0: Capacitat pròpia, ironia, mirada quotidiana, compromís en la llengua i una capacitat poc habitual per connectar amb públics molt diferents. Ara arribaran al Tribufest en un moment especialment simbòlic, coincidint amb la celebració dels 40 anys del grup i amb una nova gira que revisita algun dels discos més emblemàtics de la seva trajectòria. Per això han convidat Lluís Gavaldà a conversar una estona en profunditat sobre la vigència dels Pets, el pas del temps, els concerts i la relació amb el públic, entre moltes altres coses.
1: En profunditat.
2: Lluís Gavaldà, com estàs?
3: Molt bé, de tot això parlarem.
2: I què t'apareix?
3: Ostres, jo et xerro molt, jo. Quantes hores teniu de programa?
2: Nosaltres en tenim tres, però aquesta entrevista durarà uns 25 minuts, si t'assembla bé.
3: A mi, a l'estona que vulgueu. Jo encantat.
2: On te trobam ara, Lluís?
3: Doncs ara em trobes que estic fent la maleta per anar-me'n cap a Anglaterra.
2: Ah, mira. Uh-huh. És on vius ara, sí. Des de ja fa uns anys.
3: Sí, des de fa 11 anys i ja em toca, perquè diguem-ne que tant de sol a mi me desconcerta.
2: No, i ara em ve molt de sal aquests dies, eh?
3: Sí o no?
2: Això diuen. Ara tornaràs a la ciutat gris. Bé, no sé si és París la ciutat gris, però bé, Londres també ho podia ser un poquet.
3: Sí, bueno, jo només et dic una cosa, que a aquesta gira portem dos concerts i ha plogut tots dos dies, eh?
2: Mm. Sí,
3: jo no
2: sí.
3: sé si és que desafino molt o què, però...
2: És que es maig és complicat. Però vaja, es tribu festa a Falanich, segur que no plou, això?
3: Crec que no.
2: Pots estar ben segur.
3: Va, assegura-m'ho això, perquè si no tindria un disgust molt gran.
2: No. A més que vos espera un públic familiar, també. Com ho dus tu? Com t'hi dus amb el públic familiar, Lluís?
3: Ah, jo bé. A mi m'agrada. A més, és com que part de l'essència dels Pets... És que tenim un públic molt intergeneracional. Potser hi ha artistes que són molt modernos i que els hi fa nos a la canalla, però a mi no. A mi m'agrada que els adoctrinin, entre cometes, de la millor manera possible, que seria escoltant música dels Pets.
2: Mm-hmm. Molt bé, doncs ara tornau a Mallorca, que cada any intentau, si estau de gira, venir per les Balears. Això sempre et segur, no, Lluís?
3: Sí, sempre, sempre, des del principi. Perquè, a més, tenim memòria, i, bueno, l'estem perdent una mica, però encara en tenim, i recordem els inicis, quan, bàsicament, s'havia de tenir molta moral per escoltar-nos.
2: No.
3: I veníem a Mallorca i ens rebia la gent amb un entusiasme que l'hem de compensar d'alguna manera. I ja és part de la tradició del grup. Sí, quan comencem a rebre ja els concerts de cada gira, preguntem, bueno, sí, molt bé, però a Mallorca quan?
0: Clar, parlàvem de que 40 anys després d'aquell primer concert a Constantí encara estàveu en actiu. No sé què vos ha sorprès més, Lluís, continuar damunt els escenaris o continuar despertant interès entre la gent que ni tan sols havia nascut quan vareu començar? Perquè jo ho deia, heu estat banda sonora generacional que s'ha anat transmetent de pares a fills i per això el Tribufest és un gran lloc on escoltar els Pets perquè se pot reunir diferents generacions de fans cantant les vostres cançons.
3: Sí, jo crec que una cosa va lligada amb l'altra. Jo crec que si hem pogut complir 40 anys al de l'escenari és perquè hi ha hagut gent baix a l'escenari. Sense una cosa no existiria l'altra. I el cert és que, si vols que et sigui sincer, no ho acabo d'entendre del tot, però ho trobo una anomalia fantàstica.
0: Clar, una part important del vostre públic vos acompanya des dels anys 90, però en els concerts també apareixen generacions molt joves. Com se gestiona sí. aquesta convivència emocional, diríem, entre memòria, entre aquests espectadors que venen cercant recuperar una mica d'aquella nostàlgia dels inicis i la gent jove que vos redescobreix i també flipa amb vosaltres?
3: Sí, no sé, jo hauries de preguntar-ho al públic com s'ho gestionen. Jo, el cert és que per mi em fascina i em sorprèn cada vegada que pujo en un escenari veure aquesta gent tan jove que s'han apuntat a escoltar un grup tan granadet com nosaltres. Potser té a veure que no som un grup molt nostàlgic, que sempre hem intentat fer música actual i renovar-nos, canviar, no quedar-nos amb la mateixa fórmula de l'inici... Però tampoc et podria assegurar que aquest és el motiu, perquè En el fons, el motiu pel qual un artista o una cançó enganxa amb una persona no el sap ningú, per sort nostra.
0: Clar, vau defensar, Lluís, des del principi, una identitat molt vinculada en el territori i també al món no urbà, per dir-ho de qualque manera. Fins a quin punt assumir amb orgull això de rock agrícola ha estat un dels elements que ha fet que a un món on tot s'homogeneïtza, per dir-ho de qualque manera, vosaltres tingueu aquesta mirada tan vigent i tan seguida?
3: Tampoc va ser un esforç per nosaltres reivindicar el món rural perquè és d'on veníem. Hauria sigut una mica més difícil fer veure que érem de Brighton o de Memphis, com hi havia molts grups de la meva època, que intentaven un mimetisme que a mi em semblava una mica forçat. Nosaltres som de poble, som d'un poble periurbà, del sud del Principat, i la cosa més normal per nosaltres era reivindicar-ho. Potser ens van fer un gran massa, perquè al principi cada cançó parlàvem de Constantí. Teníem Tarragona, Masborgona, Constantí em fa patir, Constantí molta merda i poc vi, menys avellanes que són de Constantí, i al final vam dir, bueno, ja està bé, ja ho sap la gent que som de Constantí.
0: Anem a ampliar horitzons.
3: Sí, exacte, perquè al final se farem pesats.
0: Clar, jo repassant per preparar aquesta entrevista, m'he trobat algunes declaracions recents on heu comentat que el jovent ja no vol carregar en sa motxilla d'haver de salvar sa llengua, com si un moment determinat els de la meva generació van endur sobre les nostres espatlles. Creus que la música en català ha deixat de ser percebuda com una trinxera cultural i ara se viu com un fet cultural, en certa manera?
3: Jo crec que ara el que hi ha és una diferència i una varietat de compromís quan fas servir la teva llengua a l'hora de cantar-la i a l'hora de fer-la servir. Des del meu punt de vista, que potser és una mica boomer, quan tu cantes amb la teva llengua ja estàs adquirint un compromís, encara que no el vulguis tenir, encara que no l'assumeixis. Més enllà d'això, ja depèn de tu si vols ser conscient de que la llengua que estàs fent servir és una llengua en perill, minoritzada, i que si no s'utilitza desapareixerà perquè està envoltada de cultures molt més potents. En el nostre cas ho tenim assumit i ho reivindiquem, però tampoc ho fem extensiu a la resta dels grups. Si hi ha algú que senzillament vol utilitzar la llengua com una eina per comunicar-se, independentment de la història que té aquesta llengua i la seva cultura que té afegida, doncs ell mateix que faci.
0: Hi ha una idea, quan s'analitzen les vostres lletres, que és que heu passat de ser irreverents, molt explícit en els vostres inicis, ara a una mirada com a més melancòlica i observadora. No sé si és una evolució natural de l'edat, que ja heu passat dels 25, o una manera diferent, en el vostre cas, d'entendre l'escriptura de cançons.
3: Sí, jo... És bueno, està bé, molt bé aquesta pregunta. Potser són les dues coses, no? Potser al principi ves les coses més en blanc i negre i vas més pel broc gros i després te'n vas adonant amb el temps i amb l'experiència de la vida que tot té més matisos i que a vegades les solucions als problemes complicats no són fàcils i que has de reflectir sobretot la teva realitat. L'única manera de que la gent et cregui i que la gent t'escolti és quan parles basant-te amb la veritat que tens. I a partir d'aquí pot ser que la gent t'agafi i et faci companyia. Però, per altra banda, a mi no m'ha fet... Vaja, a mi no se m'ha fet gens difícil adaptar les lletres a l'edat que tinc. Més aviat, jo crec que és la cosa més normal del món.
0: Duis ja una sèrie de concerts de gira de recapitulació o de recordatori d'aquests 40 anys. Vareu fer concerts on recordàveu o repescàveu, per dir-ho de qualque manera, discos sencers, quan va ser Bon Dia i Agost, que ho vareu fer ja una temporada, i crec que en aquest concert que fareu en el Tribufest i cantareu cançons que no heu cantat en aquestes gires de recordatori que duis en marxa des de fa una sèrie d'anys. Quins hits se podran escoltar? Perquè crec que és Bon Dia no sonarà.
3: No, Bon Dia no sonarà, però tampoc no passa res, eh?
0: No. Jo també és vera que han d'aprendre a apreciar els pets més enllà dels hits. És a dir, han d'anar en els pits Greatest Edition, no? Han d'anar a tot.
3: Exacte. Sí, perquè la idea és que volíem fer una segona part de la gira en què no repetíssim cap cançó de les 50 que tocàvem l'any passat. I a partir d'aquí vam decidir fer un repàs dels altres 9 discos que no vam tocar l'any passat, perquè en tenim 14, i aquesta ha sigut la manera de triar el repertori d'aquest any. Llavors, d'aquesta manera també ens serveix com per recuperar cançons que la gent no s'espera, que fa molts anys que no fem, i que no puc dir ara, perquè si no, no vindràs. I llavors, ja, o sigui, has de venir per veure-ho, però vaja, que sí, que Blue Tack la tocarem vespre, tocarem, jo crec que bastantes cançons que la gent espera.
0: Clar, i una de les coses que tothom destaca, o que més sorprèn dels pets, és la longevitat humana d'aquest projecte. Te volia demanar,
3: Sí.
0: quin paper juga l'amistat entre els membres del grup o quin paper juga la capacitat de discutir-vos sense trencar-ho tot? Ho dic perquè si una cosa teniu els artistes és que n'hi ha alguns que teniu un punt visceral i, clar,
3: Sí.
0: quan hi ha una discussió allà al mig d'aquest trio protagonista dels pets, no sé què pesa més, l'amistat, que heu après a dir-vos les coses, perquè si mateix podeu continuar fent feina i gaudir sobre l'escenari que se vos vau passar-ho bé, no sempre és fàcil d'aconseguir.
3: No, no, no ho és, no ho és. I sobretot encara ho és menys quan dins el mateix grup hi ha dos personatges tan cabuts i amb tant de caràcter com en Joan i jo. Però per sort tenim l'arma secreta, que és el Fallin, que ell és el que posa pau i posa una mica de seny. Però és cert que el que tu dius, que ajuda molt, però moltíssim, que no és que siguem amics, és que va més enllà d'això. Es fa difícil una mica explicar-ho, però clar, som de la mateixa edat, del mateix poble, i ens coneixem des de que anàvem gairebé a l'escoleta, des d'un principi de tot. Això què fa? Doncs el que deies tu, que ens podem dir de tot, però sabem que no hi ha cap tipus de ganes de ferir. I també sabem que la sinceritat de dir-nos-ho tot també ens ajuda a que l'endemà ja no ens en recordem. La relació entre nosaltres tres jo crec que és el motor i el principal actiu perquè haguem durat tants anys. L'altre seria el públic, però més enllà del públic tenim una gran sort i és que ens estimem com a germans. Que això no vol dir que hi hagi dies que no ens voldríem escanyar un a l'altre, però bueno, amb els germans també passa, no?
0: Som en conversa amb el Lluís Gavaldà, frontman, líder, no sé quina etiqueta t'agrada més, dels
3: No,
0: Pets.
3: el líder és el que guanya el Tour de França. Jo sóc el cantant, una mica, el que dona la cara.
0: El cantant dels Pets, que la setmana que ve, dia 30, seran en els Tribufers de Felanitx, aquest festival ja per la família, que s'ha consolidat com una de les grans opcions quan arriba la primavera, just abans de l'estiu, per poder celebrar en família un dia en què grans i petits puguin gaudir. Avui nosaltres, a la taula de redacció, Lluís, parlàvem de que Mick Jagger ha aconseguit que s'aturi la construcció d'un edifici davant casa seva, perquè sabeu que té una casa just de vores Thames, de vores Tàmesi, i li anaven a
3: Sí.
0: construir un edifici de 100 metres, 29 plantes, davant casa seva.
3: Hòstia.
0: I ell, Eric Clapton i companyia, han replegat firmes perquè no se faci aquest edifici. Te volia
3: Ah,
0: demanar si
3: mira.
0: els músics que viviu a Londres teniu un grup de WhatsApp i vos contau aquestes coses. Per
3: Doncs jo no
0: exemple,
3: sé,
0: no sé
3: jo
0: si
3: no
0: en Mick
3: sé
0: Jagger
3: qui...
0: te va demanar «Lluís, please, help me
3: Sí,
0: with this
3: sí.
0: building».
3: Sí, pues la veritat és que sí, no sé d'on has tret la informació, realment estàs molt ben documentat. I jo tampoc no volia escampar-ho, més que res perquè tot just Mick Jagger està començant la seva carrera musical i
0: Exacte.
3: artística i em sabria greu ara que es vingués involucrat amb una polèmica d'aquest tipus. Però vaja, que normalment acostuma a passar al revés, no? Acostuma a passar que és l'artista el que munta una casa sense permisos i després és la gent el que l'ha d'obligar a no fer-ho. I em sembla que a Mallorca en teniu bastants exemples, no?
0: Ha estat un model constructiu que s'ha posat en pràctica a Mallorca i arreu. Ho dic perquè de vegades hi ha gent que és més procliu o està més condicionada, li fa més il·lusió demanar perdó que no permís, i en canvi és veritat que en Mick Jagger ho ha fet just a l'inrevés. Rolling, ara que parlant d'ells,
3: Sí.
0: un altre grup incombustible, que han tornat a treure cançons. No te sorprèn que
3: Sí.
0: un món on se publica més música que mai, on surten més artistes emergents que mai, les grans figures encara segueu sent un referent i la gent tingui ganes de música nova, de nous concerts i de seguir-vos?
3: Bueno, perquè parlàvem abans dels artistes i hi ha una característica
4: que era, feia molt peculiar el tema dels músics. I era que de la mateixa manera que un director de cinema o un escriptor als 60 anys estava a la seva maduresa, en el món del rock semblava que ja s'havia de jubilar i anar a visitar les obres mentre jugava a bitlles. Per tant, jo crec que és positiu que la gent gran també no hagi perdut el seu esperit creatiu i les seves ganes de comunicar. La veritat és que jo crec que ni Mick Jagger ni Eric Clapton li fa cap falta ja fer música, però jo crec que la fan perquè és potser de les millors maneres de funcionar i de treballar. Jo crec que és la millor feina del món.
0: Ara, Lluís Gavaldà ens deia que fa 11 anys que viu a Londres i te volia demanar, allò és una mica com l'epicentre del món, també, si m'apures, si hi ha un món alternatiu és Anglaterra i Londres en concret. No sé què escolta el Lluís Gavaldà quan és allà a Anglaterra. No sé si tens contacte amb músics locals, si aprofites també per escoltar altres músiques, altres maneres d'escriure, altres maneres de fer música, en definitiva.
4: Doncs mira, no fa gaire que vam treure aquí per la plataforma de la Televisió Autonòmica Catalana una sèrie que he fet que es diu Pop en Trànsit i en la que parlo precisament d'això, de les amistats que tinc en el món musical d'allà, les noves, les antigues i també la possibilitat gairebé infinita de veure música en directe i de donar-te'n que per sort d'ells, la música allà és cultura. I això que hauria de ser una cosa òbvia, doncs en altres llocs, que tampoc no vull dir, però que crec que tots sabem quins són, no passa, no? I aquesta convicció de que la música és cultura, doncs és gairebé una eina autèntica i necessària perquè se la respecti. Aquí la música és entreteniment per molta gent i d'aquí venen tots els mals.
0: Clar, que dius que la música és entreteniment, has dit qualque vegada que tornar a fer un altre bon dia seria l'error dels errors. Però jo te vull demanar, costa escapar de l'ombra d'un disc tan icònic? Jo ara penso, per exemple, en Jorge Dan, que jo som molt fan. Clar, un pic has fet la barbacoa, fugir de la barbacoa per aquest bon home, d'aquest ser complicadíssim.
4: Va fer el Chiringuito.
0: També hi venia de Mama, que serà lo que quiere el negro, clar. És un home que ha anat oferint els alci en Jorge Dan, sempre en el record.
4: El bo del Jorge Dan és que aquest tio tocava la trompeta i era amant del jazz. O sigui que té una història darrere seu que m'agradaria investigar perquè ha de ser fascinant. I a mi ja m'agradaria arribar a la mestria d'en Jorge Dan. Jo l'únic que sé és que els músics no estem mai contents i es passem la vida intentant tenir un èxit d'aquests que sigui universal i quan el tenim llavors ens rondinem i ens queixem perquè la gent només ens demana aquest èxit. A mi fer bon dia només podem donar que alegries, només cal tocar-la en directe per veure com la gent la gaudeix i estic convençut de que després d'aquest any la tornarem a fer.
0: Clar, perquè hi ha grups que només són un one hit wonder, si una cosa ha tingut els pets, és que no heu aconseguit molt d'èxits. Podríeu fer un disc només de les cançons més escoltades i més recordades, que ho dèiem, formen part de la banda sonora de tota una generació, no d'un parell de generacions. Però hi ha una fórmula de l'èxit? O de vegades és que arriba una vareta màgica i toca un tema i no hi ha manera d'explicar per què un tema ha funcionat i d'altres que tu pots considerar que són més bons no han tingut l'èxit que tu pensaves que mereixien?
4: Sí, és això que dius tu. A més que si hi hagués una fórmula exacta, estaríem perduts tots, perquè llavors la reciclarien, la passarien per la intel·ligència artificial i ja no caldrien els músics per fer música. O sigui que, per sort nostra, ningú sap el motiu pel qual una cançó connecta i una altra no. I el que ho sap menys, et diria que és el músic. El que queda més sorprès és el músic. Normalment, si parles amb qualsevol artista que ha tingut una cançó que hagi sigut un èxit tan gran, et dirà que la cançó li va arribar d'un algun lloc que ell no sabia on era. És a dir, que com si ja estigués feta i li hagués caigut del cel. Normalment, la cançó que et costa menys de fer acostuma a ser la cançó que surt més rodona.
0: Té una veu inconfusible, supos que tots, ara que esteu escoltant la ràdio, heu reconegut que parlam amb Lluís Gavaldà, el cantant dels Pets, perquè la setmana que ve, dia 30, seran Felanitx, el Tribu Fest, amb aquesta gira d'aniversari. I ja que 40 anys donen per molta reflexió, Lluís, te volia demanar si, mirant enrere, hi ha qualque decisió artística que avui prendríeu diferent, o si creus que fins i tot les equivocacions han estat necessàries perquè els Pets siguin el que són.
4: Sí, sí, totalment. Les equivocacions, segons com, fins i tot són les que t'ajuden més. Quan un grup només té èxit, un darrere l'altre, no aprèn res. I això passa amb la música i passa també amb la vida en general. Has d'aprendre de les teves pròpies cagades. Per això, les vegades que alguna persona, algun membre d'aquest col·lectiu dels músics em demana consell, sempre intento contestar-li el mateix, dir-li, sisplau, el millor consell que et puc donar és que no escoltis el consell de cap altra persona, perquè la teva experiència és única i indivisible i l'has de viure tu.
0: Ara parlàvem d'aquest Tribu Fest que serà la setmana que ve. Com se prepara un concert que saps que tindrà públic infantil i juvenil? Variarà una mica el repertori, certes bromes a tu que t'agrada tant interactuar amb el públic, seran una mica diferent? Faràs un concert com El nom de la Rosa d'Humberto Eco, que tingui diferents nivells de lectura perquè tothom se pugui sentir interpel·lat però que els nins no s'enduguin les mans en el cap?
4: No, res de tot això. Jo continuaré sent el mateix poca solta de sempre i, a més, crec que infantilitzar el públic petit és un error. No crec que s'hagi d'adaptar la música a certa edat. La gent jove és bastant més espavilada del que ens pensem i poden permetre's el luxe perfectament d'escoltar qualsevol concert, només que el volum del qual no els hi faci mal a les orelles.
0: Clar, encara ara el Lluís Gavaldà va amb una llibreta apuntant, no sé si acords, idees...
4: Com ho saps, això?
0: No sé per què, però tots els músics sempre anau amb una llibreteta, una plegueta, que diríem ho mare, guardada dins la butxaca.
4: Tot just quan m'has trucat, estava remenant la llibreteta, mirant unes coses que havia fet ahir. Veus quines coses? Per mi que tens una webcam aquí a casa meva i no m'ho has dit, eh?
0: No, però, Gavaldà, tu ja has fet moltes entrevistes i ja has contat molt de secrets. No sé si n'he conscient de la quantitat d'informació que circula sobre tu.
4: Estic sobreentrevistat. Cada vegada me n'adono més.
0: I encara la gent té ganes d'entrevistar-te, que això és un mèrit, això ho deia
4: Lolita.
0: No sé per què me llamais, me va dir un dia, si sempre cuento lo mismo. Però hi ha gent que és màgica, no?, i que tens ganes del manco d'escoltar-la, de saber que està bé i de saber que té ganes de seguir fent concerts com aquell que faran Margalida el proper dissabte, dia 30.
4: Però vindreu o no vindreu?
2: I tant.
0: Allà serem.
2: Sí.
4: No em digueu lo típic d'allà serem i després no hi sou, eh?
0: No,
4: digueu-me la veritat.
0: Jo te vaig venir a veure a Samovo, el darrer pic que vareu venir, que sí que vareu tocar Bon Dia. I
4: sí, però vas venir a Samovo per als altres grups, no per mi.
0: No, jo vaig venir sobretot per als Pets. Però pensa que jo som una persona major. Tot depèn de l'horari. I com que encara vareu tocar una hora prudencial, vaig poder seguir el concert des d'una cadira que tenia allà en el parc.
4: Si ets una persona major, imagina't jo.
0: Però l'edat és un tema d'esperit, que això... Tu d'això en saps molt. És un tema d'il·lusió. Jo veig ma mare, que en té 83, i me'n donen 40, perquè ella tot el dia va remenant, tot el dia està fent confitura, tomàtia...
4: Me sembla que anaves a dir que ta mare també va veure els Pets.
0: Jo, si li poso els Pets, segurament acabaria ballant. No en tenc cap dubte. Però que també s'ha dat és un tema d'esperit, i és vostre, és de joves de 20, per això encara la gent s'anima a venir a aquest concert, com per exemple, és de dissabte que ve, a Felanitx, en aquest Tribu Fest.
2: Així serà. Lluís, moltes gràcies.
4: A vosaltres, ha estat un plaer.
2: Només faltaria, mort veïm, la setmana que ve. El Tribu Fest no es treu tots sols, tampoc. Haurà Ginestar, haurà els Pel de Gall, que no sé si els coneixen, que són de Menorca.
4: Sí, i tant. Sí? I tant que els conec. Que bé.
2: També haurà Capella, moltes actuacions i molta gent, perquè cada any fan sold out en aquest festival, així que si voleu anar, apurau-vos i segur que serà un cap de setmana molt especial. Lluís, moltes gràcies.
4: A vosaltres.
2: Fins aviat.
4: Adéu.
2: Parlàvem amb en Lluís Gavaldà dels Pets, se'ns han fet les 5 i mitja, han de fer una pausa i arriben les Marines, que Pentura també van al Tribu Fest, ara ens ho diran. Diferent.

0: IB3 Ràdio és història.
1: Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
2: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
3: Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
1: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
0: IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: Quina paraula creus que s'està perdent?
4: Hola, som una nena de Manacor i la meva paraula en desús és anar plegats. És a dir, anar junts, compartir...
1: Ja anirem amb Marina Bennàsser i Marina Huguet.
5: Ja són aquí les Marines de Tentol. Marina Bennàsser, Marina Huguet, com esteu?
6: En peu de guerra.
5: Moment, Marina.
6: Jo estic més tranquil·la.
5: Començarem per qui de valtres anirà al Tribu Fest. Comencem per aquí.
6: Ah, sí, això sí, encantadíssim. Nosaltres... Però
5: ara ja has canviat, eh?
6: Sí, ara m'has canviat la temàtica, ja és un altre humor completament diferent, no? I ara ho deia, a que nostra no han faltat a cap edició. Doncs ara, la primera som... públic fidel i entregat.
5: I na Marina Huguet és fan de Lluís Gavaldà, que tenia l'esperança que fos aquí avui, però justament era per telèfon, perquè encara no arriba.
6: Però tenia l'esperança, he vingut corrents i m'he estampat contra el vidre i he sentit la seva essència, però a través dels micròfons. Jo aquest estiu he anat a tots els concerts que ell ha fet, jo hi he anat, a tots, a cantar com una loca.
5: I sí, també hi serà el Tribu Fest, que na Marina Bennàsser podrà veure.
6: Aprofitarem.
5: I els teus infants també.
6: Tot el que mos inclou.
5: No cantaran bon dia, digue'ls-hi als nens perquè ja vagin...
6: Preparar. Ara, amb arribar que nostre, els hi donaré la notícia.
5: Diurà els pets, però aquesta cançó no la cantarem, la cantarem una altra. Perquè un dia podem parlar de que a moltes escoles posen el bon dia.
6: De bon dia.
5: Dels pets.
6: Sí.
5: Per donar bon dia, esclar.
6: Sí.
5: Un dia en xerrarem de les cançons que se posen.
6: Un dia, t'anava a dir, això pot ser un dia un tema de secció.
5: Però no és el d'avui, perquè avui... Prepareu les motxilles, que m'ho anaran d'excursió.

0: Au, ara sí que entram en matèria. Motxilla preparada. On
1: sí,
0: anam?
1: Si només bastàs en sa motxilla.
2: És que no... Tu has dit excursió, no, estimades i estimats?
1: Això és el següent nivell.
2: No anant d'excursió avui. Avui m'han anant de colònies. O la seva versió ja han bastat evolucionat, que són els viatges d'estudis.
1: Si jo vols...
3: Això és escola laica, intuesc. Se diuen colònies. No, perquè, per exemple, a les monges els hi deien convivències.
2: Jo he estat a escola de monges fa molt de temps, de mestre, perquè jo sóc nina d'escola pública, però jo vaig anar de colònies com a mestre d'una escola de monges.
3: I jo vaig anar de convivència en l'escola de monges, me'n record. Arcàngel Sant Rafel, una de les monges de la Caritat, tenien com una espècie de casa de les monges i vàrem anar tots allà dos dies.
2: Mira, veus, això ho xerràvem avui, perquè, clar, per preparar aquesta secció hem estat fent un sondeig dins el que és el món educatiu, per recabar, no?, recollir informació i opinions damunt d'aquesta temàtica.
0: Mm-hmm. Sí, que... perquè jo trobava que era una alegria, m'ha sorprès que...
2: Clar, per aquí, d'aquí xerram.
0: Dels infants. No?
2: No, a més, ho estem dient, realment és una alegria, és una activitat molt xula i els infants ho passen super, super bé. I tu, com a mestre, t'ho pots passar molt bé, o no?
0: Clar, estem parlant des del punt de vista de mestre, no de pares i infants.
2: No, duim una mica, una mica de tot. Duim una...
3: Pares, pares d'alegria perquè perden els nins de vista.
2: No te pots.
3: Els nins d'alegria perquè

0: partides que impliquen pernoctació fora, que normalment en les cartes escolanis, la majoria de casos són un vespre, extraordinàriament dos, com deia ara en Xisco. Jo veure que jo havia fet com a mestre en dos vespres, però d'ençà que jo faig feina aquí a Mallorca sempre han estat d'un. I en el cas dels viatges d'estudis sí que solen ser més llargs. Dins primari, pues, anem, ja anem a dos o tres vespres, i si ja anem a secundari poden ser viatges de fins i tot quatre o cinc vespres fora de casa. Què passa?
1: Jo aclarir que jo aquesta experiència l'he viscuda com a monitora. No té res a veure que com a mestra. Ho destac perquè com a monitora a mi me pagaven per fer tot això i per estar disponible pels infants 24 hores en el dia, els dies que fossin.
2: Clar, perquè això no vol dir que mestres i professors no les paguen un extra
1: no
2: per anar de colònies.
1: No hi ha una extraordinària. No te
0: no
1: paguen una extraordinària.
0: Econòmica.
1: I jo crec que això
2: és
1: una cosa...
2: forma part del vostre...
1: Des nostres bona voluntat,
0: feina.
1: Diguéssim.
0: Sí. No, des de nostra feina no, perquè realment no és algo que estigui contemplat a dins les nostres obligacions.
1: En el conveni no posa el lloc, tu n'hauràs d'anar de colònies.
0: Exacte.
1: No
2: però hi van tots els mestres i professors no. O és voluntari? Dir, qui vol anar? I aixequen-se mà.
1: És que depèn de l'escola. Hi ha escoles que se fa, hi ha escoles que no se fa. I després depèn d'una cosa molt important que el que abans xerràvem amb la Marina, que és la conciliació familiar, perquè no tenim present que les mestres, que en femení, que la majoria són dones, també tenen una altra vida, que puntura tenen en el seu càrrec persones amb dependència, infants més petits, i que s'han d'organitzar. Clar, això és un tema que és complicat, perquè ho han dit, és una norma no escrita de que hi ha escoles que se'n van de colònies o que se'n van de viatges, però se compta molt en la bona voluntat i en la passió per la feina dels mestres. Però, clar, és que aquesta passió l'han de traslladar a X dies que te n'hi vas, posen que te n'hi vagis 3, estaràs 3 dies, 24 hores fent feina, 24 hores disponible, perquè en qualsevol moment un infant pot tenir una necessitat i tu estàs allà i no tot són dobbers extres, diguéssim, que t'entrin. Ho fas perquè passes gust i perquè gaudeixes veient els infants i passes gust de la preparació. Però clar, és que això és un altre món.
2: Sí, per veure que són 24 hores en aquest cas.
0: També hi ha una cosa molt d'això que tu deies ara, no? De, sobretot jo, això, xerrant amb la gent, m'ho han transmet molt des de secundari, principalment. Perquè a infantil i primari, al final, com que les tutories tenen molt de pes. Llavors, si jo soc la tutora d'aquest grup, el més habitual és que si el grup se'n va de colònies, jo me'n vaig de colònies amb el grup. A secundari, per ventura, no tant. I a secundari, sabeu que és bastant habitual que aquella gent que no té ningú a càrrec és la que sol pringar, i no m'ha dit pringar perquè és algo recurrent, a l'hora de, ai, i qui s'endú el grup de viatge d'estudis? I bé, com que tu no tens fills, com que tu no tens ningú dependent, te n'hi podries anar tu. I llavors, des de secundari, això és una cosa que se m'ha repetit un parell de vegades. Clar, que passa? Que no només és el tema de lo que hi ha una Marina, que has d'estar disponible 24 hores, sinó també la responsabilitat. A infantil i primari, la responsabilitat, igual que la tens a escola, però durant més temps. I a més, com que solen ser moments en els que se fan activitats com un poc més especials, quan són infants més petits, solen ser com a colònies tematitzades, no? Temàtica d'aventures, de pirates, de superheroïnes i superherois. O amb animalets, grans escoles i molta cosa relacionada amb animals, quan són una miqueta més grans ja entra molt allò d'esports d'aventura. Normalment tot això ve organitzat a través d'altres empreses que posen monitoratge. Però llavors, si són ja molt més grans, solen ser viatges ja amb un interès més cultural. I te'n vas tu amb adolescents.
1: En lo que això implica.
0: En lo que això implica de conductes de risc, i ho resumirem aquí de dins. I bé, ja, supos que també tots hem llegit
2: moment...
0: noticis, no? Sí, que dius, sí. No és plat de gust per ningú, però és que la persona que era allà se n'anava per fer sa gràcia, perquè no hi guanyava res.
2: Sí, que els infants, clar, és un moment que aprofiten per estar amb sos amics, per fer coses que habitualment no fan amb sos amics, i òbviament els mestres no tenen per què haver de...
1: No, i que tornem a les normes i en els límits. Si no hi ha normes i límits quan estan dins de classe... Tampoc no n'hi ha quan se'n van de viatge. Si s'ha fet un treball exhaustiu amb el que s'ha de fer, amb el que no s'ha de fer, amb el que és convenient, amb el que no és convenient, està clar que els adolescents tenen aquest punt sempre de transgredir. Però hi ha coses que no s'han de fer i no s'han de fer.
2: Però i lo preciós que és anar de colònia.
0: Guapíssim!
2: Anar a la granja escola.
1: Ha de ser preciós. Des de fora ha de ser preciós.
2: Anar a la colònia Sant Pere. Allà ben a prop de la mà.
0: La colònia Sant Jordi també és un dels grans...

0: titasses.
1: Anar
2: a la Victòria.
0: La Victòria, a més, és com
1: l'han restaurada.
2: La Victòria és preciós. Ja he anat com a monitor a la Victòria. La Victòria és preciós per anar-hi. És una passada.
0: I és un d'aquests típics llocs en els que llavors es fan tots els esports d'aventura que toquen.
2: Exacte.
0: Clar, què passa? Que per l'alumnat és meravellós. Són aquests dies de convivència, són 24 hores en ses amistats, autonomia i responsabilitat, perquè pareix que no, però tot això s'està treballant, perquè allà menys responsables, són unes dinàmiques diferents i normalment se'ls demana una mica més que si són a casa. També la confiança fa, i ho han dit moltes vegades. Llavors, aquí, com que no n'hi ha tanta de confiança, el que deia Marina, els límits i les normes, en principi, durant els moments de supervisió més evident, diguéssim, se respecten més i millor.
2: Exacte. I el que ha dit la Marina, que és un bon moment per treballar la convivència, però sobretot la autogestió emocional, que pot haver-hi moments que t'enyores, pot haver-hi moments que no estàs satisfet, i també la responsabilitat, perquè sobretot amb infants una mica més grans s'han de responsabilitzar de les seves coses, del seu material, i que se'n vagin dues sabates i que en tornin dues, no una i mitja, o en tornin 14.
1: Que aprenguin a fer la maleta, allò que han de menester, organitzar-se, ser responsable,
2: exacte, això és una, això
1: anar a dormir a l'hora que te diuen, menjar quan toca...
2: I menjar el que toca.
1: No dur mòbils.
2: No dur mòbils.
1: Perquè sí que és veritat que els mòbils estan prohibits normalment en aquests llocs.
2: També depèn de l'edat. Hi ha infants que són més grans que
0: i de l'institut.
2: I de l'institut, i que duen els mòbils.
0: Però aquí entra allò de cada maestrina.
1: Sempre hi ha pros i contres, perquè pot ser una experiència meravellosa, però també se pot torcer i ser un mal son.
0: Sí, de totes maneres, per norma general, és molt xulo i s'enforteix molt, no?, els vincles, el sentiment de pertinença en els grups, la cohesió, i són records que se creen i que tu, al cap de 20 o 30 anys, te'n recordes d'aquell viatge d'estudis.
1: Totalment.
0: No, millor les colònies no tant, perquè són més petits, però d'aquell viatge d'estudis que vares fer, normalment te queda molt bon record.
3: A mi el que em sorprèn és que hi hagi mestres i professors que s'apuntin anant a aquest viatge d'estudis, perquè jo tinc un parell d'amics que són professors i no te donen dies lliures tan sols.
2: No.
3: Ni tens un plus per dur-te'n els nins de viatge d'estudis, i és un marrón interessant.
0: Mira, jo fa poc, i no ho he pogut comprovar en la legislació, però fa poc se me va fer saber que se suposa que te toca un dia lliure si fas pernoctació fora. Però això no ho sabem, els mestres. Jo ho vaig saber aquesta setmana passada. I jo fa 14 anys que m'enduc colònies quan me pertoca.
3: I no, pensa que Ivetra Ràdio... Aquí s'ha de venir els deures fets. Ivetra Ràdio, Servei
0: Públic... Aquesta
3: vegada
0: hem fallat.
3: Havien de donar aquesta informació, ho dic perquè si era així molta de gent que hagi anat a viatge d'estudis, no sé si em va fer retroactiu, aprofitarà per demanar
2: dies.
3: Aquest dies.
0: Claro. 14 dies.
2: Quants anys hi has anat?
0: Ah, sí, clar, ho reclamaré tot. M'ha fet
2: retroactiu.
1: Tu hi vas quedar, Marina?
0: No.
1: En guany no hi has anat?
0: La setmana que ve, ja vos avisaré, soc baixa, perquè seré de colònies.
1: I on vas?
0: Nosaltres anirem a l'Aró, a Soliveret.
1: Fantàstic.
0: Jo hi vaig anar fa moltíssims anys, perquè jo vaig ser monitora d'esplai i jo hi havia anat com a monitora d'esplai, que, per favor, si xerram de lo que és anar de colònies com a mestres, menció especial, però en tota la meva admiració, agraïment i alabances a tota aquesta gent que fa voluntariat, ja sigui esplais o escoltes, que aquesta gent sí que ho fa sabent que no cobrarà un duro, i no només són les hores dels dissabtes de matí hora baixa, sinó la preparació d'aquelles activitats, i després se'n van una setmana d'acampament d'estiu en tot el que ja representa.
2: I tota la feina que han fet prèvia antes, perquè normalment ho paguen els infants mateixos amb activitats que han fet per poder-se pagar el viatge.
0: Que això és una de les activitats que se sol fer també en els viatges d'estudis, tant a cursos superiors, 5 i 6a, com en els viatges d'estudis. I com diu la Marina, és veritat que s'afavoreix molt l'implicació i la responsabilitat dels infants, però hi ha d'una persona que coordini i supervisi totes aquestes iniciatives.
2: I, tant, sí.
3: I també demostra com ha canviat el món. Jo quan vaig fer EGB, me'n record que venia amb paperetes.
0: També.
3: I jo, en 12 anys, anava pel carrer parlant a desconeguts perquè me complacin una
1: papereta. Però això
0: encara se fa. Ja me'n vaig anar a tocar totes les portes del poble.
3: Sí, però de qualque supervisió adulta m'imaginava quantes nins.
1: No te pensis, això encara se fa.
2: Me n'he trobat molts pel meu barri, jo sempre que me'n trobo els compro tots. I això, nit sí, sí. 11, 12,
1: sobretot
2: 13 anys...
1: Sobretot això, quan acaben...
3: I no hi ha un pare que vigili.
2: Jo no l'he vist.
0: Sí, jo que sí que hi ha moltes vegades és un pare o una mare que te ve a vendre les paperetes de nit.
3: Sí, no, però a mi això m'al·lucina. No deixant que els nins vagin tots sols a escola, però llavors poden anar a vendre paperetes dues setmanes per viatge d'estudis. Me sorprèn.
1: També passes pena moltes vegades perquè sempre hi ha, quan ets de colònies, quan ja ets allà, tot preparat, tothom amb molt d'il·lusió, sempre hi ha el vespre aquell lot que és més enyoradís, que plora, que té mal de panxa...
0: Que això sol ser una estoneta curta, perquè han fet tantes coses durant el dia que realment el moment de les enyorances, moltes vegades, infants que seva tant dit, jo crec que no millor li costarà tal, caven com a pedres. Uh-huh. I sempre hi ha algú que s'enyora un poquet, però en el final està en gent que l'atén i que l'acompanya i que no sol ser difícil de passar.
2: I a mi m'ha passat el contrari. A mi m'ha passat infants que el dia que ja recuïn per una mona, bramar,
1: perquè no plorar, se'n
2: no se'n volien anar. No se'n volien anar, i perquè no me'n vull anar, i els meus amics, i els monitors, perquè al final són moltes hores junts i clar, crees molt de vincle. I sí, sí, infants que no se'n volen anar.
3: Volien quedar-se amb la mestra Marina.
1: He llegit en aquest guió que hi ha infants que duen peluixos?
0: Clar, quan xerran de l'escola a nit infantil, moltes vegades se convida amb una restricció estricta quan te mesures. No, i no només d'una peça, de mesures.
2: Quants centímetres i pes.
0: Clar, perquè jo... no, els meus hem arribat a trobar peluixos que eren més grosses que la criatura que els duia. A veure, mama, no, millor tampoc no importa.
2: Que pagui una plaça, que pagui una plaça.
0: Exacte. Li posen un menú a taula quan s'asseu. Però sí, està bé, perquè és aquell element de seguretat, perquè moltes vegades ni tan sols el necessiten, però, bueno, ja com per tenir una cosa de casa els dona com a més tranquil·litat. També, alerta, famílies, per favor, hi ha motxilles, que igual que jo dic que el peluix era immens, hi ha motxilles que, per ventura, val més demanar-la a qualcú de sa família a una veïnada i trobar una cosa un poc més d'acord amb la mida de sa criatura que ve, que no posar-li sa motxilla que se'n va dur es predir per anar a Sant Apurna.
2: Si sa infant cap dins sa motxilla, ell i dos amics més,
0: no és aquesta
2: motxilla, no és adequada.
0: No és la que necessitem.
1: I llavors s'han de dutxar?
0: Allò és un túnel de rentat.
2: Sí,
1: d'acord.
2: Sí.
0: Quan xerran dels petitons...
2: Això és una feina en cadena.
0: Exactament.
2: És una feina en cadena. Jo en sabon, tu passes. Jo en sabon, tu passes.
1: Ah, perquè són els mestres que en sabon...
2: Quan són tan petits...
0: Depèn de l'edat, però sí, si moltes vegades. Petits. I depèn del número d'infants i els temps que tens, que llavors és també, segons l'organització de les colònies, també més marcat. Jo també t'ho puc dir que jo, en campaments de d'escoltes, que ja eren més grans, també en algun moment s'havia fet túnel de rentat perquè venga, que és hora de sopar. Vull dir, i vas passant així ràpid. Sobretot es diu que toca rentar caps.
2: Hi ha una sèrie de convivència a vegades en sobretot que mira, ja està, no passa res.
0: És un vespre.
2: Se banyaran amb aigua salada si van a la mà, ja està.
0: Sí, no passa res. Llavors també hi ha allò de, lo que deia Marina, si t'endurs dues sabates, has de tornar a dues sabates. Uh-huh. I famílies de les Illes Balears.
2: Fem una crida.
0: Per favor, aquest és el missatge més important que donarem avui.
2: Heu d'apuntar nom a totes les peces. I quan deim totes?
0: És tot!
2: Tot!
0: Els calcetins d'un en un. La motxilla ha de dur nom. Però la cantimplora és la mateixa que dur escola cada dia.
2: És igual!
0: Perquè un moment donat, allò se perdrà, acabarà a l'altre punt d'acampament, que hi ha una altra escola, i a l'altra escola no ho saben si aquella cantimplora de la patrulla canina era d'en Jordi o no.
2: Han de dir que aquí ser mestre jo a vegades penso que tenia un superpoder. Jo he arribat a saber de qui era sa roba en su manta.
0: Això ho diu molt, això diu molt ses mestres d'escoleta.
2: Sí, sí. Jo he hagut infants, això que dius, pues feien jot d'aigua, que se lleven sa roba i els tornava a vestir. I no tenen nom posat, i jo en sumar i dir, ja sé qui és, això. Però és fulanito de qual.
1: Se fa com un temps posar sa nom a sa roba, és a dir, aquestes etiquetes de roba.
2: Hi ha 3 milions de maneres.
1: Ah, d'acord.
0: Se pot fer de totes les maneres agudes i prima. Però un permanent i que ho posi la criatura mateixa i ja teniu un 2x1, està fent lectoescriptura. És meravellós.
2: A l'etiqueta.
0: Que ho apunti ella.
1: A l'etiqueta?
2: A l'etiqueta és, bon, sí, és un bon lloc per apuntar-ho, perquè a vegades permanent a la camiseta mateixa transpassa. Però sí, a l'etiqueta és fantàstic, perquè no se perd.
0: Per a les botelles no traspassarà res, li podeu posar molt vulgueu. I a les llanternes.
2: Exacte, s'ha de posar per tot.
1: No,
3: això funciona si no tallets les etiquetes, perquè a mi, per exemple, me molesten.
0: Hi ha molta gent que li molesten. Però venen unes etiquetes de queixer de ferrar.
3: Sí.
0: Que, a més, hi ha per roba clara i per roba fosca.
3: Jo me'n recordo que un temps l'havies de comanar i s'acomanava a segons quins llocs específics que te feien com un...
0: Un rotllet.
3: Com un rotllet. I tu anaves teant i anaves cosint o anaves planxant-te damunt.
2: Jo som fan d'escosir, perquè aquestes altres se n'arriben a anar. Jo n'he arribades a trobar per terra. En canvi, és que estan cosides...
0: però són dos dies. Posa-li que sigui, que dos dies aguantarà.
3: S'ha de saber cosir. De vegades teniu... a casa meva, ma mare sabia cosir, però no era cosidora. I a mi em feia molta de ràbia les fresses que diferen als altres, que eren meravelloses, però com que aquella nostra no sabien cosir, jo sempre anava amb una fressa comprada.
0: I ara tens aquella espineta.
3: No, perquè la meva cosina Paulita se va apuntar a el que un temps era cort i confecció. I me'n varen fer un com toca. Me'n record, m'ha encantat.
0: I ja va estar, això te ja va estar.
1: Molt bé, doncs, preparats per anar d'acampada de colònies. Marina, que vagi molt bé la setmana que ve.
0: Moltes gràcies,
1: ja
0: pensarem
1: altres.
0: Ja
1: tenim tot a punt, tenim totes les recomanacions. Avui hem fet un màster en això. Per cert, hi ha una sèrie que ara està molt de moda, que és El senyor de les mosques. No sé si l'heu vista. No,
2: però està basada en el llibre... Oh,
1: sí.
2: Oh, mare
0: no
2: de Déu,
0: sabia
2: sentit.
0: Que havíem fet sèrie.
1: Sí, sí, sí.
2: Perquè jo he vist
1: però
2: película.
1: Bé, no és per infants, eh?
2: Ah, mai, normal.
1: Però sí que els protagonistes són infants.
2: Perquè s'ha d'acabar igual que El senyor de les mosques.
1: I cap igual.
2: Original. Oh, mare meva, ja la miraré.
3: És un altre tipus de campament.
2: Sí. Sí, o de supervivència.
3: Exacte.
0: Agraïu a tota la gent que s'endur el vostre fir de colònies de viatges d'estudis, que facin les colònies de viatges d'estudis i no siguin com els d'aquesta sèrie.
1: Sí, exacte. Sí. Mirau-la i ho sabreu. Gràcies, Marines.
0: A vosaltres.

0: IB3 Ràdio és cultura. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
1: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les tocaran d'escoll.
2: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
3: L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
2: Sí, sí, sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
4: Ets ambidestre.
5: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
6: Comença el dia amb la informació més completa.
7: Són les 7.
6: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
7: Bon dia, matí complicat a les Balears.
6: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
7: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
6: Amb totes les veus i les reaccions.
7: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
6: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí, IB3 Ràdio. Serveis informatius.
0: El Guateque Musical.

0: 5 minutets mos queden per posar un pot de música en aquest programa, avui dedicada al joc, si és com hem...
1: Sí, perquè avui és el Dia Mundial del Joc Net i dedicarem a l'acte de jugar i al joc, precisament, aquest guateque. I començarem per Jugar por Jugar, una cançó de Joaquín Sabina que la gran Maria Dolores Pradera va versionar el seu darrer disc de duets.

0: que morir.
1: Es pot jugar a moltes coses, com per exemple estimar-se. Això cantava Marta Roura quan va intentar representar Andorra al Festival d'Eurovisió el 2004, la primera vegada que una cançó en català trepitjava l'escenari de l'Eurofestival.

0: I si Marta Roure volia jugar a estimar-se, Concha Velasco se situava a l'altre costat de la balança i cantava que jo no quiero jugar con el amor. Per cert, Concha Velasco és, i ho dic jo, en Celestí Oliver, no en Xisco Nadal.
1: Però és un programa de la casa.
0: Clar, la protagonista d'un dels capítols de Divas i Divins, el podcast d'IB3 Ràdio de cinema i xafarderies.

Més jocs amorosos, en aquest cas en companyia d'Adele, una dona que quan va saber que no trobaria someone like you, va entendre que de vegades love is a game.

0: I amb aquesta cançó Love is a Game posa un punt en aquest programa. Xisco Nadal, moltes gràcies.
1: Fins demà.
0: Celestia Libé, gràcies. Fins demà. Demà també. I Miquel Jun, gràcies.
2: Fins demà.
0: I també en Antoni Cardell, que ha estat aquí amb nosaltres al control tècnic. Ell ja ho sap bé, que l'amor és un joc. Sí. Tornem demà. Gràcies.

0: d'Oviedo, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Parlant avui de la tercera edició d'un festival que junta música electrònica i art contemporani, d'un edifici emblemàtic que espera projecta per tenir una vida nova i de dos grans de la literatura universal. Comença la cultura IB3, comença l'Oviedo.

0: I de tot una, l'arquitecta Cristina Llorente ens parlarà del projecte guanyador que executarà l'obra del sindicat de Felanitx. També vos parlarem d'altres propostes, com ara la tercera edició de l'ENS, el poble espanyol de Palma. Serà aquest dissabte amb la trobada Convergence, que comptarà amb música electrònica, art contemporani, instal·lacions, gastronomia i moltes més activitats des de l'hora baixa fins a la mitjanit. També na Maria Cuenet ens proposa avui la lectura de sengles novel·les gràfiques sobre les vides de les germanes Bronte i també de Jane Austen. I no deixarem els llibres perquè, per acabar, xerrarem amb Àlex Volney, que és el responsable de llibres Ramon Llull a Palma.
1: I tot això des d'ara mateix i fins a les 7 amb en Lluís Fortesa del control tècnic.

0: El paisatge invisible amb Cristina Llorente.
1: Ho dèiem a l'inici, avui a la secció d'arquitectura parlant del projecte per a l'edifici del sindicat de Felanitx.

0: Quines ganes de fer un pogo en la música davant de Bassotti, Cristina.
1: No soc de molt de pogo.
0: Un risc de que surtis volant com el vento que diu que pisqui a la banda. El sindicat, un edifici emblemàtic que centrarà la secció d'avui i que sembla que ja té un horitzó bastant concret, no? I proper, fins i tot.
1: Sí, vàrem xerrar ja fa un temps d'aquest concurs de Seuropan en la seva edició número 18, que tenia aquest emplaçament a Mallorca, concretament a Felanitx. I ara ja tenim, des de fa un parell de mesos, el projecte guanyador que bé, l'han redactat un equip de 5 arquitectes mallorquins, no sé si n'hi ha qualcun de català, també. Ara els hi demanarem, però
0: mateix,
1: vaja.
0: No?
1: Sí, sí.
0: Som el mateix.
1: Se tracta de la rehabilitació de l'edifici històric de l'antic celler cooperatiu del sindicat de Felanitx. I aquests 5 arquitectes que vull reivindicar, que per favor donem el nom dels arquitectes quan xerram d'un edifici, perquè no se mos acudiria mai mostrar un quadre i no dir qui l'ha pintat, o mostrar un llibre i no dir qui l'ha escrit, però en canvi hi ha molts edificis que apareixen i ningú diu qui els ha projectat, no? I això mos passa, de fet, amb aquesta notícia, que hi ha molts de mitjans, surt que són un equip de 5 arquitectes joves, sean quienes sean, no? No. Reivindiquem que...
0: Estos arquitectes de los que estem ara.
1: Exacte. Reivindiquem que ells són Aina Perelló, Arnau Carbó, David Perelló, Francisca Gual i Sergi Pérez, que varen guanyar dins aquest certamen de Seuropan, juntament amb 30 equips participants en aquest emplaçament, i que el seu projecte proposava un espai multifuncional que serà un centre de creació cultural i artístic, espai per exposicions de la memòria del passat com a bodega d'aquest indret, i a més un espai laboratori de gastronomia del producte local i, que això és interessant, habitatge cooperatiu i habitatge públic. Tot això en aquest emplaçament, que ara coneixerem molt millor de la mà d'un dels arquitectes de l'equip, i que pretén a la vegada recuperar les activitats reals, no? I regulars d'aquest edifici, que no només estan vinculades a l'activitat museística o turística, i això fa un projecte ben interessant. I per això hem volgut convidar, com deia, a un dels integrants d'aquest equip d'arquitectes, que és Arnau Carbó, que crec que ja el tenim en el
0: telèfon.
1: Ja
0: s'escolta. Arnau, com estàs?
2: Hola, bona tarda.
0: Què tal? Vos, Arnau, crec que és la part catalana del grup, no? Però jo de bona tarda,
2: sí,
0: que...
2: sí.
0: Molt bé, clar que sí.
2: Sí, sí, som dos arquitectes mallorquines, l'Aina i la Francisca,
0: sí.
2: I tres catalans, el Sergi, el David i jo.
0: Ah, molt bé. I el projecte es diu Reviure, que no sé si ho han dit, Cris. Que
1: no, no ho han dit, no ho han dit. Reviure el sindicat.
0: Molt bé.
1: I bé, Arnau, què va significar per vosaltres guanyar un concurs com Seuropan, no? Amb un edifici, a més, tan emblemàtic com el sindicat.
2: Bueno, va ser, primer de tot, una alegria immensa i també un gran honor perquè, bueno, pel que significava, sobretot, per les dues arquitectes mallorquines i també connectàvem una mica amb la història del lloc. I l'haver guanyat, doncs, ens ha permès abordar el projecte amb una sensibilitat especial cap als barris de la illa. I significa tancar una mica el cercle històric i poder donar una segona vida a un edifici tan emblemàtic, com he dit, que portava 35 anys abandonat.
1: Clar, i jo he xerrat moltes vegades aquí d'aquestes pessigoetes, no?, que te fa l'estómac entrar a segons quins edificis i reviure segons quina arquitectura. Moltes vegades aquesta sensació s'associa a arquitectura contemporània, però també, clar que sí, en aquests edificis que mos xerren de qualque manera del passat d'un lloc, no? Tu recordes la primera vegada que vares entrar en aquest edifici? Quina impressió te va fer o com te vares sentir?
2: Bueno, va ser impactant. No ens imaginàvem que tingués aquesta escala tan gran i que fos tan monumental. I va ser com viatjant el temps. Es respirava una mica tota la història del passat vinícola de Felanitx i aquest pes de la història, doncs, es percebia com un contenidor gegant, ple de possibilitats de rebre una segona vida. A més, visitar-lo t'ajuda a prendre consciència real del que li ha suposat aquest edifici per fer la nit.
1: Clar, i això seria una d'aquestes coses, o la cosa que fa d'aquest lloc un espai tan especial, no? Hi ha qualque cosa més, qualque element més d'aquest edifici que tingui aquest pes, aquesta importància, més enllà de la pròpia arquitectura.
2: Sí, a veure, l'edifici té identitat per si mateix i també es relaciona una mica amb el paisatge, no?, del voltant de Felanitx. No és un edifici aïllat, és una frontera física i emocional. Geogràficament es connecta amb el sistema muntanyós de Samola i connecta a Samola amb les cames agrícoles de Felanitx.
0: Arnau, disculpa, però el so no és del tot, no té massa qualitat, no sé si estàs en mas lliure, si pots cercar una cobertura un poc més idònia, perquè te sentim una mica com un umbel.
2: Ara millor?
0: Un poquet, sí.
2: No, a veure, que l'edifici, a part de l'arquitectònic, també té un valor a nivell de paisatge i patrimoni, perquè representa la muntanya de Samola, la planta agrícola de Felanitx, i a més és un edifici representatiu en la memòria col·lectiva de tota la població.
0: Ens demanaven a Cristina i jo, just abans de començar el programa, Arnau, que clar, vosaltres allò que proposau és un espai multifuncional, centre de creació cultural i artística, espai per exposicions, també posar en valor la memòria del passat com a bodega i fins i tot un laboratori de gastronomia. Tot això és diguem, collita vostra, no? No és que vos demanassin aquests elements a les bases. Supos que hi havia uns mínims, òbviament, però no tot això que proposa vosaltres, no?
2: Sí, o sigui, hi ha uns mínims, un requisit de contractar l'edifici. Nosaltres posàvem aquest programa i hi havia bastanta llibertat per a proposar.
0: Anem a intentar aconseguir un so de més qualitat perquè paga molt la pena. Sí, te tornem a cridar, Arnau, els nostres companys, no te preocupis, perquè paga la pena escoltar un poquet també les interioritats, no?, d'aquest projecte, Cristina, que recordem, se varen presentar 30 propostes, per tant ja té mèrit, no?
1: Sí, té mèrit i perquè a més és un concurs Europan que te sol agafar molt jove. Jo mateixa me vaig presentar a un Europan allà per los 2000 i és vera que clar, quan acabes d'acabar la carrera, trobar-te amb un concurs d'aquestes característiques i encarar-te, no?, a un projecte així, és molt interessant perquè realment és un aprenentatge profund, no?, de com enfocar un projecte d'aquestes característiques i d'aquestes dimensions, i ja si guanyes i el pots executar ja no en parlem.
0: Quines característiques té un Europan? O sigui, què implica per aquells que no estiguin familiaritzats amb el terme?
1: Bé, un Europan és un concurs d'idees que proposa un emplaçament concret i és, com dèiem, bastant obert, no?, en quant a programa i en quant a intervencions que se poden fer, no? Cerca sempre aquesta connexió també amb l'entorn, amb el paisatge. Mai se tracta d'un element aïllat, d'un edifici aïllat, sinó que sempre dialoga en tot l'entorn i moltes vegades en la cultura i en la història del lloc de cada emplaçament. I per això és una de les coses que el fa especialment interessant en aquest concurs.
0: Crec que han recuperat la connexió amb Arnau, si ara l'escoltem millor. Arnau, ens estaves dient un poquet allò que vosaltres posau perquè considereu interessant en el projecte. Dius que havia uns mínims a les bases, òbviament, però que també tenia un marge un poquet per dissenyar una proposta en base als vostres interessos, també, no?
3: Sí, o sigui, hi havia bastanta llibertat i sí que és veritat que després guanyat el concurs, doncs hem tingut bastant diàleg amb el Consell de Mallorca, que és, que és el propietari de l'edifici, i bé, ara estem en un procés d'ajustar tot aquest programa que havíem proposat, però... I el que preteníem també una mica és que fos un edifici que estigués com 24 hores, 24 hores o el màxim d'hores en funcionament. Per això proposàvem habitatge col·lectiu i juntament amb aquest programa també museístic i doncs que li donés ús al màxim d'hores a tot l'edifici.
1: Clar, això és una altra realitat que te trobes, no? Després dels concursos d'idees, que tu dissenyes un determinat edifici, no? Un determinat programa, però després entra en joc el promotor, no? En aquest cas, l'administració pública, i te trobes que has de capgirar bastant allò que era el projecte inicial, no? I acaba sent un projecte que, bé, evidentment, tindrà que veure amb aquella proposta inicial, però sí que ha canviat bastant, no? I ara tu ho comentaves. Com heu enfocat un poc aquest canvis que vos ha proposat l'administració, perquè de vegades fa com a ràbia, no? Haver de canviar determinades coses que els havies posat molt de carinyo i que això, que ves promotor i te diu no, però és que aquí hi ha d'haver no sé què, no?
3: Bueno, ara per ara, o sigui, just acabem de començar el que són doncs, aquestes primeres reunions. No hem començat ni l'avantprojecte i la idea és una mica, doncs, quan fem el contracte d'avantprojecte, definir totes les bases del programa i entrar en diàleg una mica, no només amb el Consell de Mallorca, que en aquest cas és el propietari, sinó amb l'Ajuntament i la població de Felanitx i seguir escoltant amb molta més profunditat quines són les necessitats reals que podem ubicar en aquest edifici.
0: Clar, des de la ignorància, Arnau, des del projecte que vos fa guanyar fins a allò que serà finalment del sindicat, pot haver molta diferència en funció d'allò que tu dius, de que el Consell digui una cosa, l'Ajuntament d'una altra, ara mateix la ciutadania associada digui que allà ha d'haver una escoleta, m'estic inventant, és un absurd segurament. Vull dir que podria canviar molt aquest projecte de reviure el sindicat?
3: Bueno, sí,
0: Podria.
3: podria no, més que res canviar, sinó no tant canviar, sinó evolucionar, no? Evolucionar cap a algo que realment sigui útil i que al final no només pugui parlar l'arquitecte, sinó tots els agents implicats, no? A nivell doncs territorial, la població, que té molt a dir en relació amb la memòria del lloc i les necessitats reals que tenen. Al final, el projecte guanyador, la idea guanyadora, és una base sobre la qual doncs s'anirà evolucionant cap a algo que tots esperem que sigui el millor per l'illa i la memòria de la població de Felanitx.
0: Molt bé.
1: I a mi hi ha una cosa que m'agrada especialment d'aquest projecte, i com comentava de les bases de Europan, que és aquesta necessitat de dialogar en l'entorn, no? Que hauria de ser intrínseca a qualsevol projecte. En el vostre cas, com heu plantejat aquest diàleg amb l'entorn del sindicat?
3: Bé, bueno, per nosaltres era molt important aquest diàleg amb l'entorn. Enteníem el sindicat, com he dit abans, com un que relaciona la muntanya amb la ciutat i al final el posàvem en el projecte d'idees era portar una mica la vegetació a la ciutat. I a part també proposem un parc al voltant de tot el sindicat que agafa la trama agrícola de Felanitx i la incorpora en tots els voltants. Intentem també pacificar la rotonda que hi ha just davant del sindicat per millorar aquesta connexió d'edifici, muntanya i ciutat i que l'edifici sigui com l'engranatge de totes aquestes connexions.

0: I d'Arnau Carbó, un dels membres de l'equip de Revir el Sindicat, aquest projecte que li donarà forma, com deies tu mateix, una segona vida a un edifici tan emblemàtic, tan estimat, no només per fer la Nietzsche, jo crec que per tots els mallorquins i mallorquines. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a
0: Per
1: vosaltres.
0: cert, hem parlat de terminis de...
2: Això, Joan, era la meva darrera pregunta, de si
0: Sí,
2: hi havia
0: sí.
2: qualque previsió de terminis de quan
0: Important en
2: podrem
0: això, sí.
2: veure el sindicat acabat.
1: Acabat, acabat. No, ara no ho sé dir, no ho sabem
0: Però
1: dir.
0: parlant de
1: El que
0: 5
1: sí que...
0: anys o de 2, de 7...
1: No,
2: Telefonarem
1: bueno,
2: en el
1: és un
2: Consell,
1: procés
2: ja ho
1: ja...
2: demanarà.
0: Ara
1: Clar, sí.
0: no, ara sembles un polític. Jo cada vegada que li demanen per terminis a un polític em diu, ai, no, no m'ho vull agafar les mans, no m'ho agafar
1: No,
0: els dits, no, no t'ho puc dir.
1: no,
0: Ara
1: no.
0: sembla...
1: El que sí que estem posant sobre la taula és que és un projecte molt gran i que té sentit fer-lo per fases. Llavors, cada fase tindrà el seu propi termini i
0: Molt
1: és un projecte llarg. I el valor de que siguem un grup d'arquitectes joves és que també podem tenir empenta per anar
0: Vale, o sea,
1: per durar
0: molestar.
1: bastants anys
0: Sí,
1: amb aquest projecte
0: el
1: entre
0: final d'obra lo veréis con vida. Molt bé, moltes gràcies.
1: Sí.
0: Gràcies.
2: Arnau, molta... Bé, enhorabona a tots
1: Moltes
2: la
1: gràcies.
2: resta també de membres de l'equip i molt d'ànim i molta força per encarar aquest projecte.
0: Gràcies,
1: Va, moltes
0: Arnau. Una
1: gràcies.
0: ferrada.
1: Adéu,
0: Adéu.
1: bona tarda.
0: Cristina, idò... Bé, si hem esperat 35 anys,
2: Sí, podem
0: podem esperar
2: esperar
0: una mica més.
2: 35
0: Bueno,
2: més.
0: 35, no sé, però... 5 o 6, sí. Vinga, gràcies. Fins la
2: Gràcies.
0: setmana que ve.

0: IB3 Ràdio és diversió. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
1: Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio, 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aporta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. El WhatsApp d'IB3 Ràdio. L'aviador. IB3 Ràdio.

Sí, sí, 26 minuts, continua el programa. Ja ho sentiu, música electrònica, art contemporani, noves tecnologies, gastronomia, performance, tot això en el Festival Lens, que arriba a la tercera edició.

I continua la Vella 2, són les 6:38 minuts i avui a la secció de llibres parlant de dues biografies que també són dos còmics.

0: En la banda sonora de Cumbres Borrascoses, però la versió d'abans, no?, de Juliette Binoche, i qui era ell? Sí, era en Lee... Ai, ara no me sortirà. Bé, ja té un parell d'anys, però és que la versió, la banda sonora és de Ryuichi Sakamoto, que no és qualsevol cosa. Com estàs, Maria Cuenet?
1: Molt bé, i aprofitant que xerres de la banda sonora de Cumbres Borrascoses, la darrera pel·lícula, és d'en Charlie XCX, i és espectacular, a mi.
0: Sí, gràcies, Lluís, és Ralph Fiennes. Ara estava pensant en Joseph, no sé per què, el seu germà. Sí, gràcies, Lluís Fortes, estan tot. Ralph Fiennes, a prota. Per què has triat això?
1: Per què he triat això?
0: No, però en format novel·la gràfica, que està molt bé. O sigui...
1: Idò, mira, perquè fa poc s'ha publicat una de les dues novel·les gràfiques de les que xerrarem, que és una biografia il·lustrada de Jane Austen, i el vaig llegir i m'ha encantat, però m'ha agradat molt, com una biografia molt original, ara en xerrarem. I vaig recordar que fa uns anys havia llegit també l'altra de les que xerrarem, La ciutat de cristal, que és una novel·la gràfica que xerra de l'infantesa de les tres germanes Bronte i el germà Bronte, que d'aquest el coneixen menys, però també existia i també formava part.
0: Està molt bé que per una vegada sigui l'home que estigui un poquet allà a la foscor, no passa, a la sombra, no passa res.
1: Exacte. Idò per això, perquè hi ha hagut una novetat editorial que m'ha agradat molt, i vol que te digui per què m'ha agradat tant.
0: Sí. Has vingut per això.
1: De fet, se diu Patchwork, biografia gràfica de Jane Austen, i està editat per Acal, i és d'en Kate Evans. I és... És molt guapo perquè fa servir-lo del patchwork, el concepte de patchwork, en el sentit de que perquè la Jane Austen i les seves familiars, dones, en feien, i amb això ella utilitza aquesta metàfora per dir que la biografia són tot de retalls de coses que se saben, que no se saben, entre correspondències, biografies, etc. Però ho fa com un patchwork,
0: sí,
1: no? Agafa els retalls que té i mos explica la història de la vida de Jane Austen i, òbviament, pues, hi posa la seva part i, com també feia en Stephen Zweig, com van xerrar l'altre dia, les parts que no se saben del cert, les intueix, proposa.
0: Sí, proposa.
1: Exacte. I bé, a part d'explicar-nos la seva vida d'una manera molt còmica i a la vegada un poc tràgica, perquè no té una vida supertràgica, en Jane Austen, és vera, però és una època molt difícil, principalment per les dones, no? I la Jane Austen, que no s'arriba a casar mai, en el final de la seva vida viu amb la seva germana gran, que no s'ha casat, amb la seva mare i amb una cosina que tampoc s'ha casat, i viuen sempre a la mercè de que qualcom de la seva família, qualcun dels seus germans, tingui una mica de pietat per elles i els hi doni o una manutenció o una casa per viure, no? I
0: és tu no veus un precedent un poquet de Bernard d'Alba?
1: Ostres, és que m'apilles, no conec molt Bernard d'Alba.
0: Pues aquest ambient opressiu, aquest, per una vegada ens protegim dels homes, però una altra vegada depenem de la seva força, de la seva violència, de la seva economia, vull dir, aquesta cosa...
1: Sobretot de la seva economia.
0: Clar, aquesta cosa de no, també, de no tenir parella i l'estigmatització que suposa.
1: Sí.
0: Vull dir, jo és que ho vaig pensar... Jo som molt més de Lorquià que segurament de Jane Austen, però sí que ho vaig pensar a posteriori, no sé.
1: No, per lo que dius, per lo que descrius totalment. Sí, per lo que descrius totalment, perquè és això, sobretot en el final de sa vida, no? En el principi viuen

0: Son pare de Naginos Ten era rector i vivien a la rectoria i vivien tots els germans i no, com una festa, venien a, com que son pare era molt cult, donava classes i venien joves també a aprendre i ella també va llegir molt a partir d'això, se la va animar a escriure, o sigui, quan ella va començar a escriure se la va animar, representaven obres de teatre que seva amb els germans, com un ambient que veus com, com molt festiu, molt bé, tal. Però sé que se mor son pare, sereu es gran, un altre dels germans se casa amb una dona molt rica, etc etc, però hi van perdent autonomia econòmica, no? I se queden, fins que se queden això, que no se casen, que els germans les han oblidat un poc, alguns, no? Veus com pots molt ràpidament perdre la comoditat si no tens un home de vora que te la doni, i això és com bastant
1: totalment. Injust, molt d'aquella època, però desgraciadament també molt d'èpoques més, més recents.
0: Sí. I na Jane Austen va començar publicant, això ho aprenem allà, no? Bé, oh, no sé que ja ho sapigueu, que segurament sí, amb un pseudònim, que se deia Mrs. Ashton Dennis. El primer llibre que va publicar, si no haig errada, espera, ah, ja era, crec que era, no era Orgullo i Prejuicio, però tampoc
1: no era.
0: No era, però tampoc era Sentit i Sensibilitat, és igual, se va publicar una, i va tenir molt d'èxit, i tot i que li va costar anys i panys que li publicassin, eh? Anys i panys.
1: Per fet de sa dona, també, supos, que tampoc sí, ajudava.
0: Sí, exacte. I aquí sí que va tenir un germà que va intercedir molt, en Henry. Un germà que s'adonia molt bé, que va intercedir molt entre els seus contactes. I finalment...
1: Amor i amistat.
0: Amor i amistat.
1: I després va publicar també Los Watson.
0: Bé, sí,
1: jo crec que cronològicament va així la cosa.
0: Sí, eh? I arriba que la gent comença a comentar molt, però i ella se vol mantenir anònima. Però el germà, en un moment també de vanitat, comença a dir que és la seva germana. I allà comença a generar molt d'interès. Però, bé, que sabíeu que se va morir sense saber gens l'impacte brutal que tenia damunt la història de la literatura occidental, el manco.
1: Com tanta altra gent, no? Això que se mor...
0: Sí, sense saber.
1: Totalment aliè al seu èxit, no? O que el seu èxit va arribar molt posterior, també, en alguns casos, no?
0: Sí,
1: artistes,
0: sí.
1: També, escriptors.
0: I en aquesta biografia il·lustrada també el que m'agrada és que hi ha una mirada des de la contemporaneïtat nostra, no? On no jutja però posa en rellevància pues, algunes injustícies, com el que han dit de la dependència econòmica, però també pensant que és una època bueno, on Anglaterra està explotant les Índies, no? On hi ha tot aquest... hi ha la societat britànica de comerç o així d'Orient que és esclavista directament. I l'autora també a través dels fills, a través del teixit, del patchwork i del teixit, que na Jane Austen era molt cosidora i se feia també els seus vestits i això.
1: De fet, és la portada.
0: Exacte. Mos explica d'on venen aquests teixits, en quines condicions estan fets, qui s'ha enriquit, qui ha empobrit, no? I també té aquesta com a visió crítica de l'Anglaterra d'aquell moment i que avui dia encara, òbviament, com se diria... gaudeix d'aquests beneficis, no? D'haver explotat.
1: Les il·lustracions també són de Kate Evans?
0: Sí, sí, també. Sí. Són unes il·lustracions molt com de conte. Semblen fetes a llapis o pinturetes i tenen un punt molt graciós perquè veiem una gent no estem fent tot d'expressions. La cara se li va canviant bé. Ella i els altres personatges, però així com un poc bastant còmic, saps? Com... Res, jo us el recomano molt, tant si us agrada una gent no estem com si no.
1: Molt bé, Anu Seros és la traductora al manco. Bueno, el castellà no s'està editada també.
0: No, només en castellà. Sí.
1: Molt bé.
0: Sí.
1: I la teniu a Lluna, no? Per si algú se vol acostar.
0: Exactament.
1: Molt bé, idò, ja sabeu, Kate Evans, Patchwork, la biografia gràfica de Jane Austen, que ara mateix, després dels teus comentaris, m'han fet moltes ganes de llegir-la.
0: Que bé.
1: És el primer títol d'avui, tenim un altre.
0: L'altre és La ciutat de cristal, editat per Impediment el 2020, de Isabel Greenberg. I com deia en el principi, mos relata la infància i primera joventut de les germanes Bronte i del germà, en Branwell. I el que mos explica, bàsicament, és el moment on acaben de perdre dues germanes grans, que hi havia dues germanes més, que se varen morir a un internat. I això, bueno, pues, a part de que ja havíem perdut sa mare, no? Això crea pues, bueno, bastant de trauma dins la família. I són una família que viuen pues, a la zona, que si heu vist això, les pel·lícules de cims borrascosos, pues, viuen en aquestes mateixes zones, en aquesta com estepa anglesa boirosa. molt aïllats viuen, i això pues, dona peu a que a imaginació o mos morim d'avorriment. A part de que són molt lectors, que els pares els ensenya molt a casa, etc etc. I el que és el llibre bàsicament se centra en un joc que se varen inventar, sobretot en Charlotte i en Branwell, però que les altres germanes, n'Emily i Nan, també participaven, que en realitat més que un joc era com tot un paracosmos, tot un univers on hi ha uns personatges, on hi ha uns països llunyans que estan en guerra, que hi ha d'intrigues, i ells realment se ficaven moltíssim en els personatges, els performaven, però després també els escrivien tot el que anava passant, no? I és com una obra a quatre mans,
1: que bé.
0: I a vegades amb sis i a vegades amb vuit, i aquesta novel·la gràfica, La ciutat de cristal, el que fa és també il·lustrar aquest univers, fer-los entrar, fer-los sortir, mostrar-nos les relacions entre germans, mostrar-nos també com comencen a escriure cada una de les germanes, com pinta en Branwell, perquè en Branwell també va escriure, no mos ha arribat pràcticament res com el rellevant, però el que sí que mos ha arribat rellevant és l'únic retrat que hi ha de les tres germanes Bronte, que ell també s'hi va pintar, però després s'hi va esborrar perquè no li va, imagino que no li va agradar. I està, el podem veure a la National Portraits Gallery. I és una, això, és una novel·la gràfica que, si vos interessa l'univers Bronte, perquè crec que és difícil separar les obres de les tres germanes, no sé si estaràs d'acord.
1: Bastant, això.
0: No. És com, bueno, sí, una va escriure Jane Eyre i l'altra va escriure Silvio Roscoe.
1: Sí, jo de vegades les confon, també.
0: No, exacte, semblen la mateixa autora, no?, una mica. Pues que, perquè l'univers és molt, molt semblant, no? I per dir, aquest univers, aquest univers de fantasia, hi havia personatges que eren un soldat de fusta, i hi ha una confederació Glastown, que és fictícia, i hi ha una rivalitat entre un Alexander Percy, que és un conte de Northumberland, tot això són noms inventats, i en Arthur Wesley, que és duc de Zamorna. Tot això és inventat, però ells ho vivien segons aquest còmic, com a la seva realitat.
1: Com, no?, si fos un joc de rol, no?
0: Exacte.
1: Ficant-se moltíssim.
0: Sí, sí.
1: Has vist les pel·lis? Perquè, clar, entre les germanes Bronte i Jane Austen s'han
0: fet
1: moltíssimes pel·lis. Jo ara record Sentido de sensibilidad, Mansfield Park, Orgullo y prejuicio, òbviament Cumbres borrascosas, la primera, la segona, aquesta nova, ara no l'he vist encara, Jane Eyre. Has vist alguna?
0: Sí, alguna sí. Vaig veure Jane Eyre, on hi ha Michael Fassbender i una Mia Wasikowska, o com
1: s'hi diu. Sí, Wasikowska.
0: Que m'agrada molt, la veritat.
1: Jo també, sí. Orgullo y prejuicio també la recorda molt bona.
0: Sí, Orgullo y prejuicio l'he vist un parell de vegades. És una mica un d'aquests.
1: I Sentido de sensibilidad també m'agrada.
0: I aquest no l'he vist, aquesta no l'he vista.
1: Sí. Però, sí, jo crec que hi ha bones adaptacions,
0: sí,
1: justament. No?
0: Sí, sí, jo crec que sí.
1: A més, clar, són molt cinematogràfiques, si ho penses bé. No? L'èpica, no? Les grans passions amoroses, les grans desgràcies, un poc el que ambienta se llevó, no? També.
0: Sí, sí, i tenen tota aquesta part de vestuari.
1: Ah, clar,
0: de,
1: molt agraït.
0: No, molt agraït. De castellets, de paisatges, de protocols, no? Que... que la veritat és que actualment com que mos agraden molt,
1: sí,
0: no tothom, òbviament, però...
1: No, però han revifat un poc aquestes històries, sí, i sobretot aquesta també posada en escena i tal. La ciutat de cristal d'Impedimenta no té res a veure amb el llibre d'en Paul Auster, que també es diu La ciutat de cristal, molt bo, per cert, també. Sí. I Impedimenta, que també supos que és una d'aquestes editorials que t'agraden, no?, com cuiden el producte.
0: Sí, sí, sí, són molt curioses.
1: Que de vegades hi ha gent fins i tot que agafa el periscopi, Impediment, tal, tres o quatre editors, i ho compren tot d'aquesta idea. Que jo me sembla també sí, vull dir que no sempre encerta.
0: No, no.
1: Perquè també hi ha una qüestió de mercat allà que, escolta, tu...
0: Sí, sí, però bueno, sí, són com curadories, no? Una manera d'apostar fàcil. I si no te surt bé, dius, bueno, però és propi per ser.
1: Però segur que sí, també cuiden molt el disseny, no?
0: Sí, i Impediment... No publica moltíssima novel·la gràfica, però en
1: això
0: publica una mica.
1: Jo, sí, jo no... De
0: no
1: fet, no
0: sentit.
1: Sabia. No, no sabia, sí, sí, que, no. Fins que avui que has duit aquests títols, jo no sabia que Impediment també tenia aquesta línia de novel·la gràfica.
0: Sí, sí, la té. El que és vera que no és molt abundant, però
1: molt bé.
0: Sí, sí.
1: Ets de novel·la gràfica, de
0: Sí,
1: còmics, sí?
0: molt,
1: De
0: sí.
1: sempre, perquè això és
0: Sí.
1: veritat que si t'agafa de petit... Jo no m'ha... Bueno, a part de els còmics, diguem, de Bruguera, les
0: Sí,
1: TVs i tot això, que sí, és
0: TVs.
1: veritat que consumíem... Sí, bueno, si ho penses bé, sí, perquè Asterix i Obelix i Tintín han passat tots pels
0: Per
1: meus
0: allà,
1: ulls i les
0: sí.
1: meves mans. Però és veritat que després d'aquesta etapa, que acaba, pues, quan acaba, 12, 13, vaig deixar de banda el gènere.
0: Sí, eh?
1: I darrerament, en els darrers, a millor 10 anys, hi he tornat.
0: Fins i tot t'han adaptat una obra de
1: Bueno,
0: teatre en els
1: l'he adaptada
0: còmics.
1: jo, l'he adaptada.
0: Sí, perdona,
1: Entès
0: exacte.
1: és meu.
0: Però...
1: Fins i tot he fet un còmic. No,
0: exacte.
1: però sí, com a lector,
0: Sí, tot
1: es veurà que és un gènere
0: ja.
1: que vaig abandonar i que t'he contat alguna vegada i de cop i volta vaig tenir la necessitat de, en la meva llibreria, tenir com un
0: Sí.
1: apartat de còmics.
0: Sí, a mi m'encanten, jo molt, no, crec que no ho he abandonat mai. També, per mi és com a cert que està entre la literatura pròpiament,
1: Clar.
0: sense visuals, i el cine,
1: Sí,
0: no?
1: és veritat.
0: És com cert que hi ha enmig, i a mi m'agraden tots
1: Bueno, i
0: dos.
1: l'art visual, l'art plàstic,
0: Sí,
1: també,
0: i
1: clar.
0: cert plàstic, exacte.
1: És cert.
0: I com que m'agraden tots dos, pues,
1: I en què vas
0: això
1: començar,
0: enmig.
1: si te'n recordes?
0: Bé, sí, Astèrix, Zipizapé, Mortadelo, tot això. Astèrix molt, Tintín... I després també, clar, el món francòfon té molta cultura de BD, no?, de còmics.
1: Qui?
0: El món francòfon.
1: Ah, no, esclar, sí, moltíssim.
0: I com que això som mi francòfona, per part de vare, pues, m'arribaven també, m'arreglaven sovint, jo que sé, me'n record, Lu,
1: Ah, sí, lo...
0: Spirou, Yacari, sí, totes aquestes coses així, és que no te sé dir més, però després recordo d'adolescent llegir molt Zits, que era un llibre d'adolescent, sobre un
1: Sí,
0: adolescent
1: aquest
0: divertidíssim, aquest és
1: no
0: americà.
1: el tenc referenciat.
0: Zits, que encara els tenc a la meva biblioteca i m'agrada molt tenir-los allà. I després de més gran, quan hi va aquest moment, això, que ara ho xerràvem abans en Lluís, amb en Lluís, abans d'entrar de còmic, novel·la gràfica, no?, i veure com el format s'anava ampliant, recordo això en els meus 20, quan vivia a Barcelona, a la biblioteca de Lesseps, que hi ha una gran
1: Sí,
0: selecció de
1: sí.
0: còmics. Bueno, passava molta estona llegint còmics i enduent-me còmics i tornant-los.
1: Que bé. Mangas
0: Sí.
1: has tingut d'aquesta,
0: Manga, no.
1: no? No has
0: Manga no
1: entrat
0: hi he
1: mai,
0: entrat.
1: no?
0: No, no, no. Té molt d'amics que són molt de mangas, d'animes i això, però jo no hi he entrat.
1: Bueno, moltíssims. I a més
0: Bueno,
1: som
0: per...
1: lectors, els lectors de mangas són molt
0: Molt
1: fidels al
0: fidels.
1: manga i molt...
0: Perdona, perdona. Vaig llegir una saga molt instigada per aquests amics, que se diu 20th Century Boys, i m'ha agradat molt. He de dir, sí. Sí, és vera. 20th Century Boys m'ha agradat, i també vaig llegir Death Note, que és una altra saga així
1: De
0: grossa.
1: només una més. I ara què llegeixes de novel·la gràfica o de còmic?
0: Pues mira, és darrer que he llegit és de Patchwork, de Jane Austen. Avui estava llegint una adaptació del Nom de la Rosa, de Umberto
1: Ah,
0: Eco,
1: ostres,
0: que
1: que
0: han fet,
1: guai.
0: que ha tret Norma.
1: Vaig trobar en una llibreria, no recordo on, una adaptació que, bueno, millor és que era molt coneguda i jo no ho sabia encara, però em va sorprendre fa un any o un any i pico, del Mecanoscrit del Segon Origen.
0: Sí.
1: No
0: No, però
1: sabia
0: no
1: que s'havia
0: és
1: tret un còmic
0: bastant recent,
1: i el
0: sí.
1: vaig... Bueno, no me'l vaig dur, però
0: Vas
1: diguem que havia
0: fullejar.
1: una presentació i
0: Vinga, lletja.
1: pràcticament el vaig llegir mentre... I la veritat és molt interessant perquè és
0: Sí.
1: un dels llibres que jo me van marcar molt,
0: Sí,
1: moltíssim.
0: és un llibre
1: A tu
0: fundacional,
1: també?
0: una mica
1: Sí, el
0: sí.
1: que passa és que m'ho separen uns quants anys. Jo
0: Sí,
1: va ser
0: però...
1: lectura obligatòria i sort que la varen posar com a lectura obligatòria, perquè si no, no sé si l'hagués
0: Sí.
1: llegit, però em va entusiasmar.
0: L'han seguit posant molt d'anys, la lectura
1: Ah,
0: obligatòria.
1: vale,
0: Sí,
1: per
0: sí,
1: això.
0: sí.
1: És el fil
0: Però...
1: que ens connecta,
0: Exacte.
1: l'educació pública.
0: I ara un que he llegit també fa poc, que m'agrada i no m'agrada, no sé com dir-ho, però que té molt de valor manco a nivell visual, és Impenetrable, publicat per Norma, d'en Àlix Gaga, una autora belga, on ella explica el seu vaginisme i tota la història i tot. I té aquest punt de que jo ja m'està fent com un poc d'al·lèrgia tot el que és tan autorreferencial i tan
1: Clar.
0: autoficciós, com que ja estic un poc farta, produir molt d'anys, però... I que a vegades, pues, quan... Bé, no sé, és igual. És com quan te veus, pots un poc massa reflexar en certes coses perquè comparteixes generació i preocupacions, a vegades també fa un poc
1: Sí, un
0: d'al·lèrgia.
1: poc de
0: I m'agrada llegir
1: darrere.
0: coses de gent que viu una vida diferent a la meva.
1: Jo també.
0: I en aquesta banda tal, però a nivell de visual és preciós i té té unes imatges visuals metafòriques precioses en relació al desig i també en
1: I
0: realitat
1: com
0: el
1: se diu
0: recomano.
1: que... Com es diu?
0: Impenetrable.
1: Molt bé. Ah, clar, pel vaginisme.
0: Exacte.
1: Maria Cuenet, un plaer, com sempre, que guai.
0: Igualment. fins la setmana que ve.
1: Quines ganes de llegir aquestes dues novel·les gràfiques. La setmana que ve més llibres.
0: Exacte.
1: I fins aquí l'aviador d'avui, fins aquí la cultura. Demà més a partir de les 6. Ja sabeu que en 2 minutets arriben les notícies.

0: 21 anys amb tu.
1: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
2: Benvingudes, benvinguts. Hi ha emocions que te queden enganxades a la gola, que piquen, que fan que hagis d'aclarir-te la gola abans de xerrar. I si surt la veu, potser ho faci entretallada o amb alguna llàgrima acompanyant-la. L'obstrucció que provoca un nus a la gola no és física, però apareix. Estranya el conducte com es estreta l'entrada a certs indrets.

0: I en aquest programa no podem evitar tampoc relacionar la paraula amb l'actualitat. I justament ahir vàrem conèixer un informe d'Amnistia Internacional sobre l'aplicació de la pena de mort per allò de penjar per la gola. I en 2025 s'ha batut el rècord per mort de les execucions dutes a terme a Iran. En total, 2.707 persones varen ser ajusticiades a 17 països diferents, el 80% a la República Islàmica. Aquesta és la xifra de que es té constància, i així surt l'informe d'Amnistia Internacional, però poden ser més. I en el cas d'Iran, aquestes execucions s'han accelerat després dels atacs dels Estats Units i Israel, que començaren l'estiu passat i que, com tots saben, s'han intensificat aquests darrers mesos. L'any que ve haurem de sumar-hi noves morts, en aquest cas d'Israel cap als palestins, perquè aquest país enguany ha aprovat una llei que estableix la pena de mort per als ciutadans palestins condemnats en tribunals israelians per atacs letals. La mesura inclou l'execució per penjament dins dels 90 dies posteriors a la sentència. Podríem dir també persones atrapades a la gola del llop.
1: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

amb aquesta música de Pavarotti, el Nessun Dorma de Turandot. Pavarotti, un home amb una tècnica de veu impecable, l'imaginant fent gàrgares, això aclarint-se la gola abans de cada concert o de cada assaig. Diuen que estava obsessionat en protegir-se la gargamella dels corrents d'aire, per això sempre duia aquella bufanda al coll. Relaxar la gola, respirar i cantar.

0: Entre avui i demà, Araceli Bosch.
1: Jaume Fiol Roig, especialista en otorrinolaringologia, exerceix a l'Hospital d'Inca. Avui hem triat la paraula gola com a paraula polisèmica d'aquest programa. I si xerram amb un otorrino, la gola seria el que col·loquialment deim escoll, no?
2: Sí, tècnicament diríem que la gola és aquesta superfície que hi ha darrere el paladar i que se continua per de dins del que se coneix com la faringe i laringe i acaba més al manco a l'altura de lo que coneixem com la nou. No? Val, això seria un poc el que se considera com la gola o escoll.
1: Val, que quan sobretot érem petits mos feien els metges obrir la boca i mos posaven allà un pal per mirar bé la gola, no? Seria?
2: Exacte, més o manco seria col·loquialment, això seria la gola, sí.
1: Val. I aquesta gola connecta amb el sistema respiratori i connecta també amb l'oïda?
2: Sí, efectivament. Aquesta gola, el que hem d'entendre és que una vegada nosaltres, quan menjam o quan respiram, hi ha una part que diguéssim que tant aquesta part respiratòria com digestiva estan connectades, la faringe i la laringe és una estructura única i que després es separen. Les cordes vocals és el que després ens donaran pas en el sistema respiratori a través de la tràquea, que és per on respiram i per on xerram, i a la part posterior d'aquestes cordes vocals és on està centrada la sofa, que és aquí on menjam. I també està connectat a l'oïda una mica més superior, és a dir, una mica més dalt, a la part de darrere del nas, en el que són conegudes com les trompes d'Eustaqui. Això són un sistema de regulació de pressions entre l'oïda mitja, l'oïda per de dins, i la part externa.
1: Molt bé. I quan parlem de la gola, de tota aquesta part que ara mos deia el doctor Jaume Fiol, les consultes més habituals quines serien?
2: Bueno, normalment jo crec que les consultes més habituals són molèsties de gola, molèsties inespecífiques. Normalment en el que coneixem com faringoamigdalitis, siguin bacterianes o víriques, algo que també coneixem col·loquialment com les angines. També altres motius de consulta molt freqüents són les disfonies, pacients que potser es queden afònics o disfònics, i a vegades també pacients que tinguin problemes per enviar, per tragar, que en aquesta fase inicial d'estragar que puguin tenir problemes, o que se coneix com se disfàgia, jo crec que serien els tres motius de consulta més freqüents.
1: Quin paper tenen tabac, per exemple, alcohol, aire condicionat, que això mos afecta a tots i que aviat connectarem quan xerrant de la salut de la gola?
2: Bueno, el que hem de saber és que el tabac és la causa principal de lesions tumorals malignes a lo que és a la part de la gola, això per suposat. Pràcticament tots els pacients que tenen algun tumor de laringe, aproximadament un 90-95% d'aquests han consumit tabac de manera contínua i crònica. L'alcohol seria la segona causa més freqüent. És veritat que hi ha estudis que no saben exactament si l'alcohol per se és una de les causes d'aquestes lesions tumorals, però està molt en sincronia amb el tabac. I per últim, aire condicionat. Sí que és veritat que la sequetat que produeix aire condicionat als vespres quan nosaltres estem dormint, pot ser també una causa de disfonia, de molèsties, de sequetat, i que també, bueno, és bastant un motiu de consulta també bastant freqüent.
1: Val, i d'ara segurament començaran a augmentar aquest tipus de consultes. Parlaves de sequedat. Beure molta d'aigua, és a dir, estar hidratat, ben hidratat, ajuda a cuidar la veu i la gola?
2: Hidratar és fonamental per poder cuidar la salut. És a dir, pacients que estan deshidratats, pacients que estan amb sequetat bucal, sequetat faringe, són pacients que solen sofrir molt més d'aquests problemes. Jo sempre ho dic, crec que la hidratació és un dels punts claus per evitar problemes de gola.
1: Pens, mestres, cantants, amb locutors, que aquí xerram molt en aquesta ràdio moltes hores, cridar o xerrar moltes hores pot provocar també lesions?
2: Sí, o sigui, el que sí que està clar és que les persones que fan un ús vocal crònic i prolongat de moltes hores, de molta intensitat, sí que és veritat que està atribuït a algun tipus de lesions. Normalment les lesions que nosaltres veiem per un mal ús vocal és el que segurament molt d'espectadors, molt d'oients hauran sentit, que són els nòduls vocals. No? Els nòduls vocals són una espècie de calls que fa les nostres cordes vocals quan veiem que aquest ús que fem no és correcte. No? I sí, hi ha altre tipus de lesions que també se poden donar, per exemple, el que són pòlips a les cordes vocals, també per un mal ús vocal, inclús hematomes a les cordes vocals, també per un mal ús. Al final hi ha lesions que són permanents, però que sí que poden ser reversibles si modificam aquests hàbits de parla que tenim, o en alguns casos hem de recurrir a vegades a una petita cirurgia per poder millorar aquesta disfonia secundària, doncs, bueno, en aquestes lesions.
1: Val, són hàbits, és a dir, s'ha d'aprendre, ho vaig a dir en cometes, no sé, però s'ha d'aprendre a xerrar bé, seria, per no forçar la gola i les cordes vocals?
2: Seria important saber xerrar bé, saber tenir una bona fonació, saber utilitzar correctament la respiració, el diafragma. Això sí que és veritat que és un treball que fan les logopedes. Jo sempre ho comento, crec que pacients cantants, pacients com vosaltres, locutors, gent que ha d'estar constantment parlant de cara al públic, sí que és veritat que a vegades una valoració logopèdica d'una sèrie d'exercicis, d'entrenament, de veure exactament quin tipus de veu i com utilitzen la veu, crec que pot ser una bona inversió a llarg termini.
1: Sí. I els senyals d'alerta que serien allò, ara estic un poc escanyada, això començarien a ser senyals d'alerta, tos recurrent, afonies recurrents?
2: Sí, home, jo sempre ho dic. El que sí que tenim de tenir clar és una persona que durant més de 15 dies estigui afònica, sense ninguna fluctuació, és a dir, que estigui completament afònica durant més de 2 o 3 setmanes, és un pacient que jo crec que s'ha de fer una valoració per part d'un otorrino. Més encara si és un pacient fumador. A partir de menys de 2 setmanes, en un context d'un quadre catarral, infecciós i tal, podem estar una mica més tranquils. I si aquesta disfonia passa de més de 2 o 3 setmanes, sí que és vera que és recomanable fer una atenció especialitzada i veure també quin problema tenim.
1: Vale, importantíssim cuidar-nos, eh? També els petits detalls i els senyals que ens avisen de que alguna cosa pot anar malament. De fet, com diferenciem, per exemple, un simple mal de coll, mal de gola d'una infecció que pot necessitar revisió mèdica?
2: Bueno, vaig un poc sobre el mateix. Sobretot el temps. El temps
1: Ja,
2: és molt
1: ja.
2: important. Les primeres 1 o 2 setmanes i una veu que progressivament va millorant, que comença afònica i que després torna a millorar, un mal de coll que és un poc més intens i que després va millorant progressivament, són coses que no ens haurien d'assustar. Però un mal de gola, una disfonia de més de 15 dies d'evolució, que no canvia, que se manté, que inclús pot anar empitjorant, jo crec que aquests són un poc els red flags, per dir-ho d'alguna manera, quan tenim un mal de gola.
1: Molt bé, i també tenim les al·lèrgies, que ara per primavera també són molt
2: Sí,
1: habituals, i
2: ara en
1: tornàvem en
2: tenim.
1: aquesta, sí, i tornàvem en aquesta
2: Exacte,
1: connexió de sotorrinolaringòleg, no?
2: exacte, exacte.
1: També mos afecten, no?, la gola i la veu.
2: Sí, l'al·lèrgia és un quadre, diguéssim, de falta d'adaptació que té el nostre organisme quan s'exposa a una sèrie d'al·lèrgens i el que fa és inflamar-se, no? Té diferents símptomes, pot donar diferents signes, però és vera que a la nostra part ens interessa sobretot una producció excessiva de moc, que a vegades aquest moc pot arribar a la gola i donar-nos una tos crònica, per se. És a dir, l'al·lèrgia, diguéssim que és bastant multifactorial
1: Ja.
2: i afecten a diferents parts d'aquesta via aèria.
1: I després tenim remeis. Els antibiòtics solen ser una solució en el cas d'infeccions a la gola?
2: Mira, normalment quan el que sí que està clar és que és important tenir uns criteris clars de quan donar un antibiòtic en un cas d'un mal de gola, no? Hi ha tota una sèrie de criteris que nosaltres metges utilitzem a l'hora de valorar si val la pena o no donar antibiòtics, perquè la gran majoria de mals de gola que existeixen són virals
1: Sí.
2: i que únicament amb un tractament amb hidratació antiinflamatoris sols és suficient per poder vèncer aquesta infecció, però és veritat que hi ha altres casos que són infeccions bacterianes que normalment debuten amb febre elevada, amb mal de mal, a l'exploració doncs, veiem aquestes angines que han dit doncs, amb unes plaques com blanquinoses, que ja mos parlen d'aquest pus que està generant aquesta bactèria, i sobretot, jo diria, no? Un mal de gola amb unes plaques de pus, amb una febre elevada, sí que és veritat que són els criteris per donar antibiòtic. La resta podríem manejar-ho únicament amb un tractament simptomàtic.
1: Claríssim, parla el doctor Jaume Fiol-Roig, que és especialista en otorrinolaringologia a l'Hospital d'Inca. Acabam amb un consell, molt, ens has donat molts, però per acabar amb un resum, un parell de consells per cuidar bé la nostra gola.
2: Bueno, jo crec que un poc tornant a el que hem xerrat avui, hidratació important, sobretot per evitar aquesta sequedat i aquests problemes com es pot derivar d'això. Després, unes claus un poc d'alarma, no? Pacients, ja ho han dit, fumadors, més de 15 dies d'evolució disfònics, és a dir, que no tanca, no acaba de recuperar aquesta veu, aquests són pacients que sí que han de ser valorats de manera especialista, no? Per descartar qualsevol cosa. I jo crec que més o menys com aquests dos tips, jo crec que més o menys poden tenir un poc d'informació que la gent jo crec que li interessa.
1: Perfecte, perfecte. Idò, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres. A partir de la paraula polisèmica gola, que es pot dur a llocs molt diferents, però era inevitable començar per aquesta part del nostre coll tan important per la nostra salut. Jaume Fiol, moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà.

0: havíem triat gola com a paraula polisèmica del programa. Per analogia, la part posterior del coll, gola és també una obertura, un pas estret d'entrada a certs indrets. La gola del port, d'un riu, la gola de l'avenc o de l'abisme. A Menorca, en el Parc Natural de s'Albufera d'Esgrau, hi ha sa gola, un petit canal que connecta amb la mà. Un pont de pedra el creua just a l'inici de l'itinerari que es pot fer a peu. Davall es localitza una comporta que regula el flux de l'aigua. Antigament s'obria i se tancava amb finalitats pesqueres, avui es fa per conservar la llacuna. I a Mallorca, concretament en el port de Pollença, la zona urbana, es troba el centre ornitològic de la gola, una petita zona humida de dimensions reduïdes, però de gran valor ornitològic gràcies a la gran quantitat d'aus migratòries que la visiten, sobretot durant els mesos de primavera i de tardor. D'això n'hem xerrat amb la Cristina Fiol, que és biòloga i és informadora del centre.
1: El Centre de Turisme Ornitològic de la Gola depèn de l'Ajuntament de Pollença. Estem just al mig de la zona urbana de l'esport de Pollença, però la Gola ve com un petit oasis, no?, que està ben al mig de la zona urbanitzada. I tenim una llacuna on hi tenim diferents espècies d'aus. Se boven sobretot andres, però es veu que molt de pit hi tenim agrons, hi tenim arners, hi tenim gallinetes d'aigua, a vegades molt venen a visitar corpetasses. I després també aquesta llacuna està rodejada per una zona petita de salicòrnia i a continuació ja ve la zona de garriga i de pina. Per tant, tenim una mescla d'espècies d'aus, encara que sigui un rodol petitet i amb poquetes espècies, sí que tenim una bona mescla i representativa de les aus que se poden veure per aquí.

Tota la part que va Pollença, la part aquesta nord de Serra de Tramuntana, després tirant un poc cap a la zona del Cudi, ha estat sempre típicament una zona d'observació d'aus, de fet, dels anys 70, que ja se coneix que venia gent a posta en aquesta zona per venir a observar aus, sobretot gent d'Europa, principalment anglesos, de Regne Unit, i per això sempre ha tingut molta fama. Per això, perquè tenim dues albuferes a prop, tenim part de la Serra de Tramuntana també per visitar, vull dir que tenim zones molt interessants per l'observació d'aus. Per això aquí la Gola va ser un bon lloc per posar-hi aquest centre d'informació ornitològica, que al final el que fa és aglutinar tota la informació de les espècies que se moven per aquesta zona i per tota Mallorca, i per oferir aquesta informació precisa i directa a la gent que m'ho devolgui.

El perfil principal del visitant que ve a la bola són els estrangers, principalment del Regne Unit, cada cop més d'altres països d'Europa també, i tenim un ventall de nivells, diguéssim, des de gent que simplement li agrada l'observació d'aus i ve a veure qualsevol espècie d'au, fins a aquella gent més especialitzada que ve a posta per veure espècies que en el seu país no se poden veure, o espècies endèmiques d'aquí. Això per el que fan aquests visitants estrangers. Després també tenim les visites de la gent local, que també estigui interessada en l'ocell, i també passen per aquí a demanar-nos les novetats que hi ha, tant d'observacions com d'altres activitats que feim. Després també tenim les escoles, que també poden venir a visitar-nos. Nosaltres els feim una explicació de lo que poden trobar a la gola i feim activitats un poc adaptades les necessitats de cada grup. I després també, per altra banda, feim activitats ja obertes més en el públic en general, que aquestes solen fer en cap de setmana perquè puguin assistir també la gent, perquè entre setmana seria un poc més complicat. I són ja més activitats tipus tallers, tallers ja siguin relacionats amb temes d'ornitologia com en altres temes, com per exemple d'insectes, de botànica, de fotografia, un poc en

Aquí luego la part d'aquestes que hem comentat abans de les zones de llacunes, però tenim la zona de bosc i garriga que hi trobem altres espècies, ja siguin espècies més petitetes, tipus caderneres, verderols, buscarets, sivans rupits, tors, també mèleres. Després a vegades també sabem rapinyaires. De que crin aquí concretament a la gola no són tantes. La gola és una zona que s'utilitza més de pas i per alimentació, perquè al final després les espècies que queden criant en el redol, aquí ja defineixen un territori i se queden aquí, són manco. El que és cert que sí que és important perquè en el final serveix com a zona de descans i zona d'alimentació per moltes altres que estan només de pas. No? Una espècie que destacaria, que crec que és important, és escabot. Escabot és una espècie d'urindínit, de la família de les oronelles, com us entenem un poc, i és una espècie que ve a recull fang d'aquí de la gola per després fer el seu niu en els carrers del voltant. És un ocell que fa un niu de fang a les façanes de les cases, en els voladissos, i és vera que a vegades pot causar molèsties per ser brutó, però és molt important perquè és una espècie insectívora. I les espècies insectívores, com segurament ja sabeu, són molt beneficioses tant per l'agricultura com per la societat en general. No? I això potser seria una de les espècies que tenim ara més destacades aquí, o que crec que és rellevant aquí a la gola. És cert que després en els voltants, no dins la gola, però sí bastant a prop, se poden veure les dues espècies endèmiques que tenim a Balears. Una és el buscaret coallarg i l'altra és el virot petit. El virot petit el podem veure des de la costa, que està bastant proper aquí a la gola, i es busca el coallar, també hi ha una sèrie de localitzacions que estan bastant a prop on també se pot observar.

A alguns visitants a vegades li xoca veure tanta vegetació silvestre i a vegades podem caure un poc en l'error de pensar que és que no se cuida. La vegetació silvestre és superimportant perquè ens produeix flors, que aquestes flors atreuen insectes i aquests insectes atreuen ocells. I per tant, anem tancant un poc aquesta xarxa tròfica que se dona a la natura. I al final hem de pensar que la Gola sí que és un parc on s'hi pot anar a passejar com si fos un parc urbà, però per altra banda té aquesta vessant més silvestre, més natural, no? D'un espai natural com poguessin conèixer qualsevol altra zona humida. Per tant, a vegades hem d'enfocar una mica, obrir un poc aquesta idea que tenim, no? D'un parc a una zona urbana. I ara realment està espectacular. A més, també hem tingut aquest pas de papallones migradores, de la papallona d'Escart, també l'hem notada molt aquí. A més, ho teníem tot ple de flors i hi havia dies que estava tot ple de papallones. O sigui que sí, que ara

estan avesades a que la gent circuli pels camins. Que és important, que la gent no surti dels camins o no faci excessivament trull. Perquè si tu vas tranquil·lament per les zones acotades, cadascú té el seu espai, els ocells saben que tu tens el teu espai aquí i que ells tenen el seu espai allà de sa. I si se respecta això, és molt bo de fer per l'ús observar. Per suposar que sempre hi ha espècies que seran més complicades, però crec que és una cosa que

0: i no fes la fotografia o no trobar l'espècie que tu cerques i pentures aquí fa 11, doncs és una super sorpresa. O sigui que això amb observació de la natura i estudis de natura és molta paciència també. El centre està obert des dilluns, dimarts, dimecres i divendres de les 9 a les 4. El que és el centre, la caseta de fusta. Després, el que és el parc està sempre obert. O sigui, podeu venir qualsevol dia, qualsevol. Ara fer la volteta per aquí.
1: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre. IB3 Ràdio és diversitat.
2: Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
2: Amb continguts i reportatges.
1: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
5: Efectivament.
1: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
7: Aquest programa de ràdio legendari.
8: És un facto.
1: Comença el dia amb la informació més completa.
9: Són les 7.
1: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
9: Bon dia, matí complicat a les Balears.
1: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
9: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
1: Amb totes les veus i les reaccions.
9: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
1: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.

bandes il·legals com es conviden a pecar, però alerta, alerta amb el pecat i les seves conseqüències. Per protegir-nos de tots els mals, Déu va deixar a Moisès la taula dels 10 manaments. I durant segles, els pares de l'Església ens han anat prevenint d'altres vicis, sobretot de 7. La supèrbia o l'orgull, l'avarícia, la luxúria, l'ira, l'enveja, la peresa i, sí, la gola.

0: Ai, és que el qual la posa diminutius, però mentre entre ella i jo, ell va menjant, que bueno somos pa comer. Bé, nosaltres, a partir de la paraula gola, millor dit, hem xerrat amb Lluís García, que és arqueòleg, que és llicenciat en història i especialista en història medieval, sobre l'origen d'aquests 7 pecats capitals.
1: Sant Tomàs d'Aquino fa un estudi del pecat capital de la gola i se remet a pares fundadors de l'Església Catòlica d'Occident, sobretot a Gregori Magne, però també a Sant Isidor de Sevilla, que seria un gran referent també de la creació de l'Església Catòlica. Tant un com l'altre venen de la tradició romana, és a dir, Sant Isidor de Sevilla és un hispano-romà i Gregori Magne ve d'una família de lo que seria la tradició romana de l'Imperi Romà d'Occident, que hauria quedat a Roma després de les conquestes bàrbares. És a dir, son pare és edil de Roma, ell té una formació com a ciutadà romà, té una vila a prop de Roma, i Gregori Magne decideix entrar en lo que és aquell monacat que se va gestant a la Itàlia premedieval, lo qual el fa una persona amb molta formació, però molt especial, també. Quan Gregori Magne arriba a papa, és molt prolífic, xerra de tot. I en aquest sentit, quan comentava, a través de Sant Tomàs, quan Sant Tomàs fa aquest desenvolupament de la doctrina cristiana sobre el pecat, se refereix a Gregori Magne i recull el que Gregori Magne deia a les Moralia, vendríem a dir moralitats, que ell diu que la gola tenta de 5 maneres. Mos fa avançar l'hora de menjar, exigeix menjars exquisits, demana menjars preparats amb excessiva cura i depassa els límits de la quantitat i desperta una voracitat sense límits. Ell compara la luxúria amb la gola, en el sentit de passar gust. I aleshores, aquest pecat pot ser capital o no en funció de com qualitativament el comets. És a dir, per Gregori Magne és un pecat no capital si no arriba a fer mal en el teu cos. Mentre aquests instints de la gola

aquesta gola te du a la luxúria. És a dir, hem d'entendre que si tu fas un banquet copiós, pots arribar, després d'aquest banquet, gràcies a l'excés de menjar i l'excés d'alcohol, a pecar també de luxúria.

0: Gràcies, Lluís García. Per cert, que Lluís ens ha apuntat dos verbs relacionats amb la paraula d'avui, Angola, que són goletejar, que seria el mateix que dir menjar molta d'ànsia, i també goleteria, que és l'excés de menjar i de beure, o com diríem avui, golafreria.
1: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.

0: Toni Camps, com estàs?
1: Molt bé. Una gola tremenda, perquè en aquestes hores, saps, això que te pega com el ressopon mundial.
0: A tu què te fa gola?
1: A mi me fan gola moltes coses. Jo tenc una dèria brutal, pues gelat, i m'encanten els fruits secs.
0: Molt bé, Ida, ja veus que li fa gola en Toni Camps. I si mos escoltau, a l'hora que toca, avui no és ni dilluns ni dimecres, és dimarts, però és que avui hem dit una paraula que es gola, que jo pensava, per favor, el manco hem de dir dues pel·lis d'aquestes de gola per una cosa o per una altra. És que jo tot d'una he pensat en tu, cinematogràficament parlant, no pel que menges, que en Toni no el veus, però està molt fit.
1: Sí,
0: i
1: molt fit. Una cosa molt fit, fitíssima.
0: Molt fit, molt
1: fitíssima.
0: Fit. Algun exemple, no, de gola?
1: Jo crec que gola, la primera que te ven al cap, així per comercial, per mainstream, Seven. Uh-huh. Que són els set pecats capitals, aquesta pel·lícula de David Fincher, que ha complit 32 anys.
2: There are seven deadly sins: gluttony, greed, pride, sloth, wrath, lust, and envy.
3: Dex! You wanna come take a look at this?
4: Honestly, have you ever seen anything like this? No.
1: És un històric que mos conta com un assassí en sèrie va matant a sa gent relacionada amb els set pecats capitals. I la pel·lícula comença amb un dels assassinats visualment més impactant, que és l'assassinat de la gola, precisament, que és un home que, ho puc dir, com el mata?
0: Jo crec que després de 30 anys ho pots dir, no?
1: Sí, no. És un home molt, molt gras, en el que mata menjant espagueti, ofegat dins un plat d'espagueti. Molt desagradable la imatge, perquè, a més, la gola du a la luxúria, no? Segons acaben de sentir.
0: Això mos han contat, efectivament.
1: Segons acaben de sentir. En aquest cas duen els assassinats, però també un assassinat per luxúria, que és un dels manco visuals, però més imaginatius, perquè no te mostra l'assassinat, però sí t'explica com han assassinat a la prostituta, la que assassinen, i és brutal. O sigui, és una imatge que no te pot treure del cap, que se te queda allà ficada dins la memòria i no te la mostra, només te la deixa allà. Bon. Una pel·lícula magnífica de David dirigida per David Fincher, amb Morgan Freeman, Brad Pitt, Kevin Spacey i Gwyneth Paltrow. Són els quatre protagonistes. És meravellosa.
0: Molt bé. Aquesta gola de Seven, aquests set pecats capitals, i ara han conegut un poc també l'origen històric d'aquests set pecats capitals. I
1: n'hi ha un altre, sí. N'hi ha un altre que a mi, que a més és fantàstica, perquè és, si a Seven la gola duia la luxúria, en aquest cas, en aquesta pel·lícula de l'any 1973, la gola duia en el suïcidi. Per hedonisme.
5: Alors, on la mange, cette tarte, oui ou non?

0: M'ha fet peur, je croyais que c'était Marcello.
1: És una pel·lícula italiana de Marco Ferreri titulada Le Grand Bouff, que mos conta la història de quatre amics hedonistes disfrutons de sa vida que un moment donat decideixen morir en menjant
2: directament.
1: Bueno, la cosa acaba amb moltes més, amb moltes d'altres pecats també, no? Acaba, no comença...
2: També hi ha luxúria, no?
1: Exacte, també hi ha luxúria. Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi, Philip Noiret i Michel Piccoli són els quatre protagonistes que se'n van a una casa i bàsicament mengen i forniquen, i mengen, i forniquen, i beuen, i s'engaten, i dormen, i mengen, i ja està. O sigui, això és el que fan fins a morir. Uh-huh. Aquesta història és l'argument de La Gran Bouf, aquesta pel·lícula de l'any 73. Riu un moment en què acabes odiant el menjar en aquesta pel·lícula.
2: Embafa.
1: Sí, vull dir, allò de... Sa gola, què és el que mos passa en els que tenim gola per coses, no? Per aquestes coses que dius, me menjaria tot el gelat del món. No, mentida, quan t'endús un litre i mig no em pot menjar més, ja vos ho dic ara.
2: Per cert, La Gran Bouf, guió de Rafael Azcona.
1: Amb un guió de Rafael Azcona. Sí, sí, és una d'aquestes col·laboracions estranyes del cinema d'aquella època i, bueno, Rafael Azcona és un dels nostres guionistes i directors més estimat. Jo crec recordar la vegada que li van donar es Goya a tota sa carrera, que contava sa història d'aquell vagabundo, aquell senyor que va en su cotxe i recueix un vagabundo i Déu decideix premiar-lo convertint en aquell vagabundo en una lota preciosa en la qual passa el vespre més meravellós del món, però clar, el sent demà de matí quan se desperta aquella lota preciosa torna a ser el vagabundo apestilente, que diu en Rafael Azcona, no? Això, tot això ho deia en el discurs quan li donaren el Goya d'Honor, i deia que Dios nos castiga con la realidad, pero nos premia con los sueños, no? I aquest cine són aquests somnis que... Vull dir, un senyor que pensava així va escriure el guió de La Gran Bouf.
2: M'encanta, que bé, que bé. I de bé, escolta, també és vorereta, vorereta, alerta el que menges.
1: Exacte, poc i pes de som.
2: I mos fa il·lusió fer aquests dos apunts avui cinematogràfics a partir de la paraula gola, Toni Camps.
1: Moltíssimes gràcies i salut i cinema.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
1: IB3 Ràdio és participació.
2: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
0: El dia, per saber què passa i per què.
2: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
0: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
2: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
0: per escoltar els protagonistes de la notícia.
2: Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2025.
0: El dia, amb Marta Grau.
2: El 22% de la plantilla actual...
0: De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
3: Todo trabajo tiene algo divertido, y si encontráis ese algo, en un instante, ya se convierte en un juego.

0: Tota sa raó, Mary Poppins. Amb un poquet de sucre, tot passa millor. I això ho deim a propòsit de la paraula polisèmica d'avui, que és gola. I resseguint aquest mot, han rebut consells del doctor Jaume Fiol sobre com cuidar-nos la salut de la gola. Han conegut el Centre Ornitològic de Sa Gola de Pollença, gràcies a la informadora Cristina Fiol. Hem descobert l'origen dels 7 pecats capitals, inclosa la gola, i en Toni Camps ens ha recomanat dues pel·lícules una mica fosques, es va a partir de la paraula gola. Anem a posar-hi color, però ara que ens toca baixar barrera i ho farem amb una dona que té un do. El que ven fa una gola.
1: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
2: Isa Riado, benvinguda entre avui i demà, com estàs?
3: Hola, què tal, com va? Molt bé.
2: Molt bé, gràcies per ajudar-nos avui a baixar la barrera del programa en un capítol on han triat la paraula gola com a paraula polisèmica. Si a Isa Riado li dic gola, què li ven al cap primer de tot?
3: Jo, xocolata. M'encanto. És un de... Bueno, xocolata, xutxes, no ho sé.
2: Sí, xutxes, diu Naïssa, perquè és gerent d'una empresa, podríem dir així, a lo loco de xutxes, que és Frugol, que de fet li posau com un subtítol que és el caix de les golosines. Per tant, avui parlant per telèfon, però mos hem d'imaginar passadissos i passadissos plens de xutxes i de colors.
3: Sí. Aquí és un paradís, tant per els petits que al·lucinen quan venen, i però per als adults també.
2: No sé si entraria un fill meu, l'hauria de dur fermat ben
3: curt. Sí, l'hauries de dur fermat. I una frase que repeteixen moltes pares, només pot dir una cosa, claro, i aquí és quan... Els adults són molt galosos també, Mos controlam molt més, pues perquè ja no estem en segons quines edats per mos passar amb el sucre, però... Sí que és vera que els agrada a tot tipus de persones. Les xutxeries són de sempre,
2: sí,
3: o sigui, sempre han existit. Jo crec que amb un control, pues perquè s'han de deixar de menjar, no?
2: És vera. Quan érem petits, que quan tenies allò 15 pessetes, anaves a la botiga i compraves les xutxes que podies amb aquelles 15 pessetes.
3: Claro.
2: Ho hem de recordar. I Frugol, hem pensat en vosaltres avui a partir de la paraula gola, per allò de quantes coses que mos fan gola, els dolç mos fa gola, a la majoria, efectivament, tot en moderació. I vosaltres sou una empresa familiar, no? Conta-mos un poc com començau.
3: Pues mira, mon pare jugava amb el Mallorca i quan va deixar de jugar, clar, era molt jove, com per retirar-se, i no sabia què fer, perquè, clar, per jugar amb un equip de primera, pues, clar, va tenir que deixar els estudis i tot. Se va posar a vendre pipes, i de vendre pipes va muntar una petita tenda, i de la petita tenda va muntar el caix que hi ha ara. Vull dir, qui s'ho ha currat realment? Hasta mon pare. Jo en els 16 anys, pues, volia dos barats, i mon pare mai m'ho va donar les capritxades que volia, com els Levis o els Bonaventures. Me deia, pues ara vens a l'estiu a fer feina. I bueno, i vaig començar amb ell, fora pensar que jo retomaria el camí que ell va començar.
2: Sí.
3: I al final me va encantar. M'encanta veure... M'encanta tractar els clients. M'encanta.
2: Que bo.
3: M'encanten les xutxes.
2: Sí.
3: O sea, que... Perfecte. Jo sempre dic, jo seré xutxera sempre.
2: Xutxera m'encanta.
3: Clar, és que me diu la gent, a tu no te deu avorrir. Jo, què dius, avorrir? Clar, jo crec que me retenc tant. No mengis.
2: I escolta, i en aquest món de les xutxes, que és el que destaca més, el color, perquè, clar, ha de captar l'atenció.
3: Jo crec que, a part del color, la gent te recorda de lo que li recorda la infantesa.
2: Yeah.
3: Tu a un nen, si no li dones xutxeries, si no els aprovades mai, no sap el que és. Clar, quan els aproves, el que més li causa el vici és el sucre. Per gust, les fresses, hi ha xutxeries típiques de tota la vida. Les fresses, les coca-coles, els plàtanos, les mores... Ara, és vera que com més innoven amb els ojos de Trolli, per exemple, que són impactants, que apareixen un ull de veres, que els emocionen i que són de gelatina i de dins hi ha líquid, tot això als nens els agrada més.
2: Ja.
3: I ara el que m'ho han d'anar en compte és que les tecnologies, el que surt per TikTok és el que més saben, el que, saps?
2: Sí.
3: Que els nens beben i volen provar el que beben. Que jo al·lucino amb això, però bueno, és el que ha.
2: I això vos deu fer estar molt atents a totes les novetats.
3: Claro. No, també? I tot el que surti per les redes socials. I Met si els un youtuber d'aquests o ho promociona, bueno, aquí ja es n'hi van desesperats.
2: Això se nota, sí, ja m'ho imagino. Però xerraves dels gustos de tota la vida. Tenim encara palotes, petacetes, sus... perdoneu aquí que faig un pot d'espam publicitari, però aquells caramelos de nata, petitons, tot això encara existeix?
3: Tot això encara existeix. Mm-hmm. Lo que, claro, hi ha, en aquests productes els trobaràs, per exemple, Ponte Morado, que té tot tipus de sortits. Mm-hmm. Una papereria, per exemple, que vol posar quatre modelos de xutxeries, no tries les clàssiques. Mm. Però tu quan vens aquí, tothom sents pels passillos que dius això és quan nosaltres érem petits. És vera que costa trobar-les en el carrer. Ja. Però sí que hi són. Sí que hi són i nosaltres en tenim sempre. Mm-hmm. Són productes que tenim perquè te recorden. El Grammy, per exemple, que fa festes ochenteres,
2: sí.
3: Lo que vol són productes de l'any 80, ja. I aquests eren els productes que nosaltres teníem.
2: Perfecte.
3: Els que més mos agradaven. El Natadamel, que és boníssim. Sí, és boníssim. Que damunt són productes bons. Sí. I que quan tu menges, és vera que te transporten en aquella època que, bueno... Ja ha passat i éreu molt guais.
2: Que bo. Sentim en Aïssa Arriado, que és gerent de Frugol, aquesta immensa tenda de xutxes, ho direm així, perquè ella se defineix com a xutxera, això mos ha encantat.
3: Sí.
2: Xutxera. Ara te faré les dues preguntes habituals d'aquesta secció, però, clar, mos xerraves de ton pare, que va fundar l'empresa, que era jugador al Mallorca, que efectivament ho va ser jugador de primera divisió amb el Palencia, l'Elche, el Mallorca, entre l'any 81 i el 85. Com ho du, a la situació el Mallorca, com està?
3: Bueno, està molt trist. Yeah. Està molt trist, però bueno, mon pare és crític, vull dir, diu, tenien que va fer més feina, bueno. Yeah. Per ell és un sentiment, mira que és foraster, però el Mallorca per ell és... Sí, és important.
2: Bueno, ara mos feia pensar en això, son pare de Nissa, que és en Juan Luis Riado. I t'he de fer les dues preguntes habituals d'aquesta secció, Isa. Què fa una dona com tu abans d'anar a dormir? Tens algun costum que mos ajudi a dormir millor?
3: Llitgesc un poc i m'aquest dormir de molt aviat, perquè estic molt cansada.
2: I de beníssim, perquè a més crec que és el que feim la majoria, el que feix la majoria. I una cançoneta per ajudar-nos a baixar barrera fins demà.
3: No puedo vivir sin ti.
2: Ah, molt bé. I aquesta te recorda alguna cosa especial?
3: Me recorden el meu fill, que és el meu de la meva vida.
2: Molt bé. I de li dedicam?
3: Sí, li dedicam en Marc Viva Riado.
2: Vinga, i de per en Marc i amb un agraïment molt gran a Nissa Riado. Isa, moltíssimes gràcies.
3: Super. Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé.
1: Entre avui i demà, Araceli Bosch.

0: arribat, com anem?
1: Com va això?
2: Hola, què tal?
1: Com esteu?
0: Estic preocupada perquè ja havíem oblidat en Dean Gallagher, però tenc per mi que l'haurem de tornar a cridar.
1: Exactament així és, perquè necessitem ja en Dean Gallagher del servei l'heroïcitat. L'heroïcitat. Ara, res més, començar el programa ja he volgut posar una trampa.
0: No, és a dir, necessitem els serveis i la heroïcitat...
1: Sí, digueu bé, ara per fer-me
0: refer.
1: No, d'en qui?
0: D'en Dean Gallagher.
1: No, l'has de dir com és ell.
0: En Dean Gallagher.
1: Dean Gallagher és una serp d'un metre, ha sorprès a un veïnat de Llucmajor a una zona de camp.
0: Per tant, necessitem en Dean Gallagher...
1: Ho deim a l'hora? 3, 2, 1...
3: Dean Gallagher!
1: Te necessitem.
4: Jo crec que hauria de començar a registrar la marca, aquest home.
1: En Dean Gallagher. Des que de fet l'hem escrit del programa, però encara no hem obtingut cap tipus de resposta.
0: Vegades.
1: Jo sí, qualcú a Eivissenc el coneix de prop. Per favor, que mos enviïs un missatge directe amb el seu telèfon. Evidentment que li demani permís abans, perquè ho té amb protecció de dades i totes aquestes històries.
0: Recordem que en Dean Gallagher és el caçador de serps més reputat d'Eivissa, i ara sembla ser que aquest estiu el necessitarem també a Mallorca.
1: Exacte, ell és australià, mig britànic, mig eivissenc. De fet, resideix a Eivissa i se'l coneix com això, per Sant Franc de la Jungla, però d'Eivissa.
0: Ivan sí. Capell.
4: Jo l'admir.
0: Si vos l'imagineu en Capell, efectivament, heu encertat.
4: Jo l'admir molt. Jo me trobo una serp i me'n vaig.
0: No sí, puc, jo no tinc puc. Moltes fòbies.
4: Jo, les serps, no sé si fòbia, però no vull tenir una de bona.
0: Home, jo m'estim més una serp que un colom.
1: Sí?
0: Sí.
1: Vols dir que te poso una pitó aquí de 2 metres i un colomet?
0: No, m'estim més la pitó.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Déu, ni de bon Jesús.
0: Que sí, tu?
1: Jo, és colom.
0: No,
1: el colom
0: si
1: et passes per damunt, si
0: però
1: vols.
0: Però si tens por a qualque animal.
1: Però és que no, jo tinc por, Inés.
0: Ah,
1: sa! Saps que segur que tinc por? Aquí podria arribar a tenir por?
0: Aquí.
1: En Dean Gallagher.
0: Avui tenim en Toni Cardell en el control tècnic.

0: companys, vos he de fer una pregunta que vos recordarà un presentador mític d'aquesta casa, en Joan Montse, que demanava: ets feliç? Sou feliços?
1: Jo crec que sí.
2: Sí. Sí, sí.
1: Sí, tenim una bona feina.
0: Gràcies,
1: ens passem
0: Jordi,
1: molt bé.
0: Per aquesta clocada d'ois.
1: Tenim una bona feina, vivim bé.
2: Exactament, sí.
1: Vivim a Balears.
0: Bé, no m'esteu donant motius que a mi me convencen del tot.
2: Amén, però Inés, jo crec que això de la felicitat també és una cosa molt subjectiva. Vull dir que cada persona tindrà els seus motius.
0: I no creguis que és tan subjectiu, no?
1: Exacte, perquè resulta que la ciència ho té estudiat, això. Segons un article que han recollit en el Diari de Mallorca, els científics mos diuen que per ser feliços hi ha tres requisits importants.
0: Què passa,
1: en primer
0: Xavi?
1: Lloc...
2: No, res.
0: Ah, d'acord.
1: En primer lloc, haurien de tenir una renda de 50.000 euros anuals. A partir d'aquí, la felicitat augmenta molt poc a mesura que creix aquesta xifra. O sigui, no és igual de feliç una persona que cobra 50.000 que 50 milions. Això és el que m'ho diuen. Per el que fan els amics, n'haurien de tenir mínim 4 amb els que poden xerrar i obrir el nostre cor.
0: D'acord.
1: I finalment necessitem mantenir relacions sexuals almenys una vegada per setmana.
0: D'acord. I d'una renda de 50.000 euros, un mínim de 4 amics i relacions sexuals una vegada per setmana. Ho compliu o no ho compliu?
2: És a dir, per lo que entes, Jordi, això és temes que si tenim això, a partir d'aquí, ja són els estàndards de suficiència per ser feliços. És a dir, a partir de si en tenim més d'això, ja no té per què...
1: Ja no fa falta. Tenir 4 amics o tenir-ne 22,
0: jo ja
1: no ets
0: més feliç. No en compleix cuna, que és... S'ha de 50.000 euros.
2: Oh!
1: No.
2: Molt bé, molt bé.
0: Com a mínim no compleix que aquesta.
2: Molt bé, com a mínim. I no en compleixes una. Molt bé.
1: Ets...
2: No, és que molt bé, són informacions... Bé.
1: Ets dos, tens dos terços de felicitat.
2: Dos terços de felicitat.
0: Sí.
2: Molt bé.
0: Com a mínim.
2: Exacte, això és una pregunta que fa en Broncano en aquest programa, La Resistència. Podria fer... Ets feliç, per cert, quan cobres...
0: Sí.
2: De quan tens...
0: Hauria de canviar la pregunta ja, aquest senyor.
2: Sí, sí, sí, sí. Hi ha famosos que els incomoda. Però bueno, si saben que van allà... Bé, Jordi, això en això consisteix?
1: Exacte, i a mi m'ha interessat molt. M'ha interessat molt, així que he sortit a investigar a veure si la gent de Balears compleix o no amb aquest requisit.
0: M'encanta perquè cap dels dos ha contestat, però bé, d'acord.
1: Jo tampoc
0: jo és que
1: guany 50.000 euros.
0: Molt bé, Jordi.
2: Molt bé, molt bé.
0: En Xavi, res.
2: Home, ja som un
0: moment més discret. Els oients demanen transparència.
2: Sí, sí, poden demanar el que vulguin. Molt bé.
1: Bé, jo, la gent de Balears, primer demanar pel tema econòmic. Com ho veus? Creus que la gent cobra 50.000 euros?
2: Jo crec que no.
0: Tant de bo.
2: Que no hi arriben. La majoria.
1: Ho comprovam.
2: Endavant.
3: Jo no arribo a 50.000 euros.
4: No, ni
3: de bromes.
4: No, que va, que va. Econòmicament, sense luxes cap ninguns, però sobrevisquint.
5: Sí.
4: Sí, els atents.
5: Sí. Això és una pregunta que no sé si se pot contestar. Bé, més o menys.
6: Jo no.
7: 50.000 euros, pues bastante lejos del requisito mínimo. Falla bastante.
0: Bé, la majoria no, però hi ha gent que sí, eh?
1: Hi ha gent que sí, hi ha gent que es guanya, però és
0: tot i així, la majoria... és una pregunta que ja crec que per fer-la la primera no va gaire bé.
2: És a dir, que 50.000 euros per anar tranquils. Més o manco, també depèn d'on vius, perquè clar, això...
0: Aquí, ja t'ho dic jo que sí.
2: És un estudi d'àmbit estatal, per tant, imagino que no és el mateix guanyar-los a Mèrida o a Càceres que no guanyar-los aquí a les Balears. Bé.
1: Ja ha tret la part economista, en Xavi.
2: No, men, és una qüestió evident.
1: Jo crec que 50.000 euros a totes bandes, més o manco, vas tranquil.
0: Sí,
2: sí.
1: I doncs, això és l'idea.
2: Sí, sí, exacte. Aquesta és l'idea d'aquestes coses.
0: Bé, els dos bés no està, ja està. Ja poden descartar, ningú és feliç, idò. A veure menys si de les amistats va millor.
1: Jo crec que hi ha possibilitats.
3: Sí, això sí. 5 i 6, sí. Depèn, no se pot xerrar amb tothom de tot.
4: Jo 4 en rip, ara el número exacte no te sabria dir, tindria que fer càlculs.
5: Sí, la tinc, o més, sí.
6: 4, però ja va bé.
1: En tens 4, justes.
5: Sí, és que hi ha un estudi que diu que no en poden tenir més de 5, perquè tanmateix no les podem treballar totes.
1: O sigui que 4 o 5, d'aquí no podem passar.
5: Efectivament.
7: Sí. Eso sí. En Baleares, pues somos ricos en amigos, pero en poca cosa más.
0: Bé, idò, el mínim de 4 amics en general s'acompleix. Sí. M'encanta aquesta senyora que diu no tindré més amics perquè un estudi m'ho diu que no, que no els puc atendre.
1: Ara en té 5. Si no entro un mes, diu no.
0: No, però això, a veure, jo tinc la sensació que a lo millor per setmanes o per èpoques prest més atenció a lo millor a certs amics que d'altres. O sigui, que vaig combinant, no? Entre 4 com a molt, perquè més es veure que ja no arribes.
2: Va, èpoques vitals, eh? Èpoques en què te fas més amb un altre, són els amics de tota la vida, però...
0: No, però jo crec que subconscientment, com que estàs atent a quan li vas a vida a un o a l'altre, si necessita qualque cosa. Sí, com que has d'anar combinant subconscientment.
1: També m'ha agradat la resposta d'un al·lot que ha dit mem, jo obro escones als meus amics, però depèn d'en quin amic d'una cosa i l'altra.
0: Però en té 4 o no en té 4, que és el mínim de felicitat.
1: Però amb un deu xerrar d'un tema, de sa món, l'altre xerra de tot bé...
0: I l'altre en té tants que hauria de fer càlculs, ha dit.
1: Sí. Uf, això... Sí. Hauria de fer càlculs, és
0: veritat. Bé, vinga, el tema que mos interessa a tots.
2: Ara anem, és un bessó.
1: Vinga.
0: Les relacions sexuals. Aquest estudi diu que perquè hi hagi un mínim de felicitat s'ha de tenir no una per setmana.
1: Una per setmana, com ho veus?
2: Home, jo veig que és un estudi que deu tenir molts i molts de biaixos, perquè això és molt subjectiu. Hi ha gent que pot estar més contenta amb més o amb manco. Hi ha gent que fins i tot te'n pot mirar de...
1: Però són estudis científics.
2: Tendro, Jordi, si li posen la paraula científic davant, ja està. Ja mos val per tot.
0: A més, què vol dir una relació sexual? Vol dir tot sol? Vol dir acompanyat?
2: Ah, també. S'hauria de matisar.
0: M'interessa saber què diu la gent.
1: A mi també.
4: Jo sí que tinc el lote d'un quasi 7 anys ara i una vegada per setmana sí.
3: Pues jo no tinc el lote i hi ha mesos que va molt bé el tema i hi ha mesos que va molt malament.
1: Tu vas compensant tot setmanes?
3: Sí, a veure, hi ha pics que ara, per exemple, aquest abril ha estat un èxit.
5: Bueno, ara a la meva edat potser, però bueno, més o menys sí. Pues, complit.
6: Quina pregunta. Venga, sí, complit.
7: Va. Sí. Esa bien.
0: Molt bé.
2: Ara, la gent de Balears és ric en amistat i en relacions sexuals.
0: M'encanta que, sincer, aquest abril ha estat un èxit.
2: Un èxit, molt bé.
1: Ha dit, 10 per setmana, bé, hi ha mesos que sí, mesos que no, dic, ho compensa.
2: Clar.
1: Okay, a mi em fa... 5 una setmana i després està bé. 5 setmanes.
0: S'ha equivocat de programa perquè ha dit els darrers 30 dies, que se pregunta que fa en Broncano, i ha dit, no, aquest abril ha anat bé.
1: Molt bé.
0: Bé, idò, bàsicament complim més o manco els requisits de felicitat, manco la part econòmica.
2: Exacte, som rics en amistat, en relacions sexoafectives i en qüestions relatives a els quartos.
0: Fatal.
2: Tampoc fatal, va bé.
0: No, però la pregunta és... Com de concloent són els dobbers.
2: També vos diré que hi ha molt més motius per ser feliç que simplement aquestes tres coses, no trobau?
0: Moltíssimes més.
1: Sí.
2: Per exemple, fem una Taylor List d'aquestes.
1: Vinga, te pot trobar un bitllet dins la butxaca que no t'esperaves. Uns calçons que fa unes setmanes que no te posaves, agafes i te trobes un bitllet. Això, si no has felicitat això...
0: Jo ja me conformo amb una moneda d'un euro. Sí. O de 50 cèntims, ja. Oh, que bé. Això no ho esperava.
2: Hem escoltat una cançó que feia molt de temps que no escoltaves, i te recordi una època.
1: Sí. Giràs coixí quan en l'estiu, perquè estigui fred. Això és felicitat.
0: Treure-te les sabates després d'un dia llarg, o els calçons.
2: Que sigui les 8, de dilluns a divendres. Quan comença xiu-xiu.
1: Exacte.
0: Que soni l'alarma del despertador i que no t'hagis d'aixecar, que t'hagis equivocat.
1: Exacte, que sonis cap de setmana i diguis...
0: O que te despertis i te pensis que has d'anar a fer feina i resulta que no, que és un nord dia faner.
1: També hi ha recordar aquella paraula que tenies a la punta de la llengua que no te sortia i surt i no l'has de cercar.
2: També.
1: És increïble, aquesta sensació.
0: Molt de motius per la felicitat.
5: Però també t'he dit... te puc fer una anotació. La meva felicitat també és perquè tinc a Déu en el meu món, en la meva vida. I això, doncs, també m'ajuda. A fer, ajuda.
0: Aquesta senyora recorre a l'espiritualitat, que és una cosa que aquest estudi / article que hem comentat no ha contemplat i me sembla important.
2: Només deia tres variables, que eren sexe, dobbers i amistat. Però què passa amb Déu? Clar, en aquesta dona, si li haguessin demanat...
0: En Déu, on sa serenitat / espiritualitat en general.
2: En espiritualitat de cadascú, cadascú és cadascú.
1: Ella ha dit que era molt feliç, però sobretot per aquest motiu. I m'ha parit genial.
0: Saviesa.
1: I sabeu que vos dic que va estejar de ciència? Perquè sabeu qui té sa resposta.
2: Qui la té, Jordi?
1: Sa gent gran. Hem llegit un estudi que diu que per ser feliços han de tenir 50.000 euros, mantenir una vegada relacions sexuals per setmana i tenir mínim 4 amics. N'estan d'acord amb això?
5: Nosaltres som molt vells.
8: Fes això que has dit. que ho tenen i n'hi ha que no ho han pogut tenir mai.
1: Us considerau feliços?
9: Sí,
8: però...
9: claro.
1: I quin és el secret per vosaltres?
9: Ens agradaria tenir menys anys, però el secret, pues, aguantar un amb l'altre. I són 60 anys de junts.
8: Tota la vida.
10: Que vull estar amb tu. Oh, oh, oh, vull estar amb tu.
0: Ai, quantes... Ai. Quina saviesa que hi ha en el carrer, eh?
2: Sí.
1: Has vist. 60 anys.
2: Aguantar-se, ha dit. Perquè si no ho aguantau, malament.
0: Només diré que gràcies per aquestes lliçons de vida.

0: who's not looking for. La situació, John looked out on New York City.
1: Jo sempre vull que me la posin.
2: Joan Miró ha batut el seu rècord històric en subhasta, 47 milions d'euros per l'obra Portrait de Madame Key.
0: La licitació es va dur a terme ahir a la Galeria Christie's de Nova York, que és una de les més importants del món. La peça, pintada l'any 1924 i procedent de la col·lecció del magnat Samuel Irving Newhouse, es va convertir en un dels grans focus d'atenció de la vetllada.
2: El resultat supera molt àmpliament l'anterior màxim conegut de l'artista, en Joan Miró, fixat el 2012 amb la Pinture, venuda a Londres per 32 milions d'euros. Amb aquesta nova xifra, Miró reforça la posició entre els artistes europeus del segle XX més cotitzats en el mercat internacional de l'art.
0: La Galeria Christie's de Nova York havia estimat inicialment Portrait de Madame Key entre 22 i 31 milions d'euros, però la intensa pugna va elevar el preu final molt per damunt de les previsions.
1: Jo sempre vull que me deposin.

0: TV3 Ràdio és Memòria. La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, en temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: Notícies d'última hora.
2: No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
7: Amb continguts i reportatges.
8: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
7: Efectivament.
8: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
9: Aquest programa de ràdio legendari.
10: És un facto.
11: Hola, xiu-xiu, som l'Adrià i m'agradaria dedicar-li Calgari 88 d'Antonio Font en el meu amic Simone, que sé que li agrada i que s'esforça molt per millorar el seu català. Un beso.

0: És el moment aquí a Xiu Xiu de repartir justícia i aquí ho tenim fàcil perquè la justícia se reparteix a base de gòmets verds i gòmets vermells i el jutge és en Jordi Suárez.
1: Així és. I avui començant malament. Gòmets vermells. Vinga. Aquesta setmana n'hagués pogut repartir molts. Jugadors del Mallorca, Eurovisió també n'hi ha hagut, vermells. En el fi de Samo de Mango. Però jo no me ficaré en fregats. I el primer gol en vermell serà pels participants d'una Party Boat a Formentera. Resulta que aquesta setmana s'ha celebrat un Party Boat, que és una festa a la mà, bàsicament.
2: Molt bé.
1: On s'ha reunit gent en iots, motors d'aigua, barques, a fer festa per allà enmig, bàsicament. La festa va començar amb un matí amb gent beguent, música a tope, i passant d'una banda a l'altra com si això fos una zona com una altra qualsevol, però no, era una zona protegida.
0: Com si fos Camp Boom, digue-ho, Jordi.
2: Sí.
0: Camp Boom.
2: Com si fos això, no ho sé, què podríem dir?
0: Això?
2: Sí.
0: Com no si ho direm, l'expressió que se me ven, que me ven escant, no la diré.
1: Com si fos casa.
0: Com si fos una casa...
2: Jordi!
0: Com si fos una casa sense llum.
1: Bé, això segur que era davant Escaló de Sant Agustí i és una zona al mar que està protegida. Idò, se van acumular ja uns 30 vaixells i es tenien un d'hores a l'altre com si fossin tots un. I la marxa se va allargar 22 hores.
0: O sigui, van col·locar les barques una de vores a l'altra per poder votar.
2: A Berloa, que se diu.
1: Clar, un posava...
0: Com és això? Té un nom tècnic.
2: Berloa.
1: Exacte. Sí, tu anaves votant d'un vaixell a l'altre i anaves coneguent gent.
2: I vol dir que no se'n podien...
0: A casa seva.
2: A per l'Atlàntic.
1: Aigües internacionals.
2: O si no voleu anar a l'Atlàntic, a la Mediterrània, però mireu que teniu la mà.
0: No.
2: A ben enmig podíeu anar.
0: No,
2: aigües internacionals no importen aigües internacionals.
0: Xavi, ni això. No és per la qüestió de territoris, és per qüestió d'ecologisme.
2: Sí,
0: i de consciència.
1: És una qüestió de tot.
0: De moral.
2: Amem.
0: D'ètica. De respecte.
2: D'això sobretot, de respectes, i qüestió de moltíssimes de coses. Però bé, què més, Jordi?
1: Idò, que van haver d'aturar la festa perquè, òbviament, els veïnats van dir no. I van cridar a la policia.
2: Exactament.
1: I multa de 4.800 euros per s'impulsor de la festa, i no només això, sinó que també com a vermell, que s'endú.
2: Això m'agrada.
1: Doble càstig.
2: Això li farà tenir...
0: És pitjor que la multa.
2: Home, si tenim iots de 90 peus...
1: Exacte.
2: Que condenes, i dir 4.800 euros, eh?
0: És per nosaltres...
1: La multa te la llevaràs amb els dobles, però el goma per mai no te'l llevarà ningú.
2: Això mateix va passar a la colònia de Sant Jordi, deu fer 3 estius, que van fer una festa a la mà, a la badia que hi ha, no mateix no m'ha sortit el nom, però bueno, clar, es penseu que no hi ha cap interferència sonora, i això de la mà arriba perfectament a les cases i els veïnats, com comprendreu, i com és natural, no poden dormir. Què passa? Volen d'empipar?
0: Més que no, ja no és pels veïnats, és per la qüestió de...
2: Bé, per moltes coses, és multifactorial.
0: Sí, no, està clar, està clar.
2: Però bé, que Jordi...
1: Goma per mi i per ell...
0: I ja sí, mos enfadam.
1: Exacte, i goma per mi i per ell i tota la gent que va participar en Party Boat, que és el mateix que una festa a terra, però amb gent que se vol flipar perquè té un vaixell. I ja està.
0: Molt ben dit.
1: Següent goma per mi, i aquesta vegada és pels compradors d'art.

0: Com ja hem explicat fa un moment, i segons recull el diari Última Hora, a la galeria Christie's de Nova York s'ha batut el rècord històric de subhasta d'un quadre d'en Joan Miró que s'ha venut per 47 milions d'euros. En concret, s'obre el retrat de Madame Key. Key, K. No ho sé com se pronuncia això.
1: Key, Pint, si és en anglès, Key. Key, si és en català, K.
0: El retrat de Madame K, pues, suposo que K, no? Que sí. Diu el retrat? Pintada l'any 1924. I aquesta obra ja formava part de la col·lecció d'un magnat editorial. I en aquesta subhasta celebrada la nit passada a Nova York s'ha revenut aquesta peça per una milionada. I això a nosaltres, no mos pareix bé. Perquè des d'aquí, reivindicant que les peces d'art úniques, a més d'un autor tan important per la història de les illes com és en Joan Miró, no ha d'estar per Nova York.
1: Home,
0: allà,
1: per favor.
0: Això ha d'estar aquí.
1: És que les obres d'art han de ser accessibles per la gent de peu, per poder-les valorar. No l'han de tenir els milionaris a Nova York i Déu sap on, per 40... Exacte. Quant? 47 milions d'euros. Un Miró que està en mans d'un milionari, més que bilionari, diríem. Sí.
0: Això hauria d'estar aquí, a l'estudi de Vetres hauria
1: d'estar. Exacte,
0: que si gent pogués venir a
1: veure. Edifici públic.
0: Bé, és que està encerrant que un quadre d'en Miró no s'havia venut mai tancar, que es darrer va ser l'any 2012 per 32 milions d'euros, que va ser a Londres. En tot cas, lo d'en Miró no va ser el quadre més venut i el màxim va ser un lot de Jackson Pollock per 159 milions d'euros.
1: Que fort que hi hagi gent que pot pagar això per un quadre. Mare meva.
0: En definitiva, com a vermell per comercialitzar aquest tipus d'obres i pagar tant de milions. Això hauria d'estar aquí a Vetres Ràdio. Ja ho estic dient. I el següent, com a vermell, que ja estic un poc cansat de repartir aquest com a vermell, m'estic començant a fartar. I és a veure si mos fan cas d'una vegada, xiu-xiu, que ho deim cada setmana. Goma vermell, una vegada més, pels dissenyadors de llistes de millors platges del món.

0: Aquesta vegada... Vols dir?
1: No, no, perdona, perdona. Tot teu.
0: Aquesta vegada ha estat Cara Macarella, s'anomenada per rànquing The World's 50 Best Bitches. Que és lo mateix seria les 50 millors cares del
1: molt
0: món.
1: Bé.
0: Ja està, mira, més fàcil. Mm-hmm. Això, Cala Macarella, de Ciutadella, de Menorca, se situa en el lloc número 12 de 750.
1: Uh-huh.
0: I el goma vermell no el posam perquè la posició sigui molt baixa. 12 de 50, vinga, ja.
1: Ah, però... Ja, no, és
0: hauria d'estar més alt.
2: No és això que mos indigna.
0: Però no és
2: no
0: això que mos indigna, que també un poquet, sinó que mos indigna això d'aquests rànquings que promocionen allò que ja està promocionat.
1: Uh-huh.
0: I... com és aquest cas, és que és una de les caldes més massificades de Menorca.
1: Home, jo m'agradaria que poguessin ponyir de qualque manera perquè fiquin, com una vegada per totes, la platja de Can Pere Antoni, que és la de Gesa d'aquí davant.
2: És igual, l'important en fiquin cap.
1: Ah, oh, sí, aquesta està bé.
2: És allà m'agrada la platja de Can Pere Antoni.
1: Arena, a la mà...
2: Mos pega prat de sa feina.
1: Històric de Gesa, se pot justificar de mil maneres. Després no, està sí. De vora i ve de ràdio.
0: Això és el millor.
1: De Palma, és a dir, vull dir, té moltes coses.
2: Sí.
0: Bé, per si vos interessa, si qualcú li interessa, que ho dubt, aquesta llista se vota entre més de 1.000 professionals de viatges, entre ells influencers del sector turístic.
1: Bé.
0: O sigui,
1: imagina't.
0: Aquesta llista és... Molt bé.
1: Venga. Heu consultat qualque vegada aquesta llista de platges per saber a quina
0: per saber
1: platja
0: quina anar? No.
1: No?
2: Clar que no.
1: No?
2: No necessitàvem nosaltres.
0: No, jo és que no... Jo vaig a les dues de sempre.
1: I ja està, ja. Que no
2: i quines són les dues de sempre, d'en Jordi?
0: No ho diré.
1: No, clar.
2: Ah, no fos que... casa qualque...
0: Exacte.
1: Qualque fan.
0: Qualque influencer m'escoltarà i farà The 15, cada millor...
1: Exacte.
0: No, hombre. No se diu això. No va passar el Goma Birds.
2: Sí, millor.
0: No va passar el Goma Birds. I primer Goma Bird per la jugadora de l'Arsenal, Laia Codina. No te fallaré, somos compañeros, siempre estaré. Gomet verd per na Laia Codina que, segons les seves xarxes socials, cuida i alimenta la nostra Mariona Caldentei. Bravo.
2: Bravo.
1: Molt bé.
2: Bravo. Laia.
1: Laia.
0: I doncs les dues jugadores, catalana i mallorquina, fan pinya en la terra i segur que aquest cap de setmana sí. Na Laia li ha preparat un risotto de carabassa a Mariona.
1: Molt bé.
0: Jo me deman quan en Xavi Oliver mos prepararà un risotto de carabassa.
1: I el tenc aquí, l'he duit amb una carmanyola, no? Podríem fer, mem, de moment podré fer una paella, però encara no sé
2: no,
1: quan
2: no,
1: ni,
2: no.
1: Ni en quin moment.
2: Ja ho ha dit, que no mos ni convidarà.
0: No,
2: no, és que ell reconeix.
1: Home, és que...
2: Li diu, mos convidaràs un dia en esteu lleut? I diu, la veritat és que no. Ell ho diu, ho diu obertament.
1: I
2: deixes les
1: converses privades.
2: Bé, ja està, i ara ho sap
1: però
2: tot
1: no,
2: Balears.
1: Però hi ha un motiu darrere.
2: Sí, realment tampoc mos interessa
1: clar,
2: tant.
1: Clar, jo mos convidaria i pensaria, uah, quin compromís, han d'anar en barca.
2: Sí, a més seria ja incòmode. Mos
1: no,
2: mos veuríem en roba interior.
1: Riuríem.
2: En banyador.
1: Bé, i anar en roba interior, és en banyador.
0: Sí, sí, el pitjor és que t'ho traïm ara, però si ara mos dius vol venir en la barca nosaltres?
1: Clar, vosaltres direu, va, sí...
2: No, ja me'n mereix.
1: Faria peresa.
2: Me'n mereix.
0: Jo també me'n mereix.
1: Una biodramina.
2: Jo som més de camp.
1: Bé, que no passés.
0: Exacte, de muntanya.
1: Ah, sí que no vos convidaré mai.
2: Vinga.
1: Va, mira.
0: Per
2: què se mereix en Laia un gomet?
0: Idò, per cuinar i cuidar la nostra Mariona.
2: Idò, sí.
0: Que ben segur que senyora de Can Nostre. Qualque dia li pot preparar un frit o qualque cosa així.
1: Molt bé.
0: Vinga.
1: Molt bé, molt bé.
0: Passant pàgina, perquè avui els gomets van de famosos i xerrant de la cantant menorquina Chiara Oliver.

0: Nakiara, que és aquesta artista que sentiu, és de Ciutadella, i avui mateix ha quedat a les portes de convertir-se en la cantant més escoltada de tot Espanya, segons les reproduccions digitals i vendes físiques de la darrera setmana. Segons la llista ProMusic Hey, Nakiara ha estat la cantant més reproduïda i venuda a Espanya, només per darrere en Quevedo, que és l'artista més escoltat. Li ha agradat molt tenir el ProMusic Hey. Escamem, com se diu
1: jo
0: això?
1: Jo no ho sé, però ho he dit un par de
2: segonetes.
0: ProMusicae.
2: Exacte.
0: Ah, jo ProMusicae.
2: És una declinació del llatí, ae. ProMusicae.
1: ProMusicae. Tampoc tindria per què saber-ho,
0: jo que sé, és que aquestes llistes sempre són ProMusic... Music,
2: sí, no sé és vera, tens raó.
0: ProMusicae. I, dona,
2: I jo no en sé més que els altres, eh?
0: No en sap més que...
2: No.
0: Jo no sé més que tu, ha sonat.
2: Bé, això. Escolta, Nakiara ha quedat la segona i qui ha quedat el primer, idò?
1: En
0: Quevedo.
1: Ah. Ho ha dit, Jan Jordi.
2: Però no què és en
1: Quevedo?
0: En
1: Quevedo
0: és de Quevedo.
1: Però no, però tu fa... l'altre li vas imitar millor.
0: Vinga, què escoltàvem?

0: Bé, aquest senyor és el més escoltat de la darrera setmana. A Espanya, i aquí ara, és la segona més escoltada. S'ha posicionat la número 2. Sabeu que gràcies al seu disc estrenat No Fue Real.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Ja haurem d'estar pendents. Exacte. A veure què tal. I la veritat és que el top 3 també el complet és mallorquí Resby. O sigui que les Balears estan ben representades. Resum, Gómez Bird per Naquiar Oliver, en Resby i a tots els oients.
2: Molt bé.
0: Molt bé. Acabam amb els Gómez, que avui han estat intensos. En Exacte. Qui acabam, Jordi?
1: Idò, acabam amb tota aquesta gent que ha corregut una mitja marató a Formentera.

0: Idò, aquest diumenge Formentera s'ha paralitzat per acollir la mitja marató en la qual hi han participat 3.500 persones. I no sabeu la quantitat de mallorquins, menorquins i eivissencs que han anat fins a Formentera per córrer.
1: Estion Catxana, bon vespre.
2: Bon vespre, com anem?
1: Has estat tu a Formentera?
2: No, estic en contra de colonitzar altres illes. No me faig merda que nostra.
1: Escolta, anar a córrer tampoc és
2: sí,
1: cap
2: però
1: mal.
2: Sí, sempre se tiren gels d'aquest per allà, la gent... Jo he escoltat
1: això,
2: gent...
1: Això, els mallorquins, menorquins i vissen que han anat, no ho fan.
2: Tu saps que hi ha gent que s'atura mitja marató, són 20 quilòmetres, 21.
1: Sí, 21.
2: Hi ha gent que té necessitats.
3: Okay. Jo...
1: Bé, però amb 21 quilòmetres te pots aguantar.
2: La gent no se torca amb un mac, eh? Que s'ha perdut. No m'ho diré, això.
0: Bé, ja, però també han fet un pot de germanor entre illes.
2: Sí, exacte. Això també està bé.
0: Tots,
2: també està bé, sí.
0: I això sempre està molt bé, per si vos interessa saber-ho. La mitja marató ha anat des d'Esfà d'Espilar de la Mola fins a l'esport de la Sabina. Uh-huh. I el primer classificat ha estat el triatleta José Enrique Coscolla. Enhorabona.
3: Molt bé,
2: enhorabona. Sí.
1: Quin temps ha fet?
0: Ha fet un temps de 1 hora, 11 minuts i 11 segons, que és un temps curiós, que ha fet 1-1-1-1-1.
2: El 11.
1: Molt bé.
0: El 11. En tot cas, aquesta mitja marató té molt d'èxit. Varen participar 3.500 persones.
2: Ja n'hi ha.
0: Però 4.000 no s'hi varen poder inscriure.
1: Oh,
0: o sigui que ja són. Així que com advert per tothom que hi ha participat. Però vermell perquè s'hagin pacientat per quedar-se fora.
3: Pobrets, queden de fora i...
1: A veure, calma. Tothom no hi cap a Formentera. Sí, un any uns,
3: sí.
1: Un altre
0: ja
1: any...
0: Ja vos tocarà.
3: Podeu repartir, aquí fas més dies.
4: Serà per anys. Posa't tranquil, amo, que no vas anar a verdia, que no passa res, que tot morim.
1: I d'això.

0: de 8 i 47 minuts.
1: Són les 8.
2: Passen 24 minuts de les 10 del matí.
3: No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
4: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
3: El dia, per saber què passa i per què.
4: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
3: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
4: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
3: ja... Per escoltar els protagonistes de la notícia.
4: Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
3: El dia, amb Marta Grau.
4: El 22% de la plantilla actual
3: de dilluns a divendres a les 9 del matí a IB3 Ràdio.

0: porten aquest programa a comptar amb Mansió en Catxana perquè mos doni respostes vitals en les seves
1: sionades.
0: Sí, Mansió en Catxana, tanta sort ets aquí.
2: Per sort o per desgràcia?
0: No, sort. Sort. Nostra sort.
2: Xerràvem ara d'aquests cracs que corrien a Formentera, sí. Ídols, si me demanau, i jo vos voldria demanar si vos ha sortit molta story per Instagram d'aquesta gent que corria a Formentera. Jo me n'han sortit uns quants, tenc uns quants de mallorquins que eren.
0: Jo també.
2: Sí, no?
3: Sí, qualcun.
2: Qualcuna era, també, no?
0: Home, de 3.500 persones, jo crec que un parell eren mallorquins.
2: Eren mallorquins més de dos. 3.500 persones. I vos voldria demanar, a quanta gent, així, aproximadament, vosaltres seguiu a Instagram? Ho teniu controlat?
0: Veu, jo ara sí. T'ho podria mirar.
3: Sí, jo un miler de persones.
2: Un miler de persones. Jordi, tu
4: jo crec que deuen ser unes 500.
2: Unes 500, tirant més per baix, i anem a Déu.
0: Jo 2.014.
2: 2.014. Idò, i aquest número no m'interessa tant com... Quanta d'aquesta gent no és... És a dir, no de manera que ho mireu, però no és coneguda, sinó que són gent que vos interessa, influencers, artistes... Quan creus, aproximadament, de tota aquesta gent? Oh, només seguiu a gent propera, amistats?
0: No.
3: Jo pot ser un 30%, eh?
2: Un 30%.
3: Entre mitjans de comunicació, periodista... Jo som molt més boller que no...
2: Que de publicar. No.
0: Jo també. Sí. Jo diria que un 60% és aquest tipus de gent.
2: I l'altre 40%, gent propera que sí. Coneixes. Jordi, tu estàs per
4: no,
2: allà.
4: Jo anava a dir també un quart de la gent que segueix deu ser... Sí.
0: O sigui, bastant alt.
2: Bastant alt. I d'aquesta gent que seguiu que no coneixeu, des que siguin artistes, actrius, cantants, etc., per quants creus que pagaríeu una entrada per anar al seu espectacle?
0: Dos.
4: Sí, jo també.
2: Un sot jo?
0: Sí.
2: Ah, bé, gràcies.
0: No, tu te compt com a conegut.
2: Val, d'acord. Sí.
0: Com a artista, conegut.
2: Podem tutejar.
0: Clar, és que nosaltres tenim un problema perquè, clar, som artistes i coneguts.
2: Clar, exacte. Som, exacte.
0: No, jo això, dues persones.
2: Poca gent d'aquesta, no? I és que vivim en això, una època de s'admiració atomitzada. D'acord? S'ha fragmentat en milers de trossos petits a la gent que admiram i ja no hi ha... O més aviat, cada vegada en queda menys, en Quevedo, que comentàveu, és un d'ell, en Rosalía, queden aquells ídols monolítics del segle XX, aquelles figures que concentraven l'atenció de milions de persones simultàniament, que sortien en els tres canals de televisió que hi havia, que ocupaven les portades de les revistes, i ja n'hi havia prou amb això per ser omnipresents. Però ara tenim una altra cosa, tenim molt de microídols, no? Gent que acumula milers, desenes de milers, inclús centenars de milers de seguidors, però que genera una intimitat simulada. I quedeu-vos amb aquest concepte, la intimitat simulada, perquè hi tornarem. I què passa? Entren a la teva vida cada dia a través del mòbil, com si fossin un amic que t'explica coses de l'orella, però que quan anuncia un concert, una presentació, una xerrada, les butaques queden mig buides. I això no és una anècdota, això és un fenomen que diu alguna cosa bastant profunda sobre com funciona, com dèiem, l'admiració a dia d'avui. I vos poso una cançoneta i vos ho explico.

0: mandé ell, i és que Spotify va publicar unes dades fa relativament poc que són absolutament reveladores. Resulta que només un 2% dels oients mensuals d'un artista, els que ells anomenen els de Spotify superlisteners, representen la meitat, és a dir, aquest 2% representen la meitat de totes les entrades venudes en els concerts a través d'aquesta plataforma. Un 2%. Això vol dir que el 98% restant, tota aquella massa enorme de gent que sona aquesta cançó que li agrada a aquell artista, una playlist quan cuina o quan va en el cotxe, no farà mai el pas de comprar una entrada per veure en directe en aquella persona. Escoltar no és el mateix que admirar, i admirar no és el mateix que comprometre's a comprar una entrada o assistir personalment, físicament, a escoltar en aquell artista. Aquí hi ha una encletxa que és relativament nova, però que en el mateix temps ho canvia tot. Perquè, com dèiem, durant dècades, la qüestió era bastant senzilla, no? Si tenies èxit en els mitjans, tenies èxit en directe. Si sonaves a la ràdio, com nosaltres, aquí, que som un programa d'èxit, la gent venia a veure-te en els concerts o en aquells directes que fessis allà on anessis, arreu. Si sorties a tele, omplies. Hi havia una proporcionalitat, no? Una traducció quasi mecànica entre presència mediàtica i presència física. Ara no. Ara pots tenir milions d'escoltes a Spotify i no omplir una sala petita. Pots tenir 1 milió de seguidors i que no venguin ni 40 a veure-te tocar. El fet d'admirar s'ha convertit en una cosa lleugera, quasi gasosa. Ens agrada molta gent, però ens agrada amb poca intensitat. I aquest és el concepte que avui volia dur. L'admiració de poca intensitat, que crec que és la característica de la nostra època. I hi ha un concepte que també ens ajudarà a entendre tot això, que és el que Donald Horton i Richard Wall, el 1956, van encunyar, i és el d'interacció parasocial. Ells van inventar aquest concepte per intentar explicar què passa quan vam en els nostres idols a la televisió, a la ràdio, no? Tu senties que els coneixies, però ells no te coneixien. Tu saps com parla, que menja, on va de vacances, quin problema es té amb sa mare, però ell no sap ni compte, no. Horton i Wall ho van formular pensant en això, en presentadors de televisió i en locutors de ràdio. Però el que no s'haurien imaginat mai és fins en quin punt les xarxes multiplicarien això, fins a convertir-ho en una relació quasi omnipresent en el segle XXI. Aquella relació vertical on tu saps molt d'aquella persona, però l'altra persona no sap ni qui ets. Quin és el problema? Que abans, com dèiem, aquesta admiració implicava una distància. Tu sabies d'aquella persona, però el que te deixava, el que te mostrava en aquells programes mainstream de televisió o ràdio.
1: Perquè el veies com un ídol, per tant, des de distància.
0: Des de distància. Però realment senties que no comparties res amb aquella persona.
1: Precisament, per això era un ídol, no?
0: Per això era un ídol. Estava com a...
1: idolatrat.
0: Exactament. Estava un pedestal. Sí. Estava un pedestal i no coneixies tant la seva intimitat com per poder-lo sentir tan proper com perquè te sigui una mica més igual. I aquesta és la paradoxa del microinfluencer actual. Que com que, recordeu com us vaig explicar l'altre dia, el tema de la IA implica que has de posar molta biografia a l'hora d'explicar les coses, t'has d'obrir emocionalment, t'has de fer aquesta pornografia biogràfica, generes una intimitat tan gran en el teu públic que ja no resultes extraordinari, no? I això és un problema, perquè el microídol actual és bàsicament això. És un estrany, però molt íntim.
1: És que, de fet, la reina d'Anglaterra, Elisabet II, sempre deia que la monarquia s'havia de mantenir gràcies al misteri.
0: Exactament.
1: Perquè el fet de veure-los inaccessibles a molta distància sostenia de qualque manera la institució, no?
0: I sí, exactament.
1: Que és un poc la gràcia d'aquests fenòmens, no? Si li poden dir fenòmens, no? Veure-los, sí, que crea aquesta curiositat, aquest morbo.
2: Passa, per exemple, amb en Bob Dylan, per exemple, que encara manté un poc aquest misteri i...
0: El misticisme dels famós. El misticisme dels famós.
2: I no s'exposa, com dius tu, públicament i diàriament, que podem accedir en el seu contingut 24/7. I això, de qualque manera, genera més... t'enganxes una
1: atenció.
2: Mica més.
1: Atenció.
0: Sí, sí, i que l'accessibilitat destrueix una mica aquest misteri i fa el que dèiem, que si jo conec exactament tot el que tot el que fa a diari aquella persona, ja no m'interessa tant anar-lo a veure quan ve a la meva ciutat o estar tan pendent del que fa o que no. També això és, de qualque manera, és el motiu de destrucció dels mitjans de premsa rosa tradicionals. És a dir, què és el que mou el món de ska avui en dia? Javi Hoyos i aquest tipus de perfils. Són un altre tipus d'entendre... diguéssim, s'intimitat dels famosos molt relacionats a xarxes socials, perquè ho mostren tot allà. Ja no fa falta que vagin a segon quin programa a vendre una exclusiva per una milionada.
1: Sí, com els paparazzi ja no s'enduen exclusiva perquè la fan ells abans a través de les xarxes.
0: I això és...
1: I molts ho juguen, també.
0: Claro, i això era molt productiu en un primer moment, perquè realment tu t'endús, diguéssim, els dobbers d'aquell paparazzi, perquè dius, perquè vengui la imatge, la venc jo mateix. Però al mateix temps va, de qualque manera... foradant el que era aquest misticisme que permetia idolatrar d'una forma bastant plena en aquests idols. Que
1: tu
0: eren
1: tenies idols
0: ja no
1: quan eres jove?
0: Jo ho he dit moltes vegades. Jo, quan era jovenet, volia ser Alex Turner, que eres cantant d'Arctic Monkeys.
1: És veritat, com has dit. Tenies pòsters en les parets?
0: I tenia... No era aquest tipus... No. Clar, perquè com idolatrava vosaltres? Jo era d'imitar-lo. Jo era d'imitar-lo que nostre, posar les cançons, intentar cantar, imaginar... Me posava vídeos de YouTube de concerts... I m'imaginava a mi siguent aquella persona ja damunt d'aquell escenari.
2: Jo, ídols com a tal, jo ídol... Bé, quan érem bastant més petits, Rafael Nadal, per exemple, jo l'idolatrava.
1: Que deies, vamos, Rafa.
2: No, però...
0: I eres de seguit, seus.
2: Clar, jo m'ho va plegar quan... Bé, jo jugava molt a tenis, jo m'ho va plegar que en Rafael Nadal començava a ser molt i molt famós i molt i molt i molt bo, i veus aquell llamp d'homo, és a dir, que aconseguia tot el que solia, i jo com a nin, és a dir, volia ser com ell, i l'idolatrava.
1: Però dues tenies pòsters i ferretines
2: no,
1: d'ell?
2: No.
1: No forraves les carpetes?
2: No tant.
0: Jo, tirant per aquí, també tenia un altre ídol que era en Kobe Bryant.
2: Per exemple,
0: jo jugava a bàsquet i camisetes, les sabates que treia... Però aquesta manera d'idolatrar no era potser tant l'imatge com aquell merchandatge que... És a dir, hi havia diferents formes d'idolatrar en aquest sentit. A mi me passa, però, que ja és on volia anar en el bessó de tot això, que me not que la meva admiració cap a les persones ha passat a ser això, de baixa intensitat. Tenc molt de microídols...
1: Però també és normal, però... perquè l'adolescència tot és més intens.
0: Sí, això és un punt. Això és un punt evident, que no totes les edats i de l'altre de la mateixa manera,
1: sí.
0: Però crec que si m'hagués agafat més jovenet, també me passaria una mica això. La sobreestimulació, que sempre parlant d'internet, és el que implica, que tens tantes coses a les que triar que potser no focalitzes tant en una i no inverteixes tanta energia en aquell ídol concret.
3: Clar, tal vegada abans anar a veure un artista que venia a la teva ciutat era la gran oportunitat de veure'l-lo. Ara te'n vas a internet i trobes mil concerts gravats, mil coses, mil continguts. Vull dir que al final dius, bé,
0: exactament.
3: Ídol ja està.
0: Exactament. És molt més accessible. Això és positiu, però ha canviat les regles del joc i és de la qual voldria parlar ara després d'aquesta altra cançoneta.

0: D'acord, els ídols són molt accessibles i, a més, hi ha molts més ídols dels que hi havia abans, d'acord? Que mos du això? Mos du un altre concepte molt interessant, que és de la Teresa Senft, que és una teòrica de cultura digital que vos recomano moltíssim, que ja en el 2001 va encunyar aquesta paraula, de microcelebritat, no? Estem rodejats de microcelebritats i ser famós o ser influencer, sobretot en el món de les xarxes socials, de creadors de contingut, s'ha convertit en un ofici, d'acord? I què passa quan és un ofici que té tant la part agradable i, diguéssim, luxosa, com la part més precària? Hi ha molta gent bastant coneguda que no té una vida d'insomni, i mos pensant que sí. A vegades relacionam les xarxes socials, els influencers i els creadors de continguts amb fama, dobbers i, diguéssim, una vida idíl·lica, i no sempre passa així. A vegades és una feina invisible, mal pagada, emocionalment esgotadora, perquè, com dèiem, has de posar la teva biografia damunt la taula constantment, i les dades són bastant clares. Més de la meitat dels creadors de contingut han experimentat esgotament professional directament causat per la seva feina. Quasi 4 de cada 10 s'han plantejat deixar-ho completament, i les causes principals que citen són la fatiga creativa, inestabilitat econòmica, perquè, com dèiem, has de picar molta pedra fins a arribar a un nivell on d'haver-se de compensi tot això, i les càrregues de treball desmesurada. Hores i hores de Twitch, hores i hores de YouTube, hores i hores de fer vídeos curts de Reels per TikTok, Instagram. És una mica, a mi m'agrada comparar-ho amb hi ha aquells grans músics d'estadis, Quevedo, Rosalías, i després hi ha els músics d'hotel, no? Que són músics que és un ofici com ser fuster. I doi, el tema de ser famós ha passat també a dividir-se en aquestes categories. Hi ha microfamós, microsídols, que tenen col·laboracions en certes marques, però que se'n duen un sou com podrien dur-nos nosaltres aquí a Serrat. Vosaltres no, i ja mateix, perquè tothom sap que tu tens un sou desorbitat, però la resta de mortals...
1: Jo som una d'aquestes ídols.
0: Clar, però tu ets de la Lliga de Champions, tu ets de la Champions, no ets dels terrassos com nosaltres. Però és així, és a dir, s'ha convertit en... diguéssim, una altra feina, una altra opció dins el mercat laboral.
1: Però és una... Ves que els infants, quan els hi demanes a vegades que vols ser de gran, diuen influencer.
0: Això està canviant ja.
1: O youtuber.
0: Ara ja no tant. Sí, va haver un moment,
1: ai,
0: sobretot,
1: bé,
0: just
1: notícia.
0: Post-millennial, on la majoria volen ser youtuber, però crec que s'han adonat compte de la trampa que implicava això i de la quantitat d'intimitat que has de regalar, i molta gent s'està replantejant per això que t'ho dic, perquè moltes vegades no està remunerat com caldria.
2: I volen tornar a ser futbolistes.
0: I volen tornar a ser futbolistes.
2: Astronautes.
0: O bombers. Però jo us duc una solució a tot això. Bueno, no sé si una solució.
1: Tu sempre duc solucions.
0: No, jo duc... Bueno, duc aproximacions. Què fem amb tot això? Quina reacció tenim davant d'aquest flux desorbitat de contingut? I hi ha una tendència que a mi m'interessa moltíssim, que és el neolocalisme. Què és el que més està
1: sempre
0: pujant?
1: Sempre acabam amb el localisme.
0: Sempre tirant cap a nostra. Què és el que està pujant més a xarxes? El que està més proper, allò local.
1: Un Toni Orrac,
0: un Paricio Productions,
1: un Miquel Montoro,
0: una Maria Jaume, una Maria Hein, a nivell de música. És a dir, gent que en el seu contingut, en el seu art, en la seva creació, tingui significats que mos interpel·lin.
1: Ninxol.
0: Que siguin propers, que siguin més de nínxol, exactament. És a dir, que la teva audiència no sigui tan global, però sigui més fidel, i que de qualque manera connecti molt més amb allò que tu dius. Per tant, la meva conclusió és que hem de mantenir el suport en aquella gent que fa coses des del neolocalisme, des de la mirada pròxima en allò que mos interpel·la. I sobretot, hem d'intentar no només respaldar-los quan estan a les xarxes socials, sinó també quan fan esdeveniments, quan fan concerts, i com, per exemple, dia 22, que és aquest divendres, Ritual Nepal presenta, que escoltàvem ara el seu darrer disc, ara venim en el Club Mutante, que segur que vos encantarà, així que vos convido a tots a anar divendres 22 a escoltar Ritual Nepal, que fan cançons des d'aquí, des del neolocalisme, i això és un poc. Els meus ídols són col·legues.
1: Sempre. Que ben filat, un aplaudiment per en Sion, que ara mos acaba de fer una neopublicitat del seu grup d'amics.
0: El meu grup d'amics i el meu grup fetitxe, darrerament, sí. I hem de reivindicar això, que els ídols han de ser col·legues una altra vegada.
1: Sí, sí.
3: Però clar, tu també... O sigui, dèiem que
2: aquestes persones més properes, més costa que hi vagin. I en aquest cas, Ritual Nepal, Maria Jaume i tal, són el més proper que te pot trobar.
0: Exacte. Hem de lluitar amb aquesta contradicció. Sí.
2: Pot dir, mira, jo Ritual Nepal ja els veuré mil vegades en l'estiu.
1: Sí.
2: Que en aquest cas no.
0: No, però sí, sí.
2: Però qualsevol artista d'aquí dirà...
0: És evident.
1: I que no és el mateix.
0: Jo intento contradir-me 7 vegades el manco de la secció.
1: I de totes formes, tu ara has acabat apel·lant en el neolocalisme respecte als artistes, és a dir, un Ritual Nepal, un Maria Jaume, un Maria Jaime, no és el mateix artista que influencer.
0: No, i els influencers també. Què passa? És a dir, això són les cartes com estan. Per tant, aquesta proximitat ha fet que ja no valorem tant ni els famosos que estan a Los Angeles. Per tant, si ja no valoran ni aquells, què té més? Mm. O sigui, anem a obviar-los en aquests, tant que estan tan fora. Mm. Anem a apostar pels que estan aquí. Si tant mateix és tan pròxim, Antonio Rack, com na Karol G, saps?
1: Ja, anem amb Antonio Rack.
0: Per això, Antonio Rack i na Karol G estan en el mateix nivell de proximitat, ara mateix.
1: I, per exemple, també...
0: I Antonio Rack m'ha fet gràcia.
1: I una altra icona que podeu seguir és en Sion Catzana.
0: També, Sionades, claro, sempre som allà.
1: Sionades, ara també és col·laborador del Dissabte Directe.
0: Dissabte Directe, també, molt content. Sí, sí, sí, en Antonio, un espectacle.
1: Ets un fan.
0: Soc un fanboy de tot. I un microidol, també, a vegades.
1: Exacte, això, neolocalista.
0: Sóc esteu idol, que deia aquell, no? Sóc esteu idol.
1: Sion, gràcies, fins la setmana que ve.
0: Fins la setmana que ve.
1: Ens encanta que venguis.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Dimecres marcat per temperatures altes, les màximes poden arribar a fregar els 30 graus a punts de Mallorca i a l'interior d'Eivissa, per tant, jornada assolellada i placidesa al mar. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, nega haver fet cap gestió relacionada amb el rescat de 53 milions d'euros de l'aerolínea Plus Ultra, pel qual l'imputa l'Audiència Nacional.
2: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
1: El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, situa el socialista com el líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències i falsedat documental i investiga si part del rescat de l'aerolínia es va destinar a fins il·lícits. Per tot plegat, l'ha citat a declarar el 2 de juny i es converteix així en el primer expresident de l'Estat investigat per corrupció. Mentre que la portaveu de l'executiu espanyol, Elma Saiz, recorda el llegat de l'expresident, la portaveu del PP al Congrés, Esther Muñoz, insinua vincles entre Zapatero i Sánchez.
3: Fue el presidente que durante dos legislaturas supuso la mayor transformación social de nuestro país, con avances en derechos, en justicia social y, por supuesto, derrotó a la banda terrorista ETA. Ese es José Luis Rodríguez Zapatero.
4: Otro día histórico. Hoy por primera vez ha sido imputado un expresidente del gobierno español. Nunca habíamos visto en los últimos 48 años de democracia. Lo que es más grave todavía es que el señor Zapatero ha sido imputado por delitos que no se hubieran podido llevar a cabo si no hubiera sido con el concurso del gobierno de España.
1: Principi d'acord entre PP, PSIP i el sector del taxi per introduir un seguit d'esmenes a la pròxima llei òmnibus per millorar la competitivitat del sector i reforçar la lluita contra l'intrusisme. Entre els acords es preveuen sancions a les plataformes VTC davant possibles irregularitats. A més, es vol que l'atorgament de les llicències dels vehicles en conductor sigui d'àmbit insular. Són el president de Taxis Piment, Biel Moragues, i el d'Autotaxi, Toni Boussà.
5: És evident, pero evidentísimo, que no pueden hacer transporte estatal al amparo de una tarjeta del Estado cuando no se mueven entre distintas comunidades.
6: Hi ha un tema que no estem totalment d'acord, que és el tema de l'àrea de prestació conjunta, que primer de tot se n'està parlant molt, però creiem que és un tema que primer se mos ha de dir de quina manera serà i després nosaltres direm si estem d'acord o no estem d'acord.
1: I es reforça el dispositiu de seguretat per les festes de Sant Joan de Ciutadella a Menorca. S'han presentat millores en el pla de seguretat i es calcula, Ramiro López, que unes 150.000 persones poden acudir enguany a aquesta festa.
7: 450 efectius es desplegaran enguany per vigilar el bon desenvolupament de les festes de Sant Joan. L'any passat n'hi havia entre 370 i 400. Es manté el nombre de policies nacionals, que ja s'havia incrementat l'any passat, i es desplacen més agents de policia local d'altres municipis de les Balears. Escoltem a Pablo Garri, director general d'Emergències.
8: Nosotros lo que vamos a hacer es montar un operativo con 56 policías que vienen del resto de Baleares. Particularmente, además, este año vienen desde la isla de Ibiza y tendremos 15 efectivos más que en el operativo anterior.
7: S'ha fet feina per millorar el dispositiu de seguretat, especialment en els punts on es van detectar incidències durant l'any passat.
1: I amb aquest punt arribam a les 6 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a l'informatiu matí.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
1: ...21 anys amb tu.
2: Xiu-xiu, el programa on parar l'orella, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: En 70 segona hora de Xiu Xiu amb en Lluís Fortes en el control tècnic i ara és moment de saludar la Maria Antònia Miró. Maria Antònia, com anem?
1: Molt bé, bon vespre, com estàs?
0: Molt bé, i tu, què tal per Barcelona?
1: Molt bé, avui me sent el típic que diuen d'una hora més en Canàries. Pues això és com avui, una hora més tard, són les 9, però bueno, amb la mateixa energia. I te diré que quasi tot més, eh? Perquè sí, he pogut sopar.
2: A més, pots ser desbordant, si tens més energia del que
1: sí,
2: és habitual.
1: Bueno, la contenim. Però he dit que he sopat una mica, cosa que no sol fer.
0: De què has sopat, Maria Antònia?
1: He sopat una quix de bròquil, que és ideal, perquè te la fas i em pot menjar 3 dies. Bueno, si menjo 50 grans cada dia, com és el meu cas, però me la vaig dosificar.
0: No, a tothom li bastaria.
1: No, certament no. Pots
2: això, Maria Antònia, ja t'abans que no m'ho bastaria. Home, una quix de bròquil.
0: Ja
2: i més, te dura 4 dies. Ja va ser greu.
1: Ja sap greu tan jove, però bé. Després s'arregla amb el geladot. Ara ja estem a l'època de menjar aquest tipus gelat petitons.
2: Sí, sí.
1: Dos gelats en el dia. A vegades, els divendres, me permet menjar-ne dos.
2: Ben fet, perquè si no, tens una pujada de sucre.
1: Encara no l'he fet, el gelat, encara no.
2: Molt bé.
1: Molt bé, Eda, va, començem amb el que xerrem avui, perquè no serà un sentiment, sinó un estat de què tenen les persones. Ja deien que són sentiments, estats, idees... Bé, un pol el que vulguem. Realment, a vegades diuen que el fet de ser-ho ens fa més feliç, o per contra, n'hi ha que diuen que és el perill més gran que hi ha si no són conscients de que ho som. Avui xerrarem de la ignorància.

0: que no veuen coca no sent. Arbi, quina traducció que he fet des castellà.
1: Deus de dir corazón.
0: Ojos que no veuen corazón que no sientes, un poc això, no, Maria Antònia?
2: Clar, ulls que no mouen, coca no se'n dol.
0: De totes formes, has posat Eres tonto del Canto del Loco, aquesta cançó, però no volen parlar de persones que són curtes, sinó de... És a dir, la ignorància no és el mateix que la beneit.
2: Clar, a veure, en què s'apareixen i en què se diferencien, no? L'ignorància és l'estat de qui no sap res en general o en relació a una cosa. O sigui, altrament dit, l'absència del coneixement. Per exemple, molts de filòsofs consideren l'ignorància, no?, com l'estat natural de les persones o, de fet, com la naixença de l'ésser humà, no? Aquesta cosa de la tàbula rasa, de la ment de Sant Aristòtil i, a mesura que anem us anant fent grans i anem escrivint conceptes i tenim idees i de més. Clar, després teníem el que seria la beneit, curt, no? Quantes maneres he de dir a algú que no és gaire espavilat, no? El meu preferit és no es deseu primers. Una altra manera de dir algú... que no arriba, no? Mm-hmm. Clar, en tot cas, l'ignorant no en sap, però pot aprendre. En canvi, l'estúpid sembla que no té la capacitat per comprendre o per arribar a conèixer.
0: Això que, com a l'ignorant, no ho és per ignorància, valgui la redundància, no?
2: Exacte, o sigui, que té la capacitat d'aprendre, però potser ho desconeix. En canvi, com tot el que ja han xerrat com a més pejoratiu, és com a gent que realment no té la capacitat de saber que no ho sap. Pot ser, m'enteneu?
0: Mm-hmm. Perfectament.
3: Sí.
2: En tot cas, hi ha un programa de ràdio que de ser ignorància n'ha fet una virtut i se diu La nit dels ignorants.
0: Per qui no conegui La nit dels ignorants, Maria Antònia, com ho explicaries?
2: El programa bàsicament consisteix en rebre telefonades dels oients que fan preguntes. I el que és curiós és que els mateixos oients tornen a cridar i responen a les que ja s'han fet. Llavors és com una ràdio bastant participativa, no? S'emet des del 1987 i a dia d'avui encara està en emissió i és com a altes hores de sa matinada, no? És vera que ha anat canviant de presentador, però el primer presentador i creador va ser en Carles Cuní, que va presentar fins al 96, s'emetia a Catalunya Ràdio. Però sabeu que aquest presentador, en Carles Cuní, li agradava a moltíssima gent, però a vegades no li agradava a tothom.
4: Per què no?
5: Què n'hem de fer fora? Adéu, si teniu aquí un muntatge als Cuní, que és l'hòstia.
4: Ah, aquest és el problema,
5: eh? Quin és el problema?
4: No ho sé, el muntatge que tenim. Quin sí, és aquest muntatge?
5: Tenim un muntatge aquí, home.
4: Home, explica-m'ho tu, perquè em farà molta il·lusió saber-ho.
5: Et farà molta il·lusió saber-ho?
4: Sí.
5: Molt bé, doncs jo no sé com senzillament els directors de Catalunya Ràdio amb la teva mala educació característica et mantenen aquí aquest programa, té molta audiència. I té molta audiència no per tu, és pel programa que és bon, sí. M'entens?
2: Això li venen en Carles Cuní el 91, un oi que va tenir en directe i li va dir, mira, tu el que ets, t'han donat el programa perquè no tens ni mèrit. La pregunta que vos faig és, imagineu-vos que algú vos crida i vos diu això.
0: Home,
2: què faríeu?
0: Jo crec que els nostres oients no són tan...
1: impertinents.
0: Sí, exacte, gràcies. Anava a dir dolents, però... crec que ningú mos ho faria. Ah, que no mos ho faríeu, estimats oients. No.
2: Mos han sentit de res. 13.99, no? 0.0.
0: Exacte. Ara no el direm al telèfon, Maria Antònia.
1: No donarem idees a ningú.
2: Però clar, com gestiones aquesta situació? Jo crec que ho fa molt elegant, en Cuní. Bé, és un home dels anys 90, no?, que té com aquesta actitud bastant autoritària una miqueta. Però bé, se'n van sortir.
0: Mira, Maria Antònia, ara parlant dels oients, mos acaba d'arribar un missatge, d'en fet, és d'un gran humorista, en Xavi, que mos diu, sobre sa ignorància hi ha un acudit. Què és pitjor, la ignorància o la indiferència? I l'altre contesta, no ho sé, ni m'importa.
2: Ah, boníssim. M'encanta, m'ha agradat molt. Home, espero que m'ho estigui sentint. He rigut.
0: Mèrit en Xavi Conyelles, eh? En Xavi Conyelles, humorista. Company també que nostre.
2: Edo, clar, hem de dir en tot cas que la ignorància, ja sigui de no voler-ho saber, no de saber-ho, el fet de ser ignorant, fins i tot, està contemplat per la llei.

0: Maria Antònia, sé que sempre te remuntes a l'època antiga per justificar les emocions que mos dus. En aquest cas, l'estat d'ignorància, veurem. Com va començar aquest estat d'ignorància?
1: És que és molt interessant perquè ja existia en el dret romà un principi de dret que segur que a vos sona, no? Ignoratia juris non excusat. Que vol dir, bàsicament, que el fet que tu no sàpigues que una cosa és il·legal no te salva de complir la llei. Clar, això està molt bé perquè, evidentment, l'Estat té l'obligació de fer les lleis públiques perquè, clar, ningú se pugui excusar. Perquè si valgués la pena dir, ai, és que no ho sabia, seria un caos, no? Clar, així a nivell personal, no jurídic, una vegada m'ha passat que estava amb un lloc que havia estudiat cine i després va fer filosofia, fatal, estaven junts i li vaig dir, tio, has fet una cosa malament. I me va contestar que com podia i fes bé si no el coneixia realment. Clar, i jo m'ha quedat amb
0: Antònia, t'ajuntes amb cada un cada vegada.
1: Terrorífic, clar. I la cosa era, si te convida a sopar i no fas ni el gest de rentar els plats, bé no està. Vull dir, i aquí faig un petit espai per dir, forca i presó, aquí instrumentalitza la seva ignorància. És a dir, en llei queda molt clar, no? Que no saps que una cosa estigui malament, no t'eximeix de fer-ho bé, però les relacions a vegades és molt complicat, perquè si li dius a algú qualque cosa, diuen, és que no sabria que te sabria greu. Home, pues, no ho sé, penseu.
0: Exacte, una mica de vista, per l'amor de Déu. També t'he dit que si la discussió, en aquest cas, era el fet de que ell no va, te va convidar a sopar i no se va aixecar o escurar, te vas haver d'aixecar tu i vas escurar tu i una mica de vista. Sí.
2: A menys que no sàpigues com van les coses, que ja també no tens educació. Vull dir, és a dir, pot no desconèixer els codis que hi ha quan una persona te convida a sopar. Pot desconèixer que s'ha de saludar la gent per dir bon dia.
0: Exacte.
2: Pot desconèixer que t'has de donar les gràcies a la gent. Evidentment, però una cosa és no saber les coses i l'altra cosa molt diferent, estimat meu, és no tenir educació.
0: Ignorantia juris non excusat.
2: Li vas dir això,
1: Exacte.
2: I el vas treure de que teva.
1: Clar, no, de fet, supos que després van discutir de què eres bé i què eres mal, i clar, van perdre el temps i esconir, i ja està, i m'ha tornat a seduir. No pot ser això, no pot ser. En tot cas, és a veure que sí que existeixen esforços perquè siguem ignorants. És a dir, per exemple, tenim molt de mecanismes dins el que seria la nostra societat perquè se preservin certs secrets. He de dir que ja vos faig un adelant que el pròxim capítol anirà sobre precisament això, els secrets, perquè he estat com llegint i ho he estat superinteressant. Perquè, mirau, tenim acords per preservar informació des de la confidencialitat, la intimitat, la privadesa, tenim el secret de confessió, el secret de vot, el secret professional, el secret d'estat, l'anonimat i el meu preferit, dret a l'oblit. Uau! Clar, és que la informació es poda i és veritat que certs mecanismes perquè nosaltres siguem ignorants de certa informació que potser no mos pertoca, no? Jo és veritat que sempre me record això quan dic que vull ser discreta, no? Informació es poda, intenta tenir un, no? Un secret personal, jo que sé. Bueno, no ho sé.
3: És veritat que nosaltres 2 hores aquí cada dia a ràdio, secrets. Massa coses, saps, gent?
1: Secret. Sí. Exacte, secrets pots, entre els oients i vosaltres. Bé que feis, està molt bé. Però clar, és veritat que ara no hem d'entrar en teories paranoiques de si l'estat vol que siguem ignorants o no. Però la realitat és que és veritat que a vegades ignorància a vegades és fabricada. Uh-huh. I de fet, hi ha un camp d'estudi que s'encarrega precisament d'analitzar això, de quina manera se propaga informació falsa o que la gent desconeix. I seguiu-se agnotologia. I de fet, aquest terme el va introduir un historiador de la ciència, que es diu Robert Proctor, que bàsicament això investiga com se genera activament la ignorància a la societat, ja sigui a través d'aquest secretisme militar o judicial, o per mitjà de polítiques deliberades.
0: Però com se fabrica exactament la ignorància?
1: Clar, el que dèiem, publicant dades científiques errònies o tendencioses per crear confusió. De fet, en Proctor afirma que és la tecnologia de la desinformació. I precisament ell comença el seu estudi i se remunta en els publicistes de la indústria de tabac dels anys 50, perquè clar, tot el màrqueting que va era fer creure a la gent que el tabac no era tan dolent, o sigui, que desconeixessin les causes perjudicials que tenia, clar. I avui en dia és una pràctica supercomuna en temes com el canvi climàtic, la teoria de l'evolució, clar, s'intenta fer creure a la població que encara pot ser existeix un debat quan realment no n'hi ha, clar. I a més, quan més en xerram o més ho posam en dubte, pot ser paradoxalment més dubtes genera la gent, no? La ignorància també és poder i, precisament, la gnotologia és literalment secreció deliberada d'ignorància per controlar el que series personal.
2: I aquí és on entra, ho he dit abans, és màrqueting quan xerram de tabac, però també la propaganda quan xerram de religió o política, que abans la propaganda podia ser nodo i la gent el consumia tant sí com no perquè no quedava més remei, i ara la propaganda és perquè no queda més remei els mitjans de comunicació, les xarxes socials, on constantment mos dinamites a vídeos i és constant el bombardeig que hi ha. Però, bueno, és vera, però també, Maria Antònia, que s'ignoranci a vegades les persones són les persones ignorants, podrien dir, més atrevides.
1: Exacte, a vegades, però és que la gent que menys sap, perdoneu, se creu amb més capacitat de poder opinar, no? I això, de fet, té un efecte, té un nom, i se diu l'efecte de Dunning-Kruger.
4: Porque te advierto que me he cansado, que todos los tontos tenemos tope, y esta vez voy a acertar, aunque sea de rebote, porque te he perdonado. Pero hasta los tontos tenemos tope y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote.
0: Això se diu, Maria Antònia, xerrar sense sabre, no?
1: Exacte. Clar, aquest efecte de Dunning-Kruger bàsicament explica el biaix cognitiu que demostra una cosa molt curiosa. Que la gent que menys sap, o sigui, la més incompetent en una matèria, té més seguretat per expressar-se i se creu molt més intel·ligent del que realment és. En canvi, els experts tendeixen a subestimar perquè se pensen que si una cosa és fàcil per ells, també ho pot ser per tota la resta. Llavors, clar, això ho van demostrar l'any 99 dos investigadors de la Universitat de Cornell fent experiments precisament amb estudiants de psicologia. Clar, els autors de l'estudi ho van resumir bàsicament. El problema és incompetent, és un error sobre si mateix, o sigui, se pensa ell mateix en major mesura, mentre que el desespert és un error sobre els altres, és a dir, que se pensa que tothom té el seu mateix nivell. I hem de dir que aquest estudi tan brillant els va donar el premi de la Ig Nobel de l'any 2000.
0: Ig Nobel no són els Nobels de tota la vida, o sí?
1: No, no. Els Ig Nobel són uns premis que, com diu la pròpia acadèmia Ig Nobel,

0: perdre primer el telèfon i després la cartera.
1: Un de vora l'altre, m'ho dic, ho vaig trobar en terra, es carrer com una tiranga. Clar,
0: i a més ho troba un guàrdia civil, telefona a ca teva a Solla per avisar ton pare i ta mare. Ton pare i ta mare te diuen, Maria Antònia, has perdut el mòbil i la cartera, i ho té un guàrdia civil a Barcelona. I tu, per ser agraïda, li dus un formatge de mò.
1: Exacte, exacte, així és.
0: Increïble.
1: Així va ser, Inés. I en tot cas, he de dir que, clar, que jo m'ho va veure que tenia el codi de mon pare i mon mare i li va fer molta gràcia. Jo en aquell moment no tenia el mòbil bloquejat i per això va ser possible que pogués cridar mon pare i mon mare. Així que un poc, el resum de tot això és que, clar, evidentment, jo no puc cercar, no puc saber que he perdut una cosa si desconec que l'he perdut en primer lloc.
0: La teva ignorància, idò, és d'ignorància de banda veres, eh?
1: Exacte.
0: És a dir, no saber.
1: No saber que havia portat el mòbil i la cartera, efectivament.
0: Bé, idò, però allò sí que sabem és que tu tens una gran capacitat de coneixement. Per tant, no sé si t'ha acabat de comprar la anècdota d'ignorant.
1: No ho sé.
0: Despistada, despistada, sí.
1: Despistada, sí. En tot cas, evidentment, de caiguda civil vàrem ser agraïdíssimes i després m'ho va dir que la seva dona havia estat infermera i vàrem viure durant un temps a Palma.
0: Molt
1: així
0: bé.
1: Que res, el món és un poder.
0: Si mos escolta, gràcies per aquest servei públic de tornar el mòbil i la cartera a la nostra companya Maria Antònia, que crec que no és la primera vegada que ha perdut mòbil i cartera per Barcelona.
1: Exacte, i que és més ignorant que perdre objectes físics, no? En tot cas.
0: Maria Antònia, gràcies, que tinguis un bon dia.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu.
1: Bona nit. Adéu.

0: TV3 Ràdio Os, formació.
1: Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IV3 Ràdio, 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IV3 Ràdio. Aporta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IV3 Ràdio.
2: Podem gravar, idò.
3: Dale play.
2: Raül Valls, com estàs?
3: Molt bé, Joan Mimas.
2: Aquí fent un programa...
3: La gran vida.
2: Passen tantes coses.
3: Cada dissabte i cada diumenge.
2: A partir de les 9.
3: Puntuals a les 9.
2: No, i no t'obram, i no t'obram.
3: Aquí, a IV3 Ràdio.
1: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
3: Saps què t'ho vull dir?
2: Sí.
1: En Joan Mimas i Raül Valls.
4: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'has eixut. Però nosaltres, això és al revés. Perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
1: Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
5: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
6: I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre les campanetes.
1: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.

0: Ja sabeu que en aquest programa de tant en tant mos agrada fer una mirada en el passat.
1: Que ballet quan eres jove.
2: I avui en aquesta mirada, avui a nostàlgia, educació física, o com m'agrada jo dir-li, gimnasi. Gimnasi, allò que era el cel, allò que podia ser també l'infern.

0: Home, gimnasi. Què li deia, Volta? Gimnasi, educació física?
1: Gimnasi.
2: Educació física.
0: Clar, perquè tu ets una altra generació.
2: En sèrio, gimnasi?
0: Sí.
2: Però què sou? De què nau?
0: En gimnasi.

0: Sí.
1: El gimnasi. Ara faig roba de gimnasi.
2: Sí. Eh? Avui m'he deixat la roba.
3: Gimnasis d'escola
2: privada. Jo te'n puc contar moltes de gimnasis.
0: A mi, em sembla l'infern pel voltros.
2: L'infern.
3: Sí? Cel. Cel. Cel. Eres, jo, eres hora
2: bona. Era d'aquestes que cridava.
0: Cridaves, eh?
2: No, bé, jo ja t'ho aniré contant, perquè és que n'hi ha moltes.
0: Bé, m'ho contaràs, però de què és el que més vos agradava d'anar a gimnasi?
2: Xafardejar.
0: Clar.
2: Estar de fora de l'aula.
3: Jo crec que agradava molt quan tu feies un esport i tocaves teu esport i eres el bo. I els altres, jo que jugava a bàsquet, tocaves bàsquet i era aquí.
0: I te lluïes.
3: I jo me'n lluïa i eres millor i eres superguai. I la gent, Jordi,
0: Jordi. Jordi. Eres el millor dia de la teva vida. Molt bé. A mi, evidentment, li hem hagut de demanar en el company d'esports i per això sentirem ara Xisco Ribas i Marta Sampas.
4: Mem, jo de l'educació física tenc un molt bon record i m'agradava més que el pati. Crec que era 5-6 de primari, estàvem fent tenis en el pati i, clar, no mos donaven raquetes, mos donaven bé, una espècie de raqueta, per dir-ho d'alguna manera, que era tota de plàstic i tot d'un color. Vull dir, era un bon quadre, la raqueta aquesta. I res, estàvem fent un pot de peloteo per parelles, passant-nos la pilota, i jo va arribar un moment que me vaig motivar. I fent així peloteo passant, me va venir la pilota, li vaig donar de revés en totes les meves forces i la raqueta va sortir volant. En la mala sort de que la raqueta on va a terra i de la cara d'una companya.
5: Primero el drive con rodillas flexibles, la raqueta en posición.
6: Mi educació física m'encantava i se m'adonava beníssim, òbviament, xiu, xiu. Des de la banqueta Marta Sampas, sí, no, el mare que mai me va sobrar, tot lo contrari. Bueno, sí, sí que, sí que és vera que qualque vegada me sobrava, però clar, perquè jo entrenava els de la baixa, el tenis, bé, de més petita natació, i no record que m'importàs, però sí que després ja assistir tot me sobrava un poc de vegades d'educació física, perquè després pensava, que després tinc que entrenar 3 hores de tenis.
0: Bé, en primer lloc, volem demanar disculpes d'aquí a sa companya d'en Xisco Ribas, si va rebre aquella raquetada fora voler, li demanem disculpes de seva part i de part nostra. I en segon lloc, també hi havia aquella gent que estava, que feia esport molt i lluïa sempre i treia molt bones notes. Però ara m'interessa molt saber les anècdotes que teniu per jo, perquè per mi que són bones.
2: Bé, jo aquí no vols, vull dir, intent tantes de...
0: Bé, una que te revengui.
2: Jo era d'aquestes típiques que mai varen arribar a fer la signatura així com toca. Jo era de les que sempre se deixava la roba entre cometes, perquè nosaltres havíem de dur un xandall per canviar-nos a l'institut. No me movia, si me movia feia voltes caminant pel pati. Sempre me les enginyava per no fer la signatura. I jo
0: que suspenia... Que fa mal un peu, fa mal la ròtula i dient, però què és la ròtula?
2: Excuses, en el final. Sí, jo suspenia educació física i un dels trimestres que vaig suspendre a l'institut, ma mare me va dir, com que has suspès educació física i no pots això, m'acompanyaràs a fer aquafit. I me va castigar, entre cometes, a anar a aquafit amb ella a les piscines de la UIP. Amb ella i la resta de senyores, fins que provés educació física.
0: Molt bé, i finalment de provar, això te quedava una altra.
2: Home, sí, si no, no seria
3: aquí. Tens, això sí que no està.
0: Amén, Jordi, entenc alguna d'anècdota?
3: Sí, jo, vosaltres recordeu que en el principi de curs te feien proves físiques.
0: Sí.
3: I hi havia diferents. I n'hi havia una que era resistència. I tu havies d'anar corrent, d'una banda a una...
2: Cornavet,
0: per mi.
3: Això, tu anaves d'una banda a l'altra i anava fent
2: pip.
3: I cada vegada pitava més ràpid.
0: Sí.
3: I doncs jo en aquell moment, físicament, estava bé perquè jugava a bàsquet i anava bé, jo anava sobrat per fer la prova bé. Què va passar? Que enmig de la prova vaig tenir unes ganes d'anar al bany,
0: Jordi,
3: però a fer majors, i va ser, o sigui, no vaig poder, de fet, vaig passar, o sigui, vaig creuar la línia i vaig seguir corrent cap al bany i vaig acabar traient com a super baixa nota.
0: Jordi.
3: Perquè no podràs, que no podia. Que
0: no havia entès.
2: Tanta sort que has dit, vaig acabar traient baixa nota.
0: Clar, imagina't que a mi allà en el poliesportiu, però bueno, bé, finalment, imagina't que va anar bé, vas a provar.
3: Vaig a provar justet, però ja podia treure bona nota.
0: Angelina és del migjorn.
7: Que l'educació física m'agradava molt. El que passa que sempre me solia tocar a darrera hora, quan la panxa tenia més fam de tot. La veritat és que en aquells temps anava un poc a feixuga, i segons quins deports, com per exemple el rugby, no m'ha anat bé mai. El bàdminton, el futbol, el bàsquet, jugar a pitxi, tot això m'anava molt bé.
8: Sincerament, que sempre fa trampes. Baila, trapa, besa tu amigo.
0: Ho hem sentit, hi havia una època en què l'educació física se li deia gimnasi. Això ho hem dit abans, vaig a gimnasi, la roba de gimnasi, què farem avui gimnasi? Bueno, gimnasi. A Espanya l'educació física com a assignatura existeix, però atenció, des de fa uns 125 anys, això de manera oficial, el batxillerat, tot i que els seus orígens escolars venen del segle XIX, quan es parlava de gimnàstica, però naturalment el pla docent ha canviat molt, però molt. L'Iniu de Buja.
9: Jo, quan anava a EGB, això de l'educació física eren els padres. Educació física, res. Els dies que plovia, dins la classe a llegir quatre contes, i els dies que no plovia, de fora, a jugar a mato, a conillons, o quatre coses d'aquestes. I clar, vas creixent així, i en el final, quan és que arribava ja a cursos més avançats, el que molt feien era jugar quasi tota la classe a amagar-nos, i me'n recordo un pic que molt havien d'amagar i guanyava el darrer que trobàvem, i teníem tot el camp d'esports per amagar-nos. I em vaig enfilar un arbre perquè vaig dir jo en aquest joc l'he de guanyar, i tenia aquest esperit competitiu molt. Vaig començar a picar crits i bells perquè clar, una cosa és pujar i l'altra és baixar, i per pujar ho vaig tenir relativament fàcil, però ara de baixar no hi havia ordre.
0: Després arribaves dient que era dia d'educació física, però plovia.
3: No,
0: i aleshores què passava?
3: Era un desastre.
0: Teoria.
2: A pel·lícula.
0: El fora de joc, en futbol, què passa?
2: Què dius, quan... teoria d'això? Sí, sí, me'n
0: recordo un dia això va entrar.
3: Nosaltres... Les mesures de la pista de vòlei.
0: Exacte, era un clàssic.
2: No, nosaltres fem anatomia, a lo millor.
0: Un pic a la vida, fer anatomia. Devies anar a una aula d'avançats.
2: No, però molta gent de l'època, vull dir que... Educació física se'n feia també el típic potro, no? Sabeu, aquella estructura, no?, que s'havia de botar. Molt d'infants ho passava molt malament en els anys 60-70.
3: Lo de pujar la corda, que sempre és molt mític, no? Sí. Lo de pesclar una corda, que dic...
0: Sí, però això és de les pel·lícules americanes.
2: També, sí, nosaltres això no ho
0: van. Ah, no, en Lluís Fortunes, control tècnic, fa que sí, que ell també ho ha fet.
2: Pujar una corda.
0: Sí, jo no ho he fet mai, però bueno, com dèiem, hi havia, per algunes persones, educació física era el cel, i ara sentirem l'infern. Abaixarem a les profunditats de l'infern, en el nucli de la Terra, perquè hi ha gent que no li agrada gens ni mica. Sentim el Liam.
10: Hola a tots aquí de Xiu Xiu, jo soc el Liam i us vinc a contar la meva experiència a les classes d'educació física, que, bueno, més que experiència, per jo eren una mica de supervivència. Bueno, jo, com anava a una escola on anàvem uniformats, jo havia de dur la meva bossa amb el xandall i, claro, una mania que he tingut sempre, que encara ho tinc, és deixar-me les coses a casa meva. I, clar, com no dues xandall moltes vegades, m'havia de quedar en el banc quan la gent fa la classe. I, bueno, també he de confessar que moltes d'aquestes vegades no era un accident, sinó que era intencional no dur la bossa d'educació física. I havia d'anar un poc esquivant els suspensos.
0: Després arribava també el dia en què tots mos il·luminàvem i mos fèiem ballar. I vos, clar, vos quatre replegats de classe, vos aplegàveu i fèieu un ball. I,
3: era... Sempre començava, no? Genoll en terra, m'ho aixecava a poc a poc.
2: No, sí, també sí. T'ensenyaven ball de saló moltes vegades.
0: Sí. Això no m'ho... Tampoc m'ho
3: van. Jo sí, i cadascú li tocava. A mi m'ha de tocar els vals.
0: Ah, sí?
3: Havien de fer un...
2: I una altra vegada mos varen fer una classe de relaxació, que va estar bé.
0: Això sí que ho varen fer un dia que plovia.
3: Aquesta sí que te va agradar.
2: Sí, no m'ho haig d'aixecar en terra.
0: No, però això dels balls, en Jordi ho ha dit molt bé, primer fèiem, clar, començàvem així com en terra...
2: Però això és molt modern, no?
0: No te pensis, després que m'ho fèiem cap enrere, un sortia, l'altre entrava, un feia el seu pas estrella... Que sé,
2: però jo no sé si els infants de 60, 70 o 80 han fet balls a educació física.
0: No ho sé.
2: Nosaltres no n'hem fet de balls.
3: Ball de final de curs s'ha fet sempre.
2: Això sí, però això és un altre tema, no entrarà dins l'assignatura.
0: Un dia farem, també.
3: Un dia farem un ball, això.
0: Farem el tema del ball de final de curs.
2: Escoltam el darrer testimoni.
0: Exacte, feta la llei, ja ho sabeu que ha fet la trampa.
11: Les classes setmanals d'educació física, sempre per començar, mos fan fer... quatre voltes, corrent a peu, envoltant l'escola. I a nosaltres no mos agradava gens. Tothom se queixava. I una vegada vàrem veure que el mestre no mos mirava i vàrem agafar les bicicletes i vàrem fer quatre voltes i allò...

0: TV3 Ràdio és actualitat. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la RP. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
3: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
4: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
5: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
3: Sí.
2: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
3: Ets ambidestro.
6: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
1: Cada dimarts, cada setmana, pujam a l'avió des de l'estudi d'IB3 Ràdio i mon anem a visitar qualque amic amiga del programa que viu fora de les illes. I avui, a on anem, Xavi?
7: A un indret que pot recordar-nos a casa nostra per la mà i la muntanya, però molt diferent perquè parlant del mar Atlàntic.
8: És, com nosaltres, una de les destinacions més estimades pel turisme del sud d'Europa, tant per qui cerca tranquil·litat com per qui vol aventura. Surf o bona gastronomia.
1: És una regió icònica, representativa del país, allà on se troba aquesta regió. Avui a Illencs pel Món, l'Algarve, Portugal.

0: visto toda la verdad.
1: Bé, evidentment, ha estat una errada, no és la mà atlàntica, és l'oceà atlàntic.
2: Sí. Com a mi m'ha sonat estrany. No, però ja està. Sí. Mea culpa, direm. Mm. O sea, mea culpa que és portuguès?
1: Italiano.
2: No en llatí?
1: No ho sé, Inés.
2: Bé, avui som a Portugal, a l'Algarve, perquè ja hi ha en Lluc Frontera. Lluc, hola, com estàs?
3: Bones.
2: Què tal? Per l'Algarve. Què hi fas, allà? Exactament.
3: Bé, estic d'Erasmus, de fent pràctiques.
2: Uh-huh. Què estudies tu?
3: Estic estudiant imatge i so en el Juni per Serra, de Palma. Uh-huh. I per res, per les pràctiques vaig tenir l'oportunitat de fer d'anar d'Erasmus.
2: Uh-huh. I vas triar tu aquesta destinació?
3: Sí, vaig mirar, jo tenia moltes ganes d'anar a Portugal o Irlanda i vàrem estar mirant i el nostre centre tenia contacte amb el centre on estic fent ara les pràctiques.
2: Uh-huh. I com va això d'estudiar dins del sistema educatiu portuguès? Quines diferències hi veus?
3: Bé, som molt tranquils aquí. Ho fan tot molt en el seu ritme i si se fa, se fa, i si no, ja va bé. Però no estem més acostumats a més canya per aquí, mm-hmm. per Mallorca.
2: Molt bé.
1: Què és el que més te va sorprendre quan arribares?
3: La gent és molt, molt xerradora. Però per carrer t'aturen per xerrar-te sense conèixer de res ni res.
1: I què te diuen, per exemple? Avui, aquesta setmana que
3: t'han dit? Me demanen que de bon soc, que faig aquí... Després, de vegades, simplement te diuen, tipo, ai, per què estàs en el parc, o per què estàs esperant en el bus, o coses així. De qualsevol cosa te demanen.
4: Vol dir que, si te demanen d'on és, vol dir que te veuen venir. Reconeixen que no ets d'allà.
3: No, és que sempre me comencen a xerrar en portuguès i jo les he de dir, ui, no entender.
1: Clar, i xerraven, passava a l'anglès, imagina.
3: Sí. Oh, de vegades és espanyol.
1: Mm-hmm. I això
2: ara t'anava a dir, castellà o català, fins i tot, se pot arribar a entendre,
3: tothom,
2: no?
3: Tothom en sap per aquí de castellà i avui he trobat una dona que en sabia de català. O sigui,
1: ah, molt bé. I això que la gent sigui tan oberta i que fins i tot esperant l'autobús on es part a xerrin, això te va bé o no t'acaba de fer?
3: segons, la primera vegada que me va passar me va xocar un poc, però com era una dona així major, molt maja, i de passar.
2: Tu d'on ets, Lluc? D'on ets?
3: Jo d'Inca.
2: D'Inca? Imagino que bé, que haver canviat radicalment de paisatge, el deus aprofitar també. No sé si has començat a fer coses o hobbies que abans a Inca no feies, fa uns mesos.
3: Sí, les platges aquí són molt diferents a com són a Mallorca. És com... Tenen tot molt com roca enmig, però una roca diferent a la que tenim nosaltres. I quan tenc la platja, res, 40 minuts caminant, estic anant més, això.
2: Home, 40 minuts caminant per un illenc és molt, eh? Però
3: veig
2: que
3: l'aire
2: portuguès t'afecta, ja.
3: Jo sentim que m'he de fer 20 minuts en bus.
2: Ah, bé, també. Que és el que més t'agrada, idò, de viure allà a l'Algarve. Te sents acompanyat? Hi ha gent que has pogut fer amics?
3: Sí, sobretot això, la bona gent que se gent per aquí, els meus companys de pis són tots un amor i se gent és com molt rebedora. De seguida t'accepten per tot.
1: Hi ha una pregunta que m'agrada molt fer i és el preu de l'habitatge. En aquest cas, imagina que te pagues per una habitació, més o manco poden dir que pagues.
3: Sí, jo ara estic pagant 450, però perquè estic compartint pis amb tres companys més.
1: I el preu d'un cafè amb llet, per exemple?
3: Uf, és que tot per aquí, per a l'Algarve, és més car, però el cafè crec que està com a 2,50 o alguna cosa així.
2: Perquè és una zona més turística, no?
3: Sí. Mm-hmm. Exacte.
2: Quan fa ara? Quant de mesos fa que ets allà?
3: Vaig venir per mitjans de març.
2: Ah, no fa molt. I doncs jo no, crec que la pregunta que normalment feim, ja sé la resposta, escolta.
5: I t'enyores?
2: T'enyores?
3: Moltíssim, sí.
2: Ah, bé.
3: Això sempre. Com si me'n vaig 2 dies de Mallorca.
2: Molt bé, Lluc. I de quan has de tornar?
3: Dia 30 de maig.
2: Dia 30 de maig, i no te queda res. Aprofita moltíssim aquesta experiència, Lluc, és l'alumne de Juniper Serra, de la formació professional d'imatge i so. Està gaudint del seu Erasmus a l'Algarve, a Portugal. Així que, Lluc, gaudeix moltíssim i t'esperam aquí, a Mallorca. Ben aviat.
3: Gràcies.
2: Adéu, adéu, que vagi molt bé.

0: Influencer o defluencer? Aquesta és la gran qüestió. Bé, doncs l'altre dia parlàvem dels defluencers, aquells influencers que no recomanen certs productes. Eh? Per això avui vos duim 5 productes absurds i hem de discutir si són o no són útils. És a dir, si com a influencers ets recomanaríem o no.
1: Exactament, i bueno, vos puc assegurar que deixeu una secció que si la feim fixa entendrem per molt d'anys, perquè de productes absurds
0: n'hi ha
1: arreu i arreu del món. Primer producte, la cuera...
0: Si n'hi ha és perquè la gent et compra.
1: Supòs, la cuera amb ventilador incorporat. Acabat bufar la sopa com si fóssim al segle passat. Presentem la cuera amb ventilador incorporat. Agafes la sopa, actives l'aire i a menjar sense cremar-te la llengua. Tecnologia punta per fer exactament el que pots fer tu.
0: Quin anunci més atractiu, Xavi, m'encanta. Si me'l vens així, te la compres.
1: Ah, la compres.
0: Se cuera amb ventilador.
2: Jo la primera pregunta que he de fer és, si tu li poses un ventilador, no surt sa sopa surt disparada per totes mans.
0: És que jo m'imagino sa lletres volant.
1: És que... Totalment
2: cert. Ja, si bufes un poc més fort de la normal, ja surt tot.
0: Amb un ventilador... Suposo que és un ventilador regulable.
1: Sí, depèn de la densitat del menjar. És a dir, si és una sopa líquida, possiblement si ara ve, si és una crema de porros, per exemple, és possible que no fugi.
0: Home, sí. Ja que sí, surt.
1: No ho sé, evidentment, si li poso un ventilador aquest de sòtil que venen a
0: grans superfícies... Jo no recomano aquesta cuera, per això que diuen en Jordi, crec que sa física està en contra d'aquest producte.
2: I perquè hi ha un ritual, també, de mescla, agafa primer dels costats, que no està tan calent...
0: Bufa una mica...
1: Exacte, de fet, la tecnologia diuen que mos individualitza com a societat, i això no va res més en fora que això, perquè imagina que si...
0: Que sa cuera amb ventilador mos individualitza.
1: La tecnologia tendeix a ser individualisme.
0: Clar, no mos ho ha de fer tot, sa tecnologia.
1: Individualització, exactament,
0: perquè...
1: Qui te bufarà la sopa? Una cuera que no té nom ni res.
0: I a més, la màgia d'allò que quan bufes en els nens... Vinga, jo t'ho buf, perquè no tinguis por. Vinga,
1: clar,
0: bufam
1: aquí
0: una
1: vaig,
0: mica.
1: Aquí vaig. Molt bé. Bé, més productes.
0: No recomanable.
1: Bé, defluencer, el que vulgueu. Més productes. El paraigua en sabates. Arriba la revolució contra els vacions. El paraigua per a sabates. Mini paraigües perquè els peus no s'abanyin mai més. Pots arribar a xop a la feina, però les teves sabates entraran seques, dignes i saludant. El producte perfecte per a gent que té prioritats molt rares.
3: En quin temps vivim?
1: En quin temps vivim, efectivament.
0: Un paraigua per sabates.
1: Així és.
0: Bé, no m'ho perdim malament. És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiot per sentir-me viva.
2: Però el paraigua va, o sigui, te banyaràs igual.
1: Exacte, aquí vaig.
2: O sigui, el paraigua està per damunt, les sabates.
0: No, però endús un per a les sabates i un altre en sa mà.
1: Però, Inés, imagina't un segon.
0: Adus...
1: Imagina una cosa. Adus imagina que tens unes sabatetes.
0: I paraigua de sabates.
1: I en aquestes sabatetes hi surten dos paraigues dels talons o d'on vulguis.
0: Sí.
1: Clar, si tu botes damunt un baciot...
0: Ah...
2: Clar, no m'ho
0: serveixi, no.
1: Bé, però està
0: bé,
1: ben
0: plantejat. Puc, puc controlar una mica.
1: Sí.
0: És com,
1: sí,
0: aquest com
2: no,
0: sa sopa.
2: No el cap de veure, perquè per això hi ha paraigos.
1: M'agrada.
2: Que ja no te banyes...
1: Però sabates, o que tiusques.
0: Les sabates sempre queden xopes.
1: És això, però queden radiades.
0: Quan plou, ningú pensa en les sabates per protegir-les. Sempre hi ha molta gent que diu que el setín de recanvi és de bossa.
1: Sí, sí.
0: No faria falta.
1: Bé, defluencer, idò.
0: No, jo influencer.
2: Tu recomanes.
1: Pa, tu sí. Jo un dia vaig entrar en aquesta ràdio amb paraigua.
2: Va per damunt les sabates. O sigui, tu si trepitges un baciot, trepitges igual.
0: És que jo l'he de veure en aquest paraigua, perquè jo vull saber si protegeix això de sa sola.
1: I després topa, és a dir, el paraigua topa en ses cames.
0: És veure que no ha de ser bo de caminar.
1: I si per darrere te banyes, a no ser que el paraigua tracta com volis a
0: ses bessó. Defluencer, si ens ho estiu tant.
1: Gràcies. Bé, més qüestions. El coixí... Ah, no, els calçons en taula incorporada. Cansat de menjar al sofà i no saber on deixar el plat? Arriben els calçons amb taula incorporada. Asseus, desplegues la safata i ja tens menjador portàtil. Ideal per a sopars improvisats, pícnics dramàtics i persones que han dit una taula normal ocupa massa el meu pis de 20 metres quadrats.
4: No, i xuxi, i xaxi, que seria punyetes que veig.
0: Un moment, aquesta cosa existeix? Un calçons taula?
1: Sí.
2: Aquesta...
0: Com són?
2: Jo he de dir
0: Xavi,
2: que
0: no m'ho crec.
1: El tenc aquí apuntat. No tenc un dibuix, però... És a dir, això és... Un calçons que quan asseus permeten desplegar una petita superfície com si fos una palangana i serveixen per menjar, posar-hi portàtil o contar coses. I la pràctica és com un menjador enguinxat a ses cames.
0: Jo t'ho diré, loco, una porcada.
1: Ara.
2: Jo crec que me convenço un poc.
0: Jordi,
1: en Jordi demà
0: no
1: vorem entrar.
0: Pago.
1: El vorem entrar amb ungues sabates, amb paraigües i amb els calçons en sa taula.
2: Això, no sé.
0: És de vagos, aquest calçon.
2: Però
0: això calçons.
2: Està en el sofà de casa teva, tombat.
0: No te pots aixecar,
2: cames estirades,
0: un plat.
2: Cames estirades i te poses allà.
1: Per anar a la cuina,
0: i les miques que te cauen, que, per favor.
2: No, però no per menjar, i per l'ordenador, ah, per altres coses.
0: I no te pot posar un coixí, com se sent normal.
2: No, perquè el coixí fa que s'encarenteixi molt.
0: Sí, això era bueno.
1: Bé, d'influencers. Evidentment que sí.
0: No
1: això
0: sé,
1: som, me sap molt de greu per l'expressió que faré. Bé, no la faré servir.
2: Vinga, no recomanant.
1: No recomanant. Molt bé. Més qüestions. Vos sentiu tots sols o acompanyats?
2: És a dir... Ara mateix super acompanyats.
1: Molt bé. Per tant, el coixí en forma de braç humà, Jordi, no és per tu.
0: Això m'interessa.
1: Te sents tot sol a l'hora d'anar a dormir? Prova el coixí en forma de braç humà. T'abraça sense roncar, sense moure's i sense demanar-te què te passa. Companyia garantida, conversa zero. El descans perfecte per a cos romàntic.
4: Estàs una persona com qualsevol. I ja s'ha acabat.
0: Això és un influencer. Jo el recomano, en aquest.
1: Molt bé.
0: És a dir, que qualcú s'aferri a tu dins el llit. Sense que hagis tu de fer la feina d'escoltar-lo abans, sí. Jo dic que sí, jo he influencers.
1: És a dir, un coixí amb un braç humà?
0: Sí.
1: Jo faria com a por dormir amb això.
0: No, perquè te beses.
1: No ho sé.
0: Te beses.
1: Bé, per tant, recomanem.
0: Sí.
1: Molt bé, i d'on queda un? Bé, Jordi, recomana't o no?
2: Sí.
0: Vinga, el Xuni producte
1: com... A Jordi ja no li queden energies per fer veure que són coenades com a temes, perdó.
0: El Xuni producte com m'heu recomanat.
1: Sí, està bé. Però després, un altre, teniu moixes vosaltres?
0: No, sí. Gràcies a Déu.
1: Ah, sí, Jordi, veiem què mos diu d'aquest, perquè això és el traductor de miulos.
0: Vols
1: saber què pensa realment el teu moix? Amb el traductor de miulos, cada miau té subtítols. Descobriràs grans missatges com «Tinc gana» o «Obre la porta» o «Aquesta casa és meva». Una tecnologia revolucionària per confirmar allò que ja sabies, que el teu moix és el teu cap.
4: Bueno, és el dia que m'ho fia.
0: Home, això és divertit. Jo vull saber què diu el moix.
1: Sí, però t'enganaran.
0: No.
1: Esteu moix, t'enganarà. Sí, t'enganaran, Inés.
0: Hem de confiar en el producte.
1: Jo no hi confio.
0: Si el recomanen, l'hem de confiar.
1: Jo no el recomano,
0: Jordi,
1: ni confio.
0: Jordi, tu
1: què
0: dius?
2: Clar, és que hem de dubtar que sigui vera. Que potser te posa qualsevol cosa.
0: Però tu ara no t'intriga que te diu el moix? Que nom esteu moix?
2: Natxeta.
0: Natxeta. Què té per dir Natxeta i Namixo?
2: Però, això no funciona. O sigui, vull dir, seria graciós a lo millor que te traduís una frase així un poc loca que tu saps que no és vera.
1: Clar.
2: Però que sigui
1: un pic. Fa gràcia un pic. En el segon no.
0: I el recomanem o no?
1: En el segon
2: el recomanem.
0: El recomanem, clar que sí.
1: Som una enganyifa dels de dalt.
0: Hem arribat en el xiu-xiu número 389. Fins demà.
1: Adéu.
0: Gràcies per ser-hi.
4: Ai, ai, ai, ai, ai. Podeu escriure també. Ai, ai, ai.

0: Són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
0: Bon dia. La imputació de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha desencadenat un terratrèmol polític. S'investiga si va cobrar comissions il·legals a canvi d'influir perquè l'executiu de Pedro Sánchez rescatés l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Ell es defensa de les acusacions.
2: Que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna altra administració.
0: Membres del Partit Socialista i del govern espanyol defensen el bon nom, el llegat i la presumpció d'innocència de Zapatero, mentre que l'oposició considera que el presumpte cas de corrupció esquitxa també l'executiu de Sánchez. El president haurà de respondre avui al Congrés dels Diputats les preguntes de la sessió de control. És dimecres, dia 20 de maig. I el Manco, 50 efectius més que l'any passat garantiran la seguretat de les festes de Sant Joan de Ciutadella.
3: Se'n desplegaran 450, es manté el nombre de policies nacionals i es desplaçaran més agents de la policia local d'altres municipis de les Balears. Ho ha explicat el director general d'Emergències, Pablo Garriz, després de la reunió de la Junta de Seguretat.
4: Nosotros lo que vamos a hacer es montar un operativo con 56 policías que vienen del resto de Baleares, particularmente además este año vienen desde la isla de Ibiza y tendremos 15 efectivos más que en el operativo anterior.
0: Els bombers extingeixen un nou incendi a l'abocador de Milà, a Mahó.
3: El foc ha afectat entre 200 i 300 metres quadrats sense que s'hagin determinat les causes que el varen originar.
0: I la Policia Nacional ha detengut a Palma un home per haver disparat a l'aire a Sant Banya.
3: També va intentar fugir en cotxe tot i tenir el carnet de conduir caducat. Els fets varen passar ahir i els agents varen haver d'activar un dispositiu per localitzar-ne l'autor.
0: El fill del fundador de Mango ha pagat la fiança d'un milió i queda en llibertat provisional acusat d'homicidi per la mort de son pare.
3: La jutgessa assegura que el detingut té obsessió pels doblers i destaca la mala relació amb el seu progenitor, Jonathan Andic. Ha declarat davant la jutgessa de Martorell després que els Mossos l'hagin detingut aquest dimarts a casa seva.
0: Al Parlament, la Comissió d'Hisenda i Pressupostos ha aprovat el dictamen de la Llei de Projectes Estratègics.
3: La norma, coneguda com a Llei Òmnibus, inclou esmenes que modifiquen el contingut de desenes de lleis. L'esquerra carrega contra PP i Vots per suprimir el requisit del català en algunes places de l'administració pública. En canvi, aquests dos partits recorden que el nivell s'haurà d'acabar acreditant posteriorment a la incorporació al lloc de feina.
0: En els esports, avui parlant de nou del Reial Mallorca, que fa el compte enrere perquè acabi la Lliga i la permanència que penja d'un fil. Marta Sampas, bon dia.
5: Bon dia. Els vermells s'han quedat gairebé sense opcions d'aconseguir la permanència. Una jornada d'acabar la temporada, encenent així totes les alarmes a la institució. La plantilla mallorquinista va tornar als entrenaments ahir després de descansar dilluns i avui realitzarà la segona sessió de la setmana per preparar el partit de dissabte contra el Real Oviedo a Son Moix. I enmig de la mala situació del club, Samu Costa està convocat en Portugal per complir el seu somni, jugar al Mundial. I en bàsquet, Maria Espanya ha renovat amb l'Azul Marino i en la que serà La seva tercera temporada al club debutarà a la Lliga Endesa.
0: I pel que fa al temps, avui continua la calma amb temperatures elevades. Dani Capó, bon dia.
6: Bon dia. Pel que fa al temps, avui tornem a esperar hores de molta tranquil·litat. Lluirà el sol una vegada es facin alguns intervals de núvols baixos. I atenció a les temperatures, perquè poden arribar a fregar fins i tot els 29-30 graus a punts de Mallorca i tampoc ho descartam cap a l'interior d'Eivissa. El vent, per la seva part, bufarà fluix, en conjunt ho farà de llevant i gregal, i a la mà esperàvem una situació molt plàcida amb marejol arreu.
0: Són les 7 i 4 minuts. Amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Caterina Bany, Toni Escanelles, Cristina Boussà i Neus Pericàs a la redacció. Comencem.
1: Informatiu matí. IB3 Ràdio.

0: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, nega haver fet cap gestió relacionada amb el rescat de l'aerolínia Plus Ultra que li imputa l'Audiència Nacional. El jutge José Luis Calama situa el socialista com el líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències i falsedat documental i investiga si part del rescat de l'aerolínia es va destinar a fins il·lícits. Per tot plegat, el jutge l'ha citat a declarar el 2 de juny i es converteix així en el primer expresident de l'Estat investigat per corrupció.
1: El jutge considera que Zapatero va donar instruccions per constituir una societat a Dubai per tal de cobrar una comissió de 530.000 euros pel rescat de Plus Ultra. Un rescat, recordem, de 53 milions d'euros impulsat pel govern de Pedro Sánchez durant els primers mesos de la pandèmia, segons apunta la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional, la UDEF. L'aerolínia hauria utilitzat l'entrada del rescat per blanquejar doblers procedents del contraban d'or de Veneçuela i de la malversació d'ajudes socials del país liderat llavors per Nicolás Maduro. Així mateix, Calama considera que els clients de la xarxa pagaven per serveis d'assessoria que no existeixen, uns doblers que després es distribuirien en l'entorn de Zapatero i de Julio Martínez, amic de l'expresident i propietari d'Anàlisi Relevante i que, segons el jutge, s'encarregaria de captar els clients i gestionar l'operativa.
0: En la interlocutòria, la qual ha tingut accés i Ivetres Ràdio, es detallen missatges compromesos entre membres implicats en la presumpta trama i que han permès a Calama deduir que signaven a Zapatero un paper decisiu dins l'estructura per mantenir contactes institucionals i empresarials d'alt nivell.
1: Dels missatges intervinguts destaquen frases com que d'una crisi com la pandèmia en pot sorgir una oportunitat, tot fent referència a l'obtenció de comissions. La interlocutòria també posa en relleu la intermediació dels empresaris Domingo Arnaldo i Guillermo Alfredo Amaro Chacón. Considera que excedeix de forma manifesta les capacitats i funcions pròpies d'un empresari comú. Per cert, que aquestes deduccions també es desprenen de les converses trobades al telèfon de Julio Martínez. El document recull altres detalls, com ara que els directius de Plus Ultra van intentar aconseguir l'ajuda a través de qui era el ministre de Transports, José Luis Ábalos. Finalment, però, va ser Zapatero la via que varen utilitzar per accedir-hi. Ara bé, cal posar en relleu que aquest no és l'únic moment en què es menciona Ábalos, ja que també es detalla un pagament de 2.000 euros a la seva exparella Jessica Rodríguez.
0: El jutge de l'Audiència Nacional xifra en 1,9 milions els presumptes beneficis que hauria obtingut l'expresident del govern i el seu entorn en el marc de la trama de tràfic d'influències pel cas Plus Ultra.
1: Zapatero ha assegurat en un vídeo difós als mitjans de comunicació que no té cap societat mercantil ni dins ni fora d'Espanya i diu que sempre ha desenvolupat les seves activitats dins el marc de la legalitat.
2: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
1: Segons Calama, també hi haurien participat en la trama Julio Martínez i la secretària de l'expresident María Gertrudis Alcázar. Ella, de fet, hauria estat l'encarregada de l'elaboració i cobertura formal de la documentació. Zapatero, però, nega l'existència d'aquestes estructures.
2: Por tanto, deseo expresar que voy a ejercer mi derecho a la defensa con toda la firmeza y toda la convicción.
1: Un cas que va ser denunciat per l'organització Hazte Oír i també l'autodenominat sindicat Manos Limpias, que va presentar una querella contra Zapatero i Plus Ultra el desembre de l'any passat.
0: En paral·lel a la publicació d'aquestes informacions, agents de la UDEF han escorcollat durant 4 hores les oficines de l'exdirigent socialista situades a Madrid, a Ferraz, just al costat de la seu del Partit Socialista. Entre les empreses n'hi ha una de mercantil, propietat de les seves filles, que també s'investiga. Han de dir que aquesta imputació de Zapatero ha aixecat polseguera entre les diferents formacions polítiques.
1: Els socialistes tanquen files amb l'expresident i denuncien una persecució judicial contra ell. La portaveu de l'executiu espanyol és Elma Saiz.
3: Hay un principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia. Y yo como jurista, desde luego, no puedo más que ahondar en ese respeto a la justicia, que la justicia haga justicia, pero sin perder nunca de vista ese principio fundamental. Y desde esta mesa lo que sí también quiero compartir es que quiero recordar que el origen de esta investigación es una denuncia de una organización ultra.
1: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dit que l'única sortida digna de Pedro Sánchez és deixar la presidència. També s'hi ha pronunciat la portaveu dels populars al Congrés, Esther Muñoz.
4: Otro día histórico. Hoy por primera vez ha sido imputado un expresidente del gobierno español. Nunca habíamos visto en los últimos 48 años de democracia. Lo que es más grave todavía es que el señor Zapatero ha sido imputado por delitos que no se hubieran podido llevar a cabo si no hubiera sido con el concurso del gobierno de España.
1: I Vox demana una moció de censura contra Pedro Sánchez, la portaveu del partit al Congrés, és Pepa Millán.
5: No cabe hablar del PSOE bueno, no cabe blanquear en ningún modo ni a esta banda ni a sus políticas. Ni esto tampoco es algo aislado, es el modus operandi del Partido Socialista que ha hecho del crimen su forma de hacer política.
1: Sumar sospita que la imputació es tracta d'un cas de guerra judicial. Podem qüestiona que Zapatero sigui el primer expresident investigat per corrupció tenint antecedents, diuen, com Aznar i Mariano Rajoy, i el grup Mixt posa en dubte que sigui responsable dels càrrecs que se li imputen.
0: Hem de dir que la causa Plus Ultra marcarà avui la sessió de control al Congrés dels Diputats. Serà a les 9 la primera que se celebrarà després de conèixer la imputació de Zapatero. Això quan ahir va tenir un pes important aquesta qüestió també en el ple del Parlament de les Illes Balears. Tots els consellers ho van esmentar a les seves intervencions, també ho feia la presidenta Marga Proens.
6: Això no va de Zapatero. El rescat de Plus Ultra el va aprovar el Consell de Ministres. Tens el temps, senyor Negreruela. Cauran tots,
7: gràcies,
6: un per un.
7: Prens.
6: I pagaran pel mal que estan fent a Espanya i als espanyols.
7: S'ha acabat.
0: També hi va fer referència la portaveu de Vox, Manuela Cañadas.
8: Deberíamos todos estar pidiendo elecciones urgentemente o incluso al señor Feijóo una moción de censura para echar a esta organización criminal del gobierno de España.
0: El portaveu del PSIB, Iago Negreruela, va demanar la paraula per al·lusions, però el president del Parlament, Gabriel Lecent, no li va concedir. I més de mig centenar d'efectius reforçaran el dispositiu de seguretat de les festes de Sant Joan respecte de l'any passat. S'han presentat millores en el pla de seguretat a Ciutadella i es calcula que unes 150.000 persones poden acudir enguany a aquesta festa. Ramiro López.
9: 450 efectius es desplegaran enguany per vigilar el bon desenvolupament de les festes de Sant Joan. L'any passat n'hi havia entre 370 i 400. Es manté el nombre de policies nacionals, que ja s'havia incrementat l'any passat, i es desplacen més agents de policia local d'altres municipis de les Balears. Escoltem a Pablo Garri, director general d'Emergències.
10: Nosotros lo que vamos a hacer es montar un operativo con 56 policías que vienen del resto de Baleares. Particularmente, además, este año vienen desde la isla de Ibiza y tendremos 15 efectivos más que en el operativo anterior.
9: S'ha fet feina per millorar el dispositiu de seguretat, especialment en els punts on es van detectar incidències durant l'any passat. Diego Pastrana és cap de policia local de Ciutadella.
11: Els punts de les Escarotes, que l'any passat van tenir problemes, doncs enguany reforçarem aquell punt amb més policia local allà, amb més vigilants jurats, reforçarem més amb vigilants i amb auxiliars la zona de l'accident, que és baix de tot de la carrera dels cavalls. En el tros final de la carrera hem reforçat amb un altre semàfor.
9: La tecnologia també serà una de les grans aliades. Els drons amb imatge per satèl·lit per captar foraments que ja es van emprar en l'acte de Sant Joan de Missa durant l'any passat també estaran presents enguany al primer toc i possiblement a l'acte de les avellanes. A més, s'ha contractat un nou programa per a la sala Cecopal.
11: Un software nou i tindrem gestió d'imatges que serà tot molt més àgil si has de treure una imatge un moment donat, si has de tenir una localització de persona.
9: També, com a novetat, s'ha fet formació i conscienciació sobre la festa a instituts de Catalunya. Així ho explica Maria Jesús Begur, batllessa de Ciutadella.
12: Donat els bons resultats de la campanya que s'ha fet a Mallorca, també volem traslladar cap a Catalunya i llançar aquest missatge de conscienciació de saber el que venen.
9: En resum, més efectius, més tecnologia, més coordinació i més formació per aquest Sant Joan 2026.
0: Un Sant Joan on es calcula que arribaran a Ciutadella uns 40.000 visitants en vaixell i avió. El municipi té actualment 33.200 places turístiques. Per tant, Ramiro, són insuficients per allotjar totes aquestes arribades.
9: A molts dels hotels ja fa temps que està penjat el cartell de complet. Els pocs que queden són a preus molt per damunt del mercat. Passar la nit a Ciutadella entre el 23 i el 24 de juny ja costa 600 euros. Per exemple, l'hotel 7 Port Ciutadella, amb 200 places, les té totes ocupades des del febrer. Així ho explica el seu director, Andreu Moll.
7: estem plens i la reserva ja, o sigui, des d'un any abans ja comencen a arribar i tot això.
9: Quan ja manquen els allotjaments a Ciutadella o els preus són massa alts, es comencen a omplir els municipis més propers. Els hotels de Ferreries i Es Mercadal també noten l'impacte de Sant Joan. Joan Vicent Gomila és director de l'Hotel Geni d'Es Mercadal.
13: Nosaltres fiam de que s'omplirà, fiam de que per Sant Joan estigui ple, de fet ho tenim cada any. Normalment, fins que Ciutadella no és ben ple, nosaltres aquí no ho notam.
9: Segons les estimacions de la policia local, a Ciutadella, durant el transcurs de la festa, s'hi reuniran 150.000 persones.
0: I parlam ara d'altres qüestions relacionades amb els successos. Són les 7:15, la Policia Nacional ha detingut a Palma un home acusat d'haver efectuat diversos tirs a l'aire al poblat de Sant Banya i d'intentar fugir posteriorment amb el seu cotxe, tot i tenir retirat el seu permís de conduir.
14: Els fets varen passar ahir després que els agents de estupefaents de la Policia Nacional que es trobaven a la zona sentissin aquests tirs. Els agents iniciaren tot d'un dispositiu per trobar la persona que els havia efectuat fins que varen trobar aquest home que entrava i sortia d'una caseta que emprava com a punt de venda de drogues. En aquest moment va començar la persecució, que va acabar amb l'arrest del detingut. Els agents també varen trobar més de 2.000 euros en efectiu, alguns casquets detonats a la zona dels trets. A més, en escorcollar la caseta on s'havia, o d'allà on havia sortit aquest detingut, hi van intervenir també una katana, marihuana, cocaïna i més dobbers amb efectiu. L'home ha quedat detingut com a presumpte autor del delicte de tràfic de drogues, tinença il·lícita d'armes i un delicte contra la seguretat viària.
0: I els bombers varen extingir ahir a les 8 del vespre un incendi a l'abocador de Milà. A Mahó. El foc ha afectat entre 200 i 300 metres quadrats sense que s'hagin determinat les causes que van originar aquestes flames.
14: L'avís es va donar al voltant de les 7:30 i a la zona es varen mobilitzar bombers, també membres de Protecció Civil i agents de la policia local. Els bombers varen treballar durant poc menys d'una hora per extingir aquestes flames. Posteriorment, varen refrescar el perímetre de la zona afectada per evitar que es produís cap rebrot. La directora insular de Cooperació, Maribel Llofriu, ha informat que es tracta d'un incendi molt similar als que han ocorregut precisament en els darrers anys a la planta de residus, encara que de menor grandària.
0: I els serveis ferroviaris de Mallorca han anunciat que reforçaran la vigilància a les instal·lacions de Sant Rotlán, a Palma, amb la incorporació de dos drons. L'objectiu és evitar pintades vandàliques als trens i que serveixin com a mesura dissuasiva contra els autors dels grafitis.
14: Aquests drons van equipats amb una càmera que permet identificar persones amb visió nocturna i tèrmica. Aquesta eina està inclosa en el contracte de serveis ferroviaris de Mallorca amb l'empresa de seguretat. El gerent de l'SFM, José Ramón Horta, explica les possibilitats que ofereixen aquests dispositius.
15: De este modo tenemos una prueba complementaria que nos permitirá identificarles sin ningún género de dudas mediante cuando están haciendo su actuación delictiva.
14: Recorden que l'empresa ferroviària va invertir l'any 2025 120.000 euros per reparar 400 metres quadrats de pintades. Enguany ja n'han registrat 46.000 en 175 metres quadrats. El gerent José Ramón Horta ensorralla les conseqüències.
15: Nosotros andamos muy cortos de trenes, es decir, en SFM sacar un tren de la circulación implica que a lo mejor tenemos que sacar a la vía un metro de doble en lugar de sacar un tren que nos lo han pintado, porque vamos justos, muy justos de trenes. Y vinilarlo, encargar el vinilo, traerlo y mientras tanto el tren o fuera de la circulación o retirado, porque además incluso muchas veces nos han pintado hasta las cabinas, imposibilitando que el maquinista pueda ver.
14: Aquests drons tenen els permisos d'AENA per volar fins a 35 metres a dins del recinte de Sant Rotlán. A més, són els primers de les Illes Balears que obtenen aquest permís per volar cada dia.
0: I la Policia Nacional ha detingut a Eivissa un home per amenaces a dos menors d'edat amb una arma de foc. Els fets van ocórrer a la via pública quan el sospitós els hauria apuntat amb la pistola sense cap discussió prèvia. Els agents el van identificar, té 70 anys i diu que només volia respondre a les burles i insults dels dos joves. Escoltau l'informatiu matí d'IV3 Ràdio.
16: Wine Days Deo Binissalem, del 22 al 31 de maig. El divendres 22 de maig, a partir de les 6:30, t'esperam a la festa Wine Days al claustre de Sant Francesc de Palma. Vi, gastronomia i música en directe amb bons cellers i tapes eco, amb venda anticipada. Consulta el programa a binissalemdeo.com. Wine Days Deo Binissalem, cofinançat per la Unió Europea.
1: avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
17: El dia, per saber què passa i per què.
1: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
17: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
1: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
17: per
1: ja...
17: Per escoltar els protagonistes de la notícia.
1: Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
17: El dia, amb Marta Grau.
1: El 22% de la plantilla actual
17: de dilluns a divendres a les 9 del matí a IB3 Ràdio.
18: Escoltau l'informatiu matí, IB3 Ràdio.
0: Són les 7:20, ara reprenem la crònica política perquè el Parlament, la Llei de Projectes Estratègics, ha fet una passa més en la seva tramitació. La Comissió d'Hisenda i Pressupostos n'ha aprovat el dictamen, que és la fase prèvia a la votació al ple de la Cambra Autonòmica. La norma és coneguda com a Llei Òmnibus perquè s'hi han inclòs esmenes que modifiquen el contingut de desenes de lleis. L'Esquerra carrega contra PP i Vox per rebaixar les exigències de la Llei de Normalització Lingüística, especialment per la supressió del requisit del català en algunes places de l'administració pública. En canvi, aquests dos partits recorden que el nivell s'haurà d'acabar acreditant posteriorment a la incorporació del lloc de feina.
14: Josep Esteguia, de Més per Mallorca, critica el Partit Popular aquesta exempció del català a la funció pública per a funcionaris de carrera, així com la dificultat de debatre unes 50 lleis amb un temps de paraula reduït.
19: Vostès estan carregant la llei de normalització lingüística. En són conscients. Són conscients que hi ha un article de la llei de normalització lingüística que diu que l'accés a la funció pública, és a dir, a la funcionari de carrera, a l'àmbit educatiu, requerirà els coneixements adequats de les dues llengües oficials. I vostès són conscients que han aprovat una esmena que exactament diu que això s'ho poden votar.
14: També Amanda Fernández del PSIP adverteix dels problemes i les absències legislatives a l'hora d'exigir al català una vegada empleats cada vegada que aquests empleats ja s'hagin incorporat a funció pública.
20: Una de les esmenes eximeix del requisit de català per accedir a places que s'aduen a les oposicions. És a dir, que podran accedir a una plaça de funcionari de carrera que és de per vida sense ser competents en una de les nostres dues llengües cooficials.
14: Jordi López del PP i Manuela Cañadas de Vox lamenten que l'Esquerra només se centri en la qüestió del català en la comissió, en una comissió amb moltes més esmenes a debatre. També assenyalen que l'acreditació del català s'haurà de fer després en casos de ciutadans que s'incorporin a funció pública sense una de les llengües pròpies de les Illes.
21: Vienen aquí por dos enmiendas de Vox a montar este pollo y este drama. Sinceramente, ¿vale la pena todo lo que se sufre siendo portavoz?
22: Lo que diu la llei és, docents poden accedir sense català només a places de difícil cobertura i l'haurien d'acreditar després, com s'està fent en la medicina, que s'ha dit mil vegades que més que mai s'estan fent classes de català i la gent s'està certificant.
14: En tot cas, aquest test de la Llei de Projectes Estratègics arribarà les pròximes setmanes al ple del Parlament. Allà es votarà de manera definitiva. Entre les darreres esmenes incorporades hi ha les noves restriccions per accedir a la renda social garantida. Es demanarà acreditar al manco 3 anys de residència legal. També es crearà una oficina antiocupació.
0: Sí que hi ha hagut, en canvi, un principi d'acord entre el PP, el PSOE i el sector del taxi per introduir una sèrie d'esmenes a la Llei Òmnibus per lluitar contra l'intrusisme. El president de Taxis Pime, Vial Moragues, confia que amb els canvis introduïts es puguin denegar les 10.000 llicències de vehicles en conductor que s'han presentat i que es sancioni amb més contundència les VTC.
23: Quiero pensar que da una herramienta para poderlo hacer. Una de las herramientas, temas medioambientales, el tema del área de prestación cuando esté constituida y este tema para mí van a ser fundamentales. Es evidente, pero evidentísimo, que no pueden hacer transporte estatal al amparo de una tarjeta del Estado cuando no se mueven entre distintas comunidades.
0: En canvi, Toni Bouçà, president d'Autotaxi de les Illes, critica que encara falten millores en relació amb la jubilació.
24: Hi ha un tema que no estem totalment d'acord, que és el tema de l'àrea de prestació conjunta, que primer de tot se n'està parlant molt, però creiem que és un tema que primer se mos ha de dir de quina manera serà i després nosaltres direm si estem d'acord o no estem d'acord.
0: Tant el portaveu del PSIP, Iago Negueruela, com el conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, diuen que les esmenes introduïdes aclariran la situació del sector del taxi.
25: El que fa la llei, jo crec que més important és clarificar i després donar capacitat interpretativa al govern per fer les interpretacions necessàries per poder dur a terme tota aquesta activitat i jo crec que això és el més important, que hem posat ordre i el govern es podrà dirigir a tots els agents que intervenen per marcar millor les competències de cadascú.
2: Y luego también aumentando las sanciones en todo lo que tiene que ver ese proceso. Y luego clarificando más si cabe lo que son los procedimientos o requisitos para concesión de autorizaciones. Por lo tanto, seguimos mejorando. Y vuelvo a repetir, no significa que con esto hayamos dado el último paso, sino que estamos dando un paso más para mejorar la gestión y poner orden en este sector.
0: I aquesta qüestió, la del taxi, no és amb l'única que s'han posat d'acord els dos grans partits, perquè ahir el rei Felip VI finalment va ratificar la reforma de l'article 69 de la Constitució espanyola que permet a l'illa de Formentera disposar d'un senador propi.
14: I amb aquesta signatura, el cap de l'Estat ha autoritzat l'entrada en vigor de la quarta reforma de la Constitució de 1978. Aquest canvi permetrà que els més d'11.000 habitants del territori balear elegeixin un senador propi i deixin de compartir aquesta circumscripció a l'illa d'Eivissa perquè tenien un consell cada un. L'acte, celebrat ahir al Palau de la Sarsuela, ha comptat amb la presència del president del govern, Pedro Sánchez, també la presidenta del Congrés, la mallorquina Francina Armengol. El ple del Senat va aprovar de manera definitiva aquesta reforma, recordem-ho, el 22 d'abril.
0: Són les 7:25. Atenció avui perquè hi ha la tercera jornada de la vaga d'aquesta setmana dels metges de la sanitat pública. La d'ahir va obligar a suspendre a les Balears 54 cirurgies i més de 2.400 consultes d'atenció primària especialitzades i també proves diagnòstiques.
14: Una aturada que ha tingut un impacte especialment elevat als serveis quirúrgics d'anestèsia, com el dilluns, fins al 90% de facultatius van secundar la vaga. A les consultes externes el seguiment se situava al voltant del 80%, mentre que els metges residents han estat prop del 65%. A l'atenció primària, la participació ha estat un poc menor. Només la meitat dels professionals convocats s'haurien afegit en aquesta protesta.
0: I la Fundació Miró Mallorca acollirà aquest divendres la quarta nit solidària contra el càncer, organitzada per l'Associació Espanyola contra el Càncer a les Illes. José Reyes n'és el seu president.
3: Donar a conèixer la feina que fa l'associació d'una manera, diguem-ho així, alegre i una manera coherent i donar un missatge de suport a totes les persones amb càncer, a les seves famílies i ajudar a desenvolupar la feina de l'associació durant els propers anys.
0: I la Fundació de Xalles celebra divendres 40 anys amb una subhasta solidària d'objectes antics.
14: Algunes d'aquestes peces són una centraleta manual de telefonista o una escultura de fusta del segle XVIII. Pau de Bon és el responsable de comunicació de la Fundació i ha explicat que els objectes estaven estotjats als seus magatzems des de feia prop de 10 anys.
4: Tal vegada sigui el moment ideal i el format van trobar ideal fer una subhasta. No?
14: L'entitat celebra l'acte benèfic per commemorar aquestes 4 dècades d'acompanyament a persones vulnerables.
0: I ara, quan són les 7:27, és el moment de fer un cop d'ull a la premsa editada a les Illes, avui pendents de la política i de la justícia.
14: I també una nota cultural en de dia a la portada de l'última hora, perquè diu que el còmic Històries de Barrio es durà al cinema amb la garantia de la direcció de Marcos Cabotà. Aquesta és la fotografia de portada que trobem a última hora. Però anem al que dèiem, a la política i a la justícia. El titular diu que PP i Vox salven

0: present als diaris digitals, deixant ja els diaris en paper a Mallorca. El Mallorca Diario, per exemple, el que diu és que Marga Proens avisa a l'oposició que darrere de Zapatero cauran tots un per un, diu. Avisa, diuen el Mallorca Diario, o que Baleares prefereix el terme assusta el PSOE. I parlant de por, precisament, segons l'Ara Balears, la policia no en té, no veu risc en una concentració que es durà a terme per part del Núcleo Nacional a Palma, un grup neonazi. Això, quan es confirma, i ho diu el diari d'Eivissa a la portada, que la dona eivissenca i el seu fill varen ser assassinats pel seu marit i pare, que recordem-ho, era guàrdia civil, tot això sempre segons les autòpsies, diu el diari. La fotografia és per les autoritats d'Espanya amb el rei al capdavant, també ho deien fa just un moment, per avançar en la creació d'aquest senador Formentera, i és una foto semblant a la que trobam al Periódico, que diu que la imputació de Zapatero parteix del cas Plus Ultra, i el Menorca, mirant més cap endins, diu que només un rentacar dels grossos ha informat dels cotxes que durà allà, recordem que ja tenen una limitació.
1: I si l'expresident socialista Zapatero marca les portades a les illes, ja ho podeu imaginar que ho fa molt més a les estatals.
0: És així, de fet el País ho treu a tota plana amb les paraules Zapatero imputat. Foto d'una presa d'aquest vídeo que hem escoltat un tros que feia públic, negava haver fet cap gestió per Plus Ultra. Semblant la foto del Mundo, però el titular diu que cacen el comissionista internacional de l'expresident. Recordem que aquest rotatiu segueix aquest tema des de fa mesos, sobretot pel que fa aquest comissionista. L'ABC ho dona directament per fer tot, diu que lidera una trama criminal sense presumpció en cap cas. La Vanguardia diu que és el jutge de moment qui el situa al capdavant d'aquesta trama i ho combina, això sí, a la detenció del successor de la cadena Mango de roba acusat d'haver mort a son pare.

0: Ara hem arribat a les 7:30, és moment de repassar quins són els titulars més destacats d'aquest matí de dimecres. La imputació de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, pel cas Plus Ultra, ha desencadenat tot un terratrèmol polític. S'investiga si va cobrar comissions il·legals a canvi d'influir perquè l'executiu de Pedro Sánchez rescatés l'aerolínia durant la pandèmia.
1: El socialista s'ha defensat de les acusacions.
2: Que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
1: Membres del Partit Socialista i del govern espanyol defensen el bon nom, el llegat i la presumpció d'innocència de Zapatero, mentre que l'oposició considera que el presumpte cas de corrupció també esquitxa l'executiu de Pedro Sánchez. El president haurà de respondre avui les preguntes de la sessió de control. Serà a partir de les 9 al Congrés dels Diputats.
0: El manco 50 efectius més que l'any passat garantiran la seguretat de les festes de Sant Joan de Ciutadella.
1: Se'n desplegaran 450, es manté el nombre de policies nacionals i es desplaçaran més agents de la policia local d'altres municipis de les Balears. Ho ha explicat el director general d'Emergències, Pablo Garriz, després de la reunió de la Junta de Seguretat.
3: Nosotros lo que vamos a hacer es montar un operativo con 56 policías que vienen del resto de Baleares. Particularmente, además, este año vienen desde la isla de Ibiza y tendremos 15 efectivos más que en el operativo anterior.
1: Es calcula que enguany arribaran a Ciutadella per gaudir de la festa 440.000 visitants en vaixell i avió.
0: I ja queda un mes i una mica més, un mes i uns dies per aquestes festes de Sant Joan. I això quan a nit passada els bombers van extingir un nou incendi a l'abocador de Milà, a Mahó.
1: El foc ha afectat entre 200 i 300 metres quadrats sense que s'hagin determinat les causes que el varen originar.
0: La Policia Nacional ha detengut a Palma un home per haver disparat a l'aire a Sant Banya.
1: També va intentar fugir amb cotxe, tot i tenir el carnet de conduir caducat. Els fets varen passar ahir i els agents varen haver d'activar un dispositiu per localitzar-ne l'autor.
0: També a la crònica judicial, el fill del fundador de Mango ha pagat la fiança d'1 milió i queda en llibertat provisional acusat d'homicidi per la mort de son pare.
1: La jutgessa assegura que el detingut té obsessió pels doblers i destaca la mala relació amb el seu progenitor. Jonathan Andic ha declarat davant la jutgessa de Mahó després que els Mossos l'hagin detingut aquest dimarts a casa seva.
0: Al Parlament, la Comissió d'Hisenda i Pressupostos ha aprovat el dictamen de la Llei de Projectes Estratègics.
1: La norma, coneguda com a Llei Òmnibus, inclou esmenes que modifiquen el contingut de desenes de lleis. L'esquerra carrega contra PP i Vots per suprimir el requisit del català en algunes places de l'administració pública. En canvi, aquests dos partits recorden que el nivell s'haurà d'acabar acreditant posteriorment a la incorporació al lloc de feina.

0: I avui és el Dia Mundial de les Abelles, una jornada que se celebra amb l'objectiu de reconèixer el paper d'aquests animals i altres pol·linitzadors a l'ecosistema.
1: I és que la preservació de les abelles és important per salvaguardar el medi ambient i perquè alguns aliments continuïn arribant a la nostra taula.
0: I de tot d'una, hi serem en directe. Abans, però, volem conèixer quin temps ens espera per avui. Pedro Roger, bon dia.
2: Bon dia, avui encetam una jornada que en conjunt serà molt tranquil·la. El cel tindrà molt de sol, amb permís, això sí, d'algun núvol prim a diferents hores del dia. D'altra banda, el vent bufarà molt fluix a tot el territori i això permetrà que tinguem la mà com una bassa d'oli. I d'altra banda, quant a la temperatura, tornarem a notar un petit augment, esperant que avui la màxima giri aproximadament entre els 23 i els 28 graus i de forma molt puntual, de fet, podrien tornar a fregar el llindar dels 30. Ara mateix tenim a Mallorca 14 graus a Sa Pobla, 16 a Porto Colom i de 9 a Deià. A Menorca té 7 graus a Mó i de 8 a Ciutadella i a les Pitiuses de 7 graus a Santa Eulària i de 9 a Sant Francesc.
3: Informatiu matí. Esports.
0: En els esports, pel que fa al Reial Mallorca, compta enrere perquè acabi la Lliga i la permanència penja d'un fil. Marta Sampas, bon dia.
4: Bon dia. Els vermells s'han quedat gairebé sense opcions d'aconseguir la permanència a una jornada d'acabar la temporada i s'han encès així totes les alarmes a la institució. La plantilla mallorquinista va tornar als entrenaments ahir, després de descansar dilluns, i avui farà la segona sessió de la setmana per preparar el partit de dissabte contra el Real Oviedo a Son Moix. Un entrenament al qual, per cert, podran accedir als mitjans de comunicació els primers 15 minuts. Un partit, el de dissabte, que ha perdut el protagonisme que hauria de tenir perquè el Mallorca necessita que es donin 3 resultats més per mantenir-se a la primera divisió. Amb gairebé sense opcions d'aconseguir la permanència, ara les mirades dels mallorquinistes comencen a dirigir-se cap a la planta noble de Son Moix. De fet, el president de la penya Centenari Tota una Vida, Joan Catany, pensa que dissabte l'afició ha de demanar explicacions.
5: És veritat, no. Ojalà comencis partit i tot surti de cara. Ojalà la gent estigui supermotivada. La gent va i Son Moix. Jo som el primer que aniré. Però també tenc ben clar que quan acabis partit, mare meva, tenim que fer alguna cosa. Això no se pot quedar així.
4: I el president del moviment mallorquinista, Sebastià Oliver, ha criticat també la gestió esportiva del club.
6: Clar, jo recordo també que el mes de gener, li van fer una pregunta, que a més si tenia un pla B, si tenia un pla B per a final de temporada, si hi hagués cap problema o tal i qual, i rotundament que no, que han d'anar a tenir plan B, si nosaltres anem com aquell que diu sobrats, i allò ja el tens, el plan B.
4: I d'altra banda, ahir varen saber que Samu Costa està convocat en Portugal i que, per tant, disputarà amb la seva selecció el pròxim Mundial. Recordem que dissabte, a partir de les 7, en un programa especial d'Esports 3 en Joc, a IB3 Ràdio, viurem una jornada de futbol amb els 4 partits que marcaran el destí del Mallorca per a la pròxima temporada. Tots començaran a les 9 del vespre i tindran connexions en directe simultànies. El Betis, el Llevant, hi haurà Miqui Tous, el Getafe, Osasuna, Raúl Medrano, el Girona, Elx, jo mateixa, i el Mallorca, Oviedo, i serà, com sempre, Toni Fuster. Una retransmissió que podreu seguir a IB3 Ràdio, al canal del YouTube d'Esports IB3, i també a IB3 Televisió. En el play-off d'ascens a la primera federació, l'Atlètic Balears comença a preparar amb il·lusió el partit d'anada d'aquesta final, que es disputarà aquest diumenge a les 7 del capvespre al camp del Real Jaén. Escoltam Iván Serrano, lateral esquerrà del conjunt baleàrico.
7: De momento no hemos hablado del rival ni nada, así que, a ver, de todos modos, como cualquier otro partido, de salir a ganar. No podemos especular, no podemos ir con la cosa de que nos vale el empate, porque, bueno, estaríamos cometiendo un error. Obviamente nosotros vamos a tratar de ganar los dos partidos, como no debería ser menos, y bueno, ojalá, ¿por qué no celebrar un ascenso con nuestra afición en nuestro estadio?
4: El partit de tornada entre l'Atlètic Balears i Jaén es disputarà el diumenge 31 de maig, també a les 7 del capvespre serà a l'estadi Balear. I recordant que el Poblense afronta l'anada contra l'Àguila, serà diumenge a les 12 del matí i que la tornada serà a Sa Pobla el diumenge 31 a la mateixa hora. I un altre punt en futbol, perquè la Societat Esportiva Eivissa, després del seu descens a tercera federació, ha renovat Raúl Casany per a les pròximes 3 temporades. En bàsquet, l'Estia de Menorca vol remuntar la sèrie dels quarts de final del play-off d'ascens a la Lliga ACB contra l'Eima Corunya i per això necessita guanyar els dos pròxims partits a Vintalfa per forçar el cinquè enfrontament. Adams Sola, jugador de l'Estia, es mostra en confiança.
8: Han competido muy bien los dos primeros partidos y han sido en su campo. Y ahora les toca a ellos venir aquí, a nuestra casa, delante de nuestra gente. Y estamos seguros de que vamos a seguir dando el máximo. Vamos a intentar llevarnos los dos partidos y creo que aquí es, desde luego, que es posible.
4: El partit de divendres a Vintalfa el podreu seguir per IB3 Televisió. I qui ha volgut donar ànims a l'equip menorquí ha estat el jugador del Real Madrid, Sergi Llull.
9: Quería desearos mucha suerte y mucho ánimo para el partido del viernes en Vintalfa. Estoy seguro que lo vais a dar todo y aunque la serie esté cuesta arriba, ya sabéis que rendirse nunca es una opción ahí en Menorca. Así que a por ello y mucha suerte.
4: El menorquí, que també té un partit molt important divendres amb el seu equip, el Real Madrid, disputarà la semifinal de l'Eurolliga contra el València Bàsquet. I pel que fa a l'Azul Marino, la jugadora Maria Espanya ha renovat amb el conjunt mallorquí i en la que serà la seva tercera temporada al club, debutarà a la Lliga Endesa. I acabam amb tennis perquè Jaume Munar jugarà avui als vuitens de final de l'ATP 250 de Ginebra. Ho farà contra l'argentí Francisco Comesaña i Carlos Alcaraz ha anunciat que no jugarà a Wimbledon perquè encara s'està recuperant de la seva lesió. Amb tennis posant punt final a la informació esportiva.
3: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
10: Treu el màxim partit del pont aeri d'Iberia Express entre Balears i Madrid. Vols amb els millors horaris i l'excel·lència en el servei d'Iberia Express, l'aerolínia més puntual d'Europa per tercer any consecutiu. Els millors preus per volar a Madrid a iberiaexpress.com.
11: Divendres 29 de maig. Mallorca cantarà la Balanguera.
12: Informa't on has de cantar el teu poble o ciutat.
11: Divendres 29 de maig, a les 8 del vespre, cantada popular de la Balanguera.
12: Un poble, una veu.
11: Obra cultural balear.
3: A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
0: Són les 7:41 minuts. Un dels casos dels tribunals, un dels casos judicials que aquestes darreres hores ha protagonitzat la informació, l'actualitat a Espanya, és la detenció del fill del fundador de Mango, que ha pagat la fiança d'1 milió d'euros i ha quedat en llibertat provisional. Recordem que l'acusen de l'homicidi per la mort del seu pare. La jutgessa assegura que el detingut té obsessió pels doblers i destaca la mala relació amb el seu progenitor.
13: Jonathan Andy, que ha declarat davant la jutgessa de Martorell després que els Mossos l'hagin detengut aquest dimarts a casa seva. L'autòpsia descarta que el fundador de Mango relliscàs durant l'excursió que va fer amb el seu fill el desembre de 2024 just a un barranc de Barcelona. La magistrada apunta un possible mòbil econòmic relacionat amb la voluntat del pare de modificar el seu testament per crear una fundació benèfica. El detingut va anar diverses vegades al lloc dels fets. En un primer moment, la hipòtesi apuntava a un accident que finalment podria no confirmar-se.
0: I en aquesta hora, a la crònica internacional, estan pendents de la cimera entre Vladimir Putin i el seu homòleg Xi Jinping, el xinès Xi Jinping. En una visita d'estat de 2 dies, que arriba una setmana després de la trobada del president de la Xina amb Donald Trump, enmig de la guerra amb l'Iran. Xi Jinping avisa que el Golf Pèrsic es troba en un moment crític.
13: En el primer intercanvi entre tots dos mandataris, el president xinès ha advertit Putin que la represa del conflicte seria inacceptable. Xi diu que la fi total de les hostilitats és imperativa per acabar les fluctuacions pel que fa al subministrament energètic. Abans de la trobada salvada. En tot cas, Putin ha dit que les relacions bilaterals continuen sent molt bones.
0: Això quan Trump afirma que ha donat a l'Iran un temps limitat per assolir un acord per aturar la guerra.
13: El president nord-americà Donald Trump recorda que per acceptar l'acord el règim ha d'aturar l'enriquiment d'urani per a finalitats bel·licistes. L'alto el foc, molt fràgil, recordem-ho, va ser el passat dia 8 d'abril i s'ha prorrogat en diverses ocasions.
0: I Israel ha confirmat la detenció del total dels 430 participants de la flotilla amb ajuda humanitària que es trobava rumb a Gaza.
13: Les primeres embarcacions varen ser interceptades a nit passada. Els activistes són traslladats a territori israelià, han estat interceptats a 300 quilòmetres de la franja i en aigües internacionals per l'exèrcit d'Israel després de més de 24 hores de tensió en aquesta zona. A bord de cada vaixella hi viatjaven per separat els menorquins Lluís de Monet i Alfonso Santos i el mallorquí Toni Riera, Xis Capuig, és la portaveu de la flotilla a les Balears.
14: I volen denunciar una vegada més la impunitat d'Israel, que intercepta vaixells, fa presoners, detén gent sense cap càrrec en contra. Han començat a interceptar vaixells i a empresonar persones. No sabem on són, no sabem on els se n'han duit, i tota aquesta impunitat és una violació en els drets humans i en el dret internacional.
13: Un centenar de persones es van manifestar ahir precisament al port de Maó per protestar contra aquest assalt de l'exèrcit israelià a la flotilla.
0: I nou cas de violència masclista a Girona. Un home ha matat a ganivetades la seva exparella de 33 anys a plena llum del dia a un carrer de Figueres. L'arrestat tenia un ordre d'allunyament de la víctima. Avui l'Ajuntament ha convocat un minut de silenci.
13: Feia poc que l'autor del crim masclista havia estat detengut per haver-la incomplida. Els Mossos d'Esquadra han detingut també el presumpte assassí de 48 anys al mateix lloc dels fets. Amb aquest darrer cas, la xifra de dones mortes per les seves parelles o exparelles enguany s'eleva a 22. Des que va arrencar l'estadística oficial l'any 2003, són 1.360 les dones assassinades.
0: Falta un quart d'hora per les 8 del matí. Ara sortim a l'exterior. I avui parlam de l'abella, que és aquest pol·linitzador petit, aparentment fràgil, que sosté bona part de la vida que coneixem. I no només són els camps, les flors, els fruits, sinó també el futur de bona part de la biodiversitat. Avui dia 20 de maig és el Dia Mundial de les Abelles i l'objectiu d'aquesta jornada és reconèixer el paper d'aquests animals i també d'altres pol·linitzadors dins l'ecosistema. Uns animals que, com dèiem, són realment imprescindibles. Per això, per parlar d'apicultura, avui la nostra companya Neus Pericàs és a la finca de Sant Verí. Neus, bon dia.
15: Hola, molt bon dia. Idò, sí, estic a la finca... Bé, som a la finca de Sant Verí, al barri d'Esfigueral, amb Gerrit Parra, president de l'Associació Balear d'Apicultors, que promou i defensa una apicultura sostenible a les illes i vetlla per la conservació de les abelles i el medi ambient. A més, també ofereix assessorament i cursos d'iniciació a l'apicultura. Bon dia, senyor Parra, gràcies per ser avui aquí. Com està la situació de les abelles aquí a les Balears?
16: Bueno, aquí a les Balears tenim un poquet un reflex del que hi ha per tot. O sigui, les abelles estaven millor fa uns anys, però ara ens estem a les plaguicides principalment i espècies invasores i plagues que ens han arribat d'altres puestos, pues ho tenen complicat, les abelles.
15: I quines serien les conseqüències de que la població d'abelles disminuís?
16: Les abelles són les que fan la polinització. És a dir, les abelles són les que són responsables de que les flors produeixin fruits i llavors. Llavors, si nosaltres no tenim fruits, no ens podem alimentar, i si no tenim llavors, no se poden produir plantes. Això són temes molt importants. Primer, a nivell nostre, que som, però també per la biodiversitat. O sigui, aquestes plantes que veus per el camp també fan la seva funció, i si no tenen llavors, pues, no tenen més complicat.
15: I quines accions fa l'associació en la preservació i conservació de abelles?
16: Bueno, nosaltres intentem conscienciar tant en el públic en general com a la administració de la importància de les abelles. Aquesta entrevista, per exemple, ho demostra. I després intentem assessorar a la gent per tenir abelles i perquè la gent tingui un entorn més adequat per elles.
15: Molt bé, Ida, moltes gràcies, senyor Parra. Així que ja ho heu sentit, la preservació de les abelles és de vital importància per salvaguardar no sols el medi ambient, sinó també perquè alguns aliments segueixin arribant a la nostra taula. Per més informació de l'associació i les seves funcions, es pot visitar el web ababaleas.com.
0: Ida, moltes gràcies, Neus, per aquesta connexió en directe des d'aquest punt, des d'aquesta explotació, que ens ajuda a entendre una mica més la importància d'aquests éssers, com dèiem, molt petits, però amb una importància enorme. Ara són les 7:48 minuts. Les obres del nou Centre Integrat de Formació Professional de Ciutadella estaran enllestides per començar el nou curs al setembre. Així ho ha apuntat el conseller Antoni Vera durant una visita a les obres. Tots els graus d'FP que es fan en aquests moments a l'Institut Maria Àngels Cardona es traslladaran en aquest nou espai que pretén ser un centre de referència per a totes les illes. També estan ja en marxa els concursos per aconseguir l'equipament necessari per poder posar-lo en marxa. Antoni Vera, conseller d'Educació, i Maria Jesús Begú, batllessa de Ciutadella.
17: Tot l'equipament industrial serà nou i el mobiliari, bàsicament tot o quasi tot, serà nou. Hi ha tres concursos en marxa, dos ja hi ha proposta d'adjudicació i un tercer, que és el demanatge, encara no, però és un que és molt més fàcil perquè no és un embalum tan important el demanatge.
18: Sembla que sí, que serà una realitat, que a final de juny, principi de juliol, les obres estaran acabades. Contents d'aquesta inversió en Ciutadella, contents que aquest nou centre, que és model, sigui aquí.
0: I l'Ajuntament de Muro ha precintat per segona vegada una obra il·legal a la zona d'Escapellans. El seu propietari ha aixecat una estructura d'una caseta de la qual ja havia perdut la concessió.
19: I Muro ha ordenat la demolició d'aquesta caseta de Capellans, en què ja costen dos precintes per obres il·legals. El propietari ara haurà de pagar 600 euros mensuals mentre no es buqui la casa, i quan l'Ajuntament hagi redactat l'informe policial enviarà el cas a Fiscalia. Miquel Porqué és el batlle de Muro.
20: Pues nosaltres li donem un període de 12 mesos per poder-ho tornar, si no ho haurà de fer l'Ajuntament a cost d'aquest senyor que ha fet aquesta construcció en aquests moments sense autorització damunt d'un terreny públic.
19: Els fets es remunten al principi de 2025, quan el propietari va decidir esbocar totalment la construcció per reformar-la. El grup ecologista GOP va denunciar aquests fets i l'Ajuntament va paralitzar les obres. El problema és que les cases del Capellans estan aixecades a dins uns terrenys comunals sense regulació. L'Ajuntament prepara un pla especial que ha de posar fi a totes aquestes il·legalitats urbanístiques que hi ha al poblat.
20: Està licitat, està entregat, està conjuntament en el pla general de Muro, la qual cosa per una banda anirà al pla general, per l'altra al pla especial, no se sol operant, però en principi està en funcionament.
19: El consistori no fa comptes tenir aquest document abans d'un any.
0: I a Sant Josep, l'Ajuntament ha obert expedient a la promotora de l'hotel inacabat de Punta Xinxó per incomplir l'obligació de garantir la seguretat de les obres encara que se'ls hagi caducat la llicència i s'arrisca a sancions econòmiques si no l'assumeix Alberto Ferrer.
21: L'equip de govern josepí creu que l'empresa s'ha desentès de l'estat en què es troben els terrenys i l'estructura inacabada, que representa un perill i on acampen precàriament desenes de persones en condicions insalubres. El batlle adverteix que és una estratègia que es pot girar en contra de la propietat. És Vicent Roig.
22: No s'està fent res. Des de l'Ajuntament hem obert també expedient de disciplina precisament en aquest sentit, en l'incompliment de les mesures de salut i seguretat dins d'una obra i sobretot per l'ús indegut d'un terreny com aquest. Flac favor fa la propietat si el que vol és vendre en la publicitat que està fent d'aquest terreny.
21: Ho diu perquè en només un parell de setmanes el terreny s'ha devaluat 20 milions d'euros, de 55 a 35. L'obra està parada fa més de 20 anys i el que hi ha fet no es pot legalitzar. Per això l'Ajuntament ja fa un any que li va caducar la llicència.
22: I en el moment que tinguem la sentència dels jutjats, si és favorable a l'Ajuntament, se demanarà, per supost, s'enderroc, perquè si realment ho haguéssim posat com a zona verda, que potser és el que hauríem d'haver fet en el seu moment, no avui, sinó fa molts anys, si ho haguéssim posat en zona verda, sí que haguéssim estat mermant uns drets que té la propietat, però no és escàs.
21: I volien construir un hotel de luxe de 260 habitacions i tenien llicència per un beach club que tampoc es farà. El terreny segueix sent turístic, però amb els canvis urbanístics d'avui dia, l'establiment que s'hi podria fer seria més petit i hauria de disposar de més serveis i aparcaments.
3: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.

0: Ara falten 7 minuts per les 8 del matí, parlant de cultura, avui amb molta, moltíssima música, perquè obre les portes als grans festivals musicals de l'estiu i, a més, ho fa amb segell propi, amb música de proximitat i compromeses amb la sostenibilitat i amb la paritat de gènere. Parlam del Satèl·lit Fest, que dissabte torna al quarter general Luque d'Inca amb una cinquena edició amb noms propis destacats, com els de Maria Jaume, Xisca i Ànimo Esparrec, Sandra Martínez.
1: Tres dels protagonistes que esperen amb moltes ganes aquesta cita, sobretot perquè arriben amb nous temes de Vall del Braç. És, per exemple, el cas de Maria Jaume, una de les veus imprescindibles del pop d'autor en català, que després de triomfar amb Nostàlgia Airlines es troba en plena promoció del seu nou treball.
2: Seré en el Satèl·lit Fest, a Inca, presentant el meu darrer disc, Sant Domingo Forever. O sigui que ens veiem tots allà, que nosaltres donem unes quantes sorpreses i serà un dia superdivertit.
1: També aquest és el cas de Xisc, la creadora que es va donar a conèixer el 2022 al concurs d'artistes emergents Sona Nou, s'ha convertit en una de les referències més potents de la música electrònica de l'escena mallorquina i arriba al Satèl·lit també amb novetats.
3: Estic amb unes ganes loques de tocar en el Satèl·lit, un espai que per jo sempre ha estat casa i que m'ha donat moltes alegries a l'hora de presentar tot el que està fent amb aquell recorregut de la música. Aquest any tinc la sort de que fa un parell de setmanes vaig treure el meu nou disc, Dolenties, i serà la prova pilot per donar molta, molta canya i molta tralla a la gent.
1: I els Ànimo Esparrec, un altre dels grups presents dissabte al quarter general Luque, ha posat també el compte enrere per retrobar-se amb un públic especial com el d'aquest festival.
4: M'ho fa amb moltíssima il·lusió actuar-hi, tocar amb Prestat a les 6 i mitja, així que des de primera hora de sora baixa ja hi haurà un bon trull i la festa s'allargarà fins més enllà d'entrar a la mitjanit.
1: Completen cartell, entre d'altres, Saxeni, Rudimentari, Remei de Calafresca i Riner. Són propostes d'allò més variades i provinents dels països catalans en allò que és també marca de la casa. Toni Molet és un dels organitzadors d'aquest festival.
5: Com sempre en el Satèl·lit, doncs, ens agrada mesclar artistes que estan en diferents moments de la seva carrera, artistes més consolidats amb artistes més emergents, i enguany crec que ens ha quedat una mescla d'estils bastant interessant.
1: L'obertura de portes serà a partir de les 5 de l'hora baixa i el preu de l'entrada són 20 euros i els menors de 12 anys acompanyats d'un adult entren de franc.
0: Hem de dir que IB3 Música serà present en aquest festival amb un programa especial que podreu escoltar al nostre canal DAB Plus i també al portal d'IB3. I hem de dir que parlam ara d'un altre festival perquè es confirma que el pròxim 30 de maig els Pets actuaran al Tribu Fest de Felanitx.

0: És una gira especialment simbòlica per la banda perquè compleix 40 anys, 4 dècades damunt els escenaris.
1: I doncs sí, el conjunt liderat per Lluís Gavaldà, que escoltàvem ara de fons, arriba al festival després de 4 dècades convertits segurament en una de les bandes més representatives de la música que es fa en català. En aquesta nova gira, el grup, hem de recordar, revisita algun dels discos i cançons més emblemàtiques de la seva trajectòria. Ja ho feren l'any passat amb alguns d'aquests discos, continuen enguany amb aquest commemorant aquesta efemèride amb uns altres discos. Precisament el programa Tento, Lluís Gavaldà explicava que el concert del Tribufest permetrà recuperar tot aquest llegat musical.
2: Volíem fer una segona part de la gira en què no repetíssim cap cançó de les 50 que tocàvem l'any passat. I a partir d'aquí vam decidir fer un repàs dels altres 9 discos que no vam tocar l'any passat, perquè en tenim 14, i aquesta ha sigut la manera de triar el repertori d'aquest any. Llavors, d'aquesta manera també ens serveix com per recuperar cançons que la gent no s'espera, que fa molts anys que no fem.
1: I d'altres pels interessats, encara queden entrades per aquest Tribufest de Felanitx, es poden adquirir a través del web entradium.com i tenen un cost pel dissabte de 30 euros.
0: I també torna al Teatre Principal de Maó l'esplèndid festival aquest estiu. Jo estava aquí, m'abraçava per sort. Perquè ja s'ha avançat el seu programa, que inclou activitats per a tots els públics, però entre elles destaca el retorn de Maria del Mar Bonet per presentar el seu nou disc, S'aigua no cansa.
1: I de deien que els Pets fan 40 anys damunt dels escenaris, Maria del Mar Bonet en du 60. El programa d'estiu d'aquest teatre, del Teatre de Maó, per als mesos de juliol i agost, conté 8 espectacles en total, entre música, dansa, flamenc, propostes familiars, activitats d'entitats culturals menorquines, però el gruix, 4 d'aquestes 8 espectacles, pertanyen al gran eix de la programació, que és aquest esplèndid Festival Menorca, que arrencarà el 2 de juliol amb la cantaora Maria Terremoto, que presentarà el disc Manifiesto. El 16 de juliol, a l'entorn del bailaor i coreògraf Marco Flores, en l'espectacle Rayuela, una proposta de dansa flamenca inspirada en el joc infantil, i el 30 de juliol, per fi, arribarà Maria del Mar Bonet. És la gira que fa de presentació d'aquest disc, que el va presentar fa molt poquet, coincidint amb la celebració d'aquests 60 anys de trajectòria artística. Un festival que es tancarà després amb aquesta quarta actuació, que serà el 27 d'agost, en doble funció del grup infantil Pica Pica, que serà pels més petits i sobretot per les famílies.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimecres, dia 20 de maig, jornada en què encara ressona i molt el terratrèmol polític desencadenat per l'imputació de l'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. S'investiga si va cobrar comissions il·legals a canvi d'influir perquè l'executiu de Pedro Sánchez rescatés l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Ell es defensa de les acusacions.
2: Que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
1: Membres del Partit Socialista i del govern espanyol defensen el bon nom, el llegat i la presumpció d'innocència de Zapatero, mentre que l'oposició considera que el presumpte cas de corrupció esquitxa també l'executiu de Sánchez. El president, per cert, haurà de respondre d'aquí una hora al Congrés dels Diputats les preguntes de la sessió de control. Tot d'una, n'ampliem la informació en una jornada en què hi ha més qüestions destacades. El Manco, 50 efectius més que l'any passat, garantiran la seguretat de les festes de Sant Joan de Ciutadella.
3: Se'n desplegaran 450, es manté el nombre de policies nacional i es desplaçaran més agents de la policia local d'altres municipis de les Balears. Ho ha explicat el director general d'Emergències, Pablo Garriz, després de la reunió de la Junta de Seguretat.
4: Nosotros lo que vamos a hacer es montar un operativo con 56 policías que vienen del resto de Baleares, particularmente además este año vienen desde la isla de Ibiza y tendremos 15 efectivos más que en el operativo anterior.
1: Els bombers extingeixen un nou incendi a l'abocador de Milà, a Mahó.
3: El foc ha afectat entre 200 i 300 metres quadrats sense que s'hagin determinat les causes que el varen originar.
1: La Policia Nacional ha detingut a Palma un home per haver disparat a l'aire a Sant Banya.
3: També va intentar fugir amb cotxe, tot i tenir el carnet de conduir caducat. Els fets varen passar ahir i els agents van haver d'activar un dispositiu per localitzar-ne l'autor.
1: I una de les notícies del dia avui és que el fill del fundador de Mango ha pagat la fiança d'1 milió i queda en llibertat provisional acusat d'homicidi per la mort de son pare.
3: La jutgessa assegura que el detingut té obsessió pels doblers i destaca la mala relació amb el seu progenitor. Jonathan Andy, que ha declarat davant de la jutgessa de Mahó després que els Mossos l'hagin detingut aquest dimarts a casa seva.
1: I al Parlament, la Comissió d'Hisenda i Pressupostos ha aprovat el dictamen de la Llei de Projectes Estratègics.
3: La norma, coneguda com a Llei Òmnibus, inclou esmenes que modifiquen el contingut de desenes de lleis. L'Esquerra carrega contra PP i Vots per suprimir el requisit del català en algunes places de l'administració pública. En canvi, aquests dos partits recorden que el nivell s'haurà d'acabar acreditant posteriorment a la incorporació al lloc de feina.
1: I avui a les 8:30 entrevistarem el batlle de Calvià, Juan Antonio Mengual, amb motiu de la inauguració de la segona fase del passeig marítim Gabriel Escarrer Julià de Magaluf. Serem en directe des d'aquest punt.
3: La primera fase de remodelació va acabar l'any passat i aquest hivern s'han dut a terme les obres de la segona part. S'inaugurarà, com dèiem, avui serà a les 10 del matí, amb la presència de les principals autoritats de les illes, com ara la presidenta del govern, Marga Proens, i el conseller de Turisme, Jaume Boussà.
1: En els esports pendents del Reial Mallorca, compta enrere perquè acabi la Lliga i la permanència penja d'un fil. Marta Sampas, bon dia.
5: Bon dia. Els vermells s'han quedat gairebé sense opcions d'aconseguir la permanència una jornada d'acabar la temporada i han encès així totes les alarmes a la institució. La plantilla mallorquinista va tornar als entrenaments ahir, després de descansar dilluns, i avui farà la segona sessió de la setmana per preparar el partit de dissabte contra el Real Oviedo a Son Moix. I enmig de la tempesta, Samu Costa està convocat en Portugal per complir el seu somni, jugar al Mundial. I en bàsquet, Maria Espanya ha renovat amb l'Azul Marino i en la que serà la seva tercera temporada debutarà amb l'equip a la Lliga Endesa.
1: I pel que fa al temps, avui esperam una jornada tranquil·la. Pedro Roger, bon dia.
6: Bon dia, així és. Avui serà una jornada en conjunt molt tranquil·la i marcada per al sol, amb permís, això sí, d'algun igoprins que es donaran sobretot entre Mallorca i Menorca. D'altra banda, el vent bufarà molt fluix, principalment de component est, i això permetrà que tinguem unes condicions marítimes molt tranquil·les a totes les illes. I d'altra banda, quant a la temperatura, avui notarem un nou petit augment de la màxima, esperant que aquesta giri aproximadament entre els 23 i els 28 graus i fins i tot de forma puntual podrien tornar a fregar el llindar dels 30. Ara mateix tenim a les Pitiuses 17 graus a Eivissa i de 9 a la Savina. A Menorca, 16 graus a Ferreries i de 9 a Alaior. I a Mallorca, 15 graus a Artà, 16 a Bunyola i de 9 a Algaida.
1: Són les 8:05, amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Cristina Bausà, Caterina Bany, Toni Escanelles i Neus Pericàs a la redacció. Escoltau l'Informatiu Matí.
0: Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
1: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, nega haver fet cap gestió relacionada amb el rescat de l'aerolínia Plus Ultra que li imputa l'Audiència Nacional. El jutge José Luis Calama situa el socialista com el líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències i falsedat documental. L'investiga per part del rescat de l'aerolínia es va destinar a fins il·lícits. Per tot plegat, el jutge l'ha citat a declarar el 2 de juny i es converteix així en el primer expresident de l'Estat investigat per corrupció.
3: El jutge considera que Zapatero va donar instruccions per constituir una societat a Dubai per tal de cobrar una comissió de 530.000 euros pel rescat de Plus Ultra. Un rescat, recordem, de 53 milions d'euros impulsat pel govern de Pedro Sánchez durant els primers mesos de la pandèmia. Segons apunta la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional, la UDEF, l'aerolínia hauria utilitzat l'entrada del rescat per blanquejar doblers procedents del contraband d'or de Veneçuela i de la malversació d'ajudes socials del país liderat llavors per Nicolás Maduro. Així mateix, Calama considera que els clients de la xarxa pagaven per serveis d'assessoria que no existeixen, uns doblers que després es distribuïen en l'entorn de Zapatero i Julio Martínez, amic de l'expresident i propietari d'Anàlisis Relevante, que segons el jutge s'encarregaria de captar els clients i gestionar l'operativa.
1: En la interlocutòria, la qual ha tingut accés IB3 Ràdio, es detallen missatges compromesos entre membres implicats en la presumpta trama i que han permès a Calama deduir que signaven a Zapatero un paper decisiu dins l'estructura per mantenir contactes institucionals i empresarials d'alt nivell.
3: Dels missatges intervinguts destaquen frases com que d'una crisi com la pandèmia en pot sorgir una oportunitat, tot fent referència a l'obtenció de comissions. La interlocutòria també posa en relleu la intermediació dels empresaris Domingo Arnaldo i Guillermo Alfredo Amaro Chacón. Considera que excedeix de forma manifesta les capacitats i funcions pròpies d'un empresari comú. Per cert, aquestes deduccions també es desprenen de les converses trobades al telèfon de Julio Martínez. El document recull altres detalls, com ara que els directius de Plus Ultra varen intentar aconseguir l'ajuda a través de qui era el ministre de Transports, José Luis Ábalos. Finalment, però, va ser per la via de Zapatero que hi varen poder accedir. Ara bé, cal posar en relleu que aquest no és l'únic moment en què es menciona Ábalos, ja que també es detalla un pagament de 2.000 euros a la seva exparella Jessica Rodríguez.
1: El jutge de l'Audiència Nacional xifra en 1,9 milions els presumptes beneficis que hauria obtingut l'expresident del govern i el seu entorn en el marc de la trama del tràfic d'influències pel cas Plus Ultra. Zapatero, però, assegura en un vídeo difós als mitjans de comunicació que no té cap societat mercantil, ni dins ni fora d'Espanya, y diu que sempre ha desenvolupat les seves activitats dins el marc de la legalitat.
2: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
1: Zapatero també nega l'existència d'estructures mafioses.
2: Por tanto, deseo expresar que voy a ejercer mi derecho a la defensa con toda la firmeza y toda la convicción.
1: Un cas que va ser denunciat per l'organització Hazte Oír i també l'autodenominat sindicat Manos Limpias, que va presentar una querella contra Zapatero i Plus Ultra el desembre de l'any passat. En paral·lel a la publicació d'aquestes informacions, agents de la UDEF han escorcollat durant 4 hores les oficines de l'exdirigent socialista situades al carrer de Ferraz, a Madrid, just al costat de la seu del Partit Socialista. Entre les empreses n'hi ha una de mercantil, propietat de les seves dues filles, que també s'investiga. Hem de dir que la imputació de Zapatero ha aixecat una polseguera entre les diverses formacions polítiques.
3: Els socialistes tanquen files amb l'expresident i denuncien una persecució judicial contra ell. La portaveu de l'executiu espanyol és Elma Saiz.
7: Hay un principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia. Y yo como jurista, desde luego, no puedo más que ahondar en ese respeto a la justicia, que la justicia haga justicia, pero sin perder nunca de vista ese principio fundamental. Y desde esta mesa lo que sí también quiero compartir es que quiero recordar que el origen de esta investigación es una denuncia de una organización ultra.
3: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dit que l'única sortida digna de Pedro Sánchez és deixar la presidència. També s'hi ha pronunciat la portaveu dels populars al Congrés, Esther Muñoz.
8: Otro día histórico. Hoy por primera vez ha sido imputado un expresidente del gobierno español. Nunca habíamos visto en los últimos 48 años de democracia. Lo que es más grave todavía es que el señor Zapatero ha sido imputado por delitos que no s'hubieran podido llevar a cabo si no hubiera sido con el concurso del gobierno de España.
3: Vots demana una moció de censura contra Pedro Sánchez, la portavoz del partit al Congrés, és Pepa Millán.
9: No cabe hablar del PSOE bueno, no cabe blanquear en ningún modo ni a esta banda ni a sus políticas. Ni esto tampoco es algo aislado, es el modus operandi del Partido Socialista que ha hecho del crimen su forma de hacer política.
3: Sumar sospita que la imputació es tracta d'un cas de guerra judicial. Podem qüestiona que Zapatero sigui el primer expresident investigat per corrupció, tenint antecedents, diuen, com Aznar i Rajoy, i el grup Mixt, per part seva, posa en dubte que sigui responsable Zapatero dels càrrecs que se li imputen.
1: Hem de dir que la causa plus ultra marcarà avui la sessió de control al Congrés dels Diputats d'aquí a manco d'una hora. Serà la primera que se celebra d'ençà que s'ha conegut la imputació de Zapatero. Això quan ahir aquesta qüestió també va tenir un pes important en el ple del Parlament a les Illes Balears.
3: Tots els consellers ho varen esmentar en les seves intervencions, també la presidenta del govern, Marga Proens.
10: Això no va de Zapatero. El rescat de Plus Ultra el va aprovar el Consell de Ministres. Tens el temps, senyor Negreruela. Cauran tots,
11: gràcies,
10: un per un.
11: Prens.
10: I pagaran pel mal que estan fent a Espanya i als espanyols.
11: Moltes gràcies.
3: També hi ha fet referència a la portaveu de Vots, Manuela Cañadas.
12: Deberíamos todos estar pidiendo elecciones urgentemente o incluso al señor Feijóo una moción de censura para echar a esta organización criminal del gobierno de España.
3: El portaveu del PSIP, Iago Negueruela, ha demanat la paraula per al·lusions, però el president del Parlament, Gabriel Lecent, no li ha concedida.
1: I són les 8 i 12 minuts. Més de mig centenar d'efectius reforçaran el sistema de seguretat al dispositiu de les festes de Sant Joan de Ciutadella respecte de l'any passat. S'han presentat millores en el pla de seguretat i es calcula que unes 150.000 persones poden acudir enguany a aquesta festa. Ramiro López.
13: 450 efectius es desplegaran enguany per vigilar el bon desenvolupament de les festes de Sant Joan. L'any passat n'hi havia entre 370 i 400. Es manté el nombre de policies nacionals, que ja s'havia incrementat l'any passat, i es desplacen més agents de policia local d'altres municipis de les Balears. Escoltem a Pablo Garri, director general d'Emergències.
4: Nosotros lo que vamos a hacer es montar un operativo con 56 policías que vienen del resto de Baleares. Particularmente, además, este año vienen desde la isla de Ibiza y tendremos 15 efectivos más que en el operativo anterior.
13: S'ha fet feina per millorar el dispositiu de seguretat, especialment en els punts on es van detectar incidències durant l'any passat. Diego Pastrana és cap de policia local de Ciutadella.
14: Els punts de les Escarotes, que l'any passat van tenir problemes, doncs enguany reforçarem aquell punt amb més policia local allà, amb més vigilants jurats, reforçarem més amb vigilants i amb auxiliars la zona de l'accident, que es baix de tot de la carrera dels cavalls. En el tros final de la carrera hem reforçat amb un altre semàfor.
13: La tecnologia també serà una de les grans aliades. Els drons amb imatge per satèl·lit per captar foraments que ja es van emprar en l'acte de Sant Joan de Missa durant l'any passat també estaran presents enguany al primer toc i possiblement a l'acte de les avellanes. A més, s'ha contractat un nou programa per a la sala Cecopal.
14: Un software nou i tindrem gestió d'imatges que serà tot molt més àgil si has de treure una imatge un moment donat, si has de tenir una localització de persona.
13: També, com a novetat, s'ha fet formació i conscienciació sobre la festa a instituts de Catalunya. Així ho explica Maria Jesús Begur, batlessa de Ciutadella.
15: Donat els bons resultats de la campanya que s'ha fet a Mallorca, també volem traslladar cap a Catalunya i llançar aquest missatge de conscienciació de sobre el que venen.
13: En resum, més efectius, més tecnologia, més coordinació i més formació per aquest Sant Joan 2026.
1: I la Policia Nacional ha detingut a Palma un home acusat d'haver efectuat diversos tirs a l'aire al poblat de Sant Banya i d'intentar fugir posteriorment en cotxe, tot i tenir retirat el permís de conduir. Els fets van passar ahir, després que els agents d'estupefaents de la Policia Nacional que es trobaven a la zona sentissin els tirs. Els agents van iniciar tot d'una un dispositiu per trobar la persona que hauria fet aquests dispars fins que van trobar l'home que entrava i sortia d'una caseta que emprava com a punt de venda de drogues. En aquell moment va començar una persecució que va acabar amb l'arrest del detingut.
11: Els agents també van trobar més de 2.000 euros en efectiu, alguns casquets detonats en aquesta zona dels tres i, a més, en escorcollar la caseta d'on havia sortit el detingut, li van intervenir una katana, marihuana, cocaïna i més dobles en efectiu. L'home, en tot cas, ha quedat detingut com a presumpte autor d'aquest delicte de tràfic de drogues, també tinença il·lícita d'armes i un delicte contra la seguretat viària.
1: Els bombers varen haver d'extingir ahir a les 8 del vespre un incendi a l'abocador de Milà, a Maó. El foc ha afectat entre 200 i 300 metres quadrats sense que n'hagin determinat les causes que el van originar.
11: L'avís es va donar al voltant de les 7 i mitja. A la zona es varen mobilitzar bombers, també membres de Protecció Civil i agents de la policia local. Els bombers varen treballar durant poc menys d'una hora per extingir aquestes flames. Posteriorment varen refrescar aquest perímetre de la zona afectada per evitar que es reproduís un rebrot. La directora insular de cooperació, Maria Bel Llofriu, ha informat que es tracta d'un incendi molt similar als que varen ocórrer en els darrers anys en aquesta planta de residus, tot i que de menor grandària.
1: A Mallorca, Serveis Ferroviaris reforçarà la vigilància de les seves instal·lacions a Sant Roldán, a Palma, amb la incorporació de dos drons. L'objectiu és evitar pintades vandàliques als trens i que serveixin com a mesura dissuasiva contra els autors del grafitis. L'empresa ferroviària va invertir el 2025 120.000 euros per reparar 400 metres quadrats de pintades. El gerent de Serveis Ferroviaris és José Ramón Horta.
16: Nosotros andamos muy cortos de trenes, es decir, en SFM sacar un tren de la circulación implica que a lo mejor tenemos que sacar a la vía un metro de doble en lugar de sacar un tren que nos lo han pintado, porque vamos justos, muy justos de trenes. Y vinilarlo, encargar el vinilo, traerlo y mientras tanto el tren o fuera de la circulación o retirado, porque además incluso muchas veces nos han pintado hasta las cabinas, imposibilitando que el maquinista pueda ver.
1: Escoltau l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
17: Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Fleló en Marrachí. Ven a vernos al Centro Comercial Al Campo Mallorca. Aprovecha nuestras ofertas de apertura y nuestras ofertas de siempre como Chin Chin, con la que podrás llevarte tu segundo par de gafas por un euro más. No esperes más y ven a vernos al Centro Comercial Al Campo Mallorca. Alena Fleló, óptico y audiólogo.
18: El sol que no surti avui.
17: No et perdis la gala dels Premis dels Teatres i Auditoris Públics de les Illes Balears amb el màxim glamour al Teatre Principal d'Inca. Presentada per Inés Mateu i Xisco Nadal i amb concert gratuït de Maria Hein per tancar la nit. 22 de maig a les 20 hores. Entrada gratuïta amb reserva prèvia. I en acabar, brindant per la millor cultura.
0: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Són les 8 i 18 minuts al Parlament. La llei de projectes estratègics ha fet un pas més en la tramitació. La Comissió d'Hisenda i Pressupostos n'ha aprovat el dictamen, que és la fase prèvia a la votació al ple de la Cambra Autonòmica. La norma és coneguda com a llei òmnibus perquè s'hi han inclòs esmenes que modifiquen el contingut de desenes de lleis. L'Esquerra carrega contra PP i Vox per rebaixar, diu, les exigències de la llei de normalització lingüística, sobretot per la supressió del requisit del català en algunes places de l'administració pública. En canvi, aquests dos partits recorden que el nivell s'haurà d'acabar acreditant posteriorment a la incorporació al lloc de feina.
11: En tot cas, Josep Esteguia, de més per Mallorca, critica el PP l'exempció del català a la funció pública per funcionaris de carrera, així com la dificultat de debatre unes 50 lleis amb un temps de paraula reduït.
19: Vostès estan carregant la llei de normalització lingüística. En són conscients. Són conscients que hi ha un article de la llei de normalització lingüística que diu que l'accés a la funció pública, és a dir, a la funcionari de carrera, a l'àmbit educatiu, requerirà els coneixements adequats de les dues llengües oficials. I vostès són conscients que han aprovat una esmena que exactament diu que això s'ho poden votar.
11: També Amanda Fernández del PSI adverteix dels problemes i les absències legislatives a l'hora d'exigir el requisit del català una vegada els empleats ja s'hagin incorporat a la funció pública.
20: Una de les germanes eximeix del requisit de català per accedir a places que s'adonen a les oposicions. És a dir, que podran accedir a una plaça de funcionari de carrera que és de per vida sense ser competents en una de les nostres dues llengües cooficials.
11: Jordi López del PP i Manuela Cañadas de Vox lamenten que l'Esquerra només se centri en la qüestió del català en una comissió amb moltes més esmenes a debatre, diuen. També assenyalen que l'acreditació del català s'haurà de fer després, en el cas que els ciutadans s'incorporin a la funció pública sense una de les llengües pròpies de les illes.
21: Vienen aquí por dos enmiendas de Vox a montar este pollo y este drama. Sinceramente, vale la pena todo lo que se sufre siendo portavoz.
22: Lo que diu la llei és, docents poden accedir sense català només a places de difícil cobertura i l'haurien de acreditar després, com s'està fent en la medicina, que s'ha dit mil vegades que més que mai s'estan fent classes de català i la gent s'està certificant.
11: El test arribarà les properes setmanes al ple del Parlament, es votarà allà de manera definitiva i entre les darreres esmenes incorporades hi ha noves restriccions per accedir a la renda social garantida. Es demanarà acreditar al manco 3 anys de residència legal i també es crearà una oficina antiocupació.
1: I sí que hi ha hagut, en canvi, principi d'acord entre PP i PSOE i el sector del taxi per introduir una sèrie d'esmenes a la llei Òmnibus per lluitar contra l'intrusisme. El president de Taxis Pimem, Biel Moragues, confia que amb els canvis introduïts es puguin denegar les 10.000 llicències de vehicles sense conductor que s'han presentat i que se sancioni amb més contundència les VTC.
23: Quiero pensar que da una herramienta para poderlo hacer. Una de las herramientas, temas medioambientales, el tema del área de prestación cuando esté constituida y este tema para mí van a ser fundamentales. Es evidente, pero evidentísimo, que no pueden hacer transporte estatal al amparo de una tarjeta del Estado cuando no se mueven entre distintas comunidades.
1: Per la seva banda, Toni Boussà, president d'Autotaxi de les Illes, ha criticat les millores que falten en relació amb la jubilació.
24: Hi ha un tema que no estem totalment d'acord, que és el tema de l'àrea de prestació conjunta, que primer de tot se n'està parlant molt, però creiem que és un tema que primer se mos ha de dir de quina manera serà i després nosaltres direm si estem d'acord o no estem d'acord.
1: El president del PSIB, Iago Negueruela, i el conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, diuen que les esmenes introduïdes aclariran la situació del sector del taxi.
25: El que fa la llei jo crec que més important és clarificar i després donar capacitat interpretativa al govern per fer les interpretacions necessàries per poder dur a terme tota aquesta activitat i jo crec que això és el més important, que hem posat ordre i el govern es podrà dirigir a tots els agents que intervenen per marcar millor les competències de cadascú.
26: Y luego también aumentando las sanciones en todo lo que tiene que ver ese proceso. Y luego clarificando más si cabe lo que son los procedimientos o requisitos para concesión de autorizaciones. Por lo tanto, seguimos mejorando. Y vuelvo a repetir, no significa que con esto hayamos dado el último paso, sino que estamos dando un paso más para mejorar la gestión y poner orden en este sector.
1: I també ha fet una passa més la norma que ha de permetre tenir senador propi a Formentera. El rei Felip VI ha ratificat la reforma de l'article 69 de la Constitució espanyola que permetrà a l'illa de Formentera disposar d'aquest senador.
11: Amb aquesta signatura, el cap de l'Estat autoritza l'entrada en vigor de la quarta reforma de la Constitució de 1978 i aquest canvi permetrà que el més d'11.000 habitants que té el territori balear elegeixin un senador propi i deixin, per tant, de compartir circumscripció a l'illa d'Eivissa, ja que cada una d'elles té un consell propi. L'acte celebrat ahir al Palau de la Sarsuela va comptar amb el president del govern, Pedro Sánchez, la presidenta del Congrés, la mallorquina Francina Armengol, i el ple del Senat ara aprovarà de manera definitiva, o va aprovar de manera definitiva, aquest test de reforma el abril del 22.
1: Són les 8:23 minuts. Avui, tercera jornada de vaga dels metges de la sanitat pública. La d'ahir va obligar a suspendre a les Balears 54 intervencions quirúrgiques i més de 2.400 consultes d'atenció primària especialitzades i proves diagnòstiques.
11: Una aturada que ha tingut un impacte especialment elevat als serveis quirúrgics i anestèsia, com dilluns, on fins al 90% de facultatius secundaren la vaga. Les consultes externes hospitalàries, el seguiment era aproximadament del 80% i els metges residents de l'estat al 65%. A l'atenció primària la participació va ser menor, només la meitat de professionals convocats s'afegiren a la protesta.
1: I la Fundació Miró Mallorca acollirà aquest divendres la quarta nit solidària contra el càncer, organitzada per l'Associació Espanyola contra el Càncer a les Illes. José Reyes és president de l'ASC a les Balears.
2: Donar a conèixer la feina que fa l'associació d'una manera, diguem-ho així, alegre i una manera coherent i donar un missatge de suport a totes les persones amb càncer, a les seves famílies i ajudar a desenvolupar la feina de l'associació durant els propers anys.
1: I també la Fundació Deixalles celebra divendres 40 anys amb una subhasta solidària d'objectes antics. Algunes d'aquestes peces són una centraleta manual de telefonista o una escultura de fusta del segle XVIII. Pau de Bon és responsable de comunicació de la Fundació.
5: Tal vegada sigui el moment ideal i el format van trobar ideal fer una subhasta. No?
1: Són les 8:25, ara els esports.
0: Informatiu matí. Esports.
1: I parlant del Reial Mallorca, compte enrere perquè acabi la Lliga i la permanència penja d'un fil. Marta Sampas, bon dia.
6: Bon dia. Els vermells han quedat gairebé sense opcions d'aconseguir la permanència una jornada d'acabar la temporada i s'han encès així totes les alarmes a la institució. La plantilla mallorquinista va tornar als entrenaments ahir, després de descansar dilluns, i avui farà la segona sessió de la setmana per preparar el partit de dissabte contra el Real Oviedo a Son Moix. Un entrenament al qual, per cert, podran accedir els mitjans de comunicació els primers 15 minuts. Un partit, el de dissabte contra l'Oviedo, que ha perdut el protagonisme que hauria de tenir perquè el Mallorca necessita que es donin 3 resultats més per mantenir-se a la primera divisió. Amb gairebé sense opcions d'aconseguir la permanència, ara les mirades dels mallorquinistes comencen a dirigir-se cap a la planta noble de Son Moix. De fet, el president de la penya Centenari tota una vida, Joan Catany, pensa que dissabte l'afició ha de demanar explicacions.
7: És veritat, és veritat. Sí, sí, sí. No. Ojalà comenci el partit i tot surti de cara. Ojalà la gent estigui supermotivada, la gent vagi a Son Moix. Jo som el primer que aniré, però també té ben clar que quan acabi el partit, mare meva, tenim que fer alguna cosa. Això no se pot quedar així.
6: I el president del moviment mallorquinista, Sebastià Oliver, ha criticat també la gestió esportiva del club.
8: Clar, jo record també que el mes de gener, li van fer una pregunta, que si tenia un pla B, si tenia un pla B per final de temporada, si hi hagués cap problema o tal i qual. I rotundament que no, que han d'anar a tenir plan B. Si nosaltres anem com aquell que diu sobrats. I el temps, és plan B.
6: D'altra banda, ahir varen saber que Samu Costa està convocat en Portugal i, per tant, disputarà amb la seva selecció el pròxim Mundial. Recordem que dissabte, a partir de les 7, en un programa especial d'Esports en Joc, a IB3 Ràdio, viurem una jornada de futbol amb els 4 partits que marcaran el destí del Mallorca per a la pròxima temporada. Tots començaran a les 9 del vespre i tindrem connexions en directe simultànies al Betis-Llevant, on hi haurà Miqui Tous, el Getafe-Osasuna, amb Raúl Medrano, el Girona-Elx, amb jo mateixa, i el Mallorca-Oviedo amb Antoni Fuster. Una retransmissió que podreu seguir a IB3 Ràdio, al canal del YouTube d'Esports IB3 i també a IB3 Televisió. En el play-off d'ascens a la Primera Federació, l'Atlètic Balears comença a preparar amb il·lusió el partit d'anada de la final, que es disputarà aquest diumenge a les 7 del capvespre al camp del Real Jaén. Escoltam Iván Serrano, lateral esquerrà del conjunt baleàrico.
9: De momento no hemos hablado del rival ni nada, así que, a ver, de todos modos, como cualquier otro partido, de salir a ganar. No podemos especular, no podemos ir con la cosa de que nos vale el empate, porque, bueno, estaríamos cometiendo un error. Obviamente nosotros vamos a tratar de ganar los dos partidos, como no debería ser menos, y bueno.

0: sí de guanyar els dos pròxims partits de Vintalfa per tal de forçar el cinquè enfrontament. Adams Solà, jugador de l'Èstia, es mostra en confiança.
1: Han competido muy bien los dos primeros partidos y han sido en su campo. Y ahora les toca a ellos venir aquí, a nuestra casa, delante de nuestra gente. Y estamos seguros de que vamos a seguir dando el máximo. Vamos a intentar llevarnos los dos partidos y creo que aquí es, desde luego, que es posible.
0: I qui ha volgut donar ànims a l'equip ha estat el jugador menorquí del Real Madrid, Sergi Llull.
2: Quería desearos mucha suerte y mucho ánimo para el partido del viernes en Vintalfa. Estoy seguro que lo vais a dar todo y aunque la serie esté cuesta arriba, ya sabéis que rendirse nunca es una opción ahí en Menorca. Así que a por ello y mucha suerte.
0: I pel que fa a l'Azul Marino, la jugadora Maria Espanya ha renovat amb el conjunt mallorquí i en la que serà la seva tercera temporada el club debutarà a la Lliga Endesa. I en tenis, Jaume Munar jugarà avui els vuitens de final de l'ATP 250 de Ginebra. Ho farà contra l'argentí Francisco Comesaña.
3: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
4: Hem arribat a les 8:30, ara repassam les claus d'aquest dimecres. D'aquí a just mitja hora, a les 9, comença la sessió de control al Congrés dels Diputats, que estarà marcada per la imputació de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, en el cas Plus Ultra.
5: S'investiga si va cobrar comissions il·legals a canvi d'influir perquè l'executiu de Pedro Sánchez rescatés l'aerolínia durant la pandèmia. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, situa Zapatero com el líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències i falsedat documental. L'ha citat a declarar el 2 de juny i es converteix així en el primer expresident de l'Estat investigat per corrupció.
4: La Comissió d'Hisenda i Pressupostos ha aprovat el dictamen de la Llei de Projectes Estratègics, coneguda com a Llei Òmnibus i que inclou esmenes que modifiquen el contingut de desenes de normes.
5: L'Esquerra carrega contra PP i Vots per suprimir el requisit del català en algunes places de l'administració pública. En canvi, aquests dos partits recorden que el nivell s'haurà d'acabar acreditant posteriorment a la incorporació al lloc de feina.
4: A les 8:45 ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí. A Ciutadella, el dispositiu de seguretat de les festes de Sant Joan comptarà enguany amb un total de 450 efectius, més que mai abans. Axel Camarasa, bon dia.
6: Bon dia. Això suposa un augment important respecte de l'any passat. Una part del reforç és de la policia local de la resta de les illes. S'incrementen una quinzena de efectius i com a novetat s'impliquen agents de l'Ajuntament de Sant Antoni, a Eivissa. El pla director de seguretat també s'ha actualitzat per adaptar-lo a la nova ubicació del caixer senyor que sortirà de la Casa Olivà, de davant la catedral. Precisament, una altra de les novetats és que el primer toc es seguirà amb un dron.
4: I a Mallorca el nombre de places de residències augmentarà en 600 a finals del pròxim mandat. Guillermo Ortego, bon dia.
7: Bon dia. D'aquesta manera es passarà de les 845 que hi havia el 2023 a més de 1.400 el 2031. Una capacitat, però, que segons el Consell serà insuficient per pal·liar l'actual llista d'espera i per això treballa en altres alternatives.
4: I a Eivissa, la Policia Nacional ha detengut un home acusat d'amenaçar dos menors d'edat amb una arma de foc. Carmen Cires, bon dia.
8: Bon dia. Els fets varen ocórrer a la via pública quan el sospitós s'hauria apuntat amb la pistola sense cap discussió prèvia. Els agents varen identificar l'autor de les amenaces, un home de 70 anys que va adduir que només volia respondre a les burles i insults dels dos joves. A més d'amenaces greus, se l'acusa de tinença il·lícita d'armes.
4: I ara parlam d'unes reformes.
3: Informatiu matí, IB3 Ràdio.
4: Perquè a les 10 del matí s'inaugura la segona fase del passeig marítim Gabriel Escarrer Julià, de Magaluf, a Calvià, un dels nuclis turístics més importants i reconegut de les Balears, que avança així en la remodelació i la modernització de la primera línia de costa. De fet, també s'ha intervengut en alguns carrers destacats com Punta Balena. D'aquesta manera, la localitat es prepara per acollir la temporada turística que està a punt d'entrar en temporada alta. Connectam ara en directe amb aquest punt. Allà és la nostra companya, Caterina Bany. Caterina, bon dia. El passeig ja està llest per rebre les autoritats?
9: Molt bon dia. Així som en aquest punt estratègic del turisme de Mallorca, del turisme en general de les illes. Molt i molts canvis. Veiem aquí en la fisonomia d'aquest primer tram del front marítim d'aquest

0: Aquesta zona, allò més visible, de moment, és la protecció, allò que crida més l'atenció, és la protecció del que era el sistema dunar antic, la primera línia de platja, en tota una sèrie de tamarells de vegetació autòctona que s'han sembrat per l'ocasió, justament per contenir aquest avanç de les marees i també l'arena, el sistema dunar antic, com dèiem. La primera fase de remodelació va acabar, hem de dir, l'any passat, i aquest mateix hivern s'han duit a terme tot un seguit d'obres importants de la segona part. La suma de tot plegat ascendeix a una inversió de més de 8 milions d'euros. I volem conèixer ara molt millor aquest projecte que està a punt d'inaugurar-se, com deia. Precisament d'això en parlam ara mateix amb el batlle de Calvià, Juan Antonio Amengual. Molt bon dia.
1: Molt bon dia, una salutació a totes oients d'IB3.
0: Per què s'ha fet aquesta inversió tan important? Per què tenir aquesta primera línia marítima en condicions?
1: Hombre, el per què és molt important, perquè era, de qualque manera, actualitzar les infraestructures al nivell de l'esforç inversor que han fet totes les empreses privades, tant hoteleres com oferta complementari i tots els restauradors, i era posar una mica en el mateix nivell tota aquesta gran reforma que ha hagut en aquesta part de Magalluf. Per tant, era obligatori. La primera fase, com has dit, va ser aproximadament uns 5 milions d'euros, no va donar per fet el 100% del passeig, perquè Europa ens obligava a fer una sèrie de millores i sobretot aquesta part que tu has comentat de renaturalització de la platja. I amb una segona fase, que és aquesta que hem fet enguany, hem acabat de fer el 100% de lo que és aquest passeig. Per tant, lo més important, bueno, el perquè d'aquesta reforma, ho he dit, és adequar-nos i tenir les infraestructures en el mateix nivell. Però després també hi ha una realitat, que és que una mica tornar a la natura el que hi havia. El fet d'una renaturalització, aquestes dunes, aquestes plantes, tot el que és la recuperació d'aigües reciclades que se fan, que s'omplien per regar aquestes mateixes plantes, i un munt de millores que hem fet, per exemple, els luces LEDs amb una llum molt amable per tothom, les aigües de les dutxes d'espeus són amb aigua salada, que també és un detall molt important per l'estalvi d'aigua. Per tant, el que hem fet és posar una platja urbana, com és aquesta de Magalluf, aquest passeig marítim, Gabriel Escarrà-Julià, que també és molt important, demostra pues, que estem a l'altura de lo que la gent espera d'una platja com aquesta.
0: Una platja urbana més sostenible, més renaturalitzada, ho diríem així, i avui serà la inauguració oficial, però també heu plantejat un gran esdeveniment de cara al 27 de juny, que hi veurem.
1: Pues mira, tindrem per primera vegada la Simfònica de les Illes Balears aquí a la platja de Magalluf, amb un concert que a més anirà relatiu a temes de pel·lícules, de bandes sonores, perquè enguany a Calvià és l'any del cinema i és un any que vinculam moltes accions amb el cinema. Tindrem aquesta banda sonora amb la Simfònica i amb un espectacle de drons. Jo des d'aquí ja aprofit perquè la gent se guardi la data el 27 de juny a hora baixa, perquè aquí tindrem una gran festa de so i de llum, i que serà molt guapo de veure a la platja i de forma totalment gratuïta per tothom. I això serà una mica la festa per la qual celebram aquesta gran transformació que està tenint un destí tan important dins el món del turisme, tant a Balears com a Espanya o a nivell del món, perquè Magalluf sempre ha estat molt estigmatitzada per turisme d'excessos. Hi ha una nova llei, la llei de turisme responsable, que ens ha dotat de recursos per treballar amb aquesta convivència i turisme resident, en fer moltes campanyes per una mica obrir la platja a tothom, tant els turistes com els residents. Per tant, estem molt contents, molt satisfets, perquè aquests fons d'aquesta darrera fase també són fons ITS, de l'Impost de Turisme Sostenible, de l'Ecotassa, i que tenen una fi en el final que repercuteix tant per a tots els turistes com a tots els nostres residents.
0: Precisament era això que li volia demanar. Heu fet un gran esforç en els darrers anys per a una allò que és la cultura amb el turisme. Precisament hi ha casos com el Mallorca Live o també el Festival de Literatura Expandida que van encaminades amb això, no?
1: Sí, se trata de Calvià sempre hem fet moltes activitats d'esport i que si la mitja marató de Magalluf, que si la challenge, que si un munt d'activitats que estan relacionats, però també era el moment, i ja fa d'uns anys que ve d'enrere, pues s'ha activat tot el que és el món cultural i de la música, el FLEM, el Mallorca Life, i tot això fa que Calvià, que és Magalluf, tingui un sentit més enllà del sol i playa, per tant estem molt satisfets de lo que estem tenint i de lo que estem disfrutant, i convidem a tothom a que vengui a conèixer aquest nou Magalluf.
0: Ens quedem, per tant, amb aquesta convidada. Gràcies, Bala de Calvià, Juan Antonio Mengual.
1: Moltes gràcies a tots.
0: I nosaltres quedem a l'espera ja d'aquesta inauguració, d'aquesta segona fase del passeig aquí a Magalluf, a l'espera que arribin ja les autoritats principals de les illes.
2: Moltes gràcies, Caterina. Són les 8:39. Ara nosaltres anem des del passeig de Magalluf a una zona més agrícola. Perquè vos ho hem dit ja a la primera hora d'aquest informatiu, avui és el Dia Mundial de les Abelles. L'objectiu d'aquesta jornada és reconèixer la seva funció i la d'altres pol·linitzadors dins l'ecosistema, uns animals que són imprescindibles. La nostra companya Neus Pericàs ha sortit a l'exterior per parlar-ne. Neus, bon dia.
3: Hola, bon dia. I d'avui hem vengut fins a la finca de Sant Barí per parlar amb Gerrit Parra, president de l'Associació Balear d'Apicultors, que ha destacat que l'acció de les abelles és imprescindible per mantenir la biodiversitat i la vida. De fet, són les grans responsables de que ens arribin aliments a les nostres taules. L'escoltam.
4: Les abelles són les que són responsables de que les flors produeixin fruits i llavors. Si nosaltres no tenim fruits, no ens podem alimentar, i si no tenim llavors, no se poden produir plantes.
3: A més, també ha comentat com la població d'abelles a les Balears està en perill degut a diversos factors externs.
4: Les abelles estaven millor fa uns anys, però ara en el tema de les plaguicides principalment i espècies invasores i plagues que ens han arribat d'altres puestos, pues ho tenen complicat, les abelles.
3: Per tant, si algú veu un rusc, es demana que no el faci malbé, sinó que contacti amb l'associació que s'encarregarà de tot.
2: Idò, ho tindrem en compte. Moltes gràcies, Neus, des de la finca de Sant Verí. Ara són les 8:40.
5: Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
6: A llegir un conte amb els meus fills.
7: Mirar les meves plantes i cada vespre es miro un poc.
8: Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
9: Rentar dents, rentar cara.
10: I me passes fil dental.
11: El darrer que sol fer és donar-li una bona besada.
12: Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
13: A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
14: I me despert 7 hores després.
15: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
13: El dia, per saber què passa i per què.
15: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
13: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
15: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
13: ja... Per escoltar els protagonistes de la notícia.
15: Un de cada 5 metges en actiu a les illes es jubilarà abans de l'any 2020.
13: El dia, amb Marta Grau.
15: El 22% de la plantilla actual...
13: De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
2: Ara són les 8:42 i parlam d'un dels assumptes que ha centrat l'actualitat judicial aquestes darreres hores, i és que el fill del queda en llibertat provisional. Està acusat d'homicidi per la mort de son pare. La jutgessa assegura que el detengut té obsessió pels doblers i en destaca la mala relació amb el seu progenitor.
16: Jonathan Andic ha declarat davant la jutgessa de Martorell després que els Mossos l'hagin detingut dimarts a casa seva. L'autòpsia descarta que el fundador de Mango Patinàs durant l'excursió amb el seu fill el desembre del 24 a un barranc de Barcelona. La magistrada apunta un possible mòbil econòmic relacionat amb la voluntat del pare de modificar el seu testament per crear una fundació benèfica. El detingut, en tot cas, va anar diverses vegades al lloc dels fets. En un primer moment la hipòtesi apuntava a un accident.
2: I en aquesta hora estan pendents de la cimera entre el president rus, Vladimir Putin, i el xinès Xi Jinping. Una visita d'estat de 2 dies que arriba una setmana després de la trobada vegada de Xi amb Donald Trump enmig de la guerra en l'Iran. Xi Jinping ha avisat que el Golf Pèrsic es troba en un moment crític.
16: I en el primer intercanvi entre tots dos mandataris, el president xinès ha advertit Putin que la represa del conflicte seria inacceptable. Xi diu que la fi total de les hostilitats és imperativa per acabar les fluctuacions en el subministrament energètic. Abans de la trobada, però, Putin ha dit que les relacions bilaterals continuen sent molt bones.
2: Israel ha confirmat la detenció dels 430 participants de la flotilla amb ajuda humanitària que es trobava camí a Gaza.
16: Les primeres embarcacions varen ser interceptades a nit passada. Els activistes són traslladats a territori israelià en

0: estat interceptats a 300 quilòmetres de la franja i en aigües internacionals per part de l'exèrcit d'Israel després de més de 24 hores de tensió en aquesta zona. A bord de cada vaixell hi viatjaven per separat els menorquins Lluís de Monet i Alfonso Santos i el mallorquí Toni Riera, Xis Caputxa és la portaveu de la flotilla a les Balears.
1: I volen denunciar una vegada més la impunitat d'Israel, que intercepta vaixells, fa presoners, detén gent sense cap càrrec en contra. Han començat a interceptar vaixells i a empresonar persones. No sabem on són, no sabem on els se n'han duit, i tota aquesta impunitat és una violació en els drets humans i en el dret internacional.
0: Per cert, un centenar de persones es varen manifestar ahir al port de Mahó per protestar precisament contra aquest assalt de l'exèrcit israelià a la flotilla.
2: D'aquí uns segons arribarem a les 8:45, i això vol dir que aquí a l'informatiu matí començaran les edicions insulars. 10 minuts per la informació de proximitat, per les notícies de cada illa.
3: IB3 Ràdio, informatiu matí. Edició Menorca, Excel Camarasa.
4: Bon dia, Menorca. Els menorquins a bord de la flotilla Global Sumut han estat interceptats per l'exèrcit d'Israel quan es dirigien a Gaza. Les embarcacions en les quals viatjaven Lluís de Monet i Alonso Santos han estat abordades i la seva tripulació detinguda. Precisament, ahir es va fer una manifestació a Mahó per protestar contra aquesta intervenció militar. Tot d'una, han donat més detalls.
3: Edició Menorca, Excel Camarasa.
5: Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears.
4: Entrem en matèria. Els vaixells Girolama, Sirius i Cabo Blanco, que formaven part de la flotilla internacional en destinació a Gaza, han estat interceptats a 300 quilòmetres de la franja i en aigües internacionals per l'exèrcit d'Israel, després de més de 24 hores de tensió a la zona. A bord de cada vaixell hi viatjaven per separat els menorquins Lluís de Monet i també Alonso Santos.
6: Hola, mi nombre es Alonso Santos Rivera, miembro de la Global Sumut Flotilla y ciudadano español. Si está viendo este vídeo es que he sido secuestrado por las fuerzas de Israel, junto con mis compañeros. Solicitamos y rogamos que se difunda este vídeo y que presionen a los gobiernos internacionales para nuestra liberación junto con la liberación del pueblo palestino. Nuestra causa es justa, viva el pueblo palestino.
4: L'organització de la flotilla ha alertat que desconeixen on es troben exactament alguns dels activistes interceptats i també quina és la seva situació actual. També han assegurat que algunes persones han estat empresonades, cosa que constitueix, diuen, una vulneració dels drets humans. La flotilla, recordem, tenia com a objectiu denunciar el bloqueig sobre Gaza i traslladar-hi ajuda humanitària en una acció internacional de protesta i visibilització del conflicte. Santi Oliver, que va ser detingut en la primera missió humanitària, explica quina deu ser, hores d'ara, la situació dels detinguts.
7: Seguramente ahora mismo estarán en el proceso de entrada a la cárcel. Estarán, es posible, en una furgoneta, en jaulas en las cuales no se pueden mover, con algunos con ataques de pánico, con gritos dentro de las furgonetas metálicas, sin casi aire, sin... Yo creo que a estas horas es más o menos lo que deben estar viviendo, el proceso este, y bueno, ya les han despojado de todo, de bolígrafos, de sus medicinas, de absolutamente todo, estarán con un chándal y nada más.
4: Precisament un centenar de persones es va manifestar ahir al port de Mahó per protestar contra aquest assalt de l'exèrcit israelià a la flotilla. Els manifestants es van proveir de banderes i del suport per mar de dues embarcacions per fer visible el seu rebuig a la decisió d'Israel d'interceptar més de 50 embarcacions de la flotilla. La marxa va sortir del parc de Rochina i va recórrer bona part del port entre proclames a favor de la llibertat del poble palestí i crits de condemna cap a l'estat d'Israel.
3: L'actualitat de Menorca a l'informatiu matí.
4: Més qüestions. El dispositiu de seguretat de les festes de Sant Joan disposarà enguany d'un total de 450 efectius, més que mai abans. Això suposa un augment important respecte de l'any passat. Una part del reforç és de la policia local de la resta d'illes. Una informació de Ramiro López.
8: 450 efectius es desplegaran enguany per vigilar el bon desenvolupament de les festes de Sant Joan. L'any passat n'hi havia entre 370 i 400. Es manté el nombre de policies nacionals, que ja s'havia incrementat l'any passat, i es desplacen més agents de policia local d'altres municipis de les Balears. Escoltem a Pablo Garri, director general d'Emergències.
9: Nosotros lo que vamos a hacer es montar un operativo con 56 policías que vienen del resto de Baleares. Particularmente, además, este año vienen desde la isla de Ibiza y tendremos 15 efectivos más que en el operativo anterior.
8: S'ha fet feina per millorar el dispositiu de seguretat, especialment en els punts on es van detectar incidències durant l'any passat. Diego Pastrana és cap de policia local de Ciutadella.
10: Els punts de les Escarotes, que l'any passat van tenir problemes, doncs enguany reforçarem aquell punt amb més policia local allà, amb més vigilants jurats, reforçarem més amb vigilants i amb auxiliars la zona de l'accident, que es baix de tot de la carrera dels cavalls. En el tros final de la carrera hem reforçat amb un altre semàfor.
8: La tecnologia també serà una de les grans aliades. Els drons amb imatge per satèl·lit per captar foraments que ja es van emprar en l'acte de Sant Joan de Missa durant l'any passat també estaran presents enguany al primer toc i possiblement a l'acte de les Avellanes. A més, s'ha contractat un nou programa per a la sala Cecopal.
10: Un software nou i tindrem gestió d'imatges que serà tot molt més àgil si has de treure una imatge un moment donat, si has de tenir una localització de persona.
8: També, com a novetat, s'ha fet formació i conscienciació sobre la festa a instituts de Catalunya. Així ho explica Maria Jesús Begur, batlessa de Ciutadella.
11: Donat els bons resultats de la campanya que s'ha fet a Mallorca, també volem traslladar cap a Catalunya i llançar aquest missatge de conscienciació, de saber el que venen.
8: En resum, més efectius, més tecnologia, més coordinació i més formació per aquest Sant Joan 2026.
4: Precisament per Sant Joan es calcula que arriben a Ciutadella uns 40.000 visitants amb vaixell i avió. El municipi té actualment poc més de 33.000 places turístiques, que són del tot insuficients per allotjar aquests visitants.
8: A molts dels hotels ja fa temps que està penjat el cartell de complet. Els pocs que queden són a preus molt per damunt del mercat. Passar la nit a Ciutadella entre el 23 i el 24 de juny ja costa 600 euros. Per exemple, l'hotel Set Port Ciutadella, amb 200 places, les té totes ocupades des del febrer. Així ho explica el seu director, Andreu Moll.
12: Estem plens i les reserves ja... O sigui, des d'un any abans ja comencen a arribar i tot això.
8: Quan ja manquen els allotjaments a Ciutadella o els preus són massa alts, es comencen a omplir els municipis més propers. Els hotels de Ferreries i Es Mercadal també noten l'impacte de Sant Joan. Joan Vicent Gomila és director de l'Hotel Geni d'Es Mercadal.
13: Nosaltres fiam de que s'omplirà, fiam de que per Sant Joan estigui ple, de fet ho tenim cada any. Normalment, fins que Ciutadella no és ben ple, nosaltres aquí no ho notam.
8: Segons les estimacions de la policia local, a Ciutadella, durant el transcurs de la festa, s'hi reuniran 150.000 persones.
4: Gràcies, Ramiro López. Encara a Ciutadella, les obres del nou centre integrat de formació professional estaran enllestides per començar el nou curs al setembre. Així ho ha apuntat el conseller Antoni Vera durant una visita a les obres. Tots els graus d'FP que es fan en aquests moments a l'Institut Maria Àngels Cardona es traslladaran a aquest nou espai, que pretén ser un centre de referència a totes les illes. També estan ja oberts els concursos per aconseguir l'equipament necessari per posar-lo en marxa. Antoni Vera, conseller d'Educació, i Maria Jesús Bagó, batlessa de Ciutadella.
14: Tot l'equipament industrial serà nou i el mobiliari, bàsicament tot o quasi tot, serà nou. Hi ha tres concursos en marxa, dos ja hi ha proposta d'adjudicació i un tercer, que és el demanatge, encara no, però és un que és molt més fàcil perquè no és un embalum tan important el demanatge.
11: Sembla que sí, que serà una realitat, que a final de juny, principi de juliol, les obres estaran acabades. Contents d'aquesta inversió en Ciutadella, contents de que aquest nou centre, que és model, sigui aquí.
3: Tota l'actualitat de Menorca a l'informatiu matí d'IV3 Ràdio.
4: Tram final per a la informació esportiva. L'Estia Menorca disputa aquest divendres el tercer partit dels play-offs d'ascens de la Lliga ACB. La sèrie es trasllada ara a Vintaufa després de les dues derrotes de la setmana passada a La Corunya. Una nova desfeta suposaria, de fet, acabar la temporada, mentre que un triomf allargaria la sèrie encara un partit més. Un dels jugadors més destacats d'aquest play-off està sent Adams Sola, que creu que a Menorca poden aconseguir la victòria i espera, de fet, un pavelló ple a vessar per animar l'equip.
15: Competido muy bien los dos primeros partidos y han sido en su campo y ahora les toca a ellos venir aquí a nuestra casa delante de nuestra gente y estamos seguros de que vamos a seguir dando el máximo, vamos a intentar llevarnos los dos partidos y creo que aquí es, desde luego, que es posible.
4: Una de les claus serà intentar tornar a complicar el joc rival, evitant les seves transicions i mirant d'imposar un ritme de joc més lent. Aquest tercer partit de la sèrie entre Menorca i l'Eima Corunya es disputa aquest divendres a les 9 de la nit a Vintalfà i es podrà seguir en directe per IB3 Televisió. I qui ha volgut donar ànims a l'equip ha estat el també menorquí, el base del Real Madrid, Sergi Llull.
16: Quería desearos mucha suerte y mucho ánimo para el partido del viernes en Vintalfà. Estoy seguro que lo vais a dar todo y aunque la serie esté cuesta arriba, ya sabéis que rendirse nunca es una opción ahí en Menorca. Así que a por ello y mucha suerte.
4: Sergi Llull, que disputarà també divendres amb el Real Madrid la semifinal de l'Eurolliga, en aquest cas contra el València Bàsquet.

Amb la informació esportiva arribem un dia més a les 8 i 55 minuts del dematí. Això és tot per ara. Recordin que l'actualitat continua aquí, a la sintonia d'IB3 Ràdio.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Falten 5 minuts per les 9 del matí, ara parlant de festivals de música.

0: I començant parlant en concret d'un que obre les portes als grans festivals de l'estiu i ho fa, a més, amb segell propi, amb música de proximitat i compromís amb la sostenibilitat i la paritat de gènere. Parlam del Satèl·lit Fest, que dissabte torna al quarter general Luque d'Inca amb una cinquena edició en noms propis destacats, com el de Maria Jaume, Xisca i Ànimos Parrac. Sandra Martínez, bon dia.
1: Bon dia. Tres dels protagonistes que esperen amb moltes ganes aquesta cita, sobretot perquè arriben amb nous temes de ball del braç. És, per exemple, el cas de Maria Jaume, una de les veus imprescindibles del pop d'autor en català, que després de triomfar amb Nostàlgia a Eglens, ens troba ara en plena promoció del seu nou treball.
2: Seré en el Satèl·lit Fest, a Inca, presentant el meu darrer disc, Sant Domingo Forever. O sigui que ens veiem tots allà, que nosaltres donem unes quantes sorpreses i serà un dia superdivertit. Don't call me shit, don't call me honey,
1: fuck on a sleep, com a limoni. També aquest és el cas de Xisc, la creadora que es va donar a conèixer el 2022 al concurs d'artistes emergents Sona Nou. S'ha convertit en una de les referències més potents de la música electrònica de l'escena mallorquina i arriba també el Satèl·lit amb novetats.
3: Estic amb unes ganes loques de tocar en el Satèl·lit, un espai que per jo sempre ha estat casa i que m'ha donat moltes alegries a l'hora de presentar tot el que està fent amb aquell recorregut de la música. Aquest any tinc la sort de que fa un parell de setmanes vaig treure el meu nou disc Dolenties i serà la prova pilot per donar molta, molta canya i molta tralla a la gent.
1: I els Ànimos Parrac, un altre dels grups presents dissabte al quarter general Luque, han posat també el compte enrere per retrobar-se amb un públic especial com el d'aquest festival.
4: M'ho fa moltíssima il·lusió actuar-hi, tocar amb Prestat a les 6:30, així que des de primera hora de sora baixa ja hi haurà un bon trull i la festa s'allargarà fins més enllà d'entrar a la mitjanit.
1: Completen cartell, entre d'altres, Sexeni, Rudimentari, Remei de Calafresca i Riner, propostes d'allò més variades i provinents dels països catalans en allò que és també marcada la casa. Toni Molet és un dels organitzadors d'aquest festival.
5: Com sempre en el Satèl·lit, doncs, ens agrada mesclar artistes que estan en diferents moments de la seva carrera, artistes més consolidats amb artistes més emergents, i enguany crec que ens ha quedat una mescla d'estils bastant interessant.
1: L'obertura de portes serà a partir de les 5 de l'hora baixa i el preu de l'entrada són 20 euros i els menors de 12, acompanyats d'un adult, entren de franc.
0: En dedicar Ivetres Música serà present al festival amb un programa especial que podreu escoltar al nostre canal d'A+ i també al portal. El Satèl·lit que ja s'acosta i també compta enrere per al Tribufest de Felanitx amb els Pets, aquests que sonen, tocant les 40 com a cap de cartell, tocant les 40 amb els seus grans èxits.
1: Que ja repassaran en la primera part de la seva gira, centrada només en 4 discs, i que ara amplien a la resta de discografia. Lluís Gavaldà, el líder del grup, ha explicat a Tentol com el concert de Tribufest permetrà recuperar part del seu llegat musical.
6: Volíem fer una segona part de la gira en què no repetíssim cap cançó de les 50 que tocàvem l'any passat. I a partir d'aquí vam decidir fer un repàs dels altres 9 discos que no vam tocar l'any passat, perquè en tenim 14, i aquesta ha sigut la manera de triar el repertori d'aquest any. Llavors, d'aquesta manera també ens serveix com per recuperar cançons que la gent no s'espera, que fa molts anys que no fem.
1: Encara queden entrades, es poden adquirir a través de la web entradium.com i un cost per dissabte de 30 euros.

0: Hem arribat a les 9, ara és moment de repassar les notícies més destacades d'aquest dimecres, en aquesta hora de començar la sessió de control al Congrés dels Diputats, que es veurà esquitxada per la imputació de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, en el cas Plus Ultra. S'investiga si va cobrar comissions il·legals a canvi d'influir perquè l'executiu de Pedro Sánchez rescatés l'aerolínia durant la pandèmia.
1: El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, situa Zapatero com el líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències i falsedat documental. La citat a declarar el 2 de juny i es converteix així en el primer expresident de l'Estat investigat per corrupció, cosa que ha desfermat un terratrèmol polític, mentre que el Partit Socialista i el govern espanyol defensen el bon nom, el llegat i la presumpció d'innocència de Zapatero, l'oposició demanen que Sánchez abandona la presidència.
0: A Ciutadella comença el compte enrere per les festes de Sant Joan. Queda un poc més d'un mes perquè la ciutat menorquina celebri les festes patronals, que enguany comptaran amb al manco 50 efectius més que l'any passat per garantir la seguretat.
1: Es desplegaran 450 agents en total, el nombre de policies nacionals es manté i es desplaçaran més agents de la policia local d'altres municipis de les Balears. El director general d'Emergències és Pablo Garrido.
0: Ara, abans d'escoltar Pablo Garrido, hem de dir que en aquests moments parla el líder de l'oposició, president del PP, Alberto Núñez Feijóo.
2: Al expresidente del gobierno, señor Zapatero, por los presuntos delitos de apropiación indebida, blanqueo de capitales, tráfico de influencias nacional e internacional y pertenencia a una organización criminal. Usted todavía es presidente, le voy a formular tres preguntas. La primera, ¿cómo ejercía esta influencia en su gobierno? ¿Hablaba con usted directamente? La segunda, ¿va a arremeter también aquí y ahora contra los jueces de la Audiencia Nacional como mandó hacer ayer a sus subordinados? Y la tercera y la pregunta más importante, ¿qué hace todavía ahí manchando un día más la presidencia del gobierno de España? Muchas gracias, señor.
0: Escoltam la senyal al directe del Congrés dels Diputats, sessió de control molt marcada per aquesta imputació de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero. Ara, a continuació, escoltarem la resposta del president del govern, Pedro Sánchez.
3: Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor Núñez Feijóo. Señor presidente del Gobierno, cuando quiera.
4: Muchas gracias, señora presidenta. Mire, señor Feijóo, toda la colaboración con la justicia, toda, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Mire, presidente Zapatero... Presidente Zapatero, señor Feijóo, no nos metió en una guerra ilegal. No mintió a los españoles ante el peor atentado terrorista de la historia de España, no. Presidente Zapatero extendió derechos y libertades. Nos sacó de una guerra ilegal en Irak y acabó con ETA, señoría. Eso es lo que hizo el presidente Zapatero.
0: I d'aquesta és la senyal en directe del Congrés dels Diputats sobre aquest assumpte que, sens dubte, marcarà avui la crònica política. Així arribam a les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença el programa El Dia. Amics, que passeu un bon dimecres.
5: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio. La ràdio pública de les Illes Balears. Vint-i-un anys amb tu.
6: El Dia, amb Marta Grau.

0: Bon dia, benvinguts al dia 9 i 5 minuts. Comencem aquest dimecres amb 20 graus de temperatura i per davant, de nou, una jornada marcada per el sol. Tot i que durant les primeres hores sí que han viscut alguns bancs de boira, la setmana es preveu anticiclònica, continuarà pràcticament el bon temps al llarg dels futurs dies. Continuem ben pendents de les repercussions que ha tingut la imputació de l'expresident Rodríguez Zapatero. Compartim les imatges que descrivim pels oients del moment en què acabava a primera hora de l'hora baixa d'ahir l'anomenada Operació Tíbet, aquests escorcolls simultanis de la Unitat de Delictes Econòmics i Fiscals de la Policia Nacional a la recerca de proves d'aquesta presumpta trama de tràfic d'influències en la qual estaria implicada l'expresident. Just ara escoltàvem la senyal en directe del Congrés dels Diputats, evidentment marcada per aquesta imputació de l'expresident Rodríguez Zapatero, en què el president Pedro Sánchez defensava la seva actuació. En tot cas, serà un dels temes que abordarem a la nostra tertúlia. També l'expresident va fer declaracions ahir a hora baixa. En elles feia al·lusió o negava, millor dit, qualsevol tipus d'implicació. Escolta'm un bocí.
1: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plusultra, que jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo.
0: Serà, com dèiem, un dels temes que abordarem a la nostra tertúlia amb els periodistes que avui ens acompanyen, perdoneu, i també valorarem les repercussions polítiques, tant a nivell estatal com a nivell autonòmic, que ha tingut aquesta notícia. Parlem d'altres qüestions que també són notícia, de fet, compartim amb vosaltres imatges que no deixen de ser impactants i que no ens sorprenen, perquè cada estiu es repeteix la mateixa estampa. Ens referim a les festes il·legals, Joana, que tornen a estar en el punt de mira.
2: Així és, Marta, ara tot d'una compartirem imatges que descriurem pels oients. És la festa organitzada dissabte a Escaló, a Eivissa, sense cap tipus d'autorització per part de Capitania Marítima i per la qual els organitzadors podrien enfrontar-se a sancions d'entre 60.000 i 180.000 euros. L'empresa promotora de la festa es dedica als charters nàutics i va penjar els seus comptes d'Instagram les imatges d'aquesta celebració. Talment ho poden veure en aquestes imatges i, si no, pels oients, recomanant que també les recuperin a la carta. Capitania Marítima, juntament amb la Guàrdia Civil, han iniciat una investigació i preveuen obrir expedient sancionador a aquesta empresa. Recordem que està prohibit fer concentracions d'aquesta magnitud i en aquesta en concret hi havia molta de gent. Hi havia més de 30 embarcacions abordades i en zona protegida.
0: Us contem també que ahir es va fer el pas perquè Formentera tingui representació al Senat. Es va materialitzar, per dir-ho d'alguna manera. Bon dia, Xisco.
3: Bon dia, Marta. El rei Felip VI va signar i la reforma de l'article 69 de la Constitució espanyola que permet que l'illa disposi d'un senador propi. L'acte va tenir lloc al Palau de la Zarzuela i va comptar la presència del president del govern, Pedro Sánchez, i de la presidenta del Congrés, Francina Armengol. D'aquesta manera, i en la signatura del cap de l'Estat, s'autoritza l'entrada en vigor de la quarta reforma de la Constitució espanyola.
0: Més qüestions, perquè sembla que ha passat el temps volant, però Ciutadella ja poden dir o ja poden confirmar que escalfa motors per les festes de Sant Joan.
2: Sí, i a més vol que siguin més segures que mai, per aquesta raó, per aquest motiu, el nombre d'efectius de seguretat passa de 400 a 450. També hi haurà més control dels accessos amb drons i els passadissos del joc d'esplà seran més llargs. En total, més de 1.000 centenars d'efectius reforçaran el dispositiu de seguretat de les festes de Sant Joan respecte de l'any passat. Això suposa millores en el pla de seguretat motivades per l'increment en els darrers anys de l'afluència de públic. Es calcula que unes 150.000 persones poden acudir enguany a aquesta festa.
0: Per cert, sense deixar de banda la seguretat, Serveis Ferroviaris de Mallorca estrena drons per intentar prevenir pintades vandàliques als vagons. Només l'any passat van invertir 120.000 euros per esborrar 400 metres quadrats de pintades als trens. Aquests dispositius, de fet, estan dissenyats per fins i tot poder actuar de vespre i d'aquesta manera evitar que proliferen aquest tipus d'actuacions que fan malbé als trens. Són les 9 i 9 minuts, podem compartir amb vosaltres la reflexió, aquesta aturada en què mos demanam per on passa avui, per on reflexionam.
3: Tal dia com avui, en parada 1806, naixia el filòsof i economista anglès John Stuart Mill, que entre d'altres coses va dir: demana't si ets feliç i deixaràs de ser-ho.

0: de què parla tothom, que malauradament no és una notícia feliç ni molt manco.
1: Tothom parla de la detenció de Jonathan Andic. Els Mossos d'Esquadra han detingut el fill gran del fundador de Mango, Isaac Andic, per la presumpta implicació en la mort del seu pare, i ara és investigada com a possible homicidi. La detenció es va produir ahir de matí al domicili de l'empresari a Barcelona. Posteriorment, Andic va ser traslladat als jutjats de Martorell, on va declarar davant de la jutgessa del cas. La mort d'Isaac Andic es va produir el desembre de 2024 durant una excursió familiar a Montserrat. En aquell moment, el cas es va considerar accidental. L'empresari hauria caigut per un barranc de prop de 150 metres, però la investigació no es va tancar mai del tot. Segons diverses informacions, els investigadors haurien detectat contradiccions en les declaracions del fill, Jonathan, que era l'única persona que en aquell moment acompanyava el fundador de Mango en el moment dels fets. També s'investiguen visites prèvies a la zona on es va produir aquesta caiguda. La jutgessa ha declarat presó provisional eludible sota fiança d'1 milió d'euros. Han de dir que la família ja ha abonat la quantitat, ho va fer poques hores després, i Jonathan Andic ha quedat en llibertat provisional. Això sí, amb mesures cautelars, com per exemple la retirada del passaport, la prohibició de sortir de l'estat espanyol i en l'obligació de comparèixer setmanalment al jutjat. En un comunicat, la família Andic defensa la innocència de Jonathan i assegura que no hi ha proves legítimes en contra seva. La causa continua sota secret de sumari. Una història, podríem dir, digna d'un serial com Falcon Crest, Dinastia o Succession. No sé si heu llegit o heu seguit molt aquest cas, però és talment un serial.
2: Un serial també que podria ser digne d'una d'aquelles pel·lícules de diumenge hora baixa a una televisió determinada, no? Sobretot amb algunes de les coses que han transcendit, no? Jo, per exemple, que just després de l'accident cridar a la dona de son pare, la seva madrastra, i tardar o s'atorbar més de mitja hora de telefonar a serveis d'emergències, me fa, no sé, és com una mica sospitós, no? Jo també trobo que s'han com atorbat molt, no? Jo no dic ni que hagi estat ell ni que no, però com que hi ha molt d'indicis que apunten a que sí ho hauria estat, i s'han atorbat molt. Han estat 2 anys d'investigació i tenen com moltes proves, no? Tot i que és vera que, mira, que hi xerraven de si la llei era igual per tots, aquest home ha pagat 1 milió d'euros i és en el carrer. Vull dir que en un altre cas o en una altra persona no hi seria en el carrer. No podria haver pagat aquest 1 milió d'euros de fiança, no?
0: I si hagués estat major, aquesta quantitat probablement també l'hagués pagada i probablement també seria al carrer. És molt interessant el que apunten a Joana respecte al temps, perquè és vera, és molt de temps, tal vegada la policia ho volia tenir.
1: No crec que hagi estat fàcil recabar totes les proves que necessitaven. D'entrada es va pensar que era un accident, que aquest bon home havia caigut penya-segat a baix, però sembla que no. També, ja des del primer moment, encara que no hagués estat cert, l'ombra de la sospita ja hi era, perquè
2: se duen malament,
1: el fill li va demanar d'anar a fer una volta a son pare, varen anar tots sols.
2: Ell havia anat a mirar un parell de vegades abans de...
0: Tres, en concret. O sigui, això és el que diuen els dispositius policials, els serveis de seguretat, la investigació en si, que això és planificació.
2: És que és talment un guió d'una pel·lícula d'aquestes que vos dic.
0: Sí, de fet és un guió de pel·lícula, perquè mos torna a recordar l'eròtica del poder, que traspassa fronteres, vincles familiars. A mi me recorda molt, i sempre fent el paral·lelisme en les pel·lícules, ja sabeu, aquella escena de Gladiator, no?, en què el fill, Commodo, mata el seu pare, Marc Aureli, no?, i després diu que és evidentment, no?, que ha mort de vell precisament per això, per poder. Jo crec que aquí el poder i el dobbés, en cas de que sigui culpable, per descomptat, no?, la presumpció d'innocència, però tot apunta que sí que ho serà, cega les persones, no?, i això n'és un exemple.
1: Diners del tort fan veritat, i a vegades es doblets, ambició, les ganes de reconeixement, es poda, fa que trabuquem una micona. No dic que hagi estat el cas de Jonathan Andic, encara, com dèiem, continua sota secret de sumari, però, evidentment, aquesta detenció, aquesta fiança d'1 milió d'euros i, sobretot, la retirada de passaport, fa que la teoria de que pot ser es fi gran d'en Isaac Andic, que ha tingut qualque cosa a veure amb la seva mort, agafa molt de més força, òbviament.
2: I de tot això, també hem de tenir en compte una cosa: si és declarat culpable, no heretarà ni un euro, perquè la llei catalana precisament també té ben format aquesta...
0: Li ha sortit bé la jugada.
2: No li ha sortit ben format.
0: Exactament.
1: Que tu imagina que fas tot aquest trull i després no cobres ni un gafet. Però bé, coses que passen, veurem, seguirem informant i sobretot seguirem esperant a que es faci aquest judici.
0: 9 i 15 minuts en la bona companyia de Romina West als comandaments tècnics, que te Jaume, Miquel Rosselló, Anas Barnissú i Jolanda Ruiz a la producció. Començam aquest dimecres.

0: 9 i 16 minuts, comença la nostra tertúlia, repàs a l'actualitat, com sempre, puntuals i amb la companyia avui dels periodistes aquí, als estudis de Palma. Elena Ballestero, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Pep Maria Aguiló, bon dia.
2: Bon dia.
0: I ens acompanya el misser Joan Carles Rodríguez Tur, que ens escolta des d'Eivissa. Bon dia, Joan Carles.
3: Què tal? Bon dia i salut.
0: Primer tema a abordar, el mateix en què encetàvem just la jornada d'ahir, quan la notícia sorprenia pràcticament a tothom, la imputació de l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, pel cas Plus Ultra. Se li acusa d'organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. És un dels temes que, evidentment, marcarà la sessió, o està marcant, millor dit, la sessió de control al Congrés dels Diputats. Tenim en senyal en directe, en aquest moment s'està intervenint el president del govern, Pedro Sánchez. Ho escoltam. Gabriel Rufián, perdona, es el torn de Gabriel Rufián.
4: Ho escoltam. Si Zapatero no fuera un enorme activo electoral para la izquierda, sí. ¿Y tanto? ¿Que existe una cacería judicial? Sí. ¿Y tanto? ¿Que Felipe, que Aznar y que Rajoy se lo merecen mucho más? No 88, sino 188. Sí, también. Pero, señorías, la izquierda es que somos otra cosa. Somos otra cosa. Así que la pregunta que yo les hago, la pregunta que yo le hago, señor presidente, es ¿dónde acaba el lobismo y empieza el tráfico de influencias? ¿Dónde? Si esto es verdad, si esto es verdad, es una mierda. Es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor, que hemos visto muchas veces, demasiadas veces, pero merece una respuesta. Tienen que entender que hay mucha gente de izquierdas en este país, más allá de sus banderas, que esto les rompe el corazón. Y están encantados de la vida y roban a manos llenas, ¿eh? Pero repito, la izquierda, la izquierda somos otra cosa. Así que la pregunta es...
5: Señor Rufián, se le ha terminado.
0: Just acabava la intervenció de Gabriel Rufián, recordant que la primera era la del president del govern, Pedro Sánchez, en la primera intervenció, que just hem agafat el trànsit entre els dos interlocutors. En la primera, Pedro Sánchez defensava l'expresident Rodríguez Zapatero. En aquesta segona, Gabriel Rufián feia al·lusió, no?, a que si aquest argument acaba sent veritat, feia al·lusió a la decepció generalitzada per part dels votants de l'esquerra, utilitzant fins i tot que se'ns trenca el cor, no? Utilitzava aquesta frase en concret per mostrar la decepció en cas que se pugui confirmar aquesta acusació. Els fets han marcat l'actualitat política de les darreres 24 hores, tant dins l'àmbit estatal, marcada per aquesta sessió de control al Congrés dels Diputats, i també ahir ens varen fer ressò de les diferents declaracions dins l'àmbit autonòmic, entre elles la de la presidenta del govern autonòmic, Marga Proens, no? Que deia, de fet, utilitzava les paraules al final acabaran caiguent tots, no? Fent al·lusió a tota aquesta trama. Elena, primeres valoracions sobre el que ha passat aquestes darreres 24 hores i de quina manera pot condicionar tant el vot com el recorregut a un any pràcticament de les eleccions. Com valores aquesta notícia?
1: Es que no puedo estar más de acuerdo con Rufián, ¿vale? O sea, lo hablábamos aquí fuera justo ahora antes de entrar, le comentaba a Pep María, es que no sé qué es peor, que lo que dice el auto sea cierto o que sea una operación judicial para cargarse un partido político en concreto o un gobierno en concreto, ¿no? Es que creo que me da más miedo lo segundo, pero lo primero, como bien ha dicho Rufián, también es una mierda. Él lo ha dicho claro, ¿no? Ya sabemos que no se muerde la lengua. Y ha dicho otra cosa que comparto totalmente, ¿no? Que es que esto merece una explicación y merece una reacción. Yo creo que cada vez es más insostenible un gobierno salpicado por tropecientas mil imputaciones, ¿no? Y lo he dicho muchas veces aquí, no se trata solo de ser honrado, sino de parecerlo, ¿no? Para mí ha sido una decepción grandísima y creo que no habría que hablar a la ligera sobre este tema, seas del partido que seas. Creo que Marga Proens se equivoca, porque ellos no están libres de corrupción. O sea, estamos hablando de un partido político que fue condenado por financiación ilegal, ¿no? O sea, ¿En qué momento hemos perdido la memoria, la perspectiva? ¿No? ¿No se dan cuenta de que la sociedad no es ajena a todo esto, ¿no? Es que creo que la decepción es generalizada. Creo que la gente está cansada y creo que puede tener un efecto brutal en las próximas elecciones a nivel abstención, ¿no? Y creo que estamos viendo muchas pistas, como lo que pasó este fin de semana en Andalucía, ¿no? Donde los nuevos partidos aprovecharán para recoger ese voto de castigo, ¿no? Y que no se lo quede solo Vox, pero realmente es que es triste la situación.
0: Ara continuem amb les valoracions aquí a taula, però aprofitam que Joan Carles és misset, tal vegada ens pot donar alguna pista o valoració respecte a tot el que ha pogut llegir les darreres 24 hores. En cas de confirmar-se, què se podria enfrontar? Què te sembla el que sabem de moment de la investigació? Perquè, clar, parlam, Joan Carles, d'una quantitat important d'aquests 53 milions d'euros que s'haurien desviat a altres fons, un dobbés que en teoria era per rescatar una companyia aèria.
3: Bueno, en aquest cas recordem que el que se li imputen són diversos delictes, no? Des de tràfic d'influències, pertenença a una organització criminal, etc. En aquest cas, allò m'ha sorprès molt Sauto, perquè normalment els autos són bastant més genèrics i aquest individualitza molt la conducta presumptament delictiva d'en José Luis Rodríguez Zapatero i la quantifica també en 530.000 euros. El que diu Sauto és que en Zapatero hauria creat una societat a Dubai per cobrar un 1% de comissió per rescat del govern d'en Pedro Sánchez a la companyia que, per cert, només tenia un avió de Plus Ultra. Per tant, una comissió de 530.000. En això s'afegeix també els sous que es quantifiquen fins a 1 milió d'euros que haurien pogut cobrar les pròpies filles d'en Zapatero per serveis que encara es desconeixen, no? I també el vinculen, inclús, que ja m'ha sorprès molt, en qüestions relatives en el comerç d'or, no? Pareix ser que en Zapatero era la persona, la que havia que preguntar, la que havia que demanar permís perquè sortissin barcos des de Venezuela amb petroli, amb carregaments d'altre tipus. Per tant, el que està clar és que és molt sorprenent i que l'Audiència Nacional no imputa a tot un expresident del govern si no té fonaments, si no té base. I recordem, perquè ara l'Esquerra, lògicament, s'ha posat molt nerviosa, especialment després de la debacle que varen patir Andalusia fa dos dies, tres dies, s'ha posat molt nerviosa i han començat a disparar cap a l'altre, que és la seva tècnica habitual, que ja ningú es creu, que és lo de Slowfare, eh? Que si tot això és una campanya judicial contra un expresident impune, un expresident nat, mirau, no. Si s'hagués volgut fer Lawfare, la imputació no es fa ahir dimarts. La imputació s'hagués comunicat divendres, dos dies abans de les eleccions. En canvi, el jutge Calenda, amb molt bon criteri, el que fa és esperar-se que hagin passat els comicis electorals per no comprometre i per no influir en la campanya. Però això a l'Esquerra de saber que ja no li funcionarà. Ja ho han fet servir altres voltes. Aquí no hi ha una campanya judicial contra ningú. Ja no hi ha jutges franquistes. Tota aquesta història de Slowfare que s'ha tret l'Esquerra per justificar la seva pròpia corrupció ja no cal en la societat. I aquí el que fa falta és dar explicacions. I la prova de que algo està passant és la reacció d'en Pedro Sánchez ahir i avui. Les primeres paraules quan intervenia en Feijó, la contestació en Pedro Sánchez, amb un semblante que jo no li havia vist mai o pràcticament en cap ocasió, completament serio, destrossat, defensant en Zapatero, quan hi ha molts d'alcaldes i molts de socialistes que el que fan és demanar explicacions, avergonyir-se d'això que està passant, en Pedro Sánchez ha sortit a defensar-lo. No hem d'oblidar que en Zapatero és pràcticament el factotum d'en Pedro Sánchez i una inspiració, ho deia la pròpia Maria Jesús Montero la setmana passada en campanya electoral. Zapatero és el nucli de socialisme a Espanya, de socialisme, de sanchisme, més que de socialisme, i pens que li queden poques hores o pocs mesos de tocar govern. Veurem com avança aquesta investigació. Respecte total a la presumpció d'innocència, però com a mínim crida molt l'atenció el detall, la precisió i les investigacions que, per cert, parteixen de l'UDEF, de la Fiscalia Anticorrupció i de les quals s'han valgut d'altres fiscalies, com per exemple la de Suïssa, per fonamentar aquest auto que decreta la imputació de tot un expresident del govern per primera volta en la història de la democràcia.
0: Li cridava l'atenció, Pep Maria, Joan Carles, el fet que el president del govern, Pedro Sánchez, a la seva primera declaració, a la intervenció de la sessió de control d'avui, defensàs l'expresident Rodríguez Zapatero. tal vegada, no?, feia al·lusió que igual millor mantenir una prudència, no?, o el manco, no?, no posicionar-se d'aquesta manera tan directa com ho ha fet el president. Què en penseu?
2: Bé, clar, els presidents estan tot el seu dret, faltaria més, de defensar un company i amic de partit. De fet, l'estratègia que han seguit quan se va imputar Ábalos, en Cerdán, la dona del president, el germà del president, sempre és la mateixa. Llavors ho avisen el missatge, ja se deixa de xerrar de faixa esfera i fango i l'ofer, i llavors surt el president maquillat i tot trist i diu: m'ha decepcionat molt Ábalos, m'ha decepcionat molt en Cerdán, i si tot va com pareix que anirà, d'aquí un mes el sortirà el president, també ben maquillat, i dirà: no m'ho esperava, això d'en Zapatero. Era amic meu, va participar en tots els meus mítings l'any 23, però bé, a part d'això, tampoc jo no le conocía mucho. I és un poc, i recollint el que deia Elena, jo crec que la decepció, honestament, com a ciutadans, ha de ser total, no? No ha de ser, com deia, jo no estic d'acord amb aquesta idea de que l'esquerra és més honesta que la dreta, o la dreta és més honesta que l'esquerra. Tots hi ha gent honesta i tot gent poc honesta per el que estan veient, i haurien de reflexionar què està passant des de fa anys.
0: Aquesta és la reflexió, no? Què està passant? En quina posició se queda els votants d'Esquerra, no?, davant d'aquesta situació? Com dèiem, la imputació de Zapatero marca la sessió de control del Congrés dels Diputats. Escoltam també alguns fragments de les primeres intervencions, la del president del govern, Pedro Sánchez, i la del representant del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo. Escoltau.
6: Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado. El 12 de mayo, señor Feijóo, usted...

0: los territorios.
1: Señor Sánchez, ayer un juez imputó a su Alfaro Moral, al expresidente del Gobierno, señor Zapatero, por los presuntos delitos de apropiación indebida, blanqueo de capitales, tráfico de influencias nacional e internacional y pertenencia a una organización criminal. Usted todavía es presidente, le voy a formular tres preguntas. La primera, ¿cómo ejercía esta influencia en su gobierno? ¿Hablaba con usted directamente? La segunda, ¿va a remeter también aquí y ahora contra los jueces de la Audiencia Nacional como mandó hacer ayer a sus subordinados? Y la tercera y la pregunta más importante, ¿qué hace todavía ahí manchando un día más la presidencia del Gobierno de España? Muchas gracias, señoría.
2: El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, li demanava, no, directament la dimissió a Pedro Sánchez, fent al·lusió a tot el que havia ocorregut, Elena, en la imputació de Zapatero. Acabam en pocs minuts, però te demanem també una darrera valoració del que suposa això i de la cua que durà, perquè ahir van tenir l'oportunitat de parlar amb diferents missers, també algun advocat penalista. Ara Joan Carles també ens podrà donar la seva visió al respecte i deia que aniria per molt llarg aquesta investigació, que se podria estendre molt en el temps.
3: Hombre, es que quien invitó a la gente a leer el documento, ¿no?, del auto, porque son 300.000 páginas, creo que unas 80, seguramente Joan Carles no sabrá decir, y pinta mal. A mí hay cosas que me parece que pintan mal. Me parece realmente vergonzosa la declaración de Pedro Sánchez. O sea, es que mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Es el gobierno que entró con una moción de censura contra la corrupción del PP, que existe también y existía también, porque sigue existiendo. Pero basta de, recurro a la misma palabra que ha utilizado Rufián antes, basta de extender la mierda, ¿no? O sea, vamos a eliminarla. Limpiemos todos lo que está pasando. ¿Qué va a ocurrir con esto? Pues que la gente no va a salir a votar en las próximas elecciones. O sea, decías, ¿qué pasa con los votantes de la izquierda? Bueno, es que creo que pasa con los votantes de la izquierda y de la derecha. Creo que esto ya, si hay una desafección...
2: És interessant el que dius, perquè és vera, tal vegada el que podria produir-se per Maria és una abstenció generalitzada, però per part de votants de diferents bàndols, no només de l'esquerra.
4: Sí, d'acord, Elena. Per una banda, crec que hi haurà una abstenció històrica, que el PSOE i el PP, per diferents motius, seran castigats molt, i que aquesta esquerra de Sumar i Podem, que per així que agonitzava, tirarà cap a dalt, i Vox també. És a dir, per jo els dos referents, amb encerts i errades, el PSOE i el PP de la nostra democràcia, tornen a entrar, encara que ell no ho vegi, ni avui s'insultin i tal.
2: Qui surt perjudicat, segons Pep Maria, seria, Joan Carles, el bipartidisme, sí, en aquest cas.
4: Sí.
5: Jo no cap de veure, sincerament. Fa tres dies hem tingut una convocatòria electoral amb un rècord de participació. Jo penso que aquesta sensació d'hastio no és una novetat d'ara i d'estar cremats en els seus representants polítics, especialment que ara en celebrem un aniversari en su 15M. Jo penso que hi haurà una gran participació perquè hi ha unes ganes latents a la societat de derogar en aquest govern. I a les proves me remito, em refereix, perquè cada volta que el Partit Socialista s'ha presentat ara una convocatòria electoral autonòmica, han sortit arrasats, han sortit destrossats i han sortit amb un representant del govern d'en Pedro Sánchez. Vull dir, el que ha fet la ciutadania és censurar en Pedro Sánchez a través dels comicis autonòmics. I per què dic això? Perquè en Pedro Sánchez ha fet servir una estratègia fallida d'enviar representants seus, enviar a ministres a les diferents convocatòries autonòmiques, no sé, Castella i Lleó, en lloc d'enviar un representant territorial, un representant arraigat, un representant reconeixible en aquella terra. I el que ha fet la ciutadania cada volta que li han posat les urnes davant és censurar l'acció de govern d'en Pedro Sánchez. I jo crec que l'any que ve, no sé, que hi hagi un gir monumental, tornarà a passar el mateix. Passarà que la dreta sumarà prop de 200 diputats, que el PP no tindrà majoria absoluta, que Vox estarà prop del 18% i que el PSOE patirà una baixada històrica, que Podemos desapareixerà dels parlaments com està fent, que Sumar espigarà una hòstia històrica igualment i es satisfaran les ànsies de tot un país ara mateix de canviar el govern, que ja té 8 anys de desgast, 8 anys de polítiques fallides, de polítiques erràtiques i ara estan ben 8 anys de corrupció, perquè no oblidem que si aquest rescat s'ha produït ha estat perquè algú ha pagat els 53 milions. I qui ha pagat aquests 53 milions de rescat a una

0: companyia amb un avió, aquest és govern d'en Pedro Sánchez. Per tant, veurem quan es pot estendre això a nivell d'altres perfils polítics. I en quant a temps, sí, els actors jurídics que intervenen en l'Audiència Nacional saben que no es caracteritza per ser un tribunal que resolgui amb molta premura. Per tant, inclús ahir es feien bromes de que en 2035 potser tenim la sentència. Espero que no arribi tant, però en qualsevol cas és una causa molt complexa, amb molts de detalls, amb molt de material probatori, que s'haurà de practicar tota aquesta prova també. Per tant, jo no m'apressuraria a esperar una resolució aviat.
1: 9:35, si me permeteu. Escoltam el bisturí de Javier Alarcón a la part de ràdio del nostre programa Uns Consells, a la part televisada, i tornem tot d'una.

0: El bisturí, Javier Alarcón.
1: Buenos días. Usted ya lo sabe, pero la noticia del día tiene alias. P. ZP. Le pondríamos nombre si no fuera porque se lo acaba de poner el juzgado central número 2 de la Audiencia Nacional. Un nombre en clave que, aunque se olía que traería cola, jamás pudo imaginarse que además traería morro y alas, como el salvaslip. La Audiencia Nacional imputa e investiga con indicios suficientes al señor Rodríguez Zapatero, eso dice el titular. O lo que es lo mismo, pasar de tonto útil en aquel Congreso Socialista del 12, en el que aquellos grandes popes aupaban aún sin nadie como candidato a la presidencia del gobierno, de apenado presidente de ayer a penalizado expresidente de hoy, a consultor. La forma actual de llamar al conseguidor de toda la vida, que diría Resines, seguir siendo el tonto útil de cualquier país extranjero con necesidades de blanqueo político. Se hablaría de tráfico de influencias, falsedad documental o blanqueo de capitales, presuntos según el juez, incluso del líder de una organización criminal, si no fuera porque también es capo familiar, donde sus niñas se llevaron 500.000 pavos que él impuso como influencer al sumatorio del 1% en el tema Plus Ultra, 53 millones de pavos de rescate de dinero público. Es oír la palabra familia, presidente y tráfico de influencias, y la prosa judicial se escribe sola. Sea la familia socialista con los dos exsecretarios de organización imputados, la familia más cercana con la mujer y el hermano del presidente, o esta nueva familia, la de los expresidentes unidos por lo penal, o lo que sea. Y ya mañana, siempre en la culpa, más.
2: Mírame fijamente a los ojos.
3: Són les 9 i 37 minuts. Continuem aquí a la nostra tertúlia d'actualitat repassant els titulars d'aquest dia, d'aquest dimecres, que també ens deixa notícies que no sorprenen, perquè és veritat, no és la primera vegada que parlem de festes il·legals, però sembla que comença el bon temps, comença la temporada i tornen a situar-se en el punt de mira. Compartim unes imatges, les descrivim tot d'una pels oients, d'una festa organitzada això el passat dissabte, escalor, sense cap tipus d'autorització de la Capitania Marítima i per la qual els organitzadors podrien enfrontar-se a sancions d'entre 60.000 i 180.000 euros. L'empresa promotora de la festa es dedica al xàrter nàutic i va penjar aquestes imatges que veiem just ara al seu compte d'Instagram, imatges de les celebracions. Aquesta en concret, que descrivim pels oients, és una gran quantitat de barques avarloades, totes elles unides, en concret més de 30, a una zona protegida, com és Escaló. Aquí què passa, Joan Carles? No hi ha informació? Una empresa de xàrter no ha de saber que s'hi fan... A més, és que se publiciten amb la imatge de totes les barques avarloades. És tan cridaner que sembla mentida que no coneguin el reglament ni les normes per fer d'aquestes barques avarloades de manera il·legal el seu anunci publicitari.
4: Clar, efectivament, és molt greu i són imatges que malauradament veiem repetides moltes voltes en l'any. I el més greu d'això no és que ho faci un usuari amb desconeixement, que potser desconeixia que això sigui una activitat prohibida, sinó que ho faci una empresa de xàrter arraigada i afincada a Eivissa com Smart Charter, perquè hi ha que dir nom, que ho facin, que ho publicitin i que més, com ho facin com una acció propagandística, una acció de màrqueting, fent total omissió en els reglaments de Capitania Marítima, que una de les coses que prohibeixen, que és per lo que molt probablement se'ls sancionarà, és avaluar-se uns als altres. Llavors veurem si per part del Consell de Formentera i per part de la Conselleria de la Mà del Govern Balear o de Medi Ambient hi pot haver, a més, addicionalment, altres tipus de responsabilitats per una infracció de caire administratiu, de caire ambiental. Ja ho veurem. Però, d'entrada, podríem estar davant unes sancions que anirien de 60.000 a 180.000 euros, que seria Capitania, en aquest cas, responsable de sancionar-los. En qualsevol cas, preparem-nos, perquè això no és un episodi esporàdic, això no és un episodi puntual, sinó que en veurem més de festes il·legals d'aquestes, pertorbant la tranquil·litat a les nostres aigües, posant en risc s'arresta d'embarcacions que circulen per la costa i fent molt de mal en els nostres ecosistemes, perquè no oblidem que aquests barcos estan tots aquí, però cada un té la seva, com a mínim, una o dues àncores allí fondejats, i això és una pràctica molt habitual, que inclús conviden influencers per fer-se fotos, però com que és una campanya publicitària a costa del nostre medi ambient, a costa del nostre, de la preservació del nostre fons marí. Per tant, una acció completament repudiable, denunciable, que ha de tenir la condemna més ferma per part de responsables administratius i per part també de la societat pitiusa.
3: Mira que havíem vist festes il·legals. És vera, cada estiu se publiciten empreses, no?, amb aquest tipus de festes i fins i tot se comparteixen imatges a les xarxes. Jo no sé vosaltres, però d'aquesta magnitud jo no havia vist. És que hi ha de tot. Barques avaluades, motonàutica, aquests dispositius que serveixen per sobrevolar. No, és que no hi falta res.
5: Sí, no hi falta res. Partint de que sempre tot és presumptament, sempre, fins i tot aquestes festes, costa, però presumptament, jo sí diria que, generalitzant, no, per centrar-me en aquest cas, hi deu haver un comptable, empreses semblants, que diu, farem una festa il·legal, i diu, quan rebrem? I diu, 200.000 euros.
3: Poden pagar la sanció?
5: Pagar.
3: Tu creus que això no és una festa organitzada de manera innocent, desconeixent la normativa que hi ha darrere, sinó...
5: No es poden posar 60.000, 70.000, que... endavant, perquè tindrem un guany...
3: De 300.000.
5: I és, sincerament, té aquest sentit, sobretot quan està tan ben organitzat, puges un vídeo, són gent...
3: Oh, és dur el que dius, però és per valorar. O sigui, fan la festa perquè compensa pagar la multa. Ostres,
6: Yo creo que evidentemente sí,
3: o sea, conocen la normativa.
6: Lo puedes llamar fiesta y lo puedes llamar campaña publicitaria, porque son las dos cosas.
3: Sí,
6: ¿qué te cuesta un anuncio de estas características?
5: Sí,
6: es que también incentivado por las redes sociales y la facilidad para hacerte autopublicidad, ¿no? Pues al final te saltas la propia normativa publicitaria, la medioambiental y la náutica, ¿no?
3: Y aquí no
6: pasa nada.
3: Que curiós, i permeteu-me la situació tan antagònica, no?, que es viu a la mà, perquè per una banda aquestes festes, aquestes macrofestes, el luxe, el dobbés, i això ho estem dient un poc des de la nostra hipòtesi de que ja coneixen la sanció i compensa fer la festa. Jo encara vull pensar que ho han fet, no?, sense coneixement de causa, però bé, en tot cas... I a l'altra banda, no?, un món totalment oposat, trobam les arribades dels migrants. No? I per què vull posar de nou el focus d'aquesta notícia? Precisament per al balanç d'arribades, perquè ahir varen arribar noves embarcacions, però clar, varen arribar després d'un període de parèntesi, després del mes d'abril, que no teníem arribades d'embarcacions a les nostres costes. Probablement per el mal temps, supos que ha estat una de les causes, l'augment de les pluges, però ara sí que, Joan Carles, tornen aquestes arribades, augmenta el flux. En concret, tenim la data. Des del passat dia 23 d'abril no s'havia informat de cap arribada de persones migrants en embarcacions irregulars. Dues situacions que no tenen res a veure a la mà, ben diferents, totes elles.
4: Clar, efectivament, crida l'atenció, no?, que mentre s'estan fent festes il·legals d'aquest tipus associades a un model turístic de luxe, segueixin arribant persones que es juguen la vida en el Mediterrani per poder optar una vida millor, no? Serà un estiu calent, no només per les temperatures, sinó en matèria d'immigració irregular. I aquest cap de setmana m'atreviria a dir que també ho serà, perquè aquest cap de setmana dona molt bon temps a la nostra costa i les màfies aprofiten aquestes situacions de bon temps i de calma per fer arribar totes aquestes embarcacions. I mentrestant, mentre això segueix passant, res, cap acció. Els que tenen les competències en immigració es neguen a fer qualsevol tipus de negociació amb Argèlia. Aquests immigrants segueixen jugant-se la vida en el Mediterrani. Malauradament, molts d'ells moren. Els consells es gasten quantitats ingents en atendre tots aquests menors, que llavors sabem que un 40% no són menors, sinó que són majors d'edat que es fan passar per menors. No tenen capacitat. Formentera completament desbordat. Serveis de salvament completament insuficients. Però aquí no passa res. aquí pareix que és una cosa que hem superat, que en vàrem parlar l'any passat i que, bueno, tota aquesta arribada d'aquesta immigració irregular no presenta, no suposa cap desafiament ni polític, ni logístic, ni tan sols humanitari, perquè si veiem les accions que s'han fet des de la delegació del govern, que inclús es neguen a reconèixer que hi ha una ruta migratòria consolidada, el ministre de l'Interior tampoc pareix prestar-hi massa atenció, i Nalbares té certs compromisos amb Marroc que li impedeixen tenir una negociació sincera i fructífera amb Argèlia. Per tant, mentre això passi, Balears seguirà sent el destí de tot Espanya, on arribaran més pasteres, ja no les Canàries, ara som les Illes, i mentre això passi, mentre hi hagi un govern inactiu i mentre hi hagi un govern que miri cap a una altra banda, seguiran morint en el Mediterrani immigrants que juguen la vida per venir aquí.
6: No es verdad que lleguen más pateras aquí que a Canarias. Es donde más ha aumentado, pero no llegan más. Es un drama humanitario, claro que es un drama humanitario, ¿no? Y por mí, lo que se haga gastar dinero en mejorar la vida de los niños, bien gastado está. Creo que hay que atender a los niños que llegan en las pateras y hay que atender a los adultos que llegan en las pateras, porque al final es una cuestión de supervivencia. Respecto a este parón al que os referíais, es habitual, ¿no? La temporada alta de llegada de pateras es el verano y es por una cuestión de un tiempo más favorable, ¿no? Por suerte, porque si vinieran tanto en invierno como llegan en el mes de agosto, que el año pasado fue una de cada cinco pateras que llegaron a Baleares, llegó en agosto, si esto ocurriera en el invierno estaríamos hablando de muchos más muertos de los que tenemos actualmente, y ya son muchos. O sea, es algo habitual, es evidente que tienen que reconocer que existe una ruta, es evidente que hay que intentar frenar las desigualdades que hacen que esta gente tenga que salir de su círculo para intentar sobrevivir, ¿no? Y hay mucho que cambiar. Y como apuntabas bien, ¿no? Creo que hay que poner el foco en el contraste, ¿no? Problemas del primer mundo, problemas del tercer mundo. Ya está bien, ¿no? O sea, no bastan las diferencias que pone el dinero por delante para que encima pintemos líneas imaginarias que nadie pueda, que no todo el mundo tenga derecho a cruzar, ¿no? A mí me parece un absurdo.
5: Sí, sobretot perquè és una qüestió que ja fa temps que passa. Els partits diuen, sí, hem de fer qualque cosa, però poca cosa fan. I quan se diu que hi ha temes que haurien de ser d'estat, aquest per jo és un claríssim, de dir, hem de mirar per aquestes persones, hem de mirar en el futur, i tots mos, però no se fa. Llavors veiem que hi ha un gent d'un primer món que diu, bé, organitza una festa i si m'han de posar una multa que me la posin, i més d'un deu pensar tristament, que m'han de venir a demanar comptes a mi? Si és que governen, fan desastres igual o pitjor. És a dir, un efecte no desitjat de la corrupció és que molts de ciutadans, és una excusa perquè has d'actuar bé, faci el que faci un governant, has d'actuar bé, però més d'un dirà, va, si ells roben o fan el que siguin, doncs jo faré el... Està tot lligat, per desgràcia, siguent tres qüestions molt, molt diferents.
3: L'exemple, no, que se pot donar, sí. Des de la part romàntica de la política que la té, perquè en el fons, no, és una professió, si anem un poc a les arrels del que suposa ser polític, hi ha una part romàntica de voler canviar les coses, de voler arreglar molt, entre cometes, no? És la part de la professió a la que supos, no, que quan un comença aquesta carrera, és en gran part per canviar les coses, no?
6: Hoy te veo positiva, porque también crees que los del Partido lo hicieron con su mejor intención, ¿no?
3: No he dicho eso, en cada momento.
6: Ya lo sé, ya lo sé.
3: Una partida
6: que quieres pensar que lo hicieron por desconocimiento.
3: Porque me sembla tan maquiavèlic fer càlculs amb la sanció i dir 180.000 euros de multa, me compensa fer la festa, me sembla super cruel.
4: Però, Marta, jo crec que apuntes molt bé. Crec que apuntes molt bé, perquè efectivament, i segurament tots coneixem algun polític, i la majoria dels que conec és gent ben intencionada de qualsevol partit, i a més sol coincidir que els veiem en els estratos més baixos. Sí, jo crec que sí, estic convençut. I els veiem en les administracions més baixes, més properes, en els ajuntaments. A Espanya tenim més de 50.000 regidors, que la immensa majoria d'ells no cobren res, estan allí gratis et amore, i ho fan per prestar un servei a la comunitat, que a més els desgasta moltíssim. Vull dir, té un desgaste personal, perquè has d'estar, si ets regidor, ets bal, has d'estar 24 hores. La cosa es va complicant quan comences a ascendir a nivell polític, a tenir més responsabilitats, responsabilitats nacionals, aquí ja la perversió, no?, i el pecat comencen a envair més en els personatges, però jo estic convençut de que la majoria, i ho dic en majúscules, la majoria de polítics del nostre país són honestos. Llavors, com en tots els sectors, com en qualsevol professió, hi ha manzanes podrides. Ara n'estan fent bastantes. Però aquestes manzanes podrides, si us dau compte, estan a nivells administratius molt alts. La majoria de regidors, que són els nostres veïns, els nostres amics, jo tota aquesta gent estic 100% convençuda que és honesta i que treballa per millorar la vida dels seus veïns.
3: Aquí deixem la reflexió. No tothom està d'acord, ni molt manco. Elena, mentre t'escoltava, negava amb el cap, però per això està la tertúlia, precisament per el debat. Deixem la reflexió per als oients i els espectadors, perquè hem de fer una petita pausa per publicitat i tornar tot d'una.

0: 3 Ràdio és Dial.
1: Voleu postres?
2: Xonguinis a colonet.
3: Clar.
2: És que és el millor postre que hi ha.
4: I de colonet per tothom.
2: Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
0: De dilluns a divendres a les 6, l'aviador.
5: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
6: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
7: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
6: Sí, sí, sí.
0: L'aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
5: Ets ambidestro.
8: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
0: El dia, amb Marta Grau i B3 Ràdio.

0: arrencam els darrers minuts d'aquesta primera hora de programa per parlar d'algunes xifres, de tendències, per parlar en concret de la temporada turística i per explicar-vos que el turisme alemany creix enguany. D'aquesta manera se romp aquesta tendència que teníem a la baixa dels darrers anys. Aquest estiu tot indica que hi haurà una recuperació d'aquest mercat perquè les dades de l'Agència d'Estratègia Turística indiquen un canvi de paradigma, de la dependència gairebé absoluta, recordeu, dels mercats britànics i alemany a un mercat que podria ser més divers, perquè fa 10 anys representaven prop del 54% dels visitants, ara són el 44%, però també creix altre tipus de turisme, com per exemple el nòrdic, el neerlandès, estatunidenc, aquests darrers, sobretot els darrers 3 anys, i sens dubte, dins d'aquestes noves tendències també destaca el francès. En el 2016 eren uns 600.000 francesos en un any, ara parlam ja de pràcticament el doble, d'un 1.200.000. Comens de nou amb tu ara, Joan Carles. Com valoram aquesta diversitat a les tendències? Què pot suposar també a les portes d'una temporada turística inevitable també demanar-nos per aquesta qüestió?
1: Jo penso que la recuperació del turisme alemany és una bona notícia perquè és un perfil de turista generalment molt arraigat a les nostres illes i que té una mitjana de despesa bastant interessant, que és un turisme que més diversifica, és un turisme que s'atraca bastant també a la idea de turisme familiar que reclamen des de molts de sectors hotelers. No? La diversificació penso que és bona. Començar amb una temporada turística on segurament tornarem a sentir parlar de rècords. Des d'aquest punt de vista, res a dir, tot fantàstic, però també penso que aquí estan molt avasats a pensar en les externalitats que genera aquests rècords, no? Que el que molts ho veuen com una bona notícia, altres pensen rècord en consum d'aigua, rècord en sequera dels nostres aqüífers, rècord en tràfic, bueno, ara a Eivissa ja no. Entonces, aquests rècords també hem de veure quines externalitats tenen. En qualsevol cas, no podem negar el que som, som un destí turístic, ho hem de seguir sent, som un exemple mundial de turisme, gràcies al nostre teixit empresarial, i penso que això ho hem de reivindicar, no hem d'avergonyir de ser els millors del món. Això, fantàstic, però sí que és veritat que aquí la responsabilitat de les administracions és intentar regular amb un bisturí molt fi aquestes externalitats, com per exemple el que està passant a Eivissa en la lluita contra l'intrusisme, en la limitació de vehicles, i ara es plantegen, es posen damunt la taula mesures de caire, per exemple, hídric, no? Que sí que haurien d'implantar tots aquests hotels, fent servir aigua exclusivament de salada, reduint els consums. Per tant, sí que penso que no hem d'afluixar la guàrdia en quant a les conseqüències ambientals que pugui tenir aquests rècords d'arribada massiva i de pressió demogràfica, que també tenen un impacte directe sobre el tema del qual més se n'ha parlat en aquest programa, que és la vivenda.
0: Exactament, important fer, idò, aquesta relació tant amb els recursos com amb habitatge.
2: Sí, dices que somos los mejores en turismo del mundo, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿mejores para quién, no? Porque el problema que tenemos aquí, para empezar, es el desigual reparto de la riqueza, con una crisis de vivienda sin precedentes, ¿no? Y no olvidemos que buena parte de estos alemanes que vendrán, que volverán a alojarse en Mallorca, lo hacen en viviendas turísticas, ¿no? ¿Tenemos que mantener el monocultivo turístico? No lo tengo tan claro, pero lo que tengo clarísimo desde luego es que lo que no podemos hacer es seguir creciendo. Que me vendan que se recupera el sector turístico alemán como algo bueno cuando están creciendo otros mercados alternativos a la vez, o sea, es que basta sumar números y saber que esto no cabe todo en Mallorca, ¿no? Y el tener los recursos suficientes para acoger a todas estas personas debería ser un requisito previo, ¿no?, al aumento de plazas turísticas y no una cosa que intentemos paliar después. El reciclaje del agua en Ibiza no sé cómo está, pero en Mallorca es una utopía. O sea, hace 10, 15 años se gastaron aquí una millonada en poner terciarias para empezar a utilizar el riego, por ejemplo, con agua regenerada en la planta hotelera de Alcudia, y aquella red sigue sin funcionar 15 años después y no funciona porque las tuberías están obsoletas, porque entras al por todo. O sea, no, las medidas hay que tomarlas antes. Tú no puedes construir una urbanización sin tener garantizada el agua, pues no puedes abrir plazas turísticas sin tener garantizados los medios para suministrar.
0: Pep Maria, respecte a la valoració dels teus companys que han fet aquesta relació tan interessant amb els recursos, amb l'habitatge i amb la planificació, ara, darrer punt d'en Helena.
3: Jo enfocaria estan d'acord amb ells dos, amb els milers i milers i milers de persones que totes les illes tindran feina aquest estiu, i si tot va bé, no seran 4 mesos, sinó 6 o 8, per aquest increment i altres increments.
2: Ja lo tenien, ja tenien. Estamos en la Mallorca del pleno empleo desde hace por lo menos 2-3 años.
3: Pero,
2: o sea,
3: yo,
2: el trabajo está garantizado. Pero, pero qué calidad de trabajo, qué condiciones
3: pero sin
2: de vida.
3: Personalizar, por ejemplo, como sabéis, alguna vez lo he contado, estuve 10 años en Iberia, ¿no? Y los años malos trabajaba 2 meses. Y trabajar 2 meses de 12 es muy... Bueno, no utilizaré
2: pero,
3: el verbo.
2: Pero es que hace tiempo que no hay años malos. Es que estamos hablando de mejorar las cifras del año pasado, no de que el año pasado fuera
3: yo
2: un
3: creo
2: año
3: que de,
2: malo.
3: Yo creo que depende un poco del sector, porque a lo mejor en un establecimiento hotelero dirán, estoy al 100% desde hace años. Pero en restaurantes o en comercios vinculados al turismo te dirán, no estamos tan bien, incluso nos cuesta encontrar trabajadores. Y luego en el aeropuerto, pues zigzaguea mucho, más allá del número de vuelos y de récords. Es decir, yo creo que hay que hacer cosas para limitar y que los recursos no se acaben, pero yo siempre pienso en esa persona que ha sonado el teléfono hace unos días y le dices, empieza la temporada y este año será una buena temporada.
2: De todos modos, de cuando tú trabajabas en Iberia ahora, ha habido un cambio importante en la legislación laboral y sabes que esas personas que son fijos discontinuos tienen un colchón, ¿no? Su situación es muy diferente a la que tenías.
0: Una jornada turística que està començant, o que més ben dit ja ha començat i que mos deixarà segur titulars, com probablement, no? El mateix que en anys previs, que serà de rècord. Joan Carles, Helena, Pep Maria, moltíssimes gràcies, que tingueu un bon dimecres.
2: Gràcies a
3: gràcies,
2: vosaltres.
0: Continuem tot.
1: Gràcies a vosaltres, salut.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
5: Bon dia. Primeres paraules de Pedro Sánchez a la seva compareixença després de la imputació de l'expresident Zapatero.
6: Toda la colaboración con la justicia. Toda. Todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
5: Ha estat en el cara a cara amb Alberto Núñez Feijóo durant la sessió de control al Congrés, en la qual el líder del Partit Popular li ha demanat explicacions i ha assegurat que el fet que continuï en el càrrec taca la presidència del govern espanyol.
7: Sánchez ha insinuat que Feijóo disposava d'informació privilegiada.
8: El que pueda robar, que roba. Ese es el lema de su gobierno, señor Sánchez. Y lo han aplicado tan a rajatabla que por lo visto han robado hasta los que teóricamente estaban retirados. España está gobernada por corruptos y yo me voy a encargar en cambiar todo esto.
9: Si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado. Señor Feijóo, usted en plena campaña electoral anunció lo que era un sumario que estaba bajo secreto. ¿Qué información le pasa a usted? La misma persona que se le pasa al jefe de gabinete de la señora Ayuso, al señor Miguel Ángel Rodríguez.
5: Bé, tot això en una tensa sessió de control al Congrés, en aquest cas marcada per aquesta imputació a l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Anem amb més qüestions, perquè la Guàrdia Civil va denunciar més de 200 motociclistes per diverses infraccions en matèria de seguretat vial només aquest cap de setmana i només a Mallorca, coincidint en la celebració de la 50 Volta Internacional a l'illa. Això després de controlar un miler de vehicles, és a dir, va trobar incompliments en un de cada cinc que va aturar. És un balanç que arriba després de les queixes d'altres conductors i de veïnats pels problemes que aquests conductors haurien generat a la conducció per la Serra de Tramuntana.
7: Amb aquest dispositiu especial, la Guàrdia Civil dona el SUS a una campanya que a partir d'ara intensificarà la vigilància de motoristes. L'objectiu és frenar l'augment de la sinistralitat en aquest col·lectiu vulnerable. Es desplegarà un major nombre d'agents en aquells trams viaris que són especialment freqüents o freqüentats pels motoristes, especialment durant els caps de setmana. El Departament de Trànsit també ha emès tot un seguit de recomanacions, com per exemple fer servir l'equipament protector, evitar circular en amb camiseta, calçon curts o sandàlies, també aconsellen una conducció defensiva, respectant la distància de seguretat i que evitin envair el carril contrari amb el cos quan facin corbes.
5: I a aquesta hora s'inaugura la segona fase del passeig marítim Gabriel Escarré Julià de Magaluf. Calvià és un dels nuclis turístics més importants, més conegut i més reconegut de les Illes Balears. Avança així aquesta remodelació i modernització de la primera línia de costa.
7: També s'ha intervingut en alguns carrers destacats, com per exemple el carrer de Punta Balena. D'aquesta manera, la localitat es prepara per acollir la seva temporada turística, que precisament està a punt d'entrar en temporada alta. El alcalde de Calvià, Juan Antonio Mengual, en una entrevista a l'Informatiu Matí, ha destacat el pla de modernització d'aquesta zona turística.
10: Fa que aquesta platja ara mateix sigui un referent a nivell d'Espanya de resultat d'una gran inversió que s'ha posat al dia de lo que és tota l'adequació de les de lo que és la part privada, hotelera.
5: I acabem aquest espai informatiu amb dades, perquè el nombre de naixements a les Balears es manté estable al març respecte de l'any passat. Només ha descendit un 0,2% segons les dades que ha publicat avui l'Institut Nacional d'Estadística.
7: Concretament, el tercer mes de l'any varen néixer a Balears un total de 697 infants, 340 nines, 357 nins. La major part corresponen a mares d'entre 30 i 35 anys.
5: I amb aquesta informació arribem a les 10 i 4 minuts. Tornem a actualitzar amb més a partir de les 11.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: 10 i 5 minuts, ens estem segona hora de programa, pendents del temps, perquè ja vos havíem avançat que tindríem una bona setmana, anticiclònica, amb molt de sol, permís d'alguns nígols prims, algun banc de boira, però en general cel poc ennigulat, Joana.
1: Així és, Marta, ja ben fluixa també, i mà en calma arreu de l'arxipèlag, ben fluix variable, girant de component sud, amb brises costaneres a Mallorca.
2: Una pujada de la temperatura, la màxima girarà, voltarà entre els 23 i els 28 graus. De forma puntual podrem tornar a fregar els 30 graus, per tant, temperatures en lleuger ascens. I com feim sempre, en aquesta hora obrim una finestra, ara vos diré a on, crec que m'anem
0: a... Puig de Satudosa, la primera.
2: Puig de Satudosa, idò, connectam amb aquesta postal, avui una mica emboirada, he de dir, perquè no tenim una imatge clara, perquè hi ha una mica de boira davant lo que és la càmera del Puig de Satudosa a Mallorca. Tot i així, la mà la veiem en calma, jo no veig molt de moviment a lo que seria la mà, per tant, poc vent en aquesta zona.
1: Amb una panoràmica que mos ha oferit aquesta càmera i que mos ha permès veure també tota la serra de Tramuntana. I d'aquí passam ara les Figueretes a Eivissa per veure si també el cel està no tan entelat, en aquest cas està més estirat, per dir-ho d'alguna manera, més cel, sense boira en aquest cas.
2: És més una postal d'estiu ara.
1: Exacte, totalment, perquè també hi veiem aquestes barquetes aquí a Suquines que també fan això una mica més d'estiu. També mà en calma i bastant de sol també en aquest punt de l'illa.
0: Sense deixar la mà, en certa manera, de banda, com a eix de la nostra següent notícia que just abordàvem tot d'una, perquè mireu, durant molts anys, quan es parlava de narcotràfic a Espanya, el focus es posava gairebé sempre al sud peninsular, però els mapes del crim organitzat fa temps que es mouen i les Balears ja no són una simple escala, podríem dir, Joana, anecdòtica.
1: Exacte, Marta, les illes han anat guanyant pes, per dir-ho d'alguna manera, com a punt estratègic dins les rutes del narcotràfic, especialment per al transport i també emmagatzemar d'aixís i cada vegada també més de cocaïna. De fardells puntuals arribats a la mà, ara també podríem dir que s'ha passat a operacions molt més sofisticades i de gran magnitud.
2: Les dades i les investigacions policials mostren un canvi clar d'escala. El que fa només uns anys eren episodis esporàdics, avui formen part d'un fenomen molt més estructural. El litoral balear, el litoral illenc, amb cales amagades, penya-segats i punts de difícil accés, s'han convertit en un espai molt atractiu per les anomenades zones de contrabant. Indrets on descarregar, ocultar i redistribuir la droga. És com tornar Marta, Joana, en aquell temps de Sestre Perlo.
1: Totalment.
2: Que la gent que se coneixia Sestres, que se coneixia la zona, sí que podia anar d'un costat de salt amb fardells en aquell moment de tabac.
1: De tabac.
2: Ara ja se transporten altres coses.
0: Sí que és veritat, és com tornar 50 anys enrere. Clar, aquí mos podrien demanar moltíssimes qüestions. Què ha canviat exactament? Si parlem realment d'un canvi de tendència, per què interessa el nostre arxipèlag als narcotraficants i fins i tot si hem passat de ser un territori de pas per convertir-nos en un punt, tal vegada, estratègic. Volem parlar amb Andros Lozano, ell és periodista del Mundo especialitzat en narcotràfic. Ja el podem saludar. Andros, bon dia.
3: Què tal? Buenos días.
0: Aquí parlem d'un fenomen nou o d'una realitat que simplement ara és més visible? O sigui, fenómeno nuevo, destacado, o simplement sale ahora a la luz?
3: Bueno, no, el fenómeno del narcotráfico lleva presente muchos años. Es verdad que se están abriendo nuevas rutas, que también están tomando protagonismo a algunos países que antes no lo tenían, del África Occidental, sobre todo la entrada de cocaína hacia Europa. Y bueno, están entrando actores también internacionales como los planes procedentes de Europa del Este, principalmente.
0: Claro,
3: de los Balcanes.
0: Me refería a Andros, perdona que te interrumpa, a las islas en concreto, porque lo que nos sorprende es que que las Baleares salgan a escena, ¿no? De repente, no sean activos.
3: Llevan en torno a 5 años, quizá unos cuantos años más, como tomando protagonismo en el mercado internacional de las drogas, porque también las organizaciones que transportan principalmente hachís desde el norte de África están teniendo también lanchas mucho más potentes, tienen como por así decirlo gasolineras en alta mar, que son las que les suministran combustible a esas narcolanchas que van cargadas de hachís durante el recorrido hacia las Islas Baleares. Y al final muchas veces también las Islas Baleares se toman como puerto base para de camino hacia otros puntos de Europa. No toda la mercancía que que pasa por esas aguas que quedan las Islas Baleares, sino que hay alguna que también va hacia el mar Mediterráneo, hacia países como Francia, pero también más hacia el este, hacia Itàlia.
1: I per què Balears és tan atractiva pels narcotraficants? Andros, geografia, logística, proximitat con Europa, què és lo que hace atractivas las Baleares?
3: Pues es un conjunto de esas características que tú, o de esos condicionantes que tú has mencionado. Primero, por la ubicación; segundo, porque por la propia geografía, por la ubicación donde están las islas, hace que esas playas que para todos son paradisíacas, también durante gran parte del año están prácticamente deshabitadas. Son zonas a las que les es fácil llegar a esas narcolanchas, porque tienen rampas que realmente casi les sirven de zona de atraco para esas embarcaciones, y luego porque es un punto intermedio entre África, el norte de África y el sur de Europa, pero mirándolo desde el lado de Francia y de Italia, no tanto como para el mercado de España, que se abastece más por el sur de la península.
2: I Andros, totes les illes Balears juguen el mateix paper? ¿O, por ejemplo, Mallorca y Ibiza juegan papeles diferentes en este tablero del narcotráfico?
3: Sí, por todas realmente se han dado casos de que pasen narcolanchas, o no ya que alijen en ellas, pero sí que se conviertan en zona de paso. Pero sí que es cierto que Ibiza y Mallorca, que es donde más asentados están los miembros de esas organizaciones que al final son transnacionales, tienen a su gente. Entonces, ese hecho de que les sea más fácil instalarse en sitios tan cosmopolitas como Ibiza, como Mallorca, hace que al final ellos decidan introducir o alejar o sacar barcos, que al final lo que hacen es volver a ejercer de intermediarios durante ese recorrido, porque como digo, les es más fácil instalarse allí que en otras islas.
0: Qué curioso también el modus operandi, que quizá nos puedas hablar un poco de ello, Andros, porque cada vez es más sofisticado, con entregas en alta mar, con geolocalizadores. ¿Cómo suele funcionar?
3: Bueno, estas embarcaciones que tienen una potencia grandísima, hay veces que no hacen el recorrido íntegro, sino que pueden utilizar a otras embarcaciones para trasvasar parte de esa mercancía. Es decir, imaginemos que a 15 millas del primer punto de costa por el sur de Ibiza o de Mallorca, de ahí parten dos embarcaciones de recreo que luego a su vuelta se pueden camuflar de una manera mucho más sencilla que no ver una narcolancha llegando a pie de playa o a pie de cala de Ibiza. Entonces, hay veces que se abastecen en alta mar, no allá a narcolanchas, sino narcolanchas abastecen a pequeñas embarcaciones de recreo, que luego serían las que introducirían también la mercancía en esas islas. En ese caso, sí que serían, sí que esa parte de esa mercancía sí que sería para consumo en las islas. Cuando ya se hacen recorridos mucho más largos, suelen ser esas embarcaciones, esas narcolanchas, las que se abastecen en alta mar de combustible, que pueden salir o bien de otras embarcaciones secundarias, tanto del levante de la península como desde las propias Islas Baleares, a suministrar ese combustible para luego hacer un recorrido mayor hacia Francia o hacia Italia, principalmente.
1: El mateix govern parla d'efecte desplaçament, de més pressió al sud i expansió cap al llevant i també cap a les Illes Balears. I Andros, te volíem demanar, te queríamos preguntar, quan la policia endurece los controles, los narcos, no sé si directamente, simplemente, cambian de estrategia, de ruta, para pasar desapercibidos y vuelven a ella, o cómo es su modus operandi?
3: Bueno, precisamente en el último informe de Seguridad Nacional, remitido hace unos días al Congreso de los Diputados y redactado por el Ministerio de Presidencia, lo que se dice es que precisamente la presión ejercida durante los últimos años en la comarca gaditana del Campo de Gibraltar, en esa comarca donde se engloba la línea de la Concepción, Algeciras, San Roque, bueno, pues la presión policial y judicial ejercida durante la última década lo que ha hecho es dos cosas: desplazar el negocio de esas narcolanchas hacia el suroeste, es decir, hacia Huelva y la frontera con Portugal, y luego hacia el Mediterráneo, principalmente hacia las Islas Baleares. Esto lo que nos demuestra es que el negocio, pese a las trabas que se le puedan poner judiciales o policiales, al final lo que hace es reconvertirse. No se reduce, sino que busca otros caminos para abastecer a un mercado que es global.
2: I, Andros, sense posar-nos alarmistes i pensant en totes les pel·lícules i sèries que hem vist darrerament sobre narcotraficants, hi ha perill de que pugui créixer la presència de xarxes criminals associades en aquest moviment logístic a Balears? ¿Corremos el riesgo de si también ya dejamos de ser una zona de paso que también los clanes de la droga que vemos en muchas series terminen ubicándose aquí en casa?
3: Por supuesto que existe riesgo y lo que pasa es que, de alguna forma, yo siempre he tenido la idea de que la sociedad española vive, en general, vive de espaldas a un problema que es global, pero que nos afecta a nosotros a nivel general como país, como Estado, por todos los puntos cardinales de nuestra geografía, ya sea de la península o de las propias islas. La semana pasada, yo este domingo publicaba en mi periódico en El Mundo unas declaraciones de la fiscal antidroga de Huelva que me hizo la semana pasada, que decía: España poco a poco se está convirtiendo en un narcoestado. Y precisamente lo decía a tenor de ese último informe de Seguridad Nacional, que alertaba de que Huelva y, como he dicho, las Islas Baleares se estaban convirtiendo en una zona de cada vez mayor tránsito de mercancía, tanto de hachís como de cocaína. Y eso lo que implica es que se vayan asentando poco a poco esas organizaciones internacionales que son las que trafican. Entonces, te diría que sí, que en el horizonte, no a corto plazo, pero seguramente a medio plazo, el riesgo es evidente también para las Islas Baleares.
0: Sí, que se pot confirmar, idò, una tendència, no? Hem abordat aquesta qüestió del narcotràfic i, en concret, de la presència de narcollanxes a les nostres aigües amb Andros Lozano, periodista del Mundo i expert precisament en aquesta matèria. Andros, moltíssimes gràcies per haver-nos atendido.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Un saludo.
0: Igualment, un plaer, company. 10:07 minuts, una reflexió. Mos demanem moltes vegades quin paper juguen els influencers, per exemple, a l'hora de promocionar, a l'hora de comercialitzar alguns productes, i és evident que generen un impacte important en els consumidors. Però la pregunta és, Joana, si sempre aquest impacte és positiu?
1: Segurament no, però bé, el Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 ha obert a consulta pública la reforma de la llei del joc, que té, entre d'altres objectius, limitar la presència de personatges públics, famosos, influenciadors, en la publicitat del joc en línia o del joc, ja sigui també en aquests espais ubicats arreu, perquè n'hi ha moltíssims.
2: A més, també, la futura norma pretén regular les promocions de captació de clients o la publicitat en els cercadors, amb la finalitat que només puguin aparèixer pàgines de publicitat d'operadors de jocs si les cerques tenen relació directa en les apostes. Escoltam ara les declaracions de Miquel Àngel Riera, adjunt a la presidència de l'Associació de Salons Recreatius i de Joc de les Illes Balears.
4: Volem assenyalar que la reforma fa referència al joc online, que és competència de l'Estat i que no afecta el joc presencial privat, que està regulat per la comunitat autònoma i del que les sales de joc formen part juntament en casinos i bingos, que no realitzem cap tipus de publicitat. Sempre recolzarem i apoyarem les mesures de protecció per a les persones usuaris i, per tant, que es reguli l'accés a aquest tipus de plataformes online i la presència de famosos a la seva publicitat, pensant que és totalment obligat.
2: Saludem ara Toni Parets, ell és director de comunicació de Projecte Homo. Toni, molt bon dia, com estàs?
5: I vosaltres?
2: Com sempre, encantats de saludar-te. I te volia demanar, el primer de tot, Toni, com valores aquesta passa?
5: Bueno, jo crec que diria obvietats, perquè és obvi que qualsevol tipus de publicitat que pugui fer una persona notable pues té un impacte diferent del que puguem fer tu i jo, per exemple. Imaginem, no sé, qualsevol futbolista d'èxit o que tu vulguis, pues, promocionant qualsevol tipus d'activitat d'aquest tipus. Pues, lògicament, pues, la gent ho veu d'una manera, té un impacte publicitari, té un impacte damunt les persones, i sobretot damunt les persones joves, que són molt més permeables a qualsevol tipus de missatge, que no em porta ser molt viu per veure que té un impacte sempre negatiu. Parlant d'això, com si poguéssim parlar, no sé, d'altres coses que no parlem ara, que no és el cas, però si parlàssim de vapejadors o de begudes energètiques, que està comprovat que són, no són bones, pues que sortissin personatges amb aquesta influència, que ja de per si són influencers o persones amb molta influència, dient que les consumes, que, pues, clar, té un impacte damunt les persones molt gros, clar que sí.
1: No, i de fet fa molt poquet hem vist precisament un jugador de futbol del Barça que durant una celebració vapejava a les totes un autobús. Precisament anava a demanar, no?, perquè aquests influencers segurament no són conscients, o sí, del poder que poden exercir en els joves. No sé si creus que formen part d'aquests anuncis simplement per una cosa comercial, per fer dobbes i ja està, si no són conscients, i te demanen manera més, si creus que l'addicció al joc també afecta en aquest col·lectiu i per ventura també seria bo que qualcun de fet se passa, donat se passa i digués mira, jo he passat per aquesta situació, per aquest problema i m'agradaria amb el meu testimoni ajudar a qui també ho passa malament.
5: Bueno, pues això seria molt positiu i també seria molt positiu al millor que qualcuna d'aquestes persones influents sortissin amb aquest missatge, amb el missatge contrari a la difusió de els jocs, sinó de parlar dels jocs dolents, dels jocs poc que usar, els jocs dolents, l'abús dels jocs dolents, no voldria entrar en segon quin debat, no? O l'abús d'algunes pràctiques dolentes, per tant, això sí que també tindria un impacte. Normalment no sol passar, normalment sol passar perquè per qüestions comercials, òbviament, que aquestes persones són captades perquè el seu impacte, l'impacte que tenen damunt la societat i insisteix, i sobretot damunt les persones joves és molt gras. I a més, me permetreu que també faci una referència, no només en aquesta celebració que tu comentaves de la celebració, no només d'això, sinó també hi havia begudes alcohòliques, etc.
0: Sí.
5: Que també jo convidaria a que les persones que tenen responsabilitats i responsabilitats comunicatives en aquests grans clubs o societats, pues que també s'ho fessin mirar i que fessin una aportació pactura en el sentit contrari.
0: Dins la part pràctica, regular la publicitat, tu creus que pot contribuir a davallar les estadístiques?
5: Sí, jo crec que sí. No és una cosa que nosaltres hem estudiat en fons, però bueno, és evident que reduir la publicitat, reduir l'impacte, reduir la difusió, reduir la difusió de la bonança d'aquestes coses, que no ho són, en definitiva. Després hi ha les qüestions de llibertat individual, que en aquestes coses ja és una altra cosa un poc més difícil de regular. Però sí, en quant a la promoció, ja s'han donat passes en el sentit de tabac, alcohol, etcètera, etcètera, que els resultats estan a l'abast. Què vol dir? Que la gent no fuma? No és cert. La gent segueix fumant. Que la gent ha deixat de beure alcohol? No. Però al manco ja no s'adonen aquests missatges. Al manco ja no estan a les façanes de per tot aquesta convidada en aquest ús que a vegades se malinterpreta i se pot soltar malinterpretar per persones que no en saben fer un ús controlat. Per tant, qualsevol tipus de control crec que seria positiu.
2: Clar, Toni, tu ara parlaves que ja no som acut a fer falques publicitàries parlant d'alcohol, parlant de tabac, molt manco parlant de drogues, però sembla que el joc havia quedat una mica dins aquest espai de no ningú, aquesta nou bodyland entre territoris, i que ara sembla que s'està intentant controlar aquest tema. El joc d'atzar ha crescut entre els adolescents de 14 a 18 anys un 2,9% respecte a 2023. Avui que parlant d'influenciadors, tu creus que el fet d'aquest joc ja no hagin de sortir a cercar-lo, que entri dins casa, no només amb adolescents, sinó en general, fa que percebem el joc com a manco perillós i que per això tanta de gent acabi enganxada a jocs en línia, que des de casa, des del seu ordinador, no porta ni pots anar en pijama i ni tan sols t'has de bategar?
5: Bueno, sí, efectivament, el fet que ho tinguis a l'abast qualsevol moment i que vagi sortint, evidentment, és una dona que està aquesta sensació d'inocuïtat, clar, ho vas veient a tots els ambients, a tots els espais. De tota manera, sí que vull dir, vull fer un apartat amb això, sí, i especialment la de Balear se va fer impulsar i se va estar molt partíssim, molt diligent en l'aspecte que el manco en els equips esportius i les activitats esportives no se pogués difondre tabac i alcohol, i així és. Després es veurà que s'han mascarat amb algunes coses de cervesa 0-0, ja l'alcohol, però el manco sí que se va aconseguir, això se va impulsar especialment des de institucions d'aquí, i se va aconseguir, i això va tenir el seu impacte. I en el sentit contrari, pot ser, per suposat, el fet de posar-hi pegues, que no estigui cada dia, que mos facin veure qualsevol pàgina que volen, i pues, que t'estiguin venguent que hi ha un portal a un altre, pues sí, per suposat que tot això, jo personalment crec que seria una cosa molt positiva.
0: Toni Parets, director de comunicació de Project Home, moltíssimes gràcies per aquestes valoracions.
5: A vosaltres, com sempre, una abraçada.
0: Igualment per tu. No sé si vosaltres heu comprat algun producte alguna vegada per curiositat, tal vegada de manera inconscient, per veure un anunci d'una persona que admirau, un influenciador que en aquest cas estava, no?, fent al·lusió o promocionant un producte en concret. Teniu alguna experiència al respecte?
2: És que a mi em passa tot el contrari.
0: Si segueix, ja dius, aquest no.
2: Si segueix a qualcú i te comença a anunciar, si t'anuncia joc, ja dius, next. Clar. Però quan ja el contingut que fan és de publicitat, de, oh, sorpresa, mira quin shampoo més meravellós i mira quin blends me deixa, a mi això me fa un pot de peresa, perquè els anuncis ja hi són, ja hi ha un publicistes. Jo no necessit que ara, bé, si m'ho recomanaràs, no, Joana Maroto, sí, per aconseguir aquests rínxols, però perquè mos coneixem, però d'entrada, a mi que sigui me faci publi indirecte, a mi m'empipo una mica.
1: I d'allò saps que pens? Que, per exemple, ara fent referència en el xampú que d'en Xisco, la gent que és famosos, que anuncien un xampú determinat, és que segur que no se'l posen. Perquè no, estic convençudíssima que se posen una cosa molt més sofisticada, molt més cara, molt més, no sé, mos ho venen en altres, que som
2: paparró,
1: però ells no l'utilitzen. Per tant, no m'ho crec, no m'acaba... Si jo sabés que aquells blends, aquelles melenes, són producte d'aquell producte, o són per mort d'aquell producte que se posen, per aventura sí, però és que estic convençuda que no se'l posen.
2: Clar, és que això, la publicitat estàndard està regulat. De fet, molt d'anuncis de xampús, de condicionadors i de vitamines pels cabells s'han hagut de retirar per publicitat enganosa.
0: Exactament.
2: Perquè, com que el lot que sortia no feia servir aquest producte, havien de retirar l'anunci. En canvi, els influenciadors, hi ha com aquesta espècie com de limb, no sé com dir-t'ho, legal, on tu pots dir que has fet servir el producte i si no l'has fet servir, això ja queda per tu.
0: I aquí entren en joc les associacions de consumidors. Que són les que vetlen, no?, perquè se complin tots aquests requisits. 10 i 27, uns consells. Parlem de l'addicció al mòbil. Ja ens acompanya pràcticament per tot, fins i tot al bany.
6: Lletres Ràdios. Para ti y también para ti, en Eroski te damos la manzana roja granelados con 20 euros kilo, el salmón de 1 a 3 kilos entero medio a 10,95 euros kilo, el jamón de cerdo al corte a 5,50 euros kilo y la empanada de carne bandeja de 2 unidades a 3,88 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo. Visita els millors oftalmòlegs per tractar els teus problemes de visió amb l'última tecnologia i cirurgia refractiva premium amb lents intraoculars, làser i de cataracta. Demana cita a Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca telefonant al 871-160-180 o a miranza.es. Miranza, l'excel·lència en oftalmologia més a prop teu. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
7: Mira, anem a escoltar les castanyoles, que les toquen Andrés Coll.
8: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
9: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
8: Sí, sí, sí.
6: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
7: Ets ambidestre. Sa mà es dretana i sa cama es esquerra.

0: Estareu d'acord amb jo que el mòbil s'ha convertit pràcticament en una extensió del nostre cos, ens desperta, ens acompanya mentre fem feina, mentre menjam i fins i tot quan anem al bany. Però fins a quin punt aquesta relació és pràctica i quan es converteix en una autèntica dependència?
1: Ai, s'equilibri, eh? Sempre s'equilibri. Però bé, hem de dir que els nostres hàbits han canviat radicalment en els darrers anys. Cada notificació reclama atenció, de la nostra atenció, i cada moment d'espera s'ha convertit en que ho han d'omplir automàticament amb una pantalla. El que abans era temps mort, no? Esperar mentre venies autobús o feies temps mentre arribava una mica un company, ara els tens connectats. Però aquest ús constant també té conseqüències, des de dificultats per concentrar-se o descansar fins a problemes físics, derivats, per exemple, de mantenir certes rutines, com per exemple dur el telèfon mòbil en el bany durant massa estona, Xisco.
2: Avui volem entendre millor aquest fenomen i demanar-nos per què ens costa tant separar-nos del telèfon, quins són els canvis socials i personals que expliquen aquesta dependència. Ho parlem d'entrada l'antropòloga social Alba García, a qui ja poden saludar. Alba, bon dia, com estàs?
3: Hola, molt bon dia.
2: Encantat de saludar-te. Te volia demanar, què diu de nosaltres aquesta necessitat de connectar-nos constantment i, sobretot, com han transformat els mòbils la nostra manera de relacionar-nos i gestionar els temps, que ara ho deia Joana, que fins i tot aquell moment que teníem per anar a fer les feines en el bany, també l'hem d'ocupar, no? Per si de cas aquell dia tardam una mica més en contingut en el mòbil.
3: Bueno, mem, han de tenir en compte una cosa que és intrínseca en l'ésser humà, que és som animals socials. Necessitem comunicar-nos d'una forma o una altra, necessitem una interacció amb altres membres de la nostra comunitat, del nostre grup o altres persones. Què passa? Jo crec que aquí, en aquest cas, el canvi va donar la pandèmia. La pandèmia va fer que les nostres interaccions, ja utilitzàvem moltes mòbils, però l'ús s'ha incrementat d'una forma exponencial, perquè evidentment havíem de tenir unes mesures mèdiques que eren primordials i la nostra interacció va canviar. Què passa? Els adolescents de la pandèmia o els nens de la pandèmia, que ara són adolescents, que ara són adults, aquestes coses l'han modificada i el problema que té aquesta no és que sigui una interacció ja no se faci cara a cara, que també és molt important fer-ho perquè, bueno, reconeixes les estructures facials, reconeixes que és una rialla, les rialles de suïs, això és molt important, és també que coartin o que hagin modificat els nostres hàbits naturals. O sigui que el problema no és menjar amb els mòbils, que si no tinc el mòbil no puc menjar. O sigui, el problema no és utilitzar el mòbil en el bany, el problema és no puc anar al bany si no tinc el mòbil a la mà. Clar. Estic creant una dependència. Sí.
1: No, t'anava a dir que si feim la reflexió és que mos assusta, no? Perquè som els primers, no? Que
0: sí.
1: Si deixem el telèfon a casa i venim a fer feina, estem com nus, desprotegits, no?
2: No, però ara sobretot que el nostre cervell sigui capaç de connectar el moviment peristàltic, perquè el que estarien ses fentes remenint dins el nostre cos associades en el mòbil, ja m'assembla que l'ésser humà endú i talva aquest tema una mica massa lluny, no, estimada?
3: No, efectivament, és que és el que tu has dit. El problema és que coses que el nostre cervell feia per pura interacció i per la nostra evolució, ara necessitem un estímul extra.
1: Sempre
3: i tota la nostra biologia se basa en el cervell. Si necessitem una atenció extra o un estímul extra per algo que ja es feia de forma natural, aquí ja estem començant a produir uns canvis que potser a la llarga poden tenir canvis evolutius, o sigui, poden tenir canvis biològics.
1: Poca broma, perquè evidentment el nostre cervell comanda i, clar, la part social és una cosa, la part emocional antropològica és una altra, però després també hi ha la part física, no? I és per això que també volen saludar en Joan Carles Marc, expert en salut pública, a qui li volen demanar també per aquesta qüestió. Joan Carles, bon dia, com estàs?
4: Bon dia, Joana. Què tal?
1: Molt bé. Volíem parlar també amb tu d'aquesta qüestió.

0: perquè hi ha riscos, no?, associats en aquests comportaments. Pot afavorir problemes, per exemple, com les morenes o la salut digestiva, no? Ara ho parlàvem en Alba, el nostre cervell també pot estar pensant en que si no té aquest estímul no tindrà manera de fer aquella necessitat. No sé com ho valores, penses que cada vegada hi ha més gent que passa tant de temps amb el mòbil en el bany que acaba per tenir morenes?
1: És així, eh? És un problema que tenim, però el problema no tan sols és els problemes digestius o problemes de les morenes que s'hi afegeixen en aquesta història, sinó jo els posaria més importants tots els problemes lligats a problemes de concentració, molt importants, i problemes de dormir, molt importants. Eh? És a dir, sabem que la gent té problemes a l'hora de descansar i aquesta és una qüestió que hauríem de cuidar molt més. I està clar que un mòbil és un element que impacta clarament a la nostra salut, fent coses, fent-nos fer coses que realment són inconcebibles, no? Una és lo d'anar en un mòbil, en lo mòbil en un quarto de banys, i tot el que afecta a la salut digestiva, tot el que afecta ho tens que estan molt més temps asseguts en un quarto de banys que estàvem abans. Per tant, això és una de les coses que afecten a tot aquest trànsit digestiu, a tot el que fem a les morenes, com deies tu, i a tot aquest... Però per jo, el gran problema no està tan sols en un tema digestiu com en un tema de salut mental, com un problema molt més important i que afecta, sense cap dubte, a la nostra vida diària.
2: Que curiós, perquè és que és un ventall molt ample i se deriven tant de problemes, el físic, l'emocional, com has explicat, el factor relacionat amb la concentració. Abans n'Alba feia un paral·lelisme, no? I explicava que nosaltres som animals socials i que per aquesta raó necessitem, no?, tenir aquest contacte constant. Val, se pot entendre com una lectura positiva. Podria ser, Alba, que hem canviat el tradicional revister? Perquè jo record anar a alguns banys que tenien un revister, que hi havia llibres o hi havia revistes, no? Això per extreure un poc la part positiva. Per el mòbil o realment el revister no era tan popular com ho és el mòbil ara?
3: A veure, jo crec que, vamos, o sigui, és que les formes de comunicació en els darrers, ja no te diria 100 anys, en els darrers 20 anys han canviat d'una forma brutal i ja no és el problema de, com bé ha explicat l'expert, ja no és el problema tant de què fem utilitzar, és el problema dels estímuls que estem rebent, de l'atenció, o sigui, s'està demostrant que cada vegada els joves tenen menys capacitat d'atenció, que això també pot repercutir no només en l'ús o de l'ús del mòbil. Això pot afectar també en a l'hora, pues, per exemple, dels col·legis, de la formació. Han de modificar tot, ara mateix, les acadèmies, la universitat, hem de canviar també les formes, perquè aquesta, bueno, el que tu has dit, cercar, tratar amb un llibre, tratar amb un article, entendre, ara, amb tantes eines, agafar el mòbil, ensaïa, tal, estem fent que es modifiquin d'unes formes que ens fan no més beneits, perquè tampoc vull demonitzar les noves tecnologies, perquè sabem que són tremendament útils, però fa que no estiguem utilitzant una part que és, vamos, o sigui, al final del cap el cos el cos humà és una màquina perfecta, o sigui, estem dissenyats, vamos, o sigui, d'una forma milimètrica, i no fer ús d'algo que en tenim i que tenim la capacitat és el que tu dius, o sigui, és veritat que, a veure, jo m'estimo més que la gent s'acostumi a una revista, perquè al final del cap està fent una...
2: No enganxa tant.
3: Diguem, una feina un poquet més estimulant que no tant amb un mòbil, que amb el mòbil és més fàcil això que dèiem, tenir un contacte amb NAMP, que NAMP és com adormit, com que, bueno, vaig passant, però és que tu realment, d'aquest scroll que fas de les redes socials, normalment, si després te demanen d'informació de que durant aquestes dues hores has vist, estic segura que molts de nosaltres, jo inclosa, no hem retengut, vamos, ni un 10 ni un 20% de tot el que hem escrolejat i tot el que hem vist. O sigui, és una forma com de dormir el cervell, que també això diu molt del nostre ritme de vida tan accelerat. Jo crec que també el nostre cervell avui en dia necessita aquesta pausa, aquesta... forma de dormir-se un poc per poder descansar. I a més, està demostrat que les persones neurodivergents tenim més, diguem, predisposició a fer aquestes col·lets perquè fa que les nostres patologies, sobretot en el cas de la depressió, de l'ansietat, claro, no estàs pensant i t'ho vas passant. I t'arriben estímuls, però bueno, és que no estàs fent una feina intel·lectual per intentar analitzar aquests estímuls. Aleshores, han d'anar molt en compte. Jo sóc molt partidària també de que en els nens se les eduqui de com s'ha d'utilitzar les redes socials, com s'han d'utilitzar les noves tecnologies. No s'han de modernitzar perquè, com he dit abans, crec que són superútils en l'eina d'educació, en l'eina de la feina, però el que no poden fer és substituir una cosa per l'altra. O
0: Clar.
3: sigui, han de ser una eina que mos ajuda, però no que no mos condicioni.
0: Una eina que ens ajudi, que no ens esclavitzi, en certa manera, Alba. Joan Carles, te volia demanar, tu que ja ho has esmentat, des del punt de vista de la salut mental, clar, estar sotmesos tot el dia notificacions, a que el mòbil tot el dia faci renouets, que tot el dia hi hagi llumetes, clar, això augmenta el nivell d'estrès perquè és com si sempre estiguéssim enmig d'un safari amb estat d'alerta, perquè el nostre cervell no arriba a desconnectar mai. I això a la llarga, com tu comentaves, pot produir problemes en l'alteració de son i també de la concentració, que ara ja mos costa la vida llegir un text de dues pàgines sense llevar la vista de sobre aquest text i consultar el nostre mòbil.
1: És així, Xisco. La quantitat d'estímuls que genera un mòbil són brutals. És a dir, tantes notificacions, tant de llumets, tantes històries dia a dia, aquesta hiperconnexió que necessitam tenir, quasi que marca dia a dia, moment a moment, inclús com el que dèiem abans, en un quart de bany, tot el dia, no? Això realment té un impacte en la vida diària, té un impacte en la salut mental molt, molt important. És a dir, per tant, saber com usar el mòbil és un element que n'hem d'aprendre. No és fàcil perquè els estímuls són tan marcats que mos fa difícil llevar-mos d'ells, no? I, per tant, això és un dels problemes. Però sabem que hi ha una qüestió que està comprovada, tu deies ara la qüestió de llegir, lo difícil que s'és cada dia més, però la qüestió és que els vídeos que mos posen a Instagram o TikTok cada vegada són més curts perquè a partir de 10 segons o 20 segons ja els deixen de mirar. Ostres, la capacitat de marcar la concentració de la gent en molt poc temps, intentant que entrem tot d'una i si no ja no entrem, és una qüestió que sense cap dubte marca vida i salut mental. És a dir, per tant, molt de problemes de concentració i això afecta sobretot a nens i adolescents d'una manera molt important. Han d'aprendre a com usar els mòbils, han d'aprendre què han de fer i què no han de fer, han d'aprendre també a marcar que a partir de certa hora no usam mòbils. Les històries de gent, de lots joves que duen i juguen en els mòbils a altes hores de la nit i s'aixequen molt cansats després d'interactuar en aquesta història de la interacció, que està molt bé, però interactuar a altes hores del vespre fa que no descansin, que no dormin i que els afecta la vida diària. Això és la clau de que hem d'intentar canviar, que no mos marqui la vida, que no mos dugui cap a on vol un mòbil, sinó que nosaltres decidim quan volem utilitzar-lo, quan no el volem utilitzar, quan el deixam i quan no el deixam. Hem de marcar moments de deixar mòbil, i això és una de les coses que hauríem de fer constantment. Jo me poso reptes de, a partir d'una certa hora, no utilitzar-lo, perquè si no, la
0: Que està molt bé,
1: tendència
0: està molt
1: és
0: bé.
1: a utilitzar-lo més del que hauria d'utilitzar.
0: I, Joan Carles, a mi me sap greu, però ja vull tornar en el moment escatològic, en el moment bany, llibre o mòbil en sa mà, el que sigui que triem, perquè per evitar problemes com allò que dèiem, no, de ses morenes o del trànsit digestiu, en realitat, quant de temps hi hauríem d'estar asseguts? Perquè sabem que, per exemple, una cançó mos pot marcar el ritme per rentar molts ardents o estar a davall sa dutxa, no? Per no gastar molta d'aigua. Quin temps han d'estar asseguts en el bany?
1: Molt manco de lo que està amb lo mòbil, això està claríssim, no? Jo una cosa que feia abans sempre, i és m'enduia un diari en un quart de bany. En aquests moments És vera que molt rarament me'n duc un diari, però és evident que lo ideal seria, una vegada tu has fet el que has de fer, te neteges i s'ha acabat. Què és el que passa? Que no ho feim així. I això obliga a estar molt més temps. Hi ha gent que està 15 minuts en un quart d'abans. Està clar que això està clar que genera un problemes addicionals molt important. Si en 3 minuts has fet el que has de fer, punt, s'ha acabat. Neteja i a la següent.
2: I la teva salut.
1: No pots estar tant de temps perquè això no. És el que genera problemes de morenes o genera problemes de trànsit digestiu i que hauríem d'intentar evitar. Simplement, quan t'has acabat, has acabat. I no seguíem mantenint...
0: Llestos.
1: Per mantenir.
2: La vostra salut vos ho agrairà. Un missatge important, el del doctor, als oients i als espectadors. Moltíssimes gràcies, doctor Marc.
1: Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
2: Igual.
1: Un plaer parlar d'aquestes coses.
0: Sa vida, no?
2: Exactament. Vida, no, afecta moltíssimes persones. Jo estic segura que ara molts que ens escolten se veuen totalment reflectits, i que passen més d'aquests 15 minuts, segur, Alba García, moltíssimes gràcies per aquesta intervenció. Molt interessant, els teus arguments. Gràcies.
3: Moltes gràcies, sempre és un plaer.
2: Igualment, per la nostra part. 10:46, uns consells, la crònica de successos amb Alba González, tot d'una.

0: TV3 Ràdio és Dial.
1: Vols formar part de la policia portuària? L'autoritat portuària de Balears convoca places fixes per als ports d'Alcúdia, Maó, Eivissa i La Savina i una borsa temporal al port de Palma. Oferir informació contínua i beneficis socials. Inscriu-te abans del 1 de juny a la seu electrònica de Ports de Balears.
2: Colonet!
3: No,
2: és que és el millor postre que hi ha.
4: I de colonet per tothom.
2: Temps d'estiu, temps de colonet. Colonet, el despingüino.
5: De dilluns a divendres a les 6, l'aviador.
6: Mira, anem a escoltar les castanyoles, que les toquen Andrés Coll.
7: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
8: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular, tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
7: Sí, sí, sí.
5: L'aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
6: Ets ambidestre. Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
5: Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
9: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
10: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
5: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. El dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.

0: Els darrers minuts d'aquesta segona hora de programa feim el repàs a la crònica de successos amb Alba González. Bon dia, Alba.
1: Bon dia, Marta, com estàs?
0: I començant parlant d'una notícia que ens parla d'una persona reincident. La particularitat d'aquesta notícia és la reincidència de l'acusat.
1: És que és una notícia, Marta, que durà coa perquè hi havia molta gent que esperava no només la detenció d'aquesta persona, sinó el seu ingrés a presó provisional. Anem a posar en context els fets, perquè això ve arrel d'un succeït que passa ahir, uns tirs que senta la Policia Nacional dins el poblat de Son Banya mentre estava realitzant una intervenció i es produeix una detenció en aquest presumpte narcotraficant reincident, però que a més és un personatge ja conegut per la Policia Nacional i també per la família d'en Sergio Palacios. En Sergio Palacios va ser el jove de 31 anys que va morir el passat octubre per un accident que va tenir lloc a la rotonda propera al poblat de Son Banya, al centre comercial de la zona. El conductor i el copilot, que anaven a més de 150 km per hora, el varen embestir i es varen donar a la

0: fugida. La família d'en Sergio feia molt de temps que demanava justícia. De fet, hi va haver una operació posterior, també relacionada amb el tràfic de drogues, on se va tornar a detenir en aquesta persona, parlant d'un jove, un jove espanyol de 26 anys, que nom Andrés.c, però en aquest moment, malgrat els antecedents, el magistrat va decidir deixar-lo en llibertat. Què ha passat? Allò que la tercera, ja ho diuen, va la vençuda. Ahir, en aquest operatiu que es va fer a Sombanya per arrestar en aquest jove després d'aquests tirs que se van sentir dins el poblat, a més, se va inspeccionar el seu vehicle, es va trobar només amb efectiu, també a sa casa, on presumptament s'estava duent aquest tràfic de drogues, van trobar diverses substàncies. Es torna a detenir aquesta persona, que a més va intentar fugir dels agents de Policia Nacional una altra vegada a gran velocitat, i quan ja tenia el carnet retirat per les altres intervencions va tornar a conduir sense aquesta llicència. I per tant, en aquest cas, ja sí que notícia fresca d'avui de matí, el jutge en aquesta tercera vegada ha dictat ja presó provisional per aquesta persona, que a més s'enfronta a molt de càrrecs diferents, no només en els relacionats amb el tràfic de drogues, sinó també en el homicidi imprudent per aquest accident mortal del mes d'octubre. Jo no estic segura que la família d'en Sergio Palacios, que era qui demanava justícia sobre aquest conductor, haurà rebut el manco amb alegria que s'hagi dictat aquesta presó provisional. Anem a veure, però, perquè el procés judicial que té per davant serà llarg, Marta.
1: Una altra qüestió important de la qual ens fèiem ressò ahir, es tracta d'un robatori a Campos. La particularitat també d'aquest robatori en concret és que passa a plena llum del dia.
0: És una de les coses que ha preocupat, i sobretot la reacció que ha tingut el municipi, perquè clar, els veïnats se van sentir molt identificats en la por que ha patit aquesta família afectada per aquest robatori, i la pròpia batllessa del municipi, Francisca Porqué, va publicar un missatge a les seves xarxes socials on condemnava aquests comportaments i deia amb contundència, no?, que aquest tipus d'accions delictives no les volen dins el municipi. Estem veient ara algunes imatges de com va quedar aquesta casa. Era una finca fora vila, com dèiem, a plena llum del dia. Es produeix aquest robatori, els propietaris de la casa es troben amb tota la casa desendreçada, i ara encara estan fent un poc inventari de tot allò que els havien robat. És terrible, la veritat, per les víctimes dels robatoris, veure casa teva, veure la teva llar en aquestes condicions. I anem a parlar d'aquest succeït precisament a la batllessa de Campos, que va escriure aquest missatge, aquesta condemna contundent per aquesta acció delictiva. Anem a donar-li la benvinguda a Francisca Porqué. Bon dia, Francisca.
2: Bon dia.
0: Ha estat un robatori que la veritat ha fet mal, no? El primer de tot que volen saber és com estan aquests veïnats, poc a poc van païnt aquesta acció delictiva que han sofert.
2: Aquest veïnat jo estic en contacte amb ells cada dia, d'això que va passar, va sortir aquest fet fa dos dies, i vaig xerrar amb ells encara, i estan, pues, resignats, estan, doncs, fatals, se senten impotència, de cada dia que passa més malament, perquè gent que ha entrat en Cateva, que ha barrejat Cateva, que la t'ha rebentada Cateva, i després pensen que sa filla que va ser que s'havia de trobar, que encara han de donar gràcies que no les trobassin de dins, perquè li haguessin pogut fer també malbé a la seva filla. És a dir, és un sentiment d'impotència, ràbia, tristor, que no hi poden donar volta de fua.
0: Precisament, senyora Batllessa, va voler fer aquest missatge donant aquest suport per part del consistori a la família, i també fent una condemna contundent respecte a aquests fets, no? Per deixar clar que Campos, i tant de bo fos a tot Mallorca, no volem aquestes coses, no és així.
2: Evidentment, jo quan vaig estar assabentada, em va telefonar en Joan, el propietari de la casa, quan vaig estar assabentada em vaig anar tot d'una a la finca, per si els podia donar una mà, i vos puc assegurar que les imatges que ho vi publicades no són ni un tant per cent molt mínim de lo que hi havia allà de dins. És a dir, quan jo vaig entrar a aquella casa, que pot passar qualsevol persona de qualsevol indret, és a dir, era com si t'haguessin rebentat que teva. Ho havien deixat tot, a més, ja no coses per terra, sinó coses espanyades.
3: Hem vist algunes imatges, Batllessa, com vostè diu, no fan justícia, sí, a l'impacte que degueren sentir, no? Els residents, però, sens dubte. Li volia demanar, Batllessa, no deixa de ser un fet inusual, perquè Campos és un municipi tranquil, no estaven acostumats a incidents d'aquesta magnitud.
2: Així és, Campos és un municipi tranquil, però jo també tenc que dir una cosa. A vegades aquestes persones, jo vull pensar que ho tenen molt planificat, perquè una família, com la d'en Joan i la Margalida, que tenen quatre fills i que són sis de la família, sabre en el moment que no hi són, perquè hagués estat que en qualsevol moment qualcun d'ells apareixés, perquè són una família nombrosa. És a dir,
3: Clar.
2: és una cosa que han de tenir molt planificat, han de saber, per fer el que van fer en més d'una hora, més de dues, no se fa en 10 segons. I és gent que crec que està molt planificat i va a diferents indrets de Mallorca. Ara són a Campos, d'aquí 3 hores seran a Ses Salines o seran a Porreres, i ja tinc, no, no és un fet que... I el que vull recalcar molt també és que em va cridar molt l'atenció que no són persones necessitades, perquè l'únic lloc on no havien fet res, ni s'havien endut res, era dins la cuina.
0: Que era un tema,
2: Tenien
0: no per
2: este...
0: deixar clar, que moltes vegades no se
2: Sí,
0: parla clar, no
2: sí.
0: parlam d'un furt en un moment donat dins un
2: No.
0: establiment, un furt de menjar, no, no, parlam
2: Això mateix.
0: d'una entrada que, a més,
3: Molta
0: com vostè explica,
3: violència.
0: senyor Balès, és
2: Amb
0: totalment
2: violència.
0: cert, és a dir, els delinqüents moltes vegades marquen les portes amb unes senyes molt petites que jo recomanaria als veïnats que sempre se fixin en els portals de casa
2: Sí.
0: seva, perquè a vegades són petites creus o fins i tot
2: Sí.
0: qualque element que s'aferra a la porta i és molt petitó, i així és com ho fan aquests grups de delinqüència per marcar aquestes finques, per marcar el moment de que no hi hagi ningú a casa i aprofitar per fer aquests assalts, que com vostè diu, clar, l'impacte que té la família, ja més enfora dels termes econòmics d'allò que hagin robat, aquest impacte emocional, no? El que un se
2: Sí.
0: senti desprotegit dins casa seva. Sé que la policia local i la Guàrdia Civil estan fent feina damunt el tema, no? I estan continuant endavant amb l'investigació per intentar trobar en aquestes persones.
2: Sí, així és. De fet, tenen pistes ja bastant fermes. Suposo que en pocs dies tant de bo les puguin trobar. Però jo vull dir una cosa. Jo me fa molta ràbia. Jo crec que puja en boca de molta gent, ara darrere, a la família d'en Joan i la Margalida, que és tan trist haver mort de sentir presoners dins casa nostra, abans d'entrar a mirar si han deixat qualque senyal, haver de posar una alarma, me'n vaig a l'arruïnat, tenc que tancar en clau, on anys enrere podrien deixar el doble
0: Portes
2: de vell de la botella
0: obertes,
2: de botar.
0: exactament.
2: És a dir, és tan trist que és que, gent treballadora que s'aixeca de matí per anar a fer feina com és, els infants menor d'edat a l'escola, arribes a que teva rebentat i te trobes això i que la justícia, després les lleis que tenim, quan te'ls hi troben o perquè són menors o perquè no tenen antecedents, se'n vagin a vegades sense que els hi caigui cap
0: I a
2: condena.
0: vegades amb
2: És tan
0: antecedents i
2: trist.
0: tot, senyor Vallès, encara
2: Sí,
0: tot just parlàvem d'un tema que ha costat 3 vegades
2: haver
0: en el
2: sentit,
0: final
2: sí.
0: enviar a un detingut a
2: Sí.
0: presó provisional, no? Que clar,
2: És
0: molta
2: així.
0: gent sent això, aquesta frustració, no? Després d'aquestes coses, per saber què fan aquests delinqüents, no? Després, en el carrer o com surten tan ràpid.
2: És així. És molt trist perquè la gent que volem fer les coses bé, que sortim per guanyar molts sopes, haver de sentir-nos d'aquesta manera, presoners, a dintre nostra, presoners. Aquesta paraula és molt forta perquè els únics presoners haurien de ser aquests delinqüents. La gent que fa aquest tipus d'actes, no la gent que intenta aixecar una família i quan arriba a casa seva tenir unes hores de descans i
0: No,
2: no troba-se...
0: no podria estar més ben explicat, no? És vera que no som nosaltres els presoners, sinó que haurien de ser la
2: És
0: gent que
2: això.
0: comès aquest delicte. Senyora Vallès,
2: És així.
0: Francisca, perquè esperam que això passi aviat, que aquesta família es recuperi i que Campos no hagi de patir aquest tipus d'accions. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres
2: Moltes
0: avui.
2: gràcies a vostès. Moltes gràcies a vostès.
3: Gràcies,
2: Bon
3: Batllessa.
2: dia.
3: I
0: És que fa
3: se
0: molta
3: nota
0: pena, és vera.
3: la commoció, no?
0: Sí,
3: Que sent la
0: que fa
3: Batllessa,
0: mal.
3: com és lògic arribar a casa teva i trobar-te, no? Amb aquesta, amb una situació, més, és el que deies abans, és un robatori amb violència,
0: És
3: perquè han
0: així.
3: desbaratat
0: Tot,
3: pràcticament
0: tot, tot, tot, tot.
3: tot l'habitatge. Creus, ja, darrera pregunta molt ràpida, que podria ser una trama com apunta la Batllessa i com apunten també aquesta investigació que actua a diferents indrets de Mallorca?
0: És que, de fet, sols així, i una de les coses positives que tenim dins les forces de seguretat és que arrel de la connexió que hi ha entre totes les policies locals dels municipis i els comandaments també de la Guàrdia Civil, que també estan repartits per tota l'illa, sobretot a la part forana, que és on actua l'Institut Armat, hi ha molta connexió entre els municipis i això fa que puguin fer aquest seguiment de cara en aquests grups de delinqüència, però clar, també és difícil seguir-los la pista, perquè quan fan un assalt, com deies, a Campos, després se
3: Clar,
0: desplacen
3: però
0: a
3: actuen a
0: un
3: la
0: parell
3: part
0: de
3: forana,
0: quilòmetres.
3: precisament, no? Perquè és més senzill
0: Són
3: accedir.
0: finques que no tenen tanta vigilància com podrien ser en el centre de Palma, que també passen. I acabant, Marta, també amb un apunt, avisam en els motoristes de tot Salut Balears, que hi ha una campanya durant el mes de maig de la Guàrdia Civil per MEMS i baixar la sinistralitat, que és molt important.
3: Des d'aquí, aquesta crida, Alba, bon dia. Notícies i continuem.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
5: Bon dia. Pedro Sánchez expressa el seu suport a Zapatero després de reivindicar la presumpció d'innocència. A més, descarta avançar eleccions tal com demanen PP i Vox.
6: Toda la colaboración con la justicia. Toda. Todo el respeto a la presunción de inocencia. Y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
5: Són les primeres paraules públiques del president espanyol després que ahir es conegués la imputació de l'expresident socialista a qui el jutge investiga pel cas Plus Ultra, una trama en la qual hauria fet intermediari, segons sospita l'instructor, per facilitar el rescat de l'aerolínia durant la pandèmia a canvi de comissions.
7: Un cas que per al diputat d'Esquerra Unida, Gabriel Rufián, és devastador per l'Esquerra, per això en la sessió de control del govern avui al Congrés ha reclamat Sánchez que doni explicacions. El soci d'investidura ha mostrat el seu afecte per l'expresident. Ha lamentat també que l'esquerra es vegi immersa en casos de presumpta corrupció.
8: Si esto es verdad, si esto es verdad, es una mierda. Es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor, que hemos visto muchas veces, demasiadas veces, pero merece una respuesta.
7: Sánchez ha defensat el llegat de Zapatero com la introducció del matrimoni homosexual, també la fi de la banda terrorista ETA. El líder de Vox, Santiago Abascal, l'ha acusat de ser a la política per interès personal, després que aquest li hagi assenyalat com el cap de les trames de corrupció.
9: Toda España sabe que usted es el jefe de Ábalos, usted es el jefe de Coldo, usted es el jefe de Cerdán y usted es el socio o el jefe de Zapatero, pero eso ya nos lo dirán los tribunales.
6: Su prioridad nacional no es la gente de a pie. Su prioridad nacional es ponerse al servicio de estas élites internacionales que a usted le financian, porque su prioridad es su cuenta corriente.
7: Per cert, en el marc d'aquesta intensa sessió avui de control al Congrés, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat que complirà amb el seu deure i que farà tot el possible perquè hi hagi un canvi de govern quan consideri que ha arribat el seu moment. Ho ha dit en una conversa informal amb periodistes després de demanar la dimissió de Sánchez durant el ple d'avui.
5: I també notícia destacada d'aquest dimecres, Sanitat amplia el cribratge de càncer de mama i es farà a dones a partir de 45 anys i s'allarga fins als 74. Fins ara el grup etari al qual va dirigit aquest cribratge va dels 50 als 69. L'objectiu és detectar possibles tumors i fer-ho en fases més primerenques. De fet, les dades apunten que un de cada 10 càncers de mama es diagnostiquen en menors de 50 anys.
7: La implantació serà progressiva i les comunitats disposaran de fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat, segons informa el Ministeri. La decisió s'ha pres en el si de la Comissió de Salut Pública, tindrà un impacte que superarà els 500 milions d'euros entre els anys 2025 i 2029. Ja hi ha algunes comunitats que tenen ampliada la franja d'edat en aquestes proves, així a Navarra, Castella i Lleó, La Rioja, Castella-La Manxa, ja s'ofereix a les dones d'entre 45 i 49 anys, mentre que Galícia inclou el tram del 70 al 74. En tots aquests grups, la taxa de detecció va ser similar a la d'entre 50 i 69 anys.
5: I en el Dia Mundial de les Abelles, el president de l'Associació Balear d'Apicultors, Gerrit Parra, denuncia el perill que corren aquests insectes amenaçats per factors externs com espècies invasores o plaguicides.
10: Les abelles són les que són responsables de que les flors produeixin fruits i llavors.
5: Tot això en aquesta jornada que reconeix el paper important d'aquests animals i d'altres pol·linitzadors en l'ecosistema. A les 11 i 4 minuts tornem a les 12.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: 11:05, tercera hora de programa aquí al dia a través de la ràdio, com sempre també a través de la televisió i s'incorpora Facundo Tenaglia als comandaments tècnics. Ens atam aquesta tercera hora recuperant el tema que abordàvem just a les 9. Vos volem comentar les darreres novetats sobre la mort del propietari de Mango. Els Mossos d'Esquadra han detingut Jonathan Andic, el fill d'Isaac Andic, per la presumpta implicació en la mort del seu pare, ara investigado com un possible homicidi, Xisco.
1: La detenció es va produir ahir de matí al domicili de l'empresari a Barcelona. Posteriorment, Andic va ser traslladat als jutjats de Martorell, on va declarar davant la jutgessa del cas. La mort d'Isaac Andic es va produir el desembre de 2024 durant una excursió familiar a Montserrat. En aquell moment el cas es va considerar accidental. L'empresari hauria caigut per un barranc de devés 150 metres, però la investigació no es va tancar mai del tot i, de fet, ha continuat i tenen noves proves.
2: Exacte. Segons diverses informacions, de fet, els investigadors haurien detectat contradiccions en les declaracions del fill d'Andic, que era l'única persona que acompanyava el fundador de Mango en el moment dels fets. També s'investiguen visites prèvies a la zona on es va produir la caiguda per part del fill. La jutgessa ha decretat presó provisional eludible sota fiança d'1 milió d'euros. La família ha abonat aquesta quantitat poques hores després i Jonathan Andic ha quedat en llibertat provisional. Això sí, amb mesures cautelars, haurà de comparèixer, li han retirat el passaport, prohibició de sortir d'Espanya i compareixences, com dèiem, setmanals als jutjats.
1: En un comunicat, la família Andic defensa la innocència de Jonathan i assegura que no hi ha proves legítimes en contra seva. La causa continua sota secret de sumari i, clar, ho dèiem avui de matí, és una història digna d'un serial com podria ser Falcon Crest, Dinastia o Succession. No sé si heu estat molt interessades en aquest cas.
0: M'encanta aquest recull que has fet, que aborda totes les èpoques, no? Des de les més recents, amb aquest Succession. Jo, per cert, encara no l'he vista, la tenc pendent. Diuen que és una sèrie que paga moltíssim la pena, si he vist les anteriors dels anys 80.
1: Bé, també que hagués pogut afegir Los Soprano, si m'apures.
0: Sí, però Los Soprano té un toc d'humor que no tenen les altres, perquè Los Soprano és una masterpiece i és veritat que aquí ja entraria en no se pot comparar, perquè és veritat que és una sèrie que combina l'humor amb la màfia de Cabos Reis.
2: No, jo
0: és una de les meves sèries de cult.
2: Que jo anava a dir que troc que aquestes sèries són com molt sofisticades per guió d'aquest culebrot. I és que jo, ja vos ho he dit abans, me sona a pel·lícula d'hora baixa o de cap vespre, de sobre taula, d'una televisió en concret, d'aquelles pel·lícules que són com molt, no, molt dramàtiques.
0: Home, Joana, és molt maquiavèlic, eh?
2: Sí, totalment, totalment, sí. Precisament.
1: Bé, hem de ser cert, no res que no hagi passat 50.000 vegades durant la història del món. No crec que sigui ni el primer ni el darrer fi que assassini son pare per una fortuna. De fet, hi ha rumors sempre. Quan tens una fortuna així ingent, quan tens duros per regalar i per vendre, sempre aquesta ombra de que seguint conspira per aconseguir aquest poder, sempre és. De fet, una cosa que fan els doblers i els poders que te torna com a molt paranoic. Tot i així, Isaac Andic va anar d'excursió en Sofí, de vora un penya-segat, a Montserrat.
0: Una puntualització. A mi m'ha cridat l'atenció un fet en concret que no hem comentat a les 9, que he escoltat algunes de les declaracions, que és la família li dona suport, la família està de la mà o acompanya, no, l'acusat. Ostres, tenia el suport de la família en un punt tan dramàtic com...
2: Ara nosaltres poden ser conspiranois...
0: Des de la presumpció i... d'innocència, tens tota la raó.
2: No, tot el contrari, anava a votar-me tot això.
0: Ah, val.
2: No, des de la conspiració podríem pensar també...
1: Que... Jana Maroto, des de la ràdio pública. No hi ha presumpció.
0: La dona més passional.
2: No, però anava a dir que per ventura la segona lectura que s'ha de fer, més enllà de que la presumpció d'innocència sempre és, però si han estat investigant 2 anys i han arribat a aquesta conclusió en tantes de proves.
0: Quan el riu suena.
2: Anava a dir-vos que la família per ventura et dona suport perquè estan en joc molt d'euros. I de fet, la vídua reclama molt més dobbers des que la família, els fills, li volen oferir. La família li ha fet una contraoferta a la dobberada que ella reclamava i per ventura pensen que, és que si no mos posam d'acord i feim pinya, tots els dobbers aniran per ella. Aquesta és la meva teoria.
0: Com acabarà aquesta trama? Sens dubte, és molt interessant.
3: La mare theory.
0: El dobbés. La
2: mare theory.
3: A les 11, a les 11:10.
2: No, és que, a més, van sortint cosones, no? Llavors, sí, hem explicat que ell havia anat 3 vegades en aquell lloc
0: d'excursió. La planificació prèvia.
2: Va cridar a la seva madrastra abans de telefonar a emergències. O sigui, tu veus caure ton pare per un penya-segat?
0: Te torbes 40 minuts en cridar emergències.
2: Després és contradicció. Després que venien d'haver-se variat, de que s'aduen malament. Això, la negociació de l'herència. I que, per cert, que si ell acaba sent condemnat, quedarà així, a zero. Perquè no en veurà ni un d'euro.
1: Veurem com evoluciona aquest cas.
0: Més qüestions. Tenim a Miguel Bosé. No és la primera vegada que protagonitza aquest espai, el de què parla tothom. Aquesta vegada ha tornat a sorprendre els seus fans i fa una setmana compartia un vídeo ballant a casa seva, ara mostrat el que se podia considerar com una transformació total. Mireu les imatges, les descrivim tot d'una.
4: Però no me voy del todo. Me retiro a pensar, a fabricar lo que será nuestro próximo encuentro el año que viene. No me alejaré. Os estaré vigilando.
1: Aquest jove cada vegada em fa una mica més de por. El cantant ha compartit un vídeo a xarxes socials on es transforma en un lleó i té aquesta espècie com a de discurs de telepredicador que fa una miqueta de poreta, com si visqués una mena de metamorfosi màgica que ha deixat bocabadats en els seus fans. Joana Maroto, per al·lusions.
2: Joana Maroto, per al·lusions, no m'ho puc creure.
1: Com a fan de Miguel Bosé declarada.
2: És que, sap què passa? Que
1: jo ho era.
2: Jo també començo a tenir moments en què me qüestiono a mi mateixa. Però bé, les persones tenen contradiccions. No me deixa d'agradar la seva música, però de cada vegada té més clar que aquest senyor ha trabucat i que necessita d'ajuda, d'amics que li diguen qualque cosona. Més que res perquè aquest missatge pareix d'una secta, pareix de judici final, pareix que mos està avisant de que qualque... No sé, pareix un pot la Sibil·la, no? Que amb aquell missatge... per favor, les comparacions són odioses. No, retira això que acabes de dir. No vull posar-lo en comparacions a la Sibil·la nostra, que és meravellosa.
0: No, però jo ara volia fer una similitud amb l'anunci.
2: Sí, del judici final.
0: Exactament, perquè, és vera, les imatges...
2: No sé, jo crec que en el seu capet sonava molt bé, però vist, clar, mira, ja d'entrada, el veus a ell, tot blanc, amb aquesta lluminositat per darrere, que pareix...
1: Amb aquesta aura com a santificada.
2: Sí. I després se transforma en un lleó i diu, no me'n vaig, estaré a prop, vos vigilaré...
0: I perdoneu-me la comparativa que ara feies, també la meva serà local, també la meva comparativa serà balear, però sembla que li ha robat el logo a la catedral de Palma, perquè just quan acaba surt una espècie de rosassa... que s'assembla moltíssim.
2: No, per ell s'haurin de la història interminable, més que de ses roses.
0: Home, no sé què dit, ara ho estic aquí compartint el meu monitor, el logo, no?, de la rosa, s'assembla molt. És veritat que utilitza uns altres colors, però, ostres, eh?
2: Cerca s'haurin.
1: No hi ha res com que
0: qualque
1: artista s'apunti a un curset d'intel·ligència artificial.
0: Sí.
1: I clar,
0: exactament.
1: Arriba un punt que dius...
0: En tot cas.
1: No sé si de vegades hauria de veure algun al seu entorn que li digués, Miguel, por aquí no.
2: Mira, jo que conec un amic seu, nosaltres que coneixem un amic seu, sí que puc donar com a una pseudo-exclusiva que després de la gira, que ha fet, que va fer per Espanya, després ha traslladat a Amèrica i Nord-Amèrica i a Sud-Amèrica, ara és possible que ben aviat torni cap a Europa, però no viurà a Espanya. Diuen les males llengües que potser fixi la seva residència a Andorra, perquè ell vol estar a prop d'Espanya, però no vol residir a Espanya.
1: Tot i que també podria passar temporades a Balears.
2: A Mallorca.
1: Perquè té propietats. Segons expliquen aquestes mateixes fonts que consulten a Joana Maroto. Potser el veurem per aquí passejant, no sé si vestit de lleó,
0: seria un gust poder conversar amb ell i poder entrevistar Miguel Bosé, sens dubte. És un gran artista. És veritat que darrerament ens ha deixat algunes publicacions que no deixen de generar certa polèmica, però no per aquesta raó, no deixa de ser un gran artista.
1: Li falten 2 dies per dur ulleres de sol d'aquestes grogues
2: i no dir, posar-se crema.
1: I dir que no mos posen fotoprotecció.
2: Exacte, li falten perquè dos dies.
1: Perquè tots trabuquen d'allò mateix. Que comences fent un vídeo que te creus que ets un lleó i llavors una mena de messies que vens a anunciar sa paraula revelada i no me demanis per què. Tots estan teats una mica en el mateix patró.
2: Però li falten dos dies, recordem que és antivacuna...
0: Ja ha anunciat pseudoteràpies, no és la primera vegada que també ha anunciat certes pseudoteràpies, per cert, aquí també, a les nostres illes.
1: Sí, però una cosa, jo en ses aquestes taronges encara no l'he vist. Pot ser...
0: Però què tens en compte d'aquestes ueres taronges? Molta gent les utilitza perquè diuen que... Diuen que és bo per reduir... No, per la gent que té vista cansada...
1: Sí.
0: Tu, ueres taronges és una red flag per tu.
2: No, és una red flag, però no ho hem de creure tot això que diuen.
1: A mi, estimada, ueres taronges, més el discurs que duen associades a aquestes ueres taronges a darrere, no és una red
0: flag.
1: És per telefonar a la policia.
0: No simplement per l'ús de les ueres taronges, sinó per el que hi ha darrere.
1: Faltaria més ueres taronges, ueres verdes, ueres vermelles. Només faltaria que tu ara no poguessis dur un total look taronja perquè no te comparin amb en Llorente, però tot i així...
2: Ara en parlarem de Llorente.
0: Vinga, anem a parlar.
1: Com anem preparant
2: el terreny una mica per
0: perquè el que diuen els meus companys és un poc la importància que tenen, no?, aquests missatges que a vegades venen de gent o no?, que tenen molts de seguidors, que ho hem fet al·lusió abans del programa. Parlant de sol, en aquest cas, per què? Perquè arriben els dies llargs a la platja, les terrasses, totes aquestes hores que passarem a l'aire lliure, però amb l'inici de la temporada de sol també torna una advertència que els dermatòlegs repeteixen any rere any, que és protegir la pell. Per què? Perquè no és només una qüestió estètica, sinó és una qüestió sobretot de salut.

0: L'exposició social, l'exposició solar excessiva, que aquesta doble S ara m'ha fet com més clars,
1: l'exposició...
0: M'encanta, deu ser assessorça càustica, intues, que també és dolenta. L'exposició solar excessiva continua sent un dels principals factors de risc del càncer de pell. Les radiacions ultraviolades poden provocar cremades, envelliment prematur i lesions que, amb els anys, poden acabar derivant en problemes molt més greus.
1: I també hem de dir que hi ha una falsa sensació de seguretat, perquè molta de gent associa esperit només a l'estiu, a les hores de platja. Però els especialistes recorden que el sol actua tot l'any i que el mal és acumulatiu. El bronzejat continua associat per a moltes persones a salut, a bona imatge, anar ben arreglats durant l'estiu, però la realitat mèdica és una altra. La pell té memòria i cada cremada, cada petita cremada, especialment durant la infància i també l'adolescència, deixa empremta.
2: Com ens han de protegir realment? Quin paper juga la crema solar si estem exagerant o banalitzant tal vegada els riscos que pot suposar el sol? Parlam amb el dermatòleg Vicenç Rocamora, aquí ja podem incorporar en aquesta conversa. Vicenç, bon dia.
3: Bon dia.
2: Sembla que estem infravalorant els riscos que suposa el sol.
3: Bueno, jo crec que és que sempre ho dic, és que no vulgui tenir càncer de pell, que se protegeixi, perquè estem operant cada dia més càncer de pell i gent més jove. Per tant, està claríssim això. Jo, el callo solar i tot això que diuen m'apareix molt bé, però també tindran càncer de pell, aquest, segur. El que passa que no surt immediatament. Si sortís al cap de 6 mesos un càncer de pell, la gent se protegiria del sol.
1: Mira, justament, Vicenç, parlàvem fa uns segons de com alguns influenciadors van repartint, escampant missatges una mica perillosos, no? I ahir mateix vàrem tenir el darrer exemple. Un futbolista, en Llorente, va participar d'un programa de televisió i va brevetjar de prendre molt de sol i de no protegir-se, perquè diu que és una comèdia i que és un engany que m'ho han fet creure precisament els dermatòlegs. Què li diries si el tinguessis davant?
3: Jo li diria que quan tingui un càncer de pell d'aquí 10 anys, que l'operin aquests que li han dit que el sol no és dolent. Llavors, que vagi a cercar un pseudocientífic i que l'operi un altre. És molt bo de fer xerrar quan tenen dobbes i la gent s'aparellen perquè el senyor Llorente. Però està demostradíssimament que s'ha provocat el sol per la llum visible, sigui UVA, UVB i altres, fan càncer de pell. Això està demostradíssim i tenim exemples en tots els països que controlem la zona de Llevant o la zona d'Inco, la gent que està esporada de sol tenen càncer de pell. Mira, d'acord, pues... que tenen més vitamina D, d'acord, que igual estan més bé de salut, igual és que arriben més longevos, però tenen càncer de pell. Algun d'aquests no se poden operar, tenen molta morbilitat, i després que estem veient un augment de melanoma a gent jove.
2: Intentem recuperar, si vos sembla, companys, aquesta connexió via telefònica, perquè tenim alguns problemes per escoltar Vicenç Rocamora.
1: I podem comentar la fotografia que hem posat pels nostres oients.
2: Descriu, Joana, descriu.
1: No, bàsicament, aquest atlet, aquest futbolista, no només brevetjava ahir a un programa de televisió d'això, que pren molt de sol i que no se protegeix, sinó que s'ha vestit, s'ha desfressat com si fos ell mateix un pot de crema solar i fa befa, no? Crema solar, protecció 650+, bé, com si dir que això és una
2: a mi aquesta fotografia és que me sembla fins i tot mal de creure que hagi fet això, o sigui, que hagi fet que això i que no se li sancioni per això.
0: A mi el que em sorprèn és com donar credibilitat a qualsevol persona que surti, que tingui un mínim de rellevància social, que surti a comentar segons quines coses. Uh-huh. Tenim, crec que ja han recuperat la connexió amb el doctor Rocamora, un home que va passar per la facultat de Medicina, que va fer la seva especialitat, que va fer el seu MIR, que du anys i panys tractant problemes dermatològics arreu d'aquesta illa a Mallorca, i que posa en el mateix nivell de debat a un científic amb un futbolista. A mi que aquest jove me parlàs de gols, o me parlàs de com han de córrer, o fins i tot de quina és la millor manera de col·locar les cames per poder marcar gol, jo dic, és que n'has de parlar perquè és el teu corral. En canvi, que la gent sempre entri dins temes que no són del seu àmbit d'especialitat i que sobretot se'ls doni bolla...
2: I que afecten la salut pública.
0: És el que realment m'ha al·lucinat, i sobretot no que li donin bolla, sinó la quantitat de gent que s'ho creu.
1: Que s'ho creu.
0: I la quantitat de gent que deixarà de posar-se crema solar perquè ho diu un futbolista.
2: Exactament, que això va més enllà d'una moda, que això és un hàbit que pot generar molt de riscos, entre ells el càncer de pell que apuntava el doctor Rocamora aquí recuperam. Aquesta fotografia que compartim, doctor, fa que la Societat Espanyola de Dermatologia hagi de prendre accions. No ens podem imaginar que una persona pugui fer unes declaracions d'aquesta magnitud i no sigui sancionat.
4: Sí, tot això se va discutir ja i s'ha discutit molt, i a més començàvem a estar un poc farts, perquè molta gent que fan entrevistes en youtubers i tots aquests que viuen d'això, no ho dubten, que viuen de la red social i de la publicitat i de tot això, ells han de fer, han de causar debat per això, però van en contra de la salut. Salta i va passar que un youtuber va entrevistar a un dermatòleg, i el dermatòleg, al final, se va com a tirar baix, va dir, com és possible que me discutés quin això quan nosaltres ho tenim totalment demostrat que fa càncer de pell. Per tant, la societat de dermatològica ja s'ha posat en això, però no treuen aquest paper de la red social perquè no els interessa. Això mentre no hi hagi el senyor Ibai o tots aquests youtubers que se fiquin en sèrio, que mirin per la salut pública i no pel seu interès, això no millorarà, però està demostrat. És com un canegàs que fumar càncer, fa càncer de pulmó. Tio, és que no pot ser. Una cosa és que me diguin, no vull posar protectors solars perquè són químics i perquè són tòxics i es poden absorbir i tenen disruptors endocrins i poden donar malaltia i les empreses volen guanyar del bé. Me pareix perfecte. Doncs pues posa't capell, te poses una brusa de màniga llarga, però no te cremis, tio, perquè si te cremes fas mutacions i tindràs càncer de pell. Això està demostradíssim. Això és el que jo li diria a aquest tio i no ho podia rebatre. No surtis amb pilota i en socallo solar.
1: A mi m'hauria agradat també que en Rocamora hagués estat ahir en aquest programa i li hagués donat una estocada, li hagués pegat una bona estirada d'hores, perquè evidentment no se'ls ha de permetre fer aquests discursos. Però també és vera, Vicenç, que no només youtubers o la gent coneguda té aquest missatge una mica interioritzat, no? Molta de gent diu, no, jo no me sol cremar, jo no passa res si no me protegeix, que una cremada sola puntual no fa res. Que li poden dir també a aquesta gent?
4: Ho tornaré a explicar. Mira, ho torno a explicar que la gent se quedi clar. Hi ha dos tipus de ratllots solars. Bueno, molts, vale? Però els que fan més càncer de pell són UVA i UVB. Els que te crema, ets UVB, d'acord? I l'UVA no crema, però l'UVA també s'ha demostrat que a la llarga fa càncer de pell, perquè està fent radical d'oxigen. I per això la gent ara se comencen a prendre vitamina C, antioxidants, tots aquells que se ponen vitamina C. Per tant, s'han de creure que tindran càncer de pell a la llarga. I a part d'això, tindran rues, tindran taques, per tant, el sol és bo. És que jo sempre dic que el sol s'ha de prendre un pot. No te cremis, no te passis, però no ho cerquis, tio. O sigui, està bé que vagis a la playa, que facis esport, que te posis per tot. Si un dia te cremes sense bola, pues estàs despistat, però no ho vagis pregonant.
2: Puc fer un comentari frívol de tot això? És que ara, mira, estic tan indignada amb aquesta fotografia que m'estava plantejant qui li ha ajudat a fer aquesta disfressa, que a més està molt currada. Perquè, per descriure per als oients de ràdio, el futbolista va disfressat de crema solar, però no és una disfressa casolana, d'aquestes que fas en mitja hora. No me digueu, és una disfressa molt treballada. O sigui, tota la gent que hi ha darrere fent aquesta botgeria, no hi ha ningú que s'hagi aturat a dir, ostres, reflexionem una micona, que aquesta persona és ídol de masses, que aquest missatge arribarà a tantíssimes persones. Per favor, això ja és una crida a la gent que li ha ajudat a fer aquesta
0: disfressa. És que en lluites wellness massa en fora, i tothom se creu que són com a messies d'una nova manera de tenir cura del nostre cos i d'arribar guapos a segon quina edat, etc. I tampoc ens hem d'oblidar que aquest jove se va barear amb so de ses ueres de color taronja i que era un negoci, i que un pic que ell ja no va formar part d'aquella empresa que feia ueres de color taronja, amb vides de color taronja, va dir que no servien per res. Dic que, com deia en Vicenç Rocamora, sempre viu per aquestes coses. Hi ha un negoci aquí darrere i el que no han de fer és que seguien negociant la salut en la salut pública.
1: També diu que la terra és plana i que els avions que passen mos gassegen, no?, d'alguna manera.
0: Però bé, Vicenç, perquè quedi clar el missatge, sempre protecció, ja sigui química, tu comentaves, en crema, però potser tu no t'agrada posar-te crema, perquè no t'agrada tenir la pell embatumada, però sempre capell, màniga llarga, o si no, un parasol, és a dir, el que s'ha de posar és barrera amb el sol per evitar problemes quan mos facin més grans.
4: Jo estic d'acord, mira, jo no sempre, i som dermatòleg, jo no sempre me poso crema solar, però no me veuràs a la plaia que estigui torrat com una mala cosa. Jo me poso crema si he d'estar molta hora a la cara, si he d'anar amb bicicleta, els braços, les cames. Però això que la gent ho tingui clar, no és que vulguem vendre cremes solars, nosaltres no tenim cap benefici de que se venguin o no, però que se protegeixi la gent. La gent del desert van tapats, no van sense mànigues ni res, perquè saben dels efectes que té el sol de tota la vida.
1: Tapats. Llavors, i ben tapats en el desert.
4: És que, a més, per no tenir... Llavors, no ho sé, jo ho tindria claríssim, que la gent se protegeixi, no vol dir amb protector solar, m'entens? I tu pots anar a la plaia 10 minuts, tothom d'aquí pot anar a la plaia 10 minuts sense crema solar, 10 minuts, pot nedar, pot fer, i no te cremaràs. Després te poses a sombra i s'ha acabat. O sigui, heu d'entendre que els temps de cremada són 10 minuts més o manco. O sigui, en 10 minuts, que no te posis crema, si després no te passes de sol, no te passarà res. Si després vols jugar a paletes, te poses un jersey, te poses un capell, poses lenter de sol, el que fem tots, i no passa res. És que, anem a veure, això és així. I després un altre consell que dona la gent. Avui en dia que està tan avançat el trasplantament de cabells, estaria bé que la gent estalviar del ves, perquè moltes de les pistes que hi ha a la glosca de molt de càncer de pell tenim és perquè no hi ha cabells. Per tant, avui en dia, que la gent se pot fer un trasplant, si poden, que s'ho facin. Jo no faig trasplant, ni vist d'això, però sí que ho dic com un protector solar natural. D'acord? Són coses que sí, això està bé. Llavors, si no tenen pèl, almenys d'un capell, si no te vol posar protecció solar, perquè és vera que no hi penses, i a les orelles és un puesto que la gent no se'n posa perquè no hi pensen. Totes aquestes coses.
2: Tota la raó. Me pareix superinteressant aquest punt.
1: Menos llorentes i més rocamores, per favor.
2: Exactament, exactament. Vicenç, tot un gust escoltar-te. Crec que has parlat molt clar i tant de bo aquest missatge sigui el que arribi realment a la societat, no el de llorente.
4: Jo demanaria, per favor, Marta, per favor, que la gent segueixi divulgadors dermatològics que parlin d'aquestes coses en vez de llorentes, perquè tanmateix és més proper un metge que en llorente, que no li donarà ni un duro els que tinguin càncer de pell i les hagin d'operar, perquè aquest tio diu això, i si un té un melanoma i no poden operar a la Seguretat Social, que li pagui ell, m'entens?
2: Estic indignada i comparteix, no, el missatge, sobretot, ja t'he dit, per la fotografia amb la disfressa de crema solar. Aquesta part com d'estar per damunt de tothom, no? Per damunt del bé i del mal, no? Aquesta superioritat, entenc la indignació de la societat de dermatologia i de la societat en general. Vicenç, moltes gràcies, com sempre.
4: Vinga, bon dia. Adeu.
2: I és això, és una sensació de superioritat, de trobar-se per damunt del bé i del mal, de creure-se déus, de que es reis.
1: De la contundència.
2: Probablement.
1: D'en Rocamora.
2: I tant que sí.
1: Que és així.
2: Un missatge que arriba, no? I, per favor, protecció solar, sobretot ara, no? Que sembla que no perjudica el sol perquè no estem en ple estiu, però ja és necessari.
0: I capell.
2: I capell, sí, jo sempre en duc. Capell,
1: I
2: sempre.
1: I pèl.
2: No, poca broma, també, és important. Ho ha explicat el doctor, qui pugui que se faci un trasplantament, perquè, a més, te tapa i te protegeix del sol. Pegam un bot de cans, si vos sembla. L'actriu mallorquina Victoria Luengo s'ha convertit en una de les protagonistes espanyoles al Festival de Cans d'enguany, compartint les imatges que descrivim per als oients d'aquesta arribada a l'Estora Vermella.
0: L'intèrpret presenta dues de les tres pel·lícules espanyoles que competeixen per la Palma d'Or. Aquest dimarts ha desfilat per l'Estora Vermella al costat de Pedro Almodóvar per presentar Amarga Navidad, el nou film del director Manchec, protagonitzat també per Bárbara Leni, Leonardo Sbaraglia, Manchec.

0: dia, aquestes imatges de Sestora Vermella de Canes, les descrivim per als oients de ràdio, la podem veure a ella, que clar, havia de fer servir dos outfits, perquè eren dues estores vermelles i dues presentacions. No vull pensar com devia ser la maleta de Victoria Luengo per anar cap a la Croisette amb
1: molt
0: tot el material.
1: Molt més petita que la de Grace Kelly quan venia aquí a Palma pels anys 60, que duia més de 60 maletes.
0: Grace Kelly, no ho diràs perquè ets la protagonista del capítol número 7 de Divas i Divins, aquest podcast meravellós de cinema i xafarderies que ja està la temporada completa a l'abast de tothom al web d'Ivetres Ràdio. M'agrada molt el vestit negre.
1: Preciós, de plomes.
0: En ploma, sí. El que seria l'escot que duen a Victoria Luengo la presentació de la pel·li d'en Sorogoyen i després veure tota la claca d'anar al Modóvar col·locats un de vora l'altre, coneguts i encantats.
1: El Modóvar, fixeu-vos que és tot colors, no? És vera, el groc que duia ell, tota sí. La gent que l'envoltava, no? És veritat que amb una imatge ja veus, no?, que és l'equip Almodóvar, precisament per als colors. A mi també m'ha encantat aquest vestit, el trob espectacular, les plomes a més fan festival de cant.
0: Exacte.
1: I en aquest cas li queden
0: tu que estàs acostumada en aquests sopars elegants.
1: Exactament,
0: les plomes. Les plomes sempre vesteixen, és a dir, una mica de ploma.
1: I els lluentons.
0: Exactament. Sí. De posar-se coses fa que la gent te vegi des d'en fora, Marta Grau.
1: Sens dubte. Mira, una cosa que se veu des d'en fora, o que desitjaries veure-la d'en fora, al manco, ens referim als taurons. En concret, dos de l'espècie coneguda popularment com a peix xovato o boca dolça, van ser trobats a la badia de Palma, entre Calanova i ses illetes.
0: L'avís el va donar un particular que va detectar un dels exemplars surant a la mà i amb ferides visibles. Fins a la zona s'hi van desplaçar efectius de la Guàrdia Civil i tècnics de la Fundació Palma Aquarium, que durant el dispositiu van localitzar un segon tauró.
2: Ara podem veure en imatges d'aquest moment, unes imatges que descrivim també pels oients, i dir-vos també que segons les primeres observacions, tots dos animals presentaven ferides greus provocades per objectes tallants compatibles amb arts o activitats pesqueres i que probablement haurien causat la mort d'aquests dos animals.
1: La veritat és que són imatges que lamentem moltíssim, no? Perquè a la fi, sempre que un animal acaba ferit a la mà, en aquest cas els taurons, acaba morint. I la veritat és que són imatges que donen molta pena. Recordem que moltes d'aquestes espècies se troben en perill d'extinció. Són les 11:33, una petita pausa per publicitat. Tornem tot d'una i parlam de tendències, de moda, de què és el que s'adurà aquesta primavera. Ho fem amb l'estilista Soledad Rebollar.
3: Al dia, Ivetres Ràdio. Ivetres Ràdio és informació. Ivetres Ràdio.
4: El sol que no surti avui.
3: No et perdis la gala dels premis dels teatres i auditoris públics de les Illes Balears amb el màxim glamour al Teatre Principal d'Inca. Presentada per Inés Mateu i Xisco Nadal i amb concert gratuït de Maria Hein per tancar la nit. 22 de maig a les 20 hores. Entrada gratuïta amb reserva prèvia. I en acabar, brindant per la millor cultura. Entra en l'òrbita més musical d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius, a Ivetres Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
5: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
6: Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
3: A Ivetres Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
7: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
8: Tentol!
9: Tentol!
7: Tentol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
3: De dilluns a divendres a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a Ivetres Ràdio.

0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Betres Ràdio.
1: Vos contam que la moda és meravellosa perquè té memòria curta. Allò que juraven que no tornaríem a posar-nos acaba reapareixent al nostre armari poc temps després.

0: Per això avui volem xerrar-vos de tres retorns que marcaran l'estiu de 2026. Els skinny jeans, les sandàlies de pala i, atenció, les manicures joia. Preparats per assumir que potser encara haureu de treure de l'armari aquells calçons que teníeu guardats de l'any 2012?
1: Durant anys semblava que els calçons ajustats havien desaparegut definitivament de les nostres vides, a Déu gràcies, substituïts per es white leg o es baggy, que se deien. Tot això és nomenclàtor de moderns. Però el 2026 ha demostrat que la moda no elimina peces, sinó que les reinventa, i en volem parlar precisament en la nostra assessora d'imatge, en la nostra experta, Soledad Rebollar. Molt bon dia, com estàs?
2: Buenos días.
1: Clar, els skinny jeans tornen de veres, o més aviat és una reinterpretació? No és aquell skinny que veiem, sobretot homos, que apareixien toreros anant a comprar spa.
2: Bueno, como estás hablando, el skinny como tal, sobre todo lo que es la textura del vaquero, ¿no? Esa elasticidad, ese que se te quedaba enganchado al gemelo, a la rodilla, que no podías respirar, no estamos hablando de eso, se reinterpreta, ¿no? Se reinterpreta bastante, además.
1: ¿Y por dónde pasa esta reinterpretación de ser skinny?
2: Pues bueno, realmente, ¿en qué consiste? Un poco, pues nos iríamos más, yo creo, un pantalón más slim, ¿no? Que sí que se ajusta a tu silueta, pero no te aprieta, no te oprime y te da un poco más de ligereza. Incluso para mí te hace una figura mucho más esbelta.
0: Ara, a veure, que tot és cíclic, no? En moda tot torna, mai més ben dit, i no sé si creus que aquest retorn té a veure en que mos han cansat de manera visual de veure tant de pantalons en plots, que és allò que ara duem.
2: A ver, yo creo que es verdad que hay un momento de tanto oversize, ¿no? En general, todos, pantalones anchos, pues como que pierde un poco tu figura, y al final eso es lo que ahora mismo se está, pues bueno, yo creo que mezclando. De hecho, el skinny vuelve, pero se reinterpreta incluso a la hora de hacer las combinaciones, ¿vale? Mucho más sencillo. O sea...
0: Jo sé que ara me diràs que tothom ho pot dur, però clar, un skinny aferrat no ho pot dur tothom tampoc, perquè clar, al final uns pantalons amples els pot dur, són comoditat, però una cosa molt aferrada, molt estreta, una persona que està grassa, per molt que evidentment cadascú pot dur allò que vulgui, el que li agradi i tal, però no està fet per una persona que té, per exemple, els bessons gruixats o les cames gruixades, no?
2: Totalmente. Pero por eso es la importancia para mí, creo que es la combinación. Es decir, se lleva ahora mismo el skinny reinterpretado de los años de 2010, por ejemplo, ¿no? Que es que Kate Moss o Alexa Chang que nos la veíamos con ese skinny, con esas chaquetas oversized naturales, un poco esa moda británica, en la cual si tú eres un poco, como bien dices, más anchita, si tú te lo pones luego con una chaqueta como que te disimule, viendo un poco lo que a ti te favorece a nivel morfológico entero, pues va a hacer que te lo puedas adaptar, ¿no? Y luego es lo que digo, no es tanto skinny, sino más slim, que te adapte a la figura, pero que no sea, pues eso, que no te puedas mover y que además se vea todo. Cualquier defectillo que tengamos.
3: Tornen els skinny jeans,
1: no,
3: perdona,
1: Xisco. No, anava a dir que per als oients de ràdio que siguin un poc perduts en tanta terminologia, skinny vendria de l'anglès skin, que és pell,
2: sí,
1: que són aquells calçons, com deien a Soledat, que duien com a molt de l'estar en el seu moment, que te quedaven, que era com una calça,
2: sí,
1: però feta calçons, i slim seria que sí que es marca més el que seria la teva silueta, el que serien les teves formes, sense, diguéssim, que sigui tan estret. El skinny seria com si fossis un botifarró i el slim seria anar ajustat de tota sa vida. Vendria a ser com a la gran diferència entre una cosa i l'altra, que torna una mica aquella concepció de sa moda italiana versus nòrdica. Si eres nòrdica, tu t'encabies dins sa forma que tenies americana, dins sa forma que tenien els calçons, i en canvi sa moda italiana, que ara torna una altra vegada, és que sa roba s'ajusta en el teu cos. Jo sempre he estat més nòrdic. A mi em donen formes i anem a dissimular una micona per saber com va tot plegar. Però Anna Marta està interessadíssima en la següent tendència, perquè tu ets molt d'aquest complement.
3: Comodíssimes, compta'ns.
1: Ah, va passar que volia explicar tu, que aquest estiu sembla que totes les marques volen una cosa, que sembli que dus sandàlies de luxe, i tornen aquestes sandàlies pala que duiem un temps, encara que aquestes sandàlies ara no costin 700 euros. Les sandàlies pala minimalistes tornen amb força i encaixen perfectament a l'estètica de Quiet Luxury, que de vegades n'han parlat aquí en la Soledad Rebollar, d'aquest luxe silenciós. Que se noti que bonetges, però sense que tot siguin logos repartits per tot el cos. Per què aquestes sandàlies, Soledad?
2: Pues mira, yo creo que esa sandalia viene para quedarse, vuelve, pero igual que la bailarina, es decir, es comodidad, va muy bien además para ese pantalón más estrecho, para ese vaquero más skinny, porque se ve el pie, se trabaja mucho más lo que son los materiales buenos, por eso ese lujo silencioso, sin tanto logo, ¿no? Sí que es verdad que viene un poco, yo creo que la inspiración de Hermès, tan maravillosa, y mira, llevamos un tiempo que ya hemos hablado sobre el lujo silencioso y, como veis, vamos hacia ese camino, ¿no?
0: Incomodíssima.
2: Sí, bé, comodíssima.
0: Jo, i a part, que no sé si...
1: Comodíssima?
0: No, per jo incòmode. Per jo incòmode.
3: Sí, perquè surt tot el temps.
2: Claro, jo hi va, Abraham.
0: Una cosa és anar entapinat i una altra cosa és anar mal entapinat. I aquest és un mal entapinament, perquè no dus els peus gens subjectes, te patina les totes i no... s'acaba de subjectar. Jo penso que és bastant incòmode.
2: Sí.
0: I, evidentment, és per anar i no moure-te'n ni caminar
3: no
0: massa.
3: No per llargues caminates, no.
2: No, yo iba a hablar también un poco que también es tendencia, que no es solo la pala, que es la slim back, que sí que te sujeta un poco lo que es el tobillo, que se lleva tanto, que incluso puedes tener un poquito de tacón, que es mucho más fácil a la hora de es más natural a la hora de andar, y que te sujete un poco el tobillo, ¿no? Es decir, como sí que te desnuda y que no hay tanta plataforma y que no hay tanto tacón ancho, pero sí que ese pequeño tacón fino de adelante, pero que te sujete el tobillo, es muchísimo más cómodo, vamos, es absurdo.
1: Sí, però les sandàlies, així com abans la Joana demanava si els calçons de skinny aquests tan arrapats eren per tots els públics, aquestes sandàlies de pala, si tens retenció de líquid,
2: totalment.
1: Queden terrorífiques.
2: Jo,
1: perquè te fan...
2: M'incluyo jo.
1: Un turmell, sí. Que clar, veus un turmellot que arriba, i llavors aquella sandaliona que és com si a la meva època és pin i pont, com si haguessis robat les sandàlies que no són teves i no hi ha manera de que te quedin bé. També són per un peu molt determinat, una mica egipci, una mica prim, també la moda sempre està dissenyada per ser una cosa aspiracional. La gent en sobrepes mix, com en el meu cas, poques vegades mos poden sumar a segons quines tendències.
2: Però, per supuesto, i és més, mira, està muy bien lo que estás diciendo, porque incluso, claro, ese pie muy finito, esa pierna muy finita,
1: claro.
2: Y que realmente pues bueno, pues como si vas andando descalza, pero es que es mejor ir descalza, porque hay un momento con la sandalia pala que tienes que ir sujetándola. Y claro, al final acabas con un dolor de tobillos, claro, un dolor de tobillos y un dolor de la parte de abajo del pie que no veas, los tirones que nos dan.
3: Molt elegants aquestes tendències, és vera, això per qui li agrada, però tenim una tercera, Joana, aquesta, no sé, què en penseu? A mi sembla curiosíssim que hagi tornat aquesta moda.
0: Curiosa, però crec que poc...
3: Pràctica. Per escurar, no?
0: No, per escurar gens, perquè són les ungles que semblen com una joia, no? Ungles que ja no són només un complement, són gairebé una joia més de la nostra indumentària. Aquest 2026, les manicures, amb relleus, ja ho podeu veure en imatges, amb brillantons, amb aplicacions 3D i acabats metàl·lics, s'han convertit en protagonistes absolutes. També no sé si són per a tothom, Ana Marta, per escurar, ja t'ho dic que no, però per no sé si... Jo sempre dic que per escriure amb ordenador o amb mòbil...
1: Estimada, és que anau... Anau a coses, m'ho deixa coses molt bàsiques. Qui diu escurar i escriure màquina, res. Qui diu anar a fer un pixo o anar al bany i haver-se de torcar amb aquestes ungles, és que te pot deixar ses anques fetes un sashimi. És que ses coses com són. Tu sense voler agafes el paper i te torques malament i han de telefonar directament a Sudos perquè te venguin a replegar. A mi això me fa passar una penada. Sí o no?
2: No, total. A veure, no és per a tot el món, està clar.
1: Això també indica...
0: Però una cosa, tothom anem en el bany. No? Però és que tothom anem en el bany. Vull dir, clar. Que per a tothom, clar, en el final... Bé,
3: necessites,
0: perdó.
3: Guants.
1: Qui diu guants?
3: Per protegir-se.
1: Però d'aquest de cuina, perquè fa desforn. Clar, perquè un guants de làtex tampoc t'aguanten. Clar, Soledad, aquestes tendències... i que s'avouen, perquè jo ara m'he fixat que aquestes ungles d'acrílic són un must, i qui més qui manco, pot ser no tan exagerades, però jo és que entre les meves 50 millors amigues, 45 van a la manicurista i se'ls fan, i a part d'això és una inversió de llarg recorregut, perquè te'ls fas una vegada i cada 3 setmanes com a molt, te'ls has d'anar a canviar. A vegades també mos feim esclaus nosaltres mateixos, sí, involuntàriament, d'aquestes tendències.
2: Bueno, yo creo que al final, pues bueno, cuando algo se impone, yo creo que lo vemos en las celebrities, lo vemos en las artistas, y al final todo se copia. Esa influencia también, diría yo, un poco más sudamericana, que desde hace mucho tiempo que se lleva lo que es la parte de la manicura como complemento. Yo diría que lo que ha cambiado ya no son tan largas, porque es verdad que hemos vivido un tiempo súper largas, que yo digo, no podrán, o sea, tienen que llevar a alguien, claro. Hemos visto artistas grandes que tendrían que llevar a alguien que le diera las cosas, porque una uña así, no sé cómo puedes trabajar. No, vamos, yo con mi trabajo no puedo trabajar.
1: Es que tornamos a edad mitjana, has de dur como un auxiliar de cambra, que te faci allò bàsic, fins i tot que te doni sa cuera.
2: Claro, eso, sí, sí, eso es. O sea, tú dime a mí, claro. Bueno, yo no os veo viniendo aquí a trabajar así,
0: no,
2: ¿eh?
0: No. Això, no és, això no és luxe silenciós,
2: no,
0: precisament.
2: No, eso de lujo silencioso tiene poco.
3: Extravagància.
2: Es totalmente extravagancia.
3: Sí, però com tota la moda, perquè li agradi.
1: Sí, però també també hi ha moltes artistes que ho han posat molt de moda, i jo m'afits que cada vegada que fan, sobretot cantants ja de cert renom, que fan una entrevista, és que totes duen aquestes ungles. És com a donar a entendre que ja has arribat a un punt en què no necessites ni escurar, ni cuinar, ni fer res, perquè les teves ungles ja diuen que la teva vida ja és luxe, perquè no necessites allò bàsic per poder tenir unes mans que manipulin i facin feina.
2: No, es que no, vamos, no puedes trabajar con ellas. Pero yo quiero añadir algo. Estamos viendo mucha mezcla, ¿eh? Pero yo, esto que hemos visto antes tan extravagante, no es tanta tendencia de esta primavera-verano, ¿eh? Es decir, sí que van más cuadradas, van un poco esa forma almendrada y son más detalles, ¿no? Es un 3D, es más textura. Vale, es más textura. Es de repente un diamantito, es de repente algo que brille, detalles que hacen ese efecto joya. Pero sí que un poco, ¿ves? Por ejemplo, esto que estamos viendo ahora, esa parte de uña francesa, que se sigue llevando, es mucha tendencia, mucha, pero en vez de a lo mejor que la raya sea blanca, ¿ves? Mira, pues que de repente
3: una
2: sea
3: floreta,
2: rosa o algún
3: radio,
2: tipo de color. Yo me iría más a esta primavera-verano, vamos a ir más a eso, a todo lo que hemos estado viendo antes.
3: Son algunas de las tendencias a partir de aquí, que cadascú aposti per la seva. Soledad Rebollar, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosotros, de nuevo.
3: Una petita pausa per publicitat i el repàs a les revistes del CO.
1: Es que tu...
4: El dia. IB3 Ràdio.
5: IB3 Ràdio és humor.
6: Vols formar part de la policia portuària? L'autoritat portuària de Balears convoca places fixes per als ports d'Alcúdia, Maó, Eivissa i la Savina i una borsa temporal al port de Palma. Oferir informació contínua i beneficis socials. Inscriu-te abans del 1 de juny a la seu electrònica de Ports de Balears.
7: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
8: Recordo que una vegada un company meu sortíem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
9: I que fèieu amb les tortugues?
8: Menjar tortuga.
9: Estava bona, la tortuga?
8: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui fer. Però ara està prohibit, que faig una tortuga i em va a la casa.
4: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
10: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
11: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
10: Una mica més mala bava,
11: sí.
10: Podríem dir.
4: Font de misteris.
12: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
13: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
4: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
14: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha eixut. Però nosaltres és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
15: Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
16: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
17: I jo baixava en catxes, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
15: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IV3 Ràdio.
3: Un dimecres més han arribat als quioscos les portades de les revistes del COE.

0: Ai, les azucenes han perdut su color, que cantava Garibaldi, però nosaltres ara començarem per una flor que no l'ha perdut el color, sinó que gràcies a un Premi Planeta ha reviscolat. Començant per la revista Hola, amb la periodista valenciana Núria Roca en portada, que, segons explica la revista Hola, la presentadora acaba de comprar-se una casa que pertenecia a en Javier Capitán. Bueno, recordeu, es pronto de l'informal, amb en Francisco Fernández, que és on van descobrir a Patricia Conde. Doncs en Javier Capitán tenia una casa a la serra de Gredos, concretament a un poblet petitíssim, que es diu Candeleda, que és a Ávila, i Núria Roca i Juan del Val s'han comprat aquesta casa. Ja la tenien, i han dit que gràcies a el planeta que va guanyar en Juan del Val, aquest milionet d'euros, aprofitaran per fer la reforma dels seus somnis. I surt ella en portada i diu: el Premio Planeta lo hemos invertido aquí.
1: I no te pareix molt estrany que surti ella xerrant del Premi Planeta i que no surti ell?
0: Supos que ell li digui, si te fa il·lusió sortir sola...
2: Han de recuperar la reforma.
0: Encantats, però fes-ho tu. La reforma ha estat dirigida per en Pepe Leal, que és un d'aquests interioristes conegudíssims de Madrid, molt amic de Núria Roca, i li ha donat volums, textures i color en aquesta casa, que si la voleu veure, òbviament, haureu de comprar la revista Hola. Ha hagut una cosa que m'ha fet gràcia, perquè estan mirant per veure si podia veure detalls de sa casa quan estava en reforma, perquè ja fa mesos que en parlen, i pel que sembla, es balla d'aquest municipi va anar a saludar en es Roque del Val quan va saber que se mudaven allà i els va anar a presentar, diguéssim, els seus respectes com a balla, que estava molt content de tenir dos veïnats tan il·lustres.
1: Recorden que vàrem entrevistar en Juan del Val en aquest programa i li varen demanar quanto gastaràs els dos barats i bé, ja veurem, encara no ho sé...
2: No mos volia donar l'exclusiva, sí, no altres.
0: Han de dir que no se muden de la casa familiar que tenen a Pozuelo de Alarcón, és a dir, el seu campament base seguirà sent Madrid, però ara tenen aquesta casa com a d'esbarjo, més el pis de Madrid que tenen, que és on en Juan del Val escriu. Ho dic perquè no tenen poques propietats, ho compten ells, eh?
1: No, jo només faig una mica d'inventari. No rius perquè el pis és allà on en Juan del Val va escriure, és que ha sonat una mica que va a fer altres coses.
0: Però ho diu ell, ho diuen ells, que ell quan ha d'escriure s'ha com a de concentrar,
1: val.
0: I si ell diu que escriu,
1: val, d'acord.
2: Escriuran aquest pis. Exactament. Més portades tenim, la de Lectures, amb Marc Giró, en portada, la compartim.
0: Ara, és l'home de moda, en Marc Giró, segons la revista, ser sincera en una entrevista en exclusiva, que vols que te digui, tampoc conta tanta cosa, diu, el titular és bo, no tengo enemigos en la tele, però hay muchas envidias. Res que els que ens dediquem en aquest mitjà no sapiguem. Diu, o explica que va debutar amb en Jordi González, jo me'n recordo haver-lo vist en el programa Les Mil i Una, i n'ha parlat aquí. No sé si ho sabíeu, però és llicenciat en Història de l'Art, i ha fet el doctorat, però mai ha exercit com a historiador. Diu que ha intentat ser infidel en el seu home, però que no ho ha aconseguit perquè està molt bé amb en Santi Villas i que s'estimen molt i que són una parella com a molt compenetrada i que no ha necessitat haver d'anar a trascar fora del niu. I estiuatge en cada any a Formentera, diu que no passen pena pels paparazzis enguany perquè estan molt bé de cos i que segurament no faran viatges llargs perquè han de fer una reforma.
2: Aquestes reformes, per favor, com... Mira si donen cafè, les reformes, perquè també sí, la de Núria Roca i Juan del Val i don Marc Giró també, pendent d'una reforma, que és reportatge, segur que li donen alguns euritos per invertir en ses obres.
0: I crec que no l'han cobrat, aquesta exclusiva, perquè és com, és com un refregit de coses que han anat dient. A mi no m'agrada molt la tendència que tenen aquestes revistes del Cuore Espanyol és d'agafar entrevistes que han fet altres programes
1: i
0: posar-les en portada com si fossin exclusives.
2: Això ho fan quan no tenen temes.
0: Ja, però a mi, per això, gastar-te 2 euros en sa revista, que posin una altra cosa. Menció especial també, Finestra Petita, per Shakira, per la seva victòria a l'agència tributària. Però tenim més coses, Joana Maroto.
1: Exacte, efectivament, perquè han de veure que es cou a la revista 10 Minutos que duen a Tamara Falcó en portada.
0: Que diu que ara se dedicarà més a ella. I diu, les proves que demuestren que Tamara Falcó està més centrada que nunca en si misma. Ja és que s'ha apuntat a fer esport.
1: S'ha prioritzat.
0: Que també dius, me fa gràcia.
2: Ostres, que sigui notícia, veritat.
0: I la vostra notícia diu, su fe y su entrega no han cambiado ni un ápice. Però Tamara Falcó sí que ha decidit prioritzar-se. Un actitud que diu que ha decidit posar en pràctica a partir d'aquest 2026 i s'ha dit a ella mateixa. Este año prometo escucharme más a mi cuerpo, a mi piel. Són declaracions que ha fet ella. S'ha d'escoltar sa pell. Perquè a vegades sa pell pot dir moltes coses.
2: Que parla, i ses ungles, i els cabells. És veritat, tot això
0: sí, parla. De... I els turmells. Tot el cos parla, si el saps observar, però no sabia jo que ta mare Falcó tenia aquest diàleg
2: fa
0: tan directe en la seva pell.
2: Fa peses.
0: Sí.
2: Un entrenament molt rigorós.
0: Fa de tot. Ha dit que ha decidit deixar d'obsessionar-se en sa mare que quan arribi vendrà, i ara sa tia Tami i s'encarrega de tenir custòdia de si mateixa tribu, que té sa seva germana Anna, perquè quatre fills ja n'hi ha, perquè puguin estar en sa tia Tami. També continua fent feina, continua sa tele, continua en sa seva col·laboració amb Pedro del Hierro, i ha fitxat per Falconeri i per Sisley. I en sos seu temps lliure els agrada... Els agrada fer viatges i han estat a Bòsnia amb Anonieva i s'estimen a les totes. Capítol especial. Alejandra Rubio, sa filla de Naterelu, neta de Maria Teresa Campos, ja és escriptora, dia 13 de maig va presentar el seu llibre i ha fet unes declaracions a sa revista 10 Minutos que diu: "Espero que mis hijos estén orgullosos de mi libro". El llibre se diu "Si decido arriesgarme". Un llibre que els seus fills hauran d'esperar llegir quan tinguin 18 anys, perquè sembla que en aquell llibre, com diria sa mare d'en Almodóvar de les seves pel·lícules, "hay mucha cama". I sabeu que està tot com a molt pujadet de to i explica la història d'una nina, diguéssim, fina de Madrid, que s'enamora...
1: Ah, segons... que és una novel·la.
0: No, és una novel·la.
2: No és una biografia, jo també m'he sorprès.
0: No, ella és autora de ficció. Primer se va fer BookTuber, perquè segons...
1: No la seguim.
0: Segons diuen el seu entorn i ella mateixa, és una lectora empedreïda, i a partir d'aquí, per esgut de la lectura, va escriure en el mòbil aquesta novel·la.
1: Sí, perquè recordem que fa poc va estrenar per primera vegada el seu primer ordinador.
0: Per tant, ella és una dona que escriu a mòbil i tablet.
1: Exacte.
0: Què passa, Marta Garau? No, no, t'he vist encara com a sorpresa.
1: Home, sí. És que aquesta revelació. És que aquesta declaració em poden pareixer innocents.
0: O frívoles.
1: O frívoles, però és que s'ha hagut de justificar molt, perquè, clar, tothom ha qüestionat que, havent escrit un llibre, com és que no havies tingut mai en la teva vida un ordinador, que has fet... No?
2: Normal.
1: I ella tot deia que és que escriu a mòbil o a tauleta.
2: Normal, que se qüestionin aquestes declaracions, per favor, com poden passar desapercebudes.
0: I és una història d'amor entre una lota... Es últimes tardes con Teresa 3.0. Lo que en lloc del pijo aparte, ella ha creat un altre personatge, i no és una Teresa, sinó que és la seva protagonista. I tancam la paradeta, sí, en la revista Semana, que du Rosa López en portada. Cara dura, cara dura. Según explica esa revista Semana, Rosa López rompe por sorpresa con su novio Iñaki tras más de 6 años de relación. Recordem que aquest jove, Iñaki, era policia local, concretament de la unitat canina de Leganés, que va deixar la seva feina. És que sabia que si te contava aquest detall de sa biografia... Te faria gràcia.
2: Sí, no, però no per res en concret, m'encanta.
0: Ja està, i don Iñaki va deixar la unitat canina per fer-se representant d'en Rosa López. I ara, com que s'han separat, també deixarà de ser el seu representant una mica el que va passar fa un parell de setmanes en Paz Vega i Norson Salazar, que com que varen deixar de separar, ella va fitxar per un altre representant. Diuen, segons la revista, que ha volgut dur la seva relació, en la seva separació, en la mateixa discreció que varen viure la seva història d'amor, sense fer renou i sobretot sense entrar en polèmiques. Allò que sorprèn en aquest cas de Rosa López, petitona, sa mala sort que té en temes sentimentals, perquè en Iñaki ja es parlava de noces. I clar, a vegades unes noces són un estrès. Comences a pensar que si és menú, que si n'has de tenir un per celíacs, que si tens dues amigues...
2: Exacte,
0: que si tens dues amigues veganes i sí, també has de fer com un menú a part. Com et col·loques? Si poses flors, quines flors poses? Si vols que es banquet i la cerimònia sigui tot un mateix complexe, o te'n vas a un ajuntament?
2: Les opinions de ta mare, les opinions de ta teva sogra.
0: També.
2: Tothom opina a unes noces.
0: Això ho contes perquè t'ha passat.
2: Igual sí,
1: amiga, soy
2: yo. Punt i final en aquest programa és dimecres. Que tingueu una bona jornada, companys.
1: Igualment.
0: Demà hi tornem.
1: Adéu.
2: A partir de les 9 serem aquí puntuals.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
4: Bon dia. La presidenta del govern demana que Pedro Sánchez i el PSOE donin explicacions sobre la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero pel presumpte cobrament de comissions il·legals en el cas Plus Ultra. Marga Proens apunta, de fet, a l'actual president espanyol directament com a còmplice en la trama de corrupció que ara s'investiga.
5: La cap de l'executiu de les Illes ha lamentat que Pedro Sánchez defensi, diu, l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, ha afirmat que el govern estan preocupats pel que suposa la primera imputació d'un president de la democràcia. Una investigació, ha dit Proens, que apunta directament al govern d'Espanya.
6: L'actitud avui del president del govern és d'una complicitat que s'hauria d'explicar. Crec que aquests que fa anys que mos venien donant lliçons, i especialment el Partit Socialista de les Illes Balears, que tenia, i ho de fa molt poquet, en Zapatero com el seu referent ideològic i el seu líder gairebé espiritual, crec que avui és un dia de veres per donar moltes explicacions.
4: Tot això l'endemà de la imputació de l'expresident espanyol, que ha marcat, evidentment, també a Madrid la sessió de control al Congrés, a la qual Pedro Sánchez ha manifestat el seu respecte a la justícia, però també ha donat tot el seu suport a Zapatero.
5: També el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha criticat que no es respecti la presumpció d'innocència de l'expresident socialista. Ho ha fet com a resposta a la portaveu parlamentària del Partit Popular, Esther Muñoz.
7: Se acabó el relato. Desde luego que se acabó la superioridad moral. Este gobierno está acabado. Agonicen cuanto quieran. Los votos les van a echar de la corrupción y de la incompetencia de este gobierno.
8: Me alegro de que se haya leído usted el auto. Hubiera sido mejor que lo hubiera entendido. Porque esto es simplemente citar como investigado a un señor que, por cierto, el propio auto dice que todo es embrionario, que todo es indiciario. Porque efectivamente nada se puede acreditar en un auto que lo único que hace es citar como investigado a una persona.
4: I tornem aquí a les Illes perquè el Consell Insular de Formentera ha iniciat la campanya d'inspeccions d'habitatges per evitar l'oferta turística il·legal. Això després que enguany, fins al moment, fins aquest mes de maig, hagin rebut fins a 5 denúncies anònimes per pràctiques irregulars. L'any passat en varen ser fins a 65, això sí, durant tot l'any.
5: Les denúncies anònimes es poden fer a través d'un canal que va activar l'any passat la institució. Ara, a les portes de la temporada alta de l'estiu, el Consell de Formentera ha iniciat una altra campanya, una nova campanya amb l'objectiu de reforçar el control de l'oferta turística i garantir també el compliment de la normativa actual. L'actuació s'emmarca dins l'estratègia de control i ordenació del sector en la incorporació del segon inspector turístic que permet incrementar la capacitat operativa en un moment clau d'inici de temporada. Seguint el procediment habitual, s'ha fet un sorteig per seleccionar una llista d'habitatges que seran objecte d'inspecció.
4: I precisament a Formentera, la Guàrdia Civil ha interceptat avui matí una nova embarcació amb persones migrants.
5: En aquesta ocasió, la barca transportava 16 persones d'origen magrebí que han estat localitzades al camí de l'Estufador, just al mateix lloc on ahir vespre se'n va interceptar també una altra. Això està poc abans de les 8 d'avui de matí, abans a les 6, dues hores abans, les autoritats també han rescatat 25 persones d'origen subsaharià que viatjaven a dues milles del far de Ses Salines, a Mallorca. A l'operatiu d'aquest darrer rescat hi han intervingut efectius de la Guàrdia Civil, Salvament Marítim, la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Comandància i també la Patrulla de Fiscal i Fronteres de Porto Cristo.
4: I acabem amb un apunt de darrera hora que acabem de conèixer, la Volta Global de Llavors de Svalbard. Ha estat nomenat Premi Princesa d'Astúries de Cooperació Internacional 2026. Així ho acaba de comunicar el jurat en una sessió que s'està retransmetent en aquests moments. 12 i 4 minuts, tornem amb més notícies a la una.
3: Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6. El dia Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
9: Hola, mi nombre es Alonso Santos Rivera, miembro de la Global Summon Flotilla y ciudadano español. Si está viendo este vídeo es que he sido secuestrado por las fuerzas de Israel, junto con mis compañeros. Solicitamos y rogamos que se difunda este vídeo y que presionen a los gobiernos internacionales para nuestra liberación junto con la liberación del pueblo palestino. Nuestra causa es justa, viva el pueblo palestino.
10: És la veu del menorquí Alonso Santos, fins avui a bord del vaixell Sirius formant part de la nova flotilla humanitària amb destinació a Gaza. L'exregidor de Sant Lluís ha estat interceptat per l'exèrcit d'Israel a 300 quilòmetres de la franja i en aigües internacionals, juntament amb d'altres embarcacions, entre les que hi ha l'altre menorquí integrant de la flotilla, en Lluís de Moner, i els tripulants del vaixell Girolama. Després de més de 24 hores s'ha perdut la comunicació amb tots ells i en aquests moments no se sap on es troben exactament els activistes interceptats. Imaginem com en d'altres ocasions que alguns han estat empresonats o bé estan a punt d'estaró. En Lluís de Mon és la segona vegada que s'embarca en aquesta missió humanitària que té novament l'objectiu de denunciar els bloquejos sobre Gaza, traslladar ajuda humanitària i novament es vulneren els drets humans. Fins quan?

0: Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca. IB3 Ràdio, és dimecres 20 de maig.
1: Benvinguts al Dia Menorca.
2: Bon dia, Menorca.
3: Benvinguts i benvingudes.
4: Comença l'espectacle.

0: Avui és el Dia Internacional dels Assaigs Clínics, Dia Mundial de la Metrologia, que és la ciència que estudia la medició, i és Dia Mundial de les abelles. Ja en tenim una per aquí. Pere Gibert, com estàs? Molt bon dia, benvingut.
1: Bon dia, gràcies.
0: Bueno, Tomeu Fiol, quina música que mos posa avui més xula per arrencar aquest dimecres, on les abelles són les protagonistes d'aquests primers minuts del dia menor que ve. Ja ho sabeu, que les abelles són insectes extraordinaris amb més de 100 milions d'anys d'història, una complexa estructura social, habilitats de navegació úniques, matemàtiques a enginyeres perfectes. Has vist mai les seves cel·les? Aquests són hexàgons perfectes, eh?
1: Sí, a casa n'han construït alguna vegada.
0: Què me dius ara?
1: I te'ls pots mirar de prop i al·lucines, sí.
0: És al·lucinant quan te trobes una de les seves bresques i veus aquests hexàgons perfectes, perquè, escolta'm, aprofiten al màxim l'espai i utilitzen la mínima quantitat de cera per fer... Vaja, és que jo crec que ni el senyor d'Ikea ho fa tan bé com ses abelles.
1: El senyor d'Ikea de vegades ho posa difícil per construir, sí.
0: Bueno, poden reconèixer cares humanes. Per exemple, en Axel Camarasa, que entra ara pels estudis, aquesta vea que tenim per aquí, doncs ja sap que és ell, no?
2: Què
0: Com
2: tal?
0: Estàs? Molt bé,
2: bé,
0: i tu?
2: Bé.
0: Mira-la, és ella. Bueno, són viatgeres olímpiques. Poden recórrer la distància equivalent a la que hi ha entre la Terra i la Lluna en tota la seva vida. Un rusc que necessita volar més de 150.000 quilòmetres per produir un quilo de mel.
2: Uau.
0: Us imagineu?
1: Quina feinada.
0: I tenen un ball secret. Ho sabíeu, això?
1: No.
0: No només fan feina en equip, sinó que a més es comuniquen amb un sistema propi basat en la dansa. Quan una exploradora troba una font de pol·len, realitza el ball del meneo. Oh, yeah, oh, bueno, no sé si seria aquest, eh? Remix. Què us sembla? Les estàs visualitzant o no?
1: Pura biologia, eh?
0: Què us sembla?
2: I no, ahir... Tinc una mica de pànic a les abelles, eh?
0: Ah, tens
1: sí?
0: Pànic?
1: No.
0: Bueno, és que ets poc animalero.
1: Són bona gent.
2: No, és que m'han atacat violentament
0: atacat moltes vegades, sí, bé, és així. És
1: perquè
0: així.
1: Els devies fer alguna cosa.
2: No. Conscientment no.
0: Bueno, diuen que són capaces de detectar explosius i malalties perquè tenen el sentit de l'olfacte molt desenvolupat 10 vegades més que els cans, eh? Diuen, què et sembla?
1: Això és molt, eh?
0: Això és molt. En comptes de fer servir cans, hauríem de fer servir abelles.
1: I passejar-les també pel carrer.
0: Per veure, si trobam coses d'aquestes que cerquen els cans amb solfacte. Tenen diferents tonades de bronzit, en diferents segons l'activitat que estan fent, si estan més tranquil·les. El bronzit és més greu, però si estan recol·lectant és més agut, per tant, fantàstiques. També per muntar una coral amb tenors i sopranos. I sabíeu que són els primers animals en fer un funeral? Quan mor una abella dins del rusc, les altres abelles obreres, conegudes com les abelles funeràries, en aquell moment la treuen i la duen lluny del niu per evitar infeccions.
2: Uau!
0: Un verdader ritual, escolta, mira ja. Bueno, va, que anem a la pregunta que, com podeu imaginar, va relacionada amb les abelles.
1: Avant.
0: Quantes flors pot visitar una... No miris, abella obrera... En només un dia?
1: Són feineres.
0: Si poden anar de la Lluna a la Terra tota la seva vida i volar més de 150.000
1: quilòmetres... 347.
0: Que és 4 vegades
2: 27.
0: La Terra.
2: 27.
0: 27 flors, dius tu?
2: Sí.
0: I tu quantes?
1: 347.
0: Home, no, 5.000.
2: En un dia?
0: En un dia!
1: Fa més feina que tu, Axel.
0: Sí.
2: Això segur.
0: Sí. Fa més feina que ningú. Bueno, nosaltres avui també fem bona feina i tenim programa amb Quim.
1: Conversarem amb la presidenta de l'Associació de Propietaris de Vinissafulla Platja i el vicepresident, Desiree Olives, i en Clemente Junquera per la polèmica antena de 23 metres d'alçada construïda recentment al pàrquing del restaurant El Choco i que ha generat rebuig per part dels veïns de la zona. Després vos donarem els detalls de la tercera edició de les jornades d'educació dedicades enguany a l'activitat física i l'esport inclusiu. En parlarem amb na Caterina Antonio, directora del CEP Menorca, i na Xica Pujol, assessora lingüística, social i artística d'aquesta entitat. És dimecres, per tant, entrarem a conèixer la història d'un comerç emblemàtic. Ens endinsarem a conèixer els inicis de la botiga La Meravella de Mou.
0: bé, no fa feina amb 5.000 flors, però en Excel també fa molt bona feina i Mos Dusa és notícia sempre a aquesta hora del dia, cosa que li agraïm. Avui passen per la ITV de Menorca. No, ah, m'has canviat de tema? Sí?
2: No, parlarem de la ITV, però tenim una darrera hora.
0: És que tenim una darrera, cert, és que ara no me'n recordava, darrera hora en referència
2: a la plaça d'Esport de Ciutadella, una informació que ha avançat el diari Menorca, que hem pogut confirmar, ja tenim la sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes de Balears, que atén, podem dir, la denúncia, la petició d'alguns empresaris de Ciutadella i ordena, doncs, revertir de manera immediata la classificació de la plaça d'Esborn i que es recuperi el seu estat anterior i que, per tant, tornin a circular els vehicles per aquesta cèntrica plaça de Ciutadella. No estima la petició per recuperar la parada d'autobús de la plaça dels Pins, que també va tenir molta polèmica la seva eliminació, però sí que estima de manera parcial la demanda dels empresaris. És una mesura cautelar. Ara l'Ajuntament té 30 dies per poder presentar un recurs de cassació que, tot i això, les primeres fonts amb les quals hem pogut parlar diuen que tindria, sembla ser, poc recorregut i que, per tant, aquesta decisió seria pràcticament inamovible. L'argument del magistrat és que l'Ajuntament va actuar per la via dels fets i que no hi havia ni resolucions, ni acord, ni expedients que avalessin aquesta decisió. Recordem que un dels arguments dels empresaris era que el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Ciutadella, tot i estar aprovat de manera inicial, no està aprovat de manera definitiva i que, per tant, les decisions o les mesures que contempla no són encara de plena aplicació. Aquesta és la notícia, tot just ara l'hem conegut fa tot just una estona, l'ampliarem a partir de les 2:30, però com deies, també l'actualitat passa pels treballadors de la ITV que denuncien que la situació està empitjorant i, de fet, no descarten mobilitzacions. Fa 3 anys exactes, recordem, van iniciar ja una vaga indefinida per reivindicar millores salarials i reforços per poder assumir la feina. El cert és que a dia d'avui la manca de personal i l'estrès que pateixen els treballadors provoca que el servei sigui del tot deficient. Sentim el representant sindical de la ITV aquí a Menorca, Juan Soler.
3: Casi que diria que seguim casi pitjor, ¿vale? Perquè al final som menys gent que hi érem, la càrrega de treball segueix sent cada vegada més alta, al final el parc automobilístic de Menorca té una mitja de 14-15 anys, saps? I aquests vehicles venen, al final són com 60.000 cotxes. Aquí al final som 4 gatos fent feina.
2: Això sostenen generar molt mal ambient a les estacions i moments de nervis i tensió amb els conductors que han de fer llargues cues també per poder passar aquesta inspecció obligatòria. Un estrès que s'agreuja en veure que no hi ha solució, diuen, a curt termini.
3: És que a curt termini jo no li veig solució de moment. És la constància del dia a dia que estem fent i seguir, i seguir, i seguir. Però que al final l'únic que se genera és tot el dia mal rotllo, saps? Perquè la gent ve nerviosa, arriben a l'oficina, xillen a les pobres de l'oficina, les tracten mal, surten fora una cola d'una hora, ja comença el calor, la gent nerviosa, tu nerviós, perquè veus l'estrès, i és un estrès constant que al final te petarà per algun puesto.
2: Els treballadors culpen directament al Consell d'aquesta situació. Precisament el Departament de Mobilitat va anunciar fa un mes que iniciava el procés per multar l'empresa Certio, la concessionària de la ITV, per incompliment de contracte. A dia d'avui l'expedient es troba als serveis jurídics i no s'ha imposat encara cap sanció. I també és notícia a Sant Joan, perquè el dispositiu de seguretat de les festes comptarà enguany amb un total de 450 efectius, més que ballar abans. Això suposa un augment important respecte de l'any passat. Una part del reforç és de la policia local de la resta d'illes. S'incrementen una quinzena d'efectius i, com a novetat, s'impliquen agents de l'Ajuntament de Sant Antoni, a Eivissa. Diego Pastrana, cap de la policia local, explica que es reforçaran també alguns punts concrets.
4: 24 cap vespre, l'any passat estàvem fent feina entre 370-400 persones, enguany estem fent feina quasi en 450 persones, un dispositiu de 450 persones. Per tant, reforçarem tot el que és el punt de les escarotes, que l'any passat van tenir problemes, doncs enguany reforçarem aquell punt amb més policia local allà, amb més vigilants jurats, reforçarem més amb vigilants i amb auxiliars la zona de l'accident, que es baix de tot de la carrera dels cavalls.
0: Demà, justament, tindrem en Diego Pastrana, cap de policia local de Ciutadella, aquí al Dia Menorca, perquè mos conti tot el dispositiu i aquest pla director que s'ha actualitzat per tal d'adaptar-lo a la nova ubicació de Cas Caixer Senyor, que sortirà enguany de Casa Olivà, de davant la catedral, i, per tant, tot el dispositiu i també tot el recorregut s'ha d'adaptar a aquesta nova ubicació.
2: I acabem explicant que les obres del nou centre integrat de formació professional de Ciutadella estaran enllestides per començar el nou curs al mes de setembre. Així ho ha apuntat el conseller Antoni Vera durant una visita d'obres. Tots els graus d'FP que es fan en aquests moments a l'Institut Maria Àngels Cardona es traslladaran a les noves dependències, que pretenen ser un centre de referència per a totes les illes. També estan ja oberts els concursos per aconseguir l'equipament necessari per poder posar-lo en marxa. Sentim Antoni Vera i també la batlessa de Ciutadella, Maria Jesús Bagú.
5: Tot l'equipament industrial serà nou i el mobiliari bàsicament tot o quasi tot serà nou. Hi ha tres concursos en marxa, dos ja hi ha proposta d'adjudicació i un tercer que és demanatge encara no, però és un que és molt més fàcil perquè no és un embalum tan important el demanatge.
6: Sembla que sí, que serà una realitat, que a final de juny, principi de juliol, les obres estaran acabades. Contents d'aquesta inversió en Ciutadella, contents de que aquest nou centre, que és model, sigui aquí.
0: Moltes gràcies, Axel Camarasa, a les 2:30 més.
2: Gràcies, fins després.
1: Adéu.
0: I què diu l'Agència Estatal de Meteorologia?
1: Tindrem un migdia i un capvespre assolellats, en presència tan sols d'alguns núvols alts. Els bancs de boira que hi ha hagut avui matí a primera hora es repetiran de nou durant aquesta pròxima nit. Temperatures estables, un lleuger ascens, amb temperatures mínimes de 13 graus i màximes de 26. Vent fluix, variable, tendint a llevant i acompanyat de brises costaneres.
0: Les 12:18 minuts, pausa i seguim.
7: El dia Menorca. Ara tornem. IB3 Ràdio és diversitat.
8: Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben, i tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
7: El dia Menorca. Fet a casa.
1: La instal·lació d'una antena de telefonia mòbil de 23 metres d'alçada a l'aparcament del restaurant El Choco de Binissafulla ha provocat protestes, recollida de signatures i denúncies formals per part de l'Associació de Propietaris i els veïns de la zona. L'estructura, situada enmig d'una zona residencial i molt a prop de la platja, es va muntar en pocs dies i el propietari del restaurant defensa que ell no és el promotor de la infraestructura i que la proposta va venir de l'operadora telefònica.
0: La polèmica ha arribat en el debat parlamentari d'aquest dimarts amb retrets entre el govern, el PSOE i l'Ajuntament de Sant Lluís sobre qui n'assumeix la responsabilitat. Escoltam en el portaveu del govern, Antoni Costa, que assegura que el principal beneficiari de la instal·lació és un integrant del PSOE de Sant Lluís.
9: La persona propietària del sòl on s'ha instal·lat la torre i la persona que explota el restaurant que s'hi promociona és un dels integrants del Partit Socialista de l'Ajuntament de Sant Lluís de les passades eleccions de 2023. De fet, senyora Marquès, vostè fa un mes que és regidora a l'Ajuntament de Sant Lluís perquè aquesta persona va renunciar.
0: La socialista Carol Marquès, per la seva banda, critica que el govern autoritzés la instal·lació de l'antena, tenint en compte que al costat s'hi ha de construir un centre de comunicacions públic. L'escoltam.
10: Coneixíem perfectament la ubicació des del mes d'agost de l'any passat. La pitjor ubicació possible, en el punt més baix de tota la zona, dificultant la cobertura i provocant un enorme impacte visual. I la varen aprovar igualment, sense fer res per evitar-ho. I just 3 mesos després d'anunciar la cessió de l'espai que els havia cedit l'Ajuntament per construir el centre de telecomunicacions compartit, a només 1 quilòmetre de distància.
0: Ens acompanyen els estudis d'IB3 Ràdio a Mona, Desiree Olives, presidenta de l'Associació de Propietaris de Binissafua Platja. Com estàs, Desiree? Bon dia.
11: Molt bé, bon dia.
0: Benvinguda. També ens acompanya en Clemente Junquera, vicepresident de l'associació. Bon dia, benvingut.
12: Bon dia, gràcies.
0: Bueno, supos que heu estat ben pendents de tot i passa i tot el que passa també del Parlament. Quina és la vostra valoració, opinió de tot plegat, escoltant també un poc tot el que ha passat aquest dimarts en el Parlament?
11: En principi, bueno, ja ho han dit altres vegades, no? La ignorància que hi ha hagut des de l'any passat, que ja se sabia que se podria posar aquesta antena, s'ha deixat que se posés aquesta antena i nosaltres, com a associació de propietaris de Binissafua Platja, no en teníem ni idea. Això va començar a principis de maig, tot el tema. Vull dir, duim molt de mesos de retras.
0: Valtros, no en teníeu constància? Quina és la situació? En quin moment sabeu d'aquesta instal·lació, d'aquesta antena i de tot plegat?
12: Nos enteramos el 1 de mayo, un día festivo, porque se realizó un agujero de grandes dimensiones en el parking de ese restaurante. Y cuando empezamos a preguntar, bueno, se nos dijo que era para un cartel publicitario y la sorpresa fue que al final el proyecto era una torre para instalar antenas de telecomunicaciones de ámbito privado.
0: O sigui que justament quan es va fer esforat, Valtros us en veu assabentar de que hi hauria aquesta antena, que també té un cartell publicitari, just de dalt de tot. La vaig veure jo el diumenge passat i el cartell publicitari hi és, i és una torre gran, 23 metres d'alçada. La vostra postura, quina és?
11: A veure, com qualsevol ciutadà, volem que hi hagi cobertura, però no en aquest preu. Haver de tenir aquesta antena de 23 metres a un puesto on hi ha molta gent que hi viu, al costat també d'un parc infantil, llavors en aquest any jugant. O sigui, el mínim que se podia haver fet era, almenys, donar-nos coneixement de que podia succeir això i nosaltres ja haguéssim fet molta més feina des del principi, o sigui, des de l'any passat.
12: Realmente lo que no entendemos es que a nivel institucional, desde el Ayuntamiento de San Lluís y desde el Govern Balear, habiendo un acuerdo clave en agosto de 2025, que era para reforzar las comunicaciones en la costa sur de Menorca, donde había un terreno cedido por el Ayuntamiento, un terreno público, para instalar una torre de grandes dimensiones para uso público y privado, y donde el propio Govern Balear dice que ya están conversaciones con las principales empresas de telefonía móvil de este país y privado, pues que tanto el Ayuntamiento como el Govern, de repente esta empresa, que es una multinacional, pertenece a Orange, se llama Totem Tower Co. Spain, pues presente ese proyecto diciendo que van a instalar una torre en dicha ubicación, en la actual. Pues no entendemos cómo, con esta facilidad, aun amparándose en una ley estatal de 2022 que habla del interés general, pero esta ley no es un cheque en blanco. Es decir, las administraciones pueden defender que por temas de cercanía a un parque infantil o a centros médicos o casco histórico, por impacto visual, etcétera, pueden alegar. En España ha habido 4 casos donde los ayuntamientos han conseguido revertir esta situación y reubicar torres. Es decir, que creemos y echamos de menos que las autoridades que deberían defender los intereses de los ciudadanos y Menorca como un emblema de reserva de biosfera, etcétera, debían haber peleado mucho más y no decir, es que es una ley estatal, me viene de Madrid, yo no puedo hacer nada. Y van tirando balones fuera, el ayuntamiento al Govern, el Govern a la ley estatal y así. Y se ha visto lo que ha ocurrido pues el martes en el Parlamento, que se han estado tirando los trastos y no están poniendo soluciones, cuando era tan fácil como decir, tenemos un terreno, vamos a hablar con esta empresa, se reubica allí y todo el mundo contento, vecinos y además con mayor ámbito de cobertura, porque llegaría hasta Vinidalí, Viniparras, Cap d'Enfont i Binissafua, és a dir, que ganaríamos todos.
0: Clar, hi ha aquest terreny que és on s'havia d'ubicar aquest espai per les telecomunicacions, la necessitat de cobertura, urbanitzacions de platja és necessària, però sorprèn que justament s'hagi fet, i s'ha fet amb molta rapidesa, no? En el moment que es va haver-hi aquest forat, com es va construir, quan va tardar a construir-se aquesta antena?
11: Jo, no, me sembla que en 5 dies, no ha arribat a una setmana, i és que és increïble. I ara mateix tenim allà, tenim 5 o 6 persones que estan fent estancat del que és l'antena. Sembla ser que no se posarà en funcionament fins després de l'estiu.
0: Per tant, ara no està funcionant aquesta
11: antena. En aquest moment no està funcionant, però només l'impacte paisatgístic que hi ha visualment és que es veu vull fer un pot d'humor, us deuen veure des del G. Es que es increíble la alzada que té.
0: Sí que ho és, sí.
12: Un tema que no se ha hablado y no ha salido ni en el Parlamento ni en ningún sitio. Nos enteramos reciente, hace escasos días, que hay unas subvenciones muy importantes de la Comunidad Europea para el desarrollo de instalaciones y de este tipo de telecomunicaciones. Y, curiosamente, en diferentes comunidades autónomas donde se va a hacer este despliegue, una de las empresas que ha conseguido y ha ganado estas licitaciones es precisamente de la que estamos hablando. Y, curiosamente, estas subvenciones finalizan en junio de este año. Entonces, al final, dejo aquí el guante a los periodistas de investigación para que sigan esta línea de investigación, porque creemos que esto es un dato muy importante para entender la celeridad y cómo se ha hecho todo, ¿no? Porque, bueno, claro, empiezan... Lo que no sabemos son las cantidades, porque eso no hemos podido acceder a eso.
0: Perquè aquest terreny, el pàrquing, l'estacionament del restaurant El Choco, el terreny és propietat del Choco o la zona on està l'estacionament, de qui és aquella zona, el terreny?
11: En principi té un ús exclusiu i excloent.
0: Però això vol dir?
11: Això vol dir que el poden emprar ells.
0: El poden emprar, però no és seu.
11: Però no és seu. Llavors això està dividit en el seu moment, se va dividir en diferents zones i, clar, és que una altra de les coses que t'he dit a Vinissafua és falta de pàrquing. Vull dir, poses el mamotretó aquest, te lleves almenys 5 o 6 cotxes per poder aparcar dins el teu propi restaurant. No entenem res.
0: Clar, és un estacionament que el pot fer servir el Choco, però també el poden fer servir els veïns de sa zona, perquè no és un pàrquing privat de propietat privada.
11: No és privat, però tampoc deixa que els veïns entrem a aparcar allà dintre, perquè hi ha molta gent que viu al rededor, diguem, de lo que seria els apartaments, i han demanat per poder entrar i aparcar, i evidentment els indica que no.
0: Qui ha autoritzat aquesta torre? La primera persona que ha autoritzat és qui l'ha autoritzada? Teniu constància?
12: Por lo que sabemos, esta ley y este concepto de interés general lo que permite es que la tramitación se facilite mucho. Es decir, si se va al ministerio, el ministerio lo pone muy fácil, la empresa cuando tiene los documentos que le autorizan y todo el tema técnico está ok, pues se presenta en un ayuntamiento y dice... Señores regidores o alcaldesa, vamos a instalar esto aquí. Y el ayuntamiento se lee la documentación, ve que es legal y dice, porque no hace falta ni licencia de obra. Es decir, el ayuntamiento solamente dice, bueno, he recibido la información y no puedo hacer nada más. Pero es lo que decía antes, la ley y el interés general no es un cheque en blanco. No se pueden construir antenas, no se puede poner en la plaza de Sbor una antena, no se puede poner en la plaza de Santa María, no se puede... Es decir, porque... Y también hago una reflexión. Si no vamos a pelear sobre estos temas, nos van a crecer a las antenas a tutiplén, porque estas empresas les da igual dónde colocar la antena. Ellos van a su beneficio económico. Por lo tanto, si tienen estas facilidades y las personas que tienen que luchar y pelear para que sus propios ordenamientos, sus ordenanzas municipales, si las están incumpliendo, y en este caso incumplen dos o tres o más de las 16 páginas de ordenanzas municipales del Ayuntamiento de San Lluís, pues si no peleas, te coloco hoy en una aquí, mañana en Vinibeca, pasado, y nos van a hinchar

0: terrenys municipals que se podria mirar entre el que seria l'alcaldia o l'Ajuntament, millor dit, i Totem to Huerco Spain, i es tracta de que negociïn i hi hagi un pot de sentit comú que fins ara no n'hi ha hagut.
1: Així que es podria revertir la situació? Hi ha possibilitat?
0: Tenim una esperança. D'intentar cercar totes aquestes encletxes que públicament va dir l'Ole Strong, i, en fi, per nosaltres no quedarà. Nosaltres intentam cercar el que sigui per poder tornar darrere tot això, perquè és un mal son cada dia.
2: Sí, comparto con Desi todo lo que acaba de decir. Es decir, estamos en todas las vías. Vías legales, bufete de abogados, conversaciones directas con la alcaldesa.
1: ¿Y amb el propietari? ¿Ya heu ratllat amb el propietari del Choco?
2: Yo, personalmente, dos veces me ha llamado. Pero realmente lo que ha intentado a través de mí es decirme que él era una víctima y que le rebajáramos el ambiente de hostilidad que había, pues en cuanto a reseñas, en cuanto un poco de... Claro, yo le he dicho que yo a nivel como vicepresidente de una asociación no puedo ir a los particulares y decirle que no escriban cartas al director de un periódico o que se quejen públicamente. Y es más, cuando tuvimos la primera reunión y manifestación en San Lluís, yo le dije por teléfono, cuando me llamó, porque me llamó él a mí, le dije, vente por favor, Óscar, te vienes al ayuntamiento y tu versión, igual que me la cuentas a mí, se la cuentas a la alcaldesa y al resto de propietarios y vecinos. No quiso venir. Entonces, ahí lo dejo. Le dimos la oportunidad de decirlo públicamente, todo lo que le había sucedido, ¿no?, para conocer su versión.
1: I de demà teniu reunió amb la Valesa i són aquestes següents passes que donareu com a associació. Quantes firmes teniu ja recollides?
0: Exactament, encara no sé el nombre perquè la gent segueix signant, en la qual no m'ho vull arriscar a dir un nombre en concret. Però hi ha bastantes signatures ja, i el que sí que m'agradaria dir referent a senyor Òscar, sé que m'està cercant. Jo, la veritat, no tinc cap interès en ratllar amb aquesta persona, així no és com ell no va tenir tampoc la delicadesa de dir-ho, no?, que podia fer això, de posar una antena d'aquestes dimensions. Pues jo, sincerament, com a presidenta i en Clemente com a vicepresident, estem dins una junta d'aquesta associació i, sincerament, vull dir, nosaltres estem totalment en contra de que hi pugui haver, com dir-ho, que el veïnat estigui, entenc que el veïnat estigui així, no és com està, nosaltres també, però m'he de referir que tot el que vengui cap a aquest senyor només del meu interès. Ho volia dir perquè sé que circulen bulos, com dèiem en castellà, de que ja ha xerrat en jo en persona, i això és fals totalment.
1: Idò, gràcies a Desiree Olives i Clemente Junquera, tots dos presidenta i vicepresident de l'Associació de Propietaris de Binissafú a Platja. Quedam a l'espera. Demà vam, si quan acabi la reunió m'ho deis, vam com ha anat.
0: Molt bé.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies a
2: vosaltres. Per recibir-nos i deixar-nos hablar. Gràcies.
0: Això mateix.
3: Gràcies. Estan escoltant El Dia Menorca.
1: A 35 minuts, seguim en directe al Dia Menorca. Canviem de tema.
4: Sí, xerram ara sobre les terceres jornades de formació sobre activitat física i esport inclusiu, una iniciativa impulsada per la Coordinadora de Persones amb Discapacitat de Menorca, amb un objectiu clar, que l'esport estigui a l'abast de tothom, sense excepcions ni barreres.
1: Les jornades tindran lloc els dies 29 i 30 de maig a l'OR. Reuniran professionals, famílies esportistes i totes les entitats i persones que hi ha darrere d'aquestes jornades que fan tan bona feina. Molt bon dia, Caterina, Antonio, com estàs?
5: Molt bon dia, molt bé, moltes gràcies per convidar-nos. La directora
1: del CEP Menorca, del Centre de Professorat de Menorca. També ens acompanyen a Xinca Pujol, assessora lingüística, social i artística, també del CEP Menorca, com estàs?
6: Molt bon dia, Clara, moltes gràcies.
1: Bueno, gràcies a vosaltres per estar avui amb nosaltres i explicar-nos tota aquesta feinada que feis en aquesta nova edició de les jornades que tenen, seran divendres i serà dissabte en el convent de

0: San Diego d'Aló, que el que volen i l'objectiu al final és canviar aquesta mirada, que sembla que no l'acabam de canviar, que a vegades sí, en alguns punts sí, però no acaba de canviar tota la mirada com hauria de ser, no?, en quant a inclusió.
1: Sí, exacte. L'objectiu principal és precisament donar, nosaltres des del punt de vista del centre de professorat, donar eines, recursos a tots els docents perquè això sigui realment una realitat en els centres educatius. Que aquesta inclusió de la que parlem, que a vegades no és tan fàcil, sigui una realitat per tothom. I des del punt de vista de l'esport, consideram que és una eina ideal per poder realment demostrar que sí que es pot incloure tot tipus d'alumnat amb la discapacitat que tinguin, que ja veureu que treballarem en diferents discapacitats i donar, pues, això, visibilitat a tothom i oportunitat a tothom i inclusió a tothom.
0: Bueno, hi ha xerrades i taules rodones molt interessants, però a més amb persones que són un exemple meravellós, exemples d'èxit a Menorca, com en Nil Riudavets, triatleta i paralímpic, campió de bronze a les Olimpiades, a les anteriors Olimpiades Paralímpiques.
2: Sí, sí, tenim molta sort de poder comptar amb ell, que s'hagi ofert per moderar dues taules rodones que hauran per la tarda, després de la conferència inaugural que durà a terme en Rafael Tarragó. I el dia següent també serà molt més pràctic i tenim un servei que farà l'empresa Latau, que està especialitzada en dinamització de patis, que ens oferirà 4 tallers diferents en què tot el professorat i les persones participants, perquè aquestes jornades estan obertes a tota la ciutadania, poden participar. Ens interessa molt que participin també educadors físics, tècnics esportistes, familiars de persones amb discapacitat, doncs podran passar per 4 tallers rotatius on aquests tècnics de la taula ens han preparat diferents jocs i podran experimentar també diferents discapacitats.
0: Aquests amics de la Tau que fan també tan bona feina, ara relleveu dels patis, no? Hi ha molts moments dins les aules i en la vida de totes les persones que es necessita d'aquesta inclusió, però posava especial atenció en els patis. És un espai que alerta, no? Perquè moltes vegades són fiets i fietes que per la seva manera de ser tendeixen a posar-se sols en un racó d'espati. I pot ser que això fins i tot a vegades els aïlli, no? Perquè necessiten d'un acompanyament per poder estar inclosos en els jocs i que els jocs també es puguin incloure un poquet amb les seves necessitats.
1: Sí, de fet, a veure, ens consta que des de centres educatius i a primària, sobretot també, sí que s'està fent una feina per intentar que mai aquests fiets o fietes quedin, pues, així com ara comentàvem, en el pati una mica aïllats, no? Però sí que des del punt de vista de quan hi ha pràctiques esportives, i la Xinca ha comentat que aquestes jornades no són només per docents, que les escoles sí que sabeu que des de fa ja molt de temps s'està intentant treballar de la millor manera possible amb la inclusió, que encara ens falta, però sí que es treballa. Però quan anem després a clubs esportius i de més, pues, a vegades no és tan fàcil per les condicions, per la competitivitat, per el que sigui. Per tant, la gent que sí que ha comentat que estan obertes a tothom, de fet tenim inscripcions.
2: Fins al dia 24 de maig, sí. Totes les persones que no siguin docents encara es poden
1: inscriure
2: en aquest mail formació@fundaciodiscap.org o trucant...
0: Formació@fundaciodiscap
2: acabat en P.org.
0: Aquí ens podem inscriure fins dia 24 de maig.
2: Sí. O bé trucant en el 623-387-757.
0: 623-387-757. Aquests són el telèfon i el mail formació@fundaciodiscap.org, perquè aquestes jornades estan obertes a totes les persones que vulguin anar per adquirir o aquestes eines que sovint mos falten, no? Moltes vegades.
1: Sí. De fet, hi ha ja unes 80 persones apuntades en aquestes jornades. Vull dir que l'interès ja queda, és una evidència de l'interès que hi ha. I esperem que siguin útils també per tots aquests professionals que han de tenir en compte coses que a vegades no per voluntat, sinó que per situació o per condicions, a vegades mos podem a vegades despistar. Per tant, sí que es donaran aquí estratègies, eines, consells, situacions...
2: Exemples, recursos,
1: exemples
2: taula...
1: Exemples i recursos, exacte.
0: Hi haurà Anna Maria Fiol, esportista, activista per a la salut mental, en Fel Pellicer, que és pare d'una filleta de primària, una altra família que és pare i mare d'una jove de secundària, que explicaran també un poquet la seva vivència.
1: Experiència, sí.
0: Què és el que més vos transmeten ses famílies? Quines són ses principals preocupacions?
2: Doncs, bueno, encara es detecten molts prejudicis, moltes barreres, molts estereotips. Per part, fins i tot, de professorat, aquestes famílies que han detectat és, bé, desconeixement, faltaven entorns inclusius també dins les escoles.
1: Sí, en segons quin tipus de discapacitat, des del nostre punt de vista, també hi ha falta de coneixement. Mm-hmm. El professorat, en general, són especialistes en una matèria, i això són casos pues, que es requereix una formació molt específica, un coneixement molt concret, que a vegades no es té.
0: Clar.
1: I això a vegades també ho hem patit com a família i te'n dones compte de que, bueno, que sí que falta... Falta molta
0: eines,
1: feina per fer.
0: Totes les eines són bones i també important aquestes experiències vivencials, no? Cal reescriure el joc moltes vegades, no? Quan el joc no és per tothom, cal posar-hi unes noves bases i fins i tot unes noves regles del joc,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: I com fer-ho? Perquè a vegades això tampoc se sap massa bé com fer-ho.
2: Bueno, per això tenim... bons professionals que ens ajudaran, no? Tant de la TAU com aquestes dues persones que ens faran la conferència. La conferència de clausura serà amb en Raül Romero, que ell és professor de primària, té 25 anys d'experiència, ha editat diferents llibres també i està implicat en projectes d'esport i d'infants amb pluridiscapacitats, no?
0: Clar, quan un infant, quan un al·lot se sent que no està inclòs, que encara hi ha aquestes barreres, com ho viuen ells?
2: Això... Molts no volen anar a escola.
0: No volen anar-hi.
2: En els
0: no,
2: casos
0: clar.
2: extrems, no volen anar a escola.
1: Sí. I a part pot tenir després conseqüències posteriors greus, i això també és una mica el que s'ha d'intentar evitar.
0: Clar, i amb aquestes ràtios que tenim avui en dia clar. I tota la feinada que tenen per part del professorat, falten mans.
1: Sí, no és fàcil, no són coses fàcils de gestionar, però bueno, per això s'està fent feina des de moltes institucions implicades per poder anar millorant aquestes situacions.
0: I d'aquestes jornades en són un bon exemple. I això es fa tot en el convent de Sant Diego?
2: Bé, una part en el convent de Sant Diego i l'altra, el que serien els tallers, el dissabte al matí, sí que el farem en el pati de l'escola del doctor Comas de l'O.
0: I en aquí també tothom benvingut, no?
2: Tothom, sí, sí.
0: Tothom,
2: sí.
0: Tothom.
2: Sí, sí.
0: No s'ha de pagar res,
2: no,
0: només s'ha d'enviar un mail.
2: Gratuïtes. Sí. Un mail o una trucada i podeu participar tant divendres com dissabte.
0: I do, moltíssimes gràcies a les dues
2: moltes
0: per estar avui amb
1: nosaltres. Moltes gràcies a vosaltres.
0: Per
1: moltes
0: fer difusió d'aquestes jornades tan estupendes i perquè les barreres
1: desapareixin. Que cada vegada siguin menys.
0: Totes, que no n'existeixin, que siguin zero, que no n'hi hagi cap ni una. Moltes gràcies, bona feina i una abraçada forta a totes les entitats, perquè quantes n'hi han? Les tenim comptades, més o manco?
1: Sí.
0: Unes quantes,
2: bueno, moltíssimes, sí. O sigui, la petició ve de la coordinadora de persones amb discapacitat de Menorca i després al darrere també hi ha FASME, la Lliga Reumatològica de Menorca, TEA Menorca, Club Vidalba i, per descomptat, CIME. O sigui, tota la finançació ve del Consell Insular de Menorca, aquí estem molt agraïts.
0: I és important també fer-los menció i dedicar també aquests minutets. Moltes gràcies i que siguin un èxit aquestes noves jornades per l'esport i inclusió.
1: Moltes gràcies.
3: El Dia Menorca. Ara tornem.
4: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
3: El Dia Menorca. Fet a casa.
0: I recta final del Dia Menor, que avui dimecres entram a conèixer algun dels meravellosos, fantàstics comerços que tenim a Menorca. Avui, una meravella.
5: Sí, la meravella de Mou, una botiga de regals, sempre al gust del propietari, en Ramon Pujol, qui fa 23 anys va obrir aquest establiment al centre de Mou.
0: Idò, una abraçada a en Ramon, un plaer sempre saludar-lo i entram a la meravella.
6: Hola, bon dia.
5: Ens trobem ja a la meravella amb en Ramon Pujol. Ramon, bon dia.
7: Hola, bon dia.
5: Com estàs?
7: Molt bé, molt bé. Ara encara és una època bastant bona, perquè començaran a arribar els primers turistes, però realment ja us cremarem al mes d'agost, ja tindrem temps.
5: La meravella, com hem d'explicar als oients què hi vens, Ramon, a la meravella? Com has après a definir què hi ha, què hi podem trobar?
7: De vegades fins a mi em costa definir-la, però sí et puc dir que només i exclusivament hi venc el que a mi m'agrada, el que jo em compraria per mi mateix. No venc per vendre. Que es ven, home, millor, perquè així paguem el lloguer i tot, no? Però, en principi, només i exclusivament veuràs aquells articles que a mi mateix m'agradarien per mi mateix i són els que pues, ofereix en els clients, no? En aquests moments en deuen ser... perquè gràcies a la pàgina online podem veure que hi ha 4.180 articles en aquest moment. Vol dir, no articles, sinó diferents referències.
5: 4.180? Estàs comptats, eh?
7: Comptadíssims. Avui en dia l'ordinador et facilita moltíssim, eh? I les pàgines online i tot això.
5: La meravella és una aposta personal teva, no és d'aquelles botigues familiars que han passat de generació en generació, però el nom sí que té una història familiar.
7: Correcte, el nom de la meravella prové del carrer Monterols de Reus, on jo vaig néixer l'any 64.
5: Era el nom d'un comerç de teu avi?
7: Efectivament, l'avi era Confeccions Selecte, Creacions a Mida. Quan va arribar el Pret-a-Porter, això es va anar a Norris. De totes maneres, jo igualment, quan tenia 17 anys, me'n vaig anar corrents a Barcelona, eh? Igual com si hagués nascut a Mahó. A la meva edat, quan, en aquell moment, no era, tot no brillava, eh? Ara, Barcelona, doncs, m'oferia una llibertat i un... I ja m'imaginava arribar a tindre uns coneixements que no hagués tingut quedant-me a Reus.
5: A Barcelona hi vas estudiar disseny i art i quantes coses hi vas fer?
7: Moltíssimes, perquè a part d'haver-hi estudiat i d'haver-hi treballat en una botiga molt emblemàtica al Passeig de Gràcia, com era Vinson, també vaig muntar el cafè d'estiu en el Museu Marès, ja no n'ha quedat res, i després vaig muntar, això va ser el 92, el 93 vaig muntar el tèxtil cafè botiga tèxtil al carrer Montcada davant del Museu Picasso, que tampoc existeix. Igualment com aquí a Mahó, la darrera cosa que vaig arribar a fer a nivell d'interiorisme, junt amb l'arquitecte Juanjo Gumila, va ser el dique de Serravaleta, que va ser una disfrutada tremenda, però vaig pensar, això ja és el darrer que faré, ja no tinc tant de guany, ja no sóc tan jove i prefereix quedar-me aquí a la meva botigueta, jo solet, i que em diuen els castellans, quien quiera tienda, que la tienda.
5: Com va ser el teu primer contacte amb Menorca? Amb quina edat i com el recordes d'aquell primer aterratge?
7: Ui, era bastant jove i va ser per un convit, per un Sant Joan. I només arribar al port de Mahó, entrant a dins del port de Mahó, com hem sentit de tantes altres persones, efectivament era així.
5: Sí, va ser amb embarcació, no va ser amb avió.
7: No va ser amb avió, va ser amb la Transmediterrània, sortint del final de les Rambles de Barcelona, i arribant aquí i veus que estàs navegant, com et deia, entre navegant per dins de la terra, no? A dreta i esquerra entrar al port de Mahó ja és algo tan impactant, però després encara em va impactar més quan vaig anar al Gradinata, a Berenar, quan ja vaig arribar a Sant Lluís a Torret i em va semblar que allò era un betlem, i etc, etc. Va ser tot un seguit de no sé què et diria, no sé com explicar-ho.
5: En quin moment et vas adonar que no eres un turista qualsevol en aquesta illa i que tard o d'hora hi tornaries a venir?
7: Me'n vaig adonar quan jo venia aquí, finalment, després d'uns anys d'haver-la conegut, vaig adquirir una caseta i cada cop que m'anava, cada pic que m'anava cap a Barcelona, me n'anava deprimit. Era una caseta on funcionava amb una nevera de gel, amb antorxes, imagina't, però a poc aquesta caseta s'ha anat convertint en la primera vivenda.
5: Com recordes aquella Menorca quan vas muntar la meravella?
7: era tan agradable. Clar, com et deia, vaig arribar per un Sant Joan, llavors a l'arribar a Ciutadella i trobar-te amb ciutadellencs que t'obrien les portes, que et donaven de beure, de menjar, de tot, imagina't, era... I continua sent, algú molt, molt especial. El que passa, que vulguis o no, ha canviat, i malauradament, pues, la festa aquesta de Sant Joan, ja sabem tots amb el que s'ha convertit. La botiga la vaig obrir l'any 2003, o sigui que ara hem fet el 23è aniversari. 23 anys, ja som aquí, 23 anys i alguns mesos, va ser el mes de març. Concretament, la botiga es va obrir l'any 2003, però del mes 3 de maig de l'any 2003. Tot era 333. Sembla un xiste, però és així. Vàrem obrir el 3 del 2003.
5: La botiga ha canviat o és exactament aquella botiga que et vas imaginar fa 23 anys?
7: En principi era molt més minimalista, però a l'adonar-me'n que no podia viure de quatre coses, sinó que hauria de tenir més referències de les que hi havia en un principi, doncs poquet a poquet s'ha anat transformant en això. Les parets són les mateixes, exactament igual, el que passa és que contenen moltíssim més articles que al principi. És clar, també un va evolucionant i se va donant de què més es pot vendre, què menys, però sempre dins del criteri que t'havia comentat abans. Si hi ha una cosa que no m'agrada, no l'ofereixo als clients. M'ha d'agradar a mi, en principi.
5: En quin moment apareix a la teva vida aquesta asa que forma part un poc de la història de la botiga i dels molts articles que s'hi han venut?
7: Des del primer moment. Quan vàrem obrir la botiga, vaig estar pensant en quina imatge podria tenir la botiga i finalment la tenia a la punta del nas, o sigui, davant de casa. En un vasí, davant de casa, tenia un parell d'ases i en concret aquest, que vaig fotografiar i que s'ha convertit en una imatge realment emblemàtica, perquè vam començar a reproduir amb davantals, amb cortines de dutxes, amb tasses de cafè, amb plats, amb diferents maneres, no?, que ha anat transformant-se aquesta imatge. Em fa molta il·lusió, t'he de dir, que realment em fa molta, moltíssima il·lusió que en més d'una cuina, perdoneu que no vull ser arrogant, però en moltes cuines de tot el món hi és l'as allà penjat. Perquè al final, inclús a molts forasters els hi explic, de que la imatge de l'as amb davantal no deixa de ser com una postal de Menorca penjada a la cuina.
5: Postal que tu tens penjada al costat de la caixa, unes quantes diferents amb l'as, el veig amb un flotador, el veig amb casc, representa un poc les etapes que has viscut aquí?
7: Sempre, sigui tant a nivell mundial com a nivell de Maó pròpiament. Quan vam sortir de la pandèmia, fixa't que porta aquest flotador, que l'emblema era hemos salido a flote, hem sortit, hem surat. I després va arribar un Nadal, després també va arribar Menorca Erc, un altre aniversari. Quan no hem transformat una petita làmpara, l'hem transformat en tres coronetes que imitaven els tres reis mags, en fi. I ara, actualment, us haureu adonat que l'ase du un casc. Aquest casc és per les obres que hi ha en aquests moments a la plaça Conquesta, perdó, en Constitució, o Pla de Sa Creu, com es deia antigament, de Maó. I aleshores l'emblema d'aquest any és millorant el barri.
5: Fem un recorregut per aquí.
7: Som-hi.
5: M'ensenyes coses?
7: Som-hi.
5: Vinga, va, algun article
7: bueno, un dels
5: que t'agradi especialment.
7: No pot faltar en aquesta illa de l'aire, del vent, és per exemple aquestes campanes de vent, no?, que tenen una sonoritat fantàstiques. Llaunes és imprescindible per guardar el xocolat i les galetes, perquè no hem d'oblidar que hi ha, jo ho sento molt, al ser una botiga tan petitona aquí, doncs sento gent que passa pel carrer i que de vegades diuen, mira, una tinta llena de xorrades, no? Bueno, aviam, xorrades, però tens paelles per poder cuinar, tens coberts per poder menjar, tens clauers per poder-hi posar les claus. Per mi és molt important que tot el que hi ha aquí a la botiga sigui funcional. Fixa't, per exemple, en aquest cilindre de vidre, que si el girem pot estar en un interior, però si la part superior la posem a sobre de la taula i posem aquest cilindre, farà que el vent no apagui aquesta espalmeta durant un bon sopar a l'estiu, no?
5: Ramon, per acabar, com t'imagines la teva vida a Menorca sense la Meravella? Com serà aquesta vida que faràs aquí?
7: Ui, jo espero que molt bona. Procuro imaginar-me-la, però me l'imagino pues, en el meu jardí, que sempre hi passo hores i hores i hores podant i arreglant.
5: El jardí, eh?
7: Sí, el jardí és molt important. Tinc la gran, gran sort de tenir un jardí. No tothom té un jardí i llavors, pues, bueno, sempre te poden fer com jo, agafar i començar a caminar per tot el camp menorquí, que és una meravella, però jo tinc la gran sort de despertar-me, d'aixecar-me al matí, sortir en un jardí, i abans d'anar-me'n a dormir encara li dono un cop d'ull. Però bueno, es va tantejant i es va fent i es va avançant. De totes maneres, jo ja estic en un moment en què probablement ja començo a donar veus.
5: Ai.
7: T'estic donant una premissa, que és que ja començo a donar veus, vol dir que començo a buscar un hereu o una hereva per la meravella. Si aquest hereu apareix, fantàstic, me faria molta il·lusió que continués. Però si no, doncs senzillament es tancarà com tants i tants comerços han anat tancant a Maó. Recordem el Dique, precisament, que abans te'n parlava, però també de Namac de Femenies. Ai, perdó, Namac de Femenies pel que fa al Dique, però la Marga Manent, que tenia la llibreria Manent, i tants d'altres. En Estrada, amb el Philips també, a Serravaleta. Comerços que malauradament van desapareixent i no us vull posar tristos, però és que és el destí. Al final, pues, tots seran mangos.
5: Ramon, gràcies.
7: Gràcies a vosaltres. Fins molt aviat.
3: Estan escoltant El Dia a Menorca.
0: En Ramon Pujol, forta abraçada, Ramon. Bueno, jo ja em presentava, d'Areva. Saps que en Ramon va ser un dels primers que vaig entrevistar quan vaig arribar a Menorca a fer feina de periodista.
5: No ho sabia.
0: Sí, un dels primers reportatges o entrevistes. O... Bé, va ser allà, la meravella, i des de llavors que em sembla un lloc meravellós. Menorca, que em fa tristesa que no s'acabi.
5: Algú se'l quedarà.
0: Algú se'l quedarà. Sí. Va, fem crida aquí. El Dia Menorca, envia'ns un missatge al 628-746-986. Estem buscant hereu o hereva
5: per la meravella.
0: La meravella. Perquè no desapareixi, que és una meravella. Jo fent monòlegs i aquest fotent garrotins. Bé, amb aquesta secció de comerços emblemàtics hem fet molts amics, bons amics aquí al Dia Menorca. És una secció que feim des de fa 3 o 4 anys, però també m'ho posa moltes vegades tristos perquè estem veient això que diuen Ramon, aquesta transformació, aquesta acabada de comerços de tota sa vida i aquesta transformació del comerç local, que bé, és una realitat, no hi podem fer més.
5: Ho ha explicat molt bé.
0: Ho ha explicat molt bé. Sempre muntem sidral. I sou benvinguts, vamos, sigueu rucs, que ja esteu convidats. Vinga, on anem avui?
5: Anem a la sala d'exposicions al Roser de Ciutadella, on es pot visitar aquests dies la mostra Memòria de Trencador, la vivència d'una extracció en què la Fundació Lítica recupera la història viva de les pedreres de Madres de Ciutadella, centrant-se especialment en el llegat del trencador Toni Pons Caules. Allà se'ns mou la cintura, ja ningú
0: ens atura, qui sap avui on acabarem la nit. Idò, movem cintura, que mos aturi i que no ens aturin, que la... ja m'ho anam, així que ballant, ballant, demà tornarem, no?
5: Sí, sí.
0: Com sempre, a les 12 aquí al Dia Menorca, avui és dimecres.
5: Demà dijous.
0: Demà és dijous, després divendres. Bueno,
5: movem cintura.
0: Ho aclarirem. Fins demà, família.

0: yeah, ole.
1: IB3 Ràdio, les notícies de la una.
2: Bon dia. Marga Proens demana que Pedro Sánchez i que el PSOE donin explicacions sobre la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero pel presumpte cobrament de comissions il·legals en el cas Plus Ultra. La presidenta del govern apunta, de fet, a l'actual cap del govern espanyol com a còmplice, diu, en la trama de corrupció que ara s'investiga.
3: La cap de l'executiu de les Illes ha lamentat que Pedro Sánchez defensi l'expresident Zapatero. Ha afirmat que el govern estan preocupats pel que suposa la primera imputació d'un president a la democràcia. Una investigació, ha dit Marga Proens, que apunta directament al govern d'Espanya.
4: L'actitud avui del president del govern és d'una complicitat que s'hauria d'explicar. Crec que aquests que fa anys que mos venien donant lliçons, especialment el Partit Socialista de les Illes Balears, que tenia, i ho de fa molt poquet, en Zapatero com el seu referent ideològic i el seu líder gairebé espiritual, crec que avui és un dia de veres per donar moltes explicacions.
3: És una petició de Marga Proens que arriba el mateix dia que Sánchez s'ha pronunciat públicament per primera vegada des que hi va votar la notícia de la imputació de Zapatero.
5: Toda la colaboración con la justicia, toda, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
3: Per part seva, Vox ha demanat al jutge que ha imputat l'expresident espanyol que retiri el passaport a Zapatero perquè consideren que hi ha risc de fuga i també de destrucció de proves.
2: I més qüestions a les Balears, que han passat a ser la primera comunitat on més baixa la sinistralitat en els mesos de gener a març d'enguany, concretament un 9% de baixada en relació amb el mateix període del 2024. En el primer trimestre d'enguany s'han produït més de 4.200 accidents laborals. La gran majoria han estat lleus, n'hi ha hagut, però, 13 de greus i no s'ha produït cap accident mortal.
3: La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha destacat la reducció del 15% de la construcció. És una tendència de disminució a la baixa que ve de l'any passat i és gràcies, en part, ha dit, al focus que s'ha posat en les inspeccions.
6: Des del principi de tot, varen posar focus a construcció, sobretot per un motiu. Amb independència de les dades, que ara són molt bones, però amb independència d'això, els resultats sempre són els més greus. Un accident a la construcció sol, pues, pot ser mortal o amb conseqüències a vegades d'amputacions, d'ingressos complicats, i per això sempre han posat molts focus.
2: I més qüestions laborals, perquè UGT destaca la inacció institucional, diuen, davant el col·lapse de trànsit constant que pateix Mallorca. La Federació de Serveis i Mobilitat d'aquest sindicat critica l'increment de la inseguretat viària i adverteix que les carreteres s'han convertit en un autèntic perill públic.
3: La plataforma carrega contra el govern, contra el Consell de Mallorca i també els ajuntaments, els quals acusa de no haver pres cap mesura eficaç per pal·liar una situació, diuen, ja insostenible que afecta la seguretat, la salut i les condicions laborals de milers de treballadors. UGT manté que com conductors professionals, personal sanitari, emergències i, en general, treballadors de tota casta pateixen cada dia retards, nervis i un major risc pels embossos i també per l'increment de conductes temeràries a la carretera.
2: I acabem amb aquesta notícia que vos avançàvem a les 12. El Banc Global de Llavors de Svalbard a Noruega han estat reconegut amb el Premi Princesa d'Astúries de Cooperació. Es tracta d'una instal·lació amb més d'1,3 milions de mostres de llavors que representen milers de varietats de plantes cultivables essencials per la seguretat alimentària de la humanitat. L'objectiu és preservar aquesta diversitat de conreus en cas de desastres naturals, conflictes humans o qualsevol altra circumstància que la pugui amenaçar. Amb aquesta informació arribem a la 1:04. Aquesta i d'altres qüestions les ampliarem, com sempre, a partir de les 2 a l'informatiu migdia. Ara quedau amb tota la crònica esportiva a IB3.
1: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Marta Sampas.
1: Una i cinc minuts, dimecres 20 de maig, molt bon dia. El Mallorca ha fet la segona sessió d'entrenament de la setmana en la qual la Lliga arriba al seu final. Una victòria dissabte contra l'Oviedo i un miracle farà que diumenge l'entitat comenci a planificar amb urgència i bona feina la pròxima temporada primera. Però, si el miracle finalment no es dona, el Mallorca haurà d'encetar des d'ara mateix la reconstrucció d'un club i tornar la il·lusió a una afició que voldrà recuperar el més aviat possible la màxima categoria del futbol espanyol. Amb Romina West al control tècnic i Xisco Ribas a la producció, començant l'Esports 3 d'avui, parlarem de la situació del Mallorca, jugant-se la permanència en la darrera jornada de Lliga i depenent de fins a 3 resultats a banda d'estar obligat a guanyar sí o sí a l'Oviedo. Ho analitzarem tot amb una llegenda com és Jovan Stankovic i Toni Fuster ens contarà tota la darrera hora de l'equip. També en futbol, Poblense i Atlètic Balears continuen preparant el que és, sens dubte, un dels partits més importants de la seva història. Diumenge afronten l'anada de la final per l'ascens a Primera Federació. El Poblense visitarà l'Àguilas de Múrcia i el conjunt blanc i blau jugarà al camp del Real Jaén. Avui sabrem com es troba el vestidor del conjunt de Sa Pobla quan falten pocs dies d'una cita tan important. Parlarem amb el davanter Aitor Pons. Raúl Cassany serà l'entrenador de la Societat Esportiva Eivissa per 3 temporades més. El tècnic que va aconseguir l'ascens a Segona Federació i amb qui també ha descendit l'equip aquesta temporada tercera serà l'encarregat de tractar de tornar l'equip eivissenc a la categoria que ha perdut fa tan sols unes setmanes. En bàsquet, setmana emocionant pel Sant Antoni d'Eivissa i també per l'Èstia Menorca. Ambdós continuen amb el somni d'ascendir amb les seves respectives finals dels play-offs. Els eivissencs, a primera FEB, i els menorquins cerquen ser equip de la màxima categoria del bàsquet espanyol, de l'ACB. Avui parlarem amb el jugador del Sant Antoni, Nicolás Sisic. En tenis, Jaume Monà jugarà d'aquí una estona als vuitens de final de l'ATP 250 de Ginebra. El tenista de Santanyí cercarà contra l'argentí Francisco Comesaña ser als quarts de final. I com cada dimecres, sortirem a córrer amb la secció Corca Topers repassant l'agenda de curses populars d'aquest cap de setmana. Una i vuit minuts.

0: 3 minuts per arribar a la 1:30. Seguim en directe a IB3 Ràdio Esports 3 en aquest dimecres 20 de maig. Hem xerrat del Mallorca, de com s'aferra a les opcions que li queden per la salvació a primera divisió, per no descendir, i ara giram la moneda i xerram de la cara, que és pujar, ascendir, i per això estan lluitant dos equips balears, en aquest cas l'Atlètic Balears i el Poblense, que afronten aquest cap de setmana, podríem dir, sens dubte, un dels partits més importants de la seva història, l'anada de la final per pujar a primera federació. L'anada per ambdós equips serà a domicili, després la tornada al cap de setmana ja següent, el darrer d'aquest mes de maig, a casa. Volem xerrar avui, en aquest cas, de com et sent, de com prepara, de quines són les sensacions al vestidor del Poblense. Per això saludam en aquesta hora el jugador, el davanter Aitor Pons. Aitor, com estàs? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Sí.
1: Amb moltes ganes que arribi diumenge.
0: Supos que se fa llarga, s'espera, no?
1: Sí, però bueno, tenim que plantejar una bona setmana i anar ja amb les piles cargades per intentar treure un bon resultat.
0: Avui és dimecres, heu començat des de dilluns ja, sense descans, o quantes sessions duis?
1: No, només duim la sessió de dilluns, perquè és dimarts descansant, i a partir d'avui plantejar la setmana per intentar treure el bon resultat.
0: Bé, ja des de dilluns sabent el rival també, l'Àguiles, veneu a Múrcia, el Rubial, allà és on juga aquest equip murcià, que va quedar com vosaltres, tercer en aquest cas del seu grup. Bé, no sé, ja des de que vareu saber quin seria el vostre rival, que en sabeu, que heu pogut saber, que esperau?
1: No, a principi, a partir d'avui, començam a veure vídeos i a plantejar el partit contra ells, sabent que seguir que mos toqués seria difícil. Tenc molt d'amics coneguts allà, perquè jo vaig estar 2 anys a l'Àguiles, i res, anarem a guanyar, perquè així ho plantejam cada setmana.
0: Ostres, ben especial per tu, Aitor, ja de per si per la transcendència i per lo que vos jugau amb el Poblense, però especial que justament, no, el destí hagi volgut que et retrobis amb un ex-equip.
1: Sí, al final són coses que passen en el futbol i, bueno, li desig molta sort, però, bueno, jo, en principi, pues, si l'idea del club és ascendir, anarem a per els 3 punts i espero que duguem un bon resultat per culminar aquí a la volta 700.
0: Que bé, no?, que la volta també tingui aquest factor casa, que pugueu tenir la vostra afició a prop. Desitjam que com dius, amb un bon resultat ja de Múrcia, però és molt important tenir aquest factor camp a favor, Aitor.
1: Sí, jo crec que el factor camp és molt important, però bueno, la clau és dur un bon resultat d'allà i després aquí poder culminar.
0: Uh-huh. Quan has jugat a un club és vera que després canvia molt, sobretot en aquestes categories, no? Els jugadors, etc. Però has dit que tens els companys, també es campa, el deu conèixer bé. Supos que no és que ara Troia, en aquest cas el míster, també deu tirar un poc més de tu aquesta setmana, o no?
1: Sí, bueno, a partir d'aquesta setmana veurem avant què passa, però bueno, qualsevol jugador pot disputar el partit de titular i el míster decidirà què fer. Uh-huh. I qualsevol jugador que jugui ho farà bé per un bon resultat.
0: Has estat important tota la temporada, com dius també la resta de l'equip, i no, Òscar, dirigint-vos a tots vosaltres, però per haver-se vares fer el gol d'aquell 2-1 que donava aquella tranquil·litat, no? Ja també després d'haver guanyat el Numancia 0-1 i a casa poder...

0: passa més amunt encara amb el Poblense.
1: Sí, el Poblense sempre ha sigut un equip que està molt bé, des del president, directiva i entrenadors i tot. Crec que fan les coses bé i aquí he estat sempre còmode i és com una família. Al final hi ha vegades que vas a clubs i no estàs tan bé i aquí, pues, mira, les coses sempre han sortit bé, sempre he fet gols i sempre en tenen bons resultats.
0: I esperem que facis molt diumenge a les 12 del matí allà a Àguilas, el Rubial, esperen que puguis marcar i, com bé deies, que torneu amb un bon resultat que vos deixi favorable a l'eliminatòria i sentenciar-la dia 31 a la mateixa hora, a les 12 ja al municipal de Sa Pobla. Molta sort, Aitor, i res, bona feina per aquesta setmana. N'estarem ben pendents del que passi. Ho contarem, evidentment, en directe diumenge a les 12 aquí a Betres Ràdio. Aitor Pons, jugador del Poblense, moltíssimes gràcies i sort.
1: Moltes gràcies.
0: Una ferrada, adéu.
1: Una ferrada, adéu.

0: Superada la primera mitja hora d'aquest programa Esports 3, 1:33 en directe, xerrant de futbol, ho han fet de primera divisió, de segona federació, amb objectiu primera federació, en aquest cas pel Poblense i l'Atlètic Balears. Hem xerrat amb Aitor Pons. L'Atlètic Balears, recordam que en aquest cas jugarà contra el Real Jaén, primer també el mateix que el Poblense, fora camp, i després ja a l'estadi Balear dia 31. També el partit de diumenge de l'Atlètic Balears, ho contarem aquí a Ivetres Ràdio, serà ja a les 7 del cap vespre. Seguim xerrant de futbol, d'un nom propi, en aquest cas d'un entrenador que ha renovat per 3 temporades més, tot i que no ha estat evidentment la millor temporada de la Societat Esportiva Eivissa, que ha descendit de categoria, jugarà l'any que ve a tercera federació, després de defensar l'escut a segona, i el seu entrenador, Raül Cassany, seguirà, continuarà 3 temporades més. Avui volem parlar uns minutets amb ell, ja el tenim a l'altre costat. Raül Cassany, com estàs? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bé, primer de tot, enhorabona per la renovació. Supos que és el que desitjaves després d'un any que evidentment no ha estat bo després d'un descens, però supos que amb la il·lusió de poder revertir l'any que ve aquesta situació.
1: Sí, com tu dius, no ha sigut un any bonico, ha sigut un any de patir, de molt cruel. I bueno, el club volia que renovara, jo volia que renovar, i al final pues, agraït per la confiança, i bueno, i tornar-li al club la confiança i ja en molt de treball, i intentar lo més aviat intentar estar d'alta altra vegada. Però bueno, al final crec que tenim que treballar dur, tenim que un cicle nou, un període ara d'adaptació nova, una altra categoria, i com te deia, amb molta il·lusió i amb molt de treball per a fer les coses bé.
0: A més, Raül, l'experiència que tens serà la quarta campanya amb el club, ja coneixes directives, jugadors, no sé si hi haurà canvis de ben segur de jugadors, però bé, ja superats aquests 100 partits, supos que la directiva s'estimava més això, no? Confiar en algú que ja sap com funciona i poder donar-li continuïtat al projecte de Raül Cassany a la banqueta.
1: Sí, estàvem treballant i fent les coses bé, més enllà del descens, que el més normal és que quan que se miren els resultats, no? En el futbol se mira si guanyes o perds, no mires el treball, i el club, pues, més enllà de resultats i d'haver baixat de categoria, pues, han mirat el treball i han optat per una renovació de molts anys. Estem també fent coses bé perquè te puguen renovar, i molt agraït, com t'he dit abans, amb aquesta confiança a la directiva i al president i a del club, perquè al final no és fàcil actuar d'aquesta manera, i bueno, i per la part nostra, pues, també com la del meu segon de Juan, pues, tornar-ho en treball, perquè també al final que estem en deute de poder bueno, tornar a treballar per a pujar i per a fer les coses bé, amb un projecte, com te deia abans, de continuïtat, d'il·lusió, coneguem bé el club, coneguem bé jugadors, coneguem bé tot, pues, bueno, anem a treballar fort per a poder esta taca negra que tenim ara, i que estem d'orgull i està tots jugadors, directiva i club i entrenadors mal, pues, canviar això, i el futbol de vegades és aixina.
0: Ja, sí, no, i a més el que deies, que confiïn per 3 anys, per poder

0: Recte final d'aquestes postres d'avui, i avui és dimecres, i que passes dimecres, i doncs que arriba Corca Topers, com cada setmana, per repassar l'agenda de curses populars. Sortim a córrer, com ho feim cada setmana, i bé, es veu que amb el bon temps s'anima, s'animen els dissabtes, els diumenges, inclús divendres. Aquesta setmana també hem trobat curses, però ens hem aturat a una que se celebra en aquest cas diumenge, una setena edició, cursa solidària, que això també ens agrada, i l'organització d'aquesta cursa va de la mà del Col·legi Balmes, allà és on s'ha cuit tot, i per conèixer més detalls del que passarà diumenge matí, volem saludar ja avui a Corca Topers, Anna Maria Glori i Anna Sara Morell, mestres d'aquesta escola del Col·legi Balmes i alhora també organitzadores d'aquesta cursa. Maria Glori, com estàs? Bon dia.
1: Hola, bon dia, com va? Molt bé.
0: Molt bé, molt bé. Tenim també a Sara. Sara, com estàs?
2: Molt bé, molt animada.
0: Beníssim, això és bo, això és bo, perquè aquesta cursa de la que xerram es diumenge i, com deia, l'organització per part de l'escola, en aquest cas vosaltres mestres d'educació física, organitzadores també de tot aquest esdeveniment. Com sorgeix això? Perquè és una setena edició, Maria Glori, però supos que cada any també vos trobeu en coses noves o coses per millorar. Conta-mos.
1: Sí, exacte. De fet, enguany és un d'aquests anys que hem volgut innovar un poquet. La primera cursa que vàrem fer va ser l'any 2018, que bueno, van ser uns altres companys que hi havia a l'escola i gràcies a ells han pogut continuar amb aquest esdeveniment i hi ha una tradició per l'escola. I fins ara teníem una cursa de 6 quilòmetres i enguany vàrem pensar, ara que està tan de moda, sí, running, la gent està molt motivada i amb ganes de fer molt d'esport, per què no modificar amb aquest recorregut i fèiem altres modalitats? Si se'm va córrer, pues, enguany fer una distància de 5 quilòmetres i una de 10, també per animar i arribar a més corredors, i s'està rebent superbé. La veritat que tenim molt més corredors que l'any passat i hi ha molt de nervis perquè sí, també és algo nou i esperant que surti tot bé, però això sí, ha estat un canvi que hem fet enguany.
0: No, idò, no és un canvi qualsevol, perquè afegir les dues distàncies més bé, més reconegudes i que més participants té, no? 5 quilòmetres i 10 són dues distàncies que tenen molts participants a totes les curses de les que xerram aquí, per exemple, a la secció, tant la de 5 com la de 10 són quilòmetres que la gent està acostumada a fer i que cerca, a més, precisament això, no? Diferents recorregut nous, i en aquest cas se vostre enguany amb aquestes dues distàncies noves, segur que té molt de curiosos i curioses que hi volen formar part. Sara, com se gestiona? Perquè, clar, passa a tenir un nivell important la cursa quan xerram d'aquestes dues distàncies i com deia, no? De l'atractiu que pot ser per tant de corredors i corredores. Com vareu triar el circuit? Perquè això passa per aquí de vora, el Palau de Congressos. Dic aquí de vora perquè a Ivetra Ràdio està aquí Manuel Azaña i estic molt a prop del circuit. Però com decidiu de dir, ostres, ens ficam a 5 i 10 quilòmetres i passarà per aquí i hem d'organitzar tot el circuit. Com ho feis?
2: Bé, més o menys teníem pensat que si havíem fet 6 quilòmetres, podíem fer una de 5 i després que la de 10 fos dues voltes de 5.
0: Dues voltes,
2: bueno,
0: clar.
2: Sí, ja duen un temps pensant i mirant les distàncies i per Nadal, la Maria i jo vam tenir un dia per provar. Per on podíem passar, tenint en compte que clar, també s'han de tancar carrers i que no tenir policies disponibles sense deixar policies sense que no tinguin...
0: Sí, perquè
2: i
0: clar.
2: I un pot passar això, i sobretot el més important per nosaltres, a part de que sigui una cursa solidària, és que implicam a tota la família, perquè tenim des de curses infantil dels més petits fins als més grans, i qui no pot córrer pot fer la caminata. Per tant, pensant
0: que
2: és molt inclusiva.
0: Sí, pensant un poc en tothom, exacte, perquè ho deies, curses infantils des de les 9 i mitja, perquè tot això passarà diumenge matí, des de les 9 i mitja la sortida en els nins i nines més petits, a les 10 i mitja aquesta caminada solidària de 3 quilòmetres, i després que puguin triar entre aquests 5 o 10 quilòmetres, i el recorregut, Sara o Maria Glòria, el recorregut està molt bé, perquè bé, jo que conec la zona i he corregut molt per aquí, travessau els dos parcs, tant el parc Crecovi com el parc Wifi, que és una micona de pujada, però després ho davallau, això també ho fa atractiu, no? Poder jugar un poc aquí amb el desnivell.
1: Sí, exacte. És veritat que és un circuit que té molt de gis, no és un circuit lineal, i a lo millor alguns corredors sí que no ho veuen tan atractiu com podria ser un altre, però també ens hem d'adaptar, com diu una Sara, a la zona. Nosaltres partim de Melià, que ens concedeixen l'espai, i clar, els estem superagraïts perquè ens deixen guardar allà les coses.
0: Ah,
1: i clar, ja tenim en compte que partim d'allà i la zona no se mos pot fer molt en fora, perquè per això passem a la policia local, que també mos puguin ajudar i fer-ho més fàcil. I no és un recorregut difícil, és veritat que el que hem fet no és difícil. L'únic inconvenient que li veig és aquests dies que té de 90 graus, però bueno, que segur que tots mos ho passen superbé, els corredors venen a disfrutar, i també és, això és el pacte solidari, que és el més important.
0: Ara hi anem amb aquest caràcter solidari que té la cursa, però mira, aquests girs i això ho fa més emocionant també, que de vegades quan és molt lineal se fa una mica un avorrit, i és vera que bé, aquest parc a mig de ciutat que està molt bé, a travessar per allà, després tota la zona nova de per darrere el Palau de Congressos, quan deies, Melià, que vos ajudarà a poder organitzar el que és la sortida i l'arribada, no? Allà hi serà l'arc de sortida, Sara.
1: Exacte.
0: I supos que se concentra ja també tot el que és habituallament, entrega de medalles, els més petits, que sempre els hi fa il·lusió, aquestes coses, no?
2: Sí, efectivament. I sobretot recalcar que a mitjan curs, a part de tenir un habituallament allà on està Melià, tindrem un altre habituallament per a aquells corredors que fan la cursa de 10, perquè trobant que potser a la primera volta
0: no
2: necessitaran aigua, però en comptar la segona, a mitjans de segona, sí que necessitaran un poc de refrigeri.
0: Sí, perquè de ben segur que el temps acompanyarà, ja comença a notar-se la caloreta, i això s'agraeix. Dèieu, caràcter solidari, contau-mos bé les inscripcions, tot aquest dobbes recaptat en les inscripcions, on anirà, Maria Glòria?
1: Sí, bueno, normalment tenim al voltant d'uns 400 participants, en guany en duim 360, esperem arribar a aquest 400, i tot el que recaptam al final és, com hem dit, algo solidari, i nosaltres fa uns anys que col·laboram amb Mater, i tot el que se recapta va destinat per ells, i ells s'encarreguen de comprar materials necessaris pels seus nins, per materials adaptats, tot el que necessitin, que al final costa molt de bes i tot ajuda, crec que és bona, i si nosaltres podem aportar aquest granet d'arena, pues super i encantats de fer-ho, i ells també ens ajuden en la cursa, estan sempre pendent de nosaltres, si necessitem qualsevol cosa, i és veritat que és una feina amb equip, tant amb ells com amb nosaltres, i molt bé, molt contents, perquè ells també estan super agraïts, i això és una petita ajuda que podem fer, i encantat.
0: Sí, està superbé, de ben segur també s'animen a participar gent de Mater i de l'escola. Com promocionar un pont? No sé si, clar, sent col·legi i Balmes, els alumnes de tots les edats, perquè dient que hi ha curses infantils, supos que tenen una il·lusió extra, no?, de poder participar a la cursa que organitza la seva escola.
2: Sí, home, és el gran event de l'any per ells, a més estan superil·lusionats i molts compten que entrenen en el parc.
0: Ah, que guai.
2: Ho duen tot.
0: Beníssim, idò, tot un equipàs a darrere perquè surti tot beníssim. Diumenge a les 9:30 començaran la cursa infantil, Hotel Melià de Palma, aquí en el barri Nou Llevant, amb aquesta arribada, sortida i arribada en aquest punt, i després amb aquest recorregut ben interessant. Res, convidar, heu dit, si no m'equivoca, heu esmentat unes 360 persones, vareu ser 400 l'any passat, de ben segur que un empenta avui a Corcató es fa que arribeu, però volem saber, per als oients de d'IB3 Ràdio Esports 3, si algú ens està escoltant i si vol inscriure, Sara, estan a temps, i on ho han de fer?
2: Han entrat a web d'elitechip.net i cerquen en el calendari dia 24 i els sortirà la nostra cursa.
0: Perfecte, facilíssim. I si poden animar, supos que fins diumenge mateix, no?
1: Sí. Fins dissabte vespre.
0: Dissabte vespre tanquen.
1: Bueno, i el diumenge allà el dia de la cursa
0: també.
2: Allà mateix.
0: Beníssim. Mira, jo perquè no hi sou, perquè mos toca desplaçament a Girona per el tema del futbol, però me l'apunt per l'any que ve perquè té bona pinta i perquè la zona si un la coneix. I és interessant i diferent, un circuit dues voltes s'hi fan a 10, també amb aquesta distància de 5, i per als nins i nines, i després tenen la mà a propet per acabar de rodonir la jornada de diumenge. Maria Glòria i Sara, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres avui a Corcató Pers, aquí a Esports 3, i que sigui tot un èxit.
1: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies.
2: Gràcies.
0: Gràcies i enhorabona per la feina. Adéu.
1: Moltes gràcies. Adéu. Adéu.
0: Idò, fins aquí les postres d'avui. Vos deixem ara amb l'informatiu migdia amb Sara Casas, també en la informació esportiva. I les postres torna demà a partir de la 1, que acabeu de passar un bon dimecres. Adéu!

0: Són les dues.
1: TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.

0: toda la colaboración con la justicia. Toda. Todo el respeto a la presunción de inocencia. Y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
1: España está gobernada por corruptos y yo me voy a encargar en cambiar todo esto.
2: Si esto es verdad, es una mierda. Es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor.
3: No hem d'oblidar que el rescat de Plus Ultra el va aprovar un Consell de Ministres presidit per Pedro Sánchez. Crec que l'actitud avui del president del govern és d'una complicitat que s'hauria d'explicar.
4: Són algunes de les veus protagonistes del dia parlant de l'assumpte de que des d'ahir ha sacsejat de nou la classe política espanyola. Pedro Sánchez i tot el seu govern han tancat files al voltant de José Luis Rodríguez Zapatero, investigat per liderar una xarxa de tràfic d'influències arran del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Com en altres ocasions, davant una nova informació que l'assetja, avui hem tornat a sentir el president espanyol descartar un avançament electoral i un Partit Popular volcat també a traslladar tota la responsabilitat d'aquesta nova presumpta trama de corrupció directament a Pedro Sánchez. Dels socis, que en altres casos tant han parlat de l'ofer, avui han optat per ser prudents, però alguns, com Rufián, més transparent, reconeixia el cop que suposava la notícia. En uns moments ampliarem aquesta intensa crònica política que marca l'actualitat avui dimecres 20 de maig. Facundo Tenaglia, el control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Laura Marcos. Bon dia.
5: Bon dia.
4: Sanitat amplia. Els cribratges de càncer de mama començaran als 45 anys i fins als 74.
5: És a dir, 5 anys abans de quan es començaven a fer les mamografies per la Seguretat Social i s'estendran 6 anys més que fins ara. L'objectiu final és reduir la mortalitat amb la detecció precoç de tumors. La proposta l'ha aprovada la Comissió de Salut, que manté la periodicitat bienal de la prova.
4: Les Balears, la comunitat que més redueix la sinistralitat laboral al primer trimestre de l'any.
5: El nombre d'accidents a la feina han superat els 3.600, un 9% manco que un any abans. La gran majoria han estat lleus, 13 han estat greus i no s'ha produït cap accident mortal.
4: L'Ajuntament de Palma ha obert el concurs d'idees per remodelar amb un gran projecte l'antic estadi Lluís Sitjar. Guillermo Ortego, bon dia.
6: Bon dia. Es tracta d'un espai abandonat des de fa anys on el consistori vol construir un nou pavelló esportiu i 650 places d'aparcament. El projecte també preveu 30.000 metres quadrats de zones verdes. L'objectiu és poder licitar les obres l'any que ve amb un pressupost de prop de 44 milions d'euros.
4: Localitzen el cadàver d'una dona jove surant a la mà una milla de Punta Gavina, Formentera. Carmen Cires, bon dia.
7: Bon dia. El cos ha estat localitzat per uns pescadors recreatius que immediatament han alertat a la Guàrdia Civil. Tot apunta al fet que pot tractar-se d'una persona migrant caiguda a la mà durant una travessia en pastera entre Algèria i Formentera, ja que el cos porta una milla salvavides, segons ha informat el diari d'Ibiza i ha pogut confirmar IB3. Es tracta d'una ruta que en els últims mesos ha registrat nombroses arribades d'embarcacions a les Pitiüses i en la qual s'han produït diferents morts.
4: La darrera, de fet, avui mateix, la darrera arribada amb 16 persones que han estat interceptades per la Guàrdia Civil al camí de l'Estofador. I els menorquins a bord de la flotilla Global Summit han estat interceptats per l'exèrcit d'Israel quan es dirigien a Gaza. Axel Camarasa, bon dia.
8: Bon dia. Les embarcacions en les quals viatjaven Lluís de Moner i Alonso Santos han estat abordades i la seva tripulació detinguda. Precisament ahir es va fer una manifestació a Maó per protestar contra aquesta intervenció militar que va plegar prop d'un centenar de persones.
4: En els esports, el Real Mallorca afronta una setmana decisiva. El tècnic Martín de Michelis recupera dos jugadors importants, però també perd Johan Mojica pel partit contra l'Oviedo. Toni Fuster, bon dia.
9: Bon dia. El lateral colombià està sancionat perquè va veure la targeta vermella en el partit contra el Llevant, però la bona notícia per l'entrenador argentí és que recupera Omar Mascarell i Martin Valiant. Raillo no ha sortit a la gespa els primers 15 minuts de l'entrenament a porta oberta. Les mallorquines del Barça, Cata Coll i Patrick Guijarro, volen tornar a regnar Europa. Dissabte a Oslo disputaran contra l'Olímpic de Lió la gran final de la Champions. I en bàsquet, el menorquí Sergi Llull jugarà demà passat la semifinal de l'Eurolliga contra el València. El base del Real Madrid també ha enviat un missatge de suport a l'Estia Menorca en vista l'eliminatòria contra el Corunya.
4: Es nota ja la remuntada de temperatura. Sapiguem quina serà la previsió per les pròximes hores. Pedro Roger, bon dia.
10: Bon dia, ens trobam en una jornada marcada per la tranquil·litat. Molt de sol, amb permís d'algun núvol prims, vent fluix i man calma arreu. A més, avui la temperatura podrà tornar a pujar. La màxima girarà entre els 23 i els 28 graus aproximadament i de forma puntual podríem tornar a fregar el llindar dels 30. I què passarà demà? Pocs canvis, en principi. Tornarà a ser un dia assolellat amb algunes boires a primeres hores del dia. El vent tornarà a bufar fluix i, per tant, continuarà la tranquil·litat a la mà, mentre que en el termòmetre no esperen tenir grans canvis respecte d'avui. En definitiva, ens esperen jornades de calma i també de calor.
11: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
4: La presidenta del govern demana que Pedro Sánchez i el PSOE donin explicacions sobre la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero pel presumpte cobrament de comissions il·legals en el cas Plus Ultra, una investigació que, ha dit Proens, apunta directament a l'executiu espanyol.
3: L'actitud avui del president del govern és d'una complicitat que s'hauria d'explicar. Crec que aquests que fa anys que mos venien donant lliçons, especialment el Partit Socialista de les Illes Balears, que tenia, i ho de fa molt poquet, en Zapatero com el seu referent ideològic i el seu líder gairebé espiritual, crec que avui és un dia de veres per donar moltes explicacions.
4: Paraules de Marga Proens després de conèixer-se amb més detall la interlocutòria del jutge Calama, que situa Zapatero com a màxim responsable d'una trama organitzada dedicada a exercir favors a través de la influència de l'expresident espanyol a canvi de doblers. La cita judicial de José Luis Rodríguez Zapatero serà el pròxim 2 de juny, però avui el Congrés acaparava l'atenció també mediàtica per saber quin era el posicionament i les primeres paraules de Pedro Sánchez en aquest, després de conèixer-se la imputació de Zapatero.
0: Toda la colaboración con la justicia, toda, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
4: Ha estat en el cara a cara amb Alberto Núñez Feijóo durant la sessió de control, en la qual el líder del Partit Popular li ha exigit explicacions i ha demanat la seva dimissió.
5: Sánchez ha dit que les eleccions seran el 2027 i ha insinuat que Feijóo disposava d'informació privilegiada sobre la investigació a Zapatero.
1: El que pueda robar, que roba. Ese es el lema de su gobierno, señor Sánchez. Y lo han aplicado tan a rajatabla que por lo visto han robado hasta los que teóricamente estaban retirados. España está gobernada por corruptos y yo me voy a encargar en cambiar todo esto.
0: Si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado. Señor Feijóo, usted en plena campaña electoral anunció lo que era un sumario que estaba bajo secreto. ¿Qué información le pasan a usted? La misma persona que se le pasa al jefe de gabinete de la señora Ayuso, al señor Miguel Ángel Rodríguez.
5: El portavoz d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha reclamat explicacions a Sánchez. El soci d'investidura ha mostrat el seu afecte per l'expresident i ha lamentat que l'Esquerra es vegi immersa en casos de presumpta corrupció.
2: Si esto es verdad, si esto es verdad, es una mierda. Es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor, que hemos visto muchas veces, demasiadas veces. Pero merece una respuesta.
5: Sánchez ha defensat el llegat de Zapatero com la introducció del matrimoni homosexual i la fi d'ETA. El líder de Vox, Santiago Abascal, l'ha acusat de ser a la política per interès personal després que aquest l'hagi assenyalat com el cap de les trames de corrupció.
12: Toda España sabe que usted es el jefe de Ábalos, usted es el jefe de Coldo, usted es el jefe de Cerdán y usted es el socio o el jefe de Zapatero, pero eso ya nos lo dirán los tribunales.
0: Su prioridad nacional no es la gente de a pie. Su prioridad nacional es ponerse al servicio de estas élites internacionales que a usted le financian, porque su prioridad es su cuenta corriente.
5: El ministre de Justícia, Félix Bolaños, també ha mostrat la seva confiança en Zapatero i ha subratllat al mateix temps el seu respecte per la tasca de la justícia i dels cossos i forces de seguretat de l'Estat.
4: Hores després de la sessió de control, el president del PP ha anat més enllà i ha apel·lat directament als socis d'investidura de Sánchez per poder impulsar una moció de censura que permeti avançar les eleccions.
13: Los socios tienen que mover ficha. Los mismos socios que sacaron del gobierno al Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al gobierno. Si esto es así, es evidente que puede haber un cambio de gobierno en España. Si los socios siguen siendo cómplices de la corrupción y, por lo tanto, siguen siendo corresponsables del ambiente de corrupción que vivimos en España, esto lo tienen que responder los socios.
4: Aquest era un resum dels arguments que socialistes, populars i Vox també han reproduït al Parlament, on els ecosobiranistes menorquins i mallorquins han dit la seva, tot i respectar, això sí, la presumpció d'innocència.
5: Josep Castells, de Més per Menorca, ha manifestat la seva indignació i preocupació davant el cas, mentre que Lluís Apestegui, de Més per Mallorca, tot i reconèixer que els comportaments de Zapatero que es reflecteixen a la interlocutòria ha dit fan vergonya, creu que altres expresidents tenen més motius per ser processats.
14: Aquest sistema que tenim d'aquests grans partits del bipartidisme de PP i PSOE són una font inesgotable de corrupció.
15: En Felipe González, en Aznar, en Rajoy tenen molt més motius per ser processats en casos bastant més flagrants.
5: Declaracions dels ecosobiranistes després de la Junta de Portaveus que avui, amb els vots del PP, del PSC i de Vox, ha intentat dur al ple de la setmana que ve l'aprovació de la llei Òmnibus votant-se al reglament, cosa que ha tornat indignar els de Més, molt crítics per com s'està tramitant la norma i que, insisteixen, recorreran al Tribunal Constitucional.
4: La que sí que es debatrà i votarà la setmana que ve és la proposició de llei que pretén canviar la llei de la infància perquè persones condemnades per abusos a menors no puguin exercir la docència i, per tant, no es produeixin casos com el del mestre de Son Pisà.
5: Tots els grups han acceptat d'accelerar l'aprovació de la norma perquè arribi quan abans al Congrés dels Diputats, ja que hi ha unanimitat, que pot ser una via més ràpida de modificació de la llei de la infància que ha impulsat el govern espanyol. És el popular Sebastià Sagreras.
16: Evitarem així els tràmits de ponència i els tràmits de comissió per una modificació que jo crec que a les Illes Balears suposava una gran reivindicació social.
4: Són les 2:12.
11: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
4: Ho dèiem en titulars, les Balears han passat a ser la comunitat on més baixa la sinistralitat entre els mesos de gener i març d'enguany, amb una davallada del 9% en relació amb el mateix període de l'any 2025. En el primer trimestre d'enguany s'han produït quasi 3.700 accidents laborals. La gran majoria han estat lleus, però n'hi ha hagut 13 de greus i no s'ha produït cap accident mortal. Carme Moreno.
17: La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha destacat la reducció de la sinistralitat en un 15% a la construcció. És a dir, s'han produït quasi 900 accidents en el primer trimestre d'enguany. El sector industrial, la davallada ha estat de l'11% i els serveis d'un 6%. L'únic sector que incrementa la sinistralitat és l'agrari, amb una pujada del 35% a causa d'accidents lleus, com talls i també sobreesforços. La reducció dels accidents a la construcció és una tendència que ve del 2025.
18: Des del principi de tot, varen posar focus a construcció, sobretot per un motiu. Amb independència de les dades, que ara són molt bones, però amb independència d'això, els resultats sempre són els més greus. Un accident a la construcció pot ser mortal o amb conseqüències a vegades d'amputacions, d'ingressos complicats, i per això sempre han posat molts focus.
17: La directora general de Treball, Mari Luz Moreno, ha explicat que enguany a més s'incrementaran les visites i inspeccions a empreses. Se'n faran quasi 1.800 i 200 visites es dedicaran a fer que les empreses compleixin la normativa durant les onades de calor. En aquesta matèria es farà una especial incidència a l'aeroport de Palma, on manquen ombres per als treballadors.
19: En la realización de visitas de seguimiento en las obras del aeropuerto de Palma, con el objetivo marcado de realizar 12 visitas este año 2026. De igual manera, otra gran obra también proyectada y que seguiremos visitando desde el Ibasal es la obra de l'Hospital Sondureta, antiguo Hospital Sondureta.
17: Treball també ha confirmat que en el primer trimestre del 2026 no s'ha produït cap accident laboral a Son Sant Joan.
4: L'actual conveni d'hostaleria és, segons Comissions Obreres, el pitjor de la història del sector a les Balears. El sindicat ha presentat avui una guia en què analitza 26 articles del conveni i explica per què va decidir no signar-lo ara fa gairebé un any.
5: Entre d'altres moltes qüestions, el sindicat considera que el conveni genera una major inseguretat laboral entre els treballadors fixos discontinus. La guia està a disposició de tots els treballadors, tant en paper com a través de la seva plana web. Carmen Carmona és la secretària general de la Federació de Serveis de Comissions.
20: Estamos en la isla Baleares, en la hostelería es el motor económico en el que estamos instaurados y los trabajadores y trabajadoras del sector son la fuerza de Baleares. Si los trabajadores y trabajadoras del sector hostelería se para España entera, básicamente. Somos el aeropuerto con más movimiento que hay y esto tiene que verse reflejado en las condiciones laborales de las personas del sector.
4: Continuem amb la plana laboral perquè el sindicat Infermeria Satge denuncia que aquest estiu tornaran a faltar infermeres per cobrir les substitucions de vacances. Segons l'organització, aquesta manca de professionals farà que les treballadores que quedin hauran de doblar torns amb hores extra i faltaran infermeres amb experiència a diferents serveis.
17: El secretari general del Satge, Jorge Tera, ha explicat que el sindicat es planteja presentar una denúncia davant la Inspecció de Treball per la quantitat d'hores extra que l'any passat es generaren. Un primer càlcul del Satge apunta que les 7.900 infermeres de l'arxipèlag feren unes 200.000 hores extres el 2025, una situació que Tera pronostica que tornarà a passar enguany.
21: I nos toca otro verano, pues de cubrir turnos con horas extra, con guardias extra, de tener descubiertos en los servicios, de que no nos queda gente, digamos, veterana. Y volvemos a, pues, a estar muy preocupados, francamente preocupados por lo que ocurre.
17: L'IBE Salut ha assegurat que fa esforços per contractar més infermeres per les substitucions i els reforços dels mesos d'estius i ha destacat també que enguany es podran contractar unes 150 professionals que sortiran graduades de l'UIB i de la Universitat Privada CESAC, que serà la primera promoció aquesta d'infermeres.
4: El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears estima la denúncia d'alguns empresaris de Ciutadella i ordena revertir de manera immediata la pacificació de la plaça d'Esborn. Considera que l'Ajuntament ha actuat per la via dels fets sense resolucions ni acords que valin la retirada de vehicles de la plaça Excel.
8: Aquesta sentència anul·la la decisió del contenciós administratiu de Palma que va considerar que prevalia l'interès general sobre l'interès econòmic dels comerciants de la zona. Víctor Carrera és l'advocat del cas.
22: Entendemos que esas decisiones no están amparadas por ningún tipo de procedimiento administrativo y que, por tanto, son vías de hecho y no se deberían aceptar.
8: És una mesura cautelar, contra la qual l'Ajuntament té 30 dies per presentar recurs de cassació. La sentència sobre el fons de la qüestió s'espera per d'aquí a un any, que amb els futurs recursos pot allargar-se encara uns anys més. Mentrestant, s'ha de tornar a permetre el trànsit rodat i habilitar els aparcaments que es van eliminar.
22: L'Ajuntament tindria que revertir, o sigui, tindria que permetir de nuevo tanto el aparcamiento como la circulación en la plaza y la medida cautelar estaría vigente, en principio, hasta la finalización del procedimiento.
8: La sentència no estima la petició dels empresaris de recuperar la parada de bus de la plaça dels Pins. Tota la pacificació d'aquesta zona cèntrica del municipi es va executar fa just un any. L'Ajuntament de Ciutadella no ha volgut fer cap valoració de la decisió judicial i ha convocat els mitjans per demà de matí.
4: Més coses, la Guàrdia Civil ha interposat 200 denúncies en el primer cap de setmana del Pla de Control de Motocicletes a les Balears. És una campanya especial que es fa a l'estiu per frenar l'increment de la sinistralitat.
5: Els agents controlaran sobretot les carreteres convencionals durant els caps de setmana. La iniciativa posa el focus en els usuaris de motocicletes i ciclomotors, que són els col·lectius més vulnerables i que tenen un risc més gran de tenir conseqüències greus si pateixen accidents. Els agents vigilaran que emprin el casc, que respectin els límits de velocitat i que no condueixin sota els efectes de l'alcohol.
4: I a Sant Antoni de Portmany, beure al carrer pot comportar sancions de 1.500 euros. Anar sense camiseta pel carrer, 750. Són les normes de convivència que es donaran a conèixer a partir d'ara a través d'una campanya de divulgació entre els turistes, sobretot els britànics i irlandesos, que passen les vacances a l'abadia. Enric Fernández.
23: L'Ajuntament repartirà 10.000 postals en anglès i castellà als hotels i restaurants per donar a conèixer les 7 principals normes de convivència, les ordenances municipals i les del Decret de Turisme Responsable. També s'inclou el consum del gas del riure, l'òxid nitrós, que comporta multes que poden arribar als 3.000 euros, mentre que orinar a la via pública se sanciona amb 500. Marco Serra és l'alcalde de Sant Antoni de Portmany.
6: Això és una campanya de sensibilització i de comunicació, sobretot en el turisme que ens ve a vora, perquè coneguen les nostres ordenances i les normes de convivència i per intentar tenir un turisme més responsable. Tot això ve financiat amb els 3,4 milions anuals que rebem de fons ITS pel decret de turisme responsable.
23: Com explica el Batlle, la campanya informativa està finançada pels fons ITS a través del decret de turisme responsable, sous que també possibiliten la contractació d'agents de convivència. Seran 8 enguany, el doble que l'any passat, que se sumaran a la instal·lació de 119 càmeres de videovigilància.
4: La Policia Nacional ha desarticulat a Palma una organització itinerant internacional especialitzada en robatoris silenciosos a domicilis mitjançant tècniques sofisticades de serralleria. Hi ha dues persones detingudes i altres dues identificades que ja estan en cerca i captura internacional. Un dels arrestats té antecedents a França per diversos delictes contra la propietat. Estan considerats els autors del manco una dotzena de robatoris amb força que s'han produït des del febrer a la capital balear.
5: Segons la investigació, els membres de la banda seleccionaven amb cura els domicilis en els quals havien d'actuar, cercant pisos desocupats en la tècnica del fil invisible a l'entrada, que posaven per comprovar si la porta s'havia obert els darrers dies. Una vegada trobaven l'immoble adequat, obrien els panys amb eines de gran precisió per no fer-los malbé i no deixar danys visibles. Quan eren dins dels immobles, s'emportaven doblers, joies i altres elements de valor, mentre un dels membres esperava fora per alertar de la presència de veïnats o policies. Dos dels sospitosos varen ser detinguts ahir, just després de cometre un robatori en un habitatge. En el vehicle en el qual es desplaçava es varen localitzar claus mestres, dobles en efectiu, així com altres eines especialitzades per obrir portes. En el registre de l'habitació d'hotel, on estaven allotjats, s'han intervingut més de 6.000 euros en metàl·lic, joies i telèfons mòbils.
11: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
7: ENISA, financiación que construye futuro. Si tienes una startup o una pyme innovadora y quieres impulsar su crecimiento, te ofrecemos préstamos participativos sin más garantías que tu proyecto empresarial. Fondos con disponibilidad permanente desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros. ENISA.es, campaña financiada por la Unión Europea. Ministerio de Industria y Turismo. Gobierno de España.
9: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM.es.
10: Ei, tu vos pos?
24: Jo un granissat colonet. L'estiu té un nom, colonet.
25: I de colonet per tothom.
24: Temps d'estiu, temps de colonet. Colonet, el despingüino.
26: Vols formar part de la policia portuària? L'autoritat portuària de Balears convoca places fixes per als ports d'Alcúdia, Maó, Eivissa i La Savina i una borsa temporal al port de Palma. Oferir informació contínua i beneficis socials. Inscriu-te abans del 1 de juny a la seu electrònica de Ports de Balears.
11: Escoltau l'informatiu migdia, IB3 Ràdio.
4: Ho dèiem al principi de l'informatiu, Sanitat amplia el cribratge de càncer de mama i es farà a les dones a partir dels 45 anys i fins als 74. Actualment, el grup etari al qual es dirigeix aquest cribratge va dels 50 als 69 anys. L'objectiu és detectar possibles tumors en fases més primerenques. Les dades apunten que un de cada 10 càncers de mama es diagnostiquen en menors de 50 anys.
5: La implantació serà progressiva i les comunitats disposaran de fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat, segons informa el Ministeri. La decisió s'ha pres en el si de la Comissió de Salut Pública i tindrà un impacte que superarà els 500 milions d'euros entre els anys 2025 i 2029. Ja hi ha algunes comunitats que tenen ampliada la franja d'edat d'aquestes proves. Així, a Navarra, Castella i Lleó, La Rioja i Castella i la Manxa ja s'ofereix a les dones d'entre 45 i 49 anys, mentre que Galícia inclou el tram dels 70 als 74 anys. En tots aquests grups, la taxa de detecció infecció va ser similar a la d'entre 50 i 69.
4: No deixem els problemes de salut pública perquè el suïcidi i les tentatives suïcides ho són. De fet, un centenar de persones es lleven la vida cada any a les Balears i detectar a temps els senyals d'alerta i reforçar l'atenció a les persones més vulnerables són claus per prevenir aquesta problemàtica. En aquest sentit, el govern ha posat en marxa un programa específic a l'Hospital Sant Joan de Déu.
5: El suïcidi és la principal causa de mort no natural a tot l'estat, una realitat sovint silenciada i estigmatitzada, envers la qual, diuen els experts, cal rompre el tabú i parlar-ne.
0: Cada cifra, además, como pueden imaginar, hay una historia, hay familias, hay entornos cercanos profundamente afectados, hay evidentemente un sufrimiento que no siempre se ha sabido ver como sociedad y que, sobre todo, pues no se ha sabido acompañar a tiempo.
5: El 2025, un total de 2.541 persones telefonaren al SAMU 061 per trobar-se en risc de suïcidi. Reconstruir el seu vincle amb la vida és possible i necessari. Per això, des d'avui, la Conselleria de Salut ha posat en marxa el programa d'acompanyament a la prevenció suïcida, que a través de l'Hospital Sant Joan de Déu disposarà de més recursos de prevenció, acompanyament i suport terapèutic. Escoltam la consellera Manuela García.
1: Estas personas serán derivadas al Hospital San Juan de Dios, donde un equipo de psicólogos, su equipo de psicólogos, será los que traten de hacer la intervención psicológica necesaria para ayudar a esa persona y que salga de esta situación.
5: Cada día en las Illes se tenen 10 tentativas suicidas.

0: Indignació a Figueres, a Girona, pel darrer assassinat masclista. Avui els veïnats han guardat un minut de silenci a les portes de l'Ajuntament d'aquesta localitat catalana en memòria de la víctima, una dona de 33 anys, apunyalada per la seva exparella, un home de 48, que la va atacar minuts després de sortir de la garjola on es trobava per agredir-la i rompre l'ordre d'allunyament que tenia imposada.
1: El batlle del municipi, Jordi Masquef, visiblement emocionat, ha demanat que es depurin responsabilitats per un sistema que diu ha fallat.
2: Nosotros nos hemos de preguntar qué ha pasado, que una persona que había o que merecía protección y que la había pedido y que la protección se había acordado, pues que el resultado haya sido de muerte. Esto nos hace llevar a una reflexión sincera y profunda, que es que el sistema ha fallado.
1: Segons fons policials, l'home amb antecedents i un llarg historial de violència tenia un ordre d'allunyament de l'exparella i l'havien detingut diverses vegades per haver-la trencat, l'última de les quals només unes hores abans d'atacar la víctima. Segons explica el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dilluns es va fer un judici ràpid on l'agressor va acceptar una pena per maltractament de 6 mesos de presó i un ordre d'allunyament. Hores després, el tornaven a detenir per lesions a la mateixa víctima, que va quedar citada aquest dilluns per una exploració forense. La víctima no es va presentar davant el jutge de guàrdia i el detingut va quedar en llibertat i poca estona després ha apunyalat la víctima en ple carrer davant nombrosos testimonis que, tot i retenir l'agressor, no varen poder salvar-la.

0: A la plana internacional, el president xinès insta a Vladimir Putin a construir un món més just i equitatiu davant l'hegemonia nord-americana.
1: És un missatge que Xi Jinping ha traslladat al cap d'estat rus, a qui ha rebut a Pequín just 5 dies després de la visita de Donald Trump. En la trobada entre ambdós mandataris també s'ha parlat de la construcció d'un gasoducte que permetria a la Xina cobrir una vuitena part del seu consum.
0: I el secretari general de l'OTAN sosté que la retirada de tropes nord-americanes d'Europa no el sorprèn i que no afectarà la defensa de l'Aliança.
1: En una roda de premsa des de la seu de l'OTAN a Brussel·les, el dia abans de la reunió de ministres d'exteriors a l'Aliança, a Suècia, Mark Rutte ha afirmat que la reducció de forces nord-americanes s'emmarca en un ajustament progressiu i esperat que respon a la necessitat que Washington les traslladi cap a la zona entre l'Índic i el Pacífic.
0: El Banc Global de Llavors de Svalbard, a Noruega, ha estat reconegut amb el Premi Princesa d'Astúries de Cooperació.
1: Es tracta d'una instal·lació amb més d'1,3 milions de mostres que presenten milers de varietats de plantes cultivables, essencials per a la seguretat alimentària de la humanitat. El jurat ha reconegut la cooperació silenciosa d'aquesta infraestructura, crítica i estratègica com a llegat per a les futures generacions.
0: Tot això avui, 11è dia de vaga dels metges, el col·lectiu Reconèixer Desgast davant la mobilització més llarga que han fet fins ara, però asseguren que no afluixaran. A les Balears, recordem, el seguiment ha estat similar a les darreres jornades, amb més impacte a determinats serveis hospitalaris com anestèsia. 2:30, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
2: Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Edició Menorca. Excel Camarasa.
3: Bon dia, Menorca. La plaça d'Esborn de Ciutadella ha de tornar a tenir aparcaments i circulació de cotxes. Ho exigeix de manera immediata el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears. En una sentència de la setmana passada, sosté que el consistori va executar la pacificació sense cap aval administratiu. Recorda, més, que el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible no està encara aprovat. Tot d'una, en donar més detalls.
2: Edició Menorca. Excel Camarasa.
4: Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. Y tú, infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
3: Entrem en matèria. El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears estima la denúncia d'alguns empresaris de Ciutadella i ordena revertir de manera immediata la pacificació de la plaça d'Esborn. Considera que l'Ajuntament ha actuat per la via dels fets, això és, sense resolucions ni acords que avalin la retirada de vehicles d'aquesta cèntrica plaça.

0: Casco antiguo, un montón de gente mayor.
1: Aquesta sentència anul·la la decisió del contenciós administratiu de Palma que va considerar que prevalia l'interès general sobre l'interès econòmic dels comerciants de la zona. L'advocat que porta el cas i que defensa els empresaris denunciants és Víctor Carrera.
2: Entendemos que esas decisiones no están amparadas por ningún tipo de procedimiento administrativo y que por tanto son vías de hecho y no se deberían aceptar.
1: És una mesura cautelar contra la qual l'Ajuntament té ara 30 dies per presentar un recurs de cassació. La sentència sobre el fons de la qüestió s'espera per d'aquí a un any, que amb els futurs recursos pot allargar-se encara un any més. Mentrestant, s'ha de tornar a permetre el trànsit rodat i habilitar els aparcaments que es van eliminar.
2: El ayuntamiento tendría que revertir, o sea, tendría que permitir de nuevo tanto el aparcamiento como la circulación en la plaza y la medida cautelar estaría vigente en principio hasta la finalización del procedimiento.
1: Al carrer, la gent prefereix una plaça sense vehicles.
3: Ara és un mal de cap bastant gros que ho tornin a posar. Però bueno, a veure.
4: En cotxos, que dius? Per res de la vida de Mosguardi, això és caral. Per res tornaria a posar cotxos.
5: No, jo per a mi me gusta tal com està, la verdad. Sobre todo estos años que se han hecho las fiestas de los niños, en el carnaval, todo abierto. A mí me gusta tal como está.
6: Jo troc que ara que ja ho tenim així, troc que ho deixaria així, perquè tornar enrere me sembla que el problema dels cotxos el tenim ben igual a la Ciutadella. No tenim massa cotxos per tan poc aparcament.
1: La sentència no estima la petició dels empresaris de recuperar la parada de bus de la plaça dels Pins. Tota la pacificació de la zona del municipi es va executar fa just un any abans de la celebració de les festes de Sant Joan. L'Ajuntament de Ciutadella no ha volgut per ara fer cap valoració d'aquesta decisió judicial i ha convocat els mitjans per demà de matí.
7: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
1: Seguim parlant de mobilitat perquè a la urbanització de Sant Tomàs ja s'han fet les millores en mobilitat que han mantingut allà de l'avinguda central de la urbanització durant els darrers mesos. S'ha construït un nou carril bus, reubicat l'actual aturada d'autobús de l'avinguda central i també s'ha reorganitzat l'espai d'aparcament. Es resolen així les dificultats de maniobra dels busos i dels vehicles particulars que havien comportat retards, problemes d'accessibilitat i fins i tot incidents de circulació. També s'ha ampliat la vorera superior, s'ha instal·lat nova il·luminació i s'han creat 35 noves places d'aparcament. Ho ha explicat el president del Consell d'Olfo Vilafranca i la batlessa d'Es Migjorn, Antònia Camps.
8: Tenim una millor aturada de transport públic i, per tant, donem un millor servei tant en els menorquins com en els visitants. Han millorat la seguretat perquè antes es mesclava el que era el tràfic particular, els cotxes amb la parada d'autobús.
9: Van tenir moltes complicacions durant 2 anys perquè el bus no podia maniobrar dins el que era el pàrquing perquè teníem la marquesina i la parada de bus dins el pàrquing i la veritat era un problema molt greu.
1: La batlessa també ha carregat durament contra costes per no haver arreglat encara les passarel·les ni les rampes d'accés a la platja que van quedar malmeses en els temporals d'hivern. Denuncia una vegada més la deixadesa del Ministeri quan d'aquí a pocs dies s'inicia ja la temporada alta.
10: Intentaríem posar-ho bé, però és que no mos donen permís tampoc. No mos deixen tocar ni un tros de llenya, ni un còdol, ni mos deixen tocar res. O sigui, si vosaltres no sou capaços d'aclarir un problema tan greu com el que tenim, pues, per lo menos doneu potestat a l'Ajuntament perquè ho pugui fer. Però ni això tampoc. O sigui, és molt trist. Costes se'ls ha de plantar, i no jo, sinó que mos haurien de plantar i mos han plantat tots els municipis, les baldes de tots els municipis, i jo crec que és hora de tocar-li les orelles ben tocades.
1: També ha avançat Antònia Camps, que espera tenir el varador operatiu a finals de juny. Els vaixells Girolama i Sirius, que formaven part de la flotilla internacional amb destinació a Gaza, han estat interceptats a prop de 300 quilòmetres de la franja i en aigües internacionals per l'exèrcit d'Israel després de més de 24 hores de tensió a la zona. A bord de cada un d'aquests vaixells hi viatjaven per separat els menorquins Lluís de Moner i Alonso Santos.
11: Hola, mi nombre es Alonso Santos Rivera, miembro de la Global Summon Flotilla y ciudadano español. si està

0: viendo este vídeo es que he sido secuestrado por las fuerzas de Israel, junto con mis compañeros. Solicitamos y rogamos que se difunda este vídeo y que presionen a los gobiernos internacionales para nuestra liberación junto con la liberación del pueblo palestino. Nuestra causa és justa, viva el poble palestino.
1: L'organització de la flotilla ha alertat que desconeixen on es troben exactament alguns dels activistes interceptats i també quina és la seva situació. També ha assegurat que algunes persones han estat empresonades, cosa que diuen constitueix una vulneració dels drets humans. La flotilla tenia com a objectiu denunciar el bloqueig sobre Gaza i traslladar-hi ajuda humanitària en una acció internacional de protesta i visibilització del conflicte. Santi Oliver, que va ser detingut en la primera flotilla, en la primera missió humanitària, explica quina deu ser la situació actual dels detinguts.
2: Segurament ara mateix estaran en el procés d'entrada a la càrcel. Estaran, és possible, en una furgoneta, en jaules en les quals no se poden mover, con algunos con ataques de pánico, con gritos dentro de las furgonetas metálicas sin casi aire, sin... Yo creo que a estas horas es más o menos lo que deben estar viviendo el proceso este y bueno, ya les han despojado de todo, de bolígrafos, de sus medicinas, de absolutamente todo, estarán con un chándal y nada más.
1: Precisament un centenar de persones es van manifestar ahir al Port de Moa per protestar contra aquest assalt de l'exèrcit israelí a la flotilla. Els manifestants es van proveir de banderes i del suport per mar de dues embarcacions per fer visible el seu rebuig a la decisió d'Israel d'interceptar més de 50 embarcacions. La marxa va sortir del parc de Rotxina i va recórrer bona part del port entre proclames a favor de la llibertat del poble palestí i crits de condemna cap a l'estat d'Israel.
3: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
1: Més qüestions. Els treballadors de la ITV denuncien que la situació està empitjorant i no descarten noves mobilitzacions. Fa 3 anys exactes van iniciar ja una vaga indefinida per reivindicar millores salarials i reforços per poder assumir la feina. Actualment, la manca de personal i l'estrès que pateixen els treballadors fan que el servei sigui del tot deficient. Juan Soler és representant sindical a la ITV.
4: Casi que diria que seguim casi pitjor, ¿vale? Perquè al final som menys gent que érem, la càrrega de treball segueix sent cada vegada més alta, al final el parc automobilístic de Menorca té una mitja de 14-15 anys, saps? I els vehicles venen, al final són com 60.000 cotxes. Aquí al final som 4 gatos fent feina.
1: Això, sostenen, genera molt mal ambient a les estacions i moments de nervis i tensió amb els conductors, que han de fer també llargues cues per poder passar aquesta inspecció que és obligatòria. Un estrès que s'agreuja en veure que no hi ha solució a curt termini.
4: És que a curt termini jo no li veig solució de moment. És la constància del dia a dia que estem fent i seguir. Però que al final l'únic que se genera és tot el dia mal rotllo, saps? Perquè la gent ve nerviosa, arriben a l'oficina, xillen a les pobres de l'oficina, les tracten mal, surten fora una cola d'una hora, ja comença el calor, la gent nerviosa, tu nerviós, perquè veus l'estrès i és un estrès constant que al final te petarà per algun lloc.
1: Els treballadors culpen directament al Consell, precisament al Departament de Mobilitat, va anunciar fa un mes que iniciava el procés per multar l'empresa Certio, la concessionària de la ITV, per incompliment de contracte. Per ara, l'expedient es troba en els serveis jurídics i no se'ls ha imposat encara cap sanció. Menorca tindrà el proper curs 2 noves línies d'autobús de transport escolar que connectaran amb els centres de formació professional de Ciutadella i de Mó. És la principal novetat que s'ha presentat a la reunió anual entre els docents i la Conselleria d'Educació. La nova línia d'autobusos pels alumnes d'FP també s'aturarà a Loes, Mercadal i Ferreries. Cal recordar que Ciutadella es posarà en marxa el curs vinent al nou centre integrat d'hoteleria i turisme. A Antoni Vera, conseller d'Educació, el sentim.
5: En 2 rutes escolars que hi haurà, una que sortirà des de Ciutadella i que arribarà fins a Vintaufa i una altra que sortirà de Mó i anirà fins a Ciutadella.
1: En la reunió els professors també han pres nota dels canvis normatius que s'aplicaran durant el curs vinent. Joana Fullana és directora del Vial Martí de Ferreries.
6: Llàstima que sempre sigui tan correcuita, perquè clar, són molts temes a tractar. Nosaltres hi ha dat que hi ha molt de canvis normatius, això vol dir molta feina de llegir normativa.
1: També s'havia denunciat mitjançant una carta pública que l'Institut Pasqual Calbó de Mot tindria només 3 cursos de primer d'ESO i el Joan Ramis en guanyaria un. Finalment, s'afegirà un nou curs de primer al Pasqual Calbó.
5: Ja xerrat avui de matí en la directora de centres, Pasqual Calbó tendrà 4 cursos. Tendrà 4 a Pasqual Calbó, 4 escat de Llevant i 5 és Ramis.
1: I l'Institut Joan Ramis i Ramis acollirà el batxillerat d'excel·lència d'acord amb criteris de rendiment acadèmic dels alumnes.
3: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
1: En plana política, el Parlament crearà una comissió d'estudi sobre l'aplicació del descompte de resident. La proposta de Més per Menorca ha comptat amb el suport de tots els partits, excepte el PP. Pretén fer una anàlisi de com el descompte del 75% no està, diu, actualment funcionant. Els terminis fixats són fer la tasca tècnica fins a finals d'any perquè de cara a principis del 2027 es pugui elaborar ja la proposició que s'enviarà al Congrés. Josep Castells és portaveu de Més.
7: És un mecanisme que serveix no per beneficiar econòmicament el resident, sinó per beneficiar econòmicament les companyies. Per què? Perquè com que no hi ha un topall, les companyies, com que saben que el client té un 75% de descompte, van pujant els preus, de manera que el resident acaba pagant el mateix i la companyia doncs, guanya aquest 75% de benefici. S'ha de dir que aquest problema és molt més greu a Menorca, Eivissa i Formentera que a Mallorca.
1: I acabem explicant que el quart incendi en el darrer any a la planta de residus de Milà posa en alerta al Consell. És una situació que es repeteix amb freqüència en aquesta planta de tractament. Medi Ambient demana a l'empresa gestora de la planta més mesures de precaució per evitar que es torni a produir un nou foc a l'abocador. L'incendi va afectar entre 200 i 300 metres quadrats i encara no se n'ha identificat l'origen. Sentim el conseller insular de Medi Ambient, Simon Gornès.
8: Hem donat instruccions a l'empresa de que a mesura que se vagi colmatant, tirin tot d'una la cobrició, que és el que impedeix que circuli l'aire i que aquesta combustió interna s'eviti que se pugui inflamar.
3: Edició Menorca. Excel Camarasa.
9: Cada dia t'explicam l'actualitat de Menorca a El Dia Menorca. El Dia Menorca, de dilluns a divendres a partir de les 12, a IB3 Ràdio. El Dia Menorca. Fet a casa.
1: Dues i pràcticament 45 minuts del migdia. Això és tot per ara. Recordin que l'actualitat continua aquí, a la sintonia d'IB3 Ràdio.

0: Informatiu migdia. Esports. Toni Fuster, bon dia de nou.
1: Bon dia, Sara.
0: La plantilla del Real Mallorca prepara el darrer partit de Lliga contra l'Oviedo amb la tornada de Mascarell i la recuperació de Valient.
1: El capità i central en l'Oba, Martin Valient, que va acabar lesionat en el Ciutat de València, s'ha entrenat en normalitat amb el grup i tot apunta que estarà en condició per al partit davant l'Oviedo. A més, Omar Mascarell, reconvertit en defensa central, tornarà dissabte a la convocatòria després d'haver complit la sanció en un partit vital per la permanència, en el qual, a més de necessitar el vermell sumar altres punts, també necessitaran una sèrie de combinacions de rival directes. Però no tot són bona notícia del vestidor mallorquinista, perquè el tècnic Martín de Michelis perdrà el lateral Johan Mojica per sanció. Raillo es dubta per jugar. Avui el primer 15 minuts de l'entrenament a porta oberta no ha sortit al terreny de joc. En el programa Esport 3 d'aquesta casa hem parlat amb l'exfutbolista del Mallorca, Jovan Stanković, que ha opinat de la situació de l'equip i la gestió del club.
2: Ah, no, tirar la toalla nunca. Siempre cuando hay que luchar hasta último momento, también Oviedo, aunque está ya en segunda división, te va a venir aquí. No pasar las vacaciones por Mallorca, seguro van a jugar y no va a ser un partido fácil. Por lo menos quieren hacer un buen partido y no hacer ridículo. Entonces no va a ser partido fácil. Primero porque te viene Oviedo con ganas de jugar bien, jugar fuerte, intentar ganar partido, y por otro lado el entorno, vamos a ver, un entorno una afición cabreada.
3: Sí, sí.
2: Entonces no será nada fácil.
1: El que en pensa Jovan Stanković es que el club necesita fer canvis.
2: El club necesita muchos cambios porque llevamos mucho tiempo haciendo cosas mal, porque llevamos, después de la final, esto ya no es el club, por lo que he visto, no es el club que vimos hace dos años. Que desde año pasado, me parece enero, desde año pasado ya se veía cosas diferentes, cosas que a mí no me ha gustado, y mira, en un año y medio, mira dónde hemos llegado.
1: I a banda del partit i de les opcions del Mallorca per la permanència, el Southampton de Kyle Larin ha estat expulsat de la final del play-off d'ascens a la Premier League pel cas d'espionatge en el que es va veure involucrat. Una notícia que directament esquitxa els interessos del Mallorca perquè, en el cas d'haver ascendit el conjunt anglès a la màxima categoria, aquests haurien pagat 4 milions d'euros en condició de traspàs del jugador canadenc.
0: Setmana gran per al Barcelona. De les mallorquines, Catacoll i Patri Guijarro, després d'aixecar el cap de setmana el tercer títol de la temporada, cercaran dissabte guanyar la Lliga de Campions.
1: A partir de les 6, el Barça jugarà la gran final a Oslo contra l'Olympique de Lió. El conjunt blaugrana vol tornar a regnar a Europa. Si aconsegueixen la victòria, les dues jugadores mallorquines tancarien una temporada perfecta en ple de títols, es Catacoll.
4: La gente lo ve muy fácil, ¿no? Ganar la Liga, ganar la Copa, ganar la Supercopa, venga, es solo la Champions, ¿no? Es que es un trabajo de cada día, de currar, de entrenos de mañana, de tarde, de muchas horas dedicadas a esto. Al final, siempre lo digo, el rival que sea es un 50-50, porque al final juega muchas cosas, no solo juega al fútbol, juega la emoción, juega la mente, juega mil cosas, entonces no creo que... me da igual si me ponen favoritas o no, porque es una final y sé lo que es.
1: Aquest és conscient que estarà davant un dels millors equips del món. Que l'entreni un ex del Barça, com Jonathan Giraldez, no té importància.
4: Me enfrento al Lyon, a uno de los mejores equipos del mundo, el entrenador que sea, sabemos el equipo que es. Entonces, bueno, al final, que sí, que puede dar el morbo de que es el entrenador, pero realmente a mí me da igual.
0: I a la segona federació, el Poblense es prepara per fer el gran vot a la categoria superior.
1: L'Àguiles és el rival del Poblès a la gran final del play-off d'ascens a la primera federació. Diumenge a les 12, a l'estadi centenari El Rubial, el conjunt que entrena Òscar Troya cercarà un resultat positiu en vista a la tornada també a les 12 del diumenge de la setmana que ve a Sa Pobla. Sentim el davanter blaugrana, Aitor Pons, ex jugador durant dues temporades de l'Àguiles.
5: Sí, sí, al final són coses que passen en el futbol i, bueno, li desig molta sort, però, bueno, jo, en principi, pues, si ja el club és ascendit, anarem a per els 3 punts i espero que duguem un bon resultat per culminar aquí a la volta 700.
1: I a la tercera federació, Carlos Martínez s'ha convertit en el nou entrenador del Santanyí i Raúl Casany ha renovat en la Societat Esportiva Eivissa.
0: En bàsquet, el jugador menorquí del Real Madrid, Sergi Llull, jugarà a la semifinal de l'Eurolliga.
1: L'escenari per a la disputa d'aquestes semifinals i finals serà el pavelló Waka d'Atenes, on hi juga el Panathinaikos. Real Madrid, València, Olympiacos i Fenerbahçe disputaran el títol. La primera semifinal serà divendres, a les 5, amb el partit Olympiacos-Fenerbahçe, i a les 8, la segona semifinal amb el València-Real Madrid. Els guanyadors de cada partit disputaran diumenge la gran final. Sentint Sergi Llull.
3: Es difícil jugar una Final Four, pero es más difícil ganarla todavía, ¿no? Porque son los cuatro mejores equipos de Europa este año y seguro que se nos va a exigir muchísimo, pero es una cuestión de hambre y de quererlo más que el rival. Los partidos previos contra ellos pues no sirven de nada, ¿no? El viernes es una nueva final, vamos a intentar jugar nuestras armas, intentar que lo que ellos hacen bien pues no lo hagan tan bien, preparar pues cosas para intentar sorprender y veremos qué ocurre el viernes.
1: A banda de l'Eurolliga, divendres a partir de les 9 del vespre, l'Estia Menorca vol remuntar la sèrie dels quarts de final del play-off d'ascens a l'ACB contra l'Eima Corunya i per això necessita guanyar els dos pròxims partits a Vintaufa per forçar el cinquè enfrontament. Precisament Sergi Llull també ha volgut donar ànims a l'equip menorquí.
6: Quería desearos mucha suerte y mucho ánimo para el partido del viernes en Vintaufa. Estoy seguro que lo vais a dar todo y aunque la serie esté cuesta arriba, ya sabéis que rendirse nunca es una opción ahí en Menorca. Así que a por ello y mucha suerte.
0: Més bàsquet perquè el Clas Sant Antoni vol fer el més difícil i aconseguir dissabte la tercera victòria a domicili d'aquest play-off d'ascens a primera FED.
1: Espera el Caja 87, la plantilla amb més pressupost de tota la competició. Víctor Sancho, bon dia.
7: Bon dia. Com en les dues darreres temporades, el somni de l'ascens està ja a només dos partits. Josep Maria Barrocal ja té els seus jugadors concentrats i estudiant a fons el seu rival. El pívot montenegrí dels Pormanyins, Nikola Zizic, diu que ja estan totalment immersos en l'anàlisi del rival. Que ningú dubti d'això.
8: Vosotros pensáis que no lo hemos analizado, pero eso ya es el segundo día que lo llevamos analizando, así que el míster empieza pronto. Es una plantilla con un montón de nombres, que juega bien, que juega a un ritmo alto y que en cualquier momento puede pillar una racha en cual están muy enchufados en el partido. Obviamente la confianza de que hemos ganado los cuatro partidos es importantísima para nosotros. Lo que a mí me gustaría decir sobre, sí, jugué bien, pero jugué bien porque el equipo ha hecho su trabajo.
7: L'anada de la final per l'ascens dissabte a les 8 de la tarda des del Palau d'Esports San Pablo de Sevilla, Caja 87, Clas Bàsquet Sant Antoni.
0: En vela, Paula Barceló ja és a Mallorca amb la seva medalla de plata aconseguida en el Mundial de 49.
1: La regatista del Club Nàutic de Serenal va aterrar a Llora Baixa i l'han rebuda els seus familiars. Paula Barceló, juntament amb la canària Maria Cantero, va veure com a la darrera jornada a les aigües franceses la tripulació noruega els prenia l'or. Tot i la decepció, la mallorquina valora la plata aconseguida.
9: Crec que bueno, va estar un final que no sé que mos hagués agradat, però bueno, en el final, bueno, amb el pas del temps un poc, veus que amb un pot de perspectiva que ha estat un gran resultat igualment. I la veritat és que molt contentes. La veritat és que el darrer dia pues, no van navegar molt bé, això és una realitat, i bueno, al final van perdre, això ens va complicar, però bueno, això és l'esport, que a vegades te dona el millor i un altre te dona el pitjor.
0: I acabem amb tenis.
1: Sí, bones notícies per al santanyiner Jaume Munà, número 39 del món, que s'ha imposat per un doble 6-4 a l'argentí Francisco Comesaña en el partit del vuitant de final del torneig ATP 250 de Ginebra, que ha acabat fa 5 minuts.
0: Gràcies, Toni. Després dels esports arriba la cultura. Abans, però, una pausa per la publicitat.
10: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Wine Days Deo Binissalem, del 22 al 31 de maig. El divendres 22 de maig, a partir de les 6:30, t'esperam a la festa Wine Days al claustre de Sant Francesc de Palma. Vi, gastronomia i música en directe amb 11 cellers i tapes eco, amb venda anticipada. Consulta el programa a binissalemdeo.com. Wine Days Deo Binissalem, cofinançat per la Unió Europea.
11: El sol que no surti avui.
12: No et perdis la gala dels Premis dels Teatres i Auditoris Públics de les Illes Balears amb el màxim glamour al Teatre Principal d'Inca. Presentada per Inés Mateu i Xisco Nadal i amb concert gratuït de Maria Haim per tancar la nit. 22 de maig a les 20 hores. Entrada gratuïta amb reserva prèvia. I en acabar, brindant per la millor cultura. Visita els millors oftalmòlegs per tractar els teus problemes de visió amb l'última tecnologia i cirurgia refractiva premium amb lents intraoculars, làser i de cataracte. Demana cita a Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca telefonant al 871-160-180 o a miranza.es. Miranza, l'excel·lència en oftalmologia més a prop teu.
13: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.

0: Cris Joanicó apel avui a una roda de premsa. I la mateixa cançó, tal com sona a Rosa Desvents, el seu nou disc, el primer conceptual de la seva discografia, amb els vents com a element central, que avui s'ha mostrat als mitjans de comunicació i que es presentarà en directe. Sandra Martínez, bon dia.
1: Bon dia.
0: Dia 13 de juny, al Teatre Principal d'Inca.
1: Juanico comparteix vent, que és el mateix que dir que comparteix cançons, amb Medemar, amb Marina Vivefeis, amb Carles Belda, amb Xavi Lozano. Ells l'acompanyen en aquesta proposta que torna a la mescladissa que tant li agrada, el rock que va deixar aparcat amb l'anterior treball, on musicava la poesia de Joan López Casasnovas i d'on va néixer precisament la idea de transformar la seva illa en un mirador des d'on deixar-se endur per tots els vents.
2: Convertir així de Menorca en una mena de, una espècie de talar, d'altar, un punt més elevat per poder mirar que me venia de la direcció de cadascun dels vents. Ja pot ser música, pot ser artístic, pot ser cosa que està passant actualment, coses que estan passant, pot ser sensual, pot ser qualsevol cosa, és igual.
3: Hi ha dies en què veig el cel plorant i a tu el limarró en què se pot macaronar.
1: I els vents li han fet denunciar, per exemple, la situació de Gaza, un desastre, destaca l'artista, que encara dura, però també ha cantat a l'amor, al paisatge o fins i tot el que suposa viure en un poblet petit. Joanico torna a escriure d'allò que toca amb les mans i un volcà, a més, com més li agrada.
2: He tornat una mica allò que sempre m'ha agradat fer, que és una mica d'aquí o una mica d'allà. Ara un funky, ara un rock, ara un rhythm and blues, ara un tema un poc més reggae soul, ara una balada més mediterrània, tot amb aquest lligam d'aquests músics i sobretot ara crec que ens lligam d'aquest concepte que és els vents de Menorca, com us arriben. Ja, no sé si aquí us arriben tots, però allà ja dic jo que sí que us peguen i ben fort, normalment.
3: Escoltes vent, adéu una música que t'acaba absorbent.
1: El disc comença amb la tramuntana, acaba per Mestral, la vida passa per aquests 8 temes i la venda des d'ara també avui en vinil, després que el conflicte a l'Iran, per cert, hagi endarrerit la seva arribada. La cita amb el directe, ja ho sabeu, serà dia 13 de juny al Principal d'Inca.
4: Veig la primera lluna de matinada, crec que avui ja no t'escriuré.
0: I obre les portes als grans festivals musicals de l'estiu, parlant del Satèl·lit Fest.
1: Que obre amb compromís amb la sostenibilitat, també amb paritat de gènere. Estem parlant d'aquest festival que dissabte torna al quarter general Luque d'Inca amb una cinquena edició amb noms propis destacats com els de Maria Jaume, Xisc i Ànimos Parrec.

0: I quan arribem a les 3 és moment d'actualitzar els titulars més destacats d'aquest dimecres 20 de maig, jornada de ressaca després de la imputació de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero per la seva presumpta relació amb la trama vinculada al rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Avui Pedro Sánchez ha tancat files amb ell i demana respectar el dret a la presumpció d'innocència. Olivia Navarro, bon dia.
1: Bon dia. El president espanyol manté, per tant, el seu suport a Zapatero, mentre Feijóo, del Partit Popular, li recrimina que sense el seu Consell de Ministres Zapatero no hagués pogut cometre els delictes que ara li imputen. Els socis d'investidura, per la seva banda, es mostren prudents, però també decebuts. Escoltem primer Sánchez, després Feijóo i acaba Gabriel Rufián d'Esquerra.
2: Toda la colaboración con la justicia, toda, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
3: España está gobernada por corruptos y yo me voy a encargar en cambiar todo esto.
4: Si esto es verdad, es una mierda. Es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor.
1: Aquí a les Illes, la presidenta del govern, Marga Proens, també ha demanat explicacions als socialistes, més per Mallorca i més per Menorca, tot i demanar respecte també per aquesta presumpció d'innocència de Zapatero. Sí que reconeixen que el que han llegit a la interlocutòria els fan pagueir.
0: Sanitat amplia els cribratges de càncer de mama, començaran als 45 anys i fins als 74.
1: És a dir, 5 anys abans de que quan es començaven a fer les mamografies per Seguretat Social, s'estendran 6 anys més que fins ara. L'objectiu final és reduir la mortalitat amb detecció precoç de tumors. La proposta l'ha aprovada la Comissió de Salut, que manté en canvi la periodicitat bianal d'aquesta prova. Això sí, les comunitats tenen ara fins a 6 anys per aplicar aquests canvis.
0: Les Balears, la comunitat que més redueix la sinistralitat laboral al primer trimestre de l'any.
1: El nombre d'accidents a la feina ha superat els 3.600, que és un 9% manco que un any abans. La gran majoria han estat lleus, 13 però han estat greus, mentre que no s'ha produït cap accident mortal. Les inspeccions s'han centrat sobretot en el sector de la construcció, segons ha explicat la consellera de Treball, Catalina Cabré.
5: Des del principi de tot varen posar focus a construcció, sobretot per un motiu. Amb independència de les dades, que ara són molt bones, però amb independència d'això, els resultats sempre són els més greus.
0: Palma ha obert el concurs d'idees per remodelar amb un gran projecte l'antic estadi Lluís Sitjà.
1: Un espai abandonat des de fa anys on el consistori vol construir ara un nou pavelló esportiu i 650 places més d'aparcament. El projecte també preveu 32.000 metres quadrats de zones verdes. L'objectiu és poder licitar les obres l'any que ve amb un pressupost de prop de 44 milions d'euros.
0: El Tribunal Superior de Justícia de les Balears ordena que torni el trànsit a la plaça del Born de Ciutadella, fins ara només per a vianants.
1: El tribunal estima així la denúncia d'alguns empresaris, ordena revertir de manera immediata la pacificació d'aquesta plaça. Considera que l'Ajuntament ha actuat per la via dels fets sense resolucions ni acords que valin la retirada de vehicles d'aquest espai.
0: I està localitzat el cadàver d'una dona jove surant a la mà a una milla de Punta Gavina, a Formentera.
1: Tot apunta que pot tractar-se d'una persona migrant caiguda a la mà durant una travessia en barca entre Algèria i Formentera. És una ruta que en els últims mesos ha registrant nombroses arribades d'embarcacions a les Pitiuses. També s'han produït diferents morts. La darrera arribada s'ha produït avui mateix. 16 persones que han estat localitzades per la Guàrdia Civil al camí de l'Estofador.
0: 3 i 4 minuts és tot de moment. Més notícies al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio vos deixam en Tentol.
6: Més informació a ib3notícies.com.

Tento el número 1150. Heu de saber que dia 20 de maig de 1454, Alfons el Magnànim va concedir al jurat de Menorca el privilegi d'encunyar moneda pròpia.

Bon dia a tothom, com estàu? I de si va ser dia 20 de maig de 1454, ara fa 572 anys que Alfons el Magnànim va concedir al jurat de Menorca el privilegi d'encunyar una moneda que fos pròpia. Hem de dir que segles abans Menorca ja havia més una moneda pròpia, moneda que compartia l'oficialitat en les emissions pròpies d'Eivissa i de Mallorca, però que estaven limitades a moneda menuda i només tenien curs legal al Regne de Mallorca. Però avui fa aquests 572 anys que el rei Alfons el Magnànim va autoritzar l'encunyació de moneda mallorquina amb una estimació equivalent a 40.000 lliures d'aquella època. Tot i això, se sap que les institucions mallorquines varen protestar de manera formal i varen defensar el privilegi d'exclusivitat per fer moneda que s'havia atorgat a tot el Regne de Mallorca, per la qual cosa, l'any següent, l'autorització per l'illa de Menorca va ser revocada. I va deixar de fer-se sí i no, perquè 10 anys més tard, durant la Guerra Civil, Pere de Portugal va autoritzar Mahó, ciutat favorable a la Generalitat contra el rei Joan, encunyar dobbers, però sí, llavors la moneda se va acabar. Se va acabar fins que va arribar la Guerra Civil Espanyola. A la Guerra Civil, Menorca, l'única de les Balears en mans de la República, també va fabricar moneda pròpia. I vos demanareu si es conserven encara aquestes monedes. I de les autoritzades el 1454 per Alfons el Magnànim se'n conserven en perfecte estat. També de les fetes a Menorca per la República, per les que no tenim constància que n'hi hagi, és de les fetes per Pere de Portugal. Començant.

0: Com esteu? Ben trobats un dia més atento a aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, un programa que és ple de diversitat, que juga amb les paraules i també ho fa amb l'actualitat del dia. Aquest programa número 1150 té totes les lletres i qui les saben totes també són en Xisco Nadal, en Celestí Oliver i en Miquel Junc. I doncs sí, ja hi som a taula tots un dia més. Xisco Nadal, com anam?
1: Molt bon dia.
0: Celestí Oliver, com va?
2: Bon dia, bé.
0: I Miquel Junc, com bon estàu?
3: Dia, bé.
0: Ben trobats, avui dimecres, són dimecres, sí. Ja. Les setmanes passen tan aviat que ja no sabem ni quin dia mos trobam. Dimecres,
2: setmanes,
0: 20 de
2: mesos,
0: maig.
2: Anys.
0: Ha començat la calor. Comença, empenya. La calor, ho haureu notat, estimat ciutadà balears, que avui ja fa caloreta i s'espera també aquests dies que em faci, així que màniga curta ja molts aquí a l'estudi Beta Ràdio, de fet tots.
2: En Xisco va en xuquins.
0: I xuquins? Ja ha estat en xuquins i tot?
1: Ja ets entrets.
2: Ja els espardenyes.
0: Sí?
2: Sí, fins ara havia anat amb esportives, on se va tenir més hivern, sí.
0: Ja vas amb espardenya d'espart, sí, com que no ha de plau. No.
1: Ja hem acceptat la realitat. Bé, això d'arribar i suar les totes i a part de començar a llevar capes com una ceba, han dit no, ja anam com a de mig estiu, mig figa, mig rem.
2: El darrer pic que me'ls vaig provar les espardenyes va fer un diluvi, bé, diluvi entre cometes, però va ploure, i arribant a la ràdio, bé, res, pesava una tona. Clar, van enxupar.
0: És un clàssic, posa't les sabates d'espart als espardenyes i que se foti a ploure i que han de fer... Ja sabeu que l'espart no és amic de l'aigua, però bé, coses que passen. Avui també hem preparat molt de contingut i, Celestí, començant per tu, men, quin tenim?
2: Sí, jugarem a Tèntol, també repassarem l'actualitat del dia i avui parlarem de la nova edició, la cinquena del Stanley Fest, que se torna a fer aquest dissabte, 23 de maig, en el quarter general Luque d'Inca, amb un cartell que reivindica el circuit musical sostenible i situa l'escena de les Illes Balears al centre de l'escenari.

0: I del cartell del Satellite Fest està format per propostes de pop i urbana, com aquesta que sentim, Maria Jaume i també Xisca, per bandes com els Ànimos Parrec o Remei de Cala Fresca, amb qui parlarem precisament d'aquí una estona, i també de la banda menorquina Rudimentari i des del País Valencià Sexeni. Nosaltres parlarem, com dèiem, amb la component de Remeis de Cala Fresca d'aquí una estona.
1: I les escoltam, com sonen, perquè en Maria Jaume ara l'han sentida amb aquest Sant Domingo Forever, que segur que haurem d'alçar les copes a l'aire tots aquests que assistiu aquell cap de setmana al Satellite Fest, però també amb aquest Mal de Muntanya de Remei de Cala Fresca.
2: Que no regui les plantes, que no banyi els meus fills, que no begui més aigua, que ara és tot

0: Així estan en aquest remei de cala fresca i atenció, que avui regalarem 5 entrades pel festival. Atents a la pregunta del dia perquè podreu anar en aquest festival. El Satèl·lit Fest se fa a Inca aquest dissabte. Però avui també hem de rebre la nostra coreta d'aquest programa. Ja sabeu que n'és Raquel Agüeros i avui torna a venir ben a contracom.
1: Hola, hola, molt bon dia, corets i coretes del món. Com esteu? Avui tenim una contracor ben entretingut. No només les portades de sempre, ja ho sabeu, sinó també un cas que ahir mos va deixar ferits.

0: Aquest cas que mos ha deixat tan freds és Jonathan Andic, que ha sortit en llibertat després de pagar la fiança d'1 milió d'euros per eludir la presó per haver matat un homicidi a son pare, que recordem que era l'amo de Mango. I na Raquel avui sembla que em voldrà parlar, no?, per allò que ha dit. Això que mos ha deixat freds, diria que va per aquí.
1: Està sota secret de sumari, però sembla que hi ha indicis per pensar que, presumptament, en Jonathan Andic pot ser, ha tingut qualque cosa a veure en la mort d'en Isaac Andic, son pare. Tot apunta que seria per un tema d'euros, de fortuna, però veurem en què acaba tot. Jo avui de matí en parlava i és com tornar en aquells serials Falcon Crest.
0: Sí, totalment.
1: Succession, una cosa d'aquestes.
2: Quan dius doncs... un tema de duros, però són 4 pessetes.
3: No,
1: però me refereix que és un tema...
2: d'euros.
1: És un tema espuri, crematístic, econòmic, de fortuna, pecuniari.
2: De fortuna.
1: No, ho dic perquè sinonímia n'hi ha.
2: No de 4
1: però de vegades duros. També, tenir un registre planer, Celestí, és... és necessari.
2: Has de creir, sí, sí.
0: Doncs això, parlarem avui amb Raquel Agüeros, però tenim més temes, Miquel.
3: Sí, avui a la taula de redacció començarem donant-vos més informació sobre l'adaptació cinematogràfica que farà Marcos Cabotà d'Històries del Barri, una novel·la gràfica ambientada en el barri xinès de Palma dels anys 80, i en xerrarem amb ell, a veure com l'adaptarà
0: sí,
3: en, aquesta,
0: fet, còmic
3: en aquest còmic.
0: Que va
3: sí.
0: tenir molta anomenada, encara ara en té, un referent, aquest còmic, Històries del Barrio, i avui en sabut que Marcos Cabotà farà l'adaptació cinematogràfica, així que serà interessant saber com serà.
3: Sí, sí, ja mos contarà més coses després. També tornarem a parlar d'intel·ligència artificial, perquè vosaltres creus que plataformes com ChatGPT mos poden ajudar a discutir amb les nostres parelles o amb amics?
0: No se suposava que ajudaven a no discutir. No, en aquest cas a discutir.
3: A discutir, sí. Si mos poden ajudar a una discussió.
2: Però per què? Perquè jo me diu això i tu te diu això altre.
3: No, tu, per exemple, li demanes que li he de contestar a aquesta persona.
2: Ah, va.
3: Creus que t'ajudaria o empitjoraria les coses?
2: Com a orientador.
3: Sí.
1: I va un temps que la gent passava les converses de WhatsApp per ChatGPT, te passava per ChatGPT i li demanava ChatGPT opinió i sempre sortia o psicòpata o tòxic. Ho dic perquè també hem d'anar alerta com analitzam aquest tipus de material.
3: I a més que ChatGPT en segon quines preguntes no te sols fer el contrari, i jo crec que això pot empitjorar bastant la situació. Sempre que tu tens, o pensar que tu tens la raó sempre.
0: Sí.
3: Més que res perquè no sap qui ets l'altra persona ni sap què té l'altra persona en contra teva.
2: No te coneix tampoc.
3: A tu tampoc, no.
1: La importància del context, sempre.
0: Totalment.
3: Sí. I acabarem comentant les aventures de na Laura Escanes per Mallorca, que ha passat uns dies aquí gravant el reality show La Travessa VIP de 3CAT. I també han sabut que s'ha comprat una casa a Menorca. Després vos donarem més informació.
0: Aquestes famoses que ho mostren tot, perquè han fet, que se diu, aquesta guia per ses cases.
3: House tour.
0: House tour. Sí. I ha mostrat tota sa casa de Menorca. Quins sofàs ha comprat, a bones... bé, a bones exactament no, però ja te fas una idea de bones si ets de Balears. Com és, quin tapissos, com són els llits, com és la cuina...
1: És que si vols que t'ha sortit de franc, o ho mostres i
0: tu
1: fas...
0: Tu creus que sa casa li ha sortit de franc?
1: Jo estic convençut.
0: El mobiliari, pintura sí.
1: Jo estic convençut. Sa casa no, evidentment. Sa casa l'has de comprar, però després moblar-la.
0: Quan més, sí.
1: Si ho mostres, serà perquè després mires les etiquetes i descobreixes el perquè de tant de proselitisme i de tant de house tour.
0: Exacte. Llavors parlarem de la nova casa de Laura Escanes a Menorca i també d'aquests dies que ha passat per Mallorca, de la ruta que ha fet i més temes, Xisco.
1: A partir de la tercera hora d'Atento, a les 5, visitarà els nostres estudis aquí a Betes Ràdio el músic ciutadellenc Cris Juanico per presentar-nos el seu darrer disc, Rosa dels Vents.

0: El cantautor ciutadellenc Cris Joanico presenta el seu nou treball discogràfic Rosa dels Vents. Es tracta de 8 cançons dedicades a cadascun dels vents que bufen a Menorca, tramuntant, agregals, llevant, xaloc, migjorn, llebeig, ponent i mestral.
1: I va, aquí és vivent del món.
0: Exacte, com diria la Maria del Mar Bonet, com una bona dona marinera.
1: Sí, en parlarem perquè és vera que Cris Joanico ha dedicat una cançó a cada vent i és ben interessant. Aquesta que escoltau és la dedicada a mestral. Llavors, les sentirem totes, perquè a partir de les 5:30 vendrà també en Tomeu Mesquida. Sí, avui, tot i que són dimecres, s'avança un dia en Tomeu per parlar de llana i, com sempre, ho farà amb les fites ben netes.
2: Bon dia, com anam, com estau? I del seguint el fil de fa unes setmanes, mai millor dit, que varen conèixer la feina d'estondre, de llevar la llana de les ovelles, ara que arriba la calor, varen deixar sense tocar el tema pròpiament de la llana. És un producte que ha tingut un cert valor sempre, però que en els darrers anys s'ha anat devaluant fins a convertir-se per molt de ramaders fins i tot amb un mal de cap. Avui en parlarem de tot això amb un responsable d'un magatzem agrícola, que és el que assumeix bona part de la producció de Mallorca i mos contarà què passa amb aquesta llana. I també, si tenim temps, coneixerem què passa amb la llana que queda de fora del circuit comercial, que està agafant nous usos, com podrien ser encoixinats, compostatges, fertilitzant líquids i altres cosetes que descobrirem si mos escoltau d'aquí una estoneta a les fites netes. Fins ara!

0: 3 hores de programa que ara comencen i en les quals tenim les línies obertes perquè hi pugueu participar en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar en aquest programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
1: Escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolib3, al Facebook de Tentol.
4: O bé, al correu electrònic.
5: O sorpresa.
4: Que nosaltres, que tentol@ib3radio.com.
0: Molt bé, ja ho tenim tot preparat per aquest programa. Xisco, Miquel, moltíssimes gràcies.
1: Fins ara.
0: Perquè ara hem de saludar la nostra tècnic. Una dona que serveix per tot, eh?
4: Per tot.
0: Perquè fins i tot li dius, ai, ara no sé com silenciar el telèfon, i ella et diu, has d'anar aquí. Bé, el telèfon sí que et sempre bé. Coses nostres. I ella t'ajuda en tot, no només a la part tècnica. Marga Cifra, gràcies. Són les 3 i 20 minuts i ha arribat el moment de conèixer quin és el tema del programa d'avui.
2: La rabiosa actualitat.

0: Ignasi Celestí, és l'hora de conèixer quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat d'avui.
1: I doncs sí, atenció, perquè oficialment el calendari ens diu avui que és el Dia Mundial de les Abelles.

0: alle api del cielo.
1: Així és, avui volem dedicar el programa en aquests insectes tan importants. Són les baies, baies i altres pol·linitzadors com papallones, ratpenats o colibris. Estan cada vegada més amenaçats per les activitats humanes i els pol·linitzadors permeten reproduir moltes plantes, incloses molt de cultius alimentaris. Per donar a conèixer la importància d'aquests insectes i les amenaces a què s'enfronten, també la contribució al desenvolupament sostenible, la ONU, l'Organització de les Nacions Unides, va designar avui, dia 20 de maig, Dia Mundial de les Baies. I vos demanareu per què aquesta data. Idò, dia 20 de maig coincideix en l'aniversari de Anton Jansa, que en el segle XVIII va ser pioner a les tècniques modernes d'apicultura a la seva Eslovènia natal. I va elogiar a les baies per la seva capacitat de fer feina forta, tot i la poca atenció que necessiten.

0: Aquesta fa estona que no la sentíem, eh? Sí, aquesta versió catalana, tampoc. Que curiosa, aquesta malla. Bé, tornem a les altres baies, també la malla inclosa, antigament anomenades també a Balears, mosques d'asa, no sé si ho havia sentit mai, mosques d'asa, o sabatetes de la Mare de Déu, les baies eren dites així, molt presents, per tant, en el nostre vocabulari. A Menorca també se diu que és una baia a una persona inquieta, que no està mai aturada, aquesta persona és una baia. També, i tot i que se diu principalment dels infants, a Mallorca, per exemple, tenim l'expressió «sembla picat de baies». Una persona que sembla picada de baies és que està grassa o que està molt inflada.
1: Clar.
0: Sí. També tenim una altra expressió que és «això és mel de baia». Aquesta la coneixen tots. Perquè l'importància de les baies ve justament del fet que són les fabricants de mel i també de cera. I també perquè piquen, Un dels distintius i que més llegendes han donat les baies és el seu fibló, és a dir, que mos piquen. T'ha picat mai una baia?
1: Sí.
0: Jo també. Qui no li ha picat mai una baia?
1: Clar.
0: Però
1: serà
0: bé,
1: molt sortat.
0: Hi ha gent que ha d'anar alerta perquè té al·lèrgia.
1: Sí, i tant, i tant. Bastanta gent. De cada vegada en conen més.
0: Sí?
1: Sí.
0: Ara, quan te pica una baia, tot d'una... Saps si t'infles, si ets...
1: Clar, hi ha gent que té al·lèrgia.
0: Totalment. Però bé, avui parlem de les baies que ja sabeu que moren després de picar.

0: Elles butinent leur pistil pour en extraire le pollen.
1: I vos demanareu si hi ha qualque recomanació tradicional per evitar que ses bees mos piquin. I doncs, segons la tradició, i així apareix recollit el diccionari el covemoll, per evitar que mos piqui una bea hi ha una fórmula infal·lible. Atenció, Celestí, si vols una bea no vol que te piqui.
2: Sí.
1: Això és informació de servei públic.
2: Vinga.
1: Si una bea mos ronda, hem de moure sa mà per davant sa cara i hem de dir demà és divendres, demà és divendres, demà és divendres.
2: Ah, jo això ho sabia. Però
1: sí?
2: Moure sa mà per davant sa cara, no.
1: Bé,
2: això me faltava.
1: Tot ajuda.
2: Això me faltava. Clar.
1: Ho hem de repetir fins que sa bé se'n vagi, oi? Demà és divendres, demà és divendres, demà és divendres. Una tècnica com una Mallorca i que el diccionari va recollir a Palma i a Campos. Tu, Pentura, no sé, també per sa part de Palma, ho havies sentit a dir
2: Pentura, entre Palma
1: popularment.
2: Entre Palma i Campos, sa part d'informació.
1: O sigui que hem de repartir això. Demà és divendres,
2: demà és divendres.
1: Maldament, no sigui divendres demà. Mm. Això diu la tradició.
2: Fins que se'n vagi, eh?
1: Fins que se'n vagi.
2: Sí, no, no un pin ni
1: no,
2: dos ni
1: no,
2: tres,
1: no. No, fins que aconseguin que se'n vagi. Per cert, que la tradició, i també ses rondaes, diuen que varen ser ses bees que, geloses de sa seva mel i sa seva cera, que varen demanar al bon Jesús que les dotàs d'una eina per matar qui els volgués robar sa seva producció. I el bon Jesús les va dotar d'un fibló per no matar els altres, sinó per morir si les abees l'empraven contra qualcú.
2: Mm-hmm.
1: Atenció. Molt curiós avui, doncs, parlam d'aquest Dia Mundial de les Abees.
2: I d'així, és per tots aquests motius i més que hem decidit que avui dedicam al joc de Tèntol. Demà és divendres, demà és divendres, demà és divendres, demà és divendres, demà és divendres.
1: Ah, no se'n va, oh?
2: No, no.
1: Ara sí.
2: A ses baies. Vinga. Tèntol.

0: Ja fui sopar, no?
1: Ja fui,
0: ja. De l'estudi de la ràdio. No tornarà.
1: Bé, no ho sabem, eh?
0: Però no.
1: Per ara no, no compareix.
0: El Manco avui també tenim pregunta relacionada amb les boies. Més bé amb la mel.
1: Ai,
0: fuig. Ah, no, demà és divendres. Bé, com dèiem, la pregunta d'avui diu així. A les Balears trobem moltes expressions relacionades amb la mel, ara ho dèiem, com per exemple, ser dolç com la mel. Ai, una persona que és dolça com la mel. O deixar qualcú amb la mel a la boca, que això també a vegades mos ha passat, que qualcú m'ho deia amb la mel a la boca. Però també podem donar una ditada de mel. La pregunta és sobre aquesta expressió. Sabeu què entenem per donar una ditada de mel a qualcú? Une abeille un jour de printemps.

0: Què significa donar una dita de tadamel a qualcú? Tenim tres opcions.
1: I d'així, vol dir fent pagar a qualcú, vol dir afalagar amb bones paraules, amb elogi, o vol dir ajudar amb una alegria sincera a qualcú.
0: A qualcú. Què trobeu? Què significa una ditada de mel? Vos n'han donat de camp mai? Mos ho voleu contar? Avui la resposta té premi. Atenció, regalam 5 entrades, 5, pel Satèl·lit Fest. Les 5 primeres persones que mos telefoneu les vos regalam. El festival és aquest dissabte, 23 de maig, en el Corte General Luque d'Inca, Satèl·lit Fest, actuen Setseni, Maria Jaume, Rudimentari, Remei de Cala Fresca, Xisc, Ànimos Parrec i Riner. Tots aquests que trobau, ja n'hi ha.
1: Un bon cartell.
0: Aquest dissabte, Satèl·lit Fest, les primeres 5 persones que mos telefonin s'enduran aquestes entrades. I com sempre ho podeu fer d'aquesta manera.
1: Sí, a través de l'story de l'Instagram, @tentoliv3, o telefonant al 971-1399-00. 971-1399-00.
0: Què entenem per donar una ditada de mel a qualcú? Ara tornem. On triomphe toujours.

0: Dental.
1: I de tres ràdios, humor. Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
2: La música ressona.
3: Capella presenta el seu nou disc, Morgan. Dissabte 23 de maig, concert exclusiu a l'Auditorium de Palma. Novetats musicals amb els clàssics de sempre. Entrades disponibles a la web de l'Auditorium.

0: les 3 i 33 minuts en directe aquí a Ivetra Ràdio. Tenim una pregunta, la pregunta del dia en marxa, i avui és fàcil perquè com que el Satèl·lit Fest vos dona entrades, vos regala entrades per poder anar dissabte en aquest festival, doncs nosaltres volem facilitar-ho. Així que, què entenem per donar una ditada de mel a qualcú? Aquesta expressió, què significa? Recordem les tres opcions de resposta.
1: I deus ajudar a qualcú amb una alegria sincera? Es fent paguer i qualcú?
0: Ai, quina ditada de mel. Mm.
1: O has afalagar amb bones paraules, és a dir, amb elogis, elogiar a qualcú. Mm-hmm.
0: Avui crec que és fàcil.
1: Sí.
0: Efectivament, com diuen molt bé els nostres oients a Instagram i també les persones que anau telefonant, que veig que el telèfon va en marxa, fa fum per treure aquestes entrades que us regala.
1: Va bé anar de concertata.
0: El Satèl·lit Fest, sí, dissabte a Inca. Resolem i, efectivament, donar una ditada de mel. És afalagar amb bones paraules, amb elogis. Mm. Sempre va bé que qualcú m'ho doni una ditada de mel.
1: I sí.
0: A vegades també dèiem una ditadeta de mel, perquè tampoc m'ho han de passar.
1: No, llavors, si no és embafós, embafa.
0: Però sí, aquesta expressió és fantàstica i és molt gràfica també, com que m'ho han donat una ditadeta de mel, que també existeix en castellà una dedada de miel, jo no ho sabia, o una almendrada floreo o lamedor. I això diu el diccionari, per tant, avui vos donam una dita de tadamel a totes les persones que vulgueu assistir al Satèl·lit Fest. Heu de telefonar al 971-13-9900 perquè aquest festival vos regala entrades aquest dissabte per anar-hi. Dit això, arriba el moment de jugar.
2: Tèntol, amb Margalida Mateu.
0: I doncs arriba el moment de conèixer el nostre convidat d'avui, un convidat a qui farem jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és el Dia Mundial de les Abelles. Però abans de parlar amb ell, s'haurà de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.

0: he vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
1: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
2: Ara li demano que escolti atentament el que li diré.
3: Per favor, vostè qui és?
2: Qui?
3: Com se diu? Vostè qui és?
4: Jo sóc en David John Part.
1: M'agrada aquest nom.
5: D'on ets?
4: Som de Palma.
6: Ah, bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
4: Va anar a Juan de la Cierva.
7: Busca feina? Que s'ha quedat sense feina?
4: No, me'n sobra.
2: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
8: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
4: Necessit boies per fer la meva feina.
9: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
4: Això és més complicat.
10: Sóc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
4: Sortir a córrer menys del que m'agradaria.
9: Anem al gra. Per què li agrada més el camp que la ciutat?
4: Perquè pot fer-hi moltes coses.
11: Quin és el seu primer record?
4: Pues punyent cosetes de plantetes i floretes i bitxots.

0: Espero que no t'incomodi aquesta pregunta, però... és que tal l'haig de fer. Ets feliç?
1: Sí, bon, dic que sí.
2: Li diré una cosa. Trobo que ja n'ha contestat prou. Deixem-ho per avui.
3: Moltes gràcies.
4: Ja sap que comprovarem tot el que ens acaba de dir.
5: Ja ho tenim tot.
6: Algunes d'aquestes coses són ben interessants.
3: Penso que l'hauríem de reclassificar només pels ulls.
7: Vols que et digui el que em penso? Crec que l'únic que pretén és mirar d'impressionar la seva mare.
6: Oscar, qui és?
3: No ho sé. No funciona res. No lliga res.
8: M'agrada que s'ho hagi passat bé. I espero que tornem a veure'l aviat. Gràcies.

0: l'han sentit respondre al qüestionari electrònic i ja poden saludar en David Llompart. Com estàs, David?
1: Va bé.
0: Benvingut. Moltes gràcies per ser aquí.
1: Gràcies.
0: Molt bé aquesta
1: màquina.
0: No? Joga bonito, en David.
1: Sí, sí. Crec
0: que fa ràdio. Mm. Però bé, en realitat és apicultor, ell.
1: Sí, sí.
0: Xerres en cervells.
1: Bueno, les interpret més que xerrar.
0: Sí.
2: En necessites de baies, deies.
1: Clar.
2: Per fer la teva feina.
1: Per fer mel, per fer tots els productes que fem, sí.
2: Quantes en necessites? Quantes en tens?
1: Bueno, doncs dins cada caça poden dir que hi ha, en temporada bona, qualque cosa més de 40.000 baies per caera.
0: Wow.
1: No te sabria dir, no m'he entretengut a comptar-les i sumar-les.
2: No, per una és difícil.
0: Però bé, aproximadament ja ho saps, ja és molt.
1: Pots fer les comptes.
0: 40.000.
2: Són moltes.
0: En David és de mel esbagot, se diu, la vostra mel. Què significa bagot?
1: Bagot és el mot per dir es mascle de sabaia en mallorquí. Es zanga, no?
0: D'acord. I per això li vas posar aquest nom?
1: Sí. Era un dia d'això que no te vol aixecar, que dius, avui faries bagot. Necessitava posar la marca i m'agrada.
0: I ja ho tenim.
1: Va quedar així.
0: Fa molt d'any que tens en marxa l'empresa?
1: Deu fer uns 10 anyets, el que ha començat jugant, i al final s'ha fet una miqueta més sèrio fins a fer una feina.
0: Clar, perquè de l'afició a la professió...
2: Clar, que a poder-s'hi dedicar.
0: Sí,
1: sí, bé, ha anat molt poc a poc tot, com sense voler, i una cosa ha duit a l'altra, i ja et dic, el que va ser començar dues caces de boies a casa predina en el Fora Vila, s'ha complicat, s'ha liat.
2: És costós dedicar-s'hi econòmicament, evidentment.
1: El camp, tots ho sabem, que no és la cosa que més doni del món, ha de ser perquè t'agrada.
0: Que mos has duit, David?
1: Vos he duit un mostrari d'un parell de productes que feim amb les boies, des de mels o més corotes que li poden treure, perquè sempre pensam en boies i pensam en mel, quan al final no, el millor no és el més important, tampoc.
2: I aquesta cosa de què has tractat ara? Perquè, clar, veiem pots de mel, de diferents tipus de mel, però has tractat un pot petit ara.
1: Doncs pues això, per exemple, és cosmètica feta amb mel, amb cera de boia, amb productes apícoles.
0: Per això tens aquest cutis perfecte.
2: Sí.
1: No ho sé.
0: David.
1: Això són les picades de boia. Les picades de boia lleven les rues, per exemple. És un altre producte de les boies. La pitocina, hi ha moltes cremes cosmètiques que hi ha apicultors que, en vés de treure mel, el que recueixen és esverí. I ho venen a farmacèutiques per fer, clar, t'estires cutis.
2: Oh.
0: I aquesta és per la cara?
1: No, això és un bàlsam d'àrnica pels cops i pels mal muscular, pels blaus.
0: És a dir, és que és, per si mos fem un cop o allà on sigui, a qualsevol part del cos.
1: Sí.
0: I el veneu bé en aquest producte?
1: Sí, me'l surt molt bé.
0: I cosmètica, has pensat en fer-ne?
1: És una cosa que estem fent passes per fer-ne, però legislativament és complicat, és molt complicat, així que anem fent passes, esperam poder-ho aconseguir perquè mos fa molta il·lusió.
0: Clar, i més si és tan bo per la pell, fantàstic, per això que des. I els altres potets, que són? Tots són tipus de mel?
1: Pues sí, diferents tipus de mels, que tenen diferents colors, de bosc, mil flors, de taronger, mira aquesta mel negra i mira aquesta que és blanca, que sempre pensava en la mel amb aquell coloret taronja, ambre, i llavors, per exemple, nosaltres estem fent ara cosetes més diferents, com mels infusionades. Això és una mel que hem infusionat en proves covents, per fer una mel més gastronòmica per una taula de formatges, per exemple.
2: En proves covents?
1: Sí. O inclús se pot, després de treure la mel, es poden fer unes espaumetes en la mateixa cera.
0: Clar.
1: O es polen de les boies, o mil cosetes se poden
2: fer. Fem molt de productes.
1: El que podem.
0: Allò és polen? Per què serveix el polen?
1: El polen sempre com un complement nutricional. Té tots els aminoàcids essencials, té moltíssima proteïna. Sempre he escoltat dir que una curada de polen té la mateixa quantitat de proteïna bruta que un bistec de vedella. I vitamines, aminoàcids. Serveix per no constipar-te, per pujar el sistema immunitari, per quan estàs un poc decaigut.
0: Superaliment.
2: Curada de polen en cru o dins, jo què sé, dins el cafè?
1: Sempre convé, si és polen com el nostre, per exemple, que és polen deshidratat, sempre convé posar-ho dins algo humil. Per exemple, el més bo de fer és iogurt des de matí.
0: Un iogurt, un poc...
1: Ho deixes un ratet.
0: Exacte.
1: I quan se comença a dissoldre tot...
2: Clar, és el teu berenar.
0: Sí, tu berenes d'això?
1: Jo em pren poca de mel i de polen i de coses d'aquestes.
0: Per què no t'agrada?
1: M'agrada punyir de boies, però l'altre al final és com a tastes i és feina.
2: I és feina tastar.
1: igual que per tu xerrar, clar, per allò d'estar mel és feina.
0: Dius, ai, aquesta podria, la sí, podria haver sí, millorat final... un poc més. Sí. Sempre trobes el defecte, no?
1: Sí,
0: com poden antes... millorar?
1: Sí, m'agrada antes de ficar-la en el pot, m'agrada molt el fluent, que ja està, s'etapa posada, bé, ja està.
2: Però t'anava a demanar com t'agrada la mel. Com la menges? Com la sol menjar?
1: Acurada. Però no t'ha tots els gustos, m'estim més acurada.
0: Així... Clar, dos, tres tipus de mel. Explica'ns la diferència de cada una d'elles.
1: Idò, segons aquí on han menjat les baies, segons les flors que han menjat les baies, tenim diferents propietats organolèptiques i nutricionals. Mm. Per exemple, aquesta més clareta, molt més líquida, amb aquest color ambre, és una mel de taronger. Igual que el taronger, la flor d'estaronger, és un perfum suau, però bastant aromàtic, i doncs tindrem un perfil floral, un perfil aromàtic de la mel, també bastant suavet, però bastant floral. Uh-huh. I no és com molta gent que se pensa a les fires de que li han posat gotes de taronja, de gust de taronja, quan tenim una mel de taronger o una mel de calditus, de lo que vulguis, no és que tingui aquell gust, sinó es té les característiques d'aquella floració, no de la fruita.
0: Això vol dir que s'acabarà d'estar a prop de l'estaronger.
1: Clar. I treure només aquella tanda de mel. Només. Ha de venir amb poca mel i quan omplen, se treu.
0: Per tant, tu tens un tros sembrat de tarongers aquí a Palma.
1: Bueno, nosaltres anem a diferents finques de pagesos.
0: Que teniu acords amb pagesos, clar, no? Clar, els pagesos això els beneficia, perquè com més baies, més floració, més polinització.
1: Sí, les baies el que fa és fomentar la polinització, dona fruita de més qualitat, més grossa, més bona i més quilos. De fet, te diria que treu més profit els pagesos de tenir baies a casa seva que l'apicultor de treure el mel.
0: Sí?
1: Crec que possiblement sí, econòmicament possiblement...
2: És més beneficiós.
1: Crec que possiblement sí.
2: Tu tens baies repartides arreu?
1: Sí, bueno,
2: diferents
1: intentant...
2: Diferents finques de diferents
1: intentant
2: llocs.
1: Intentant puestos pobles propers de Palma, però tenim diferents apiaris.
0: I un d'aquestes estaronger, llavors l'altre, quina és? Aquesta mel més fosca, que té un color molt gairebé negre.
1: Això és una mel de bosc. És un melat d'usina. Les usines, el glà, amb estiu, els de matins, si fa humitat i fa prou calor, suen una goteta quan comencen a madurar i la baia, com que tampoc té floració, va allà i recueix aquest tipus de sucres. I és una mel amb més minerals. Com que en vez de pertany a una flor, l'han coïda d'un fruit, de se sabe al final que s'ho sabre, té més minerals, és un gustet més fort.
2: Molt interessant, eh? Sí. Les diferents sí, intensitats, no només de gust, evidentment, sinó de color, també.
0: Sí, de color, sí, perquè hi ha molta diferència. I la tercera, que has dit, que és la més clareta de totes.
1: I això és una mel de mil flors i és clareta per una cosa. Mira, podem obrir el pot. I no caurà.
0: No perquè com que és mel que crua, se solidifica.
1: Sí, ha quedat amb el fred, ha precipitat tots els sucres de la mel, sucres naturals, i queda totalment sòlida, i queda com una mantequilla.
0: Això passa molt, eh? A vegades que te regalen un pot de mel i queda molt, molt sòlida, has d'anar alerta a l'hora de posar-la perquè si te passes...
2: Per tant, saben que l'enté un poc.
1: Però anant alerta. La mel, a partir dels 30-35 graus, comences a degradar els seus enzims, els seus fongs, els seus bacteris. Jo el que sempre
0: recomano... Fa més remenar un poquet, no?
1: Sí, és que inclús si remenes amb una forqueta, fas ja com una cremeta, i ja, llavors ja no queda fort.
2: Què vol
1: si
2: dir?
1: No,
2: si poses una curada dins una infusió, per exemple, perdrà igualment...
1: No la posis quan serà aigua
2: propietat.
1: Posa-la antes de quan tu ja la puguis prendre.
2: Exacte, directament.
0: Clar, espera un poquet. No posa-la directament.
1: Igual que ficar el pot de mel dins les microones... També la fas una mica malbé, perquè no pots controlar. Val més, potser, si tens una estufeta, un puesto que li doni calentó molt poquet a poquet, i si no, treus una porció que tinguis que necessitar per aquelles per tota la setmana i la fons de bany maria a poc i ja està.
0: Ets tot sol en aquesta empresa o necessites més gent?
1: Som tres, en total i en temporada 4.
0: Distribució?
1: Venem a tendes, també.
0: Clar. La feis valtros?
1: Sí.
0: També. És a dir, que ho feis tot.
1: Sí.
0: Teniu les vostres caeres, el producte, anar a vendre...
1: Fem fires, fem mercats, duim a tendes, fem mel, també com anar amb mel a altres companys quan anem curts.
2: I David...
1: Fem les espelmes, fem tot el que podem.
2: T'han picat moltes baies?
1: Sí, suposo. Si vols que t'arreti, cada dia.
2: Cada dia? Clar. T'anava a dir cada setmana, perquè has dit cada...
1: Bueno, cada dia cada que vas, dia. Que, vas que surts de camp...
2: Clar. Te pico una baia.
1: O un parell.
0: Clar.
1: Quan no passa res, t'arribes a besar.
2: I què hem de fer? Si
0: es cot se besa, no?
1: Sí, ja no me fa...
0: No te fa res, ja.
2: No.
0: Bé, sense picada, perquè quan te pica una aguda ho sents.
1: Però quan se te clavessin una aguda, però arriba un moment que no se t'infla, em fa més reacció al mosca.
0: Tu ja no te poses res, aquelles coses populars que diuen.
1: No, però és que a més quan estàs en so traje de baies, que el típic que te diuen d'amoniac o fang o una miqueta de pipí perquè també du amoniac,
2: clar,
1: que
2: fa, no sí, de...
1: però vas tapat i està ple de baies.
0: No.
1: Si destapes,
0: no ho pot fer.
1: Sí, crec que serà pitjor. Sí.
2: Clar, serà pitjor. Nosaltres deien que perquè no s'acostin les baies o perquè no te piquin, això de demà divendres, fins que se'n van.
0: Això no serveix.
2: Serveix?
0: Quan...
1: Jo si de, petit, una, sí. De petit ho feia jo també, sí. Però no sé jo la part.
0: Si en ve una, sí. És vera, però que tenim molta por a les baies, eh? Quan, ai, una baia, com si fos una cosa...
1: Sí, però jo crec que de cada vegada manco.
0: Manco?
1: Jo crec que de cada vegada la gent s'estima més les baies, les defensa més. Nosaltres tenim moltíssima gent que mos telefona perquè té un eixam de baies a casa seva i perquè li traguem sense matar les baies. I antes, jo, quan vaig començar, era el típic, ai, doncs, si no te les endús, ho tiraré flit. I, és que no sé què t'he de dir. I ara hi ha moltíssima gent que ja, no, és que jo no vull tirar flit. Ja no és que tu el tinguis que convèncer perquè nosaltres les recoiguem, sinó que són ells que ja van convençuts de no, per favor. I si les has de matar, no te les endús. Mm-hmm. Però volen salvar-les.
2: Ja, cada vegada respecte.
0: Més. Sí. De cada vegada n'hi ha manco, però jo recordo de nina que sempre, davant les teulades, hi havia... Eixams.
1: Però això a lo millor eren vespes.
0: Sí, devien no saber, no són
1: vespes. Davant una teulada són vespes.
0: Quina diferència hi ha?
2: El comportament pot ser que hagi canviat. Jo de nit no record que hi hagués... bé, clar, però són vespes, ens referim a això. A la mà no n'hi havia tantes.
1: Això són vespes.
2: I ara sí que en trobes sovint.
1: Això però sempre són vespes, quan lo típic de les patates fregides de, que fas a la plaia o un bocadillo, que venen, això són vespes
2: això
1: sempre.
2: Són vespes.
0: I les baies com fan el seu eixam?
1: Les baies solen cercar dins un forat d'un arbre, dins... Cerrant per... No una colònia d'un apicultor, sinó quan un eixam cerca qualque puesto.
0: Silvestre, sí.
1: Molt típic. Una ui de bou d'un terrat, de les conieres, que de ventilació. Uh-huh. Una persiana mallorquina és un puesto fantàstic també per elles, perquè tenen sombra, sempre tenen ventilació, no els hi plau damunt, tenen fresqueta. En si van estan protegides. Crec que són els puestos, una arqueta de rec, són els puestos típics.
0: Uh-huh. I també van encarregar d'anar a llevar xams,
1: sí.
0: Si vos criden.
1: Sí.
0: Però aquestes no fan mel.
1: Sí
0: que
1: clar.
0: En fan, però vull dir que no...
1: El que potser no mos és gaire productiu.
0: Exacte.
1: Però bueno, donem el servei i nosaltres intentant surar-les i potser pues, d'un xam no serà bo i l'haurem d'ullantar en 3 mesos perquè sigui una caça que pugui fer alguna cosa. Mm-hmm. Sobretot, el problema principal és que a Mallorca la primavera dura molt poc. Si comim un eixam avui, ja no li queda molta cosa per començar a surar i poder fer alguna cosa. Un eixam coït el mes de febrer sí que pot tirar endavant.
0: Ja t'entenc. És a dir, que ara ja som massa prop de la calor.
1: Clar, necessito un temps per seguir creixent. Al final, quan el traiem, maldament el salvem. S'endú un poquet de canya. No mos solen telefonar de puestos fàcils, però pues, el ficam dins una caça, ho fem de determinades maneres per salvar-los i llavors pues, haurà d'estar tot l'estiu o tot l'hivern amb aigua i sucre o aigua i mel per alimentar-lo, que aquestes baies segueixin criant sense... perquè no els ha donat temps a desenvolupar la seva colònia i crear les reserves.
0: Com poden diferenciar una vespa d'una baia? La vespa és més oscura?
1: Sí. La baia és oscura i més peludeta.
2: Més redoneta.
1: Més redoneta.
2: La vespa. Engargada.
1: Exacte. Bé, de vespes també n'hi ha de molt de tipus.
2: Clar.
1: La vespa és més... no té pèls, té les ratxes grogues i negres molt més marcades, les cames normalment més llargues i el volar molt més àgil. La baia no és el bitxo que voli millor del món.
0: No.
2: Què fa més mal, una picada de baia o de vespa?
1: Allò de vespa, molt més.
2: Sí, mosseguen.
1: Mosseguen, les vespes mosseguen i piquen més d'un pic. Les baies, si te piquen un pic, no poden picar amb pus, perquè teixen el fibló i elles se moren.
0: I se moren, això és cert, no?
1: Sí.
2: I t'has de llevar el fibló.
1: Sí.
2: És convenient.
1: Sí, és lo sé. Sense pitjor, perquè te deixen els dos, les dues glàndules de verí, te les deixen damunt i si pitges, te fiques tot el que queda. Una ungleta o un algo prim, el treus.
0: Com és la mel d'aquí? Se ven bé? Se comercialitza bé? La gent és conscient de consumir producte local?
1: Sí, nosaltres tenim molt bona sortida de la mel. No, no mos poden queixar, a fires, tenim molt bona acollida.
0: I d'avui, amb aquesta mel, es begot d'en David, jugant, David Llompart, jugant amb les abes i amb la mel. Estàs preparat per jugar, David? Avui estàs tot sol, eh?
1: Vinga, David.
0: Au, idò, davant.
3: Pensar i contestar, tot és començar.
0: Molt bé, David, ara tindràs 30 segons per enumerar paraules relacionades amb les baies i amb l'apicultura.
2: És ràpid, això.
0: Que te tocarà.
2: Vinga, 30 segons. Posant carrac en marxa, hauràs d'enumerar estris, eines necessaris per fer mel. Vinga.
0: Això ho saps, eh? Temps.
1: Fumador, espàtula, l'extractor, madurador, soplete per encendre. És que semblen poques coses, és una cosa molt... El vestit d'apicultor.
0: Exacte.
1: Guants.
0: És que pell. Bé, forma part, sí.
1: No, no em puc creure. Sa que era, però... És que no em plan gaire més cosa.
0: Ja n'hi ha.
1: És tan senzill.
0: És que pell forma part del vestit.
1: Sí, bé, ja duc tot un.
0: D'acord.
1: Ja duc un món.
0: No és que tingui un nom... A part.
1: No, la màscara, però avui en dia se du tot junt.
0: Tot tu, molt bé.
2: I és braços i...
1: És tot un. I un guant, a vegades dos guants, a vegades no.
2: Clar.
0: Molt bé, David, primera prova superada. En tenim una altra, és aquesta.
3: Guanya qui la sap més llarga.
0: Molt bé, ara te farem unes preguntes, David, relacionades amb les teves amigues baies i tindràs opció de resposta, dues, que te donarà en Celestí. Començant per la primera pregunta, ja ho han dit, el fibló d'una baia és segur que mos pica. És lògic deduir que fibló ve del verb fiblar, com mos han fiblat, ja saben què vol dir. La tradició té diversos remeis contra les picades de baia. De fet, antigament hi havia una frase popular, un aforisme de medicina popular, que oferia un remei a la picada de fibló en els humans. Saps a quina d'aquestes dues dites mos referim?
2: Vinga, aquí van. Si una baia t'ha fiblat, fer tres voltes en el sembrat, o a fibló de baia serà d'orella.
1: La primera.
0: La segona. Sonava bé la primera, però sí. Molt l'hem inventada. Si una baia t'ha fiblat, fer tres voltes et sembrar, mos l'hem inventat. A fibló de baia serà d'orella. No me demanis per què, perquè no sé. No ho sé.
1: Haurem de provar. Sí. Farem una cazota.
2: No ho sé, no ho sé. Sí.
0: No sé com, quina relació entre la serà de sora i el
2: fibló. No ho sé, no ho sabem.
0: Segona pregunta, mem. Ara parlam de les pitiuses d'Eivissa i de Formentera, perquè s'ha de destacar que la mel d'allà també era un aliment bàsic, s'usava com a sucre, ja que el sucre va arribar tard a Eivissa i Formentera fa relativament pocs anys, i ho demostra el fet que a cada casa de les pitiuses sempre hi havia un rusc de baies. Un rusc, per entendre'm-vos, és allà on viuen les baies. La pregunta és, quin altre nom rep principalment a les Illes Balears a rusc de baies?
2: A veure si ho sabem.
1: Que era. Uh-huh. Aquesta
0: la sap,
2: sí.
0: Exacte, una que
2: així
0: era.
2: És. Que era.
0: Que s'escriu casera. Sí. Això a vegades... Casera. Sí, mos embuia perquè si ho escrivim, el corrector diu no està bé, sí que està bé. Però si ho voleu escriure com toca, és casera.
1: I també se deia buc.
2: Buc?
0: Ah, mira.
1: Les caeres un... aquestes antigues, que eren el de canyes, que era com un tub amb dos tapes de fusta. Buc, se li diuen.
2: I d'aquí és buc d'una casa? Quan feim
1: no sé, pot ser que potser fos perquè només era aquell tub.
0: De fet, ho tenim apuntat també, diu, a diferents indrets de les illes, com ara Llucmajor, a Valldemossa, diuen bucs. Molt bé, molt bé. Una altra pregunta per tu, mem. La bresca és l'estructura de cera formada d'una multitud de cel·les hexagonals, això que veiem a tots els dibuixos i que és tan característic, que les baies fabriquen dins el rusc, dins la caera, per dipositar-hi la mel. Però a Mallorca, la paraula bresca també designa una altra cosa. Saps a què anomenem bresca a Mallorca?
2: A una persona informal, de poca moralitat, o a una casa amb moltes habitacions i estances.
1: La casa...
0: No, una bresca... aquesta és una bresca. És qualcú així un poc informal.
1: Això no ho he sentit mai.
0: Sí, a vegades se diu, eh? Mira quina bresca aquest.
2: Sí.
0: De poca moralitat. Hem d'acabar. Només te volen dir que un eixam és aquest grup de bees, i la paraula d'eixam ve del llatí i vol dir moure cap a fora o sortir. I a Mallorca la tradició diu que si hi ha una persona que trobava un eixam, només era seu, propietat, sí?
2: L'eixam era a més de 80 passes d'un altre que era, d'un rusc, o si trobava l'eixam dins el mes de maig.
1: Si és més de 80 passes,
0: imagina. Sí, i tant.
2: Molt bé.
0: Efectivament, és a dir, que ja ho sabeu. Si està més de 80 passes d'un altre que era, el vostre. Si l'heu trobat, esclar.
1: Sí.
0: David, enhorabona, moltes gràcies. Ha estat un plaer.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Visquen les abelles i la mel, també, i el bagot. Cercau-les, que fan un productes increïbles.
2: Ja
0: moltes gràcies.
2: Mel de baia.
0: Mel de baia, avui, exacte.
1: Ha estat mel, això.
0: Ha estat mel, eh? Hem tingut avui en David Llompart d'aquesta empresa Esbagot, que fabrica mel i altres productes relacionats amb les abelles, per celebrar el Dia Mundial de les Abelles. Gràcies. Ara tornem.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. Apareix un segon cadàver a la costa de Formentera. L'ha trobat la Guàrdia Civil a la zona de l'Estofador, on les darreres hores han arribat dues embarcacions de migrants amb 31 persones a bord. S'investiga si hauria caigut d'alguna d'aquestes embarcacions abans d'arribar a terra. Sembla que es tracta d'un jove d'origen magrebí.
2: Durant el matí ha aparegut un altre cos, possiblement també d'una persona migrant, a una milla de la costa de Punta Gavina. Aquest cadàver ha estat traslladat pel Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques. També al port de la Savina es tracta del cos d'una dona jove i estava en avançat estat de descomposició. Els dos cossos han estat recollits pels efectius de pompes fúnebres i el faran l'autòpsia per tenir més informació sobre les causes de les morts. Tot fa indicar que podrien ser persones migrants que volien arribar a les nostres costes des del nord d'Àfrica.
1: I a Bunyola han detingut un home per violència de gènere quan la Guàrdia Civil ha anat a cercar-lo a casa seva. S'ha trobat 27 quilos d'haixís i 33.000 euros en efectiu.
2: Tot va passar després d'una intervenció motivada per un episodi de violència de gènere en un domicili de Palmanyola. La Guàrdia Civil ha explicat que durant les diligències practicades van localitzar els blocs d'haixís i els diners que suposen que provenien d'activitats relacionades amb el tràfic de drogues. La substància estupefaent intervinguda es trobava ja preparada en diferents paquets preparats pel seu emmagatzematge i posterior distribució.
1: La xarxa de les escoletes 03 han tornat a convocar una vaga a les Illes pel pròxim 2 de juny a causa, expliquen, de la deixadesa de les patronals per negociar un conveni autonòmic infantil propi, així com la desatenció de l'administració.
2: La plataforma va decidir l'aturada en assemblea i comissions obreres, UGT i STEI hi donaran suport. Noelia Jiménez, portaveu d'aquesta plataforma, ha denunciat les condicions i els salaris precaris que pateixen la xarxa. Exigeix que les patronals escoltin els educadors de prop de més de 170 escoletes.
3: En les patronals el que demanem és que hi hagi un conveni autonòmic, perquè actualment hi ha 7 taules salarials. Clar, això no se pot sostenir, no pot ser que per la mateixa feina hi hagi persones que cobrin una cosa i unes altres, i a més, quan la gran majoria està cobrant el salari mínim interprofessional.
1: Menorca tindrà el proper curs dues noves línies d'autobusos de transport escolar que connectaran amb els centres de formació professional de Mahó i Ciutadella. És la principal novetat que s'ha presentat a la reunió anual entre els docents menorquins i la Conselleria d'Educació.
2: A Ciutadella es posarà en marxa el curs vinent al centre d'FP d'Hostaleria i Turisme. Antoni Vera, el conseller d'Educació, la nova línia d'autobús pels alumnes d'FP també s'aturarà a la Lloes, Mercadal i Ferreries.
4: En dues rutes escolars que hi haurà, una que sortirà des de Ciutadella i que arribarà fins a Vintaufa i una altra que sortirà de Mo i anirà fins a Ciutadella.
1: I finalitzen les obres de renovació de les 10 escales mecàniques de l'estació intermodal de Palma.
2: Avui s'ha inaugurat els darrers dos trams que són els que connecten l'estació amb l'exterior. El conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, dona així per acabades les obres de millora de la intermodal.
5: Tras 20 años era imprescindible contar con esa actualización de las instalaciones. Al final es el centro neurálgico del transporte por el que transcurren por estas escaleras mecánicas que tenemos a mi espalda. De hecho, hablamos de cerca de 1.500 personas a la hora.
1: Així arribam a les 4 i 4 minuts. Les notícies tornaran a les 5.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Heu de saber que Marcos Cabotà convertirà en pel·lícula el conegut còmic Històries del Barrio.
2: Tentol, amb Margalida Mateu.

0: Moment per encetar aquesta segona hora de Tèntol. Ara ha vengut en Toni Cardell, el control tècnic. Toni, ben trobat i ben tornat aquí. Ben contents de veure-vos i de saber que si fins ara hem jugat amb les paraules i amb el Dia Mundial de les Balears, ara mos toca saber què ha passat per les Balears i també pel món. D'aquesta manera convocam la nostra taula de redacció.
1: La taula de redacció.

0: moment de passar l'actualitat pels sedars de l'equip de Tèntol. Saludem en Xisco Nadal.
1: Aquí som.
0: Celestí Olivent.
2: Som aquí.
0: Miquel Jú.
1: Bon dia.
0: I Raquel Agüero.
3: Hola, hola.
0: Com estàs?
3: Molt bé, corets i voltros.
0: Avui ens ha revistat...
2: Té problemes amb el micròfon.
3: No Se'n va cap en baix.
1: Pesa ara massa, que està.
0: Què t'ha passat, Raquel? No el toqui,
2: va
0: no
2: per
0: el
2: toquis. I enrere, eh?
3: Sí, sí.
0: No fos cosa.
3: No. Ara, així, ara. No ho tocaré.
0: Acosta't un poc, que te volen sentir bé.
3: Ara.
0: Com va?
3: Què, com va això?
0: Molt bé, i tu?
3: Bé, com està el món, nins i nines?
0: En què te refereixes?
3: A tot,
2: sí,
3: en general.
2: En quin sentit?
1: En què ha canviat el món, des de la darrera vegada que no us veiem?
3: Pues mira, en tot. Jo ara no te sabria fer un resum així ràpid, però és que cada dia mos aixecam coses i més coses i més coses, i l'altre, i el coret, i el no sé què, i quan no és el coret, també és el coret, perquè tot és coret. Tot és coret, aquí.
0: Ai, Raquel, gràcies per ser aquí. Has llegit el còmic Històries del Barrio?
3: M'ho fa vergonya dir-ho, però no puc dir mentides. No.
0: No passa res, però tu saps quina és, perquè ha tingut molta denomenada. Sí. Ha estat un còmic molt estimat pels ciutadans de Palma, ha guanyat premis i està molt contents de poder dir-vos que se convertirà en pel·lícula.

Històries del barri és una novel·la gràfica escrita i dibuixada a quatre mans per part de Bartomeu Seguí i Gavi Beltrán, publicada el 2011, i en la qual aconseguiren guanyar, com han dit, el primer premi de còmic Ciutat de Palma l'any 2010. El còmic, a través d'escenes entrellaçades, explica la història d'uns amics que viuen i intenten entendre el barri xinès de Palma dels anys 80, on maduren dins un caos ple de drogues, misèria, robatori, sexe i les fronteres que creen les diferències socials. Avui hem sabut, a través d'un article del diari Última Hora, que aquest còmic farà el bot a la gran pantalla de la mà del director mallorquí Marcos Cabotà i el productor Martín Nigro. Cabotà, que ja ha dirigit pel·lícules com Amigos, 100 anys després, o I Am Your Father, per cert que va ser nominada en el Goya aquesta darrera, ara té el repte d'adaptar cinematogràficament aquesta novel·la gràfica. Segons la informació que dona l'Última Hora, la pel·lícula es basarà tant en la primera entrega d'aquest còmic, publicada el 2011, com en la segona, titulada Caminos, i publicada el 2014.

0: I és que volen comentar un article del diari VilaWeb que es fa una pregunta ben interessant. Ens pot ajudar la intel·ligència artificial a discutir amb la nostra parella? I la resposta és que sí, tot i que té molts de riscos. Perquè fa uns anys, si qualcú tenia un dubte sentimental, primer en parlava amb un amic o amiga, s'ho pensava una estona, i escrivia un missatge i l'esborrava 15 vegades abans d'enviar-lo.
1: Això espero que encara se faci, eh?
0: Sí.
1: Vull pensar que encara se
2: faci. No, si en copia...
0: Hi ha gent a l'antiga
2: que... Intel·ligència artificial i ho aferra. Ja sí.
1: Per cert, avui m'ha enviat un missatge a Nadal Suau, que s'ha comprat un telèfon mòbil d'aquests que només telefonen.
3: No te puc creure. Sí. Dels números grossos. Aquests.
1: Sí, sí, sí, sí, ja mos ho
3: va
1: dir.
3: Tenia la tapica.
1: I ja és una realitat.
3: Ai, que graciós.
1: Ja té el mòbil. Per tant, és d'aquests que haurà de... Escriure
0: i esborrar, sí.
1: O no.
0: O no, exacte, envia-lo directament. Però ara ja hi ha gent que opta per demanar a la intel·ligència artificial que convé dir com dir-ho i fins i tot quin to utilitzar durant la discussió. En aquest article expliquen que la IA ens pot ajudar perquè no només redacta, també ordena emocions, rebaixa tensions, proposa estratègies i ofereix la sensació que en el caos de les relacions humanes hi ha una veu clara que sap per on començar.
1: I home, vist així, Arbera,
3: sí.
1: Baixa una mica les revolucions.
3: I sobretot lo del to, no? Que de vegades per WhatsApp o coses així, el to... falta i se pot malinterpretar.
2: Sí. Això, se pot malinterpretar, sí, sí. Un missatge llegit.
3: Qualsevol, sí, sí.
0: I bé, això pot ser d'utilitat perquè hi ha persones a les quals els pot ajudar a trobar paraules i evitar respostes impulsives en un moment de nervis, de bloqueig o de cansament. Però la IA també ens pot jugar a la contra en aquesta qüestió, perquè és una eina que sol ser complaent, dona la raó a l'usuari, ho sabem, i reforça les seves emocions. És a dir, que si arribes enfadat amb la teva parella i expliques el problema al xat GPT, la IA et pot donar la raó i alimentar més aquest problema en lloc de solucionar-lo. Sobretot perquè no coneix l'altra persona i només coneix la teva versió dels fets. I és que, segons diuen en aquest article de VilaWeb, discutir amb la parella no és només trobar la frase correcta, és aprendre a pensar què et passa, què li passa a l'altra persona, mesurar les paraules, escoltar, tolerar i construir una veu pròpia. Un problema és que molta gent utilitza l'IA perquè els costa afrontar en persona converses incòmodes. I això ens fa entrar en un tema que repetim moltes vegades, la tecnologia. Ens ajuda a comunicar-nos més, però ens fa menys capaços de parlar honestament entre nosaltres, perquè hem deixat de demanar consells a amics i familiars per demanar-los ara a la intel·ligència artificial.
1: Què trobeu? Bé. Ho faríeu? Ho fareu?
0: Jo no he arribat.
2: Jo tampoc ho he fet.
3: Ho podem provar?
1: Sí.
3: I després ho contam aquí. Men, coses que no siguin molt compromeses. M'enteneu?
1: Ja som... Compte fins allà amb vulguis, Raquel.
2: Si vols, ho provam ara, Raquel. Digue'm que
0: sí, li... És a dir, ficcionam que tu i jo mos discutim ara.
3: Bé, no,
0: bé, clar,
3: le podem demanar
0: primer,
3: ara a Saïa.
2: Ara ho demanarem. Ara ho
3: demanarem. Li podem demanar a Saïa, me pots ajudar a resoldre un brouet que té en casa nostra?
1: Així, Miquel, un brouet.
2: No, no ho entendrà. Un problema sentimental, Raquel, què t'ha passat?
0: Serà que,
3: no,
0: que
3: res,
0: dinar?
3: Bé, mos ho inventam. És que com va, que ara no ens agrada cara a cara...
4: No t'he mentit res. Tens una vida prou interessant com per haver-nos d'inventar coses.
0: Vinga, compte.
4: Quin brouet dus aquesta setmana?
3: No.
4: Que sempre dus un de cap.
3: No me'n recorda aquesta setmana ni de la passada, però jo som molt discutidora.
4: És que a mi, que mos llevin el plaer de poder discutir i de poder enviar missatges...
2: Raquel, per ara tenim una resposta.
4: Que saps que seran efectius.
0: Li has posat nom i llinatges?
2: No. El senyor xat GPT diu, explica'm què està passant i que t'amoïna, intentaré ajudar-te a ordenar la situació i a veure opcions en calma. Així que...
0: En calma.
3: Vale.
4: Home, Raquel, reina meva, això ràdio en directe.
3: No, és ahir, que clar, posa no
4: dir, ahir la meva parella no va voler escurar. I jo me vaig enfadar molt.
0: Jo he dit, no pots rentar plats, tampoc.
4: Perquè fa 3 dies que me toca fer-ho a mi.
2: D'acord, ara l'estic dient.
4: Com puc fer-li entendre que aquest comportament és inadequat?
3: És que hem perdut, és cara a cara, tu deies, Celestí, quan tens nervis, quan hi ha una situació de bloqueig o cansament, pots ficar la pota molt més que quan tot està més o manco en el seu puesto.
4: Estimada, és a dir, quan hi ha nervis, realment, quan dius veritats,
3: no podem xerrar.
4: És quan hi ha aquesta situació de nervis. Se calma, resta espontaneïtat. A mi el que m'agrada són les bregues quan hi ha xup-xup, perquè allà és quan descobreixes exactament què és el que pensa l'altra persona, perquè no ho han passat, saps? Tu que ets una lectora de ferreter, saps que ell deia que és hora de fer versos, a ell li agradava passar tota la seva escriptura per el pou de la memòria i per el pou del temps, i deixar-ho allà reposar i després tornar en aquells versos.
3: Sí, és que s'ha de fer
4: així. A mi m'agrada la forma primigènia. Quan tu discuteixes, el primer que dius això d'ai és que no ho pensava, mentida. Si el teu cervell ha creat aquest pensament, és perquè ja hi era. Una altra cosa és que no has passat el filtre d'aquell art.
3: Vale, i tu li dius al Ropit, això no, no ho pensava, això no és vera. I què te diu ell? Perquè, clar, pot tenir també un discutiguera bona de que ja te coneix.
4: És que jo no li dic, no és vera, no ho pensava.
3: Tu li dius sí, però ho pensava.
1: Tenim resposta.
2: Molt llarga. Primer de tot, diguent que, que he hagut de fregar jo els plats, ja se pensa que som una dona. Primer de tot. ChatGPT.
4: Biaix de gènere. Biaix de gènere. A la ràdio pública. Sí.
2: Intel·ligència artificial.
4: De les Illes Balears.
5: Sí. Intel·ligència.
3: Tu no l'has dit en cap moment.
4: No. Perdoneu.
2: I de fet, el meu ChatGPT deu saber que jo som un home.
5: Clar. Però ho sap segur.
1: No, és la intel·ligència artificial. Sí.
2: Diu que el que explica et sembla menys sobre els plats i més sobre la sensació de càrrega desigual i no sentir-te tinguda en compte.
4: Que ara què li passa?
2: I mos proposa una conversa en un moment tranquil.
5: Escurant.
2: Primer de tot...
5: El moment d'escurar.
2: Primer de tot, explicar el fet concret. Explicar que fa una setmana que estic escurant jo els plats. Hem de dir que mos fa sentir això. M'estic sentint cansada i una mica sola amb les tasques, diu. Evitar entrar en acusacions globals com mai ajudes, sempre passes
1: es que no fa
2: de tot.
1: Res.
2: I demanar una cosa concreta. Mos poden repartir millor aquest tema? I després mos proposa solucions i tot. Alternar els dies d'aquestes tasques. Per exemple, també qui cuina no frega o no escura els plats.
3: Clar, qui cuina posa taula.
2: Clar, però no
3: i qui escura la lleva.
2: Exacte. Posar una hora concreta per escurar els plats, així mai te passes d'aquesta hora. O dividir les tasques, que és això que s'hauria de fer a totes les cases, dividir les tasques fixes cada dia.
3: És vera que la intel·ligència artificial se l'ha d'entrenar i segurament haurà tingut en compte queixes de moltes dones, però és que tampoc contempla que siguin parella de dues dones o de dos homes.
2: No.
4: També t'ho dic, el que ha dit el ChatGPT sembla una resolució del Tribunal de la Haia.
2: Sí, no.
4: I pot haver res amb manco sang que allò que ha dit el ChatGPT. El que has de fer, jo, si fos ChatGPT, diria, agafa un plat, tira-la en terra. Que hi hagi trenquedissa per tot.
5: Exacte.
4: I aleshores,
5: trenquedissa, com a metàfora.
4: Exactament, és quan comences a parlar. Per què has romput el plat? Perquè estic fins als nassos de descurar cada dia. Què te penses?
5: Fora que ha crit,
4: que són la teva esclava. Clar, és que això és allò que jo necessitaria.
3: En
2: Xisco, violència.
4: Que violència.
3: Ah,
4: perdona, quant de plats desnortats no tens a casa teva que te fan més nosa que companyia?
2: Doncs veure com et salven.
4: I tires un en terra i ja està. Li has donat un ús. Li has donat un ús com a catalitzador.
5: Sí, però si és un plat cada dia...
2: I si hi ha manco el plat de fred.
3: Si és la que havia, canviat
5: de cavió. La situació.
4: Hi havia un influencer d'aquests que té un podcast que se diu Quédate ser mi amigo, crec que se diu, ara no recordo el nom d'ell, és que sortia a una sèrie i l'altre company seu, Tentol, a la descripció que estic fent d'aquest podcast. Però un dia explicava una cosa que deia que de vegades tenim tendència a acumular com a molt de parament de la llar que nostra. I ell el que feia era quan una tassa ja era vea, feia el darrer cafè. I sortia de casa seva amb la tassa i la deixava damunt una paperera. Per si qualcú, el que per tu era merdussa, per un altre podia ser...
3: Clar.
4: I feies darrer cafè, ho deixava damunt una paperera perquè qualcú altre replegava aquesta tassa.
5: Amb aquell cul de cafè.
4: No, supos que se'l devia acabar, t'estimat.
5: Ah,
4: No. Com si fos un takeaway.
1: Jo me vaig trobar una tassa damunt...
4: Anava amb la tassa i damunt la paperera.
1: Damunt la moto, un dia.
5: Ai, la mira.
4: A la millor d'aquest home.
1: T'ho imagines? Sí. No la vaig agafar, però...
3: No.
1: Bé, darrer tema. de la taula de redacció, no sé si ens
3: solucionarà. Que la gent xerri més. Sí, xerri més.
4: ChatGPT, poc efectiu, poc efectiu per resoldre problemes.
2: Sí. Millor xerrar amb els amics.
4: O te la sona atento. Sí, 9713-9900. Sí.
1: Nosaltres vos ajudarem en tot allò que puguem. Laura Escanes, sabeu qui és la Laura Escanes?
3: Ah, sí.
1: Sí? Idò, ha estat per Mallorca i ho ha fet per gravar un programa de televisió.

Durant aquestes darreres setmanes s'ha gravat a Mallorca el programa La Travessa VIP de 3.cat. Per primera vegada que reality show d'aventures ha sortit de Catalunya per venir fins a Mallorca a recórrer diverses rutes de la Serra de Tramuntana. En aquesta ocasió, el programa, presentat per Laura Escanes, ha reunit a l'illa a 16 famosos del món de l'espectacle, l'esport i la comunicació. I durant aquests dies hem vist per les xarxes socials d'Ana Laura Escanes, les diferents coses que ha fet per Mallorca. I ens va interessar molt una història que va publicar a Instagram en la qual utilitzava una expressió ben mallorquina: no puc pus. Fins i tot va publicar una foto en la qual hi havia l'explicació d'aquesta expressió. Diu, s'utilitza per indicar esgotament físic, mental o el límit de la paciència, equivalent a l'expressió ja no puc més. També t'ha dit que Escanes, estimada, una mica més d'amplitud de mires per lo que fa a l'estàndard català, no hi seria de més. Ho dic perquè el dia que escolti qualcú dir-li ets bàmbola, fliparà pensant que li estan cantant la cançó de Pati Bravo. Més estudis, Laura, més estudis. Però tenim més informació sobre Laura Escanes i una altra illa balear.

0: I és que la model, influenciadora catalana, s'ha comprat una casa a Menorca. Alerta, que ses finestres, algunes li diuen boinders. En es guix li diuen xoc. I ses botelles, bottles.
1: Exacte.
0: Laura, pren nota. O si no, fes un post.
2: Ho farà.
0: Ho hem sabut gràcies a un vídeo que ella mateixa ha publicat a YouTube, en el qual fa un house tour, és a dir, una volteta per casa seva. Ubicada al nord de l'illa, la casa és a una urbanització tranquil·la, en revoltada de pins i a molt pocs minuts de la platja. Té 4 habitacions, 3 lavabos, això és important.
3: Sí, 4 sí. I 3
0: sí, bans. És important, perquè hi ha vegades que un se dutxa, salta a fer ses feines i salta a té pixera i no hi ha res pitjor que compartir segon que. Jardí privat, piscina i diverses terrasses.
2: Diverses. Què vol dir, diverses?
0: Un número indeterminat de terrasses.
1: No ho sabem. Moltes.
0: Segons els preus de la zona, podria haver pagat més de 800.000 euros per aquesta casa. I en aquest preu se li ha de sumar la reforma i el disseny interior que ha fet l'arquitecta Cristina Noguer.
2: Segurament.
1: Que no deu ser barata, tampoc. No.
2: Bé, però com que després, segons en Xisco, tot allò que mostra li regalen...
0: Home, si no, quin sentit té mostrar-ho?
2: Sí. Ai, quin sofà, ai, aquest sofà és de no sé què, ell ho diu.
4: Home, jo comparteix.
2: Sí, i que si és que et sal del llit, que
4: exacte.
2: Si metalàstic...

0: perquè clar, ara sí. Si no tens casa, ells
1: amb
0: també.
1: Amb van també, també molt, molt sovint.
2: També hi van molt. No, doncs, pues, del que deies, Xisco, s'estila molt ara fer-te una casa que tingui, de fet, més banyos.
3: S'estila entre els famosos
2: entre,
3: en sí, Dombé.
2: Sí, entre els... No. En el món coretil, el món coretil. Tenir més banyos que dormitoris.
1: Aquesta, aquesta informació, en què està basada, Raquel Agüeros?
2: Pues en el que diu una Núria Roca a l'entrevista de la revista Hola, que ella diu, tenim 6 habitacions i 7 banyos. Au.
4: Bé, perquè un dormitori pot haver més d'una persona.
1: No, perquè deuen tenir no. Estipi bany de convidats, perquè en deu tenir un per habitació. Que això de vegades passa.
2: I després el de baix.
1: Les cases,
2: de baix,
1: les classes de classe mitjana o cases petites, quan ve un convidat, si tu aquell moment has acabat de dutxar, tens secador per al mig, la taveola, la crema, han de saber quina crema te pot... A mi m'encanta entrar dins els banyos de la gent. Jo sempre que vaig a una casa dic, ai, vaig a fer un pixo. I a mi m'agrada mirar quina crema hidratant, quin xampú, perquè sempre ho he dit...
4: Allà on descobreixen
1: no,
4: més coses.
1: No.
3: Mai el convidaré cap a mi,
1: Francisco. Perdona, jo som... jo respecte
4: però,
1: molt... Jo, si no tinc una ordre judicial,
2: no.
1: Només inspecció ocular. Però sempre ho he dit, diu molt d'una casa els tipus de gel, de xampú i de crema que fan servir. Perquè hi ha gent que te penses que està forrada i que gasta un munt i vas a mirar
2: els
1: banys i hi ha marca blanca. I a mi això sempre m'ha
2: anat...
1: Me regiro una mica. Home, si et bufa, has de ser bufa per a tot. Si no, és que ets un bufa vergonyant. Que seria
4: bé,
1: un falbufa.
4: Tenen sa marca bona dins un calaix. Bé.
1: Però tornant a les canes, aquest lot estic convençut que tot allò que ha mostrat és perquè li han fet un 30 o un 40% de descompte a l'hora de muntar-ho. Home, que t'ha sortit tota meitat de preu.
0: I que pot comprar-se una casa i reformar-la a Menorca davant la mà amb piscina i no sé quant de quartos.
4: En diverses terrasses.
2: Hem de dir que en Laura Escanes només a l'Instagram, per exemple, té 2 milions de seguidors.
3: Sí, sí, bé, en té segur.
2: Vull dir...
1: Sí, però llavors mos queixam, estimats, de que molt de joves... quan ets entrevistam, quan ets entrevisten, els demanen què volen ser quan siguin grans i que tothom digui influencer. Normal, perquè tots els influenciadors, encara que sigui es paparró més paparró, acaba mostrant-se a casa que s'ha comprat gràcies a el que fa per xarxes. I arriba un moment estan creant també una bimbolla aspiracional que qualque dia mos explotarà sa cara.
2: Mira, ara aquí...
0: Hem de fer un tèntola.
2: Perdona, digues, posat, per exemple, un post.
1: Més
2: no?
1: Fa quatre dies.
2: Sí, és així. Fa 4 dies... Bé, que va fer la travessa, aquesta carrera...
0: No, és un
1: concurs.
0: Programa.
2: Sí, no, però... Llarga vida la travessa, va dir. Està el tren de Solle, tot això, clar, això és una publicitat. Només aquest post, per exemple, té 28.000 me gusta.
3: Bona publicitat també pel tren de Solle i per totes aquestes ubicacions.
2: És això, vull dir, que això genera segurament...
1: Estipi tren que va tot el dia.
4: Segur que vendrà qualcú a Mallorca i aniran al tren de Solle per aquesta publicitat.
1: Gràcies a
4: Nascar. Qualcú, segur.
0: Bé, feim un tento. Reflexionem-ho.
5: Quin és el teu moment de Tèntol?
6: Som en Gabriel Babiloni i el meu moment de Tèntol és després de dinar. Amb la panxa plena, el cos no... El cos vol descansar. Així és que una bona butaca, còmoda, auriculars posats, musiqueta i sol caure adormit per una estona.
5: IB3 Ràdio és Dial.
7: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
8: Podem gravar, idò.
9: Dale play.
8: Raül Valls, com estàs?
9: Molt bé, Joan Mimàs.
8: Aquí fent un programa...
9: La gran vida.
8: Passen tantes coses.
9: Cada dissabte i cada diumenge.
8: A partir de les 9.
9: Duals a les 9.
8: No, i no t'uram.
9: Aquí, a IB3 Ràdio.
5: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
9: Saps què t'ho vull dir?
8: Sí.
5: En Joan Mimàs i Raül Valls. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+.

0: La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IDTAS, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: suport i protecció de la família. La família i les institucions han de garantir, no garantitzar, l'acollida o l'acolliment i la tutela dels membres més vulnerables, especialment infants i adolescents. És fonamental oferir protecció psicològica i posar a disposició de les famílies recursos de suport, en castellà, recursos de apoyo. Aquests recursos els ajudaran a afrontar situacions difícils. També són clau la cura emocional, en castellà, cuidado emocional, i una orientació familiar adequada, que contribueixen a reforçar la unió familiar i afavoreixen el benestar i la salut mental de tots els seus membres. I terme explicat, terme acabat.
1: A Contracor, amb Raquel Agüeros.
2: Ai, Raquel, Raquel, estimada, no sé si tindràs temps de dir tot allò que vols dir.
3: Ai, no ho sé, és que passen moltes coses, ho hem dit, a l'inici d'aquesta segona hora de Tentol. És que cada dia és una cosa. L'altre dia va ser na Shakira, per exemple.
2: Ai, sí, no ho hem comentat.
3: No ho heu comentat,
2: no, no,
3: que
2: no.
3: Na Shakira, bé, per resumir-ho molt, ja sabeu que ella va estar condemnada perquè, bé, és un poc com el tema del rei emèrit, no, diguéssim. Perquè ella li varen dir, has de posar la teva residència fiscal a Espanya, hauràs de pagar més. Bé, ella va acceptar, de fet, això, però l'altre dia sortia que no s'havia pogut demostrar que ella l'any 2011 residia a Espanya, a Barcelona. I diuen, li hauran de tornar 60 milions d'euros. Bueno, alerta. Aquí cabe recurso i encara no és firme. Això no anul·la tot pel que havia estat ella condemnada.
4: No. Vull dir, és que això fa referència
3: la regularització d'un any.
4: A 2011, exacte, que ella ja li va interessar que ho deixessin com a peça separada, però a 2012, 2013, 2014, tres anys consecutius, ella va pactar en sa fiscalia, va admetre sa culpabilitat per evitar presó i va pagar una multa. Ho dic perquè aquest dia és el que me fa una rabiada, és que sembla que tothom diu, ai, és que Shakira no havia fet res. No. Na Shakira ja havia pactat tres anys.
3: I, de fet,
4: I
3: crec...
4: va anar viva, sí. Ja que és on realment va ser aquella gira internacional que va fer ella en 60 milions en joc, ho va fer com una peça separada i tampoc s'ha anat tan lluny la fiscalia
3: per 20
4: dies,
3: no, demostrar...
4: perquè són 183, se suposa que has de demostrar, és a dir, la meitat més un. De residència fiscal a Espanya, i Hisenda se va quedar a 20 dies.
3: Clar,
4: de demostrar-ho.
3: I després de que se publiqui cas aquesta notícia, ella va emetre un comunicat com dient, tot és mal públic, que me van fer, ara això, com se sura, i totes aquestes coses, no? Per favor, manco confusió i més exactitud, també. I sent ella més una persona...
4: No sé si és ella,
3: és
4: o és que
3: no
4: està molt mal assessorada,
3: no,
4: però
3: crec.
4: És com estruï que va armar a Brasil posant-se ella com si fos una mare fadrina, com
3: sí,
4: saps que viuen a les faveles de Brasil, que dius...
3: Sí.
4: Que dius, estimada, és que no parlam ni del mateix context, ni la mateixa situació socioeconòmica, és que m'apareix un insult que tu te posis, per molt que siguis mare fadrina, que no ho ets, perquè els pares,
3: no és.
4: Perquè els nins tenen
3: sí.
4: un pare, te quedarà millor, te quedarà pitjor, però aquests nins no estan deixats de la mà de Déu, i per cert, que en Piqué, ara que estava representant tu sa pronto, està empipadíssim en so proselitisme que fa per xarxes Shakira d'aquests dos nins que en es paren, en Gerard Piqué,
3: sí.
4: segons ha explicat ell, li diria que fossin una mica més anònims.
3: Més anònims, sí. Bé, és complicat perquè bé, són dues persones molt famoses, però és vera que ella, quan es va separar de Piqué, demanava la no exposició dels seus fills quan eren en son pare. Però quan després som amb ella és igual. Això, per exemple, ho podem traslladar, això que hem comentat ara a la portada de la revista Lectures. Hi ha una finestreta que posa, el titular és el següent, Shakira gana a Hacienda, tindran que devolver-li 60 milions. Clar, tu dius així, dius, mira, en el final no era res. L'han fotut sa vida i en el final encara li han de tornar el dobbes. Hem de dir que d'aquests 60 milions d'euros, no és que li hagin de tornar 58 milions d'euros, és que ella tenia béns...
4: embargats.
3: Embargats, per aquest motiu, i bé, és això.
4: Crec que tenia embargat, no sé si eren la meitat, i l'altra meitat sí que va haver de dipositar en cash, i això sí, tampoc ho han de deixar de banda, crec que són de més prop de 9 milions d'euros d'interessos, allò que haurà de pagar l'estat espanyol, si se confirma la sentència, però com que encara hi havia lloc per un recurs, Hisenda ja ha dit que aniran al Tribunal Suprem. Supos que tindran una mica més de marge per demostrar que 20 dies, que també na Shakira, com se sol dir en bon mallorquí, va tenir una flor en el cul, perquè l'any anterior va canviar la doctrina que Bahamas va deixar de considerar-se paradís fiscal. Per tant, ja no era ella que havia de demostrar que no havia estat a Bahamas tots aquests dies, sinó que era al revés.
3: Exacte.
4: Ara és qui demanda que ho ha de demostrar.
3: Efectivament, bé, jo crec que presentaran recurs d'aquí a no molt, ja veurem com acaba aquest tema. Lectures, Marc Giró en portada. No tengo enemigos en la tele, no t'ho creus ni tu, Marc Giró. Escolta, tota la gent que té èxit té un poc d'enemics, de xup-xup, que nosaltres deim enemics, no importa, sigui una cosa...
4: No, però ell diu que hi ha molta enveja, que en part podria ser cert.
3: Això és vera, i tothom ho sabem, això. Portada de la revista Semana. Rosa López rompe per sorpresa con su novio. Bé, Tita Thyssen.
4: No, mem, pobre Iñaki, que va deixar la brigada canina de Cienpozuelos.
2: Ja no sé qui és el novio, m'ho podeu explicar?
3: Xisco, por favor. Estàs fent befa.
4: No estic fent befa.
3: D'un trencament de relació.
4: No estic fent cap befa de cap trencament. Vale. Aquest jove... Crec que era policia local, era l'unitat canina, crec que era de Cienpozuelos a Madrid, crec, perquè ara mateix me balla, que era de l'unitat canina seguríssim. I ho va deixar per fer-li de representant. I ara, Iñaki, aquest policia, i na Rosa López, que ja parlaven de noces feia estona, ja feia un anyet bo que hi havia aquest run-run, resulta que ni noces ni res, i ara ell s'ha quedat sense feina.
3: Bé, però dir, ha decidido poner fin a su relación de mutuo acuerdo.
4: Sí, no, i que volen ser discrets, etcètera, perquè aquest lot demanàs una excedència i ara pugui tornar a sa patrulla canina, a fer feina.
3: Sí, segur que sí. La revista Semanatita Thyssen, ja sabeu que ha estat ingressada, se rumore que estava molt, molt, molt, molt malament. Ha tingut una pneumonia, ell ha dit que està millor, que queda que seva, però bé, que està millor. 10 minuts, ta mare más centrada que nunca en sí misma. Fa estona que no xerraven de na ta mare. Sigue una dieta estricta.
2: Crec que en xerran cada setmana.
3: No, ja duim un parell que no. Sigue una dieta estricta. Entrena 6 dies a la setmana i està volcada en su trabajo.
2: Uau.
3: Cri, cri, cri. Bé, vale. Està ben bé. Shakira també, aquí. Hacienda condenada a devolver-li 60 milions d'euros, no? El que xerràvem abans.
4: Aquesta setmana magró a les portades.
3: Sí,
4: no?
3: Molta magró. Portada de la revista Hola, Núria Roca. La nova casa seva, un poble de la Serra de Gredos, que es diu Can de Leda. Està preciós. Aquesta casa és molt guapa, se veu molt bé, jo crec que ella és una persona que cau bé, arriba molt, no? Es comunica molt bé, encara que no digui res, en la gent, no? És una cara amable, fins i tot ella fa moltíssima, moltíssima publicitat. I bé, guanya molt de dobles en la publicitat, segurament més que en la tele.
2: Sí.
3: Cada la
2: setmana.
3: Sexta, sí. I la revista Pronto, Famosos conquistados por Leticia. Potato, com deia Xisco, pues fan un refrito, diuen què posarem aquesta setmana, no hi ha molta cosa, i posam un Famosos conquistados por Leticia, pues des de Amaya, la cantant, que per cert a Cannes ha cantat amb un piano la cançó de Volver, al Festival de Cannes, i ha estat preciós.
4: Que entre aquests famosos, eren Elena Furiase, que dimarts que ve serà a Mallorca, presentant la pel·lícula Mallorca Confidencial, protagonitzada per sa mare, que dimarts hi ha una estora vermella meravellosa aquí a casa nostra, perquè la pel·lícula, entre d'altres, té la producció d'Ivetres Televisió, i serà una fantasia. Dimarts, Elena Furiase fent voltes per Mallorca, tothom atent.
3: I Jonathan Andic.
2: Ui, això, aquest tema és delicat.
3: Bé. Jo crec que la gent ja sap de què estem xerrant. Ahir va ser detingut el fi de l'amo de Manco, ja sabeu que l'any 2024, mitjans de desembre de l'any 2024, varen anar Jonathan, fi, i el seu pare, l'amo de Manco, a fer un passeig per Montserrat.
2: Una excursió.
3: Sí, una excursió. Va haver un accident, això és el que ens varen contar en aquell moment. semblava que havia treballat el pare i que va ser un accident molt desgraciat. Després hem anat sapiguent més coses. Va semblar com que arxivaven... No va semblar, varen arxivar, de fet, la causa, però després la varen reobrir. Fins i tot, un any després, varen reobrir la causa i al setembre de l'any passat, del 2025, li varen agafar el telèfon en aquest lot.
2: Sí. Diuen, per què ets sospitós? Diu, perquè Jonathan hauria visitat la muntanya Montserrat tres vegades a la setmana prèviament a la caiguda de son pare.
3: I en la seva primera declaració va dir que havia anat 15 dies abans per mirar
2: com era l'excursió.
3: Sí. I després, a la segona declaració, per les dades del mòbil, varen saber que havia anat els dies 7, 8 i 10 de desembre i el suposat accident va ocórrer dia 14 de desembre.
2: També què diuen? Que hi havia, que el mòbil va desaparèixer en circumstàncies estranyes.
3: Que la mort de l'amo de Mango no va ser accidental. I va dir una cosa.
4: I sobretot que va tardar molt en telefonar a urgències.
3: Va cridar dos pics, però una segona... Bé, què diu la jutgessa del jutjat d'instrucció número 5 de Martorell? Que existeix, que l'amor no va ser accidental, que existeix una participació activa i premeditada i li imputen un delicte d'homicidi. No sé si dient que existia una participació activa i premeditada no entenc molt bé perquè li imputen un delicte d'homicidi i no d'assassinat.
4: T'anava a dir?
3: Perquè, clar, la premeditació... Bé, segur que en aquests dies mos aniran explicant. I varen decretar prisió provisional amb fiança.
2: Que l'ha pagada 1 milió d'euros.
3: 1 milió d'euros...
2: De fiança.
3: 30 minuts després.
2: Wow.
3: De que li diguessin... Podrà sortir si pagues 1 milió d'euros. Ja tenien 1 milió d'euros. Hem de dir que li defensa Cristóbal Martell, que és un dels grans missers d'aquest país. Va estar aquí al cas Nos, per exemple. Defensava a un germà d'Ana Maria Tejero, de la dona d'en Diego Torres, que anava com a imputat, com a acusat inicialment, i a les qüestions prèvies va aconseguir que le levantés, que le llevassin de ser acusat i va passar a ser testimoni. Va ser també en Cristóbal Martell, va defensar Dani Alves, va defensar també a la família Sumarroca, de tot el cas Pujol, els Pujol també, o sigui, és un misser que se les sap totes i que segurament la defensarà molt bé. L'han retirat del passaport i ha de comparèixer setmanalment als jutjats.
2: Ja està, no mos queda més temps.
3: No mos queda més temps, però... Me fa molta gràcia, perdoneu, perquè és un tema molt seriós, però a totes les televisions estan fent com demos en directe de com va caure, de com va ser la trabaladissa.
2: Ai, no.
3: Diuen que fins i tot, ho diu la jutgessa, que el fill de Nàndic va fer com que havia una empenta més grossa de la que havia per sostenir que havia caigut. No tenien molt bona relació. El pare volia crear una fundació.
2: Sí. El fill és que no... té una fortuna de 4.500 milions d'euros.
3: I la seva parella, que pel testament, que havia canviat el testament un poc mesos abans de morir, li corresponien pel testament 3 milions d'euros, i ella va dir, no, això me sembla poc, us demanaré 70. I van quedar en 30. I ella s'ha duit... No, estaven casats, però... no ho sé, m'agrada molt aquest fa concrest a l'espanyola.
2: Ai, quin trull. Raquel, moltes gràcies.
3: A vosaltres.
2: Vols un pot de música?
3: Si me deixeu, sí.
2: A veure.
1: IB3 Ràdio és diversió. Capella presenta el seu nou disc, Morgan. Dissabte 23 de maig, concert exclusiu a l'Auditorium de Palma. Novetats musicals amb els clàssics de sempre. Entrades disponibles a la web de l'Auditorium.
5: Fent-te'l, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
2: Per parlar de música i del Satèl·lit Fest que es farà aquest dissabte a Inca.

0: Els catalans Remei de Calafresca, que ara escoltàvem, o Riner, la lloritana Maria Jaume, la portolana Xisca, els joaners Ànimos Parrac, Setzeni des del País Valencià i el menorquí Rudimentari, són les propostes musicals de la cinquena edició del Satèl·lit Fest, que arriba aquest dissabte al Corte General Luque d'Inca. Música en català i sobretot talent illenc, com aquests de cartell, Remei de Calafresca, des del Montseny, que debutaven el 2021 i l'any passat traien el seu segon disc, L'Am de la Pregunta, un dels discos de l'any.
1: I nosaltres en volem parlar amb Chantal Rodríguez, que és una de les components de Remei de Calafresca. Com està, Chantal?
2: Hola, molt bé.
1: Benvinguda.
2: Moltes gràcies.
1: Primera vegada que tocava a Mallorca?
2: No, la veritat és que la toquem a Mallorca com una mitjana de 3 cops l'any, però primera vegada que sortim de Manacor, quasi et diria. Sí, sempre que anem tenim molts amics a Manacor, llavors hem tocat molt a Manacor, també a Palma, però a Inca encara no, llavors ens fa il·lusió sortir de la zona de confort aquesta.
1: Clar que sí, i ja mira, són els pobles grossos, les ciutats de
2: sí,
1: Mallorca,
2: exacte.
1: Com és Inca. I aquest festival, no sé si el coneixíeu, Chantal, en aquest festival, el Satèl·lit Fest.
2: Em sonava perquè justament som amics de... Perquè això, tenim molts amics de Mallorca, i llavors... El Reina són de... havien tocat l'any passat, crec, o fa 2 anys, no sé quan. Llavors, també la nostra guitarra havia tocat amb ells i va anar-hi a tocar aleshores. Llavors, havíem sentit a parlar, però bueno, no sabem gaire res.
1: Quina música feis amb Remei de Calafresca?
2: Doncs, bueno, hi ha una mica de tot, però bueno, al final és mentida, perquè o sigui que de tot és impossible. Llavors, fem com rock, però també portem cintes i ens agrada, doncs, no sé, fantasejar amb diferents tipus, potser això, una cosa més electrònica. També ens agrada molt el flamenc, tot i que no fem res de flamenc, però sí que hi ha com l'essència. És com d'essència, hi ha com aquesta cosa del punk o del flamenc, sense ser ni una cosa ni l'altra.
1: Mm-hmm. L'altre dia en Joan Miquel Oliver vos elogiava molt, diu que
2: sí.
1: Sou un grup fantàstic, i de fet tu has fet una col·laboració en el disco d'en Joan Miquel.
2: Sí, estem molt encantats amb això, perquè nosaltres el vam conèixer, de fet l'any passat vam tocar a Manacor per Setmana Santa, que ho organitzaven els Xitxeros, i ell també hi era, bueno, estava allà de públic, llavors el vam conèixer, i ja va ser com, uau, quina alegria, no? Perquè nosaltres som molt fans d'Antònia Font i de Joan Miquel Oliver. I després, doncs, bueno, hem anat coincidint, i va resultar que també tornàvem a tocar a Can Giro, a Manacor, al desembre, i em va dir, per què no et passes el dia següent per casa i gravem... Gravem això, i va ser així, pim-pam.
1: I d'així va sortir el Faig Snorkel, que sona així.
3: Suspès a mitja distància en vertical, i miro enfora la mar gran. Les ones en negatiu des de baix despleguen el seu misteri. I no s'acaben mai, ja ho he dit moltes vegades.
1: Que bé que sona això, Chantal, amb en Joan Miquel.
2: Sí, fantasia sempre amb Joan Miquel.
1: Sí. Quina bona col·laboració. I aquest dissabte quin concert fareu a Inca?
2: Doncs, mira, hem començat gira, ara farà una setmana o dues, i sí que és veritat que el repertori és bastant semblant al que veníem fent l'any passat, però bueno, ara fem alguna cosa nova, cançons noves que encara no han sortit, i també doncs so nou, perquè hem canviat, tenim més equip, bueno, el so estarà més cuidat i estem com millorant tot això, i suposo que encara que ens hagis vist abans serà un concert doncs diferent.
1: L'Am de la Pregunta, aquest és el títol, prou suggeridor, no, Chantal?
2: Sí, clar, ja va en forma de pregunta, llavors sí.
1: Molt bé. Doncs supos que també compartiu escenari amb en Xisco, amb en Xis, que en Maria Jaume, que supos que també la coneixeu.
2: Sí, compartim tècnic amb la Maria Jaume.
1: Ah, sí? Ah, doncs mira, sí. Això anirà bé.
2: Perquè... Sí. Aquell dia tindrà doble feina.
1: Exacte. També Rudimentari, que són de Menorca, ho fan molt bé.
2: Sí.
1: És a dir, que serà un festival molt complet. Que
2: sí,
1: per cert...
2: ens ve molt de gust, la veritat. És un bon pla.
1: Que bé. Doncs això, Chantal, que tenim... Mos queden 2 entrades, perquè el Satèl·lit Fest regala als nostres oients entrades. Mos en queden 2, així que si voleu telefonar al 971-3900, per vosaltres seran. Chantal, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
1: I fins dissabte, aquest Remei de Calafresca, el Satèl·lit Fest. Una abraçada.
2: Una abraçada.
1: Adéu, gràcies. Raquel, doncs fins aquí a aquesta hora. Gràcies per venir.
4: Gràcies a vosaltres. Fins la setmana que ve, corets.
1: Sí, ja veus que nosaltres aquí sempre estem entretinguts.
4: Això no s'atura mai.
1: Exacte. Gràcies. Doncs amb aquest punt musical arribam als senyals de les 5 del capvespre, però nosaltres després tornem tot d'una. Recordeu que tenim dues entrades, eh? Per regalar 971 13 99 00, que vos regala el Satèl·lit Fest aquest dissabte a Incom.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 5. Bon dia. Sanitat amplia el cribatge de càncer de mama i es farà a les dones a partir dels 45 anys i fins als 74. Actualment, el grup al qual es dirigeix aquest triatge va dels 50 als 69 anys. L'objectiu és detectar possibles tumors en fases més primerenques. Les dades apunten que una de cada 10 persones que pateixen càncer de mama es diagnostiquen en menors de 50.
1: La implantació serà progressiva i les comunitats disposaran de fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat, segons informa el Ministeri. La decisió s'ha pres en el si de la Comissió de Salut Pública i tindrà un impacte que superarà els 500 milions d'euros entre els anys 2025 i 2029. En tots aquests grups, la taxa de detecció va ser similar a la d'entre 50 i 69 anys. El president de l'Associació contra el Càncer de les Balears, José Reyes, ha celebrat la notícia i ha animat la població diana a fer-se la prova.
2: És a dir, sempre notícies d'aquesta mena són bones perquè ens ajuden a arribar abans a la gent i poder millorar el pronòstic de la malaltia. El problema de cribatge de càncer de mama és absolutament exitós, és bo. És a dir, i per tant, el que hem de fer és animar tothom que rebi les cartes o les invitacions per participar-hi, a participar, perquè nosaltres sempre ho diem, participant en el cribatge del càncer que sigui, que t'estiguin convidant a participar, literalment et pot salvar la vida.
0: El sindicat d'infermeria SACSE denuncia que aquest estiu hi tornarà a haver una manca d'infermeres per cobrir les substitucions de vacances. Segons els sindicats, aquesta manca de professionals farà que les treballadores que quedin hauran de doblar torns amb hores extres i mancaran infermeres amb experiència als diferents serveis.
1: El secretari general del SACSE, Jorge Tera, ha explicat que el sindicat es planteja presentar una denúncia davant la Inspecció de Treball per la quantitat d'hores extra que l'any passat generaren les infermeres. Un primer càlcul de SACSE apunta que les 7.900 infermeres de l'arxipèlag feren unes 200.000 hores extres l'any 2025, una situació que Tera pronostica que tornarà a passar aquest any.
3: Y nos toca otro verano, pues de cubrir turnos con horas extra, con guardias extra, de tener descubiertos en los servicios, de que no nos queda gente, digamos, veterana. Y volvemos a, pues, a estar muy preocupados, francamente preocupados por lo que ocurre.
0: Tot això quan les Illes Balears és el territori que més ha reduït la sinistralitat laboral el primer trimestre d'enguany.
1: El nombre d'accidents a la feina han superat els 3.600, un 9% manco que un any abans. La gran majoria han estat lleus, 13 han estat greus i no s'ha produït cap accident mortal. La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha explicat que les inspeccions s'han centrat sobretot en el sector de la construcció.
4: Des del principi de tot varen posar focus a construcció, sobretot per un motiu, amb independència de les dades, que ara són molt bones, però amb independència d'això, els resultats sempre són els més greus.
0: I els treballadors de la ITB de Menorca denuncien que la situació està empitjorant i no descarten mobilitzacions. Diuen que fa 3 anys exactes que van iniciar una vaga indefinida per reivindicar millores salarials i reforços per poder assumir la feina. Joan Soler és representant sindical de la ITB.
5: Casi que diría que seguimos casi pitjor, ¿vale? Porque al final son menos gent que hierem, la carga de treball segueix sent cada vegada més alta, al final el parc automobilístic de Menorca té una mitja de 14-15 anys, saps? I esos vehicles venen, al final són com 60.000 cotxes. Aquí al final som 4 gatos fent feina.
0: Són les 5 i 4 minuts i les notícies tornen a les 6.
6: Més informació a ib3noticies.com.

moment per encetar aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui. Ho fem amb Toni Cardell, que és aquí el control tècnic, i avui tenim la companyia del músic ciutadellenc Crigionico.

0: Després d'una llarga trajectòria, en Ja t'ho diré, també en solitari, Crit Joan Ico ara presenta Rosa dels Vents, un disc inspirat en els vents de Menorca i en la idea de convertir-los en paisatge emocional i musical. Aquest nou treball combina rock, soul, folk mediterrani i múltiples col·laboracions i el podrem escoltar en directe el proper 13 de juny al Teatre Principal d'Inca. I aprofitant que era de promoció, han convidat Crit Joan Ico als estudis d'Ivetra Ràdio per serà una estona en profunditat i també cara a cara de música, d'events i de concerts.
1: En profunditat.
2: I és aquí a Ivetra Ràdio, Crit Joan Ico, com estàs?
3: Molt content, però molt content de xerrar cara a cara.
2: Home.
3: Que dèiem, no? Perquè per telèfon, no, a vegades, de tant en tant tenim qualque connexió.
0: Sí, però sempre,
3: cara a cara
0: sempre
3: costa.
0: Telefònica, Cris.
3: Sí, no sé què passa.
0: Aquesta cosa des directa m'ho ha costat, però escolta, ben trobat.
2: Ha arribat,
3: sí,
2: ha arribat.
3: Sí, sí, sí, no, molt content, important. Certament molt content.
2: D'aquí, d'on bufa el vent avui?
3: Quin destans, perquè ara en xerràvem, no? A Menorca bufen tots els vents. I molt.
2: I molt.
3: I no poc, molt. És una illa que, agraciada o desgraciadament, viuen amb tota la intensitat. I, a més, cada vent té les seves característiques i particularitats que jo he mirat d'aprofitar per abocar en cada una de les cançons dedicada a una.
2: I has fet una cançó per cada vent?
3: Sí, jo, normalment, jo sempre dic que per hora de preparar un treball o d'una... Normalment, sempre he fet un replot de coses que tenia fetes i des de vas apropant, des de vas atracant. I aquesta vegada, ja de fa ben bé 2 anys, que vaig pensar que estaria bé, a lo millor, cercar un concepte una mica, com abans que podria donar, que és complicat, però sobretot ho has de poder pair molt, no? Jo, sabeu que el treball anterior és un disc fet a partir de poesia d'en Joan Francesc López Casasnovas, que signava com a Pere Xarxa, que es diu Cançons de Xarxa, és un llibre CD amb tota una sèrie de poemes musicats, i un d'ells es diu Tots els colors del vent, que és un... En Joan fa un exercici

0: Sí, espectacular i meravellós, que es posava un color a cada un dels vents i d'aquella rosa dels vents en fa una rosa de colors, que em sembla una imatge molt, molt il·lustrativa, molt, és molt, realment m'agrada molt aquest paisatge que pot dibuixar. I vaig pensar, ostres, la rosa dels vents. Mira que hi ha músics, no?, que l'han, o poetes que l'han, diguéssim que descrita, se l'han fet a seua, i jo no ho he fet mai. A la mida seria bé, i vaig agafar una rosa dels vents, l'he situada damunt Silla de Menorca, i des d'allà he fet una espècie de mirador, de talaia, i he observat, he mirat, he escoltat, he sentit, olorat, no sé, que és el que venia d'allà, de cada un dels vents, sigui musical, sigui impressions, sigui el que sigui.
1: I una vegada més, Menorca, totalment present, sí, a sa música i a sa manera de fer d'en Cris Joanico.
0: Sempre. Jo crec que, al final, jo sempre dic que m'agrada xerrar de moltes coses, però m'agrada fer-ho de les coses de més que visc i que veig, que és el que m'arrodeja. Difícilment podeu fer una cançó de, no sé, de l'aeroport de Nova York o del metro de Barcelona, tot i que hi vaig a vegades. A Nova York molt poc, ara, però en el metro sí, però tampoc no m'inspira gaire. Sí que és cert que per descriure el que vols dir, o per escriure el que vols dir, moltes vegades necessites, jo, si més no, agaf vocabulari proper, frases de prop, i sobretot descriure el paisatge que m'envolta. I paisatge vol dir no només natura, que sí, per suposat, sinó també les persones i les vivències i les convivències que tenim nosaltres allà a casa, a Menorca.
2: Menorca. I cada vent creus que té un estat emocional diferent? És a dir, la tramuntana mos posa més tristos.
0: No, sí, sí, totalment. Bueno, avant, mira, ara ho entendreu tot d'una. Quan fa tramuntana, una de les coses que feim a Menorca, si vosaltres, bueno, si ho deia, si més no, és obrir una mica les finestres i les portes, que s'aïllegi tot. És una manera
2: que
0: de dir...
2: Que ventili.
0: Ventilar, sí. Però, però ventilar fins i tot que s'endugui allò que no saben que hi ha. O quan tenim rissaga, que ja sabeu el que és, la rissaga, que és aquestes oscil·lacions que passen en el port de Ciutadella, normalment solen ser dies molt encapotats, que pot fer quatre gotes brutes perquè hi ha pols en suspensió, és molt, molt humit, fa calor. És un dia que aixeques el cap i dius, avui hi haurà rissaga. Pues aquell dia normalment fa xaloc. Uh-huh. És un vent que marca aquest fenomen atmosfèric també, o fenomen que passa que el que se rissaga, i per tant, amb unes característiques molt diferents a la tramuntana. La tramuntana et sec, dur i molt directe.
1: Clar, te veig molt professionalitzat amb aquesta terminologia.
0: El que et deia abans, estic filosofant.
1: No sé si t'animaràs a fer-te home del temps, que a mi ara m'afascinaria
0: si paguen bé, sí.
1: En Cris Joanico explicant-te una mica d'on bufes vent, seria una fantasia.
0: El que passa és que es vent és punyetero, perquè es vent mai té una mateixa direcció exactament. Si es vent és curiós com és difícil de... És a dir, no, mai crea una barrera, no és un obstacle, es vent, no crea obstacle, però en canvi moldatge moltíssim. És com s'aigua una mica, no? És com allò que... I això jo crec que són... conceptualment també me va ajudar molt a fer evidentment, les cançons.
1: Som en conversa amb en Cris Joanico. Ha vengut a presentar-nos aquest disc nou, aquest Rosa dels Vents, una Rosa dels Vents que ha situat damunt el mapa de Menorca. I tu has explicat que en aquest treball representa una mica el retorn a l'energia més de banda, més de els teus orígens, de tornar a gaudir, de poder tocar i de poder escriure música. Trobaves a faltar això? O cada projecte és un anar sumant i anar tornant en els inicis?
0: Jo crec que és més el darrer que has dit, el segon. Jo sempre m'he plantejat s'ha de fer música, de fer projectes, de fer cançons, de fer concerts. M'ho he plantejat sempre com un aprenentatge. Sempre hi ha qualque cosa que pots aprendre en qualsevol dels processos, no? Que estem xerrant, no? I crec que és una evolució. En tot cas, no és que ho desitjat, sinó que senzillament aquesta vegada em va semblar que el que estava muntant a nivell conceptual segurament amb una banda de rock tindria una miqueta més de sentit, així com en el treball anterior, per exemple, que era poesia musicada, Tot i que tinc una part solucionada amb el fet que les lletres de les poesies ja estan escrites i estan fetes, també tens un hàndicap, i és que la poesia també té una rítmica que t'adú a un tipus de música o d'un altre, i per tant allà vaig optar més per una cosa més folk o més d'arrel, i de fet és el que vaig fer, més en percussió, amb un baix electroacústic, amb instruments de violí, en guitarra acústica, tot molt més d'arrel, i en canvi aquest és un disc que podrien dir que vaig una mica en els inicis, de tant en solitari com fins i tot amb el Ja t'oiré una mica.
1: Clar, cada cançó està vinculada a un vent en concret. No sé si hi ha hagut qualque vent que se t'hagi resistit especialment.
0: Sempre.
1: Sí que no, perquè, a lo millor tu ets molt de tramuntana, però a l'hora d'escriure sobre el llebeig no t'hi veus tant. No sé si eres
0: llebeig ja hi ho veig, que diuen, no? No, mira, la qüestió és que totes les cançons i cada una de les cançons, a vegades vols explicar coses i no saps com dir-les, no? Explicar, tots explicant, els que feien cançons explicant coses, però és com és el que defineix un artista o un altre. I certament, per sort, crec que des vents hi ha una llegenda escrita, digue-li amb dites, digue-li amb refranys, digue-li amb la rumorologia urbana, no, de poble, per entendre-nos, que ens ajuda molt això m'ha ajudat molt a poder fer acabar de rodonir aquestes cançons, perquè voldria explicar coses a vegades que són històries d'amor molt mundanes, però també volia a vegades explicar coses una mica molt més crítiques socialment, com per exemple la cançó Llevant, que xerra de... Jo, mirant a Llevant des de Menorca, veig, no puc deixar de veure el que és Gaza i el que està passant allà baix, que és un puta desastre.
1: Has dit Llevant, crit Joanico. Nosaltres volem escoltar algunes de les cançons d'aquest disc, començant per Condemna. Llevant, una cançó que sona així.

0: Ara ho deies, Condemna, Llevant, dedicada a aquest vent, és probablement la cançó més explícitament social d'aquest disc. Supos que te naixia haver de fer aquesta denúncia.
1: És que no podia fer de banco. Quan vaig començar a composar aquesta melodia que em va venir, és que ja feia uns mesos que teníem, desgraciadament, unes imatges constantment, en tantes les pantalles del mòbil, de la tauleta com a la tele, diàriament, d'un desastre darrere l'altre, evitable, totalment gratuït, i que hi ha un moment que sembla que estiguem atordits, no? Hi ha un moment que t'acostumes i ja no, sembla que no faci res, ho veus, i jo el que volia era una mica, jo no vull donar lliçons a ningú, ja tant me'n fot de sa culpa de qui és, però el que passa no és normal. I no que ho tinguem aquí al costat, perquè al final s'enxeran de països que fa uns anys eren com aquí, on hi podies anar de vacances i podies fer aquestes coses, i ara són desastres, són un munt de runes que ets un nin, un fiat, un infant d'uns quants anys que no saps per què sa casa te cau damunt. Això ha de ser desastrós.
0: Han tornat a posar en pràctica aquella màxima de Stalin, que deia que un mort és una desgràcia, un milió és una estadística. I ja ens hem acostumat molt en aquestes estadístiques i en aquest atordiment que ara tu comentaves, que ja moltes imatges ja ni tan sols ens impacten, perquè ja l'hem vista repetida tantes vegades que ja dius
1: a diari,
0: un mes...
1: I ara no ens arriben, però hi sona exactament igual. No, potser no tan desastroses, però hi sona exactament igual. És a dir, són la mateixa tant... Més igual si són 10 com si són 40. Al final, hi és perquè hi ha una intenció constant de que hi passin aquestes coses. Jo em sembla horrorós i no vaig poder fer de maco que no denunciaré, però sí que posaré damunt la taula, i a més ho vaig fer amb un company, amb en Jacint Belaxent, que és qui era cantant de Txep Balowski, que és també un grup molt compromès a nivell social, i que tot d'una va dir que sí. Feia un any i mig que anàvem darrere a gravar aquesta cançó, i realment ell fa una rèplica amb idioma, no ho diré, amb àrab, massic, explicant una mica jo el que estic explicant en català.
0: Clar, perquè has fet un disc molt de col·laboracions.
1: Sí, i com que és un disc inspirat en els vents, totes les col·laboracions són instruments de vent, que això me semblava també que era impepinable, no? La veu és un instrument de vent, la cançó que hem escoltat anteriorment hi havia una gralla, hi ha un set de gemecs, hi ha un acordió diatònic, hi ha un moixenyo, hi ha un saxo.
0: Mira, ara que dius això del moixenyo, més cançons, que soni coses arriscades, migjorn.

0: Aquesta sí que té una sonoritat molt, ja t'ho diré, eh?
1: Sí, aquesta segurament és la més mediterrània de totes.
0: Sí, sí, sí. Recorden aquella banda.
1: La volia fer molt acústica i li vam fer. De fet, no hi ha bateria, és una cançó feta més a nivell percutiu. Molt nua, perquè no està molt, molt vestida. El moixenyo sí que me dona un aire així molt, molt més mitològic, sembla, una mica.
0: De mitjorn.
1: De mitjorn.
0: De calor.
1: De calor, oh, no. De suavitat, de bon rotllo, de benestar.
0: Sí.
1: I a vegades jo crec que, a vegades també pensam que la vida ha de ser un hit darrere l'altre. Jo no estic xerrant musicalment, estic xerrant d'una fita darrere l'altre, de que cada dia hem de pujar l'Everest i tal. A vegades per gaudir, per estar contents amb un mateix. I jo sempre dic que les petites coses, el més senzill és el que t'acaba enriquint més i hem de saber valorar-les en aquestes coses. Okay. A vegades ens passen desapercebudes, però pens que el més simple és el que finalment acaba sent el més gran. No?
0: Ara que dius això, just ahir se va estrenar un documental de Sopa de Cabra, no sé si el vas veure.
1: Sí que el vaig veure, sí que el vaig veure.
0: Com tu, milers de persones, perquè sabeu que va tenir molta audiència.
1: Sí, bueno, i a més, de coses que explicaven, clar, ja ho he viscut.
0: Per això,
1: paral·lelament, però ho he viscut fins i tot aquest concert que hi havia de Cardedeu, que s'hi van tirar pedres, jo hi era en aquest concert, que a més amb en Cent estàvem allà, per xerrar amb ells, per contractar-los, per dur-los a Menorca, que es van dur aquell any, l'any 91, que van fotre 5.000 persones al camp de l'Unió Homo. Va ser un concert que més gent hi havia hagut fins aquell moment a Menorca, i va ser amb el Sopa de Cabra aquell any. De fet, nosaltres ja ens coneixíem i érem amics en aquella època. Però, a més, moltes de les coses que explicaven jo els entenc des d'una òptica, una perspectiva, com a músic i com una... Això de que no som amics... Clar que no.
0: Clar, és que expliquen les relacions entre ells...
1: Clar, la relació és una espècie
0: de
1: humana que és molt complicat, que quan no el tens a prop, el trobes a faltar molt, però quan hi ets estic cansat d'aquest rotllo, no? I té un punt de relació laboral ben entès, que s'hi ha de convertir, perquè si no és un desgavell, si no hi ha una mica de mimetitzar les coses i de mecanitzar una mica el que vols fer i com ho vols fer, perquè ara, dia d'avui, jo aquest disco, per exemple, l'he tret. Surt ara, m'ha sortit una mica tard, perquè havia sortit més de març, però culpa de Segarra diran, surt ara perquè el vinil no ha arribat fins fa 10 dies, per tant, tot són coses que afecten, però jo m'hi vaig posar a composar-lo el mes de setembre, però normalment hi ha un any i mig de feina per fer un disc. Uh-huh. Si ho vols fer una mica encara lluís, però això ho has d'organitzar. No has... Bueno, ara venim, no... Primer ho hem de fer. Jo ho entenc moltíssim, aquestes converses que tenien, aquestes declaracions d'ahir, que sembla que es pigassin i no. Hi ha documentals que són bastant més heavies, no? Com és de Metallica, per exemple.
0: Ah, sí, és de Metallica, no l'he vist.
1: Bueno, me sembla que és bastant més. Bueno, allà van a destral directament.
0: Ah, sí?
1: Sí, és bo que sí.
2: Ahir parlàvem amb Lluís Gavaldà dels Pets i li van fer precisament aquesta pregunta de com havien sobreviscut 40 anys com a grup, també és que eren tres, i deia que hi havia dos pols oposats i n'hi havia un dels tres que feia una mica de...
1: De xiclet.
2: Exacte, feia sí. Era com la ONU. En certa manera, s'encarregava de paivagar els dos pols, i supos que de vegades la fórmula funciona, però ha de ser complicat. Volia demanar, arran d'aquesta cançó, quines són les petites coses d'en Crit Joan Ico? No sé, aquests petits detalls, que és allò que a tu li dona sentit en aquesta vida.
1: Clar,
2: teva.
1: És amb el meu dia a dia, i això, a la millor coses que la gent no li faran ni tilín ni res, però, per exemple, una de les coses que jo m'agrada molt és anar a passejar, ho he dit sempre, els matins, m'aixec, i m'he d'anar a fer una caminada, si pot ser, davant la mà. Vos veig els mallorquins, d'en fora, però vos veig.
0: No se veu cada dia, però, a Menorca.
1: Però jo sí que vos veig. No, Menorca no es veu. Menorca sí que no es veu, que és una llesca molt prima i que està mal amagada. Però en altres quasi m'assembla.
0: A més, m'ha de fer veure Mallorca des de Menorca, que no se'n revés.
1: Però amb aquest passeig, a vegades, i vaig amb la meva pare, doncs a vegades fem un bany. Un banyet.
0: En hivern i tot?
1: En hivern... No, però ara ja mos hi hem fotut, aquests dies. I però això és algo que a vegades penses, no, tot si ho fas feines, la meva dona Dolors té una llibreria, que ja ho
0: sí,
1: ha estat.
0: Tant.
1: Clar, és una feina que, de cara a públic, si estiu més gent que mai, perquè tot i pot semblar que una llibreria, si estiu hi ha poca feina, no, a Menorca és un lloc turístic i per tant hi ha més gent, però aquests 10 minuts, quart d'hora que tens per tu, són les millors vacances que puguis tenir.
2: Perquè... Això d'esbany és una cosa molt menorquina, perquè en Laura Pons, també un dia fent una entrevista, ella també és de fer banya.
1: Hi ha moltíssima gent
2: que fa... Sovint.
1: Sí, i a més es veu que purifica. O sigui, és una tonteria, però després comences el dia d'una altra manera. I és una xurrada que si no la valores... Això són aquestes coses, o es, ja que sé, en el cas de la cançó, conta d'una excursió que un dia vam fer, que va començar a ploure, però amb una pedra que, vamos, us vam amagar corrents, però hi van començar a xerrar de cara, van sortir els caragols i van sortir vaques, i jo que sé, és una mica... aquestes coses, valorar-les, és el que jo m'omple.
2: Més música, més cançons, que soni ara, coses arriscades, vaig a ser propera cançó, que en aquest cas és Addicció, Llebeig. Sona així.

0: L'amor forma part d'aquest disc, que segon quines cançons, especialment en aquesta, on parles de l'amor com una mena d'addicció, en certa manera.
1: Hi ha certes relacions que a vegades, sabent que seran nocives, no deien que no.
0: Bueno. Crit Joanico, no esperava que quan mos faltassin 5 minuts d'entrevista obríssim aquest meló tan interessant aquí a IB3 Ràdio.
1: No, però és cert, vull dir, a vegades sabent que allò no acabarà bé, però tu t'hi fos de cap i ets a part aquesta fosca de... Jo sempre dic que es fars, i el que explico una mica aquesta cançó, es fars una llum que dona voltes i té molt més de fosc que de llum. Val? Si penses bé, moltíssim més. De fet, 355 graus són de fosca. Aquesta part aquesta que no coneixem de ses coses.
0: I que paga la pena investigar.
1: Pas llum val la pena, clar que sí.
0: Llegir una entrevista avui a l'Iris. Fer música és picar pedra cada dia. Pues... En Crit Joanico, la pica pedra cada dia. Sempre vas... Ahir parlàvem amb el Lluís Gavaldà i que ell anava amb una llibreteta. No sé si tu també ets d'aquests músics que sempre dus... tu dos ara és mòbil que te fa de llibreta.
1: Però jo en el seu moment, ara vos en recordareu que hi havia una cosa que es deia Walkman.
0: Sí.
1: Els més joves no ho sabran, però el Walkman era una peça de casset petita que t'havia en sa mà. Era una gravadora. Jo la duia dins el cotxe i quan tenia una idea agafava i la gravava.
2: Ja eres un visionari,
1: no? Sí, ja tenia. I ara ho fas amb el mòbil.
2: Ja, una
1: nota d'àudio o una frase, una paraula. Fins i tot a vegades m'ha passat que d'anar a aquestes passejades que faig davant la mà, d'escriure cosa, una melodia cantaró, m'ho envio per correu, arribo a casa, m'ha fet una dutxa, me'n vaig a l'estudi i començo a muntar la cançó. I és que al vespre tinc una cançó feta. Això és possible. Saps la tecnologia? Perquè... T'ha d'agafar fent feina, la inspiració. Si t'agafa fent submarinisme, no te'n recordes de res.
0: Té nom el grup de WhatsApp d'en Crit Joanico amb ell mateix?
1: Sí.
0: On s'envia aquestes coses?
1: Tu.
0: Tu.
2: A tu se diu.
0: Ah, no sabia si l'havies batejat.
1: Ho sabeu que hi pot haver un...
0: Sí, sí, no. Sí. A mi va sortir un dia, jo no vaig saber què era, i a partir d'ara vaig començar a enviar missatges a les totes.
1: I eres tu.
0: I va una monada.
1: I de tant en tant apareix.
2: I tu te poses tu?
1: No, me posa tu.
0: No, és automàtic.
2: És
0: WhatsApp, en sota un número que permet tenir aquest tu.
1: Jo m'hi envia a vegades coses que veig que toc curioses de, no sé, d'Instagram, els Facebook, allà on siguis igual, m'envia allà. I potser un dia m'ho miraré, no ho sé.
0: És com un calaix on anar acumulant cosones que un dia pot ser floriran. Musicalment, què t'ha permès fer aquest disc que encara no havies fet abans? Deies, venies de fer un disc una mica més d'arrel en ses que són de xarxa, i aquest disc és vera que, si una cosa té, és que és molt autoral, perquè hi ha qualsevol cosa que t'hagi fet ganes fer, se nota que l'has feta perquè cada cançó
1: és un vent. Sí, és un vent.
0: Per tant, has pogut bufar 8 vegades aquesta espelma de inspiració.
1: Sí, jo crec que... jo sempre he fet el que m'ha rotat, una mica. No. Crec que potser, fins i tot amb aquest projecte, segurament el fet de tenir un concepte des d'un primer moment que s'havia d'aplicar a totes les cançons, entre cometes, me semblava que podia ser... Fins i tot pot semblar que seria més... que lligaria més, perquè no te'n pots anar molt enfora, però al final fas el que et dona la gana, que punyetes. Aquí no hi ha històries. I certament... hi va un moment que vaig dir no fa falta estar tan lligat a cadascun en els vents percebents, sinó que segurament el concepte o la percepció de cadascun dels vents, que és diferent, la puc aprofitar per fer cançons totalment obertes, i ja ho llimarem amb les col·laboracions, ja ho aproparem amb els músics mateixos que toquen, que són, coincideixen a totes les cançons, sobretot la base. Crec que la coherència és aquesta, no?
0: Ho dèiem, dia 13 de juny hi haurà concert de Crit Joanico en la seta principal d'Inca, vendràs a Mallorca, però la resta d'illes, si volen gaudir des directe d'aquest Rosa dels Vents, hi ha ja una mica de gira preparada?
1: Sí, bueno, vaig a Catalunya ja per suposar, perquè és allà una mica el mercat més gran que tenc, tot i que primer he de dir que a Inca tindré una de les col·laboracions que vindrà expressament per participar en el concert, que és Anem a de Mar, una Maria del Mar, que és una cantant mallorquina que ara viu a prop de Girona, està anglès, però que és una meravella, té una veu espectacular, i és una lota que jo vaig descobrir, deu fer 3 anys, ben bé 3 anys i mig, a través d'Instagram, i que vaig conèixer, li vaig donar la bona amb uns premis en darrere fa 2 anys, que va cantar en directe. Realment té una veu... Jo sempre dic que és una espècie de Tracy Chapman a la mallorquina. Però realment val molt la pena. I l'he rescatada una mica, perquè ella sé que havia deixat de fer una mica sa música, i li vaig dir, vull que col·laboris, sí o sí, no me diràs que no, vull que sí. I efectivament ho van fer, i realment és espectacular. Participen en sa cançó Tot mirant aquest paisatge, que és una cançó molt contemplativa, però que és espectacular.
0: Que és gregal, és vent, que correspon a aquesta cançó. S'ha corroborat la teoria. Jo penso que els underrock, més enllà dels premis, són una eina de networking. Perquè allà és la manera de que tots els cantants i artistes de parla catalana vos trobeu i surti aquesta sinergia que de vegades se parla.
1: Bueno,
0: la copeta de després ret molt.
1: Sí, jo crec que sí. Ho he de ser. De fet, crec que és un bon moment per reconèixer la feina dels teus companys d'ofici, no? És a dir, tu, jo normalment, no sé, estàs molt en lo teu, sempre estàs tancat en lo teu, estàs fent o un disc o composant o concerts amunt i avall, i a vegades sí que coincideixes amb escenaris, però moltíssimes vegades no, hi ha molta gent que saps que existeixen, et segueixes una mica, però no pots xerrar directament amb ells personalment perquè no coincideixes. En canvi, amb els Premis Enderroc és una manera de... Hi ha un focus. Si hi hagués un... Jo què sé, sempre dic que si hi hagués un accident d'aquests desastrós, ens quedaríem orfes de molta música.
0: I ja ho sabeu.
2: Que no passi.
1: Que no passi, per favor.
0: Si necessiteu vent i que vos bufin a cau d'orella, crit Joanico, té aquesta rosa dels vents ja, que ja és des públic.
2: Exacte. I a Menorca, quin dia toques?
1: Mira, a Menorca tocaré el mes d'agost, dia 3, que és un dilluns, en el Jazzbar, que és un bar de concerts que m'agrada molt, perquè hi he tocat moltíssimes vegades.
2: I podràs anar a peu, perquè és a Ciutadella.
1: Per favor, i tornar a casa a peu, també, que sols és espectacular.
2: Encara és millor.
1: Encara és millor.
2: Va bé, no, Cris, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
2: Un plaer, aquesta rosa dels vents, aquest
1: moltes
2: viatge
1: gràcies.
2: Que hem fet. I que pot fer feis-lo, per favor, a través de tots aquests vents amb el Cris Joanico.
1: Molt bé, moltes gràcies.
2: A tu. Ara tornem.

0: IB3 Ràdio és història.
1: Wine Days Deo Binissalem, del 22 al 31 de maig. El divendres 22 de maig, a partir de les 6:30, t'esperam a la festa Wine Days al claustre de Sant Francesc de Palma. Vi, gastronomia i música en directe amb 11 cellers i tapes eco, amb venda anticipada. Consulta el programa a binissalemdeo.com. Wine Days Deo Binissalem, cofinançat per la Unió Europea.
2: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
3: Quina paraula creus que s'està perdent?
4: Som en Gabriel Bepiloni. Hi ha moltes paraules que els joves ja no diuen i que sí que encara diuen la gent de més edat. Només per posar uns exemples així agafats a l'atzar, tenim paraules com engirgolar, que vol dir preparar, arreglar, malavetjar, que vol dir esforçar-se per aconseguir una cosa, rebostejar, que vol dir recercar amb interès, no necessàriament en el rebost, sinó en qualsevol lloc, que rebostetges per aquí. O revenir, és a dir, tornar a venir a la memòria, ara que em revé. O entimar, que vol dir a la cara especialment alguna cosa desagradable. Li va entimar no sé què a la cara. Bé, esperem que totes aquestes paraules es conservin i no desapareguin.

0: Les dites netes, amb Tomeu Mesquida.
1: Tomeu, com estàs?
2: Molt bé.
1: Avui dimecres, eh? Se fa estrany.
2: Sí, dimecres, mos han canviat.
1: Aquesta setmana i la setmana que ve, en Tomeu vendrà dimecres i la senyora Tabriol vendrà dijous, vos heu canviat el dia. Però bé, això està bé, perquè així persones que escolten les ràdios dimecres podran tenir les fites
2: som
1: ben
2: netes. Exacte, som en Tomeu, hola, encantat.
1: Exacte, Tomeu Mesquida, el nostre periodista de Fora Vila.
2: Podríem dir-ho així.
1: De què hem de parlar avui, mam?
2: Mira, i de fa dues o tres setmanes, ara vaig un poc despistat, varen xerrar d'Estondre, que havia començat la temporada d'Estondre,
1: sí.
2: Avui que fa una calorada, segur que les uves que ja han tos, ho deuen agrair.
1: Estan contentes.
2: Exacte. Però mos va quedar pendent xerrar d'Estondre, tema de d'unes problemàtiques, no? Varen dir que és un ofici feixuc, que fa costa trobar gent que el sàpiga fer, que el faci bé, perquè dura molt pocs mesos. Mm-hmm. Tot això, però que de fons hi havia un problema que era la llana, que ha tornat una cosa que no era un temps.
1: Mm-hmm. Clar, és que la llana durant molt de temps havia estat un producte molt de valor, però clar, ara és un residu, com aquest que diu.
2: Sí, ho podríem dir talment un residu, però molt de ramader s'ha convertit fins i tot en un mal de cap perquè se n'han de desfer d'ella, i això és una contradicció bastant grossa perquè la llana és una fibra molt valuosa, que és natural, biodegradable.
1: Ara un jersei de llana.
2: Un jersei de llana que t'ho dura i són caríssims, no?
1: Si és 100% llana, ja mos entenem.
2: Totalment.
1: Que també pica un poc. La mallorquina.

0: No. La llana mallorquina no és tan fina com aquestes més comercials, no? Que potser la gent que ha de fer una inversió ja compra una merino o una d'aquestes que són
1: això
0: més primon,
1: està
0: molt de moda i pesa menys, és més manejable, no? Tot això, i el mercat global, i de fet, que no és que la llana no tingui cap valor i nosaltres considerem que és un residu, sinó que costa més trobar una sortida per les llanes d'aquí. I avui precisament volia que xerréssim això d'intentar entendre una mica què passa, perquè vull dir, ovelles n'hi ha, els veiem pasturar, què passa amb tota aquesta llana i quines sortides s'estan començant a plantejar els ramaders de Ca Nostra per donar sortida en això.
1: Què en poden fer amb la llana? Per això havíem anat a cercar una peça clau d'aquest circuit. Qui
0: sí,
1: és
0: en Rafael Canyelles, desmagatzem Canyelles d'Inca, que mos explicarà una mica què és el que passa en la llana i quina situació té, i en Rafael, bàsicament, ara, després ho explicarem un poc millor, és la persona que més llana processa de tot Mallorca, o sigui que és una bona persona per començar a entendre el circuit de la llana, si voleu, que mos ho conti ell.
1: I tant, l'escoltam, com ho diu.
2: Penseu que nosaltres, perquè vos fosseu una idea del recorregut que ha de fer la llana perquè arribi la botigueta per vendre un rodet de fil de llana. Nosaltres agafem la llana, l'hem de triar, hem de llevar totes les impureses. Aquesta llana s'ha de premsar, s'ha de carregar dins un camió, se n'ha d'anar fins a la península, s'ha de descarregar. De vegades, no totes les llanes queden dins la península. De vegades, moltes vegades, aquesta llana se n'ha d'anar a Portugal, o després se n'ha d'anar a la banda del Marroc, o se n'ha d'anar a Àsia, perquè se renti. Aquesta llana ha de tornar una altra vegada a Espanya perquè se pugui treballar, repartir... O sigui, és una cadena immensa i supercostosa.
3: I aquí és on els números, Tomeu, no surten, perquè si la llana es paga poc, qualsevol feina que hi afegeixis, ja sigui recollir-la, compactar-la o transportar-la, per exemple, ja pot costar més que el que val el producte mateix.
0: Sí, exacte, i volia tornar a xerrar de Dobbers, perquè quan xerrant de fora vila a vegades no se xerra de Dobbers i estaria bé que tots comencéssim a prendre una mica de consciència de lo que perceben els ramaders o els productors en general. I això ho explicaré, vull dir, no és culpa de la gent que recull el magatzem, tot té una explicació, però perquè us faceu una idea, la llana mallorquina se paga 10 cèntims el quilo. Això és el que se paga ara mateix. En els darrers anys no ha arribat a superar 50 cèntims el quilo. Cada ovella, també, clar, per fer-nos una idea, no?, de lo que un ovella pot fer entre 1,5 kg i 1,6 kg de llana. Per tant, són 16 cèntims per ovella. I si volen recordar, fa unes setmanes que xerraven de lo que costava tondre, que ja mos va aparèixer poc, que era entre 1,50 € i 4 euros per ovella, no?, el que pagaven els ramaders, i doncs la llana que venen no poden pagar la feina d'estondre d'aquesta ovella. O sigui que els números són el que són i marquen una explicació de la situació que explicaven l'altre dia, que també costi, no?, trobar sortides.
1: 16 cèntims de llana per ovella.
0: Més o manco, clar, un any que val 20, està a 0,20, i doncs una mica passaran dos...
1: És poquíssim igualment.
0: No arriba. Molta gent s'ho planteja si l'ha de vendre o no l'ha de vendre, perquè l'has de dur o te l'han de venir a cercar, depèn dels acords. Sí que és vera que en Rafael van a recollir, com ha dit, a les finques i a moltes cooperatives, i la gent ho sol dur de punt de còpia a les cooperatives que fan aquesta feina d'això, però vaja, és una cadena que no hi guanya massa dobbers ningú.
1: Ningú, clar.
0: Perquè, sí, quan arriba en el magatzem, en Rafael no m'ha volgut dir si guanya o no, deixen de perdre això, però jo m'imagino, i ho dic jo, no ho diu en Rafael, que aquesta feina la fa també com a servei de tenir un magatzem agrícola o una cooperativa, donen aquest servei perquè els ramaders no hagin de quedar sense llana, puguin donar-li una sort, no l'hagin de guardar a casa seva, diguem, i allò continuï, i potser ho segueixen fent fora, mirar menys si guanyen o hi perden, perquè ja guanyaran o perdran amb una altra feina, però
1: exacte,
0: vaja.
1: I la puguin dur allà.
0: Sí.
1: Hi ha molta producció, però de llana a Mallorca, per exemple.
0: I doncs, mira, clar, també és una data bastant significativa. S'estima que potencialment, només a Mallorca no he trobat les dades, podríem arribar a generar 300 tones de llana cada any. Però, per exemple, en el 2026 se'n varen recollir 141, són els darrers números que he trobat. Això vol dir que un 47% de la llana no està entrant dins el comerç comercial directament, s'estan quedant a les finques.
1: Que és quasi la meitat de la llana que se produiria a Mallorca no se comercialitza. Per tant, li hem demanat també a en Rafael perquè creu que aquest canvi de tendència, no?
0: Sí, amb en Rafael hem xerrat que, clar, vull dir, també és vera que els darrers anys ja manco ovelles, el que no és l'única explicació, també tenc qualque dada. Hem perdut en els darrers 10 anys anys, 50.000 caps d'ovella a tota Balears, 47.804 en concret, i cada any anant perdent una mitja de 4.000 ovelles. O sigui que se diu aviat, però això no és explicació. O sigui, en Rafael troba que hi ha un canvi de tendència també de com consumim i ens ha volgut deixar una reflexió.
2: Bueno, jo el que penso que el que ha canviat és el temps on vivim ara mateix. Ara mateix vivim un temps totalment diferent de fa 50, 60, 70 anys. Tothom supos que ho pot apreciar en això. Vivim un temps on el producte val poc i el que val és la feina i el temps. Un temps enrere el que valia era el producte valia molt perquè hi havia molt poc de tot. El temps valia, sempre ha valgut el temps per les persones igual. El que passa és que la feina no valia tant, no se mirava tant les hores de feina. Una petita reflexió, que és una història que m'ha contat la meva, bueno, és una història que m'ha contat la meva predina, que ell i el meu predí s'anaven a Solla a vendre cireres. No s'anaven en cap cotxe ni en cap furgoneta, sinó s'anaven amb un carretó i es mull. Estaven tot el vespre en camí per arribar de matí a Solla, vendre les cireres i tornar a baixar. O sigui, vos faig una reflexió de lo que valia el producte i lo poc que valia el temps.
3: Clar, també la llana a Mallorca competeix dins un mercat global on les llanes fines, com la merina, tenen molt més valor. Les llanes més gruixades, com moltes de les mediterrànies, ho tenen molt més difícil dins aquest sector tèxtil.
0: Sí, tèxtil. És el que dèiem ara, que no és que sigui una llana que s'hagi posat super de moda perquè sigui super fina, sinó que competim amb totes les llanes que se fan en el Mediterrani, tenim una illa, té costos afegits, s'ha de treure d'aquí, anem afegint centímetres...
1: S'ha de processar, perquè clar...
0: S'ha de processar. I clar, ara que dius això, en el magatzem Canyelles és un bon exemple de lo que ha passat, perquè hi havia tenen una màquina que premsa la llana, diguem, per poder-la fer el més petita possible, per tant, que t'hi càpiga més de dins un tràiler i dur-la fora, no? I aquesta, això és l'única premsa que hi ha ara, crec que la cooperativa Pollença encara també en tenen, però que ell ho va agafar per cobrir aquesta màquina, eren uns germans que se varen jubilar, la varen posar a la venda i ell va ser l'únic que la va comprar, diguem, i la va comprar per donar serveis a la gent d'Inca i ha acabat donant servei a quasi bé tots els pagesos de Mallorca o tots els ramaders que tenen ovelles. O sigui que si anant llevant coses de la indústria també acaben, sí, fa un pot d'embut. I sí,
1: i de sort d'en Rafael encara.
0: I de màquines de rentar, que això també seria un tema interessant, no? Sí. Perquè la llana bruta té un valor i per entrar molt de circuits industrials la llana ha d'estar neta, no?
1: Ja la valen neta, clar.
0: Sí, i hi ha una gent que va fer un estudi i aquí haurien de menester una infraestructura de rentat i de tractament que estaria valorat amb 800.000 euros només per començar la inversió, que clar, amb els marges que he explicat fa poc, comença qualcú que vulgui fer una inversió de 800.000 euros, ha de ser... per això. A part de tota la despesa d'aigua en un context de sequera d'illa i que mos falta aigua per tot, que genera la rentada de la llana. O sigui que
1: no és un dilema.
0: Sí. O sigui, és producció i és una cosa que podria ser de primera necessitat, el que passa que hi ha mil fibres més barates i més accessibles i aquesta pues, no està tenint el seu millor moment.
1: Sí. Per tant, no és que la llana d'aquí no tingui una mala qualitat tampoc, sinó que és molt mal de fer comercialitzar-la.
0: Exacte, això. S'ha romput la cadena de valor, no hi ha indústria i ara mateix estan plantejant altres usos. De fet, li he demanat a en Rafael que, clar, aquest 50% que cada any no entra en comercialització, ell que pensa que està fent i si és una tendència, que ja m'ha dit que sí, és una tendència que els darrers anys molta gent s'està quedant allà a casa seva per fer altres usos i per provar altres coses. En Rafael mos conta que és el que ha escoltat ell que fa
1: la gent ja, ensenyant. Ja t'explicaré una cosa, també.
0: Vinga.
1: Toni, l'escoltam.
2: Per peresa a no dur-la a vendre perquè val més el transport que la llana, la guarda dins casa seva i la té davall un Porsche, la té davall un garrover i sí, l'emplearem a lo millor per, com a compostatge, l'emplearem per posar davall els arbres perquè aguantin un poc més humitat en l'estiu, però això el que fan és sí, potser un any ho poden fer, dos anys també, tres, però en el tercer, en el quart, en el quint any, amb la llana que tindran, pues, arribarà que els hi farà nos aquesta llana. Per tant, sí, se n'emplea una part per aquests nou projectes que han sortit, però al fin i al cabo tenim un excedent de llana.
0: Idò sí, ara mateix llana per altres usos.
1: Sí, que...
0: Clar, la llana, i no vull entrar molt en matèria, també per anar un poc aviat, però tècnicament és un residu, o sigui, és un subproducte animal que se diu sàndats i tenen una categoria sanitària, també perquè la gent no pensi que ara, o sigui, el millor que algú li pot alertar sanitàriament, o sigui, se poden fer unes certes coses a les finques, com amb altres subproductes animals vius o morts, que s'empleen dins les finques i se recirculen els nutrients, diguem. Però sí que estan, són mesos una normativa, vull dir, això sí que ho tenim Europa, que tot està bastant controlat i estandarditzat i sanitàriament, que hi ha gent que està més a favor i gent més en contra, però té uns usos molt controlats si en vols fer un ús a la finca. Clar.
1: Però aquí tenim una part més esperançadora.
0: Exacte, que són aquests altres usos de revaloritzar això. La gent té ramats per altres motius econòmics i la llana pot entrar a emplear-se amb altres coses. De fet, amb Adelena Drobé, que va ser la setmana escala que vàrem escoltar aquella setmana, que ella fa feina a Paema i juntament amb Mallorca Rural, han fet bastanta feina per trobar usos agraris d'aquest residu i emplear-lo com insum, per, és a dir, com a cosa bona dins les finques.
1: Per exemple, Mem, quin trobam?
0: El més fàcil d'entendre i el més accessible per tothom és el encoixinat, que deia ell de posar damunt de valles arbres, perdó, no poseu damunt, que és que la llana fa com a de manta per la terra, això ho hem explicat ja moltes vegades, per a tal d'evitar que la terra s'exposi en el sol, per tant, reduïm la insolació, s'evapora menys aigua, hi ha més humitat disponible pels arbres, o sigui que és un
1: això se diu encoixinat,
0: encoixinat,
1: que no
0: sí.
1: És posar la llana dins un coixí.
0: No, és encoixinat. Se diu, sí, posar per damunt, arran, això se pot fer amb hortalissa, amb arbres, amb qualsevol cosa.
3: Clar, i encara té més sentit, també, si pensant que la llana està formada sobretot per queratina i que té carboni, nitrogen i sofre, elements interessants per al sol i també per les plantes. Ara bé, precisament, perquè la queratina és resistent, la llana es degrada a poc a poc, i això és una paradoxa preciosa, segons diu aquest guió. Exacte. Allò que la fa problemàtica com a residu, també la pot fer útil com a fertilitzant lent i com a material que guarda humitat.
1: Per tant, no tot és encoixinar.
0: No, fan compost, si se fa ben picadet petit, perquè clar, com diu en Xisco, molt bé, li costa desfer-se i s'ha de fer petitó, però se pot incorporar dins el compost. Hi ha gent que està fent pellets per abonar, hi ha empreses que ja fan estudis de fertilitzant líquids a partir de llana, indústria cosmètica, o sigui, hi ha un munt d'usos que també s'estan intentant emplear, fins i tot també com a substitut de substrat per fer planters, en vez d'emplear turba, emplear llana, vull dir, usos en té. I
1: jo
0: tots aquests són...
1: Jo conec una Lota, que és una artista meravellosa, sí, que anava amb Adriana Menier, i que ella fa obres d'art espectaculars en la llana de...
0: I és un ús superguai, també, sí. clar.
1: Sí, a mi m'agradaria tenir una Adriana Menier.
0: Exacte, aquí no.
1: Però sí, és una artista increïble i fa unes coses precioses a partir de la llana. Però bé, per tant, poden tenir un futur no tan dolent.
0: No, allunyat de la indústria tèxtil. Segur,
1: sí,
0: però bé, un futur, al cap i a la fi, es tracta de termos i trobar solucions. Aquí sabeu que no som gens pessimistes, no ho intentant, malament xerrant dels preus i no siguin massa il·lusoris, però vaja, hem de trobar sortides.
1: I tant. Per acabar, com cada setmana, afegim una paraula diccionari, el glossari de Faravila.
0: Sí, en Miquel Estondredor m'ho va donar un llistat i avui n'he agafat una d'allà, que és badai, que és la peça cilíndrica, generalment de ferro o de bronze, que va penjada dins una cavitat d'una campanya paneta o una esquella i batent amb la cabota del seu extrem interior fa sonar la campana, és a dir, és el que
1: batall.
0: Fa renou dels picarols.
1: El batall és
0: batall,
1: això.
0: Que jo dic badall, no sé si ho deia bé i ara que ho vaig trobar escrit...
1: Sí, crec que sí, un batall.
0: Batall. Hi ha molta gent que diu badall, o feim aquesta tela un poc
1: sí,
0: més...
1: Pot ser.
0: Una
1: paraula preciosa
0: sí,
1: que incorporam al nostre diccionari de Faravila, però ara mos queden pocs minuts i hem de posar música.
0: Sí.
1: Au, idò, endavant.
4: IB3 Ràdio és diversitat.

0: Divendres 29 de maig. Mallorca cantarà la Balanguera.
1: Informa't on has de cantar al teu poble o ciutat.
0: Divendres 29 de maig, a les 8 del vespre, cantada popular de la Balanguera.
1: Un poble, una veu.
0: Obra Cultural Balear.
2: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha eixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
3: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
4: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
5: I jo baixava en Catses Nova, allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
3: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. El Guateque Musical.
6: I doncs sí, acabam amb música i avui un guateque ben particular dedicat a en Joe Cocker.
7: Així és, perquè avui fa anys i ho volen celebrar amb una selecció musical seva. I començarem amb la cançó que ho va canviar tot, With the Little Help of My Friends, original dels Beatles, com ja sabeu, però Joe Cocker la va reinventar completament. Va passar de ser una peça pop amable a esdevenir un himne soul i psicodèlic i, de fet, la seva actuació al Woodstock de 1969 és considerada una de les més memorables de tot el festival. Try not to

Feeling All Right havia estat escrita per Dave Mason del grup Traffic, però la versió de Cocker va acabar sent la definitiva per al gran públic i el tema es va convertir en una peça fixa dels seus directes durant dècades.

Pocs cantants podien transmetre vulnerabilitat com Joe Cocker. You Are So Beautiful es va convertir en la seva balada més emblemàtica i va arribar al número 5 de les llistes nord-americanes.

Als anys 80, Joe Cocker va tornar al primer nivell amb Up Where We Belong, un duet format amb Jennifer Worms, que era part de la banda sonora de An Officer and a Gentleman, aquella pel·lícula d'en Richard Gere vestit de mariner. La cançó va guanyar l'Oscar a millor cançó original i també un Grammy.

0: If Your Hair On és segurament una de les cançons més sensuals dels anys 80, tot i que el tema és original de Randy Newman, la versió de Joe Cocker es va convertir en mundialment famosa gràcies a la pel·lícula...
1: 9 setmanes i mitja.
0: 9 setmanes i mitja.
1: Nine Weeks and a Half,
0: en vingut, sí, l'intercanvi de fruita i nata entre Mickey Rourke i Kim Basinger.

0: I decimos, llevamos que pell. Tome mesquida, gràcies.
1: Demà, clar, gràcies a vols.
0: Tornaràs la
1: sí,
0: setmana que ve.
1: Sí, si me voleu. Dimecres.
0: Xisco Nadal, gràcies. Fins demà. Fins demà.
2: Fins demà.
0: Miquel Junvoltas, també ho llevaves que pell.
2: Sí,
0: davant.
1: Bé.
2: Bé, sí.
1: Sí.
0: No pot per què. Deixarem així. Toni Cardell també, que ell mateix. Demà tornem, gràcies.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
4: Bon dia. S'ha mort un home de 58 anys a Pollença. Ha estat per la zona de la Torre d'Ariant i ha explotat un bidó de benzina quan feia feina amb una radial.
5: Amb l'explosió ha patit ferides molt greus al cap i cremades de segon i tercer grau a les cames. Ha estat passades les 2:30. Quan el SAMU ha rebut l'avís, el pacient estava inconscient, però respirava. En arribar a l'helicòpter medicalitzat, ha trobat la víctima en parada i amb lesions incompatibles amb la vida, per la qual cosa s'ha confirmat la mort. Les primeres hipòtesis apunten que mentre treballava en tasques de manteniment de la finca, han tallat la tapa d'un bidó amb la radial, ha explotat i li ha causat un gran tall al cap.
4: I un centenar de persones es lleven la vida cada any a les illes. El suïcidi i les tentatives suïcides són un problema de salut pública i detectar a temps els senyals d'alerta i reforçar l'atenció a les persones més vulnerables és clau per prevenir-lo. Per això el govern i l'Hospital Sant Joan de Déu han posat en marxa un programa d'acompanyament.
5: Els casos es derivaran a atenció primària, als hospitals o als serveis socials, ho explica la consellera de Salut, Manuela García.
6: Estas personas serán derivadas al Hospital Sant Joan de Déu, donde un equipo de psicólogos, su equipo de psicólogos, será los que traten de hacer la intervención psicológica necesaria para ayudar a esa persona y que salga de esta situación.
4: No deixant de parlar de salut, però des d'una altra òptica, la laboral. La vaga dels metges ha obligat avui a suspendre 62 operacions, més de 1.600 consultes i proves diagnòstiques i prop de 1.500 consultes d'atenció primària.
5: A les Balears el seguiment ha tornat a ser desigual segons els serveis. Segons el Sindicat Mèdic de Balears, la vaga ha tingut més incidència a àrees hospitalàries com anestèsia, on 8 de cada 10 professionals s'han sumat a l'aturada. En canvi, a l'atenció primària, el seguiment s'ha situat entorn a un 50%.
4: I a Sant Antoni de Portmany, veure el carrer pot dur una sanció de 1.500 euros i anar sense camiseta pel carrer de 750. Són les normes de convivència que es donaran a conèixer a partir d'ara a través d'una campanya de divulgació entre els turistes, sobretot els britànics i irlandesos que passen les vacances a la badia.
5: L'Ajuntament repartirà 10.000 postals en anglès i castellà als hotels i restaurants per donar a conèixer les 7 principals normes de convivència, les ordenances municipals i les del decret de turisme responsable. També s'inclou el consum del gas del riure, l'òxid nitrós, que comporta multes que poden arribar a 3.000 euros, mentre que orinar a la via pública se sanciona amb 500 euros. Marcos Serres, Albala, de Sant Antoni de Portmany.
7: Això és una campanya de sensibilització i de comunicació, sobretot en el turisme que ens ve a vora, perquè coneguen les nostres ordenances i les normes de convivència i per intentar tenir un turisme més responsable. Tot això ve financiat amb els 3,4 milions anuals que rebem de fons ITS, pel decret de turisme responsable.
4: I l'Ajuntament de Palma ha obert el concurs d'idees per remodelar l'antic estadi Lluís Sitjar, un espai abandonat des de fa anys on el consistori hi vol construir un pavelló esportiu amb capacitat per 2.500 persones. Albala Jaime Martínez ha explicat que es vol protegir, entre d'altres elements, l'antiga porta d'entrada al camp de futbol.
8: També tenim un projecte de transformació de la ciutat, xerrant del bosc metropolità, però també la interconnexió entre la part rural i la part urbana de la ciutat. I, per tant, aquesta falca verda, el que denominaven la falca verda, també amb aquesta operació se completarà.
4: I un apunt de darrera hora, una lota de 17 anys roman a l'Hospital d'Inca després de llançar-se des d'un penya-segat de 30 metres d'alçada al calor desmoro de vés les 4 de sora baixa. Presentava lesions a l'esquena i problemes per moure les cames, però ha estat conscient en tot moment. Són les 6:04, les notícies tornen a l'informatiu vespre a les 7.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: d'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Un test d'en Alexandre Ballester, que s'estrena ben aviat, el present i el futur de l'Escola d'Art Dramàtic i un disc que just acaba de sortir del fora, que és el menú del programa d'avui. Benvinguts a l'Aviador.

0: Avui, començant per l'actualitat escènica, un baúl groc per Nofre Taylor, d'en Alexandra Ballester. Arriba dijous de la setmana que ve al Teatre Principal de Palma. La directora escènica del muntatge, Ana Marga López, i un dels reconeguts actors que hi prenen part, en Miquel Àngel Torrents, just han aturat l'assaig durant uns minuts per conversar amb nosaltres d'aquí no res. Després aprofundirem en la tasca de l'ESADIP, que dissabte fa una jornada de portes obertes per tal d'explicar i mostrar tota l'oferta educativa dels Estudis Superiors d'Art Dramàtic. I per acabar, Dolenties és el títol del nou disc de Natxisc, que a més actua al Satèl·lit Fest aquest dissabte a Inca.
1: I tot plegat és ara mateix i fins les 7 amb en Lluís Fortesa al control tècnic.

0: a Etzena, el Teatre Principal de Palma.
1: Un vol groc per a Nofre Taylor d'en Alexandre Ballester, com deien, arriba dijous que ve el Principal de Palma. Avui parlam amb la directora del muntatge i amb un dels protagonistes.

0: Saludant ja en Javier Matasanz, que està en Oltros per fer la secció d'avui. Com estàs, Javier?
1: Molt bé, i vosaltres?
0: En ganes de Ballester, en ganes de López, en ganes d'en Torrents...
1: Vaya repartiment. Si és que tenim... Home, tu diràs...
0: Ara, no comentis això de quants han passat pel Teatre Barra, no, perquè ho fas sempre...
1: Mira, ho estàs fent tu, i ara que ho veig ho podria fer, però no dic això. El que anava a dir és que sembla que és fabulós...
0: N'han passat tots i totes.
1: Fabulosa la...
0: Norfila, no.
1: La d'això que tenim, de la nòmina d'intèrprets que tenim en aquestes illes, aquesta vegada són els que són i són magnífics, i dius, mira, els que de l'anterior eren uns altres, i realment, jo crec que es valora, no ho valoram. Aquí estem,
0: sí que valoram, per això tenim una secció cada dimecres i parlant de teatre pràcticament cada dia. Marga López, directora del muntatge, com estàs?
2: Molt bé, i vosaltres?
0: Molt bé, com estàs a una setmana de l'estrena?
2: Mira, idò, amb els nervis que toquen.
0: Sí,
2: diguem.
0: És que toca, no? No sí, passàs d'estrena, sí, sí. D'assajos, no?
2: No, hem intentat quadrar bastant els temps, saps?
0: Bé, sí.
2: I ara estem, clar, una vegada entres a sala ja entre tots l'univers tècnic de conjuntar tots els equips, no?
0: I aquests intèrprets que deien són en Luca Bonadell, en Alba Flor, en Mariana Haufa, en Sofia Muñiz, Josep Porfila i Maria Rosselló i Miquel Àngel Torrents. Com estàs? Vinga, va, per favor, si tens... Has jugat 7 mundials, ja.
3: Escolta, primer de tot estem encantadíssim de passar una estona amb vosaltres, perquè això, bueno, això sí que no té preu. Moltíssimes gràcies per voler-nos una estona amb vosaltres.
1: Saps que no pagam, no?, per aquestes entrevistes? Vale.
3: Bueno, amb el nostre Taylor ja t'he dit jo que feies negoci, d'una manera o altra.
0: Efectivament.
3: Ara, veuríem en quin surt més escaldat dels dos.
1: No, mira, això jo voldria saber, qualsevol dels dos me pot contestar, què ens passarà d'aquí a 8 dies als espectadors? Quan entrem a veure aquest muntatge.
3: Au, Marga.
2: Vinga, com sabeu, això també forma part de retro homenatge en Ballester, que ara se celebra el 15 aniversari de la seva mort.
0: Sí.
2: I aquest text, el Teatre Principal de Palma amb en Miquel Martorell me varen oferir la possibilitat de dirigir qualsevol text d'en Ballester. I jo vaig estar rellegint i vaig trobar aquest. I aquest me va semblar d'una vigència absoluta. Mm-hmm. Perquè el que fa és una sàtira, una crítica a través d'una tragicomèdia molt, molt interessant d'un personatge que engloba tots els mals del capitalisme. I clar, m'ha semblat que això...
0: I mira que n'hi ha...
2: Sí. Però té un pot de tot. És classista, és masclista, és racista, tothom són accessoris, són engranatges de la seva maquinària de fer dobbers i ja està, bàsicament això.
1: Tens per fer una col·lecció d'obres, la veritat és que sí.
0: I tot això encarnat en la figura de Nofre que interpreta Miquel Àngel.
2: Sí. Ell és el dolent de la pel·lícula.
0: O sigui, és el dolent absolut. No és que el dolent se tingui, diguem, tres personatges que congreguen totes aquestes característiques que deien Marga, sinó que tot menges tu, Miquel Àngel.
3: Home, sí que Alfred Taylor és molt xungo. Ah. Vull dir, les coses són com són. Jo, la primera vegada que quan Marga me va passar la primera versió de l'adaptació i tal, quan ho va llegir, clar, a mi me venien al cap com a diverses crucers de diverses races, de diverses persones, i si tu dèiem la mallorquina, hi havia la part més intel·ligent, que seria la més viva, que era la que mos remetria un Marc, però a un Joan Marc, però després hi havia tota una part que mos duia a l'actualitat d'una figura tan estrafolària com ara mateix. Bueno, en tenim diversos de presidents estrafolaris a nivell mundial ara mateix.
1: Sí, més d'un, sí.
3: I per això també, vull dir, llegir aquesta obra avui, llegida fa 10 anys, possiblement avui mos resulta molt més actual, que és el que comentava abans de Marga, de la seva vigència.
1: Quan la va escriure, en Ballester?
3: Me sembla que era a finals de 60, en el 71 per mi que se publica. Sí. Però vull dir que mos
2: en el 71 se publica, sí.
3: Enrere. Sí, i està escrit a finals de 60.
1: I no s'ha representat mai, o sí?
2: Sabem... A Barcelona sí que se va fer una versió fa uns 20 anys,
1: sí.
2: Però aquí a Mallorca jo no he trobat, cercant per internet, no he trobat material que me digués que s'hagués fet a nivell professional.
1: I com així? Per falta d'interès en els nostres autors o perquè potser no era el moment idoni i ho és ara, que tenim, com diu Miquel Àngel, tant d'estrafolari a la vista, que trobes?
2: Jo bueno. Crec que, no sé, crec que hi ha una mica de tot, no? Això de que ningú és profeta de la seva terra i aquest tipus de coses, saps? Ja. I que segurament ell remetia qualcú que en aquell moment tenia molt de poder.
3: I que, de tota manera, a nivell professional també crec que està bé que se faci ara, perquè mos duu uns altres paràmetres a una altra visió com a molt més contemporània nostra de veure a on estem en aquest moment, a nivell global. Sí. Vull dir, quant de nostres Taylors tenim per tot arreu.
0: Clar, perquè Marga, amb el Llester, és vera que així com en mut, sobretot els darrers anys, i sobretot per part de creadors, d'artistes de Manacor, també, òbviament, en Villaronga, molt transitats, però amb el Llester no tant, no? I manco en el teatre així contemporani, diguem, el que ja hem fet i hem viscut nosaltres, no? La nostra generació.
2: Clar, és vera que la seva obra, si ho ha benvingut, sí que s'ha fet bastantes vegades.
0: Sí, això sí, sí.
2: Sí. Però aquesta que no mos constava que s'hagués fet a nivell professional com a mínima. I ja te dic, jo quan la vaig llegir vaig dir, tate, aquí tenc un lobo de Wall Street, una mezcla de Bolsonaro, un no sé què, un poquito de Trump, un poquito de todo, saps? I res, i evidentment això ha passat, perquè clar, se va escriure fa 50 anys, en Joan Fullana ha fet l'adaptació dramatúrgica, sí. Que bàsicament és agafar tot l'esperit i pràcticament tot el text, però recol·locar-lo per donar-li un dinamisme diferent de l'època, perquè en aquell moment hi havia com molt de parlaments llargs i ara tot és molt més dinàmic, perquè avui en dia TikTok mos té el camp menjat i hem de fer via, saps? Sí. Però a banda d'això, clar, com que a mi cada vegada que veig una notícia d'aquest tipus de personatges actuals, clar, jo aquest moment en Serra Mecànica me sembla insuperable, saps? O sigui, nosaltres estarem fent una cosa, vull dir, no sé, que no arribam a sa veritat. Clar. Sa veritat encara és molt més estrafolària i més esperpèntica, saps? Però sí que hem volgut posar una escena, sa posada en escena que sigui aquesta cosa farsesca, mig circ, varietés, no sé com dir, mig dibuixos animats, és que és tot
0: sí,
2: com
0: molt... Molta caricatura, no?
2: Molta caricatura, perquè, clar, és que, clar, vull dir, avui en dia ja t'he dit, és que sobrepassen qualsevol límit. I són caricatures...
1: Arribar a l'absurd o no? Perquè és com aquest límit, no? De la paròdia i el sarcasme, una passa més i entres en l'absurd, que de vegades distorsiona, de vegades no, de vegades...
2: Nosaltres hem apostat... En el text original se nota claríssimament que en Ballester li agradava molt el teatre de l'absurd. I això ho han respectat. I el durem en el màxim paroxisme de l'absurd. I després, a banda d'això, també li agradava molt Beckett i hi ha personatges que són aquests personatges tràgics de Beckett. Vale. I té tota aquesta mescla dins la coctelera i nosaltres l'hem intentat potenciar.
0: I a més has comptat amb actors que a priori se m'ocorren com els millors per fer tot això que dius, perquè ja m'hi diràs d'en Luca, d'en Alba Flor, d'en Mariona Auf, d'en Sofia Muñiz, d'en Josep Porfila, Maria Rosselló i Miquel Àngel, que sap fer de tot. Miquel Àngel sap fer de tot. I si li demanes que faci caricatura també te la fa.
1: Luca, a més, és un gran coneixedor d'en Alexandre Ballester perquè va ser el director de Si Hau
0: Benvinguts.
1: De la darrera que jo vaig veure al teatre principal, ja no sé quant d'anys. Si fa anys, però no...
0: Digues, Marga.
2: I després una altra cosa que investigant també sobre el text i tot això, clar, hi ha una cosa que a mi m'ha cridat molt l'atenció i per mi se va convertir en la meva tesi de la posada en escena, val? En Nofre Taylor, en realitat no en Nofre Sastre. Per fer-se els guais, se canvia el nom de Sastre a Taylor, però en Ballester, que és molt llest, ho va fer per la corrent econòmica empresarial del taylorisme. Clar. Que consistia, a principis del segle XX, de mecanitzar els moviments de tots els treballadors, cronometrant el temps que durava cada tasca per fer-la el més precisa i ràpida possible, per incrementar, evidentment, beneficis i, i disminuir
0: costos. La feina
2: costos.
0: En cadena, hiperproducció com a objectiu.
2: Exacte. I això és el que nosaltres hem volgut posar damunt l'escena, en gran part.
1: Clar, i ara, doncs ara és inevitable. Pregunta compromesa. Marga, has aconseguit que en Miquel Àngel se vesteixi en 7 minuts 32 segons o no?
2: Bueno, de fet, això ho fèiem en 37 segons.
3: 37 segons, justo.
1: 37, va lent, tio.
2: Clar, perquè avui en dia tot va més ràpid, saps? No el podia vestir en 100 minuts.
3: No hi ha temps.
0: No demanarem a Miquel Àngel quan ha entrenat a la seva vida per poder-se desvestir en aquest temps, però és igual.
3: No, i no t'ho perdis, desvestir encara. Vestir és el problema, d'allò de vestir com és allò, en vista que despatxo que lleveu prisa.
1: Sí, exacte.
3: I no, en vés una cosa així, però és al revés.
1: Escolta, en principi, riure és el que més farem amb aquest rerefons crític i analític i demés, sí? o també pegarem per la part més
0: denúncia.
1: Més contundent, de denúncia i més reflexiva.
2: Jo crec que la denúncia està totalment implícita, perquè, clar, nosaltres el que fèiem és en riure-nos d'aquests personatges tan poderosos, perquè com que ells se'n riuen de nosaltres, tot ascens, sí. I doncs l'única cosa que ens queda és ridiculitzar-los i fer befa sobre ells, no?
0: Clar.
2: Però és vera que s'obre després, clar, també volíem mostrar les conseqüències d'aquest capitalisme tan voraç, no? Sí. Aquest capitalisme té unes conseqüències a nivell personal i mental de totes les persones que estan per davall dels rics, i tot això també se veurà. Hi ha una part que s'enfosqueix sobre. Uh-huh. Que vira cap a un lloc més malrotllero.
0: Sí, sí.
2: Saps?
0: Idò, ja sabeu, dijous és l'estrena el baúl groc de Nofre Taylor, el test de Sandra Ballester, adaptació de Joan Fullana, direcció de Marga López i en tots aquests grans actors i actrius que hem comentat. Clar, na Marga López sempre diu: jo vull tenir un equip que evidentment tingui qualitat artística, actoral, interpretativa, però que sigui bona gent, que hagi bon ambient de feina. I jo m'imagino que, a part del bon ambient, en tots aquests actors i actrius, heu rigut molt en els assajos, Miquel Àngel.
3: Sí, així és, vull dir, són un tòpic i sempre quan és hora de fer promoció i tal, dic, no, estan collant molt, el fem molt bona opinió. Però és que la veritat és aquesta. Mm. I vosaltres que els coneixeu perfectament, clar, a tots i ben
0: no
3: de prop,
0: gens,
3: sabeu cert que ha estat així, saps? Vull dir, ho hem disfrutat moltíssim.
1: Riure,
3: i m'han tirat...
1: Anna Maria Rosselló, riure... No sé què dir-te, Anna Maria Rosselló, riure... En fi...
3: És molt fàcil. És qüestió d'empatia sempre i sempre cadascú per on li has de punyir perquè salti.
2: És que per mi és una màxima, perquè, clar, jo faig feina en equip sempre, o sigui, jo... Tota la gent pot aportar, tota la gent pot opinar, i jo d'aquí després és veure que trec una decisió per una qüestió de coherència interna de l'espectacle. Però sí que vull fer feina en equip i per això necessites gent que estigui com a favor de jugar en equip. I aquests adjectors que tinc, això m'ho han donat des del minut 1.
0: No dubtem. Adéu, ja sabeu. Dijous a les 8, divendres també a les 8 i dissabte...
2: A les 7.
0: Les tres funcions que de moment teniu ocasió de veure al Teatre Principal de Palma, un baúl groc per a Nofre Taylor. Molta merda, estimats.
2: Moltes gràcies.
0: Vinga, vos quedeu una setmaneta, això ja està fet, ara polir, brillar, home, ja saps que seré ja.
1: Dijous estirem allà ferm.
3: Veniu, que tant riureu, ploreu i un pot de tot. Ho paga.
2: Ja un pot de tot.
0: Jo costava, plorar me costa.
3: No, ja, aquí trobaràs motius.
0: Si me feis plorar, vos espera a la porta dels artistes.
2: Hi ha moments d'aquesta cosa de xungo, saps? Sí, això també.
1: Jo com és el contrari, jo ja estic a punt de plorar ja, de content que estic, imagina't.
0: Vinga, sí, moltes gràcies.
2: No ploraràs tant, eh? Vull dir, no és una obra dramàtica, això que quedi clar, és una farsa.
3: És una farsa grotesca, esperpèntica, però que val la pena borrar-la.
1: Ja fa ganes. Dijous ho sabrem. Salut.
0: Gràcies.
3: Adéu, gràcies. Adéu.

0: IB3 Ràdio és esport. Voleu postres?
1: Són brunis a colorets.
2: Clar.
1: És que és el millor postre que hi ha.
3: I de colonet per tothom.
1: Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
4: Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. ¿Y tú? Infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
5: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
6: Sí, 23 minuts, continuem parlant de teatre perquè l'Escola d'Art Dramàtic de les Illes Balears organitza unes jornades de portes obertes. Com funcionen els estudis, com és l'activitat acadèmica artística que hi desenvolupa el centre, quins són els requisits per accedir als estudis. Són algunes de les preguntes que l'equip docent contestarà en dues sessions que es faran el 23 de maig i el 6 de juny. I avui volem aprofitar per informar-ne d'aquestes jornades i també per fer una mica de balanç, tot i que el curs no ha acabat, però és a tocar amb la directora de la SEDIT, Kelly Martínez. Com estàs?
7: Hola, bon dia.
6: Ja era hora que vinguessis, no?
7: Sí, sí, la veritat és que sí, s'ha allargat una mica, però...
6: Mare meva, un curs sencer, pràcticament. Ens acabarem parlar pel primer equip. Sí. Maria Antònia Sales, que és la junta de la direcció. Com estàs, Maria Antònia?
7: Molt bé, moltes gràcies igual, per convidar-nos.
6: Ara, Jardín Kelly, però jo vos esperava a tots, a totes, de l'equip directiu que va començar amb aquest nou curs, amb moltes idees, amb molt d'impuls i moltes ganes, òbviament, i amb uns objectius que després parlarem si s'han començat a complir, que segur que sí. Jornades de portes obertes, per començar 23 de maig a 6 de juny a les 11. Perfils que esperau, Kelly, a la SEDIP, i quins són els reptes o els objectius d'aquestes jornades?
7: Bé, en principi nosaltres obrim aquest espai perquè qualsevol persona que estigui interessada en conèixer els nostres estudis pugui venir i veure de primera mà com són les nostres instal·lacions, quin és l'espai que acull aquesta activitat formativa, i també hem preparat tota una sessió informativa perquè puguin conèixer de primera mà quins són els requisits, perquè puguin veure també quin és el pla d'estudis, explicant també de manera molt concreta i breu el recorregut que fem de cada curs i totes les assignatures que passaran, no?, durant tot aquell any acadèmic. I també ens sembla interessant que les persones que volen presentar-se a les proves puguin venir acompanyades també de familiars o amics que també els acompanyen en aquest procés de decidir dedicar-se a una carrera artística i puguin també fer-nos preguntes i tenir com un contacte més directe també amb nosaltres com a junta directiva.
6: Perquè els terminis per presentar-se, crec que hi ha dues fases, el Manco havia abans dues fases, com una preselecció i després una selecció ja final. Quin és, Maria Antònia o Kelly?
8: Sí. Me quedo dur apuntadíssim. Ja hem preparat unes...
7: És molt important que les dates estiguin
6: bé. Sí, clar que sí, per això.
8: Tenim dues convocatòries a proves d'accés, una a final de juny, no? Sí. Ajuda'm, que tu estàs aquí.
7: Una s'ordinària és a finals de juny i les proves se fan dia 30 de juny i 2 de juliol, i obrim el termini d'inscripció ara, dia 25 de maig, fins a dia 8 de juny. És a dir, que el primer període per inscriure-se en aquesta primera convocatòria és bastant breu i curtet. I llavors, una vegada que hem fet aquesta primera fase de proves d'accés, en les places que ens quedin vacants tornarem a obrir inscripcions per a la segona convocatòria.
2: Quins són els requisits?
7: Sí,
2: per aquesta primera per una... fase? Se pot presentar qualsevol que tingui aspiracions tal, o ha de tenir ja una formació?
7: Ha de tenir una titulació o ha de tenir el títol de batxiller.
6: De batxiller, clar.
7: I si no, tenir una titulació universitària o equivalent. I a més, a banda d'aquesta titulació, això són els requisits per poder-te presentar les proves d'accés, perquè totes les carreres artístiques superiors fan les seves pròpies proves específiques. Aleshores, com a requisit per presentar-te has de tenir una d'aquestes dues i llavors has de passar les proves.
8: A més, a banda de batxiller, perquè si hi ha persones que no tenen el batxiller o hi ha aquestes proves específiques que prepara conselleria, en les que te pots preparar autònomament, i si les passes també pots venir a fer les proves d'accés, i si no...
7: Haver superat la prova de major de 25 anys d'accés a la universitat.
6: Quantes places n'hi ha?
7: 24 places. 24.
6: I quan se solen presentar? Per exemple, l'any passat teníeu la xifra de...
8: No me'n record.
7: L'any passat diria que varen ser uns 25-26 que se varen presentar, però no varen omplir totes les places.
6: Molt bé. Clar, Kelly, Maria Antònia, moltes de les persones que ens estiguin escoltant se deuen pensar que una prova d'accés a una escola d'art dramàtic és fama. Val? La sèrie o la pel·lícula, crec que se va fer pel·lícula també, d'allà de Ponte a bailar, posa't a interpretar, a fer el Hamlet o l'Ofèlia o qui sigui.
2: A sudar per a pagar.
6: Sí, i totes aquestes coses que són molt pel·liculeres. Supos que qualque cosa d'això n'hi ha, però també hi ha teoria i també has de demostrar els coneixements, no?
7: Sí.
6: O sigui, diguem més a teòrics.
8: Sí, totalment. De fet, hi ha com dos textos que has de dur llegits, que són una altra Fedra de Salvador Espriu, enguany, i Hipòlit, d'Eurípides, i a més tenim com un material textual que has de dur memoritzat. Així tot, crec que des de l'any passat, o fa dos anys, les proves d'accés han canviat una mica. Ara ja no se tracta com de una cosa que tu hagis de dur preparadíssima de casa i hagis de fer un monòleg davant d'un tribunal i tothom que te mira i t'avalua i això, sinó que hem optat per una cosa més processual, que dura 3 dies i que amb aquests 3 dies que funcionen com a un entrenament gairebé que passa per totes les disciplines, també les teòriques que tenim a la casa, i de a poc anem aprofundint amb els tipus de treball que oferirem després a la formació. I a partir d'aquí la comissió avaluadora és capaç de veure la flexibilitat que presenta cada aspirant, els diferents registres en els que pot anar, i també la pròpia capacitat creativa, artística i reflexiva al voltant de tot això.
2: Clar, que durant aquestes proves també sou capaços d'esbrinar una mica que si un està nerviós per si li veu fusta, si li veu que sí, però que potser li han traït els nervis o allò que sigui, que no sigui només m'he quedat en blanc, estàs de fora, no?
8: Exactament, sí.
2: Clar.
8: I... té a veure també amb la possibilitat de generar dinàmiques de grup, de treballar amb companys.
7: Sí, just també volia comentar això, no? Que no és una prova no únicament individual, sinó que també la comissió avaluadora proposa treballs que puguin ser en parella o en grup, que és una manera, és la manera en què nosaltres treballem durant els 4 cursos acadèmics, i que també és important veure com t'adaptes, no? en aquesta forma de treballar i com t'involucres en la feina.
2: I any rere any, el nombre de participants en aquestes proves d'accés, gent que se presenta i tal, se manté, s'ha vist que ha augmentat. Noteu que hi ha cada vegada més interès, més gent preparada, o depèn de l'any i no...
7: Jo crec que se manté una mica. També és vori que hem de tenir en compte que les característiques del nostre territori, no? I vull dir que i també els batxillers artístics que tenim, la gran majoria van més enfocats en els estudis de música i no tant d'interpretació, però una mica els interessos se manté. Sí que nosaltres estem intentant com a reforçar més aquest aspecte per poder mostrar una mica, donar a conèixer l'escola millor i arribar també a un... en aquestes persones que són més joves i que estan interessades i que coneixen poc la nostra formació.
6: De fet, sí, me ressona molt allò que esteu comentant, perquè en les converses que vaig tenir en aquell a l'inici de tot, de curs, o fins i tot abans, me plantejaves aquestes fites, no? Fa feina des d'un punt de vista, no sé si és la paraula, però humanístic, de comunitat, de cures, o sigui, canviar un poquet les dinàmiques, no?, també. I no sé si s'ha aconseguit en aquest curs, Maritori.
8: Bé, jo crec que és una cosa que no s'aconsegueix d'un dia per l'altre, però sí que estem fent una feinada per amb tot això. Jo volia afegir una cosa d'això que has dit, Kelly, que és veure que, com habitualment tenim aquesta idea de que els estudis superiors artístics és allò que fas immediatament després del batxillerat i que, per tant, accedeixes com en aquest moment de efervescència i joventut, però en realitat els nostres alumnes són bastant heterogenis i sí, tenim gent de moltes edats diferents i crec que enriqueix profundament el pas pel centre. Vull dir que totes aquelles persones que tinguin inquietuds en les arts escèniques i que potser tinguin així una mica de recel pel fet d'això que dèiem ara, no? Com de que, sigui, que de cop hi haurà tot gent de 18 anys, no és així, i és fantàstic.
2: I al contrari, teniu algun tipus d'estudi de satisfacció post-SADIP?
7: Estem treballant ara mateix amb això.
2: Sí, sí, sí, sí. Nosaltres treballem precisament moltíssim amb els que han passat per la SADIP, però amb els que estan treballant. Hi haurà gent que no, o que treballa amb altres coses, o que no tenim controlats. No sabem.
7: Estem treballant amb això. De fet, enguany, just la Maria Antònia també ha preparat una enquesta per conèixer una mica aquest estat, no?, i sobre el grau de satisfacció. I la veritat és que també costa una mica com activar...
2: I d'inserció laboral.
7: La participació, no? Sí. I, però nosaltres estem treballant amb això. No sé si tu vols explicar una mica més el procés que...
8: Sí, hi ha alguna cosa com que és imperativa, no?, que hem de fer per adaptar-nos a les demandes que ens fan com a estudis superiors artístics, de que necessitem rebre aquesta informació dels nostres graduats, però també hi ha alguna cosa de genuí amb el nostre interès en saber com estan, què passa després i quin vincle volen mantenir en CSADIP, no?
6: Clar, l'avantatge que teniu les dues, que sou el trios, que veniu de treballar i treballar-lo molt, cada muntatge, que sabeu el que és un càsting, que sabeu el que és aixecar un muntatge en 4 duros, que sabeu

0: Moltíssimes gràcies, molt d'ànims.
1: Moltes gràcies.
0: Teniu una tasca preciosa per endavant, però també molta responsabilitat, perquè en les vostres mans estan els actors i les actrius del futur, ni més ni manco.
2: I quan tinguin conclusions d'aquesta satisfacció post-Sadip, vos tornaran a convidar.
1: Sí, per tant, tindrem moltes ganes de venir a xerrar-ne. Moltíssimes gràcies per ser convidada. Moltes gràcies.
0: Gràcies, Maria Antònia. Són les 6:41. Continuem.
3: TV3 Ràdio és memòria.
4: El sol que no surti avui.
5: No et perdis la gala dels premis dels teatres i auditoris públics de les Illes Balears amb el màxim glamour al Teatre Principal d'Inca. Presentada per Inés Mateu i Xisco Nadal i amb concert gratuït de Maria Haim per tancar la nit. 22 de maig a les 20 hores. Entrada gratuïta amb reserva prèvia. I en acabar, brindant per la millor cultura.
6: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
5: Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aporta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio. L'aviador. IB3 Ràdio.
7: Se'n venen tantes que me bloquejo, saps? Com que no... No te'n sé dir una...

0: I d'així sona així el nou disc, Mònica, música urbana, potent, provocadora, salvatge. T'agraden aquests apel·latius, Xis?
1: M'encanta.
0: Puc continuar, si vas.
1: Bé, i doncs, una Xisca, mai saben com li han de dir, si li han de dir Xis, que és com, així com s'escriu, per a molta gent li afegeix A, a sa K, que és així com ho escriu. Però bé, sa música, tot una, la reconeixem. Xisca, gràcies per venir.
2: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
1: Li has posat Dolenties en aquest disc, i sa veritat, Dolenties, no sé, però hi ha una càrrega sexual molt potent, o no?
2: Sí. Me feia ganes com a mullar-me una mica, no? Passar per llevar un poc el filtre, de quedar bé, de haver d'estar sempre mona, no? Com me'n record que el darrer pic que me'l varen veure
0: era un poc... De les persianes, no?
2: Sí, era un poc el concepte aquest de pic-me, no?
1: Sí, és rara.
2: I sí que era mullar-me des del punt de, mira, dic lo que el primer que me surti i...
0: Me ressona molt, per exemple, el poemari que acaba publicant Anna Clàudia Darder, com una cussa, que també és molt sexual, molt d'expressar els desitjos d'una manera clara i directa, i entrevistant-la també amb la nova etapa de Postveritat i altres drames, en Lluc i companyia, també deia un poquet el mateix. Me feia ganes dir allò que me surt, i sense filtres. Els homes ho han fet durant moltíssim de segles.
2: Total.
0: I és hora que ho fes amb tots
2: i
0: totes.
2: I sembla que anem una mica cap enrere, perquè després de Rosalía, que ara... com que ha anat amb aquest paper de santa, era també per a l'altra cara de la moneda.
1: I doncs trobam aquesta música, Xisca, que a més estàs també en una discogràfica catalana que té un especial interès o dona suport especial també a alguns artistes de ses illes. Això mos agrada perquè no són només de Mallorca.
2: Sí.
1: A Menorca, Eivissa... ara se fa molt això de fer cançons a mitges amb els altres companys de discogràfica. Vosaltres ho teniu en marxa també, fer col·laboracions?
2: N'hem fetes algunes amb púnics d'Eivissa i la veritat que és gent increïble.

0: I a vegades com que fa ràbia de dir, hòstia, és que Mallorca és molt gran i ja costa a vegades juntar-se amb la gent de Mallorca per fer coses. Imagina't arribar a fer alguna cosa amb gent de les Pitiüses.
1: Idò, conta-mos, perquè de fet és molt destacable això que comentàveu ara amb en Rafa també, no? Aquesta identitat, aquesta personalitat tan forta que tens que se te veu només en entrar, no només en sa música, és a dir, te surt molt natural perquè tu ets així directe, amb molta força, no? I te surt natural.
0: És curiós perquè a nivell de... a l'hora de fer la música i a nivell de producció, quan jo me poso a l'estudi i me tanca les finestres i me quedo una mica amb aquest punt íntim, sempre me surt la part més vulnerable, no? I lo més sensible, lo més... el més intern, de manera com a molt de tocar la melangia i anar una mica per aquest camí. I per jo era com a important també agafar aquest punt de ficar-me a l'estudi i passar-m'ho bé i sortir una mica de la zona de confort que era l'altra, no? Jo també m'agrada com a ficar-me el personatge i venir amb aquesta actitud perquè al final és el que me motiva també a provar coses noves.
2: Tens, quins referents tens? Si parlàvem abans de música urbana, molt evident que això és el que fas, però tens qualque model, qualque inspiració?
0: A nivell de producció en tinc moltíssims i últimament sí que crec que he arrossat una mica s'urbana, però he entrat amb un peuet a l'electrònica, que era el que m'agrada més i el que escolt més en el meu dia a dia. I sí que tinc artistes que són... N'hi ha que són coneguts, Skrillex, últimament... Bueno, les darreres coses que fa són increïbles i és un referent com a molt potent. Mm-hmm. Però després hi ha com a Fred Again, que també són molt col·legues amb Skrillex, i hi ha com a dues maneres de percebre la música, però és que també Hamdi, que baixa una mica els BPMs, però a l'hora d'escoltar-lo m'inspira moltíssim.
1: Idò, anem a escoltar un poc de com sona aquest tema. Són molt curts, sí. La música urbana, 2 minuts, 2 minuts i un poquet, però unes lletres molt directes. Tu vols escoltar alguna en concret o alguna que t'agradi promocionar? Ara sentíem Reina, que és molt guapa, però just ara ja s'acaba, no?
0: Sé que m'ho proposeu, me motivarà segur.
1: Molt bé, idò, anem a escoltar un altre tema, aquesta és Sirena.

0: La música és de Natxisca. Ara mos parlava d'entrar a l'estudi, gravar, concentrar-se i passar-s'ho bé a la vegada. Què significa entrar a l'estudi? Ja ho tens tot fet, les lletres, o és allà on comences a crear les bases? Ho fas tu tota sola?
1: La composició i la producció principal, sí. De fet, amb aquest disc és una cosa que està molt contenta i també com a, amb el punt de sentir-me realitzada, perquè, clar, el procés de producció el faig a casa, no vaig amb una idea clara, sempre anar construint i veient què passa. Fins i tot hi ha coses que les comens i ja no... Ja veig que no estaran allà, que no me ressonaran dins el cap quan me'n vagi a dormir, per tant, les abandono una mica. Però sí, aquest procés sí que el faig jo a casa i després tinc la sort de poder anar tramuntant estudis amb en Jaume Gelabert i acabar com una mica de polir-les del tot. I amb aquest dia me va passar això, de jo anar-hi i dir, Jaume, mira, he fet això, què trobes? Li han d'afegir alguna cosa? I n'hi havia moltes que me deia, tia, és que no puc fer res més, la mesclaré i ja està. I dic, ah, pues perfecte.
0: Quin orgull.
2: Sí, i l'inspiració per les lletres d'on te ve?
1: Sobretot del dia a dia. Des dia a dia i de les persones que m'inspiren i que m'han inspirat durant el camí. Aquest procés sí que l'he viscut molt des de ses col·legues, des d'experiències que han tingut elles, d'espais que he pogut concórrer amb gent dissident, no binàries, trans, i veure com a realitats molt diferents a la meva, que a vegades te planteges... Hi ha violències que te les pots imaginar, però com no les vius...
2: Que estan molt silenciades, molt invisibilitzades,
1: sí.
2: No? Per que...
1: No les veus en primera mà. Clar. I a vegades com que és necessari també tenir-les en compte de la manera més humil i sobretot sense posar-les en la meva boca, sinó expressar-ho com una descripció de lo que he pogut captar.
0: I la part musical, perquè, clar, encara que no siguis de la música urbana, es canta una estona, ja el ritme te guanya, no?
1: Sí, sí.
0: Tens drum and bass a cara. Quines altres bases fas servir o t'agraden més?
1: M'agrada molt. Últimament estic bastant amb el hard bounce, que és una cosa, és un concepte, no sé si ja era anterior, però ara s'ha posat molt de moda, sobretot amb una gent que és un col·lectiu, és 240, Adrià Mills, Claudi, gent que són DJs de professió, diguéssim, però que a nivell de producció i d'inspiració per veure de quina manera vull entendre ses cançons, me dona molta energia i moltes ganes també de moure'm-me.
0: Idò, entenem també que la teva música, a més tens molta de gent que t'escolta des de la península, Catalunya, especialment. Què passa quan actues allà? Com te reben? Com, a més, dius, xerres de mallorquí, xerres de moltes coses, hi ha molta informació, les lletres no es poden maturar en tot, però com te reben allà?
1: És molt divertit i l'energia que desprèn la gent que no és d'aquí te dona com una visió molt diferent també de com se poden escoltar les cançons i de com se poden entendre. Jo sí que és veritat que tinc a moltes amigues que viuen a Lleida i que transiten per allà i la veritat que quan hi vaig és fantasia.
2: Com te reben, no?
1: Sí, que sí, bé. Sí. També és veritat que vaig tenir la sort de tocar les festes de Gràcia i la gent, o sigui, aquella energia, per jo, dels millors bolos.
2: Que bé.
1: Sí, sí.
2: I de són les 6:53, entrevistant Chisca, ha tret disc i Sauvatge és un dels temes que conformen.

0: I de la pròxima estació, 23 de maig, aquest dissabte, al quartet del general Luque d'Inca, al Festival de Música de Proximitat, Mònica, amb altres grups que també hi formen part del cartell.
1: Exacte, Nat Satèl·lit, amb Sexenni, Maria Jaume, Rudimentari, Remei de Cala Fresca, Natxisca, Ànimo Espàrrec i també Riner o Rainer, o no sé com se li diu.
2: Riner,
1: clar, Riner de tota la vida. I d'això serà a partir de les 8, una cosa així, o abans?
2: Crec que una mica abans, si no vaig malament.
0: Molt bé, idò, per obertura de portes abans de les 8, amb aquest cartellàs, i després de Dinca tens una altra actuació prevista.
2: Entenc un que me fa moltes ganes, que trepitjaré terres que encara no he trepitjat. A prop d'Alacant, ara no me'n recordaré del nom, però sí, me varen contactar fa unes quantes setmanes i 27 de juny estaré per allà donant bastant de canya.
0: I l'estiu tens més bolos ja previst?
2: Em van sortint, però sí, estic molt contenta de ser rebuda i de ses ganes de festa que té sa gent.
0: T'agraden els festivals, no? Aquesta comunió que se produeix en els festivals de mig o petit format, diguem, no?
2: Sí, sí. Sobretot també per l'energia que té sa gent, o sigui, sa gent hi va a escoltar grups que no coneix i a disfrutar de la comunió, no? D'escoltar músiques diferents.
1: I com és esteu directe? Perquè no t'hem vist mai, però t'imaginam botant, corrent d'aquí cap allà, és així?
2: Sí, sí, de fet, tinc la sort de tenir dues muses que sempre estan en joc, que és n'Alba Vinton i n'Arantxa Lepe.
0: Hombre, Alba i Arantxa.
2: I és increïble, vull dir, hem intentat trobar una energia que estiguem totes còmodes i crec que serà una festa d'aeròbic.
1: Sí, una coreografia i tot.
2: Una mica de tot, sí, una mica de tot.
1: Que bé, està molt bé. I tota la part musical la dus ja pregravada o algú la...
2: La veritat que vaig fent el concepte de mesclar els temes i de donar una mica aquesta part més... que és el meu, no? Ell és la part de performance, que és també on està la canya, però jo tinc aquesta funció més d'encarregar-me una mica de que tot vagi fluint.
1: Que bé, Xisca.
0: Idò, moltes gràcies, no fluixis, eh? Que vagin molt bé, que és concert, no, se te posa una energia que contagia, la veritat.
2: Moltes gràcies.
0: Que bé, que vagi molt bé l'estiu a nivell artístic i mos veiem aviat.
2: Esperem que sí.
0: Una Xisca que ha tret disc i que nosaltres hem volgut escoltar-ho avui, Mònica. Acabarem amb Fada. La presentes tu, el tema?
2: Sí, ara escoltareu el tema més divertit del disc i que ningú s'ho prengui a males, però tot és festa i sàtira.
0: Festa i sàtira, m'encanta la fórmula, Mònica.
1: I doncs recordeu també que el títol del disc és Dolenties, el podeu escoltar a les plataformes, algun tema es tenen videoclip. Sí. On surt una Xisca de petita, la teva germana, no?
2: Sí.
1: És que ets igual, supermona, i doncs vos ho recomanem i gaudiu de la seva música i del seu directe.
0: En la música de Xisca ens acomiadam per avui, ja sabeu que en 2 minutets arriben les notícies i que la vida torna demà a les 6 amb més cultura.

0: Sanitat amplia els cribratges de càncer de mama 10 anys més que fins ara. Bon vespre, són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
0: El Ministeri i les comunitats autònomes han acordat que les proves es facin a dones d'entre 45 i 74 anys. La implementació serà progressiva i les comunitats disposaran de fins a 6 anys per implementar-ho. L'objectiu, segons la ministra Mònica García, és detectar possibles tumors en fases més primerenques.
2: Hasta ahora este programa llegaba a mujeres de entre 50 y 69 años con revisiones cada dos años y ahora lo ampliamos para que llegue también antes y acompañe durante más tiempo a millones de mujeres.
0: L'Associació contra el Càncer de les Balears anima a participar sempre en aquests triatges i és que les dades apunten que un de cada 10 càncers de mama es diagnostiquen en dones menors de 50 anys. És dimecres, dia 21 de maig, i un home ha mort a Pollença en esclatar-li un bidó de benzina quan feia feina amb una radial. Victòria Morell, bon vespre.
3: Bon vespre. Les primeres hipòtesis apunten que mentre treballava en tasques de manteniment a una finca de la Torre d'Ariant, en tallar la tapadora d'un bidó amb la radial ha explotat i li ha causat un gran tall al cap. Ha patit cremades de segon i tercer grau a les cames.
0: La Guàrdia Civil investiga l'aparició de dos cadàvers a Formentera.
3: Un ha estat localitzat a la zona de l'Estofador. Tot apunta que seria d'un jove d'origen magrebí que podria haver caigut d'alguna de les embarcacions que en les darreres hores han arribat a la costa de l'illa amb 31 persones migrants a bord. L'altre és el cos d'una dona que estava en avançat estat de descomposició i ha aparegut a una milla de la costa de Punta Gavina.
0: I el Tribunal Superior de Justícia de les Balears ordena tornar enrere el procés de conversió a zona per a vianants de la plaça d'Esborn de Ciutadella.
3: L'alt tribunal creu que podria haver-hi irregularitats en el procés i dona la raó parcialment als empresaris que ho havien denunciat. La sentència ordena a l'Ajuntament restaurar immediatament la situació anterior quan hi havia vehicles. Tot i això, el consistori i encara pot recórrer.
0: Les treballadores de 0 a 3 anys convoquen vaga per dia 2 de juny.
3: Ho fan davant el bloqueig institucional i la manca de voluntat de la patronal a negociar un conveni autonòmic d'infantil propi. Està convocada per la xarxa 03 i compta amb el suport dels sindicats, Comissions Obreres, UGT i l'Estell.
0: I l'Ajuntament de Palma ha obert el concurs d'idees per remodelar l'antic estadi Lluís Setjà.
3: Un espai abandonat des de fa anys on el consistori vol construir un pavelló esportiu amb capacitat per a 2.500 persones i 650 places d'aparcament. L'objectiu és poder licitar les obres l'any que ve amb un pressupost de 43,7 milions d'euros.
0: I en els esports, en futbol, el Reial Mallorca recupera efectius a pocs dies de disputar Xisco Ribas al darrer partit de Lliga. Bon vespre.
4: Bon vespre. Martin Valien i Justin Calumbà són les principals novetats a l'entrenament que ha realitzat avui matí la plantilla. Les proves mèdiques han descartat una lesió del central eslovac i Martín de Michelis podrà comptar amb ell per al partit de dissabte contra l'Oviedo. D'altra banda, el tècnic no podrà disposar de Johan Mojica, que va ser expulsat contra el Llevant, i Antonio Arraillo no ha sortit avui a la gespa de la Ciutat Esportiva i continua, sens dubte, per aquest partit. En tenis, Jaume Munà s'ha imposat en dos sets a Francisco Comesañas, vuitens de final del torneig ATP 250 de Ginebra, i en bàsquet, el Palmer Bàsquet i el Fiwi Mallorca han trencat les negociacions que havien iniciat aquests dies després per fer una possible fusió per competir junts a la pròxima temporada.
0: I en el temps, avui s'han mantingut les altes temperatures. Ja ens ho anticipava ahir Dani Capó. Dani, bon vespre. S'han fregat avui els 30 graus com ahir?
5: Bon vespre. Sí, de fet, s'han superat en alguns punts d'interior de Mallorca, com per exemple Porreres, Llucmajor, Binissalem. Per tant, es van generalitzant ja una mica més aquests 30 graus i els tornarem a repetir aquestes pròximes jornades, perquè demà tornarà a ser un dia molt i molt prescut en el que hem tingut avui. Poden tenir algunes boires a primeres hores, després el sol comandarà, tindrem un cel molt destapat i en temperatures, com han comentat, que superaran els 25 graus a tot l'arxipèlag i també es poden tornar a superar per poc els 30, principalment a Mallorca. El vent ho farà molt fluix, ho farà entre gregal i llevant, per tant, molt bones hores també per anar a les nostres costes, ja que esperam una mà molt plàcida.
0: Gràcies, Dani. Parlant del nou disc de Chris Juanico i del Satèl·lit Fest, que se celebra dissabte a Inca, arribarem a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Margalida Cifra, al control tècnic.
1: IB3 Ràdio, serveis informatius.
0: Són les 7 i 5 minuts. Sanitat amplia el cribratge de càncer de mama i es farà a les dones a partir dels 45 anys i fins als 74. Actualment, el grup d'edat al qual es dirigeix aquest cribratge va dels 50 fins als 69 anys. L'objectiu és detectar possibles tumors en fases més primerenques. I és que les dades apunten que un de cada 10 càncers de mama es diagnostiquen en menors de 50 anys.
3: La implantació serà progressiva i les comunitats disposaran de fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat, segons informa el Ministeri. La decisió s'ha pres en el si de la Comissió de Salut Pública i, com ha afirmat la ministra de Sanitat, Mònica García, tindrà un impacte que superarà els 500 milions d'euros entre els anys 2025 i 2029.
2: Es una medida muy importante porque cuando un cáncer se detecta antes, las posibilidades de salvar vidas aumentan. Y la evidencia científica nos señala que había que dar este paso. Porque hay muchos casos que aparecen antes de los 50 años y porque para mujeres mayores de 70 sigue siendo una herramienta muy útil para poder detectar tumores a tiempo.
3: El president de l'Associació contra el Càncer de les Balears, José Reyes, ha celebrat la notícia en una entrevista al programa El Dia d'aquesta Casa, ha animat a la població diana a fer-se la prova.
6: I sempre notícies d'aquesta mena són bones perquè ens ajuden a arribar abans a la gent i poder millorar el pronòstic de la malaltia. El programa de cribatge de càncer de mama és absolutament exitós, és bo, és a dir, i per tant el que hem de fer és animar tothom que rebi les cartes o les invitacions per participar-hi, a participar, perquè nosaltres sempre ho diem, participant en el cribatge del càncer que sigui, que t'estiguin convidant a participar, literalment te pot salvar la vida.
3: Ja hi ha algunes comunitats que tenen ampliada la franja d'edat d'aquestes proves. Així, a Navarra, Castella i Lleó, La Rioja i Castella-La Manxa ja s'ofereix a les dones d'entre 45 i 49 anys, mentre que Galícia inclou el tram dels 70 als 74 anys. En tots aquests grups, la taxa de detecció va ser similar a la d'entre 50 i 69 anys.
0: I un centenar de persones es lleven la vida cada any a les illes. El suïcidi i les tentatives de suïcidi són un problema de salut pública i detectar a temps els senyals d'alerta i reforçar l'atenció a les persones més vulnerables és clau per prevenir-ho. Per això el govern i l'Hospital Sant Joan de Déu han posat en marxa un programa d'acompanyament.
3: Els casos es derivaran a atenció primària, als hospitals o als serveis socials, ho explica la consellera de Salut, Manuela García.
7: Estas personas serán derivadas al Hospital San Juan de Déu, donde un equipo de psicólogos, su equipo de psicólogos, será los que traten de hacer la intervención psicológica necesaria para ayudar a esa persona y que salga de esta situación.
3: Cada dia a les illes s'atenen 10 temptatives suïcides. L'any passat, un total de 2.540 persones telefonaren al SAMU. Per aquest motiu, Javier Ureñas, el director general d'IPSalut.
8: De cada cifra, además, como pueden imaginar, hay una historia, hay familias, hay entornos cercanos profundamente afectados, hay evidentemente un sufrimiento que no siempre se ha sabido ver como sociedad y que sobre todo pues no se ha sabido acompañar a tiempo.
3: El programa tindrà un cost de 40.000 euros i una durada d'un any prorrogable a 4 anys més.
1: Informatiu Vespre, IB3 Ràdio.
0: Un home ha mort a Pollença després d'explotar-li un bidó de benzina quan feia feina amb una radial a una finca a la zona de Torre d'Ariant.
3: Amb l'explosió ha patit ferides molt greus al cap i cremades de segon i tercer grau a les cames. L'home de 58 anys estava inconscient, però respirava en arribar a l'helicòpter medicalitzat. Ha trobat la víctima amb parada cardíaca i amb lesions incompatibles en la vida. Les primeres hipòtesis apunten que mentre treballava en tasques de manteniment de la finca, en tallar la tapa d'un bidó amb la radial, ha explotat i li ha causat un gran tall al cap.
0: I la Guàrdia Civil investiga l'aparició de dos cadàvers a la costa de Formentera. Un està localitzat a la zona de s'Estufador, on en les darreres hores han arribat dues embarcacions de migrants amb 31 persones a bord. S'investiga si hauria caigut d'alguna d'aquestes embarcacions abans d'arribar a terra. Tot apunta que es tractaria d'un jove d'origen magrebí.
3: Durant el matí ha aparegut un altre cos, possiblement també d'una persona migrant, a una milla de la costa de Punta Gavina. Què cadàver ha estat traslladat pel grup especial d'activitats subaquàtiques, també al port de la Sabina. Es tracta del cos d'una dona jove i estava en avançat estat de descomposició. Ara s'està pendent de l'autòpsia.
0: I la Policia Nacional ha desarticulat a Palma una organització itinerant internacional especialitzada en robatoris silenciosos a domicilis mitjançant tècniques sofisticades de serralleria. Hi ha dues persones detingudes i dues més identificades actualment en cerca i captura internacional.
3: Segons la investigació, la banda hauria comès almenys una dotzena de robatoris amb força des del mes de febrer a la capital balear. Un dels arrestats tenia antecedents a França per delictes contra la propietat. Els sospitosos seleccionaven pisos aparentment desocupats utilitzant la tècnica del fil invisible a les portes per comprovar si s'havien obert els darrers dies. Una vegada triaven l'habitatge, obrien els panys amb eines de precisió sense deixar pràcticament rastre ni desperfectes visibles. A l'interior dels domicilis s'emportaven principalment dobbers, joies i objectes de valor, mentre un altre membre del grup vigilava l'exterior per alertar de possibles veïnats o patrulles policials. El vehicle on viatjaven els agents hi varen localitzar claus mestres, eines especialitzades i efectiu. A més, al registre de l'habitació de l'hotel on s'allotjaven, la policia va intervenir més de 6.000 euros en metàl·lic, joies i diversos telèfons mòbils.
0: I el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears obliga a tornar enrere el procés de conversió a zona per a vianants de la plaça d'Esborn de Ciutadella. Considera que podria haver-hi irregularitats en el procés i dona la raó parcialment als empresaris que ho havien denunciat, Ramiro López.
9: Amb trànsit rodat i 130 places d'estacionament, així lluïa la plaça d'Esborn tan sols fa un any. Això va canviar el juliol del 2025, quan va entrar en vigor la prohibició d'accés dels vehicles a la plaça. Aquest procés també va comportar reordenar el trànsit i reubicar els aparcaments. Ara el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ordena revertir tots aquests canvis perquè considera que es podrien no haver seguit els tràmits administratius i patrimonials exigits. Escoltem a Víctor Carrera, que és l'advocat del cas, i a dos comerciants de la plaça d'Esborn.
10: Entendemos que esas decisiones no están amparadas por ningún tipo de procedimiento administrativo y que, por tanto, son vías de hecho y no se deberían aceptar.
11: Esborn peatonal ho volem, però així com està, no?
12: No me parecía una mala idea peatonalizar, pero será algo bonito.
9: L'Ajuntament té 30 dies per presentar un recurs de cassació. Mentre no s'esclareix el procés judicial, que podria allargar-se fins als 2 anys, estan obligats a aplicar les mesures cautelars i tornar a permetre-hi el trànsit rodat. Al carrer, la gent prefereix una plaça sense vehicles.
13: Per res tornaria a posar cotxos.
14: Estamos escasos de aparcamiento. Quizás tendrían que buscar una solución para esos coches. Pero la plaza a mí me gusta tal como ha quedado.
15: Jo troc que ara que ja ho tenim així, troc que ho deixaria així.
16: Aquí està bien, 5 cotxes.
17: És que així dona més joc.
18: Ara que mos hem acostumat, i que és evident que hi ha vida aquí i ambient social i tot, jo crec que seria una passa enrere molt, molt grossa.
9: El Partit Popular de Ciutadella exigeix responsabilitats al tripartit d'esquerres i el consistori s'hi pronunciarà aquest dijous a través d'una roda de premsa.
0: 7:13.
19: Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Fleló en Marrachí. Ven a vernos al Centro Comercial Alcampo Mallorca. Aprovecha nuestras ofertas de apertura y nuestras ofertas de siempre como Chin Chin, con la que podrás llevarte tu segundo par de gafas por 1 euro más. No esperes más y ven a vernos al Centro Comercial Alcampo Mallorca. Alena Fleló, óptico y audiólogo. Visita els millors oftalmòlegs per tractar els teus problemes de visió amb l'última tecnologia i cirurgia refractiva premium amb lents intraoculars, làser i de cataracta. Demana cita a Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca telefonant al 871-160-180 o a miranza.es. Miranza, l'excel·lència en oftalmologia més a prop teu.
1: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Les mestres d'educació infantil han convocat una vaga a les Illes per dia 2 de juny. Ha estat convocada per la xarxa 03 a causa, segons diuen, de la deixadesa de les patronals per negociar un conveni autonòmic d'infantil propi, així com la desatenció per part de les administracions. El sindicat Comissions Obreres, UGT i l'Estell hi donaran suport.
3: Noelia Jiménez, portaveu d'aquesta plataforma, ha denunciat les condicions i les retribucions precàries que pateixen prop més de 170 escoletes. Per a moltes educadores, el salari mensual de 38 hores setmanals no arriba als 1.200 euros.
20: a les patronals el que demanem és que hi hagi un conveni autonòmic, perquè actualment hi ha 7 taules salarials. Clar, això no se pot sostenir, no pot ser que per la mateixa feina hi hagi persones que cobrin una cosa i una altra, altres, i a més, quan la gran majoria està cobrant el salari mínim interprofessional.
0: Jiménez ha exigit com una de les principals necessitats la regularització de les ràtios, ja que en la gratuïtat s'han augmentat el nombre d'alumnes. D'altra banda, també ha advertit com les mestres se senten desemparades i apunten que la Conselleria de Treball hauria de vetllar i fer de mediadora.
20: Trobàvem en classes que estan plenes amb molt de nins amb necessitats educatives que no tenim el suport de cap persona més i te trobes amb 18 infants i tu tota sola ja. Clar, tota aquesta part s'ha de començar a regularitzar i necessitem un nou decret de mínims, tant per nosaltres però també pels infants, perquè és que no se pot sostenir la situació que tenim a les aules.
0: La vaga de dia 2 de juny començarà a Palma amb una concentració a les 10 del matí davant del Parlament i una manifestació a partir de les 6 de l'hora baixa, sortint des de la plaça d'Espanya. Demà es preveu que se sàpiguen els llocs de les mobilitzacions a Menorca i a Eivissa. I la vaga de metges de la sanitat pública ha obligat avui a suspendre 62 operacions, més de 1.600 consultes i proves diagnòstiques i prop de 1.500 consultes d'atenció primària. És ja l'onzena jornada d'aturades del col·lectiu que reconeix cert desgast després de la mobilització més llarga que han duit a terme fins ara, però asseguren que no pensen afluixar. A les Balears el seguiment ha tornat a ser desigual segons el servei. Segons el Sindicat Mèdic de Balears, la vaga ha tingut més incidència en àrees hospitalàries com l'anestèsia, on 8 de cada 10 professionals s'han sumat a l'aturada. En canvi, l'atenció primària i el seguiment s'ha situat en torn del 50%. Els facultatius reclamen un estatut propi en condicions específiques diferenciades de la resta de professionals sanitaris i mantenen les protestes contra la reforma impulsada pel govern central. Una vaga que repetirà demà i demà passat i està previst que es torni a repetir durant una setmana al mes de juny. I el sindicat d'infermeria SATSE denuncia que aquest estiu tornaran a faltar infermeres per cobrir la substitució de vacances. Segons el sindicat, aquesta manca de professionals farà que les treballadores que ara quedin hauran de doblar torns amb hores extra i faltaran infermeres amb experiència, diu, als diferents serveis. El secretari general de SATSE, Jorge Tera, ha explicat que el sindicat es planteja presentar una denúncia davant la Inspecció de Treball per la quantitat d'hores extres que l'any passat generaren les infermeres. Un primer càlcul de SATSE apunta que les 7.900 infermeres de l'arxipèlag feren unes 200.000 hores extres l'any 2025, una situació que Tera pronostica que tornarà a passar enguany.
21: Y nos toca otro verano, pues de cubrir turnos con horas extra, con guardias extra, de tener descubiertos en los servicios, de que no nos queda gente, digamos, veterana. Y volvemos a estar muy preocupados, francamente preocupados por lo que ocurre.
0: El sindicat no descarta que els pròxims mesos es convoquin mobilitzacions pel malestar que hi ha entre el col·lectiu amb la Conselleria de Salut i l'IPSalut. Ha assegurat que fa esforços per contractar més infermeres per a les substitucions i reforços dels mesos d'estiu i ha destacat que enguany tindran unes 150 professionals que sortiran graduades de la UIB i de la Universitat Privada CESAC, que serà la primera promoció d'infermeres. I les Balears han passat a ser la primera comunitat on més baixa la sinistralitat laboral entre els mesos de gener a març d'enguany, amb una davallada del 9% en relació amb el mateix període de l'any passat. En el primer trimestre d'enguany s'han produït quasi 3.700 accidents laborals. La gran majoria han estat lleus, però n'hi ha hagut 13 de greus i no s'ha esdevingut cap accident mortal. La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha destacat la reducció de la sinistralitat en un 15% a la construcció, és a dir, s'han produït quasi 900 accidents en el primer trimestre de l'any. Al sector industrial la davallada ha estat de l'11% i als serveis un 6%. L'únic sector que incrementa la sinistralitat és l'agrari, amb una pujada del 35% a causa d'accidents lleus com talls i sobreesforços. La reducció dels accidents a la construcció és una tendència que ve ja de l'any 2025.
22: Des del principi de tot varen posar focus a construcció, sobretot per un motiu: amb independència de les dades, que ara són molt bones, però amb independència d'això, els resultats sempre són els més greus. Un accident a la construcció sol pues, pot ser mortal o amb conseqüències a vegades d'amputacions, d'ingressos bueno, complicats, i per això sempre han posat molts focus.
3: La directora general de Treball, Mariluz Moreno, ha explicat que enguany a més s'incrementaran les visites i inspeccions a empreses. Se'n faran quasi 1.800 i 200 visites es dedicaran a fer que les empreses compleixin la normativa durant les onades de calor. En aquesta matèria es farà especial incidència a l'aeroport de Palma, on manca nombres per als treballadors.
2: En la realización de visitas de seguimiento en las obras del aeropuerto de Palma, con el objetivo marcado de realizar 12 visitas este año 2026. De igual manera, otra gran obra también proyectada y que seguiremos visitando desde el Ibasal es la obra de l'Hospital Sondureta, antiguo Hospital Sondureta.
0: I l'actual conveni d'hostaleria, segons Comissions Obreres, el pitjor de la història del sector a les Illes Balears. El sindicat ha presentat avui una guia en la qual analitza 26 articles del conveni i explica per què va decidir no signar-lo ara fa gairebé un any.
3: Entre moltes altres qüestions, el sindicat considera que el conveni genera una major inseguretat laboral entre els treballadors fixos discontinuos. La guia està a disposició de tots els treballadors, tant en paper com a través de la seva plana web. Carmen Carmona, secretària general de la Federació de Serveis de Comissions.
4: Estamos en la isla Baleares, en la hostelería es el motor económico en el que estamos instaurados y los trabajadores y trabajadoras del sector son la fuerza de Baleares. Si los trabajadores y trabajadoras del sector hostelería se para España entera, básicamente. Somos el aeropuerto con más movimiento que hay. Y esto tiene que verse reflejado en las condiciones laborales de las personas del sector.
0: Passen 21 minuts de les 7.
5: Voleu postres?
23: Jo amb brunis a colonet.
24: Clar.
23: És que és el millor postre que hi ha.
25: I de colonet per tothom.
23: Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
1: La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Menorca tindrà el proper curs dues noves línies d'autobús de transport escolar que connectaran amb els centres de formació professional de Mahó i Ciutadella. És la principal novetat que s'ha presentat a la reunió anual entre els docents i la Conselleria d'Educació, Zel Camarasa.
26: La nova línia d'autobús pels alumnes d'FP també s'aturarà a la Lloes, Mercadal i Ferreries. Cal recordar que a Ciutadella es posarà en marxa el curs vinent al Centre d'Hoteleria i Turisme. Antoni Vera és conseller d'Educació.
27: En dues rutes escolars que hi haurà, una que sortirà des de Ciutadella i que arribarà fins a Vintaufa, i una altra que sortirà de Mo i anirà fins a Ciutadella.
26: En la reunió, els professors també han pres nota dels canvis normatius que s'aplicaran al proper curs. Joana Fullana és directora del Biel Martí de Ferreries.
28: Llàstima que sempre sigui tan correcuita, perquè, clar, són molts temes a tractar. Nosaltres hi ha dat que hi ha molt de canvis normatius, això vol dir molta feina de llegir normativa.
26: També s'havia denunciat mitjançant una carta pública que l'Institut Pasqual Calvó de Mo tindria només tres cursos de primer d'ESO i el Joan Ramis en guanyaria un. Finalment, s'afegirà un nou curs de primer. El Pasqual Calvó i l'Institut Joan Ramis i Ramis acollirà el batxillerat d'excel·lència d'acord amb criteris de rendiment acadèmic dels alumnes.
0: I un túnel que podria ser del segle XVIII s'ha descobert al poble d'Es Castell durant unes obres d'esbocament dels edificis annexos del quarter Comte Cifuentes, on s'hi havia de fer un futur centre integrat de formació professional.
3: Ha estat durant el procés de demolició dels edificis annexos al quarter quan s'ha trobat un túnel que, segons apunta el govern, podria ser del segle XVIII. Presenta característiques similars als túnels existents al fort de Marlborough. Va ser des de la meitat d'aquest aparcament que s'està fent fins a la passarel·la nova de Cala Corp, on es veu la mà. Escoltam Antoni Vera, conseller d'Educació.
27: Veure quines són les passes que s'han de fer per preservar, evidentment, el túnel i quines són les possibilitats que hi ha en aquest sentit. I després, evidentment, continuar amb les obres.
3: Ara s'ha de treballar en patrimoni del Consell Insular per analitzar-lo bé. De fet, s'ha contractat una empresa que amb un georador haurà de mirar si hi ha més trams tapiats i l'estat de conservació. El batlle d'Es Castell és Lluís Camps.
29: Dins l'ambient, com el que havia estat aquesta plaça d'armes i aquest cortès, pues, no era una cosa improbable de trobar, no?
0: Ja han finalitzat les obres de renovació de les 10 escales mecàniques de l'estació intermodal a Palma. Avui s'han inaugurat els darrers dos trams, que són els que connecten l'estació amb l'exterior. Així es donen per acabades les obres de millora després de mesos d'avaries. José Luis Mateo és el conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat.
6: Tras 20 años era imprescindible contar con esa actualización de las instalaciones. Al final es el centro neurálgico del transporte por el que transcurren por estas escaleras mecánicas que tenemos a mi espalda. De hecho, hablamos de cerca de 1.500 personas a la hora.
0: L'Ajuntament de Palma ha obert el concurs d'idees per remodelar l'antic estadi Lluís Sitjar, un espai abandonat des de fa anys on el consistori hi vol construir un pavelló esportiu en capacitat per a 2.500 persones i 650 places d'aparcament. L'objectiu és poder licitar les obres l'any que ve amb un pressupost de 43,7 milions d'euros.
3: La Junta de Govern de Cort ha aprovat iniciar el projecte. El pavelló disposarà d'espais auxiliars com vestuaris, controls d'accés, sala de massatges i sales per a conferències i reunions. Aquest equipament es destinarà la major part del pressupost, 20 milions d'euros. La resta seran per construir un aparcament soterrani a la plaça de Barcelona per a 400 vehicles i 259 llocs d'estacionament al carrer del voltant. El Batlle ha destacat que Palma ja supera els 450.000 habitants i que falten espais municipals esportius. Amb aquest projecte es traurà pressió a Som Moix i s'absorbirà bona part de la demanda. En el pla urbanístic, la proposta guanyadora haurà de respectar tant la Falca Verda de Sarriera com la memòria històrica i patrimonial de l'antic estadi. Entre els elements protegits hi ha l'antiga porta d'entrada al Lluís Sitjar, que serà rehabilitada i que, en funció de les obres, podria canviar d'ubicació.
7: També tenim un projecte de transformació de la ciutat, xerrant del bosc metropolità, però també la interconnexió entre la part rural i la part urbana de la ciutat, i per tant aquesta falca verda, el que denominaven la falca verda, també amb aquesta operació se completarà.
3: A banda del nou pavelló i dels aparcaments, el projecte preveu 32.500 metres quadrats de zones verdes que s'afegiran a les de Sarriera, el futur parc del velòdrom d'Estirador, el bosc metropolità i el canòdrom. El Batlle ha destacat la tasca de l'Ajuntament per a recuperar espais degradats, com és el cas del Lluís Sitjar.
7: Recuperam un dels espais més emblemàtics de Palma, un lloc que a més està profundament vinculat a la memòria col·lectiva i esportiva de la ciutat i que, com saben, moltes vegades doncs, aquests projectes que han duit aquí a llocs que han estat abandonats massa anys a la nostra ciutat.
3: En vista del futur, l'Ajuntament no descarta que en el recinte s'instal·li un nou centre sociosanitari en funció de les necessitats i de les previsions del govern pel que fa a aquest tipus de servei.
0: I a Sant Antoni de Portmany, veure el carrer pot suposar sancions de 1.500 euros i anar sense camiseta pel carrer de 750. Són les normes de convivència que es donaran a conèixer a partir d'ara a través d'una campanya de divulgació entre els turistes, sobretot els britànics i irlandesos que passen les vacances a la badia. Enric Fernández.
9: L'Ajuntament repartirà 10.000 postals en anglès i castellà als hotels i restaurants per donar a conèixer les 7 principals normes de convivència, les ordenances municipals i les del Decret de Turisme Responsable. També s'inclou el consum del gas del riure, l'òxid nitrós, que comporta multes que poden arribar als 3.000 euros, mentre que orinar a la via pública se sanciona amb 500. Marcos Serra és l'alcalde de Sant Antoni de Portmany.
8: Això és una campanya doncs, de sensibilització i de comunicació, sobretot en el turisme que ens ve a vora, perquè coneguen les nostres ordenances i les normes de convivència i per intentar tenir un turisme més responsable. Tot això ve financiat amb els 3,4 milions anuals que rebem de fons ITS, pel decret de turisme responsable.
9: Com explica el Batlle, la campanya informativa està finançada pels fons ITS a través del decret de turisme responsable, sous que també possibiliten la contractació d'agents de convivència. Seran 8 enguany, el doble que l'any passat, que se sumaran a la instal·lació de 119 càmeres de videovigilància.
0: I finalitzada la remodelació de la primera línia del passeig marítim de Magaluf a Calvià, un projecte que ha comptat amb un finançament europeu i de l'impost de turisme sostenible amb un cost total de 8,7 milions d'euros.
3: Al final de la segona fase de la reestructuració del passeig de Gabriel Escarrer es ofereix i oferirà a Magaluf una primera línia a la mà més accessible i una via en prop de 2.300 metres. Gabriel Escarrer, Jaume, és el president de Melià i fill de l'emblemàtic hoteler.
10: Seguro que es la temporada más larga que tenemos y como empresario os puedo asegurar que es un orgullo poder generar puestos de trabajo pues 9-10 meses, que es algo que hace 4 o 5 años apenas eran 5 o 6 meses, con lo cual esa prosperidad económica y social trasciende a todos, a toda la comunidad, y eso es lo que nos llena el corazón.
3: Alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, ha remarcat la importància de la inauguració del passeig per a la transformació de Magaluf.
1: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Són les 7:30. Sanitat amplia els cribratges de càncer de mama 10 anys més que fins ara.
3: El Ministeri i les comunitats autònomes han acordat que les proves es facin a dones d'entre 45 i 74 anys. La implantació serà progressiva i les comunitats disposaran de fins a 6 anys per implementar-ho. L'objectiu, segons la ministra Mònica García, és detectar possibles tumors en fases més primerenques.
11: Hasta ahora este programa llegaba a mujeres de entre 50 y 69 años con revisiones cada 2 años y ahora lo ampliamos para que llegue también antes y acompañe durante más tiempo a millones de mujeres.
3: Les dades apunten que un de cada 10 càncers de mama es diagnostiquen en dones menors de 50 anys.
0: Un home ha mort a Pollença en explotar-li un bidó de benzina quan feia feina amb una radial.
3: Les primeres hipòtesis apunten que mentre treballava en tasques de manteniment a una finca de la Torre d'Ariant, en tallar la tapa d'un bidó amb la radial ha explotat i li ha causat un gran tall. El cap ha patit cremades de segon i tercer grau a les cames.
0: La Guàrdia Civil investiga l'aparició de 2 cadàvers a Formentera.
3: Un està localitzat a la zona de s'Estufador. Tot apunta que seria d'un jove d'origen magrebí que podria haver caigut d'alguna de les embarcacions que en les darreres hores han arribat a la costa de l'illa amb 31 persones migrants a bord. L'altre és el cos d'una dona que estava en avançat estat de descomposició i ha aparegut a una milla de la costa de Punta Gavina.
0: El Tribunal Superior de Justícia de Balears ordena tornar enrere el procés de conversió a zona per a vianants de la plaça d'Esborn de Ciutadella.
3: El tribunal creu que podria haver-hi irregularitats en el procés i dona la raó parcialment als empresaris que ho havien denunciat. La sentència ordena a l'Ajuntament a restaurar immediatament la situació anterior quan hi havia vehicles. Tot i això, el consistori encara pot recórrer.
0: I Air Canada oferirà una nova ruta aèria directa entre Palma i Montreal a partir de dia 18 de juny.
3: Unes connexions que estan programades amb fins a 3 vols per setmana i esperen operar a finals d'octubre.
0: En plana laboral, les treballadores de 0 a 3 anys convoquen vaga dia 2 de juny.
3: Ho fan davant el bloqueig institucional i la manca de voluntat de la patronal a negociar un conveni autonòmic d'infantil propi. Noelia Jiménez, portaveu de la xarxa 03, denuncia les condicions i les retribucions precàries que pateixen prop més de 170 escoletes.
12: En les patronals el que demanem és que hi hagi un conveni autonòmic, perquè actualment hi ha 7 taules salarials. Clar, això no se pot sostenir, no pot ser que per la mateixa feina hi hagi persones que cobrin una cosa i unes altres, i a més, quan la gran majoria està cobrant el salari mínim interprofessional.
3: La xarxa 03 crida la participació de les treballadores de les escoletes a la concentració que tindrà lloc a les 10 del matí davant del Parlament i a les 6 de l'hora baixa una manifestació que anirà des de la plaça d'Espanya de Palma fins a la plaça de Cort.
0: Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
1: Informatiu vespre. Esports.
0: Esports que Xisco Ribas començava un dia més parlant del Reial Mallorca, que recupera efectius. Ho fa a pocs dies de disputar el darrer partit de Lliga.
13: Així és, Martín Valient i Justin Calumbà són les principals novetats a l'entrenament que ha realitzat avui matí la plantilla mallorquinista. El central eslovac, que va sortir amb molèsties als isquiotibials el darrer partit contra el Llevant, s'ha exercitat en normalitat a Son Bibiloni i les proves mèdiques han descartat una lesió. Per tant, Valient, juntament amb Calumbà Júnior, estaran a la disposició de Martín de Michelis per al partit de dissabte contra el Real Oviedo. El tècnic no podrà comptar, d'altra banda, amb Johan Mojica, que va ser expulsat contra el Llevant, i Antonio Rayo continua sent dubte. El capità no ha sortit avui a la gespa de la Ciutat Esportiva. Sigui com sigui, els vermells cercaran dissabte sumar 3 punts contra l'Oviedo i també que els altres resultats acompanyin. L'exfutbolista del Mallorca, Jovan Stankovic, diu que l'equip no s'ha de rendir.
14: No, tirar la toalla nunca. Siempre cuando hay que luchar hasta último momento, también Oviedo, aunque está ya en segunda división, te va a venir aquí. No pasar las vacaciones por Mallorca, seguro van a jugar y no va a ser un partido fácil.
13: Y precisamente Javi López, jugador del conjunto asturià, ha parlat sobre el enfrentamiento.
15: Pero como yo siempre digo, ¿no? Por respeto al club, incluso a los otros rivales que también se están jugando muchas cosas, pues yo hasta el último día que está aquí voy a dar todo por este escudo y nos jugamos pues el valor del club, el respeto y tenemos que dar la cara hasta el final.
16: Falta una jornada per acabar la Lliga de Primera Divisió.
17: Que hi ha opcions, és evident, la lluita era fins a la darrer.
16: El Mallorca necessita un miracle per salvar-se del descens.
18: Terminar ganando en la Lliga con un triunfo y después dirá si nos alcanzarán los puntos o no.
16: Dissabte, a partir de les 7, vos contarem en tot detall la prèvia, el partit i el postpartit del Mallorca-Oviedo i en connexions en directe amb els partits Betis-Llevant, Getafe-Osasuna i Girona Elx. Un dissabte d'emocions amb esports 3 en joc a IB3 Ràdio, IB3 Televisió i el YouTube d'Esports IB3.
13: I continuem amb més futbol perquè el Barça de les mallorquines Catacoy i Patrick Guijarro disputarà aquest dissabte la final de la Champions contra l'Olympique de Lió. El conjunt blaugrana, que ja ha aixecat la Copa del Rei, la Lliga i la Supercopa d'Espanya, vol tancar una temporada perfecta amb un ple de títols. Escoltant les paraules de la portera Catacoy.
19: La gente lo ve muy fácil, ¿no? Ganar la Liga, ganar la Copa, ganar la Supercopa, venga, es solo la Champions, ¿no? Es que es un trabajo de cada día, de currar, de entrenos de mañana, de tarde, de muchas horas dedicadas a esto. Al final, siempre lo digo, el rival que sea es un 50-50, porque al final juega muchas cosas, no solo juega el fútbol, juega la emoción, juega la mente, juegan mil cosas, entonces no creo que... me da igual si me ponen favoritas o no, porque es una final y sé lo que es.
13: I el play-off d'ascens a la Primera Federació, el Poblense vol culminar la temporada donant un altre vot de categoria. El conjunt d'Òscar Troya visitarà aquest diumenge a les 12 del migdia al camp de l'Àguilas per disputar el partit d'anada. Precisament, Aitor Pons, davanter del Poblense, va jugar dues temporades al club murcià.
20: Tens ja una bona setmana i anar ja amb les piles cargades per intentar treure un bon resultat. Al principi, a partir d'avui, començam a veure vídeos i a plantejar el partit contra ells. Sabem que seguir com es toqués seria difícil. Tenc molt d'amics coneguts allà, perquè jo vaig estar 2 anys a l'Àguiles, i res, anarem a guanyar perquè així ho plantejam cada setmana.
13: I a la Tercera Federació, Carlos Martínez és el nou entrenador del Santanyí i Raúl Casany ha renovat la Societat Esportiva Eivissa. En bàsquet, el Real Madrid de Sergi Llull disputarà divendres a les 8 del vespre les semifinals de l'Eurolliga contra el València. L'escenari per a la disputa d'aquesta Final Four serà el pavelló OAK d'Atenes. Precisament, l'altra eliminatòria la disputaran l'Olympiacos i el Fenerbahçe i els guanyadors de cada partit disputaran diumenge la gran final. Escoltant les paraules del menorquí Sergi Llull.
21: Los partidos previos contra ellos pues no sirven de nada, ¿no? El viernes es una nueva final, vamos a intentar jugar nuestras armas, intentar que lo que ellos hacen bien pues no lo hagan tan bien, preparar pues cosas para intentar sorprender y veremos qué ocurre el viernes.
13: I també divendres, però a les 9 del vespre, l'Estia Menorca cercarà remuntar la sèrie dels quarts de final del play-off d'ascens a la Lliga ACB contra l'Eima Corunya. Els de Javi Zamora han perdut els dos primers enfrontaments i necessiten guanyar els dos següents a Vintaufa per forçar un 5è partit. I més bàsquet, perquè el Clas Sant Antoni està només dos partits d'aconseguir l'ascens a la primera FEP. Els de Josep Maria Barrocal s'enfronten al Caja 87 aquest dissabte en el primer enfrontament de la final del play-off d'ascens a la categoria de plata del bàsquet espanyol. El pivot del club porbanyí, Nicolás Isic, ha parlat del rival.
2: Es una plantilla con un montón de nombres, que juega bien, que juega a un ritmo alto y que en cualquier momento puede pillar una racha en cual están muy enchufados en el partido. Obviamente la confianza de que hemos ganado los cuatro partidos es importantísima para nosotros.
13: I atenció, perquè els darrers dies Palme Bàsquet i Fiwi Mallorca han negociat una possible fusió per competir junts la pròxima temporada a la primera FEP. En l'Ajuntament de Palma, com a part activa, les dues entitats havien acostat molt les seves postures, però les negociacions s'han trencat avui matí. El Fiwi interpreta que els gestors del Palme estan jugant a dues bandes amb una negociació paral·lela amb una altra empresa i han decidit sortir a competir amb el seu propi projecte. I acabam en dos apunts. En tenis, Jaume Monàs ha imposat en dos sets a Francisco Comesaña als vuitens de final del torneig ATP 250 de Ginebra i s'enfrontarà demà Mariano Navone als quarts de final. I en ciclisme, Enric Mas ha arribat segon a l'onzena etapa del Giro d'Itàlia. L'artenenc, a 15 quilòmetres del final, s'ha escapat en Jonathan Narváez i a l'esprint final l'equatorià s'ha enduit la victòria. Ara, Enric Mas ocupa la

0: Tío, pide un crédito.
1: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
0: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
2: ¿Vols formar part de la policia portuària? L'Autoritat Portuària de Balears convoca places fixes per als ports d'Alcúdia, Maó, Eivissa i la Sabina i una borsa temporal al Port de Palma. Oferi informació contínua i beneficis socials. Inscriu-te abans del 1 de juny a la seu electrònica de Ports de Balears.
3: El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
4: La companyia Air Canada connectarà aquest estiu amb una ruta directa 3 vegades per setmana a l'aeroport de Palma amb el de Montreal, una connexió que s'acaba de presentar fa tot just uns minuts a l'estadi de Sant Moix a Palma. Allà hi ha el nostre company Lluís Hernández. Lluís, bon vespre. La nova ruta es pot veure afectada per l'alça dels preus per aquest context de guerra?
5: Doncs aquesta nova ruta aèria Canadà-Palma es veurà mínimament afectada a causa d'aquest context de guerra. Així ens ho ha explicat el director general de la companyia Espanya, José Antonio Blázquez.
6: En principio, absolutamente nada. Es verdad que ha habido unos pequeños ajustes de combustible, pero es verdad que nosotros decimos que Canadá es un país en general que tiene una muy buena acogida por todo tipo de viajeros, que es un país que cae muy bien en general, está alejado de cualquier tipo de conflicto.
5: L'aerolínia operarà aquest servei des del 18 de juny fins al 24 d'octubre. A l'acte també hi assisteix ara mateix al Batlle de Palma Jaime Martínez, qui ha valorat positivament aquesta nova ruta, ja que és un valor afegit per a ciutat i l'illa de Mallorca.
7: Estem xerrant d'un visitant diferent, d'un visitant que no és de cap de setmana, que és d'una sèrie de dies i d'un poder adquisitiu més gran i, a més, preocupat i interessat per la cultura, per el patrimoni, per la gastronomia.
5: I els vols programats des de l'aeroport de Son Sant Joan enlairan tots els dilluns, dijous i dissabtes, mentre que els trajectes de retorn des de Montreal a Canadà sortiran els dimecres, divendres i diumenges.
4: Una connexió que es posarà en marxa a partir de dia 18 de juny i que durarà fins al mes d'octubre. Gràcies, Lluís, en directe des de l'estadi de Sant Moix de Palma. I el grup PSOE i Esquerra Unida Podem del Consell d'Eivissa s'oposen al projecte d'ampliació de l'aeroport d'Eivissa i exigeixen a les institucions governades pel Partit Popular que defensin una posició clara i contundent contra aquest projecte a la Comissió de Coordinació de l'aeroport d'Eivissa i en el Comitè de Coordinació Aeroportuari de les Illes Balears.
8: Les formacions d'esquerres han presentat una proposta en aquest sentit que es debatrà en el ple del Consell de dia 29 de maig. Volen demostrar el seu rebuig contundent a qualsevol ampliació encoberta, han dit, de l'aeroport, que suposi un increment de capacitat i una major pressió turística. Són paraules de la portaveu del PSOE, Elena López, i després parla Òscar Rodríguez, portaveu de la coalició de Podem i Esquerra Unida al Consell.
9: El Partit Popular té que triar. O es posiciona clarament contra aquesta ampliació en aquells espais on té veu, a les comissions a les quals participa, o queda retratat com a còmplice d'un model que perjudica greument a la ciutadania de la nostra illa d'Eivissa.
10: Em resulta contradictori que mentre el Consell d'Eivissa o el Senat d'Espanya s'aproven propostes perquè es redueixi durant la temporada alta la capacitat aeroportuària de l'aeroport d'Eivissa, AENA ens presenti aquest projecte que el que vol és consolidar i seguir augmentant aquest creixement. Nosaltres entenem que la qüestió no és seguir creixent o consolidar, sinó aturar i decréixer.
4: En un comunicat, el PP ha carregat contra la posició de l'esquerra. ...24 hores després d'esclatar la bomba de la imputació de l'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero pel cas de l'aerolínia Plus Ultra, s'han començat a moure les peces polítiques. Després de l'envit automàtic de vots al Partit Popular perquè lideràs una moció de censura, avui el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha convidat els socis d'investidura del PSOE a fer la passa.
11: Los socios tienen que mover ficha. Los mismos socios que sacaron del gobierno al Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al gobierno. Si esto es así,

0: es evidente que puede haber un cambio de gobierno en España. Si los socios siguen siendo cómplices de la corrupción y, por lo tanto, siguen siendo corresponsables del ambiente de corrupción que vivimos en España, esto lo tienen que responder los socios.
1: Ha estat després de la sessió de control al Congrés, on els socis d'investidura de Pedro Sánchez li han fet saber que comencen a estar incòmodes i el president ha donat tot el suport al seu antecessor socialista.
2: Toda la colaboración con la justicia, toda, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
1: Primeres paraules del president Pedro Sánchez després de la imputació de l'Audiència Nacional.
3: Ha estat en el cara a cara amb Alberto Núñez Feijóo durant la sessió de control al Congrés, en la qual el líder del PP li ha exigit explicacions i ha demanat la seva dimissió. Sánchez manté que les eleccions seran quan toquen, l'any que ve, i ha insinuat que Feijóo disposava d'informació privilegiada sobre la investigació de Zapatero.
4: El que pueda robar, que roba. Ese es el lema de su gobierno, señor Sánchez. Y lo han aplicado tan a rajatabla que por lo visto han robado hasta los que teóricamente estaban retirados. España está gobernada por corruptos y yo me voy a encargar en cambiar todo esto.
2: Si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado. Señor Feijóo, usted en plena campaña electoral anunció lo que era un sumario que estaba bajo secreto. ¿Qué información le pasa a usted? La misma persona que se le pasa al jefe de gabinete de la señora Ayuso, al señor Miguel Ángel Rodríguez.
3: El portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha reclamat explicacions a Sánchez. El soci d'investidura ha mostrat el seu afecte per l'expresident i ha lamentat que l'esquerra es vegi immersa en casos de presumpta corrupció.
5: Si esto es verdad, si esto es verdad, es una mierda. Es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor, que hemos visto muchas veces, demasiadas veces, pero merece una respuesta.
3: Sánchez ha defensat el llegat de Zapatero com la introducció del matrimoni homosexual i també la fi del grup terrorista ETA. El líder de Vox, Santiago Abascal, l'ha acusat de ser a la política per interès personal després que aquest l'ha assenyalat com el cap de les trames de corrupció.
6: Toda España sabe que usted es el jefe de Ábalos, usted es el jefe de Coldo, usted es el jefe de Cerdán y usted es el socio o el jefe de Zapatero, pero eso ya nos lo dirán los tribunales.
2: Su prioridad nacional no es la gente de a pie. Su prioridad nacional es ponerse al servicio de estas élites internacionales que a usted le financian, porque su prioridad es su cuenta corriente.
3: El ministre de Justícia, Félix Bolaños, també ha mostrat la seva confiança en Zapatero i ha subratllat al mateix temps el seu respecte per la tasca de la justícia i dels cossos i forces de seguretat de l'Estat.
1: Arguments que socialistes, populars i Vox han reproduït també al Parlament són Iago Negueruela del PSIP, Sebastià Sagreres del PP i Manuela Cañadas de Vox.
7: Nosotros siempre hemos defendido una legislatura, la del presidente Zapatero, que ha sido siempre un orgullo por los cambios en materia social que supuso.
8: Si el seu líder espiritual, el seu faro de llum, liderava una trama internacional de tràfic d'influències que no havien de fer els pardillos de Ábalos, de Santos, Cerdán i companyia.
9: Esperamos la altura de miras del primer partido de la oposición, que sería, si no convoca el señor Sánchez elecciones, por lo menos convocar una moción de censura urgente.
1: Unides Podem i els ecosobiranistes menorquins i mallorquins han dit la seva, tot i respectar la presumpció d'innocència.
3: José María García d'Unides Podem, Josep Castells de Més per Menorca i Lluïsa Pesteguia de Més per Mallorca han manifestat la seva indignació i preocupació davant el cas.
10: No son buenas noticias que un expresidente que ellos tienen en gran consideración està imputado en un procediment per corrupció.
11: Si la Fiscalia ha demanat el processament, si el jutge veu indicis, jo crec que és motiu de preocupació i d'indignació.
12: El que llegim fa molt mal olor, molt mal olor. I que fins i tot els diria que provoca no només vergonya, sinó unes certes nàusees.
3: Declaracions dels ecosobiranistes després de la Junta de Portaveus en la que el Partit Popular, el Partit Socialista de les Illes Balears i Vox han intentat durar el ple de la setmana que ve l'aprovació de la llei Òmnibus, votant-se el reglament, cosa que ha tornat a indignar el de més. Molt crítics per com s'estan tramitant la norma i que insisteixen recorreran al Tribunal Constitucional.
1: La que sí que es debatrà i votarà la setmana que ve és la proposició de llei que pretén canviar la llei de la infància perquè persones condemnades per abusos a menors no puguin exercir la docència.
3: Tots els grups han acceptat accelerar l'aprovació de la norma perquè arribi com més aviat millor al Congrés dels Diputats, ja que hi ha unanimitat que pot ser una via més ràpida de modificació de la llei de la infància que ha impulsat el govern espanyol.
1: Els assassinats per violència masclista s'eleven ja a 20 enguany després de la confirmació del darrer cas a Alacant. A més, hi ha dos casos més sota investigació, el de Navarra i Girona.
3: Precisament a Figueres, aquest dimecres s'ha fet un minut de silenci davant l'Ajuntament per condemnar el presumpte feminicidi d'una dona de 33 anys assassinada presumptament per la seva exparella, un home de 48 anys. Segons la investigació, l'home hauria apunyalat un minut després de sortir de la presó on complia condemna per maltractaments i per haver incomplert l'ordre d'allunyament dictada contra ell. Durant l'acte, l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, visiblement emocionat, ha reclamat que s'assumeixin responsabilitats.
13: Nosotros nos hemos de preguntar qué ha pasado que una persona que había o que merecía protección y que la había pedido y que la protección se había acordado, pues que el resultado haya sido de muerte. Esto nos hace llevar a una reflexión sincera y profunda, que es que el sistema ha fallado.
1: Segons fonts policials, l'home, amb antecedents i un llarg historial de violència, tenia un ordre d'allunyament de l'exparella i l'havien detingut diverses vegades per haver-la trencat, l'última de les quals només unes hores abans d'atacar la víctima.
3: Segons explica el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dilluns es va fer un judici ràpid on l'agressor va acceptar una pena per maltractament de 6 mesos de presó i un ordre d'allunyament. Hores després el tornaven a detenir per lesions a la mateixa víctima, que va quedar citada aquest dilluns per una exploració forense. La víctima no es va presentar davant del jutge de guàrdia i el detingut va quedar en llibertat i poca estona després apunyalar la víctima en ple carrer davant nombrosos testimonis que, tot i retenir l'agressor, no varen poder salvar-la. Si pateixes violència masclista o coneixes algú que pugui estar en perill, el telèfon d'atenció a les víctimes és el 016. No deixa registre el telèfon, però s'ha d'esborrar de l'historial de trucades.
1: I l'excap d'informatius de Punt, Ivan Esteve, ha declarat avui davant la jutgessa de la Dana que moltes persones varen ser rescatades aquell dia gràcies a les telefonades fetes a la Ràdio Pública Valenciana.
3: Segons ha explicat, la redacció va tenir constància de les primeres víctimes mortals cap a les 9 del vespre del 29 d'octubre de 2024 a través dels oients, tot i que la informació no es va poder confirmar oficialment fins hores després. Esteve també ha destacat la previsió de la meteoròloga Victòria Rosselló, que havia alertat dies abans d'un episodi extrem i ha criticat la manca de compareixences públiques durant la reunió del CECOPI fins a l'arribada del president valencià Carlos Manzón.
14: Se anunció una comparecencia del director general de emergencias que finalmente no se produjo. Creo que alrededor de las 8 de la tarde se anunció otra de Jorge Suárez que tampoco se produjo y la primera comunicación pues fue a las 9 y cuarto. Si hubiese decidido organizar alguna comparecencia, allí había un equipo de Apunt que efectivamente daba señal pura al resto de medios de comunicación.
1: I el president xinès insta Putin a construir un món més just i equitatiu davant l'hegemonia nord-americana.
3: És un missatge que Xi Jinping ha traslladat al cap d'estat rus a qui ha rebut a Pequín just 5 dies després de la visita de Donald Trump. En la trobada entre dos mandataris també s'ha parlat de la construcció d'un gasoducte que permetria a la Xina cobrir una vuitena part del seu consum.
1: 5 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura.
15: Cel salvatge i mirant a l'horitzó.
1: És Cris Joanico, a pèl, avui a una roda de premsa.

0: I la mateixa cançó, tal com sona, Rosa Desvents, el seu nou disc, el primer conceptual de la seva discogràfica, amb el Vents com a element central que avui s'ha mostrat als mitjans de comunicació i que es presentarà en directe.
1: Joanico comparteix Vent, que és el mateix que dic, que comparteix cançons amb Beme de Mar, amb Marina Bebeface, amb Carles Belda o Xavi Lozano. Ells l'acompanyen en aquesta proposta que torna a la mascladissa que tant li agrada. El rock que va deixar aparcat amb l'anterior disc, com musicava la poesia, de Joan López Casanovas, i d'on va néixer la idea de transformar la seva illa en un mirador des d'on deixar-se endur per tots els vents.
2: Convertir l'illa de Menorca en una mena de, una espècie de talà, d'altar, un punt més elevat per poder mirar que me venia de la direcció de cadascun dels vents. Ja pot ser en música, pot ser artístic, pot ser cosa que està passant actualment, coses que estan passant, pot ser sensual, pot ser qualsevol cosa, és igual.
3: Hi ha dies en què veig el cel plorant i a tu el limarró, en què se pot macarar...
1: I els vents li han fet denunciar la situació de casa. Un desastre, destaca l'artista, que encara dura, però també l'amor, el paisatge, o fins i tot el que suposa viure en un poble petit. Joanico torna a escriure d'allò que toca les mans i ho embolcalla com més li agrada.
2: He tornat una mica allò que sempre m'ha agradat fer, que és una mica d'aquí o una mica d'allà. Ara un funky, ara un rock, ara un rhythm and blues, ara un tema un poc més reggae soul, ara una balada més mediterrània, tot amb aquest lligam d'aquests músics i sobretot ara crec que ens lligam d'aquest concepte que es vens de Menorca com us arriben. Ja no sé si aquí us arriben tots, però allà ja et dic jo que sí que mos peguen i ben fort, normalment.
3: Mira el nord, escolta el vent, adéu una música que t'acaba el sorrevent, tot igual.
1: La cita amb el directe més immediat, dia 13 de juny, al Teatre Principal d'Inca.

0: I per la mare del Satèl·lit Fest, que arriba aquest dissabte, serà el quarter general Luque Dinca amb una cinquena edició amb noms propis tan destacats com els de Maria Jaume, Xisc i Ànimos Parrec.
1: Tres dels protagonistes que esperen amb moltes ganes aquesta cita, sobretot perquè arriben a nous temes de ball al Brases, per exemple el Crass d'Anna Maria Jaume, una de les veus imprescindibles del pop d'autora en català que després de triomfar amb Nostàlgia Airless es troba en plena promoció del seu nou treball.
2: Seré en el Satèl·lit Fest, a Inca, presentant el meu darrer disc, Sant Domingo Forever. O sigui que ens veiem tots allà, que nosaltres donem unes quantes sorpreses i serà un dia superdivertit.
1: També aquest és el cas de Xisc, la creadora que es va donar a conèixer el 2022 al concurs d'artistes emergents Sona Nou, s'ha convertit en una de les referències més potents de la música electrònica de l'escena mallorquina i arriba al Satèl·lit també novetats.
3: Estic amb unes ganes loques de tocar en el Satèl·lit, un espai que per jo sempre ha estat casa i que m'ha donat moltes alegries a l'hora de presentar tot el que està fent amb aquell recorregut de la música. Aquest any tinc la sort de que fa un parell de setmanes vaig treure el meu nou disc, Dolenties, i serà la prova pilot per donar molta, molta canya i molta tralla a la gent.
1: Els Ànimos Parrec seran uns altres dels grups que presenten dissabte el quartel general Luque, però també completen el cartell, Sexeni, Rudimentari, Remei de Calafresca i Reiners, propostes d'allò més variades i provinents dels països catalans en allò que es marca de la casa.

0: Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dimecres 20 de maig, en què Sanitat ha decidit ampliar els cribratges de càncer de mama fins a 10 anys més que ara. Maria Eugènia Quegles.
1: El Ministeri i les comunitats autònomes han acordat que les proves es facin a dones d'entre 45 i 74 anys. La implantació serà progressiva i les comunitats disposaran de fins a 6 anys per implantar-ho. L'objectiu, segons la ministra Mònica García, és detectar possibles tumors en fases més primerenques.
2: És una medida muy importante porque cuando un cáncer se detecta antes, las posibilidades de salvar vidas aumentan. Y la evidencia científica nos señala que había que dar este paso, porque hay muchos casos que aparecen antes de los 50 años y porque para mujeres mayores de 70 sigue siendo una herramienta muy útil para poder detectar tumores a tiempo.
1: L'Associació contra el Càncer de les Balears anima a participar sempre en aquests triatges i és que les dades apunten que un de cada 10 càncers de mama es diagnostiquen en dones menors de 50 anys.
0: Un home ha mort a Pollença en explotar-li un bidó de benzina quan feia feina amb una radial.
1: Les primeres hipòtesis apunten que mentre treballava en tasques de manteniment a una finca de la Torre d'Ariant, en tallar la tapa d'un bidó amb la radial ha explotat i li ha causat un gran tall al cap. Ha patit, a més, cremades de segon i tercer grau a les cames.
0: I la Guàrdia Civil investiga l'aparició de dos cadàvers a Formentera.
1: Un està localitzat a la zona de l'Estofador. Tot apunta que seria d'un jove d'origen magrebí que podria haver caigut d'alguna de les embarcacions que en les darreres hores han arribat a la costa de l'Illa amb 31 persones migrants a bord. L'altre és el cos d'una dona que estava en avançat estat de descomposició i ha aparegut a una milla de la costa de Punta Gavina.
0: El Tribunal Superior de Justícia de Balears ordena tornar enrere el procés de conversió a zona per a vianants de la plaça d'Esborn de Ciutadella.
1: L'alt tribunal creu que podria haver-hi irregularitats en el procés i dona la raó parcialment als empresaris que ho havien denunciat. La sentència ordena a l'Ajuntament restaurar immediatament la situació anterior quan hi havia vehicles. Tot i això, el consistori encara ho pot recórrer.
0: I Air Canada obrirà una nova ruta aèria directa des de la ciutat de Mont-real fins a Palma a partir de dia 18 de juny.
1: Unes connexions que estan programades amb fins a 3 vols per setmana i esperen operar fins a finals d'octubre. El responsable d'Air Canada, José Antonio Blázquez, a Espanya, assegura que la guerra pràcticament no ha afectat a la companyia.
3: En principio, absolutamente nada. Es verdad que ha habido unos pequeños ajustes de combustible, pero es verdad que nosotros decimos que Canadá es un país en general que tiene una muy buena acogida por todo tipo de viajeros, que es un país que cae muy bien en general, está alejado de cualquier tipo de conflicto.
0: Les treballadores de 0 a 3 anys convoquen vaga per dia 2 de juny.
1: Ho fan davant el bloqueig institucional i la manca de voluntat de la patronal a negociar un conveni autonòmic d'infantil propi. Noelia Jiménez, portaveu de la xarxa 03, denuncia les condicions i les retribucions precàries que diu que pateixen prop de més de 170 escoletes.
4: En les patronals el que demanem és que hi hagi un conveni autonòmic, perquè actualment hi ha 7 taules salarials. Clar, això no se pot sostenir, no pot ser que per la mateixa feina hi hagi persones que cobrin una cosa i unes altres, i a més, quan la gran majoria està cobrant el salari mínim interprofessional.
0: I demà l'empresari Víctor de Aldama declararà com investigat a l'Audiència Nacional pel cas Coldo.
1: Ho fa arran de l'informe de la Unitat Central Operativa de la UCO de la Guàrdia Civil sobre els contractes de material sanitari adjudicats per les Balears a la presumpta trama de mascaretes.
0: Uns contractes de material sanitari adjudicats per la pandèmia de la Covid-19. 8:04. La informació continua als butlletins informatius. Ara comença el programa. Xiu, xiu.

0: TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. ...21 anys amb tu.
1: No, i xuxi, i xaxi, que seria punyetes que veig.
2: Xiu, xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: som aquí, ja hem arribat.
1: Com anem, com esteu? Com va això?
0: Ai, molt bé. Sabeu què he pensat avui?
1: Què has pensat avui?
0: Que aquest programa està presentat en part per na Inés Mateu i en Xavi Oliver. Mm-hmm. Igual que Tèntol està presentat per na Margalida Mateu i en Celestí Oliver.
1: Ah, tot per compartir llinatge, no ho havia pensat mai.
0: A veure si hem de fer un programa que se diu Mateu Oliver.
1: Som robots.
2: I jo, què? Amb aquest.
1: Bé, Mateu Oliver and Company.
0: Sí.
2: Si fos perdona, Jordi Nadal o Jordi Junc, però no és el cas.
1: No.
0: Perdona, Jordi. Millor torna'm a aterrar a xiu-xiu. Va, concurs, sí. Concurs. Qui me sabria dir sinònims de gatera?
1: Gatera? Moixa.
2: Moixa, ja no en sé ni un. Borratxera.
1: Per exemple, trompa, turca. Una bona ceba.
2: Una bona ceba, molt
1: bona. Anar begut.
0: Molt bé.
1: Una paperina.
0: Va, un altre. Sinònim de tassó.
1: Tassó, bé, se forma...
2: Got.
1: Got, sí. Vas, no sé si arriba a ser correcte. No en sé més.
0: Bòtil.
1: Però bòtil no és botella.
0: No,
1: no ho sé, no ho sé, eh?
0: No sé.
1: A Menorca, bé, ho diuen. No ho sé.
0: Sinònim de constipat.
1: Meneu.
2: Refredat.
1: No està gaire llatí. No està llatí.
0: Molt bé.
2: Achum.
0: Bé, no sé. Serà vera que això és un híbrid de Tèntol?
1: No ho sé, Ines, és a dir...
0: Bé, no, home, no. Resulta que la RAE, la Real Acadèmia Espanyola, ha presentat després de més de 300 anys d'història el primer diccionari de sinònims i antònims en castellà.
1: Curiosa, ens l'hauran d'estudiar, segurament.
0: No, no fa
1: no?
0: falta.
1: No vos dones...
0: No fa falta. Avui tenim en Toni Cardell en el control tècnic.

0: Qui és el vostre cantant, artista preferit?
1: Inés, avui entres concurs, hi ha aquestes preguntes i m'ho estàs agafant de desprevinguts. Bueno, n'hi ha un parell.
0: A veure.
1: Per exemple, jo què sé...
0: És massa íntim, no pots contestar
1: no,
0: això.
1: No, sí que puc contestar això, però és que ara hauria de pensar una mica.
2: Jo, mira, jo històricament... Doctor Prats, de tot.
1: Ah, sí?
2: Sí.
0: Doctor Prats, aquest grup català.
2: És el meu grup més escoltat, amb molta diferència.
1: Ara jo faré una mica ràbia, però bé, en Pau Riba jo m'agrada molt.
0: Molt bé. I si vos dic Natxer, vos agrada Natxer?
1: Està bé, Natxer. Mm.

0: Vos hauria d'agradar o el manco sobre qui és, Natxera, perquè és una històrica de la cançó pop mundial, una diva, i resulta que ha complit 80 anys.
1: Inés, perdona, esteu? És a Britney Spears? O...
0: Sí, encara, com ho has sabut.
1: No, perquè... Ah, sí, però en sèrio?
0: Que sí, que sí.
1: No, que està perfecte.
0: I resulta que Natxera, que vull xerrar amb Natxera i no de cap altre, encara no s'ha retirat. Tot i això, tot això entre una vida de polèmiques familiars, la cosa és que ella ha estat i és una diva d'aquestes que sempre se recorden.
2: Aquell gran moment.
0: Exacte, ella ha marcat moments. I qui sempre mos du aquell gran moment és na Mònica Borràs. Mònica, com anem?
3: Hola, com estàs?
1: Molt bé.
3: Molt contenta de retrobar-vos.
0: Tu ets seguidora de Natxer?
3: Bueno, som seguidora com de tota la música del món i a veure que som m'agrada molt una pel·lícula que va fer, que va guanyar, ella va guanyar l'Òscar a millor actriu per Hechizo de Luna, Moonstruck. L'heu vista? No, és molt guapa, amb Nicolas Cage.
0: Sempre que dius coses, no les hem vistes.
3: Per aquesta és ben mona. I és un
0: Què se diu que m'agradarà?
3: Hechizo de Luna, en
0: castellà. Això era una telenovela?
3: No, dona. Era una pel·lícula, surt en Nicolas Cage. Vos agrada, també?
1: Sí, m'he anat ballar, que en Nicolas Cage.
3: Bueno, en aquesta pel·lícula estan bé tots dos. M'agrada molt, la pel·lícula com molt romàntica. Sense ser especialment romàntica, però té uns tocs molt interessants. Idò, aquí m'agrada, i és veritat que hi ha cançons de Natxer que han ballat, han cantat tots, perquè són molt conegudes. 80 anys que fa ella avui, i per això repassarem un poc la seva figura, perquè, clar, tu te poses a pensar si hi ha algú que hagi sobreviscut a totes les dècades, que sigui modern encara, cada dècada ens sorprèn amb una modernitat. De fet, l'autotune, que ara és tan conegut en la música urbana, la primera que el va fer servir a una cançó comercial va ser ella i tenia 50 anys ja.
0: Ah, sí?
3: Vull dir que, si voleu, repassam un poc, sí, perquè va començar de hippie, era molt hippie. És vera que ella mai se va trobar molt guapa, tal vegada per això s'ha anat operant, però dins les operacions de cirurgia estètica queda més o manco bé, és a dir, no està inflada exageradament, però és vera que tampoc s'assembla del tot a com era de jove. És una nina que en realitat Cher li ve de Cheryl, que és el seu nom, i son pare tenia ascendència armènia, se deia Sarkisian. És un poc com les Kardashian, no?
0: Això t'anava a dir, com les Kardashian. De fet, a Kim Kardashian... un Halloween se va disfressar d'ella.
3: Ah, brutal. De fet, hi ha roba d'ella, també molt icònica. De fet, quan va guanyar l'Oscar, va anar vestida d'una forma un poc estrambòtica. Duia com un tocat en el cap, com un sostén, i, és a dir, la panxa a l'aire, que ara és molt normal, però en aquell temps no ho era, i un vestit així un poc bastant modern. Aquesta peça de roba s'ha convertit en tota una icona. De fet, ella, com vos dic, ha superat i sempre continua estant de moda i sent actual. Encara avui, als 80 anys, acabats de fer, continua sent aquesta icona.
0: Ves que ets a fa avui, eh?
3: Ets a fa avui, sí,
0: avui
3: sí.
0: Mateix. Té un aire en Mònica Naranjo, físicament?
3: Bueno, no
0: podria
3: sé.
0: Podria ser.
3: Podria ser, podria ser, sí. La veritat és que va néixer l'any 1946 a Califòrnia. La seva mare era actriu, era model, però sa família tenia problemes econòmics. En son pare se varen divorciar quan ella només tenia 10 mesos, però després se van tornar a casar dues vegades més. Però bé, així tot no va funcionar. Sa mare, de fet, se va arribar a casar 8 vegades. Ella, a una d'aquestes èpoques, que se mudaven, tal, l'havava de ficar a un orfenat. Però així tot l'anava a veure cada dia, fins que va conèixer a un senyor, bé, se va casar amb aquest senyor, va tenir una germana, mig germana d'ella, fins que se va casar amb un altre senyor ja molt més ric, que ja els va ficar a una escola bona, privada, quan tenia ella 16 anys, i això d'alguna manera la va ajudar també a relacionar-se amb gent important. Perquè ella de petita ja sempre havia dit que volia ser famosa. No sabia si actriu, cantant o per on li pegaria, però famosa. I sempre a l'escola destacava perquè ella organitzava les coreografies, les obres de teatre, feia musicals, ella feia el paper dels homes, vull dir que era ja molt
0: ella
3: energètica
0: ja
3: i creativa.
0: Ella era una nena extrovertida i que s'apuntava a totes les... estruis artístics.
3: Apuntava. De fet, era molt alta, de nina, va arribar, bueno, fa 1,71 m, però de jove ja era molt alta, molt tímida. Tenia una veu greu, un poc estranya, i no encaixava en els típics estàndards de Hollywood. Als 30 anys se li va diagnosticar dislèxia, perquè ella va deixar l'escola jove i també així va entendre que tal vegada per aquest problema no li va anar molt bé. Va conèixer en Sonny Bono, que va ser el seu primer marit, que feia música, era un productor, i la va contractar per dur a casa seva, per fer un pot de secretària. Van estar 2 anys sent molt amics fins que se varen fer parella, tot i que la diferència d'edat, o tal vegada diuen això, perquè quan se varen conèixer ella tenia 16 i ell 30. Tal vegada per això diuen que els 2 primers anys no va passar res, no ho sé. Però bé, varen crear un duet, Sonny and Cher, i varen fer molt coneguda una cançó que és aquest I Got You, Babe, que segurament l'heu sentit moltes vegades, i que sona d'aquesta manera. Clar, va esclatar un fenomen. Això era l'any 65, duent el cabell llarg, roba hippie, feien acudits, és a dir, tenien com un cert sentit de l'humor, i aquella veu greu de Cher que sonava diferent de qualsevol altra veu.

0: És un temacle, això, Xavi.
1: De fet, aquesta cançó estava en el Cinque Star, que és un...
2: És un... Ja me direu què és això. Absolutament.
3: Això que és un karaoke.
1: És un karaoke per ser PlayStation.
3: Ah, molt bé.
0: Sí, sí, cultura, com ha dit en Jordi.
3: I d'aquest tema, cultura. De Sonny and Cher va arribar al número 1 als Estats Units i de cop i volta eren ja estrelles mundials. Això era a finals dels 60, van tenir altres èxits i, de fet, com que en Sonny era productor, també la va ficar a cantar amb altres artistes com ara amb aquesta cançó de Ronettes, que és un altre èxit que hem escoltat també moltíssim. Moltíssimes vegades.

0: Segurament de molts oients avui ens estàvem creant un moment de nostàlgia,
1: sí,
0: no?
1: Sí, això esperam, que tot això vos recordi moltes coses. De fet,
0: felices,
1: aquí ella la varen ficar com a per cantar coros i va fer col·laboracions perquè en Sony la ficava sempre que podia. Però després, als anys 70, varen arribar a la televisió i varen fer un show còmic, en certa manera, Sony and Cher Comedy Hour. I dius, que fort, no t'esperes. I va ser un fenomen enorme, va passar una cosa importantíssima i és que ella se'n va donar compte del poder de la imatge. Ella després va començar a fer feina amb un dissenyador de roba que se deia Bob Mackie, que li feia uns vestits molt extravagants, molt especials, molt exagerats i icònics de la televisió. Llavors, el programa començava que ella caminava per una petita passarel·la, molt vestida, sempre duia com un abric o alguna peça de roba per damunt, i en arribar al final d'aquest catwalk, o d'aquesta petita passarel·la, se llevava la jaqueta i mostrava la roba que duia a baix. Era espectacular. A més, ella sempre ho feia...
0: Ha fet de tot, aquesta senyora.
1: Però moltíssim de tot, fins i tot ha escrit llibres. Duia plomes, brillantor, transparències, anava sempre molt extravagant i la gent s'escandalitzava perquè per les transparències i tot això. Ella ho entenia, però sabia que havia de donar espectacle a la televisió. I se va convertir en una altra icona, no de la música, ara de la televisió en els anys 70. Clar, varen començar a arribar els excessos. Hem parlat moltes vegades dels anys 70, d'aquesta discoteca, Estudio 54. Allà hi anava tothom, hi havia excessos, com dèiem, era la discoteca més famosa del món, hi anaven a Bianca Jagger, Andy Warhol, a Mick Jagger, Grace Jones, Liza Minnelli, i hi havia molt de glamour, hi havia drogues, cocaïna, llums, música disco, i ella va encaixar perfectament en aquest món de la nit de Nova York. Clar, 70, pim-pam, va arribar al 80. El 80 varen suposar un canvi a moltes coses anteriors. El 70 estava passat de moda, se cercava com renovar tot, i ella també se va renovar. El que va fer és anar al cine, va començar a fer pel·lícules, quan tothom deia, uf, Netxer, està passada de moda. Clar, al principi havia estat una icona hippie, després ja dels desglamour, no?
0: Però ella se sabia sempre renovar.
1: Brutal, és increïble. Perquè
0: fins
1: a més
0: ara
1: ella ni se trobava guapa ni res, eh? Vull dir que no és que estàs tan seguríssima d'ella mateixa. I el 1988 va guanyar l'Oscar per aquesta pel·lícula que han dit a l'inici, Luz de Luna, Moonstruck, encara que també va sortir altres pel·lícules. En aquell moment se'n deia, mira, és aquesta cantant tan extravagant, però va demostrar que era una gran actriu i, com han dit abans, també la nit dels Oscars va aparèixer amb aquest vestit tan escandalós, negre, transparent, amb aquest tocat gegant, i que molta gent va trobar excessiu i exagerat, però avui és història de la moda i del pop. I més endavant hem començat escoltant-te Believe, que la recuperam ara, i és que quan semblava impossible tornar-se a inventar, arriba el 98, 1998, i arriba aquesta cançó, és Believe. I a més, no només va ser un èxit mundial, sinó que va canviar la música pop perquè va popularitzar l'ús creatiu de l'autotune que dèiem abans, no? Amb aquella veu
2: és
1: així
2: dir,
1: mig robòtica.
2: Perdona, Mònica, aquest Believe és la primera cançó en la història de la música que s'ha fet servir aquesta eina que avui en dia sentim tant, sí, que és l'autotune.
1: Exacte, és quan la cançó més coneguda que s'ha fet fent servir això. Clar,
0: i ella ja tenia 50 anys.
1: Clar, ja tenia 50 anys. L'autotune era si algú alguna vegada no afinava molt bé, li posaven allò com per aquests artistes més d'imatge que de veu, no? Però ella ho va aprofitar creativament per crear aquesta veu robòtica.

0: Molt bé, perdoneu, la seva, perdoneu.
1: Aquesta la sabem tots.
2: Tu ni és el que fa falta, s'autotiu.
3: M'has de demanar perdó per cantar també.
1: Idò, ja tenia 50 anys i va tornar a marcar tendència. Ara tots els artistes urbans fan servir s'autotiu. Més endavant va arribar una altra metamorfosi molt important i va ser Twitter. De fet, vos recomano, si teniu 10 minuts avorrits, que aneu a cercar els tuits de Netxer, perquè són brutals. La veritat és que no saps si és que no entén com funcionen els tuits o és que és massa moderna i li dona 40 voltes.
4: És que jo crec que és una moderneta del 2026 atrapada a un cos de dona dels 70.
1: Pot ser. De fet, internet, arran d'aquests tuits tan curiosos, la va convertir en meme, en icona i no vull dir que és com en Chuck Norris, però un poc, perquè té frases molt surrealistes. De fet, ella ho entén, juga, és a dir, no és que s'atea, sinó que ella participa, juga, la gent comenta moltíssimes coses i sembla que té aquesta intel·ligència de resiliència, d'adaptar-se als canvis i de continuar sent supermoderna. És una supervivent, ha tingut també moments molt durs, va morir en Sonny Bono l'any 1998, li va afectar moltíssim, va tenir molt de conflictes personals, va fer un discurs molt curiós i emocionant en el seu funeral i també va tenir un fill amb ell, l'ha defensat en Chas Bono. També se va convertir en una figura molt important de la comunitat LGTB i perquè continua sent important, i és que sembla que té aquesta capacitat, que ja han dit, de reinventar-se sense convertir-se en nostàlgia, sense repetir-se.
4: Molt poca gent ho pot fer, això.
1: Sense copiar-se, i és molt difícil.
4: Curiós. Veure,
1: la majoria de superestrelles la relacionam amb una dècada en concret. Ella les ha sobreviscut a totes. De fet, no és una cantant, és una prova vivent que encara se pot envair i no desaparèixer. Ara, als 80 anys, està amb un senyor que té un nin de 6 i està encantadíssima amb aquest nin. Ella té 80, la seva parella té 40, 40 anys manco.
4: M'encanta aquest xiu-xiu, eh?
1: És brutal. I a més, ella té un altre fill que ara té uns 50 anys, 49-50, que té problemes amb les drogues, que és Elijah Blue, o Elijah Blue, no sé com se diu, i ella intenta ajudar-lo. Ara està ingressat a un psiquiàtric, però ella vol aconseguir la custòdia i ajudar-lo. I fa 4 anys o així, ella va descobrir que aquest fill, Elijah, o Elijah, com se diu?
4: No ho sé, Mònica, però nosaltres no som amics de naixer.
1: És un actor del senyor Elijah, que com se diu en anglès? Tu no ho saps?
4: No ho
2: sabem.
1: Elijah. Elijah.
2: No ho sé.
1: Bé, és igual.
2: No podem intuir, intentar fer-ho bé.
1: Elijah, molt bé. Idò, Elijah tenia una nina que ja té 15 anys, o ara deu tenir 20, però que mai li havia dit a sa mare, perquè sa mare sempre deia que no volia ser predina, que no volia tenir nets. Però la va conèixer, la va convidar a casa seva, en aquesta neta, s'han fet amigues, i, bueno, no, amigues tampoc, però tenen relació...
4: Ella ara ja és de diva, de mare i de predina.
1: I també,
4: en glamour.
1: Sí, senyor. Va tenir moltes parelles. Una d'elles, quan era molt jove, en Warren Beatty. Ho coneixeu? Cri. És igual. Netxer fa aquests 80 anys, guapíssima, està preparant un disc, diu que ja serà el darrer disc que farà, confia, i encara que va participar l'altre dia a la gala d'Smet, la vareu veure que tothom anava molt disfressat d'obres d'art, i d'ella no, ella va anar de negre, va anar disfressada d'ella mateixa.
4: Ella divíssima.
1: Total, molt diva. I des d'aquí molt d'anys a Netxer i en la música d'ella, si voleu. Després té aquesta altra, Strong Enough, que és una altra cançó superimportant i que també dona molta força. Una dona molt líder de dones, exemple, quan ens falten exemples i referències de dones. Per tant, molt d'anys i la recordem amb aquesta música.
4: Molt d'anys en Netxer i llarga vida en aquesta diva, que avui volíem fer aquest petit homenatge.
1: Clar que sí, recordar-la.
4: I gràcies a Anna Mònica.
2: Sobretot gràcies a Anna Mònica.
1: Gràcies, gràcies.
4: És la nostra Xer, Anna Mònica, pots ser en Xer.
2: Exacte, m'agrada.
4: En què sí?
2: És la Xer més xula de la ràdio.
1: Exacte, així.

0: Xiu Xiu.
1: Pienso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul.
2: La situació, alerta, tu doncs.
3: Que no hi havia malícia, no hi havia malícia, m'entens? Tothom feliç i tal.
4: A partir de dia 16 de maig i fins dia 23 d'agost ja se poden caçar tudons a Formentera.
2: Només a finques agrícoles autoritzades i identificades dins vedats de caça.
4: La decisió d'autoritzar la caça de tudons s'ha fet a petició de la cooperativa del camp a Formentera i en base a informes tècnics del Servei de Caça i Pesca del Consell.
2: D'aquesta manera es vol protegir els cultius agrícoles dels danys registrats en els darrers anys, sobretot a cultius de vinya i olivera.
4: La caça només se pot dur a terme els dijous, dissabtes i diumenges, i el Consell ha precisat que queda expressament prohibit l'ús de cimbells o sistemes d'atracció de tudons.
3: Que no hi havia malícia, no hi havia malícia, m'entens? Tothom feliç i tal.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Ei, té vos pas.
2: Jo un granissat colonet. L'estiu té un nom, colonet.
3: I de colonet per tothom.
2: Temps d'estiu, temps de colonet. Colonet, el despingüino.
0: Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
4: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
5: Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital, i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
6: Xiu Xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia, amb Inés Mateu.
7: Hola, molt bon vespre, Mallorca. Bé, tinc una cançó per dedicar a una lota preciosa. I la cançó se diu We Are Never Ever Getting Back Together de Taylor Swift. Va dedicada a Natània amb tot el meu amor.

0: Uf, aquesta dedicatòria que anava per un amor o per un ex-amor?
1: No ho sé, podria ser també per uns membres de família.
0: Mos agraden...
2: per això les demanances, Xavi, cançons.
0: Exacte, mos agraden aquestes dedicatòries que mos feis arribar perquè vos autodediqueu a través de la ràdio. A veure, mem, vàrem xerrar l'altre dia d'aquella notícia de construir un parc temàtic a Inca que tindria una torre Eiffel i una muntanya de neu.
2: Sí, van enxerrar fins i tot. Era una
0: bogeria.
2: Amb el Valle del Moment, bé.
1: Exacte.
0: Amb en Pere Roger, que m'ho va dir que la proposta els hi va arribar, però que tanta sort no va sortir endavant.
2: Sí.
0: I en Jordi, en acabar, va dir que explicaria més historietes de pobles, no?, d'aquest estil. Ha passat gairebé un mes, Jordi, i sí. no has duit cap altra historieta.
1: Jo t'avui dir una cosa, que és que els micròfons de xiu-xiu i nosaltres hi vam un respecte, com a mínim, a la nostra audiència, i no pots fer promeses que després no puguis complir.
2: Teniu raó. La cosa ha tardat bastant, però avui ha arribat el moment.
1: Va, molt bé.
2: Ho hem aconseguit.
1: Molt bé, perquè... Jordi.
2: Vinga.
1: Aplaudiments.
2: Ja, gràcies. Perquè avui vos venc a explicar una història molt curiosa. Avui xerrarem de com una fotografia feta a Campos va recórrer el món. Així que, bon, anem a Campos, concretament en el 8 d'octubre de 1972.
1: Te'n vas, hem de dir, una mica en fora, Jordi?
2: Un poquet. Però, mem, també passaven coses interessants l'any 1972.
1: Va.
2: Segur que passaven moltes coses.
1: Sí.
2: I xerrarem d'una història que va passar durant un partit de futbol entre el Campos i el Morense. Allà hi va anar, com a acreditat, un fotoperiodista conegut com Damià Huguet, famós poeta i periodista mallorquí que pot sonarà pràcticament tot. I d'un qualque moment despartit, un grup d'aficionats de Campos va anar a perseguir a un jugador de l'equip rival, en Tomeu Timoner, per la seva actitud durant el partit. No li havia agradat a l'afició. I just quan un aficionat, concretament en Toni Bujosa, va aixecar una cadira per anar a pegar a un jugador del Morense,
0: clic,
2: Huguet capta el moment i va fer arribar la foto en el Diari de Mallorca. Dos dies més tard, dia 10 d'octubre, la foto se col·loca com a portada del diari. Vergonzoso espectáculo, mos poses titular. La foto mostra això, un jugador de futbol, en Tomeu Timoner, corrent, mentre altres aficionats el persegueixen i l'intenten atrapar encara de pocs amics. Just ben de vora el jugador, hi ha un home que aixeca una cadira amb la intenció de pegar-li i dar un bon cop.
0: Que aquest és en Toni Bujosa.
2: A partir d'aquí, la foto se fa molt famosa i arriba a diaris nacionals. De fet, dia 15 d'octubre, portada de l'ABC.
0: Hola.
2: O sigui, que va ser la cosa grossa i després dels diaris nacionals ja la fotografia se fa internacional.
0: Que interessant. Però sabem realment si va arribar tan en fora com dius, Jordi?
2: I de veure, és moment de tirar-me floretes. Que és per lo que som aquí.
0: A veure, mem.
2: M'he de vendre jo com a periodista. Jo vaig veure un article a Sara Balears fa uns anys sobre aquest tema, el 2021 va sortir, i me va interessar tant que jo vaig fer un treball durant la carrera d'aquesta fotografia en qüestió, concretament. I m'haig capficat tant en la història que vaig anar a l'arxiu històric des de New York Times, que tenen a la web, No m'hagués sortit. Però a la web tenen allà els diaris, tenen allà com un arxiu, i vaig començar a mirar els diaris d'aquelles dates i efectivament...
0: No me diguis.
2: Tenim captura des New York Times amb la fotografia d'en Damià Huguet en el Campos contra Morense.
0: No me diguis que aquella feta va sortir en New York Times i tot.
2: Aquella feta va sortir en el New York Times.
1: De Campos en el Diari de Mallorca, del Diari de Mallorca a l'ABC i de l'ABC en el New York Times.
2: Exacte,
1: i del New York Times a xiu-xiu.
0: I aquell home en sa cadira aixecada sa foto. Clar.
2: Sí, segurament va passar per molts més diaris, però no els han aconseguit recuperar.
0: Però què té de veritat aquesta història?
1: Clar, jo me demano si Campos la gent deu conèixer aquesta història.
2: I d'això mateix m'he demanat. La gent deu recordar això. Així que he decidit anar fins a Campos i veure si qualcú recorda aquesta fotografia.
3: Això que és una pelea... No som aficionats.
4: No l'he vist mai?
5: No, però el coneixia en demà.
6: Només fa 8 anys que estic aquí. No.
0: Fatal, Jordi. Aquí sí. Començant bé, aquesta investigació.
2: Sí.
0: Fracàs. A la redacció de xiu-xiu.
2: Però espera, no hem de xerrar. No hem de xerrar tan aviat. No hem de xerrar tan aviat. Partit de Campos Morense. Tu te'n recordes d'aquest moment?
7: Sí, jo encara no havia nascut, jo.
2: I això ha sonat pel poble? Si és una fotografia que la gent coneix?
7: Pues sí, jo vaig conegut. És una foto de... van sortir a pegar a Valió i això, però bueno, jo sé poca cosa. Això de lo que he sentit contar, que és un mínim. Això són anècdotes de fa anys. Jo he dit, ho feia uns 70 anys, però no, però 60, potser sí, jo no, exacte anys no el sé, però fa bastant d'anys. No pots evitar,
1: ja no saps com fer. Bé, el Manco, sembla, Jordi, que la gent coneix històrica, ja està bé, això.
2: Ja està bé, però també he trobat gent que la va viure, que era en el camp aquell dia i que m'ho ha contat. O sigui que també m'han contat que la fotografia no reflecteix massa bé el que va passar aquell dia. Tu, si no, te sona una fotografia en el camp del campus d'en Damià Huguet? Sí, tu hi eres en el camp?
4: Sí. Jo te diré, jo era en el futbol perquè en aquest temps era una cosa grossa el campus, bé, com tots els pobles. Això que acabava una falta o no sé què i el poble se va alçar en so contra l'àrbit i tots i va ser com una mica de guerra campal, però no va arribar la sang al riu, eh?
2: I clar, aquesta fotografia la varen fer, va sortir i va començar a sortir tots els diaris, és així?
4: Hi havia una cadira a l'aire i tot, però també va ser més exagerat que no va ser, eh?
2: Tu estaves de vora? I com va ser el moment, jo, ja ràpidament?
8: És que no va passar res només salut en aquella fotografia, ni no va passar res. Un jugador havia tirat una botella, no sé què, va botar per anar-la a cercar i va fer aquella grepa, aquell va patinar i va caure, aquell en sa cadira no va passar res amb el salut.
2: I com va ser pel poble de cop sortir una foto d'aquí que va sortir tots els diaris del món?
9: Perquè varen crucificar el que l'havia feta i era una persona que amb una paraula el va fer la foto com qui feia. Res, i era una bella persona i era una persona amb una paraula que estimava el poble i tot i el varen crucificar perquè li varen, no ho sé li varen donar com a s'ocupa ell i pareixia és que no va passar res
8: de la foto queixa és que apareix que aquí hi va amb un cabisto i no va passar res amb el sol.
2: I doncs sí, va passar. I la foto va ser completament treta de context, ja que al final no hi va haver baralla. Ara bé, també hem de reconèixer la gran mirada fotoperiodística d'en Damià Huguet, que va captar el moment i va agafar una fotografia boníssima que, mira, va aconseguir que recorrés el món, tot i que després, bueno, no li va anar tan bé ell personalment. Però és vera que, això, treta de context no va caure massa bé i va afectar en el poble de Campos i en el seu club de futbol també. Eren els perillosos, ara, en aquell moment. Però, sabeu el més fort?
1: Que
2: recuperant el peu de foto des de New York Times, mos diu el següent, el peu de foto. Va guanyar el partit, però va perdre la fugida. Un jugador de l'equip visitant de futbol va ser perseguit per aficionats a Palma de Mallorca després de marcar el gol de la victòria que va derrotar a l'equip local, el Campos, per 2-1. Un dels aficionats brandava una cadira. Tant el jugador com l'àrbitre van ser netesos per ferides lleus.
0: I això és cert?
2: Això no és cert, no s'ha parlat
1: de
2: Mallorca.
1: El gol, diu que agafa Braga.
0: Premsa internacional.
1: Clar, New York Times.
0: Mentides.
1: Per la mentida.
0: Ni a Palma, ni ferits,
2: ni
0: res. Ni
2: ha ficat gol de sa victòria, vull dir, tot inventat.
1: D'escola en feix bandera.
0: Que hagin passat 30 anys, o 40, o 50, que siguin necessaris, nosaltres serem aquí per defensar que aquí, a les Balears, tenim esportivitat.
1: Exactament. Molt bé, Jordi, de fet, te vull donar la bona perquè el document que ha estat d'aquí és que després d'aquesta fotografia el poble va marginar Damià Huguet, tot i que era, com ha dit aquest testimoni, una bellíssima persona, és fascinant, jo no coneixia el desenllaç d'aquesta història, és a dir, moltíssimes gràcies, ha estat una feina periodística boníssima.
2: A més, hi ve tres ràdios, xiu-xiu, destapant un mitjà internacional
1: aquí,
2: com el de New York Times.
1: Aquí, és que ho té tot.
0: Bé, tenim un testimoni, mig testimoni. Testimoni, no testimoni...
2: Tenim
0: un investigador sobre aquests fets en directe, que és en Montserrat Alcaraz, investigador campaner. Benvingut a Xiu-Xiu, Montserrat.
10: Hola, com estàs?
0: Molt bé. Montserrat, tu has investigat sobre aquesta fotografia d'en Damià Huguet. Què saps d'aquests fets?
10: Bé, han xerrat, per exemple, jo ara escoltava i han xerrat en Toni Santcolai i en Maria Antònia, que he sentit que eren amics d'en Damià. I en aquell moment s'han fet un reportatge fantàstic, jo que puc aportar. jo era, també coneixia en Damià, vaig fer l'Institut de Nyauguet amb molt orgull, i sempre m'ha agradat espigolar per mercadets i per papers, i jo coneixia la història de la foto, perquè ja t'he dit, jo som amics també d'estir d'en Damià, en Biel, i sempre ha estat un tema, aquesta foto és una foto mítica de Campos.
0: A Campos tothom sap de què parlam, no?
10: Sí, tothom. Ara ja Campos ha canviat molt, perquè jo ara em vaig conèixer més gent quan vaig per cementeri que quan vaig per els pobles, ja. Jo ara, Campos ara, si coneguin aquesta foto, sí, he vist que no ho he trobat, està bé. Però la memòria se perd, també.
2: Però és veritat que...
10: I això és un document de primera hora, d'una època i d'una manera de ser, com la meva obra era... Jo era un geni que va tenir la mala sort de morir a l'indigna, a l'edat de 50 anys, vull dir. A l'indecorosa edat de 50 anys, perquè el que tenia per mà va fer coses fantàstiques. I tenia uns inquietuds en la fotografia, en la cine, en la poesia, sempre té un arxiu fotogràfic que s'ha d'investigar.
0: Montserrat, perdona, és que te sentim una mica malament. No sé...
10: Escolta, sí. Escolta. En Damià Huguet era un home de renaixement. I les arts plàstiques diversificava la seva mirada artística amb literatura, amb fotografia. Té moltes fotos i moltes diapositives i pel·lícules que ja se va comprar una càmera de vídeo en el seu temps. Que està tot això per investigar, també.
0: I de Montserrat... Crec que, és que te sentim molt malament, Montserrat. Crec que ara intentarem tornar a recuperar aquesta telefonada. Però...
10: Ara
0: sí,
10: millor.
0: Ara sí, Montserrat, molt millor.
10: Millor.
0: Ara sí. Jo que dèiem...
10: Ara no me mouré, estic aquí fora de vila.
0: D'acord, és que és el que té

0: quasi tots els subscriptors del Diari de Mallorca. Ell era una persona posicionada políticament, també era una persona que ja tenia una visió de Mallorca ecologista, progressista, i clar, ell tenia una fàbrica de material de construcció. També molta de gent, això no se sap, però molta de gent li va fer boicot a Campos. Ell fa més feina. Perquè en Damià era un artista que feia vigues, era un manobre, ell era un manobre. Això té un llibre que es diu El Call del Manobre. En Damià venia a Cervigues, venia més material a Santanyí que a Campos, un moment. Perquè en Damià era una persona estimada, però en el mateix temps era un poc excèntric, per la seva manera de ser, s'anava a veure pel·lícules de Perpinyà. Era un home que jo diria que són homes que neixen puntualment, un cada 100 anys. I aquesta foto li va crear problemes. Això s'ha de dir. I justament quan varen fer aquesta mica de retrobada d'en Timoner i en aquest home, jo vaig participar i la llàstima és que en Damià no hi fos, perquè el cènic de tot això va estar que tots s'havessin donat una abraçada.
1: Perquè Sara Balears els va ajuntar, no?, en Antoni Bujosa i en Antonio Timoner.
0: Sí, els va ajuntar i varen anar a estar de futbol i varen fer una xerrada, però jo també entenc que en Damià mai va tenir reparació moral de tot això. Mm-hmm. No d'oblidar, en Damià Huguet mai va tenir reparació moral del mal que li havien o de les infàmies i calúnies que havien abocat de Montella.
2: Uh-huh. I de Montserrat, nosaltres avui hem intentat, bé, entre xiu-xiu i xiu-xiu, fer aquest petit homenatge en aquest fet. En Jordi sempre investiga historietes de pobles i avui ens han situat a Campos, en els 70, en aquesta foto d'en Damià Huguet, ha estat el nostre petit homenatge. Així que, Montserrat Alcaraz, moltes gràcies per atendre'ns.
0: Escolta, sempre que xerreu d'en Damià Huguet i vulgueu qualque cosa, jo hi seré. Perquè per jo és un honor i un orgull haver-lo conegut. I sempre faré campanya per la seva memòria.
2: Això ho farem. Montserrat, salut.
3: Moltes gràcies.
2: Adéu, adéu.
0: Adéu. Però es
2: costa accelerar. Bé, ja sabeu que si teniu històries del vostre poble que en Jordi vulgueu que investigui, ho heu sentit, fa molt bon periodisme, eh, que sí, Jordi?
1: Això sempre.
2: 646-93-4501, 646-93-4501, o xiu-xiu@ivetresradio.com, us podeu enviar les vostres propostes.

TV3 Ràdio és cultura. Wine Days Deo Binissalem, del 22 al 31 de maig. El divendres 22 de maig, a partir de les 6:30, t'esperam a la festa Wine Days al claustre de Sant Francesc de Palma. Vi, gastronomia i música en directe amb bons cellers i tapes eco, amb venda anticipada. Consulta el programa a binissalemdeo.com.

0: Blind Days d'EO Binissalem, cofinançat per la Unió Europea.
1: Sou els que no mirau mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspirau amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears.
2: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
3: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
4: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre.

0: connectàvem ara amb un estudi a Lloseta on hi ha en Juanjo Montserrat amb tots els seus instruments i màquines que fan sonar bona música, tan bona que ja ho sabeu.
1: El dels dos Grammys.
0: Juanjo, com estàs?
2: Com anem? Bon vespre a tots!
3: Juanjo, com va tal?
2: Molt bé, molt bé. Avui no tinc en Dàtit perquè està a parar i ha tancat la porta i ha dit avui jo tot sol. Va.
0: Molt bé, intimitat.
2: Sí.
0: Entre intimitat nosaltres, total. Tu i els oients.
2: Uau, que profund, no? M'encanta, m'encanta. Aquest to radiofònic, m'encanta. Bueno, avui jo vos venc a xerrar d'un personatge, una persona que està en el punt de mira, ara mateix, el foc de la notícia, no? Una persona que acaba de presentar la nova cançó oficial del Mundial d'enguany, aquest Mundial de Futbol que se farà a Mèxic, Estats Units i Canadà aquest 2026, i acompanyat d'en Burna Boy, ha tret aquest Dai Dai i, com no, xerrant d'anar Shakira.

0: Dai, dai, se diu aquesta que sentiu, aquesta cançó del Mundial de Futbol d'enguany, i l'ha feta na Shakira, juntament amb un altre grup.
1: Amb Burna.
2: Sí,
0: amb Burna Boy. Gràcies.
2: Nigerià Burna Boy. Han presentat aquest Dai, Dai. Bueno, una cançó que va dirigida a els nins, i és que el 100% de les ganàncies d'aquesta cançó aniran en els fons d'educació de la FIFA. Què vols per això?
0: I bé, què hem de dir?
2: Sí, a veure, a nivell musical, a mi me dius que això està fet amb una IA, i jo et dic que sí, o sigui, m'ho crec completament, però no està a l'altura del Waka Waka.
0: Home, oh, per favor!
1: Waka Waka és històric! L'altre dia el posava no sé on, encara.
0: Waka Waka,
1: Xamina, mina.
0: Vale,
2: i me fa gràcia perquè encara segueixen amb això de dir, repetir Waka Waka, Dai Dai, no? Que rotllito.
0: No? Ah, creus que és un homenatge, no, en els Waka Waka?
1: Jo crec que sí.
2: Jo crec que un homenatge no, és com si algo funciona no ho canviï. Ah. Sí, sempre al final acaben fent-lo no mateix. Bueno, aquesta cançó, a part, està en anglès, però hi ha qualques frases i paraules en castellà com dale, no olvide lo que vale, o juega como tú sabes, como tú sabes.
0: Te queda molt bé aquest accent, Juanjo.
2: Clar, aquesta és l'aportació en castellà, en plan, dale y ya tú sabes. O sea, estereotip latino.
1: Totalment.
2: Però, total, tot l'altre en anglès. Però dale, ya tú sabes, això havia de ser. Nah, que és terrible. Bueno, en el final se mencionen grans de futbol com, literalment, se mencionen, per la cara, sense venir cuenta de res, comencen a enumerar. Pelé, Maradona, Maldini, Romario, Cristiano Ronaldo, perquè si no se pot confondre amb l'altre Ronaldo, clar.
1: Clar.
2: El pibe, que no sé ni qui és, Iniesta.
1: En en Piqué el diu, bueno, no?
2: En en Piqué, no.
1: No.
2: Després se mencionen seleccions. És super random, perquè si tu menciones seleccions, hauràs de mencionar a totes les del món, però no. Diuen, bueno, Brasil, Uruguai, Espanya, Alemanya...
1: I
2: bueno, raritat.
1: Sí.
2: Raritat. Si m'ha demanat, a mi, la meva humil opinió. Uh-huh. No?
0: Però això bueno, estàs, Juanjo, per repartir la teva opinió.
2: Sí, donar un poquet de llum, no? Bueno, dai, dai, per la vida significa dale, dale, en italià. Podria ser en argentí, però no, en italià. I també ho mencionen en castellà, en anglès, i inclús ho mencionen en japonès, fins i tot, que diu Ikou.
0: Ikou, Ikou.
2: Que jo vaig aprendre quan era de gira per allà, jo vaig aprendre que, com a per animar, era Matane! Matane, mundiaru!
0: Ah, que bona!
2: Sí, claro, Matane, però i Coupa no havia sentit mai. Bueno, això ha estat la primera notícia de na Shakira, però és que n'hi ha hagut una altra. N'hi ha hagut una altra.
1: Ah, home.
2: Bueno.
0: Ah, el
1: de
0: Beringos.
1: Així que tenia les butxaquetes.
2: Home, per la vista Hisenda, a Espanya, espanyola, li ha de tornar ni més ni menys que 60 milions d'euros més interessos. Ja que per lo vist, bueno, a Espanya li va reclamar imposts i sancions per una gira mundial que va fer ella l'any 2011, perquè ja va considerar que na Shakira residia a Espanya de manera fiscal.
0: Sí.
2: Però clar, na Shakira sempre va al·legar que no va estar el mínim de dies requerits en el nostre país per ser considerada resident fiscal, que el mínim són la meitat, són 183 dies. I sabeu que s'ha pogut demostrar que hi va estar com a uns 160 dies,
0: correcte,
2: però no hi ha hagut manera de demostrar on era, on no era, vamos, que en el final la seva residència fiscal era a Bahamas. Ja rarito, no?, que la teva residència sigui Bahamas.
0: Sí,
2: però
0: de fet, bé, vàrem parlar sobre aquest mateix tema amb en Pau Montserrat, que és un jurista i economista expert, i mos va explicar exactament aquest cas de na Shakira, i és un poc el que tu dius, no?
2: Sí, bueno, pues, per lo vist, bueno, pues, li hauran de tornar dos, però ja segurament...
0: 60
2: ja
0: milions, mare meva. Sí.
2: Ojito, perquè aquesta notícia fa fer que nosaltres pensem ai, pobreta, santa, sempre pues no, ja que aquesta sentència no afecta ni anula l'altre judici que va tenir.
0: Exacte.
2: On se varen pactar 3 anys de presó, sense ingressar, sí, i una multa de 7,3 milions d'euros per no pagar impostos entre 2012 i 2014.
0: Exacte. Ella ja va pagar, però ara ens hi tornaran. No.
2: Sí, perquè fingia que la seva residència encara era Bahamas, i no, ja no cuela, vivia a Barcelona amb en Piqué i tenia fills. I nada, va evadir com a 14 milions i mig d'euros, entre gires, campanyes de publicitat i drets musicals. I així molt breument, no? Qui és na Shakira? Jo me demano. no? I quins han estat els seus escàndols? Bueno,
0: tu no l'has coneguda, no, Juanjo?
2: No, en persona mai, però sí que és vera que he fet feina en gent, bé, he fet feina properament en gent que li ha compost, pues, per exemple, el tema que hi ha d'en Bizarrap i coses així. No?
0: Ah, bé, mític, el tenim. Bueno, bé, el posarem de fons.
2: Na Shakira Isabel Mebarak Ripoll, m'encanta que acabi en Ripoll, el seu segon llinatge, va néixer un 2 de febrer del 77 a Barranquilla, Colòmbia. Té ascendència libanesa per part de son pare i espanyola i italiana per part de sa mare. I, bueno, quan era petita, pues, ja va néixer amb aquesta mescla àrabe i bé, ja va ficar el ball del ventre, les seves coreografies, perquè seu pare el duia a un restaurant d'Orient Mitjà i ja va escoltar tot un derbaque, que és l'instrument aquest que s'emplea pel ball de ventre. I a partir d'aquí ja se va interessar per aquest mundillo i va començar sa carrera musical gràcies a una productora de teatre que la va ajudar a fer-se coneguda fora de Barranquilla. I va conèixer un executiu de Sony Colòmbia i va treure dos discos que, per cert, van ser literalment un fracàs estrepitós. Sí. Crec que no estan ni a Spotify siquera. I, bueno, a poc a poc va anar cresquent, ja que va ficar una cançó, un recopilatori, que ja va ser, buah, aquesta cançó, un èxit. I, bueno, a partir d'aquí, un èxit fins que va arribar a seu Whenever. Se va treure en castellà, que se de suerte, i també en anglès, que era whenever, no? I va ser el seu primer
0: hit mundial. El temacle del món, el millor.
2: Clar, després ja va venir La Tortura, en Alejandro Sanz, Las de la Intuición, que sortia a la tele, un anunci, Hips Don't Lie, Loba, Waka Waka.
0: I Never Forget el videoclip que té amb en Nadal, eh?
2: Oi, és vera. Bueno, i per què va ser tan sonat aquesta cançó amb en Bizarrap? Pues, bueno, perquè va tenir molt de tiró mediàtic per el potencial salseo, no, que hi havia. Home. Perquè just havia acabat la seva relació amb en Piqué, el futbolista del Barça. Bueno, per la vista, el futbolista pues, li va ser infidel en diverses ocasions i ella va dir fins aquí, no? Recordant que també en Piqué inclús el va mencionar a una cançó que té amb en Carlos Vives, si no vaig malament, de La Bicicleta. Sí. I com Piqué,
0: ella estava no sé enamoradíssima.
2: Que... Hombre! I jo claro, vaig un poquet aquí, però bueno, jo m'he demanat. Vosaltres me demanareu. Què t'has demanat, Joan Josep Montserrat Riutort?
0: Què t'has demanat, Juanjo?
2: Sí. Jo m'he demanat com sonaria na Shakira a Mallorca. Vinga, man. Quina soca

0: Montserrat, és Shakira. On sigui i quan sigui, canta en Juanjo Montserrat, aquí, a Xiu Xiu, des dels estudis.
1: Bueno, més mallorquí, no?
0: T'ha quedat mal, com sempre. Juanjo, gràcies. Tot un plaer.
1: Moltes gràcies. I encara mos sobra un minutet i tot. No sé si mos han deixat així algo per xerrar amb Shakira.
2: Hem xerrat d'agència tributari, d'en Piqué, del Waka Waka, i fins i tot ara has fet una cançó en català de l'original seva, és a dir...
1: Podríem xerrar.
2: Temes n'hi ha. És una gran fan, és a dir, incondicional de Shakira.
0: Bé, ara està
2: de
0: sa gira.
2: Té un pòster de redacció. Que sí.
0: Bé, sí, hi ha una foto d'una Shakira, de fet, de redacció.
1: Ah, mira, molt bé. Pues dimecres que ve me la mostrau.
0: Molt bé, Juanjo, que vagi bé. Fins la setmana que ve, tot una tornada.
1: Recuerdos, abraços, tio.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon vespre. L'Audiència Nacional sentencia que les empreses han de compensar els festius que caiguin en dissabte, independentment de la jornada laboral del treballador. A una sentència que respon al conflicte col·lectiu plantejat contra el conveni del sector dels centres d'atenció al client, el contact center, l'Audiència dicta que els festius que coincideixin amb el descans setmanal en dissabte han de ser compensats i donen dret a gaudir d'un dia addicional de descans. No es descarta que la mesura s'acabi aplicant a tots els sectors. I no ens movem de l'Audiència Nacional, però per una qüestió que no hi té res a veure, com és la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero pel presumpte cobrament de comissions il·legals en el cas Plus Ultra. La presidenta del govern, Marga Proens, com han fet altres populars a tot l'Estat, demana que Pedro Sánchez i el PSOE en donin explicacions.
2: L'actitud avui del president del govern és d'una complicitat que s'hauria d'explicar. Crec que aquests que fa anys que mos venien donant lliçons, especialment el Partit Socialista de les Illes Balears, que tenia, i ho de fa molt poquet, en Zapatero com el seu referent ideològic i el seu líder gairebé espiritual, crec que avui és un dia de veres per donar moltes explicacions.
1: La xarxa de les escoletes 03 ha convocat una vaga a les Illes pel pròxim 2 de juny a causa, expliquen, de la deixadesa de la patronal per negociar un conveni autonòmic d'infantil propi, així com la desatenció de l'administració. Noelia Jiménez, portaveu d'aquesta plataforma, exigeix que la patronal escolti els educadors de prop de més de 170 escoletes.
3: En les patronals el que demanem és que hi hagi un conveni autonòmic, perquè actualment hi ha 7 taules salarials. Clar, això no se pot sostenir, no pot ser que per la mateixa feina hi hagi persones que cobrin una cosa i unes altres, i a més, quan la gran majoria està cobrant el salari mínim interprofessional.
1: I avui s'ha anunciat una nova ruta aèria. Air Canada obrirà un vol directe des de la ciutat de Montreal fins a Palma a partir del 18 de juny. Unes connexions que estan programades en fins a 3 vols per setmana i esperen operar fins a finals d'octubre. El responsable d'Air Canada a Espanya, José Antonio Blázquez, assegura que la guerra pràcticament no ha afectat a la companyia.
4: En principio, absolutamente nada. Es verdad que ha habido unos pequeños ajustes de combustible, pero es verdad que nosotros decimos que Canadá es un país en general que tiene una muy buena acogida por todo tipo de viajeros, que es un país que cae muy bien en general, está alejado de cualquier tipo de conflicto.
1: L'Ajuntament de Palma ha obert el concurs d'idees per remodelar l'antic estadi Lluís Sitjar, un espai abandonat des de fa anys, on el consistori vol construir un pavelló esportiu amb capacitat per 2.500 persones i 650 places d'aparcament. El batlle Jaime Martínez ha explicat que entre els elements protegits hi ha l'antiga porta de l'entrada al camp de futbol.
5: També tenim un projecte de transformació de la ciutat, xerrant del bosc metropolità, però també la interconnexió entre la part rural i la part urbana de la ciutat. I, per tant, aquesta falca verda, el que denominaven la falca verda, també amb aquesta operació se completarà.
1: I el jutge acaba d'enviar a la presó l'home detingut per violència masclista, que quan la Guàrdia Civil va anar a cercar-lo a casa seva es va trobar en 27 quilos d'haixís i 33.000 euros en efectiu. Són les 9 i 4 minuts, més lliu-xiu, i les notícies tornen a les 10.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. ...21 anys amb tu.
6: Xiu-xiu, amb Xavi Oliver.

0: En 70 segona hora de Xiu Xiu, ara amb Lluís Fortes al control tècnic, i és moment de conèixer...
1: gent que fa coses.
2: I avui qui fa coses són Francesco Trevisan i Luis Artero, dos dels millors conserges d'hotel del món.
3: ¿Por qué motivo quieres ser botones?
4: Quien no querría serlo en el Gran Budapest, señor.
5: Y así empezó mi vida. Aprendí de auxiliar de botones bajo las estrictas órdenes de Monsieur Gustave H. Muchos de los huéspedes más apreciados y distinguidos del hotel acudían gracias a él.
4: Le quiero.
3: Y yo a usted. En el catre era pura dinamita.
4: Tenía 84 años.
3: No ha sido la mayor.
5: También fue cuando conocí a Agatha.
3: Es encantadora, encantadora.
6: Voy a hacer el cuello, botas de...
0: ¿Cómo estáu? Benvinguts a Xiu Xiu.
7: Moltes gràcies.
0: Coneixeu la pel·lícula d'Hotel Budapest?
7: Hombre, sí. Una de mis favorites.
0: Ah, sí?
7: Sí, sí.
0: I per tu també?
7: És molt bona, sí.
0: Ets la primera vegada que veniu a la ràdio?
7: Per jo, sí. Per jo, la segona.
0: La segona, molt bé. Mem, Estito, com vos hem presentat, hem dit que sou dos dels millors conserges d'hotel del món. Com ho veig, en això?
7: Bé, per jo massa, però moltes gràcies. un títol molt alt, però sí, por ahí vamos, este es el objetivo. Sí, és una bona descripció.
0: En parlarem.
2: Francesco Trevisan és el cap de consergeria i gestor d'experiència del client al prestigiós hotel de luxe La Residencia a Belmont Hotel a Dellà, Mallorca. És membre de l'elitista associació Les Clefs d'Or i ha estat guardonat com el millor conserge d'hotel menor de 35 anys a Espanya.
0: I per altra banda tenim Lluís Artero,
2: que amb només 26 anys s'ha convertit en el conserge més jove de les Illes Balears en rebre les prestigioses Claus d'Or, un guardó otorgat per l'Associació Internacional de Conserges d'Hotel que distingeix l'excel·lència i la màxima qualitat en el servei.
0: Molt bé, amén, conserge, després hem sentit que, per exemple, l'Hotel Budapest li deien botones, gestor d'experiències... En què consisteix la vostra feina?
8: Bueno, nosotros lo que hacemos es conectar el huésped con el destino, organizamos toda su estancia, desde los detalles más mínimo hasta el máximo. Así que desde su llegada, antes que llegar, todas las peticiones que nos hace, transfer desde aeropuerto para conectar al hotel y después todo lo que le puede pasar por la cabeza, restaurantes...
7: Ho aconseguim. Tot ho hem de aconseguir.
8: Tot
7: el que volen ho intentem aconseguir i el que encara no saben que volen, pues també.
8: També, exacte.
0: Què vos demanen habitualment?
7: Bé, en el final mos han demanat de tot, no?
8: Habitualment és una paraula que no s'emplea molt ahí.
7: Sí, cada dia és molt diferent. És vera que en el final pues, sempre transfers i barcos i experiències és el que més feim. Però cada dia, per sort, és diferent i és una experiència.
0: Excentricitats?
8: Bé. Molta. Sí. Molta excentricitat.
0: Per exemple, qualcuna que vos revengui, així que recentment... Però hem demanat, jo no ho sé.
8: Avui m'han demanat per un tatuatge.
0: Ah, sí? Per exemple? Sí. Un tatuatge...
7: L'havies de fer tu o...?
8: No. Gràcies a Dios no lo tenia que fer jo.
0: I si t'hagués dit no, és que vull que ho facis tu, Francesco.
8: No, jo ja con el arte la consigo, però no la creo yo físicamente, però sí. Que hoy nos han preguntado un tatuaje y la verdad que ha subido un tío a hacer un tatuaje. Así que muchas gracias, no se ha salvado, por ejemplo.
2: Dins el rang d'excentricitats, un tatuatge tampoc està tan malament. Encara és coherent. No sé si vos demanen coses que sigui impossible que digueu, mem, jo això no ho podré aconseguir mai.
7: Impossible no hi ha res.
0: Ui, m'agrada això.
8: Exacto.
0: Està bé.
8: En cuanto sea legal.
7: Feim lo impossible.
0: Home, clar, evidentment.
7: L'altre dia, per exemple, vàrem reservar un vagó d'estren de soia per el mateix dia, privat, i vàrem fer unes tapes en estren.
0: Ah, sí?
7: Això per el mateix dia, una família volia anar en estren i...
0: És a dir, estàu dient que una família de turistes va demanar que li llogassin tot un vagó, un únic vagó d'estren de soia per ells.
7: No exactament.
0: Bueno.
7: Ells volien anar en estren.
0: Uh-huh.
7: I nosaltres vàrem oferir algo més, no?
0: Ah, molt bé. I anar una mica més enllà.
8: Claro.
7: Ho intentam.
0: Heu dit que no, moltes vegades?
8: A veces toca. Como decíamos, las cosas ilegales son lo que más cuesta, así que...
7: Ja ha vist que hem de dir que no.
0: I vos en demanen de coses il·legals?
7: Jo no molt. No
8: m'han demanat...
7: El Manco Mallorca, no he treballat altres postos que sí que demanen més, però en el Jumeira, que estic ara, la gent, el client, per lo general, és bastant...
8: Sí. Són exigentes, sí. Però sí, exigentes, pero preguntan cosas que al final...
7: Es un buen turismo.
8: Y esto, ya. Y nuestra red al final es lo que nos ayuda a conseguirlo todo, porque es nuestra fuerza. Al final, los contactos que tenemos entre miembros de la Asociación del Ecledor, que habéis mencionado antes, que es nuestra asociación en la cual nos reunimos como profesionales y como conserjes de hoteles de lujo, y estamos también claramente apoyados por los miembros. Nosotros somos los miembros activos y estamos apoyados por los miembros honorarios, que son todas las empresas que nos ayudan y nos apoyan en conseguir las cosas imposibles de las cuales hemos hablado
0: ahora. Ah, és a dir, existeix la llave de oro, la clau d'or, no sé si se pot traduir.
8: Sí.
0: És una associació internacional, entenc.
8: Correcto.
0: En què la gent dels conserges d'hotels de luxe s'aplega per demanar contactes i demanar informació, també vos feu suport, no sé si és una espècie de patronal, sindicat...
7: És més un networking, en el final, que és una associació de gent que treballen tots del mateix i m'ho ajudam dia a dia. Si jo necessito algo, escric per el grup o crido a qualcú que està en el grup. Ei, estic cercant qualcú que vingui a tatuar avui.
0: I quanta gent sou en aquest grup?
7: A Mallorca, a Balears...
8: Mallorca, exacto. Baleares somos ahora mismo, tenemos 53 miembros entre activos, honorarios y
7: afiliados.
8: Y afiliados, exacto. Y, pero, como ha dicho Luis, estamos a nivel regional, nivel nacional, o sea, Baleares, nivel regional, Llave de Oro de España, y después la Llave de Oro de España es parte de del Ecledor internacional, que reúne todas las nacionalidades, todas las secciones que pertenecen a las diferentes nacionalidades, y somos un networking que al final acaba siendo mundial.
2: O sigui, una cosa sí, que poden treure és que per ser un bon conserge se necessiten contactes, exacte, no? Com un bon periodista.
7: És fonamental.
8: Sí.
7: Tot sol no són res.
0: Sens dubte, és evident que la vostra feina vos apassiona, vos agrada, de fet, sou aquí xerrant d'això, teniu l'associació, heu guanyat aquesta distinció que fa que puguen dir de qualque manera que sou dos dels millors conserges d'hotel del món, entre d'altres, dos d'aquests. Però, bueno, en quin moment vosaltres decidiu que voleu dedicar-vos en això? La vida vos ho posa davant o sou vosaltres que ho encalçau? Lluís?
7: Bé, jo, en el meu cas és algo que no tenia previst. Jo vaig començar amb els hotels treballant de cambrer, després de botones i després recepció, i vaig acabar a concerts, que és el que més m'agradava, no? És algo que te dona la possibilitat de fer feliç en el client, més enllà de fer un check-in, un check-out, i a poc a poc pues deixes de costat les altres funcions de recepció fins que tens l'oportunitat de treballar en un hotel de luxe, en una consergeria, i dedicar-te només a fer feliç en el client. Només això.
0: És fer feliç en el client el motiu de la teva feina?
7: És la nostra feina, en el final.
8: És l'objectiu principal, la verdad que sí.
7: És el que hem de fer.
2: I com és això de satisfer, per exemple, un client que no està sent massa amable, massa agradable?
7: Són persones, i en el final tots tenim millors dies i pitjors dies, i tothom té després algo que li passa en la seva vida personal, i nosaltres tenim en les nostres mans canviar això, no? Canviar com se sent el client, fer-li més feliç, fer-li que canvia el seu dia, que de repente un client que no era amable passi a ser el millor client del món.
0: I tu, Francesco, com vas arribar?
8: Sí, hay que tener mucha empatía, hay que fijarse mucho en los detalles. Cualquier detalle puede jugar a tu favor al final. Si un cliente está enfadado o cualquier cosa, hay que enfocarte mucho en los detalles para volver a que la instancia se ponga en la justa dirección. Y esto ahí jugamos nosotros. Al final nosotros resolvemos mucho problema. Un excelente concierge también se ve cuando resuelve, cuando solucionas problemas, cuando tienes solución, no solo cuando todo va bien, porque que todo vaya bien es, claro, la normalidad, pero dada la exigencia de nuestros clientes, al final solucionar problemas es lo para lo que estamos, y hay que tener una grande dotes d'empatia i fijar-se mucho en tots els detalls.
0: Totalment, i això, clar, jo em fa pensar que, evidentment, és una feina en què heu de fer un poc de teatres i d'ells que consisteix en fer feliç a la gent, però també deveu crear qualque vincle amb el client.
7: Sí, absolutament.
8: Mucho, sí.
0: Heu fet amistats?
8: Sí.
0: Per ventura...
8: Sí,
7: tenim clients que venen cada any i en el final també venen per el tatu i...
0: Sí,
7: fem amistat. Amistat a un nivell professional, no? Però ja és algo més que només un client, no?
8: Sí.
0: Has dit que massa, Francesco.
8: Perdó?
0: Has dit, no t'han dit, has fet amics? Has dit, sí. Massa, com
8: no,
0: dir...
8: No, no, sí, sí, sí, no, és que és la veritat. Al final, o sea, te vuelves amigo después que vienen y lo has tratado bien, la distancia le ha ido fenomenal, ellos se acuerdan y vuelven para ti. O sea, hay algunos me escriben durante el invierno, a lo mejor nosotros trabajando de hoteles de temporada que cierran un par de meses, y te escriben y me acuérdame cuando tengo que venir, ¿sabes? Le haces a lo mejor, le felicita por Navidad y me dice, me hace recordar lo que tengo que reservar la estancia aún, ¿sabes? O sea, son pequeñas cosas que crean un vínculo así con las personas y mola al final porque te buscan y esto es una cosa que al final del día se aprecia mucho al final.
0: Que interessant. I després xerrant també de famosos. Imagina que ho tractaven famosos, venen als hotels... Ui, això xiu-xiu. Anem de xerrar d'això. Bé, jo vos ho he de demanar. Heu tractat amb famosos? Amb quins? I com són?
7: Sí, claro, claro, claro que sí. Bé, han tingut futbolistes, actors de Hollywood...
8: Sí, sí. La verdad que sí, siendo propietarios así, donde... ¿Dónde va esta tipología? Todo esto, todos los huéspedes son así realmente, o sea, no tenemos gente normal y corriente, nosotros estamos acostumbrados a jugar con lo extraordinario, que no sé si lo podemos decir, porque también la discreción es una de las, de las características principales de un excelente concierge, así que es difícil decir nombrar a quién, pero sí.
2: Exacte, jo en això volia anar, supos que ens conten moltes coses també, vos entereu de moltes intimitats, sí. No? Molt de xiu-xius, moltes coses que no podeu.
8: Hay algunos secretos,
2: ¿no?
8: Como dice la peli que estabais poniendo antes, que hay que llevarnos hasta la tumba. Así que...
2: O sigui, aquí teniu molt de secrets, vosaltres. Guardeu molta... Algunos. És una cosa habitual, els conserges.
8: Hombre, la discreció, la discreció. Sí. Sí. Sí. Algún secretillo, sí. Sí.
0: Per tant, famosos no diran noms.
7: No podem.
0: No podem. No podem. Vos ho comprem. No podem.
7: M'encantaria. M'encantaria ara xerrar de tots els famosos, però no
8: però podem. Però os invitamos a tomar una copa en nuestro hotel. Os
0: ah, sí?
8: Os quedáis ahí, a lo mejor podéis bitxar si hay algo.
0: Recordem en Lluís Artero, ell és de, bé, fa feina a l'hotel Jumeira, a Solla, i després tenim en Francesco Trevisan, que ell fa feina a Belmont de Deà, si no va malament.
8: Correcte, la residència, sí.
0: Exacte, ells són dos dels millors conserges d'hotel del món. Bueno, aquesta el títol que tenen i que per això els estem entrevistant avui. Bueno, nosaltres hem preparat un joc.
7: Perfecte.
0: D'acord? Esteu preparats?
8: Fantàstic.
0: I així sabrem, coneixereu un poc de prop les vostres habilitats. A menys si seríeu capaços de fer possible lo impossible.
2: Les idees que vos aniran dient diferents situacions, diferents coses que vos poden proposar els clients i heu de dir si ho pot aconseguir un conserge o un geni de la làmpara. Per exemple, primera de totes, vull que la meva habitació faci olor a ca meva. Això és possible? Hòstia. És possible, però molt de contactes o és impossible?
8: Jo crec que és possible,
7: també.
8: Sí, sí.
7: No és fàcil.
0: No, no, no, no,
7: no és gens fàcil. Hauríem de xerrar molt i fer un parell de cridades, però...
0: Que faríeu el grup aquest que teniu, dels esclaus d'or, no? De la delegació, per exemple, a Suïssa. I de dir, escolta, vés a cada d'aquesta família...
8: O en París, en França, i on estan més expertos de perfume. Però te sorprendria saber que també en Mallorca hi ha gent que treballa molt amb el perfume. A lo mejor sí. Jo estoy de acuerdo con Luis que con esto lo podríamos conseguir.
2: Ja fa cara de que en coneix dos altres.
0: Sí, ja els tenies cap.
7: Ja tenim dos contactes.
2: Vinga, la següent és, vull una platja buida a Mallorca en ple mes d'agost.
7: Se diu barco.
8: Exacto.
2: És una solució.
0: No, vaig dir, escolta, jo vull arena, vull platja. Vull una platja...
8: Yo creo que también esto sin... Algo podríamos...
7: Yo después es Jenny de esa lámpara.
8: ¿Sí? Una playeta de roca, tiene que ser, seguro, porque una de arena.
2: Venga, vull que el meu ca tingui menú degustació.
7: Super possible.
8: Fàcil.
7: Molt fàcil, aquesta.
8: Fàcil.
0: Home, tema cans,
8: ja ha passat
0: un tema
8: moltes vegades. Sí.
0: Què vos demanen per les mascotes?
7: Mira, nosaltres tenim inclús un menú per cans.
8: Sí, sí,
0: no
8: sí.
0: M'ho crec.
7: Tenim un menú...
8: Nosaltres també.
7: Sí, sí, sí. Sí.
0: I vem, un segon. En què consisteix aquest menú que segurament jo me'l donau i passaria un gustet a menjar-me?
7: Sí.
0: Això és hamburguesa.
8: Pot ser.
7: Efectivament.
8: Pot ser.
7: No, però és un pot de can i...
8: Un pot de can,
0: sí.
7: Sí?
8: Sí, sí, sí. Un pot de verdura.
7: I sí, sí.
0: A verdura, sí. Idò.
7: Bon llit, preparàvem aquí per escar, amb els menús.
0: Allí també.
7: Sí, sí, una carta per escar, tot.
8: Juguetes.
7: Preparàvem un os per escar, amb el nom d'escar.
0: Són detalls, eh?
7: Sí, en el final és com... Hi ha gent que considera el seu ca com el seu fill.
0: Totalment, sí.
7: I això és molt important per ells.
8: Hay alguno que reserva una suite solo por el perro donde vienen nosotros. La suite al lado, por el perro y dog sitter.
0: Una habitació extra i sencera.
8: Sí.
0: Pescar?
8: Sí.
0: No.
2: Bé,
0: això és verídic, sí.
8: Te lo juro.
0: Pregunta, ha canviat molt el client de luxe els darrers anys?
7: Bé, jo duc molt poc a la professió perquè soc molt jove, així que...
8: Bueno, jo, 10 añitos, un poco más, sí. Yo puedo, lo que te puedo decir, lo que veo es que busca más cosas auténticas, a lo mejor no, sobre todo cuando viene aquí, viendo las variedades de actividades que hay aquí en la isla y en la región, en Baleares en general, creo que como están acostumbrados a tener tantas cosas y tanto lujo, tantas cosas, tan, le gusta mucho, creo, disfrutar también de la naturaleza ahora, ir, como comentábamos antes, en sitio un poco más, ¿sabes?, aislado, disfrutar de un buen atardecer en compañía de la familia, de una comida mediterránea como toca.
7: Cercan más lo auténtic.
8: Exacto.
7: Més que
8: más autenticidad.
7: Conèixer lo que és la nostra cultura i la nostra illa, sí, més sí. que la excentricitat. Mm-hmm. O...
8: Sí,
7: i això,
8: sí.
7: Jo crec que això és molt bo. I...
8: Sí, és un tren molt bo.
0: I no continuem amb el joc.
2: Vull que avui vespre vengui un violinista, però que no sembli una cosa que estigui molt preparada.
7: Just ara tenim una petició per un... Sí, molt fàcil.
0: super
7: possible, sí. Just ara estem organitzant un violinista per anar amb un barco.
0: Ah, sí?
7: Sí.
8: Esto es molt...
0: Clar, és un món a part, tot això.
7: Sí.
0: Què imagina't, Jordi?
2: Sí, no, jo... No ho sé. Jo ni una ni l'altra aconseguiré, però bé. Vull un pescador local, que un pescador local m'ensenya a pescar. Però jo no vull tocar peixos, tampoc, o sigui...
7: Possible.
8: També,
7: sí,
8: fàcil.
7: Sí, molt fàcil.
2: Però anem ara això.
7: Vull
2: anar a pescar amb un pescador. Qui nau?
7: Bé, jo en el meu cas estic en Esport de Solla i hi ha una empresa que es dedica a fer les experiències de pesca per als clients i és un pescador d'aquí, de Mallorca.
0: Quan està disposat a pagar el client de luxe per certes experiències? És a dir, xerrant de... Es decir, se cifras.
8: Hombre, depende, exacto, siempre de cómo la quiere hacer, con quién la quiere hacer, cuándo la quiere hacer, porque si la quiere hacer en 3 horas no es como hacerla con un mes de antelación. Y sobre todo, exacto, si la quiere hacer con alguien de nosotros, claramente nuestro contacto, como os comentaba antes, es gente que va muy en profundidad con lo que hace y que sabe muy bien, sabe, nuestros proveedores, nuestros partners, es gente que sabe muy bien de lo que va, así que... El precio suele ser muy alto, así que...
0: Clar, si demanen lo imposible i vosaltres feis possible lo imposible...
8: Exactamente.
0: Hi ha gent que sap que això val...
7: Això no té preu.
8: Sí, exacto, clar, no té preu.
0: Bé, tot té preu.
8: Tot té preu, sí.
2: Vinga, i la darrera és... Vull regalar una estrella a la meva parella i veure-la des de d'allà.
7: Això se pot fer amb una aplicació, no? Hi ha una aplicació que no sé què és ara.
8: Hay una aplicació en Sawyer, si no veig mal, que puedes adoptar la cànula del órgano, sí, per exemple.
7: Li pots posar els noms d'estrella i tot.
0: Bé, ja veiem que
2: sí, no, jo veig les coses molt difícils, però feis cara de bé, això.
0: Escolta,
2: dia a dia.
0: Sí, totalment. Bueno, i vos hem de fer la pregunta Eclipse, d'acord? 12 d'agost. És a dir, un dels millors llocs per veure-ho. Per no dir millor, la Serra Tramuntana, D.A.
8: Sí,
0: i Solla.
8: Sí.
0: Què passarà aquest dia? Què hauran demanat els clients?
8: Molt de trull.
7: Sí. Serà un gran dia per Silla i per l'hotel. Nosaltres tenim un parell d'events per als nostres clients. Serà un dia molt important.
8: Ja. Nosotros también tenemos una agenda de eventos que vamos también poniendo un poco al día porque faltan un par de meses, pero estamos trabajando en una agenda de eventos toda la semana del Eclipse. Yo creo que, como decíamos antes, estamos ubicados en 2 hoteles fantásticos y yo creo que disfrutarlo desde allí, hay algunos puntos de nuestros hoteles donde creo que puede ser lo mejor de la isla, donde, ¿sabes? Sin buscar demasiado, que claro, habrá gente que buscará mucho, pero con todo con toda la confusión y todo lo que habrá fuera de los hoteles, yo creo que se sentirán como en paraísos dentro de nuestras propiedades.
0: I quan aneu de viatge, sou clients a un hotel, sou clients exquisits?
8: No. Quiero hablar con el concierge solo para saludarle si lo conozco y después pongo el no moleste y yo en general en la habitación y de verdad que...
7: Jo intento no anar a hotels perquè sé que estic treballant, estic tot el rato fixant-me si això està bé, si això, com fan això, i... però si vaig a un hotel ja som molt senzill.
0: Sens dubte, una feina apassionant, desigria molt l'atenció, perdoneu. I també, clar, ens fa generar moltes preguntes. Si hi ha qualcú que ens estigui escoltant, que s'hi vulgui dedicar, què li diríeu que ha de tenir aquesta persona i quin consell li podríeu donar?
8: Hombre, yo lo que digo siempre es pasión, seguro, porque necesita mucha pasión para mucho espíritu de sacrificio para todas las profesiones del hospital, pero en esta también tiene que gustar mucho la gente. Y curiosidad, porque nosotros nos nutrimos de cualquier información y la verdad que cualquier información es crucial para tener éxito en nuestro día a día, como hablábamos antes, tanto yo cuanto Luis. Al final las preguntas que te puede hacer un huésped de aquel nivel es de las más disparatas, te puede hacer cualquier pregunta y tiene que estar un poco preparado a todo. Y entonces tiene que tener mucha curiosidad para mí, curiosidad y ganas de aprender siempre, tanto de tus compañeros, cuanto de los huéspedes siempre, los proveedores de todo.
0: Idò, Francesco Trevisan i Luis Artero, escoltau, han passat molt de gust de xerrar amb vosaltres. Moltíssimes gràcies, que vagi bé la temporada i que sigueu tan feliços com feliços feis de sa gent.
7: Moltes gràcies. Moltes gràcies.
0: Que vagi bé. Gràcies. I nosaltres res, ara tornarem tot d'una i, atenció, si sou mallorquinistes, o si no ho sou.
2: Sí,
0: perquè d'aquí pot sabrem si el Mallorca finalment descendirà a segona.

0: IB3 Ràdio és informació.
1: Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys. Pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
2: Divendres 29 de maig. Mallorca cantarà la Balanguera.
3: Informa't on has de cantar, al teu poble o ciutat.
2: Divendres 29 de maig, a les 8 del vespre, cantada popular de la Balanguera.
3: Un poble, una veu.
2: Obra cultural balear.
4: Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
5: A llegir un conte amb els meus fills.
6: Mirar les meves plantes i cada vespre les miro un poc.
7: Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
8: Rentar dents, rentar cara.
9: I me passes fil dental.
10: El darrer que sol fer és donar-li una bona besada.
11: Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
0: A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
11: I me despert 7 hores després.
0: Xiu, xiu!

0: Idò sí, idò sí, preu atenció, perquè sabem que hi ha nirvis. De fet, hi ha molt de nirvis i, sobretot, certa expectació. Diuen que el que fa més mal de tot és la incertesa. I si hi ha qualque sentiment que tenen i que comparteixen els aficionats del Mallorca, és precisament això, incertesa. Mallorca! Mallorca! Amén, Jordi, tu saps, tens clar que ha de fer el Mallorca, exactament, perquè no baixi, no...
1: Per qualque motiu que desconec, ho sé perfectament.
0: Ah, sí?
1: Sé perfectament el que ha de fer.
0: Ah, sí, men, digue-ho.
1: Sí, sí, en sèrio? T'ha sorprès, eh?
0: No, totalment.
1: Mira, perquè el Mallorca no baixi, ha de guanyar l'Oviedo, que va a darrer classificat.
0: Dit, la... Un segon, Jordi, t'ho has apuntat.
1: No, però ja ho sé.
0: Ah, sí?
1: Ja ho sé realment.
0: Amén, no, digues, endavant, perdona.
1: Jo soc el més futbolero d'aquí. No, sí, a final de temporada, però, que és quan ve lo interessant. Mallorca ha de guanyar l'Oviedo. Oviedo va darrer i l'ha de guanyar Son Moix. Sembla fàcil. Després, el Getafe ha de guanyar l'Osasuna. El Girona ha de guanyar l'Elx. I el Llevant ha de puntuar contra el Betis. Li vas empatar o guanyar.
0: Bé, sac, que m'acabes de rompre una mica la centrada d'aquesta secció, perquè jo donava per fer que no ho sabries.
1: Idò sí.
0: Idò, i per això hem hagut de cercar informació.
2: Inés, escolta una cosa. Tu saps què ha de passar perquè el Mallorca no baixi?
3: Un miracle.
2: Però ho saps. És a dir, que ha de fer, ha d'empatar, ha de guanyar segur dissabte.
3: No ho sé, és veritat.
2: Bé, li demanen en Xisco perquè m'ho anirà millor. Xisco Naval, no. Xisco d'Esports. Xisco, escolta'm una cosa. Perdona, te molesta ara.
4: No passa res.
2: Mentió, escolta, que ni Nes ni jo sabem què ha de passar exactament perquè el Mallorca no baixi segona. És un miracle, no? Però què ha de passar?
4: Moltes coses. Primer de tot, el Mallorca sí o sí ha de guanyar l'Oviedo. Després necessita el Girona guanyi l'Elx, que el Getafe guanyi o s'assuna, i el Llevant, que s'enfronta al Betis, sí o sí, o ha d'empatar o de guanyar. No pot perdre el Llevant.
0: És a dir, que és complicat.
4: Molt complicat. Ha de guanyar Mallorca i s'han donat 3 resultats més.
0: Tu creus que passarà?
4: No ho crec. Ojalà. Tant de bo, però no.
0: Bé,
4: no
0: avui sabrem així, ho sabrem avui.
4: Tant de bo, sí.
0: I si vos dic que avui poden saber, abans que ningú en tot el món, què passarà amb el Mallorca?
1: Què tens, el Pulpopol? No. Ara de cop. O ha vengut en Toni Terrades?
0: No, molt millor. Avui no han duit ni un analista, ni un exjugador, ni un periodista esportiu, ni un pop. Avui hem anat més enllà. Hem obert les portes del més enllà futbolístic i mos visita el pitonís Marc Escafí. Marc, com va això?
5: Molt bé.
0: Sí? Si t'has sent nerviós o...?
5: És que estic jo ja canalitzant ses energies.
0: I quines, com són aquestes energies? Pensa que en aquest estudi, en aquest mateix estudi d'Ivetra Ràdio, se fa espostres en joc, espostres, se narren el partit del Mallorca. Per tant, deu notar que està impregnat.
5: Exacte.
0: Que no, què sents?
5: S'espai ja me dona unes vibracions molt connectades amb el que mos diran avui els arcans. Que jo venc aquí a ser simplement un altaveu dels arcans. Jo no donaré cap opinió. Jo simplement traduiré el que ells volen dir a través d'allò.
1: Has passat per davant a Sant Moix, de camí?
5: He passat i he notat, bueno, energies. Ara haurem de veure, man, com les interpretam.
0: Energies bones? Energies negatives?
5: Energies fortes, energies complexes, energies que necessitem traducció d'ens superiors.
0: Molt bé, Amem, aquí davant tens tres... tens cartes. Explica'm-nos què tens,
5: exacte.
0: Què dus.
5: Exacte. Avui hem duit dues... Com vendrien a ser dos traductors, no? Hem duit Starot, no? Que és... Bueno, tothom el coneix, encara que si ja no el sap interpretar, tothom sap el que és un tarot, no? Què mos dirà realment el que passarà, no? Sabem el que ha de passar, no? El que van de dir. Però les cartes, els arcans, que són els que surten a les cartes, mos diran com evolucionarà el partit. I després he duit uns oracles que, bueno, mos donaran una pista, una informació, un... així un pot de xispa,
0: molt
5: no?
0: Bé. Per tant, tenim arcans i oracles.
5: Exacte.
0: De moment, aquestes dues.
5: De moment, aquestes dues...
0: Els arcans mos diuen com anirà el partit.
5: Això és el que els hi demanarem. O bé, mos diran el que els hi demanem.
0: Molt bé, entesos? I després l'oracle mos dona matisos de tot plegat.
5: L'oracle mos dona consells, mos dona un poquet de camí, no? De com, de com afrontar aquest partit, per exemple.
0: Si en De Michelis, entrenador, m'ho està escoltant, li pot servir qualque...
5: 100%, que estigui pendent en els oracles, que li diran un poc com dirigir el partit.
0: Molt bé. Molt bé, i després tens una tercera que té una, com una llagosta.
5: Sí, jo duc diferents oracles i diferents tarots perquè si qualcú s'envicia i no m'està... No estic connectant bé, clar, canviant perquè... Els arcans a vegades són un poc punyeteros.
0: Molt bé, i si t'assembla donarem pas, però abans, Jordi, mos recordes que és el que ha de fer, que ha de passar? És a dir, quin és aquest miracle?
1: Idò, Mallorca ha de guanyar a l'Oviedo. El Girona ha de guanyar a l'Elche, a l'Elx. El Getafe ha de guanyar a l'Osasuna. I el Levant, el Levante, ha d'empatar o guanyar el Betis. Tots aquests resultats a l'hora.
5: Val. Els oracles, els arcans necessiten un poquet un missatge més clar, més definit. Així que jo crec que li demanarem quan anirà el partit.
0: M'agrada.
5: No? Que...
0: no és un missatge definitiu, però mos pot apropar.
5: Exacte. Bueno, comencem si guanyem o no, però... futur immediat. Tota la trajectòria, igual, de moment, no són capaços. O bé, igual mos sorprenen. Així que, si vos pareix, jo començo amb els arcans, amb que mos diuen...
0: Estàs capçant?
5: Estic, sí. I canalitzant.
0: Entesos? Exacte. Important. En aquest estudi, insisteix, moltíssima d'energia. Sí. Sí. No fins i tot jo.
5: Tens la pell de gallina.
0: Clar.
1: De fet, l'energia negativa del dissabte segueix aquí un poquet, te diré.
0: Exactament.
1: Dels comentaristes aquí d'Esports 3, que ho van passar malament.
5: Clar. Després, després haurem de fer una neteja sensorial de l'espai, perquè si no...
0: Bueno, estic rebent missatges que me diuen... Mira, me diuen... Crec que no fa falta que tiren ses cartes. I riuen. Com dir, escolta, això està fet, el miracle és molt complicat. Després me diu, no estic vivint, i necessit ja saber què diuen les cartes i els arcàngels, m'arriben aquests missatges, i, bueno, per favor, que les tiri ja. És a dir, hem molt de nirvis, m'ha estat molt de greu.
5: I de ja està, no fem esperar més.
0: No fem esperar més, però mem. Endavant.
1: Com anirà?
0: Marques que fi.
1: Com aniràs partit, començant?
5: Com aniràs partit? Bueno. estic veient... coses que no me fa molt de gràcia. Però, bueno, no donarem un veredicte final fins que no tinguem tots els arcans damunt la taula. Estic al·lucinant. No m'esperava aquesta lectura. Val. Tenim ja...
0: Un segon, llevant la música.
5: No,
0: perquè això és molt important. Tenim el mallorquinisme aferrat a la ràdio.
5: Tenc males notícies. Començaré a interpretar. La torre mos està dient una jugada defensiva molt pobra.
0: Uf.
5: Ens està dient que ja hi haurà... Exacte. Que ja hi haurà un conflicte... No estarem preparats a nivell defensa per gestionar aquest partit. Però, bueno, no passa res. Perquè ens han sortit també dues cartes molt interessants. Esboig. Esboig què vol dir? Esboig ens està dient entusiasme, iniciativa, fer coses un poquet sense pensar. Jo aquí veig clarament que després d'identificar que la defensa no està acertant, se dona una volta d'estratègia i començam a ser més impulsius. Necessita un poc de passió. És més...
0: Ara ha agafat una carta i és com una... Hi ha com un moix amb bales, amb una corona.
5: Val, és la roda de la fortuna. Això què vol dir? Que clar, que canvien les tornes.
0: Estic xerrant d'una possible... minut 90.
5: Exacte, m'està donant unes energies de minut 87 que no és que... És que aquí hi ha una tensió... A més, aquesta fa por. Aquesta carta és molt forta.
0: Espera, què és aquesta carta? Menys Jordi, escriu-la.
1: Home, és un esquelet rosa i es fons també és com a negre i blanc. Mm-hmm.
5: I que creix, no?
0: He mort, sí, sí.
5: S'ha mort. Però sa mort no és una carta tan dolenta. Sa mort mos està dient com a una dinàmica, que pot ser perfectament aquesta dinàmica de que sa defensa no està encertant i canviant l'estratègia mos posam d'una manera més iniciativa.
0: Més boja, no?
5: Més boja. I canvien ses tornes, està clar. Començava malament la lectura, però ha acabat...
0: Bé,
5: jo...
0: Digues, Jordi, perdona.
1: Jo es boig, me sonen Don Prats,
0: sí?
1: Minuts, uf, final, uf. Surt... No ho sé, eh?
0: Ui. Exacte. Has dit, han de passar moltes altres coses, és a dir, coses que en el Mallorca naturalment no pot controlar. Però, bueno, és a dir, de moment no tot està perdut.
5: No,
0: tot
5: no...
0: està per fer i tot és possible.
5: Exacte. Aquí tot depèn un poc de... el que passi en els darrers minuts. Això és el que ens estan dient els arcans.
0: Per tant, no t'atreveixes a dir un resultat, augurar què passarà? Si el Mallorca finalment...
5: Anem a treure una altra tirada en resposta de guanyarà o perdrà.
0: És que jo vaig una mica més enllà. Jo vull saber si el Mallorca quedarà primera. O baixarà.
5: Anem a veure els arcans.
0: T'atreveixes? Si,
5: jo m'atreveix perquè jo simplement estic verbalitzant el que estan dient els arcans a través d'allò. Sí que jo no tinc problema, ara, els arcans, que jo ja avui és ver que els he xerrat amb ells perquè estiguessin preparats per venir avui a la ràdio, perquè estiguessin còmodes. Avui he xerrat amb un amic meu esotèric, que també m'ha preparat tot el tarot, i anem a veure.
1: De moment tenim que aquest, si baixa o no, se decidirà els darrers minuts.
0: Amén, Jordi, exactament. Tenim un partit molt boig, un partit inesperat, un partit en què passaran coses que no s'esperen.
5: Exacte.
0: I ara sabrem, efectivament, en aquesta segona tirada de cartes dels arcans, amén si el Mallorca finalment davallarà segona.
5: Exacte. Anem a veure què diuen. No m'està agradant. M'estan sortint... molt d'arcans repetits. Mos estan volent dir algo molt, molt clar. Bueno... Vale.
1: En els desportes els hi pegarà un atac, ara.
5: Bueno. Va, val, bé.

0: Forta. I futbolísticament, a mi...
1: Home, clar, Mallorca és una institució forta.
0: Clar, clar. M'està donant... Començam un poquet...
2: Malament.
0: Sí.
2: Bé, no passa res.
0: Sa balança està quedant un poc clara. Però què passa? Mos has dit sa força de sa afició. Els arcans mos estan dient que depèn molt, també, de l'energia que hi hagi en el camp, de l'afició, del compromís,
2: sí,
0: que hi hagi ja. Així que tots els mallorquinistes que vagin a veure el partit ja saben que estan en deute amb els arcans. Això és el primer. Però no està malament, perquè després mos apareix el món. El món és una carta de plenitud. Que més... quina cosa mos podria satisfer més que primera?
2: Home.
0: Pues el Momos està dient claríssim que han d'anar cap aquí, que aniran cap aquí. Ara, Escarro. Com es diu Escarro? Molt d'esforç.
2: Uf.
0: Una càrrega pesada. Sí, una càrrega pesada. Un camí difícil, mos està dient. I... la darrera, espenjat. Espenjat mos està dient que tot depèn també d'un moment d'aturar i de definir una estratègia nova. Aquí... si s'equipa mos està escoltant, que s'enteri que el que han de fer és aturar un moment i repassar l'estratègia que tenen.
2: Ui, atenció. Parau atenció. Per tant, segons els oracles, els arcans, perdoneu, el que passarà és el següent. Serà un partit molt, molt boig. El Mallorca segurament guanyarà. Ara bé, que quedem a primera, és complicat de saber encara, tot i que les cartes indiquen que és altament probable.
1: I depèn de l'energia de l'afició.
0: Exacte.
2: Home, sí.
0: 100%.
2: Exacte, i mos oblidant res.
0: Mos està dient això, que serà un esforç molt gran i que l'afició, pues, que vagi preparada en Sàlvia, amb Palo Santo, en el camp...
2: Entesos.
0: Claro.
2: Per tant, aquí el més important de tot és que li deixem bones energies.
0: 100%.
2: Bones energies. Per tant, jo te propos que ara posem en Juan Gabausal i Cantes en la ranxera, Estilito Lindo, per exemple, per acomiadar això, i deixar aquí, sobretot, bona energia, bones vibracions, perquè quan entren aquí a retransmetre els partits, l'equip d'Esports 3 en joc, sàpiga que, efectivament, aquí, el Mallorca pot fer coses molt interessants. Què vos sembla?
0: Els arcans estan de la part.
2: Pots fer qualque ritual o qualque cosa per deixar bones energies?
0: Ara després passarem aquí també una sàlvia, un palo santo, per purificar l'espai i que ells estiguin el més còmodes possible retransmitint.
2: Molt bé. Jordi, et vols afegir res?
1: Jo crec que ha quedat bastant clar
2: el
1: que ha de passar.
2: Segur que t'ha quedat clar que passarà, perquè jo volia saber, jo volia sortir d'aquí, menys si Mallorca quedaries primera a la balleria, encara no ho sé.
0: Els arcans tenen formes molt especials de comunicar. No poden tampoc demanar-li un sí o un no.
2: Molt bé, escolta'm, el que has de fer, ara tenim un joc. Quedes amb nosaltres fins a les 10?
0: Totalment.
2: I de res, escoltam un poc aquest Cielito Lindo meravellosa per deixar bones energies, que aquí valdria un palo santo, publicitat i tornant tot d'una. Cielito Lindo, yo estoy temblando. ¡Que repiquin las campanas!

0: IB3 Ràdio és entreteniment. No et perdis la gala dels Premis dels Teatres i Auditoris Públics de les Illes Balears amb el màxim glamour al Teatre Principal d'Inca. Presentada per Inés Mateu i Xisco Nadal i amb concert gratuït de Maria Haim per tancar la nit. 22 de maig a les 20 hores. Entrada gratuïta amb reserva prèvia. I en acabar, brindant per la millor cultura.
1: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades. L'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
3: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química,

0: Xiu Xiu, el xiu-xiueig que arriba a tothom.
1: Sí, en Marc Escafí, continuem aquí a Xiu Xiu i Jordi Suárez. Influencer o defluencer, aquesta és la qüestió. Tu saps què vol dir, això?
2: Que, bueno, mem, la paraula influencer la tinc claríssima, que és una persona que més o menys pues, crea contingut i la gent li interessa.
1: Sí, però no? Un defluencer, això mos agraden aquí, els defluencers.
3: Els defluencers, coneixes això?
2: No, però entenc que estiré a punt de conèixer-ho.
1: Jordi, explica-li.
3: Efectivament. Defluencer és tota aquella gent, tota aquesta corrent de gent que per internet decideix no recomanar les coses.
1: Exacte, i els critica.
3: No compris aquestes coses que no te serveix de res. Mm. I hi ha persones que ara fan això.
1: Exactament. I aquí volem ser... no volem fer pas ni quasi, en serem o unes altres. Per tant, vos duim 5 productes absurds que hem de discutir si són o no són útils, si els compraríem o no els compraríem. Per tant, el primer producte són les sabatilles amb llum per trobar l'excusat.
2: Jo ho tinc claríssim.
3: Són unes sabatilles que s'il·luminen quan camines de nit, pensades per no treballar quan vas mig adormit a l'excusat. En teoria, són útils. A la pràctica, pareix que els teus peus han començat una discoteca privada a les 3 de la matinada. Perfectes per no pegar-te un cop, però també per despertar a qualsevol persona que encara... sí, encara estic allà dormint.
1: Exactament. Exactament, per tant, com ho veus en aquest producte? Marques que vull saber què en penses.
2: Home, jo veig un producte de primera necessitat. Tu saps les vegades que jo m'he pegat amb el dit petit quan m'he aixecat el vespre per anar en el banyo? És que jo ho veig una solució vital.
1: Jordi?
3: Mem, jo dic... També hi ha la llinterna del mòbil, no? Agafa-se.
1: Ja, però ja has d'encendre el mòbil. Mira si t'ha entrat un WhatsApp i...
3: El mòbil està de fora de situació, clar.
1: I la llum? No ho havíeu pensat? O, si vol, un espelma, fins i tot.
2: A mi, la llum... no. Si, per exemple, si dones acompanyat, és una molèstia per l'altra persona.
1: Ja, això és vera.
2: I l'espelma, bé, si som fantasmes del segle XVIII, un castell, doncs pues igual sí. Però jo veig un producte molt, molt acertat, almenys per la meva realitat.
1: Jo, no, jo francament, he de dir que soc bastant defluencer en aquesta secció, però aquí... No ho he de veure malament.
3: A més, s'il·luminen quan camines de nit, només.
1: Sí.
3: O sigui...
2: Els pots emplear de dia sense que estiguin enceses, entenc?
3: Clar, hi ha un botonet.
2: Tenen...
1: Botonet.
2: Mil propietats. Mira que completes.
1: Sí, no ho sé. Li falten matisos, però també hem de veure intensitat de la llum. Perquè seria com...
2: És vera, que ha de ser suficient per no treballar, però tampoc unes llargues d'un cotxe.
1: Clar, l'altre dia xerraven, per exemple, d'una cuera que tenia incorporada un ventilador. Per refredar la sopa, la crema, i en Jordi va arribar a la conclusió que, efectivament, el ventilador...
3: El ventilador el que faria és endur-se'n la sopa per totes bandes, no?
2: Depèn de la intensitat del ventilador.
1: Molt bé, tot depèn de la intensitat del producte, m'agrada.
3: Bé, jo crec que aquí recomanam.
1: Recomanam, va.
3: Compreu-vos sabatilles. 100%. Amb llum.
1: Vinga, ja. Recomanant, molt bé. Següent producte, el raspall de dents per a dues persones.
3: És un raspall amb dos caps pensat perquè dues persones se rentin ses dents alhora. En teoria, mem, és una cosa romàntica o eficient, si vols. Però la pràctica és vera que pot dur una coreografia incòmoda de saliva, colzos, decisions de parella un poc qüestionables. Però bé, és vera que és un d'aquests invents que diu, confirma que hi ha coses que per molt que estimis a qualcú, a vegades convé fer coses per separat, no ho sé.
2: Jo el que vull saber és si és una punta a on la mateixa punta té els dos raspalls o hi ha un raspall a cada punta.
1: Una punta...
2: És a dir...
1: Oh, no. Ah, clar, per estar un davant l'altre.
2: Clar, si és que mos estem aquí mirant els dos i mos estem així rentant les dents,
1: però només,
2: o
1: Marc,
2: cadascú té la seva punta i només compartim proximitat.
1: Però tu imagina't, només no es podríeu fer una part frontal.
2: És vera, seria complicat.
1: Després, ja quan vas en els extremers i tot això, no hi arribes?
2: No m'apareix interessant, aquest producte.
1: Però bé, el que dius tu, si després... No, jo tampoc, francament. És que això no se pot defensar de cap manera.
2: Sincerament, per molt enamorat que estiguis, jo crec que si hi ha un moment d'intimitat és rentar-te les dents. No necessites compartir tampoc ni cepillo de dents, ni pasta de dents, ni col·liri, ni res. És a dir...
3: Sí, ja si intimitat està aquell moment, tot dos...
2: Clar,
3: sí.
2: Si han de compartir contacte, preferiré que ja tinguis ses dents netes, no que sigui mentre me les estem rentant.
1: I si voleu, tu li fan net ses dents a la teva parella i la teva parella les fan net a tu.
2: O no.
1: O no.
2: O no.
1: O no. O no. Bé, en qualsevol cas i sempre, no recomanem.
2: Jo aquí pas.
3: No.
1: D'influencers.
3: Totalment d'influencers.
1: Molt bé, continuem en aquest transitant aquest absurd món dels productes que no necessitem. El que ve ara és paraigua per escar.
3: Que és bàsicament un paraigua petit enganxat a la corretja perquè el teu ca no se banyi quan plou. O sigui, és ideal per aquests cans que ja eren el rei de sa casa i ara més són candidats a presidir una urbanització de luxe, ja, si fa falta.
2: Però què duen? Es paraigua en el cap, com si fos un capell?
1: No ho sé, Marc. Sí.
2: O se corretja... Clar, és que aquí me falta informació.
1: Sí, falta matisos.
3: És un joc de matisos, això.
2: Sí, totalment. Que, a mi, jo quan trec a passejar la meva cursa, si plou, se banya, i després pues, l'has d'aixugar... És a dir, posar una solució en això sí. M'apareix interessant. Ara, jo no sé com de còmode serà que la meva cursa dugui un paraigua. Perquè... Si ja me fa nos amidus paraigo, yeah. Imagina't a ella.
1: A mi, és que, clar, això, aquesta explicació diu que du un paraigo incorporat a la corretja. Jo no sé si és una corretja de ferro, o com ni per què, però jo, francament, ho veig complicat. Jordi, no sé com solucionar-ho,
3: això. Li deu pesar, no és que això.
1: Li deu pesar. Tort. Clar, per exemple, és un paraigo.
3: No, jo, mem, no ho sé, eh? Jo no estic tan en contra.
2: I que és un
3: paraigo... Sobretot perquè, mem, a lo millor vas per la muntanya... I el deixes tu, saps? Perquè tu, si vas amb ell, sí. Paraigo...
2: I tu imagina't escar tot sol amb el paraigo en el camp, que se quedarà enganxat a tot.
3: També és vera.
1: I si deixem els animals animals? No...
2: Si s'han de banyar també, que se banyin, no?
1: Poc,
2: si m'abanyo
3: per la paraigua. És més per la comoditat teva, de que clar, no em trisca banyat.
2: Exacte.
1: No pescar, eixo basqueros per cans. Jo, sí. Per mi més pràctic que no amb paraigua.
2: Sí,
3: jo crec que no recomanam.
1: Per tant, no recomanam.
3: A passar la fregona, tot.
1: Molt bé. No recomanam. Anam 2-1. D'acord, també què passa ara? Parau atenció ara, la tassa que se remena tota sola.
3: Que és una tassa amb un botó que fa girar el líquid de dins perquè no hagis d'emplear cuera. Se suposa que és això, converteix una tassa en una centrifugadora de sobretaula. És a dir, comença a girar i el que vulguis que se mescli, el lacao i el que és pols. Com és això? El cacau en pols, o la llet, o el cafè, no ho sé. El que vulguis mescli.
2: Bé, no ho veig pràctic si tu aprofites aquest moment per fer una altra cosa, no? És a dir, tu t'estàs preparant el cacau en pols o t'estàs preparant un cafè soluble o el que sigui i dius... Bueno, mentre faig això, clar. Me pots estorrar... Pues que se posi a centrifugar...
3: Són aquells 5 segons que marquen la diferència.
2: Que te fan arribar tard o no se feina.
1: Exactament. Jo, vos he de confessar que aquest no me desencanta. És a dir, m'agrada, de fet.
3: Me sorprèn molt que el Xavi Oliver
1: li
3: costi remenar la cuera...
2: No, inclús...
1: No, no és que me costa pas, escolta. És que ja m'he tornat, una mica... Ja veig bellumes, entre tant de producte estrany.
2: I no t'ha passat qualque vegada de veure... i hi ha la cuera dins la tassa i t'entres la cuera dins l'ull, així no corres cap perill.
1: Això és vera, també. És a dir, no has de fer cap cuera.
2: Exacte.
3: O sigui, és eficient, evita lesions... És perfecte.
1: Home, sí, pot vendre-se com vulguis.
2: 100%, ja ho veig també, un altre producte de primera necessitat.
1: Molt bé, per tant, també acceptem 2-2. Anem.
3: 2-2? Estan bé.
1: Aquí hi ha d'haver un desempat. El pròxim producte, parau atenció, és un guà... Un guant per fer net el mòbil mentre camines.
3: O sigui, un guant amb una superfície de microfibra en els dits perquè puguis netejar la pantalla del mòbil en qualsevol moment.
2: Mm-hmm. Però no és que només ho puguis emplear mentre camines, sinó és com a...
1: Tu mira, que tens la butxaca. Va, camines. Au. Camines i el poses a la butxaca i fica't la maneta amb el guant i el fas net.
2: M'interessa si idea, crec que tampoc està massa bé executada, però conceptualment m'apareix interessant perquè jo després sempre pens, m'he anat a rentar les mans, m'he anat a rentar les dents, el que sigui, i després agafo el mòbil, que jo no me'n recordo la darrera vegada que li vaig rentar la pantalla. Mm-hmm. És a dir, la higiene no està equilibrada.
1: És que diuen que el mòbil acumula moltíssim de microbis. Moltíssims.
2: Clar, lo que sigui per solucionar aquesta realitat microbiana, pues, m'apareix interessant. Ara, pues, en l'estiu no m'ho posaré els guants per anar caminant la mà dins la butxaca.
1: En l'estiu, perdona, crec que en s'hivern tampoc.
2: En s'hivern
1: tampoc. Agafa't la manigueta, eh? O la camiseta, li passes per d'un muntat mòbil...
3: Sí, potser seria interessant... Que fos dins la butxaca, que fos per butxaca, i tu fiques el mòbil i ja se fa neta,
2: clar,
3: no?
2: Que fossin calçons, sí, que tenen ses butxaques de microfibra,
1: està
2: no?
1: Està ben pensat, això, eh?
3: Escolta, aquí hi ha negoci, eh?
1: Clar, aquí... hem d'anar a patentar-ho a tot d'una quan en sortir d'aquí.
2: Hem de córrer, perquè sa gent ho ha sentit.
1: Sí. No ho sé, per tant, senyors i senyors, Som influencers o defluencers? Què en penseu?
2: Jo crec que aquesta era descartat.
1: Jo ho tinc claríssim, eh? Jo no recomanaria.
2: Jo no recomano perquè troc que no està encara aterrat. Com a prototip està bé.
3: Exacte, bon producte, mala execució.
2: Exacte.
1: Per tant, no recomanam.
2: No recomanam.
1: Per tant, senyora i senyora, aquí si ho avui mos declaram defluencers. Molt bé, Marc Escafí, moltes gràcies per venir.
2: Moltes gràcies a vosaltres per tenir-me.
1: Hem arribat en el xiu-xiu número 390. Jordi Suárez, moltíssimes gràcies.
3: I mos veiem demà.
1: Mos veiem demà. Lluís Fortunes, contra el tècnic, moltíssimes gràcies. Marc Escafí, una altra vegada, gràcies. Gràcies a tots vosaltres per ser-hi. Mos veiem demà a la mateixa hora, com sempre, aquí a IB3 Ràdio. Mos hi trobareu.
4: No, i xuxi, i xaxi, que se ja punyetes que veig.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. Sanitat amplia el cribratge de càncer de mama i es farà a les dones a partir dels 45 anys i fins als 74. Actualment va dels 50 fins als 69 anys. Les dades apunten que un de cada 10 càncers de mama es diagnostica abans de la cinquantena. Les comunitats tenen un marge de 6 anys per complir el mandat. La ministra Mònica García explica que l'objectiu és detectar possibles tumors en fases més primerenques.
2: És una medida muy importante, porque cuando un cáncer se detecta antes, las posibilidades de salvar vidas aumentan. Y la evidencia científica nos señala que había que dar este paso, porque hay muchos casos que aparecen antes de los 50 años y porque para mujeres mayores de 70 sigue siendo una herramienta muy útil para poder detectar tumores a tiempo.
1: El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears obliga a tornar enrere el procés de conversió a zona per a vianants de la plaça Des Bon de Ciutadella. Creu que podria haver-hi irregularitats en el procés i dona la raó parcialment als empresaris que ho havien denunciat, representats per Víctor Carrera.
3: Entendemos que esas decisiones no están amparadas por ningún tipo de procedimiento administrativo y que, por tanto, son vías de hecho y no se deberían aceptar.
1: Les Balears són la comunitat que més redueix la sinistralitat laboral el primer trimestre d'enguany. El nombre d'accidents a la feina ha superat el 3.600, un 9% manco que l'any abans. La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha explicat que les inspeccions s'han centrat sobretot en el sector de la construcció.
4: Des del principi de tot varen posar focus a construcció, sobretot per un motiu. Amb independència de les dades, que ara són molt bones, però amb independència d'això, els resultats sempre són els més greus.
1: Tres noves desaladores en reforçaran el subministrament d'aigua a Mallorca, Menorca i Eivissa. El govern està a punt d'adjudicar els projectes de les noves plantes amb l'objectiu de garantir l'aigua per al consum humà a les zones més tensades i protegir els aqüífers. Ho ha explicat el conseller de Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente, durant una visita a la desalinizadora de Palma, com a exemple, diu, de sostenibilitat.
5: La redacción de los proyectos, la ubicación y la viabilidad para asegurar que en el futuro y con una mirada ya a medio y largo plazo, esta comunidad autónoma y sus ciudadanos cuente con los recursos hídricos necesarios para tener una vida normal y adecuada.
1: I més obres, però aquestes acabades. Les 10 escales mecàniques de l'estació intermodal de Palma ja funcionen. Avui s'ha inaugurat els darrers dos trams, que són els que connecten l'estació amb l'exterior. El conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, dona així per acabades les obres de millora.
6: Tras 20 años era imprescindible contar con esa actualización de las instalaciones. Al final es el centro neurálgico del transporte por el que transcurren por estas escaleras mecánicas que tenemos a mi espalda. De hecho, hablamos de cerca de 1.500 personas a la hora.
1: 24 hores després d'esclatar la bomba de la imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero pel cas Plus Ultra, s'han començat a moure les peces polítiques. Després de l'envit automàtic de vots al PP perquè liderés una moció de censura, Alberto Núñez Feijóo ha convidat els socis d'investidura del PSOE a fer la passa.
7: Los mismos socios que sacaron del gobierno del Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al gobierno. Si esto es así, es evidente que puede haber un cambio de gobierno en España.
1: Hores abans, Pedro Sánchez ha fet costat públic a Zapatero.
8: Toda la colaboración con la justicia, toda, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
1: Per cert, demà l'empresari Víctor Daldama declara com investigat a l'Audiència Nacional pel cas Coldo. Així arribam a les 10:04. Les notícies tornen a IB3 Ràdio quan toquin les 6 del matí.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
2: Benvingudes, benvinguts, o com diria el capellà, el creient, mentre li traça una creu en el front el dimecres de cendra. Recorda, pols ets i en pols et convertiràs. És un ritual per a un dia de dijuni i d'abstinència, però sobretot que convida a la reflexió per preparar la Setmana Santa. I sí, sabem que encara falta per arribar a la Setmana Santa, pràcticament l'acabam de passar, però és que cendra és la paraula polisèmica d'avui. Les cendres en què es dibuixa aquesta creu provenen per tradició de la crema de les palmes beneïdes del diumenge de Ram. Converteix-te i creu en l'Evangeli, suma el capellà. Les cendres, també com a recordatori, de que el nostre camí per la terra és finit.

I que hermosa és també aquesta cançó de Rosalén, i és un poc el que passarà amb aquest programa a partir de la paraula cendra. La cendra, que és un residu mineral produït a partir de la combustió, sobretot de la fusta o del carbó. Podem pensar, de fet, que cendra és sinònim de destrucció, si la relacionem, per exemple, amb un incendi forestal, amb l'erupció d'un volcà, amb la mort d'una persona. I tot això és cert, i de tot això en parlarem, però ja vos avançam que ens han preparat les entrevistes amb optimisme, cercant en la destrucció el renaixement i la vida.

0: La paraula cendra, que avui hem triat com a paraula polisèmica d'aquest programa, també ens connecta amb el comiat de les persones estimades i amb el nostre propi final. A Espanya cada vegada hi ha més persones que trien la incineració en lloc de l'enterrament tradicional, però encara hi ha molt de dubtes sobre la gestió de les cendres. Què ens diu la llei, la normativa, quines alternatives tenim? Per xerrar-ne ens acompanya el cap d'operacions de cementeris de l'empresa funerària municipal de Palma, Miquel Gomila. Benvingut a Entre Avui i Demà, com va?
1: Hola, què tal?
0: Gràcies per acompanyar-nos avui que hem triat aquesta paraula. Inevitablement també mos du a pensar en la gestió de les cendres pròpies humanes. Fa unes dècades l'enterrament tradicional era norma a Mallorca, però avui dia l'incineració crec que s'està imposant, clarament. Teniu xifres? Quines serien les xifres actuals a Palma?
1: Actualment els serveis d'incineració a Palma estan al voltant del 60% a l'any 2025 i versus la inhumació, que és un 40% actualment. Durant els darrers anys ens ha pujat, ens ha incrementat aproximadament un 2% cada any.
0: I va augmentant anualment. I per què creu que han passat de voler o de tenir un nínxol a una tomba a preferir convertir s'incineració, convertint-nos en cendra? Queda un poc estrany, però és així, s'incineració.
1: Sí, sobre aquesta qüestió intervenen diferents factors. En primer lloc, hem de tenir clar el que són les cendres d'un difunt. Les cendres d'un difunt, que és el resultat de la cremació del cos humà dins un fèretre, són ossos mineralitzats. Hi ha una creença que és que les cendres de producte de la cremació d'un difunt són restes de fusta, sí, o restes de robes, etc. No, no és així. És a dir, de la cremació d'un difunt sols queda els ossos mineralitzats, val? Que són calç i fosfats. Val? Aquests ossos, després, a través d'un procés mecànic, es trituren i es fan pols amb un gramatge molt petit. Això és el que, al final, l'usuari, el familiar, disposa a la urna. Respecte als canvis socials en quant a estimar-se més a la incineració envers la inhumació a un nínxol, hi ha diferents factors. Val? Principalment hi ha un factor econòmic, és més econòmic la incineració que la inhumació a un nínxol, sobretot quan no se té una unitat d'enterrament. Hi ha un factor demogràfic que en la situació actual de globalització en el món, pues és molt, molt més senzill gestionar un servei funerari allà on al final el que s'obtenen són unes cendres del teu ser estimat. I també, finalment, hi ha un factor cultural molt important. Fins l'any 1963, l'Església Catòlica no permetia o no bé la incineració. En l'actualitat tot això ja ha canviat, però també és vera que les noves generacions potser tenen més la incineració per una qüestió també més pràctica.
0: Sí, interessant aquesta explicació que ens dona Miquel Gomila. Hi ha una imatge, Miquel, molt de pel·lícula, que és aquella de llançar les cendres a la mà en el bosc, però no sé si la realitat legal o normativa és una altra. Què se pot fer i què no se pot fer, que està prohibit en les cendres d'un difunt?
1: Val, respecte a les cendres d'un difunt, se poden llançar a la mà. De fet, nosaltres, al Centre Funerari Municipal, tenim un servei que donem aquesta possibilitat als usuaris. Ara bé, hi ha diferents normatives i diferent legislació a haver de complir. Tenim el decret 11/2018 de Sanitat Mortuària de les Illes Balears, que ens diu que, com a mínim, no se pot tirar cendres a la mà menys de 200 metres de la costa. Val? Després hi ha diferent normativa estatal, per exemple, la llei 41/2010 de protecció del medi marí, allà on posa una sèrie de requisits com és tenir l'autorització i la comunicació capitania marítima, també hi ha legislació mediambiental en quant a no llançar cendres amb espais de posidònia, etc. És a dir, el que a vegades se fa en quant a que un particular llança cendres a qualsevol lloc a la mà, diguéssim que no seria correcte, lo ideal seria contractar un professional, un servei d'esparciment de cendres a la mà, que saben en quins llocs se pot fer.
0: I el mateix entenc que a zones de bosc o de terra, no?
1: Sí, correcte. Normalment el que a vegades fan és que les famílies a vegades enterren dins un terreny o una finca privada. Pues en aquest cas pues, s'ha de tenir l'autorització del propietari del terreny i assegurar-se que no ens trobem dins qualsevol espai natural protegit o serra de tramuntana, etc.
0: Val. Jo me'n puc endur les cendres d'un familiar meu a ca meva sense cap problema.
1: Sí, sense cap inconvenient. Sí,
0: Val,
1: sí.
0: val. I davant d'aquesta realitat de Caixerrà, amb aquests canvis d'usos, de costum, aquest augment de incineració, entenc que els cementeris també s'han transformat, no? Com s'han anat adaptant, per exemple, els de Palma?
1: Amen, tant el cementeri de Palma com la resta de cementeri d'Espanya, el que han fet ha estat donar resposta a aquesta necessitat en la construcció de columbaris incineraris. Després tenim un memorial de cendres, que és un espai allà on les cendres en aquest cas no serien recuperables, a diferència dels columbaris. Aquest memorial de cendres permet depositar les cendres del difunt i és un espai de record. I com a novetat, enguany, conjuntament amb l'Ajuntament de Palma, hem presentat el projecte Bosc de la Vida, que el que pretenem és crear, just de vora del cementeri de Sant Valentí, crear un bosc allà on se permetran enterrar cendres amb una urna de fang. I aquest projecte és un projecte molt singular perquè, a més, dins d'aquesta urna, a més de les pròpies cendres del difunt, se li permetrà introduir aigua per rec d'aquell arbre que forma part d'aquest bosc.
0: Que bo.
1: I és una, sí, és un projecte innovador, és un projecte que no existeix a cap altre lloc del món que sapiguem, i bé, l'hem desenvolupat aquí pròpiament a Sant Funerari Municipal i ara mateix ja compta amb totes les autoritzacions administratives per posar-ho en marxa. S'estima que a final d'any el podrem inaugurar i donar els primers serveis.
0: Que bo, és un molt bon exemple de com la mort mos connecta també en sa vida, no, Miquel?
1: Sí, absolutament.

0: I de, bé, mos quedam també amb aquesta idea d'aquest bosc que mos contava en Miquel Gomila, que és cap d'operacions de cementiris de l'empresa funerària municipal de Palma. Miquel, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres avui.
1: Moltes gràcies. Adéu.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
3: Si pensam en un incendi forestal i això que sentiu, el foc que crema, les cendres, el residu de la tragèdia, aquell mantell negre que queda quan el foc s'apaga. Però què passa l'endemà? Quina funció té aquesta cendra en la regeneració de la natura? Com se gestiona? N'hem xerrat amb Artur Barceló, que és tècnic de Servei de Gestió Forestal de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural del Govern de les Illes Balears. Quan un incendi s'ha extingit i el bosc queda cobert de cendra, com reacciona la terra?
4: La cendra és un punt d'unió, direm, entre el que ha passat i el que passarà. És el signe, és el senyal evident de que hi ha hagut un incendi i el que vendrà després dependrà un poc de el que ha passat. El que influeix més, per dir-ho així, seria més la intensitat del foc. És a dir, si ha estat un incendi que ha passat perquè no hi havia tanta vegetació o perquè feia molt de vent i el foc ha pogut passar per de baix, de baix, de baix, seria una cendra més fosca, més carbonissa, per entendre'n molts. I si és un incendi amb molta intensitat que ha cremat tot, serves, les mates, els arbres, etc., molta força, queda molta cendra més blanca. Una cendra té més components orgànics, que seria la cendra que és més negra, i una altra s'ha mineralitzat més, no té tant orgànic i pot ser positiu els primers moments i pot ajudar a regenerar. De totes maneres, la cendra dura poc temps, direm, en el lloc. Però en primera instància pot donar una primera cimpanta a que torni a regenerar. El recurs fonamental després d'un incendi és la terra, és el sol. Si tu no tens això, no podrà tornar a haver-hi vegetació allà. Què passa? Que després d'un incendi, com que queda, la terra queda nua, no la protegeix ni els arbres que hi havia, ni les mates, ni res, no has a forar, no has res. I a més coincideix que a final d'estiu solen tenir temporals i que potser plau molt, aquests fenòmens a vegades calcadant, etc. Tot això pot fer que segons quines zones s'erosioni molt i, per tant, deixi un poc en precari la possible regeneració. Que són aquestes zones que després s'intenten identificar quan s'incendi és suficientment gros com per fer una planificació d'unes feines de restauració. Són les zones que s'intenten identificar primer, perquè són les de més risc, les més vulnerables, i, per tant, és a on s'intenta actuar en primera instància.

per exemple, segons on pot anar bé, per, en funció del tipus de vegetació cremada que queda allà, que podrà tot fer com una espècie de jazz, de manta, de mulch, que se diu en anglès, com un triturat, sí, finet per damunt, i això sí, fa com una espècie de protecció, que si plou, pegui damunt dels trossets aquests de branquetes, de fulles, d'això que s'ha triturat, de la crema, i no pegui directament a la terra, i que si se n'ha d'arrossegar, si ha d'arrossegar qualque cosa, arrossegui una mica d'això. Després també a vegades se fan com uns cordons, com hi ha les marjades, que hi ha marges de pedra, i fent-los en els restos cremats, perquè també si la terra se mogui una mica, però quedi després enganxada, per entendre'm-nos, en aquests marges, que a l'hora després en sotens s'aniran descomponent i, per tant, s'aniran incorporant en el sol. És important això, intentar que la terra no se'n vagi, perquè si perdem la terra ja no hi ha res a fer després.

0: Ara, de cara a l'estiu, és important ser conscients de risc. Vivim en un entorn de risc d'incendi, un clima mediterrani, on hi ha incendis recurrents. La vegetació, encara que presqui obvi, a vegades no hi pensem, però la vegetació pot cremar. Per tant, se tracta de ser prudents en les nostres conductes i avisar, evidentment, si sabeu qual que fuma això a sudors. I de normal, i ara ja arribem més a l'estiu, però anar fent també prevenció, de vora les cases, sobretot la gent que tenim cases dins la Garriga, on el bosc, això, procurar que les cases no estiguin totalment aferrades a la vegetació. I en general, això, ser prudents, i ara no és moment de fer segons quins usos del foc.
1: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
2: IB3 Ràdio és investigació.
3: Voleu postres?
4: Som primers a colonet.
5: Clar,
4: és que és el millor postre que hi ha.
6: I de colonet per tothom.
4: Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
1: Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
7: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
8: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
1: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
9: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
1: El dia, per saber què passa i per què.
9: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
1: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
9: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
1: ja... Per escoltar els protagonistes de la notícia.
9: Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
1: El dia, amb Marta Grau.
9: El 22% de la plantilla actual...
1: De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio. Entre avui i demà, paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem!
10: Toni Camps, benvingut a casa teva, com estàs?
11: Molt bé, aquí, rodejat de cendra.
10: Alerta, alerta, alerta, que no t'has de cremar. Cendres, la nostra paraula, la paraula que han llançat avui en aquest programa. I en Antoni té el repte de triar una llista de pel·lícules a partir d'aquesta idea de cendra, Toni.
11: N'hi ha, és curiós, perquè incendis que ho devasten tot i ho redueixen tot a cendres, volcans que escupen cendres, cendres de persones que reviuen de les seves cendres o que sobreviuen quan ja només queden cendres. La veritat és que la paraula cendra mos dona molt en el cinema. Fins i tot un volcà en erupció com a atracció turística, mira tu.
10: Val, val. Crec que no has triat en aquesta llista, no vaig, per exemple, jo contra el volcà. Hi ha clàssics que no has triat, eh?
11: Vos he de dir que jo contra el volcà era un top, o sigui, havia de ser... El que passa és que he trobat altres coses que jo crec que també eren importants, i jo contra el volcà en el final sí que és vera que té un rotllo molt xulo, però és una pel·lícula que t'ha d'agradar molt. A mi m'encanta, però t'ha d'agradar molt perquè t'agradi.
10: Vinga, vinga, nosaltres confiem en Toni Camps, en la seva llista de pel·lícules a partir de la paraula polisèmica del capítol d'entre avui i demà. Per quina començam?
11: Començam per la primera excepció, que són les cendres que deixa un incendi devastador.
12: Amador Coro. ¿Este es el pirómano?
13: Sí, es este.
14: Así que mató a Luz.
12: ¿Y le van a dejar salir?
15: Hola, Mai.
16: Mira, pasa con Luz, está condenada.
10: Amador... Toni Camps, a veure, que estem sentint, que acabem d'escoltar.
11: Mira, aquestes flames que sentíem fa un moment són les de Lo que arde, la pel·lícula que va donar a conèixer a gran part del públic a Oliver Laxe, el director de Sirat. una pel·lícula que estimes molt o odies molt, igual, exactament igual que aquesta, que Lo que arde. Són ses flames que... Són ses cendres que deixa un incendi de Galícia, on un home torna a casa mare després de sortir de sa presó on complia condena acusat de piròman. És una pel·lícula, igual que tota sa filmografia d'Oliver Laxe, que és més una experiència que una història. Són d'aquestes que no deixen indiferent a ningú. És immersiva, és densa, quasi sense paraules, és emocionant i amb una sèrie de característiques fonamentals d'aquest director que és tan estimat com odiat. Uh-huh. O sigui, bàsicament, ell utilitza moltíssim la llum natural, té un tractament apabullant del so i un guió en distints idiomes, amb mescla de distintes realitats i sobretot l'utilització d'actors no professionals, com són aquests dos protagonistes. I a més, sempre et conta una història de fons que se converteix en una protagonista més. O sigui, tot funciona molt bé en conjunt, el que passa és que si ho treus per separat, te queda com a molt estrany, no? Li passava el mateix a Cirat, que si agafaves les històries totes separades, deies, ui, no funciona, però si ho mescles en conjunt, l'experiència és brutal.
10: Molt bé, això és que Oliver Laxe és un bon director i pel·lícules, per cert, molt, molt realistes. La paraula d'avui és cendra i en Toni Camps continua sumant pel·lícules a la llista d'avui. Per qui no continuem?
11: Fahrenheit 451 graus Fahrenheit o en Celsius 232,7 període, és la temperatura a la que se crema es paper, y es el título de esa película de François Truffaut.
5: A todo bombero, una vez al menos en su carrera, le tienta saber lo que contienen estos libros. Incluso daría su vida por ello. Bien, pues puede creerme, Montag. No hay nada en ellos. ¡Los libros no dicen nada! Mire, todo esto son novelas. Tratan de personas que jamás han existido. Las gentes que las leen quedan descontentas de sus propias vidas y sienten deseos de vivir de otro modo, lo que jamás podrá ser en la realidad.
10: Toni Camps, una història com sona.
11: Uf, sí, eh? Sí, sí, sí. Mira, Ray Bradbury va escriure Fahrenheit 451 a l'any 1953. I narra la història d'un grup de bombers d'una societat distòpica del futur que se dedica a cremar els llibres. Truffaut va convertir la novel·la en una obra mestra del cinema distòpic, aquí on les cendres de les històries no només són físiques, sinó que també són les que sostenen a una societat sense històries que les que conta el, sense més històries, perdó, que les que conta el govern. A part de la curiosa estètica pop del futur, ja sabem que en els anys 60, a l'any 1966, que és de quantes Fahrenheit 451, ja sabem que l'estètica futurista era aquesta de quasi los supersónicos, no? En cascos de colorins i robots que apareixien juguetes. A part d'aquesta curiosa estètica pop, no ha perdut gens de força en la denúncia del totalitarisme analfabetitzador que, sens dubte, és més necessària que mai en dies com avui. Encara que només sigui per això, se converteixen en una pel·lícula indispensable per aquest dia.
10: I en Antoni Camps, quan li vaig dir, Toni, la paraula del capítol de dimecres a cendra, tot d'una va pensar en aquesta que ve ara, no, Toni?
11: Exacte, exacte. En set cendres, que també poden ser les que aguanten l'estructura d'una família i d'una vida sencera.
13: That's the baby Jesus. And if you ever need anything, you should pray to him.
17: Will you tell Jesus that we're hungry? Shut up.
18: When I look back on my childhood, I wonder how my brothers and I managed to survive it all.
10: Vinga, i aquesta, que també està basada en una novel·la, com es casa de Fahrenheit.
11: Exacte, exacte. Això és Las cenizas de Ángela, de Alan Parker, i està basada en el best-seller autobiogràfic de Frank McCourt i narra la vida d'una família que torna a la seva Irlanda natal després d'abandonar un Nova York a l'any 1930, en el moment de la Gran Depressió. Però quan arriben a Irlanda hauran de subsistir a base d'ajudes, de caritat, entre problemes d'atur, problemes d'alcoholisme... És una pel·lícula dura, dura, dura. Però bastant fidel a la novel·la, a pesar d'abandonar aquest sentit de humor, que ja sabem que en el cinema ven molt més un drama que una comèdia. És així, no me'n queda l'altre que contar-nos. Igualment, és d'aquestes històries que s'han de veure, que encara que només sigui per disfrutar de la interpretació brutal d'Emily Watson i d'un registre molt distint de Robert Carlyle, en el qual teníem associat o tenim associat a Full Monty o Trainspotting, que és una pel·lícula que ja val la pena.
10: Molt bé, i d'aquesta és la recomanació d'Antoni Cans a partir de la paraula cendra, i avui tenim bolla extra, Toni?
11: Sí, tenim una bolla extra de l'any 1980. En el món del cinema sempre hi ha sèries B, sèries T i sèries Z. Val? I en cendra també hi ha moltes sèries B, com per exemple, que jo no sé si és sèrie Z ja directament, una pel·lícula que se diu La Bàndula, aquí on unes taràntules surten de dins un volcà amb erupció i llancen lava a sa gent per convertir-les en cendra. O sigui, és ja terrible. Una altra pel·lícula titulada Sharkboy and the Lava Girl, que és una pel·lícula de Robert Rodríguez que va fer després de Spy Kids, aquí on un nin, que és un tauró, salva de morir a una nina, que és de Lava Girl, evidentment de morir ofegada a la mà, tirant-la dins un volcà, perquè, òbviament, és superlògic. Vull dir, si és Lava Girl, l'ha de tirar dins un volcà per salvar-la.
10: Superlògic, sí.
11: És supercutre. Però jo crec que guanya el premi a la pel·lícula més cutre, una pel·lícula titulada El dia del fin del mundo, de l'any 1980, i protagonitzada pel teu estimadíssim Paul Newman, que a més ofereix idees genials per atreure turistes.
19: Doctor Wester, he comprobado el control general del sistema de refrigeración. Hay un defecto de funcionamiento y no puedo localizarlo. ¿Le subo?
20: Yo le diré cuándo.
21: Parece que aquí hay más actividad de la que debiera haber.
19: Creo que será mejor volver a subir sin respaldo.
10: Anava a dir, Toni, que te perdon posar la mateixa frase, la paraula cutre i el nom d'en Paul Newman. Te perdon. Però conta-mos aquest dia el fin del món.
11: És que és molt cutre. O sigui, hi ha un volcà en erupció i ells no se'ls ocorreix altra cosa que construir un observatori per turistes de pagament en el costat del cràter, i ells poden, o sigui, si tu pagues, pots baixar a dins el cràter amb una campana de busseig sostinguda amb un cable, i a més té en terra de vidre. O sigui, són brillants, magnífics. De fet, aquesta escena que acabem d'escoltar, un moment donat els diu: "Vaya, parece que hace mucho calor aquí", i aquell diu: "Tenemos problemas con el termostato", i tu dius: "Cony, és que esteu a dins d'un volcà, és que és impossible que no sigui així". Bueno, és fantàstic. Però, a més, el guai d'aquesta pel·lícula és que aquest testimoni de construir un ascensor que davalla en el cràter del volcà amb en terra de vidre, la recueix una pel·lícula de l'any 2012, que tu dius, han passat anys del 80 en el 2012, i és relativament recent, és una pel·lícula xinesa titulada Skyfire, aquí on un empresari decideix construir un resort per turistes a una illa aquí on hi ha un volcà actiu. I repeteixen aquest ascensor, i evidentment hi ha un desastre darrere l'altre. És així de fantàstic. Mos encanta la sèrie Z.
10: Són
11: pel·lícules meravelloses.
10: Mos encanta. I aquí tenim a Lluís Fortosa, que també l'aplaudeix, eh? Aquesta cutre pel·li. Escolta, Toni Camps, com sempre, moltes gràcies i escomiat, és per tu.
11: Moltíssimes gràcies a vosaltres, i salut i cinema.
1: A IB3 Ràdio, entre avui i demà.

0: per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IDPAS, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aporta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Arribem al final del programa amb el convenciment de que després de la tempesta ve la calma, que on hi ha vida hi ha esperança i que on hi ha cendra també hi ha vida. El Lluís Fortesa és el control tècnic, na Paula Mas a la producció del programa. Gràcies a la companya de documentació Poloni Huguet per la pluja d'idees de paraules, la d'avui és cendra. I ara toca baixar barrera i ho farem amb una fotoperiodista, viatgera i escriptora que en part és responsable de que, a part de l'equip d'entre avui i demà, el Lluís ens hagi entrat el foc de Nàpols al cos.
1: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
0: Cris Ubach, benvinguda a Vetres Ràdio, com estàs?
2: Hola, moltes gràcies per convidar-me, molt bé.
0: Que bé tenir-te. Escolta, si a tu te dic cendra, que és la paraula polisèmica del programa d'avui, que te venes cap primer de tot?
2: Cendra és Pompeia, no? El volcà de Vesuvi, aquella erupció de l'any 79 i aquella ciutat que va quedar aclugada sobre tonelades i tonelades de pedra tosca, no? Sí, cendra és Pompeia.
0: Pompeia. I nosaltres hem de confessar públicament que hem pensat en Cris fent aquesta relació, justament, perquè ja deia que part de l'equip d'aquest programa som molt fans del llibre Nàpols, el fuego del Mediterráneo, que ha estat una guia de viatge també per nosaltres per conèixer Nàpols, on Cris Ubach explica la seva experiència com a viatgera en aquesta vibrant ciutat del sud d'Itàlia, on hi ha un omnipresent volcà Vesuvi que està situat només a 9 quilòmetres de la ciutat. Ara anirem a les cendres del volcà i a Pompeia, però aquesta és una ciutat on hi vols tornar mil vegades o amb una en tens més que prou, no, Cris?
2: La veritat és que no et deixa indiferent, eh? És veritat que és una ciutat que hi ha molta gent que s'hi sent atreta des del primer moment, tot i que no és una ciutat fàcil, eh? És allò que no té un síndrome d'Stendhal com té, jo que sé, Venècia o Florència, que arribes i t'enamores al moment. És una ciutat que és dura, no la veus d'entrada preciosa, o sigui, ho és, eh? Però costa entrar-hi, i a la gent hi ha molta gent que hi entra i s'enamora de per vida, i hi ha gent que no hi acaba d'entrar, es queda en aquella epidermis, no?, dels coloms per tot arreu, brossa, el soroll, el trànsit, i hi ha gent que es queda en això i s'atabala amb això i ja no li agrada, doncs, explorar més enllà, no? Sí. Però sí que és veritat que no hi ha un terme mig, eh?, moltes vegades.
0: Sí, nosaltres des d'aquí aplaudim aquesta ciutat i tenim Nàpols, Vesuvi, Pompeia, aquesta ciutat romana que queda, com deien, com a congelada després de l'erupció del volcà l'any 79. No sé si hauria de formar part de la llista de meravelles del món. De fet, no forma part ni de l'antiga ni de la moderna, jo ara ho comprovava, però dic, hauria de formar part.
2: Home, jo definitivament crec que sí, perquè és que a més és que és el que tu has dit, és una congelació en un moment de

0: història, o sigui, els estudiosos de l'època romana, clar, és que és una font inesgotable d'informació perquè cada setmana treuen alguna cosa nova, no? I clar, sobre aquell període concret de l'època romana, clar, imagina't, és que va quedar tot intocat. Llavors, sí, jo crec que és una joia única en el món. És un dels jaciments arqueològics més espectaculars que jo he vist a la meva vida i jo he viatjat molt perquè ja sabeu que em dedico a això dels viatges i realment Pompeia et deixa glaçat.
1: Sí, quantes vegades l'has visitada?
0: Hauré estat 8 o 10 vegades, bueno, la veritat és que no ho sé, 8 o 10 vegades, però és que quan hi vaig ni
1: Sí.
0: passo dies, eh? O
1: Ja.
0: sigui, vaig dos dies o després també vaig a Herculà, que és la ciutat que hi ha al
1: Sí.
0: costat, que també va quedar clogada pel mateix erupció, i sí, o sigui, vaig i m'hi estic hores i hores i tot el dia sencer i l'endemà hi torno, perquè no té fi per mi la ciutat aquesta, de veritat.
1: Sí, no, no, no te l'acabes. I justament les cendres, que és la paraula que hem triat avui, també varen salvar Pompeia, podríem dir, no? Els carrers, les tendes, els cartells, els negocis, els mosaics, les pintures de les parets i les persones, eh? I
0: Sí.
1: mos han permès contar la història de Pompeia. No sé si pots explicar-mos breument per als oients aquesta tècnica tan impressionant que s'ha fet servir a les excavacions perquè avui puguem veure els cossos de qui habitava Pompeia, com si els haguessis fet una foto, no? Com si volguessin fugir d'allà quan veien l'erupció, però que no varen tenir temps i així varen quedar com a congelats.
0: Sí, mira, el que va passar és que, clar, hem de pensar que va arribar un flux piroclàstic, o sigui, quan es desprèn, hi ha tota aquesta erupció, s'aixequen cendres i aquesta pedra tosca quilòmetres i quilòmetres a l'atmosfera, i llavors ja arriba un moment que pesa tant això que es desploma, i el que fa és fa una escombrada de la ciutat. Hem de pensar que els hi va arribar el flux aproximadament a uns 300-400 quilòmetres per hora a una temperatura que s'estima que era sobre els 500 graus. Tu imagina't. O sigui, allò va passar, imagina't, com una bufada, i la gent realment és que, clar, va morir instantàniament. O sigui, no van tenir temps de fer absolutament res els que estaven allà. Llavors, què ha passat? Que van quedar en les postures que ells tenien en el moment que els arribaven. Hi ha alguns que estan així com ajaguts, estan com tapant-se, perquè veien venir, doncs, que els hi venia aquesta escombrada de cendra amb una calor increïble, no? Llavors, què els hi va passar? Van quedar enterrats sobre capes de cendra. Capes, capes, capes, capes. Aquesta cendra, amb el pas dels anys, va quedar endurida, va quedar com gairebé un ciment. I els cossos, el que va passar és que o sigui, els teixits es van descomposar. Llavors, què va quedar? Va quedar com un forat, com un buit amb la forma exacta del cos. La forma exacta no només del cos, sinó de les robes que duien, de com estaven abraçats, etc, etc, no? Llavors, al segle XIX hi va haver un arqueòleg italià que es deia Giuseppe Fiorelli, i aquest senyor va inventar aquesta tècnica, que el que feia va ser injectar guix en aquests buits que havien quedat en la cendra, injectar un guix com si fos un motllo, no? Com has de fer una escultura. Doncs va injectar aquest guix líquid, i quan el guix estava ja dur, llavors retirava la cendra del voltant i quedava, doncs, el que avui veiem a Pompeia, que està exposat a diferents llocs de la ciutat, que són aquests cossos, no? Pues inclús de nens petits, d'un gos, d'aquestes famílies que, bueno, s'ha intentat donar una explicació de qui eren o
1: Sí,
0: en
1: sí.
0: funció d'on es van trobar, etc, etc, però és una cosa que tampoc s'ha sabut exactament exactament qui va ser cadascú, no?
1: Però sí que és impressionant i conta la història. És que només fa 3 dies llegíem un titular del País, els investigadors identifiquen entre les víctimes de Pompeia un metge que va intentar escapar amb les seves eines, no? Un descobriment que
0: Sí.
1: se va produir a l'hort dels fugitius, una excavació que du més de 60 anys en actiu. O sigui que després de tants i tants i tants anys encara
0: Ens
1: hi ha
0: troben.
1: nous descobriments. M'imagino que és molt difícil si te demanen totes aquestes vegades que has visitat Pompeia, tu què és el que més t'ha cridat l'atenció? Amb què te quedes? No sé.
0: Mira, això dels cossos que tu dius és una de les coses, per exemple, que impressionen molt, perquè es van trobar aquest metge amb aquests estris. Però es va trobar la gent amb els claus de casa a la butxaca, amb els diners. O sigui, el que faríem qualsevol, no? Quan surts de casa corrents, tanques la porta de casa i t'endús les claus i t'endús els quatre diners que has pogut arreplegar, i amb això els van trobar, no? O sigui, ells tenien la intenció d'algun moment tornar, no? I bueno, pues això no va poder ser, com tots sabem. Però a mi una de les coses que m'impressiona molt de Pompeia també són tots els grafits que s'han trobat a les parets, perquè això ha donat molta informació, no? De com vivien, de què feien, del que costava el vi, no? En les tavernes s'ha trobat la llista de preus del que costava el menjar, del que costava el beure, grafits amb anuncis polítics, grafits amb anuncis de batalles de gladiadors, amb quins gladiadors vindrien, perquè eren estrelles en aquell moment aquests homes, no? Llavors posaven els seus noms. En fi, o sigui, a mi una cosa que m'impressiona molt, molt, molt i que és el que a mi m'ha enganxat en aquesta ciutat és adonar-nos que és que vivien d'una manera bastant semblant a nosaltres.
1: Sí.
0: Tenien coses que eren molt properes, o sigui, òbviament hi havia coses que no, però hi havia d'altres que eren ben bé com vivíem nosaltres, no? I això et fa que t'hi sentis molt proper, no? Quan passeges per aquesta ciutat, que en realitat és un cementiri, no? És una
1: Ja.
0: ciutat que avui la veiem plena de turistes i gent fent cua i fent-se fotos i de més, però si ho penses, realment és un cementiri, no? On va morir moltíssima gent. Se sap que en aquell moment, bueno, s'estima que entre 10.000 i 20.000 habitants tenia Pompeia.
1: Sí,
0: No tots
1: sí.
0: van morir perquè molta gent va poder fugir, però imagina't, no? Va ser una cosa tremenda.
1: Sí, i tants anys, que a mi això també m'impressiona, amagada, coberta per cendres, per tot aquell material, ningú sabia on era,
0: Sí.
1: i que no fa tant, entre cometes, que se va començar a excavar i a descobrir, això
0: Sí,
1: també és
0: això va
1: molt
0: ser al
1: impressionant.
0: 1748, la van trobar precisament un enginyer de Carles III, que era Joaquín Alcubierre. Aquest home doncs, va ser el primer que va, bueno, van trobar Herculà, excavant, van trobar el teatre d'Herculà i van dir, això què és? I a partir d'aquí van trobar la resta.
1: Imagina't, imagina't i tot també el que s'ha d'hagués poliar en el seu moment, que no coneixem, però aquí hi
0: Oh.
1: ha aquesta història escrita i per escriure encara. I parlant d'escriure, a veure, Cris Ubach, ja tens la maleta preparada per contar-nos algun altre viatge?
0: Bueno, jo sempre, ja sabeu que sempre estic anant amunt i avall. Ara estic treballant bastant intensament amb una història a tota la zona del nord d'Espanya, tot el que és la cordillera Cantàbrica. Doncs estic treballant molt a la zona d'Astúries, amb els miners, estic a la zona de Cantàbria, estic buscant diferents històries en aquesta zona muntanyenca.
1: Molt bé, idò, estarem molt pendents. I que fa una dona, com tu ara t'he fet les dues preguntes habituals d'aquesta secció, que fa una periodista de viatges com a Cris Ubach, que abans d'anar a dormir, que te deus moure molt, clar, i deus dormir en llits molt diferents, algun costum que t'ajudi a dormir millor?
0: Doncs mira, jo normalment llegeixo abans de dormir. El que passa que quan estic de viatge arribo tan cansada perquè jo m'exprimeixo molt, en els viatges. O sigui, surto molt aviat al matí, torno molt tard al vespre i la veritat és que quan arribo al llit caic com una roca, No em dona per fer gaires rituals, ni gaires rutines.
1: Molt bé, molt bé. I de nosaltres tenim un ritual, mira, per acabar aquest programa, que és posar una cançó. Tu quina m'ho proposes? Quina t'agradaria compartir amb els oients?
0: Home, mira, ja que estem a Nàpols, no? Et diré un clàssic clàssic del Renato Carosone, que és un cantant italià dels anys 50, que es diu Tubo fa l'americano, que és una
1: Sí.
0: cançó així molt, molt, molt dinàmica. Ell feia molt de jazz i swing i està cantada en napolità i anglès. I bueno, és una mica una sàtira, no? d'aquells italians joves que després de la Segona Guerra Mundial volien imitar els americans i bueno, doncs el Renato Carosone els hi fa aquesta cançó és una mica una sàtira sobre això.
1: Molt bé,
0: Molt xula.
1: i molt xula, i una banda sonora també si visites Nàpols, perquè entris on entris sona també aquesta
0: Sí,
1: cançó.
0: és veritat, eh?
1: I doncs, m'ha agradat molt avui compartir aquesta estona de ràdio amb Cris Ubach. Records d'en Lluís Fortesa, el nostre tècnic, que va ser, a més, qui me va descobrir el teu llibre de Nàpols i que me va dur viatjar després a Nàpols. Nàpols és el fuego del Mediterrani.
0: Li
1: Molta
0: envio una
1: sort.
0: salutació, li envio una salutació al tècnic. Moltes gràcies per llegir-me i bueno, espero que disfruteu de Nàpols els que hi viatgeu i de Pompeia, òbviament, i de la cendra.
1: Òbviament, òbviament, mira, i d'avui aquesta paraula que és mort però que també és vida, mos ha duit fins en a Cris Ubach. Una abraçada gran.
0: Moltes gràcies, bona nit.
2: Entre avui i demà, Araceli Bosch.

que procura conciliar les doctrines que semblen millors i més versemblants, tot i que procedeixin de diversos sistemes. Eclàctic, la convivència musical a IB3 Ràdio, amb Ferran Pereira.

Què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a una nova sessió de l'Eclèctic. Amb el principi de pluralitat estilística seguim sempre oferint-vos la música que ens agrada. Sons i ressons que circulen per aquest món, per norma, noves propostes sonores obrint el ventall de la creativitat. Avui, amb una banda de rock alternatiu creada a Houston el 1995, Blue October.

0: myself because the guy really loves the music. That's where he's going to be.
1: Avui a l'Eclèctic, la part 1, per tant, tot indica que n'hi haurà com a mínim una segona de Spinning the Truth Around, el darrer àlbum, el darrer treball de Blue October. Una banda que, com he dit, es formà el 1995 i els membres actuals són el vocalista Justin Furstenfield, el bateria Jeremy Furstenfield, també el seu germà, Ryan de la Seye, el violí, mandolina i piano, Sibby Hudson a la guitarra i Matt Noveskey al baix. Hem obert la sessió d'avui amb el tema que dona títol genèric a l'àlbum, Spinning the Truth Around. Després, en sentit, de forma consecutiva, The Shape of Your Heart i How Can You Love Me If You Don't Even Like Me. I ara seguirem en Don't Say It Wasn't Love.

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és Dial.
2: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
3: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
4: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

0: Blue October, caminant entre el rock i pop, amb el seu 11è treball discogràfic, Spinning the Truth Around, és el que sentim a la sessió de l'Eclèctic d'avui. Una banda que s'ha anat guanyant al públic a poc. Recordem que el seu primer àlbum, The Answers, era l'any 1998, només tingué una certa notorietat a Houston, tot i que es guanyà, això sí, es verà l'atenció de grans discogràfiques. De fet, signaren per a Universal ja el 1999. Però no va ser fins al tercer àlbum, History for Sale, que assoliren una determinada fama, sobretot amb el seu senzill Calling You. Continuem amb dos temes més de la banda. Where Did You Go Aimless of Miss These Days i The Kitchen Drawer.
1: Downtown with my baby on a Saturday night. Push start the car, but the feeling was right. You live next to the car.

Spinning the Truth Around, 11 treball d'una banda nord-americana ja totalment consolidada, Blue October, que durant la pandèmia, fet que facilitar temps per a l'anàlisi i la reflexió per a moltes bandes, aprofitar per anar tenint actuacions regulars i retransmissions en directe per tal de seguir mantenint el lligam amb els seus seguidors. Bé, vos estic comentant que es tracta del seu 11 treball, però hi hauria d'afegir treball d'estudi, ja que la banda ha editat a més 4 àlbums en directe. Per tant, serien 15 referències discogràfiques les que han editat. I d'aquesta darrera anem a sentir The Girl Who Stole My Heart.

Eclèctic, de dilluns a dijous, seleccionant sempre les millors músiques, aquelles que per norma no sonen a altres bandes. El programa musical d'IB3 Ràdio amb el qual tanquem la jornada. I avui ho feim amb Spinning the Truth Around, el darrer treball discogràfic de la banda nord-americana Blue October. Rock amb estilismes refinats, com secció de cordes, vents o electrònica, en determinats moments que afavoreixen aquesta sonoritat tan personal com la que acabem de sentir a Trust You, encetant la recta final del programa, o Shoot Up, I Want to You, Love Me Back, que sonarà ara.

Estimats seguidors i seguidores de l'Eclèctic, a poc, amb la música de Blue October anem exhaurint els minuts de la nostra sessió d'avui. Per nosaltres ha estat un plaer, esperant que també ho hagi estat per tots vosaltres. Ens acomiadarem amb When Love Isn't Good Enough. Eclèctic, a la realització tècnica i postproducció, Iker Hernández, direcció, selecció musical i presentació, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

Tento el número 1150. Heu de saber que dia 20 de maig de 1454, Alfons el Magnànim va concedir al jurat de Menorca el privilegi d'encunyar moneda pròpia.

Bon dia a tothom, com estàu? I de si va ser dia 20 de maig de 1454, ara fa 572 anys que Alfons el Magnànim va concedir al jurat de Menorca el privilegi d'encunyar una moneda que fos pròpia. Hem de dir que segles abans Menorca ja havia més una moneda pròpia, moneda que compartia l'oficialitat en les emissions pròpies d'Eivissa i de Mallorca, però que estaven limitades a moneda menuda i només tenien curs legal al Regne de Mallorca. Però avui fa aquests 572 anys que el rei Alfons el Magnànim va autoritzar l'encunyació de moneda mallorquina amb una estimació equivalent a 40.000 lliures d'aquella època. Tot i això, se sap que les institucions mallorquines varen protestar de manera formal i varen defensar el privilegi d'exclusivitat per fer moneda que s'havia atorgat a tot el Regne de Mallorca, per la qual cosa, l'any següent, l'autorització per l'illa de Menorca va ser revocada. I va deixar de fer-se sí i no, perquè 10 anys més tard, durant la Guerra Civil, Pere de Portugal va autoritzar Mahó, ciutat favorable a la Generalitat contra el rei Joan, encunyar doblers, però sí, llavors la moneda se va acabar. Se va acabar fins que va arribar la Guerra Civil Espanyola. A la Guerra Civil, Menorca, l'única de les Balears en mans de la República, també va fabricar moneda pròpia. I vos demanareu si es conserven encara aquestes monedes. I de les autoritzades el 1454 per Alfons el Magnànim se'n conserven en perfecte estat. També de les fetes a Menorca per la República, per les que no tenim constància que n'hi hagi, és de les fetes per Pere de Portugal. Començant.

0: Com esteu? Ben trobats un dia més atento a aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, un programa que és ple de diversitat, que juga amb les paraules i també ho fa amb l'actualitat del dia. Aquest programa número 1150 té totes les lletres i qui les saben totes també són en Xisco Nadal, en Celestí Oliver i en Miquel Junc. I doncs si ja hi som a taula tots un dia més, Xisco Nadal, com anam?
1: Molt bon dia.
0: Celestí Oliver, com va?
2: Bon dia, bé.
0: I Miquel Junc, com
3: bon
0: estàu?
3: Bé.
0: Ben trobats, avui dimecres, són dimecres, sí. Ja. Les setmanes passen tan aviat que ja no sabem ni quin dia mos trobam. Dimecres,
2: setmanes,
0: 20 de
2: mesos,
0: maig.
2: Anys.
0: Ha començat la calor, comença, empenya. La calor, ho haureu notat, estimat ciutadà balears, que avui ja fa caloreta i s'espera també aquests dies que em faci, així que màniga curta ja molts aquí a l'estudi de Tar Ràdio, de fet tots.
2: En Xisco va en xuquins.
0: I xuquins? Ja has estat en xuquins i tot?
1: Ja ets entrets.
2: Ja ho sé, espardenyes.
0: Sí?
2: Sí, fins ara he anat amb esportives o amb sabates més hivern, sí.
0: Ja vas amb espardenya sí, d'espart, com sí, que no ha de plau. No.
1: Ja hem acceptat la realitat.
2: Bé,
1: això
2: de tenir
1: va i suar les totes i haver-te de començar a llevar capes com una ceba, han dit no, ja anam com a de mig estiu, mig figa, mig rem.
2: El darrer pic que me'ls vaig provar les espardenyes va fer un diluvi,
0: ah,
2: bé,
0: sí,
2: diluvi entre
0: ja,
2: cometes,
0: ja,
2: però va ploure, i arribant a la ràdio, bé, res, pesava una tona. Clar, van enxupar.
0: És un clàssic, posa't les sabates d'espart, els perdonyes, i que se foti a ploure, i que han de fer... Ja sabeu que l'espart no és amic de l'aigua, però bé, coses que passen. Avui també hem preparat molt de contingut i Celestí, començant per tu, men, quin tenim?
2: Sí, jugarem a Tèntol, també repassarem l'actualitat del dia i avui parlarem de la nova edició, la cinquena dels Deli Fest, que se torna a fer aquest dissabte, 23 de maig, en el quarter general Luque d'Inca, amb un cartell que reivindica el circuit musical sostenible i situa l'escena de les Illes Balears al centre de l'escenari.

0: I del cartell del Satèl·lit Fest està format per propostes de pop i urbana, com aquesta que sentim, Maria Jaume i també Xisca, per bandes com els Ànimos Parrec o Remei de Cala Fresca, en qui parlarem precisament d'aquí una estona, i també de la banda menorquina Rudimentari i des del País Valencià Sexeni. Nosaltres parlarem, com dèiem, amb la component de Remeis de Cala Fresca d'aquí una estona.
1: I les escoltam, com sonen, perquè en Maria Jaume ara l'han sentida amb aquest Sant Domingo Forever, que segur que haurem d'alçar les copes a l'aire tots aquests que assistiu aquí el cap de setmana al Satèl·lit Fest, però també amb aquest Mal de Muntanya de Remei de Cala Fresca.
2: Que no regui les plantes, que no banyi els meus fills, que no begui més aigua, que ara és tot

0: Així estan en aquest remei de cala fresca i atenció, que avui regalarem 5 entrades pel festival. Atents a la pregunta del dia perquè podreu anar en aquest festival. El Satèl·lit Fest se fa a Inca aquest dissabte. Però avui també hem de rebre la nostra coreta d'aquest programa. Ja sabeu que n'és Raquel Agüeros i avui torna a venir ben a contracom.
1: Hola, hola, molt bon dia, corets i coretes del món, com esteu? Avui tenim una contracor ben entretingut. No només les portades de sempre, ja ho sabeu, sinó també un cas que ahir mos va deixar ferits.

0: Aquest cas que mos ha deixat tan freds és Jonathan Andic, que ha sortit en llibertat després de pagar la fiança d'1 milió d'euros per eludir la presó per haver matat un homicidi a son pare, que recordem que era l'amo de Mango. I na Raquel, avui sembla que em voldrà parlar, no?, per allò que ha dit. Això que mos ha deixat freds, diria que va per aquí.
1: Està sota secret de sumari, però sembla que hi ha indicis per pensar que, presumptament, en Jonathan Andic pot ser, ha tingut qualque cosa a veure en la mort d'en Isaac Andic, son pare. Tot apunta que seria per un tema d'euros, de fortuna, però veurem en què acaba tot. Jo avui de matí en parlava i és com tornar en aquells serials Falcon Crest.
0: Sí, totalment.
1: Succession, una cosa d'aquestes.
2: Quan dius doncs... un tema de duros, però són 4 pessetes.
3: No,
1: però me refereix que és un tema...
2: D'euros.
1: És un tema espuri, crematístic, econòmic, de fortuna, pecuniari.
2: De fortuna.
1: No, ho dic perquè sinonímia n'hi ha.
2: No de 4
1: però de vegades també, tenir un registre planer, Celestí, és... És necessari.
2: És d'agrair, sí, sí.
0: Doncs això, parlarem avui amb Raquel Agüeros, però tenim més temes, Miquel.
3: Sí, avui a la taula de redacció començarem donant-vos més informació sobre l'adaptació cinematogràfica que farà Marcos Cabotà d'Històries del Barri, una novel·la gràfica ambientada en el barri xinès de Palma dels anys 80, i en xerrarem amb ell, a veure com l'adaptarà
0: sí,
3: en, aquesta,
0: fet,
3: en aquest còmic.
0: Que va tenir molta anomenada, encara ara en té, un referent, aquest còmic, Històries del Barri. I avui ens sabut que Marcos Cabotà farà l'adaptació cinematogràfica, així que serà interessant saber com serà.
3: Sí, sí, ja mos contarà més coses després. També tornarem a parlar d'intel·ligència artificial, perquè vosaltres creus que plataformes com ChatGPT mos poden ajudar a discutir amb les nostres parelles o amb amics?
0: No se suposava que ajudaven a no discutir? No, en aquest cas a discutir.
3: A discutir, sí. Si mos poden ajudar a una discussió. Que...
2: Però per què? Perquè jo me diu això i tu te diu això altre.
3: No, tu, per exemple, li demanes que li he de contestar a aquesta persona.
2: Ah, va.
3: Creus que t'ajudaria o empitjoraria les coses?
2: Com orientador.
3: Sí.
1: I va haver un temps que la gent passava les converses de WhatsApp per ChatGPT, te passava per ChatGPT i li demanava ChatGPT opinió i sempre sortia o psicòpata o tòxic. Ho dic perquè també hem d'anar alerta com analitzam aquest tipus de material.
3: I a més que ChatGPT en segon quines preguntes no te sols fer el contrari i jo crec que això pot empitjorar bastant la situació. Sempre que tu tens, o pensar que tu tens la raó sempre.
0: Sí.
3: Més que res perquè no sap qui ets l'altra persona ni sap que té l'altra persona en contra teva.
2: No te coneix tampoc.
3: A tu tampoc, no.
1: La importància del context, sempre.
0: Totalment.
3: Sí. I acabarem comentant les aventures de na Laura Escanes per Mallorca, que ha passat uns dies aquí gravant el reality show La Travessa VIP de 3CAT. I també han sabut que s'ha comprat una casa a Menorca. Després vos donarem més informació.
0: Aquestes famoses que ho mostren tot, perquè han fet, que se diu, aquesta guia per ses cases.
3: House tour.
0: House tour. Sí. I ha mostrat tota sa casa de Menorca. Quins sofàs ha comprat, a bones... bé, a bones exactament no, però ja te fas una idea de bones si ets de Balears. Com és, quin tapissos, com són els llits,
3: tot,
0: com és la cuina...
1: És que si vols que t'ha sortit de franc, o ho mostres i
0: tu
1: fas...
0: Tu creus que sa casa li ha sortit de franc?
1: Jo estic
0: el mobiliari, pintura sí.
1: Jo estic convençut, sa casa no, evidentment. Sa casa l'has de comprar per a després moblar-la.
0: Quan més,
1: si ho mostres, serà perquè després mires les etiquetes i descobreixes el per què de tant de proselitisme i de tant de house tour.
0: Exacte. Llavors parlarem de la nova casa de Laura Escanes a Menorca i també d'aquests dies que ha passat per Mallorca, de la ruta que ha fet i més tema, Xisco.
1: A partir de la tercera hora de Tento, a les 5, visitarà els nostres estudis aquí a Beta Ràdio el músic ciutadellenc Cris Juanico per presentar-nos el seu darrer disc, Rosa dels Vents.

0: passes més o... El cantautor ciutadellenc Cris Joan Ico presenta el seu nou treball discogràfic Rosa dels Vents. Es tracta de 8 cançons dedicades a cadascun dels vents que bufen a Menorca, tramuntant, agregals, llevant, xaloc, migjorn, llebeig, ponent i mestral.
1: Era, va dir que és vivent del món.
0: Exacte, com diria la Maria del Mar Bonet, com una bona dona marinera.
1: Sí, en parlarem perquè és vera que Cris Joan Ico ha dedicat una cançó a cada vent i és ben interessant. Aquesta que escoltau és la dedicada a mestral. Llavors, les sentirem totes, perquè a partir de les 5:30 vendrà també en Tomeu Mesquida. Sí, avui, tot i que són dimecres, s'avança un dia en Tomeu per parlar de llana i, com sempre, ho farà amb les fites ben netes.
2: Bon dia, com anam, com estàu? I del seguint el fil de fa unes setmanes, mai millor dit, que varen conèixer la feina d'estondre, de llevar la llana de les ovelles, ara que arriba la calor, varen deixar sense tocar el tema pròpiament de la llana. És un producte que ha tingut un cert valor sempre, però que en els darrers anys s'ha anat devaluant fins a convertir-se per molt de ramaders fins i tot amb un mal de cap. Avui en parlarem de tot això amb un responsable d'un magatzem agrícola que és el que assumeix bona part de la producció de Mallorca i mos contarà què passa amb aquesta llana. I també, si tenim temps, coneixerem què passa amb la llana que queda de fora del circuit comercial, que està agafant nous usos, com podrien ser encoixinats, compostatges, fertilitzant líquids i altres cosetes que descobrirem si mos escoltau d'aquí una estoneta a les fites netes. Fins ara!

0: 3 hores de programa que ara comencen i en les quals tenim les línies obertes perquè hi pugueu participar en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar en aquest programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
1: Escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolib3, al Facebook de Tentol.
4: O bé, al correu electrònic.
5: O sorpresa.
4: Que nosaltres, que Tentol, @ib3radio.com.
0: Molt bé, ja ho tenim tot preparat per aquest programa. Xisco, Miquel, moltíssimes gràcies.
1: Fins ara.
0: Perquè ara hem de saludar la nostra tècnic. Una dona que serveix per tot, eh?
4: Per tot.
0: Perquè fins i tot li dius, ai, ara no sé com silenciar el telèfon, i ella et diu, has d'anar aquí. Bé, el telèfon sí que et sempre bé. Coses nostres. I ella t'ajuda en tot, no només a la part tècnica. Marga Cifra, gràcies. Són les 3 i 20 minuts i ha arribat el moment de conèixer quin és el tema del programa d'avui.
2: La rabiosa actualitat.

0: Gràcies, Celestí. És l'hora de conèixer quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb els nostres convidats d'avui.
1: I doncs sí, atenció, perquè oficialment el calendari ens diu avui que és el Dia Mundial de les Abelles.

0: alle api del cielo.
1: Així és, avui volem dedicar el programa a aquests insectes tan importants. Són les bees i altres pol·linitzadors com papallones, ratpenats o colibris. Estan cada vegada més amenaçats per les activitats humanes i els pol·linitzadors permeten reproduir moltes plantes, incloses molt de cultius alimentaris. Per donar a conèixer la importància d'aquests insectes i les amenaces a què s'enfronten, també la contribució al desenvolupament sostenible, la ONU, l'Organització de les Nacions Unides, va designar avui, dia 20 de maig, Dia Mundial de les Bees. I vos demanareu per què aquesta data. Idò, dia 20 de maig coincideix en l'aniversari de Anton Jansa, que en el segle XVIII va ser pioner a les tècniques modernes d'apicultura a la seva Eslovènia natal. I va elogiar a les bees per la seva capacitat de fer feina forta, tot i la poca atenció que necessiten.

0: Aquesta fa estona que no la sentíem, eh? Sí, aquesta versió catalana, tampoc. Que curiosa, aquesta malla. Bé, tornem a les altres baies, també la malla inclosa, antigament anomenades també a Balears, mosques d'asa, no sé si ho havíeu sentit mai, mosques d'asa, o sabatetes de la Mare de Déu, les baies eren dites així, molt presents, per tant, en el nostre vocabulari. A Menorca també se diu que és una baia a una persona inquieta, que no està mai aturada, aquesta persona és una baia. També, i tot i que se diu principalment dels infants, a Mallorca, per exemple, tenim l'expressió sembla picat de baies. Una persona que sembla picada de baies és que està grassa o que està molt inflada.
1: Clar.
0: Sí. També tenim una altra expressió que és això és mel de baia. Aquesta la coneixen tots. Perquè l'importància de les baies ve justament del fet que són les fabricants de mel i també de cera. I també perquè piquen, eh? Un dels distintius i que més llegendes han donat les baies és el seu fibló, és a dir, que mos piquen. T'ha picat mai una baia?
1: Sí.
0: Jo també. Qui no li ha picat mai una baia?
1: Clar.
0: Però
1: serà
0: bé,
1: molt sortat.
0: Hi ha gent que ha d'anar alerta perquè té al·lèrgia.
1: Sí, i tant, i tant. Bastanta gent. De cada vegada en conen més.
0: Sí?
1: Sí.
0: Ara, quan te pica una baia, tot d'una... Saps si t'infles, si ets...
1: Clar, hi ha gent que té al·lèrgia.
0: Totalment. Però bé, avui parlem de les baies que ja sabeu que moren després de picar.

0: Elles butinent leur pistil pour en extraire le pollen. Bzz, bzz, bzz.
1: Bzz, bzz, bzz. I vos demanareu si hi ha qualque recomanació tradicional per evitar que ses boes mos piquin. I doncs, segons la tradició, i així apareix recollit el diccionari el covemoll, per evitar que mos piqui una boia hi ha una fórmula infal·lible. Atenció, Celestí, si vols una boia no vol que te piqui...
2: Sí.
1: Això és informació de servei públic. Vinga. Si una boia mor ronda, hem de moure sa mà per davant sa cara i hem de dir demà és divendres, demà és divendres, demà és divendres.
2: Ah, jo això ho sabia, però
1: sí?
2: Moure sa mà per davant sa cara no.
1: Bé,
2: això me faltava.
1: Tot ajuda.
2: Això me faltava. Clar.
1: Ho hem de repetir fins que sa boia se'n vagi, oi? Demà és divendres, demà és divendres, demà és divendres. Una tècnica com una Mallorca i que el diccionari va recollir a Palma i a Campos. Tu, Pentura, no sé, també per sa part de Palma... Ho havia sentit a dir popularment.
2: Entre Palma i Camp pot ser part d'informació.
1: O sigui que hem de repartir això. Demà és divendres.
2: Demà és divendres.
1: Maldament no sigui divendres demà. Mm. Això diu la tradició.
2: Fins que se'n vagi, eh?
1: Fins que se'n vagi.
2: Sí, no un pin ni dos ni tres, no.
1: Fins que aconseguim que se'n vagi. Per cert, que la tradició i també les rondalles diuen que varen ser les bees que, geloses de la seva mel i la seva cera, que varen demanar el bon Jesús que les dotàs d'una eina per matar qui els volgués robar la seva producció. I el bon Jesús les va dotar d'un fibló per no matar els altres, sinó per morir si les abeus l'empraven contra qualcú.
2: Mm-hmm.
1: Atenció. Molt curiós avui, doncs, parlam d'aquest Dia Mundial de les Abeus.
2: I d'així, per tots aquests motius i més que hem decidit que avui dediquem al joc de Tèntol. Demà és divendres, demà és divendres, demà és divendres, demà és divendres, demà és divendres.
1: Ah, no se'n va,
2: No.
1: Ara sí.
2: A ses baies. Vinga. Tèntol.

0: Ja fui sopar, no?
1: Ja fui, ja.
0: De l'estudi de la ràdio. No tornarà.
1: Bé, no ho sabem, eh?
0: Però no.
1: Per ara no, no compareix.
0: El Manco avui també tenim pregunta relacionada amb les boies. Més bé amb la mel.
1: Ai.
0: Ai, ai, fuig, fuig. Ah, no, demà és divendres, demà és divendres. Bé, com dèiem, la pregunta d'avui diu
1: racó.
0: Així. A les Balears trobam moltes expressions relacionades amb la mel, ara ho dèiem, com per exemple, ser dolç com la mel. Ai, una persona que és dolça com la mel. O deixar qualcun la mel a la boca, que això també a vegades mos ha passat, que qualcú m'ho deia amb la mel a la boca. Però també podem donar una ditada de mel. La pregunta és sobre aquesta expressió. Sabeu què entenem per donar una ditada de mel a qualcú? Una.

0: Que significa donar una dita de tadamel a qualcú? Tenim tres opcions.
1: I d'així, vol dir fent pagui a qualcú, vol dir afalagar amb bones paraules, amb elogi, o vol dir ajudar amb una alegria sincera a qualcú.
0: A qualcú. Que trobau? Que significa una ditada de mel? Vos n'han donat cap mai? Mos ho voleu contar? Avui la resposta té premi. Atenció, regalam 5 entrades, 5, pel Satèl·lit Fest. Les 5 primeres persones que mos telefoneu les vos regalam. El festival és aquest dissabte, 23 de maig, en el Quartet General Luque d'Inca, Satèl·lit Fest, actuen Setseni, Maria Jaume, Rudimentari, Remei de Cala Fresca, Xisc, Ànimos Parrec i Riner. Tots aquests que trobau, ja n'hi ha.
1: Un bon cartell.
0: Aquest dissabte, Satèl·lit Fest, les primeres 5 persones que mos telefonin s'enduran aquestes entrades. I com sempre ho podeu fer d'aquesta manera.
1: Sí, a través de l'story de l'Instagram, @tentoliv3, o telefonant al 971 13 99 00. 971 13 99 00.
0: Que entenem per donar una ditada de mel a qualcú? Ara tornem. On triomphe toujours.

0: Pèndol.
1: IB3 Ràdio és coneixement.
2: De 8 i 47 minuts.
3: Són les 8.
4: Passen 24 minuts de les 10 del matí.
5: No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
6: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
5: El dia, per saber què passa i per què.
6: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
5: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
6: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
5: per
6: ja...
5: Per escoltar els protagonistes de la notícia.
6: Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
5: El dia, amb Marta Grau.
6: El 22% de la plantilla actual...
5: De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio. Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.

0: les 3:33 minuts som en directe aquí a IB3 Ràdio. Tenim una pregunta, la pregunta del dia en marxa, i avui és fàcil perquè com que el Satèl·lit Fest vos dona entrades, vos regala entrades per poder anar dissabte en aquest festival, doncs nosaltres volem facilitar-ho. Així que, què entenem per donar una ditada de mel a qualcú? Aquesta expressió què significa? Recordem les tres opcions de resposta.
1: I deus ajudar qualcú amb una alegria sincera? Es fem pagar i qualcú?
0: Ai, quina ditada de mel. Mm.
1: O has afalagar amb bones paraules, és a dir, amb elogis, elogiar qualcú. Mm-hmm.
0: Avui crec que és fàcil.
1: Sí.
0: Efectivament, com diuen molt bé els nostres oients a Instagram i també les persones que anau telefonant, que veig que el telèfon va en marxa,
1: fa fum
0: per treure aquestes entrades que us regala.
1: Va bé anar de concertat.
0: El Satèl·lit Fest, sí, dissabte a Inca. Resolem i efectivament donar una ditada de mel. És afalagar amb bones paraules, amb elogis. Sempre va bé que qualcú m'ho doni una ditada de mel.
1: I sí.
0: A sempre vegades també deim una ditadeta de mel, perquè tampoc m'ho han de passar.
1: No, llavors, si no és embafós, embafa.
0: Però sí, aquesta expressió és fantàstica i és molt gràfica també, com que mos han donat una ditadeta de mel, que també existeix en castellà una dedada de miel, jo no ho sabia, o una almendrada floreo o lamedor. I això diu el diccionari. Per tant, avui vos donam una dita de tadamel a totes les persones que vulgueu assistir al Satèl·lit Fest. Heu de telefonar al 971 13 99 00, perquè aquest festival vos regala entrades aquest dissabte per anar-hi. Dit això, arriba el moment de jugar.
2: Tèntol amb Margalida Mateu.
0: I doncs ja arriba el moment de conèixer el nostre convidat d'avui, un convidat a qui farem jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és el Dia Mundial de les Abelles. Però abans de parlar amb ell, s'haurà de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.

0: he vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
1: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
2: Ara li demano que escolti atentament el que li diré.
3: Per favor, vostè qui és?
2: Qui?
3: Com se diu? Vostè qui és?
4: Jo sóc en David John Part.
1: M'agrada aquest nom.
5: D'on ets?
4: Som de Palma.
6: Bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
4: Va anar a Juan de la Cierva.
7: Busca feina? Que s'ha quedat sense feina?
4: No, me'n sobra.
2: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
8: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
4: Necessit boies per fer la meva feina.
9: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
4: Això ja és més complicat.
10: Sóc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
4: Sortir a córrer menys del que m'agradaria.
9: Anem al gra. Per què li agrada més el camp que la ciutat?
4: Perquè pot fer-hi moltes coses.
11: Quin és el seu primer record?
4: Pues punyent cosetes de plantetes i floretes i bitxots.
12: Espero que no t'incomodi aquesta pregunta, però... és que tal l'haig de fer. Ets feliç?
4: Sí, bon dir que sí.
10: Li diré una cosa. Trobo que ja n'ha contestat prou. Deixem-ho per avui.
13: Moltes gràcies.
14: Ja sap que comprovarem tot el que ens acaba de dir.
15: Ja ho tenim tot.
16: Algunes d'aquestes coses són ben interessants.
13: Penso que l'hauríem de reclassificar només pels ulls.
17: Vols que et digui el que em penso? Crec que l'únic que pretén és mirar d'impressionar la seva mare.
16: Oscar, qui és?
13: No ho sé. No funciona res. No hi dic res.
18: M'agrada que s'ho hagi passat bé. I espero que tornem a veure'l aviat. Gràcies.

0: I l'han sentit respondre al qüestionari electrònic i ja poden saludar en David Llompart. Com estàs, David?
1: Va bé.
0: Benvingut. Moltes gràcies per ser aquí.
1: Gràcies.
0: Molt bé aquesta
1: màquina.
0: Joga bonito, en David.
1: Sí, sí.
0: Crec que fa ràdio. Mm. Però bé, en realitat és apicultor, ell.
1: Sí, sí.
0: Xerres en ses bes.
1: Bueno, les interpret més que xerrar.
2: Sí. En necessites de bes, deies.
1: Clar.
2: Per fer la teva feina.
1: Per fer mel, per fer tots els productes que fem, sí.
2: Quantes en necessites? Quantes en tens?
1: Bueno, doncs dins cada caça poden dir que hi ha, en temporada bona, qualque cosa més de 40.000 baies per caera.
0: Wow.
1: No te sabria dir, no m'he entretengut a comptar-les i sumar-les.
2: Complicat. Per una és difícil.
0: Però bé, aproximadament, ja ho saps, ja és molt.
1: Pots fer ses comptes.
0: 40.000.
2: Són moltes.
0: En David és de mel esbagot, se diu, la vostra mel. Què significa bagot?
1: Bagot és el mot per dir es mascle de sa baia en mallorquí, es zanga, no?
0: D'acord. I per això li vas posar aquest nom?
1: Sí. Uh-huh. Era un dia d'això que no te vol aixecar, que dius, avui faries bagot. Necessitava posar la marca i m'agrada.
0: I ja ho tenim.
1: Va quedar així.
0: Fa molt d'any que tens en marxa l'empresa?
1: Deu fer uns 10 anyets. El que ha començat jugant i al final s'ha fet una miqueta més sèrio fins a fer una feina.
0: Clar, perquè de l'afició a la professió...
2: Clar, que a poder-s'hi dedicar.
0: Sí,
1: sí, bé, ha anat molt poc a poc tot, com sense voler, i una cosa ha duit a l'altra. I ja et dic, el que va ser començar dues caces de baies a casa predina en el fora vila, s'ha complicat, s'ha liat.
2: És costós dedicar-s'hi econòmicament, evidentment.
1: El camp... Tots ho sabem, que no és la cosa que més doni del món, ha de ser perquè t'agrada.
0: Que mos has duit, David?
1: Vos he duit un mostrari d'un parell de productes que feim amb ses baies, des de mels o més corotes que li poden treure, perquè sempre pensam en baies i pensam en mel, quan al final no, el millor no és el més important, tampoc.
2: I aquesta cosa de què has tractat ara? Perquè clar, veiem pots de mel, de
0: diferents
2: tipus de mel, però has tractat un pot petit ara.
1: Doncs això, per exemple, és cosmètica feta amb mel, amb cera de boia, amb productes apícoles.
0: Per això tens aquest cutis perfecte.
2: Sí.
0: David.
1: Són les picades de boia. Lleven ses rues, per exemple. És un altre producte de ses boies. S'apitoxina, hi ha moltes cremes cosmètiques que hi ha apicultors que en vés de treure mel, el que recueixen és esverí. I ho venen a farmacèutiques per fer, clar, t'estires cutis.
0: I aquesta és per sa cara?
1: No, això és un bàlsam d'àrnica pels cops i pels mal muscular, pels blaus.
0: És a dir, és que si mos feim un cop o... Allà on sigui, a qualsevol part del cos.
1: Sí.
0: I el veneu bé, en aquest producte?
1: Sí, me'l surt molt bé.
0: I cosmètica, has pensat en fer-ne?
1: És una cosa que estem fent passes per fer-ne, però legislativament és complicat, és molt complicat, així que anem fent passes, esperam poder-ho aconseguir, perquè mos fa molta il·lusió.
0: Clar, i més si és tan bo per sa pell, fantàstic, per això que des. I els altres potets, que són? Tots són tipus de mel?
1: Pues sí, diferents tipus de mels, que tenen diferents colors, de bosc, mil flors, de taronger, mira aquesta mel negra i mira aquesta que és blanca, que sempre pensava en sa mel amb aquell coloret taronja, ambre, i llavors, per exemple, nosaltres estem fent ara cosetes més diferents, com a mels infusionades, això és una mel que hem infusionat amb preves covents, per fer una mel més gastronòmica per una taula de formatges, per exemple.
2: Amb preves covents?
1: Sí. O inclús se pot, després de treure la mel, se poden fer unes paumetes en la mateixa cera.
0: Clar.
1: O es poden de les boies, o mil cosetes.
2: Fem molt de productes.
1: El que podem.
0: Allò és pol·len? Per què serveix el pol·len?
1: El pol·len sempre com un complement nutricional. Té tots els aminoàcids essencials, té moltíssima proteïna. Sempre he escoltat dir que una curada de pol·len té la mateixa quantitat de proteïna bruta que un bistec de vedella. I vitamines, aminoàcids. Serveix per no constipar-te, per pujar el sistema immunitari, per quan estàs un poc decaigut.
0: Superaliment.
2: Curada de pol·len en cru o dins, jo què sé, dins el cafè.
1: Sempre convé, si és pol·len com el nostre, per exemple, que és pol·len deshidratat, sempre convé posar-ho dins algo curat.
0: Un iogurt, un poc...
1: Ho deixes un ratet.
0: Exacte.
1: I quan se comença a dissoldre tot...
2: Clar, és esteu berenant.
0: Sí, tu berenes d'això?
1: Jo em pren poca de mel, ni de baies, però l'altre al final és com a tastes i és feina.
2: I és feina tastar.
1: Igual que per tu xerrar, per allò tastar mel és feina.
0: Clar. Dius, ai, aquesta podria... La podria haver millorat un poc més.
2: Sí.
0: Sempre trobes el defecte, no?
1: Sí,
0: com poden millorar?
1: Sí, m'agrada antes de ficar-la en el pot, m'agrada molt.
2: T'agrada?
1: Un pic que ja està, la tapa posada, bé, ja està.
2: Però t'anava a demanar com t'agrada la mel. Com la menges, com la sol menjar?
1: Acurada. Per notar tots els gustos, m'estim més acurada.
0: Així. Clar, dos, tres tipus de mel. Explica'ns la diferència de cada una d'elles.
1: Idò, segons a qui van anar menjat les baies, segons les flors que han menjat les baies, tenim diferents propietats organolèptiques i nutricionals. Per exemple, aquesta més clareta, molt més líquida, amb aquest color ambre, és una mel de taronger. Igual que el taronger, la flor del taronger, és un perfum suau però bastant aromàtic, i doncs tindrem un perfil floral, un perfil aromàtic de la mel també bastant suavet, però bastant floral. I no és com molta gent que se pensa a les fires de que li han posat gotes de taronja, de gust de taronja, quan tenim una mel de taronger o una mel de calditus, de lo que vulguis, no és que tingui aquest gust, sinó es té les característiques d'aquella floració, no de la fruita.
0: Això vol dir que la caera ha d'estar a prop de taronger.
1: Clar. I treure només aquella tanda de mel. Només. Ha de venir amb poca mel i quan omplen, se treu.
0: Per tant, tu tens un tros sembrat de tarongers aquí a Palma.
1: Bueno, nosaltres anem a diferents finques de pagesos.
0: Que teniu acords amb pagesos, clar, no? Clar, els pagesos això els beneficia, perquè com més baies, més floració, més polinització.
1: Sí, les baies el que fa és fomentar la polinització, dona fruita de més qualitat, més grossa, més bona i més quilos. De fet, te diria que treu més profit els pagesos de tenir baies a casa seva que l'apicultor de treure el mel.
0: Sí?
1: Crec que possiblement sí. Econòmicament, possiblement...
2: És més beneficiós.
1: Crec que possiblement sí.
2: Tu tens baies repartides arreu?
1: Sí, bueno,
2: intentant... Diferents finques de diferents
1: intentant llocs. Intentant puestos pobles propers de Palma, però tenim diferents apiaris.
0: I un d'aquestes és taronger. Llavors, l'altre, quina és? Aquesta mel més fosca, que té un color molt gairebé negre.
1: Això és una mel de bosc. És un melat d'usina. Les usines, el glar, amb estiu, els de matins, si fa humitat i fa prou calor, suen una goteta quan comencen a madurar i la baia, com que tampoc té floració, va allà i recueix aquest tipus de sucres. I és una mel amb més minerals. Com que en vez de pertanyar a una flor, l'han coïda d'un fruit, de la saba al final que sua sabre, té més minerals, és un gustet més fort.
2: Molt interessant, eh? Sí, les diferents intensitats, no només de gust, evidentment, sinó de color, també.
0: Sí, de color, sí, perquè hi ha molta diferència. I la tercera, que has dit, que és la més clareta de totes.
1: I això és una mel de mil flors i és clareta per una cosa. I la podem obrir el pot. I no cobrar.
0: Perquè com que és mel crua, se solidifica.
1: Sí, ha quedat amb el fred, ha precipitat tots els sucres de la mel, sucres naturals, i queda totalment sòlida. I queda com una mantequilla.
0: Això passa molt, eh? A vegades que te regalen un pot de mel i queda molt, molt sòlida, has d'anar alerta a l'hora de posar-la perquè si te passes...
2: Per tant, saben que l'entén un poc.
1: Però anant alerta. La mel, a partir dels 30-35 graus, comences a degradar els seus enzims, els seus fongs, els seus bacteris. Jo el que sempre recomano...
0: Va més remenar un poquet, no?
1: Sí, és que inclús si remenes amb una forqueta, fas ja com una cremeta, i ja, llavors ja no queda fort.
2: Què vol dir? Si poses una curada dins una infusió, per exemple, perdrà igualment...
1: No la posis quan serà aigua bulli. Posa-la antes de, quan tu ja la puguis prendre.
2: Exacte, directament.
0: Clar, espera un poquet. No posa-la directament.
1: Igual que ficar pot de mel dins les microones... També la fas una mica malbé, perquè no pots controlar. Val més, potser, si tens una estufeta, un puesto que li doni calentor molt poquet a poquet, i si no, treus una porció que tinguis que necessitar per aquelles per tota la setmana i la fons de bany maria poc a poc i ja està.
0: Ets tot sol en aquesta empresa o necessites més gent?
1: Som tres, en total i en temporada 4.
0: Distribució?
1: Venem a tendes, també.
0: Clar. La feis valtros? Sí. També. És a dir, que ho feis tot.
1: Sí.
0: Teniu les vostres caeres, el producte, anar a vendre...
1: Fem fires, fem mercats, duim a tendes, fem mel, també com anar amb mel a altres companys quan anem curts.
2: I David...
1: Fem les espelmes, tot el que podem.
2: T'han picat moltes baies?
1: Sí, suposo. Si vols que t'arreti, cada dia.
2: Cada dia?

0: t'anava a dir cada setmana, perquè has dit cada...
1: Bueno, cada dia cada que dia. Vas, que, surt, vas, que surts sí. de camp...
0: Te pico una paella.
1: O un parell.
2: Clar.
1: Però no passa res, t'arribes a besar.
0: I què hem de fer, si
2: m'ho pico una paella? No?
1: Sí, allò no me fa...
2: No te fa res, ja.
0: No.
1: No.
2: Bé, sense picada, perquè quan te pica una paella ho sents.
1: Però com si te clavessin una agulla. Exacte. Però arriba un moment que no se t'infla, em fa més reacció.
2: Tu ja no te poses res, aquelles coses populars que diuen.
1: No, però és que, a més, quan estàs en el traje de baies, que el típic que te diuen d'amoniac o fang o una miqueta de pipí perquè també du amoniac...
0: Clar, però nosaltres no tenim
1: però,
0: de...
1: Però vas tapat i està ple de baies.
2: No.
1: Si destapes...
2: No ho pot fer.
1: Sí, crec que serà pitjor. Sí.
0: Clar, serà pitjor. Nosaltres deien que perquè no s'acostin les baies o perquè no te piquin, això de demà divendres, fins que se'n van.
2: Això no serveix.
0: Serveix?
2: Quan...
1: Jo de petit, petit ho feia jo també, sí. Però no sé, jo se pas.
2: Si en ve una, sí. És vera, però que tenim molta por a les baies, eh? Quan, ai, una baia, com si fos una cosa...
1: Sí, però jo crec que de cada vegada manco.
2: Manco?
1: Jo crec que de cada vegada la gent s'estima més les baies, les defensa més. Nosaltres tenim moltíssima gent que mos telefona perquè té un eixam de baies a casa seva i perquè li traguem sense matar les baies. I antes, jo, quan vaig començar, era el típic, ai, doncs, si no te les endús, ho tiraré flit. No sé què t'he de dir. I ara hi ha moltíssima gent que ja, no, és que jo no vull tirar flit. Ja no és que tu el tinguis que convèncer perquè nosaltres les recoiguem, sinó que són ells que ja van convençuts de no, per favor. I si les has de matar, no te les endús. Però volen que salvar-les.
0: Sí.
2: De cada vegada n'hi ha manco, però jo recordo, nina, que sempre, davant les teulades, hi havia... Eixams...
1: Però això el millor eren vespes.
2: Sí, devien ser vespes. No són
1: vespes. De baix són vespes.
2: Quina diferència
0: hi ha? Comportament pot ser que hagi canviat. Jo de nit no record que hi hagués... bé, clar, pentures són vespes. Ens referim a això. A la mà no n'hi havia tantes.
1: Això són vespes.
0: I ara sí que en trobes sovint.
1: Això però sempre són vespes quan el típic de les patates fregides de, que fas a la plaia o un bocadillo, que venen, això són vespes
2: això
1: sempre.
2: Són vespes. I les baies com fan el seu eixam?
1: Les baies solen cercar dins un forat d'un arbre, dins... Cerrant per... No una colònia d'un apicultor,
2: exacte,
1: sinó quan
2: tu.
1: Un eixam cerca qualque puesto.
2: Silvestre, sí.
1: Molt típic. Una ui de bou d'un terrat, de les conieres, que de ventilació. Una persiana mallorquina és un puesto fantàstic també per elles, perquè tenen sombra... Sempre tenen ventilació, no els hi plau damunt, tenen fresqueta. En si van estan protegides. Crec que són els puestos, una arqueta de rec, són els puestos típics.
2: I també van encarregar d'anar a llevar xams,
1: sí.
2: Si vos criden.
1: Sí.
2: Però aquestes no fan mel.
1: Sí
2: que
1: clar,
2: en fan, però vull dir que no...
1: El que potser no mos és gaire productiu.
2: Exacte.
1: Però bueno, donem el servei i nosaltres intentant surar-la i potser pues, d'un xam no serà bo... I l'haurem d'allantar en 3 mesos perquè sigui una caça que pugui fer alguna cosa. Sobretot, el problema principal és que a Mallorca la primavera dura molt poc. Si comim un eixam avui, ja no li queda molta cosa per començar a surar i poder fer alguna cosa. Un eixam coït el mes de febrer sí que pot tirar endavant.
2: Ja t'entenc. És a dir, que ara ja som massa plat de sa calor.
1: Clar, necessito un temps per seguir cresquent. Al final, quan el traiem, malament el salvem. S'endú un poquet de canya. No mos solen telefonar de puestos fàcils, però pues, el ficam dins una caça, ho fem de determinades maneres per salvar-los i llavors pues, haurà d'estar tot l'estiu o tot l'hivern amb aigua i sucre o aigua i mel per alimentar-lo, que aquestes baies segueixin criant sense... perquè no els ha donat temps a desenvolupar la seva colònia i crear les reserves.
2: Com poden diferenciar una vespa d'una baia? La vespa és més oscura?
1: Sí. A la baia és oscura i més peludeta.
0: Més redoneta.
1: Més redoneta.
0: No tan llargada.
1: Exacte. Bé, de vespes també n'hi ha de molt de tipus.
0: Clar.
1: La vespa és més... no té pèls, té les ratxes grogues i negres molt més marcades, les cames normalment més llargues i el volar molt més àgil. La baia no és el bitxo que voli millor del món.
2: No.
0: Què fa més mal, una picada de baia o de vespa?
1: Allò de vespa, molt més.
0: Mosseguen.
1: Mosseguen, les vespes mosseguen i piquen més d'un pic. Les baies, si te piquen un pic, no poden picar amb pus, perquè teixen el fibló i elles se moren.
2: I se moren, això és cert, no?
1: Sí.
0: I t'has de llevar el fibló.
1: Sí.
0: És convenient.
1: Sí, és
0: el fibló.
1: Sí.
0: És convenient.
1: Sí, és el fibló. Sense

0: Villon Park jugar amb les abelles i amb la mel. Estàs preparat per jugar, David? Avui estàs tot sol, eh?
1: Vinga, dale. Au,
0: idò, endavant.
2: Pensar i contestar, tot és començar.
0: Molt bé, David, ara tindràs 30 segons per enumerar paraules relacionades amb les abelles i amb l'apicultura.
1: És ràpid, això.
0: Que te tocarà.
1: Vinga, 30 segons. Posant carrac en marxa, hauràs d'enumerar estris, eines necessaris per fer mel. Vinga.
0: Això ho saps, eh? Temps.
3: Fumador, espàtula, extractor, madurador, soplete per encendre. És que semblen poques coses, és una cosa molt... El vestit d'apicultor.
0: Exacte.
3: Guants.
0: És que pell. Bé, forma part, sí.
3: No crec. No, sa que era, però... És que no em pren gaire més cosa.
0: Ja n'hi ha.
3: No és tan senzill.
0: És que pell forma part del vestit.
3: No, sí, bé, ja duc tot un.
0: D'acord. No és que tingui un nom... a part.
3: No, la màscara, d'home, però avui en dia ja s'ha dut tot junt.
0: Tot tu, molt bé.
1: I és braços i...
3: És tot igual. A vegades dos guants, a vegades no.
1: Clar.
0: Molt bé, David, primera prova superada. En tenim una altra, és aquesta.
2: Guanya qui la sap més llarga.
0: Molt bé, ara te farem unes preguntes, David, relacionades amb les teves amigues belles i tindràs opcions de resposta, dues, que te donarà en Celestí. Començant per la primera pregunta, ja ho han dit, el fibló d'una bella és segur que mos pica. És lògic deduir que fibló ve del verb fiblar, com mos han fiblat, ja saben què vol dir. La tradició té diversos remeis contra les picades de bella. De fet, antigament hi havia una frase popular, un aforisme de medicina popular, que oferia un remei a la picada de fibló en els humans. Saps a quina d'aquestes dues dites mos referim?
1: Vinga, aquí van. Si una bella t'ha fiblat, fer tres voltes en el sembrat, o a fibló de bella serà d'hora ea.
3: La primera.
0: La segona. Sonava bé la primera, però sí. Molt l'hem inventada. Si una bella t'ha fiblat, fer tres voltes et sembrar, mos l'hem inventat. A fibló de bella serà d'hora ea. No me demanis per què, perquè no sé. No ho
3: haurem de provar. Sí. Farem una cazota.
1: No ho sé. Sí.
0: No sé com, quina relació entre la serà de sora i el fibló.
1: No ho sabem.
0: Segona pregunta, mem. Ara parlam de les pitiuses d'Eivissa i de Formentera, perquè s'ha de destacar que la mel d'allà també era un aliment bàsic, s'usava com a sucre, ja que el sucre va arribar tard a Eivissa i Formentera fa relativament pocs anys, i ho demostra el fet que a cada casa de les pitiuses sempre hi havia un rusc de baies. Un rusc, per entendre'm-vos, és allà on viven les baies. La pregunta és, quin altre nom rep principalment a les Illes Balears a rusc de bes?
1: Mai si ho sabem.
3: Que era.
0: Aquesta la sap, sí. Exacte, una que
1: així
0: era.
1: Que era.
0: Que s'escriu casera. Sí. Això a vegades... Casera. Sí, mos embuia perquè si ho escrivim, el corrector diu no està bé, sí que està bé. Però si ho voleu escriure com toca, és casera.
3: I també se deia buc.
1: Buc?
0: Buc? Ah, mira.
3: Les caeres aquestes antigues, que eren el de canyes, que era com un tub, amb dos tapes de fusta. Buc, se li diuen.
1: Ah, mira, i d'aquí com... és buc d'una casa? Quan fèiem
3: no sé, pot ser que potser fos perquè només sí. Era aquell tub.
0: De fet, ho tenim apuntat també, diu, a diferents indrets de les illes, com ara Llucmajor, a Vall de Mossa, diuen bucs. Molt bé, molt bé. Una altra pregunta per tu, mem. La bresca és l'estructura de cera formada d'una multitud de cel·les hexagonals, això que veiem a tots els dibuixos i que és tan característic, que les abelles fabriquen dins el rusc, dins la caera, per dipositar-hi la mel. Però a Mallorca, la paraula bresca també designa una altra cosa. Saps a què anomenem bresca a Mallorca?
1: A una persona informal, de poca moralitat, o a una casa amb moltes habitacions i estances.
3: La casa...
0: No, una bresca... aquesta és una bresca. És qualcú així un poc informal.
3: Això no ho he sentit mai.
0: Sí, a vegades se diu, eh? Mira quina bresca aquest.
1: Sí.
0: De poca moralitat. Hem d'acabar. Només te volen dir que un eixam és aquest grup de bees. I la paraula d'eixam ve del llatí i vol dir moure cap a fora o sortir. I a Mallorca la tradició diu que si hi ha una persona que trobava un eixam... Només era seu, propietat, sí?
1: L'eixam era a més de 80 passes d'un altre que era, d'un rusc, o si trobava la xarxa

0: endins el mes de maig.
1: Si és mes de 80 passes,
2: imagina. Sí, i tant.
0: Molt bé.
2: Efectivament, és a dir, que ja ho sabeu. Si està més de 80 passes d'un altre que era, el vostre. Si l'heu trobat, esclar.
1: Sí.
2: David, enhorabona, moltes gràcies. Ha estat un plaer.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Visquen les abelles i la mel, també, i el bagot. Cercau-les, que fan un productes increïbles.
0: Ja
2: moltes gràcies.
0: Mel de baia.
2: Mel de baia, avui, exacte.
1: Ha estat mel, això.
2: Ha estat mel, eh? Hem tingut avui en David Llompart d'aquesta empresa Esbagot, que fabrica mel i altres productes relacionats amb les abelles, per celebrar el Dia Mundial de les Abelles. Gràcies. Ara tornem.

0: 21 anys amb tu.
1: Heu de saber que Marcos Cabotà convertirà en pel·lícula el conegut còmic Històries del Barrio.
2: Tèntol, amb Margalida Mateu.

0: Moment per encetar aquesta segona hora de Tèntol. Ara ha vengut en Toni Cardell, el control tècnic. Toni, ben trobat i ben tornat aquí. Ben contents de veure-vos i de saber que si fins ara hem jugat amb les paraules i amb el Dia Mundial de les Balears, ara mos toca saber què ha passat per les Balears i també pel món. D'aquesta manera, convocam la nostra taula de redacció.
1: La taula de redacció.

0: Moment de passar l'actualitat pels sedars de l'equip de Tèntol. Saludem en Xisco Nadal.
1: Aquí som.
0: Celestia Lidem.
2: Som aquí.
0: Miquel Jun.
1: Bon dia.
0: I Raquel Agüero.
3: Hola, hola.
0: Com estàs?
3: Molt bé, corets i voltros.
0: Avui ens ha revistat.
2: Té problemes amb el micròfon.
3: No, que... Se'n va cap en baix.
1: Pesa ara massa, que està. Massa.
0: Què t'ha passat, Raquel? No el toquis.
2: Va
0: no
2: per
0: en
2: avant i enrere.
3: Sí, sí.
0: No fos cosa.
3: No, ara així, ara. No ho tocaré.
0: Costa't un poc, que te volen sentir bé.
3: Ara. Au.
0: Com va?
3: Què, com va això?
0: Molt bé, i tu?
3: Bé, com està el món? Nins i nines. Ai, senyor.
0: En què te refereixes?
3: A tot, en general.
2: En quin sentit?
3: Clar, en tot.
1: En què ha canviat el món, des de la darrera vegada que no us veiem?
3: Pues mira, en tot. Jo ara no te sabria fer un resum així ràpid, però és que cada dia mos aixecam coses i més coses i més coses, i l'altre, i el coret, i el no sé què, i quan no és el coret, també és el coret, perquè tot és coret. Tot és coret, aquí.
0: Ai, Raquel, gràcies per ser aquí. Has llegit el còmic Històries del Barrio?
3: M'ho fa vergonya dir-ho, però no puc dir mentides. No.
0: No passa res, però tu saps quin és, perquè ha tingut molta denomenada. Sí. Ha estat un còmic molt estimat pels ciutadans de Palma, ha guanyat premis i estan molt contents de poder dir-vos que se convertirà en pel·lícula.

Històries del barri és una novel·la gràfica escrita i dibuixada a quatre mans per part de Bartomeu Seguí i Gavi Beltrán, publicada el 2011, i en la qual aconseguiren guanyar, com han dit, el primer premi de còmic Ciutat de Palma l'any 2010. El còmic, a través d'escenes entrellaçades, explica la història d'uns amics que viuen i intenten entendre el barri xinès de Palma dels anys 80, on maduren dins un caos ple de drogues, misèria, robatori, sexe i les fronteres que creen les diferències socials. Avui hem sabut, a través d'un article del diari Última Hora, que aquest còmic farà el bot a la gran pantalla de la mà del director mallorquí Marcos Cabotà i el productor Martín Nigro. Cabotà, que ja ha dirigit pel·lícules com Amigos, 100 anys després, o I Am Your Father, per cert que va ser nominada en el Goya aquesta darrera, ara té el repte d'adaptar cinematogràficament aquesta novel·la gràfica. Segons la informació que dona l'Última Hora, la pel·lícula es basarà tant en la primera entrega d'aquest còmic, publicada el 2011, com en la segona, titulada Caminos, i publicada el 2014.

0: I és que volen comentar un article del diari VilaWeb que es fa una pregunta ben interessant. Ens pot ajudar la intel·ligència artificial a discutir amb la nostra parella? I la resposta és que sí, tot i que té molts de riscos. Perquè fa uns anys, si qualcú tenia un dubte sentimental, primer en parlava amb un amic o amiga, s'ho pensava una estona, i escrivia un missatge i l'esborrava 15 vegades abans d'enviar-lo.
1: Això espero que encara se faci, eh?
0: Sí.
1: Vull pensar que encara se
2: faci. No, si gent copia...
0: Hi ha gent a l'antiga
2: que... Intel·ligència artificial i ho aferra.
1: Ai. Ja sí. Per cert, avui m'ha enviat un missatge a Nadal Suau, que s'ha comprat un telèfon mòbil d'aquests que només telefonen.
3: No te puc creure. Sí. Dels números grossos. Aquests.
1: Sí, sí, sí, sí, ja mos ho va dir.
3: Tenien la tapica.
1: I ja és una realitat.
3: Ah,
1: ja,
3: graciós,
1: ja té el mòbil. Per tant, és d'aquests que haurà de... Escriure
0: i esborrar, sí.
1: O no.
0: O no, exacte, envia-lo directament. Però ara ja hi ha gent que opta per demanar a la intel·ligència artificial que convé dir com dir-ho i fins i tot quin to utilitzar durant la discussió. En aquest article expliquen que la IA ens pot ajudar perquè no només redacta, també ordena emocions, rebaixa tensions, proposa estratègies i ofereix la sensació que en el caos de les relacions humanes hi ha una veu clara que sap per on començar.
1: I home, això... vist així, Arvera,
3: sí,
1: baixa una mica la revolució.
3: Hombre, i sobretot lo del to. No? Mm. Que de vegades per WhatsApp o coses així, el to... Mm. Falta i se pot malinterpretar.
2: Sí. Això, se pot malinterpretar, sí, sí. Un missatge llegit.
3: Qualsevol, sí, sí.
0: I bé, això pot ser d'utilitat perquè hi ha persones a les quals els pot ajudar a trobar paraules i evitar respostes impulsives en un moment de nervis, de bloqueig o de cansament. Però la IA també ens pot jugar a la contra en aquesta qüestió, perquè és una eina que sol ser complaent, dona la raó a l'usuari, ho sabem, i reforça les seves emocions. És a dir, que si arribes enfadat amb la teva parella i expliques el problema al xat GPT, la IA et pot donar la raó i alimentar més aquest problema en lloc de solucionar-lo, sobretot perquè no coneix l'altra persona i només coneix la teva versió dels fets. I és que, segons diuen en aquest article de VilaWeb, discutir amb la parella no és només trobar la frase correcta, és aprendre a pensar què et passa, què li passa a l'altra persona, mesurar les paraules, escoltar, tolerar i construir una veu pròpia. Un problema és que molta gent utilitza l'IA perquè els costa afrontar en persona converses incòmodes. I això ens fa entrar en un tema que repetim moltes vegades, la tecnologia. Ens ajuda a comunicar-nos més, però ens fa menys capaços de parlar honestament entre nosaltres, perquè hem deixat de demanar consells a amics i familiars per demanar-los ara a la intel·ligència artificial.
1: Què trobeu? Bé. Ho faríeu? Ho fareu?
0: Jo no he arribat.
2: Ho podem provar.
3: Sí? I després ho contam aquí. Men, coses que no siguin molt compromeses. Ja m'enteneu?
1: Som... Conta fins allà on vulguis, Raquel.
2: Si vols, ho provam ara, Raquel. Digue'm que
0: sí, és a dir, ficcionam que tu i jo mos discutim ara.
3: Bé, no,
0: bé, clar,
3: le podem demanar
0: primer, no?
3: Ara a Saïa.
2: Ara ho demanarem. Ara ho
3: demanarem. Li podem demanar a Saïa, me pots ajudar a resoldre un brouet que té en casa nostra.
1: Així, Miquel, un brouet.
2: No, no ho entendrà. Un problema sentimental, Raquel, que t'ha passat.
0: Serà que,
3: no, no,
0: que
3: res, bé, mos ho inventam. És que com va, que ara
4: la gent... No t'he mentit res. Tens una vida prou interessant com per haver-nos d'inventar coses.
0: Vinga, compte.
4: Quin brouet dus aquesta setmana?
3: No.
4: Que sempre et dus un de cap.
3: No me'n recordo aquesta setmana ni de la passada, però jo som molt discutidora.
4: És que a mi, que mos llevin el plaer de poder discutir
3: és que
4: i de poder enviar missatges...
2: Raquel, per ara tenim una resposta.
4: Que saps que seran efectius.
0: Li has posat nom i llinatges?
2: No. Ah. El senyor xat GPT diu, explica'm què està passant i que t'amoïna. Intentaré ajudar-te a ordenar la situació i a veure opcions en calma. Així que...
0: en calma.
3: Vale.
4: Home, Raquel, reina meva, això ràdio en directe.
3: No, és ahir, que clar,
4: ahir, ahir la meva parella no va voler escurar. I jo me vaig enfadar molt.
0: Jo vaig dir, no pots rentar plats, tampoc.
4: Perquè fa 3 dies que me toca fer-ho a mi.
2: D'acord, ara l'estic dient.
4: Com puc fer-li entendre que aquest comportament és inadequat?
3: És que hem perdut, és cara a cara, tu deies, Celestí, quan tens nervis, quan hi ha una situació de bloqueig o cansament, pots ficar la pota molt més que quan tot està més o manco en el seu puesto.
4: Estimada, és a dir, quan hi ha nervis, realment, quan dius veritats,
3: no podem
4: xerrar. És quan hi ha aquesta situació de nervis. Se calma, resta espontaneïtat. A mi el que m'agrada són ses bregues quan hi ha xup-xup. Perquè allà és quan descobreixes exactament què és el que pensa l'altra persona. Perquè no ho han passat. Saps, tu que ets una lectora de Ferreter, saps que ell deia que a l'hora de fer versos, a ell li agradava passar tota la seva escriptura per el pou de la memòria i per el pou del temps i deixar-ho allà reposar i després tornar en aquells versos.
3: Sí, és que s'ha de fer així.
4: A mi m'agrada la forma primigènia. Quan tu discuteixes, el primer que dius això d'ai és que no ho pensava, mentida. Si el teu cervell ha creat aquest pensament, és perquè ja hi era. Una altra cosa és que no has passat el filtre d'aquell art.
3: Vale, i tu li dius al Ropit, això no, és ver, no ho pensava, això no és vera. I què te diu ell? Perquè, clar, pot tenir també un discutiguera bona de que ja te coneix.
4: És que jo no li dic, jo no li dic, no és vera, no ho pensava.
3: Tu li dius sí, però ho pensava.
2: Tenim resposta molt llarga. Molt llarga. Primer de tot, diguem que he hagut de fregar jo els plats, ja se pensa que som una dona. Primer de tot. ChatGPT.
4: Biaix de gènere en directe a la ràdio pública.
2: Intel·ligència artificial.
4: De les Illes Balears.
5: Intel·ligència.
3: Tu no l'has dit en cap moment, que era una dona.
4: Perdoneu.
2: I de fet, el meu ChatGPT deu saber que jo som un home.
5: Clar. Però ho sap segur.
1: No, és la intel·ligència artificial. Sí, sí.
2: Diu que el que explica et sembla menys sobre els plats i més sobre la sensació de càrrega desigual i no sentir-te tinguda en compte.
4: Que ara què li passa?
2: I mos proposa una conversa en un moment tranquil.
5: Escurant.
2: Amb la nostra
4: escurant.
2: Primer de tot...
5: El moment d'escurar.
2: Primer de tot, explicar el fet concret. Explicar que fa una setmana que estic escurant jo els plats. Hem de dir que mos fa sentir això. M'estic sentint cansada i una mica sola amb les tasques, diu. Evitar entrar en acusacions globals com mai ajudes, sempre passes
1: que no fa
2: de
1: res.
2: Tot. I demanar una cosa concreta. Mos poden repartir millor aquest tema? I després mos proposa solucions i tot.
3: Ah,
2: alternar dies d'aquestes tasques... Clar. Per exemple, també qui cuina no frega o no escura els plats.
3: Clar, qui cuina posa taula
2: clar, però no
3: i qui escura la lleva.
2: Exacte. Posar una hora concreta per escurar els plats, així mai te passes d'aquesta hora, o dividir les tasques, que és això que s'hauria de fer a totes les cases, dividir les tasques fixes cada dia.
3: És vera que la intel·ligència artificial se l'ha d'entrenar i segurament haurà tingut en compte queixes de moltes dones, però és que tampoc contempla que siguin parella de dues dones o,
2: no.
3: O de dos homes.
2: No.
4: També t'ho dic, el que ha dit ChatGPT sembla
3: dir,
4: una resolució del Tribunal de la Haia.
2: Sí, no.
4: I pot haver res amb manco sang que allò que ha dit ChatGPT. El que has de fer, jo, si fos ChatGPT, diria agafa un plat, tira-la en terra, que hagi trencadissa per tot. I aleshores,
5: trencadissa, com a metàfora.
4: Exactament, és quan comences a parlar. Per què has romput el plat? Perquè estic fins als nassos de d'escurar cada dia. Què te penses?
5: Fora que ha crit,
4: que són la teva esclava. Clar, és que això
3: o sigui,
4: és allò que jo necessitaria.
3: En
2: Xisco, violència.
4: Que violència.
3: Un platico.
4: Perdona, no quant res. De plats desnortats no tens a casa teva que te fan més nosa que companyia i es tires un en terra i ja està. Li has donat un ús. Li has donat un ús com a catalitzador.
5: Sí, però si és un plat cada dia...
2: I si hi ha manco plat de
3: fred. És un plat cada dia,
5: en canvi, ja t'ho dic. Quan tornem a la situació.
4: Hi havia un influencer d'aquests que té un podcast que se diu Quédate ser mi amigo, crec que se diu, ara no recordo el nom d'ell, és que sortia a una sèrie i l'altre company seu, o Tentol, la descripció que estic fent d'aquest podcast. Però un dia explicava una cosa que deia que de vegades tenim tendència a acumular com a molt de parament de la llar que nostra. I ell el que feia era quan una tassa ja era vea, feia el darrer cafè. I sortia de casa seva amb sa tassa i la deixava damunt una paperera. Per si qualcú, el que per tu era merdussa, per un altre podia ser...
3: Clar.
4: I feies darrer cafè, ho deixava damunt una paperera perquè qualcú altre replegava aquesta tassa.
5: Amb aquell cul de cafè.
4: No, supos que se'l devia haver acabat, estimat.
5: Ah,
4: No, com si fos un takeaway.
1: Jo me vaig trobar una tassa damunt...
4: Anava tassa i damunt sa paperera.
1: Damunt sa moto un dia.
5: Ai, la mira.
4: A la millor d'aquest home.
1: T'ho imagines? Sí. No la vaig agafar, però...
3: No.
1: Bé, darrer tema. de la taula de redacció, no sé si ens
3: que la gent xerri més.
4: Sí, xerri més. ChatGPT, poc efectiu, poc efectiu per resoldre problemes.
2: Sí. Millor xerrar amb els amics.
4: O telefonar atento. Sí, 973-9900.
1: Nosaltres vos ajudarem en tot allò que puguem. Laura Escanes, sabeu qui era Laura Escanes?
3: Ah, sí.
1: Sí? Sí. Idò, ha estat per Mallorca i ho ha fet per gravar un programa de televisió.

0: Durant aquestes darreres setmanes s'ha gravat a Mallorca el programa La Travessa VIP de 3.cat. Per primera vegada, aquest reality show d'aventures ha sortit de Catalunya per venir fins a Mallorca a recórrer diverses rutes de la Serra de Tramuntana. En aquesta ocasió, el programa, presentat per Laura Escanes, ha reunit a l'illa a 16 famosos del món de l'espectacle, l'esport i la comunicació. I durant aquests dies hem vist per les xarxes socials d'Ana Laura Escanes, les diferents coses que ha fet per Mallorca. I ens va interessar molt una història que va publicar a Instagram en la qual utilitzava una expressió ben mallorquina: no puc pus. Fins i tot va publicar una foto en la qual hi havia l'explicació d'aquesta expressió. Diu, s'utilitza per indicar esgotament físic, mental o el límit de la paciència. Equivalent a l'expressió ja no puc més. També t'ha dit que...
1: Ho sabem,
0: Escanes, estimada, una mica més d'amplitud de mires per lo que fa a l'estàndard català, no hi seria de més. Ho dic perquè el dia que escolti qualcú dir-li ets bàmbola, fliparà pensant que li estan cantant la cançó d'en Pati Bravo. Més estudis, Laura, més estudis. Però tenim més informació sobre Laura Escanes i una altra illa balear.

0: I és que la model, influenciadora catalana, s'ha comprat una casa a Menorca. Alerta, que ses finestres, algunes li diuen boinders. En es guix li diuen xoc. I ses botelles, bottles.
1: Exacte.
0: Laura, pren nota. O si no, fes un post.
2: Ho farà.
0: Ho hem sabut gràcies a un vídeo que ella mateixa ha publicat a YouTube, en el qual fa un house tour, és a dir, una volteta per casa seva. Ubicada al nord de l'illa, la casa és una urbanització tranquil·la, enrevoltada de pins i a molt pocs minuts de la platja. Té 4 habitacions, 3 lavabos, això és important.
3: Sí. 4 i 3.
0: Sí, és important, perquè hi ha vegades que un se dutxa, salta a fa ses feines i salta a fer pixera i no hi ha res pitjor que compartir segon que. Jardí privat, piscina i diverses terrasses.
2: Diverses. Què vol dir,
0: un número indeterminat de terrasses.
1: No ho sabem. Moltes.
0: Segons els preus de la zona, podria haver pagat més de 800.000 euros per aquesta casa. I en aquest preu se li ha de sumar la reforma i el disseny d'interior que ha fet l'arquitecta Cristina Noguer.
2: Segurament.
1: Que no deu ser barata, tampoc. No.
2: Bé, però com que després, segons en Xisco, tot allò que mostra li regalen...
0: Home, si no, sofà, quin sentit té mostrar-ho?
2: Sí. Ai, quin sofà, i aquest sofà és de no sé què, ell ho diu.
4: Home, jo comparteix.
2: Sí, i que si és que et sal del llit, que exacte, si metalassos...
0: Després tu vols que anar a que l'en parlarà, però la portada d'Ola d'aquesta setmana...
4: És que se du molt, això.
0: És la Núria Roca Granell, periodista valenciana, mostrant-se a casa, que ha reformat a la Serra de Gredos gràcies a els euros que ha guanyat en Juan del Val en Sonso Planeta.
2: Però no s'havien separat?
4: No.
0: Ah, no. D'entrada, no.
4: Duen junts 25 anys.
0: Mem, és que tampoc els hi pagui la pena separar-se. No. Tenen una casota a Pozuelo de Alarcón. Ell té el seu piset a Madrid per escriure i ara tenen aquesta casa a Serra de Gredos. És que lo complicat deu ser que se trobin.
4: Et de pràctica, que de pràctic. S'estila molt
2: ara. I
4: tenen
2: casa a Menorca, perquè clar, ara sí. Si no tens casa, ells
0: a
2: també.
0: A Menorca hi van, també, molt, molt sí, sovint.
4: També hi van molt. No, doncs, pues, del que deia Xisco, s'estila molt ara fer-te una casa que tingui, de fet, més banyos que...
1: S'estila entre els famosos entre,
4: sí,
1: en Dombes.
4: Sí, entre els... No. El món coretil, el món coretil. Tenir més banyos que dormitors.
0: Aquesta informació, en què està basada, Raquel Agüeros?
4: Pues en el que diu una Núria Roca a l'entrevista de la revista Hola, que ella diu, tenim 6 habitacions i 7 banyos. Au.
3: Bé, perquè un dormitori pot haver més d'una persona.
0: No, perquè deuen tenir el típic bany de convidats, perquè en deu tenir un per habitació, que això de vegades passa.
4: I després el de baix. Ses
0: cases,
4: el de baix.
0: Ses classes de classe mitjana o cases petites, quan ve un convidat, si tu aquell moment has acabat de dutxar, tens secador per al mig, la taveola, la crema, han de saber quina crema a mi m'encanta entrar dins els banyos de la gent, jo sempre que vaig a una casa dic, ai, vaig a fer un pixo i a mi m'agrada mirar quina crema hidratant, quin xampú, perquè sempre ho he dit,
3: allà on descobreixen
0: no,
3: més coses.
0: No,
1: mai el convidaré que a mi, Francisco.
0: Perdona, jo som jo respecte
3: però,
0: molt.
3: Calaixos?
0: Jo, si no tinc una ordre judicial, no. Només inspecció ocular. Però sempre ho he dit, diu molt d'una casa els tipus de gel, de xampú i de crema que fan servir. Perquè hi ha gent que te penses que està forrada i que gasta un munt i vas a mirar
4: els
0: banys i a marca blanca. I a mi això sempre m'ha
4: donat...
0: Me regira una mica. Home, si et bufa, has de ser bufa per tot. Si no és que ets un bufa vergonyant. Que seria
3: bé, però tenen la marca bona dins un calaix. Bé,
0: però tornant a les canes, aquest lot estic convençut que tot allò que ha mostrat és perquè li han fet un 30 o un 40% de descompte a l'hora de muntar-ho. Home, que t'ha sortit tota meitat de preu.
2: I que pot comprar-se una casa i reformar-la a Menorca davant la mà en piscina i no sé quant de quartos.
3: I diverses terrasses.
4: Hem de dir que en Laura Escanes només a l'Instagram, per exemple, té 2 milions de seguidors.
1: Sí, sí, bé, en té segur.
0: Sí, però llavors mos queixam, estimats, de que molt de joves... quan ens entrevistam, quan ens entrevisten, els demanen què volen ser quan siguin grans i que tothom digui influencer. Normal, perquè tots els influenciadors, encara que sigui es paparró més paparró, acaba mostrant-se a casa que s'ha comprat gràcies a el que fa per xarxes. I arriba un moment que estan creant també una bimbolla aspiracional que qualque dia mos explotarà sa cara.
4: Mira, ara aquí...
2: Hem de fer un tento,
4: no? Perdona, ha posat, Raquel, per exemple, un post,
0: més,
4: no?
0: Més metges,
4: fa 4 dies. Sí, és així. Fa 4 dies... Bé, que va fer la travessa, aquesta carrera...
2: No, és un
0: concurs.
2: Programa.
4: Sí, però... Llarga vida la travessa, va dir. Està el tren de Soll, tot això, clar, això és una publicitat. Només aquest post, per exemple, té 28.000 me gusta.
1: Bona publicitat també pel tren de Soll i per totes aquestes ubicacions.
4: És això, vull dir, que jo genera segurament...
0: El típic tren que va tot el dia...
3: Segur que vendrà qualcú a Mallorca i aniran al tren de Soll. Per aquesta publicació.
0: Gràcies a Nascar.
3: Qualcú, segur.
2: Bé, feim un tento. Reflexionem-ho.
5: Quin és el teu moment de tento?
6: Som en Gabriel Bibiloni i el meu moment de tento és després de dinar. Amb la panxa plena el cos no... el cos vol descansar. Així és que una bona butaca, còmoda, auriculars posats, musiqueta i sol caure adormit per una estona.
5: IB3 Ràdio és participació. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
7: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
8: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
9: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
8: Sí, sí, sí.
5: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
7: Ets ambidestre.
10: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
5: Comença el dia amb la informació més completa.
11: Són les 7.
5: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
11: Bon dia, matí complicat a les Balears.
5: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
11: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
5: Amb totes les veus i les reaccions.
11: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
5: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
12: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: suport i protecció de la família. La família i les institucions han de garantir, no garantitzar, l'acollida o l'acolliment i la tutela dels membres més vulnerables, especialment infants i adolescents. És fonamental oferir protecció psicològica i posar a disposició de les famílies recursos de suport, en castellà, recursos de apoyo. Aquests recursos els ajudaran a afrontar situacions difícils. També són clau la cura emocional, en castellà, cuidado emocional, i una orientació familiar adequada, que contribueixen a reforçar la unió familiar i afavoreixen el benestar i la salut mental de tots els seus membres. I terme explicat, terme acabat.
1: A Contracor, amb Raquel Agüeros.
2: Ai, Raquel, Raquel, estimada, no sé si tindràs temps de dir tot allò que vols dir.
3: Ai, no ho sé, és que passen moltes coses, ho hem dit, a l'inici d'aquestes coses. L'altre dia va ser la Shakira, per exemple.
2: Ai, sí, no ho hem comentat.
3: No ho he comentat. La Shakira, bé, per resumir-ho molt, ja sabeu que ella va estar condemnada perquè, bé, és un poc com el tema del rei emèrit, no, diguéssim. Perquè ella li varen dir, has de posar la teva residència fiscal a Espanya, hauràs de pagar més. Bé, ella va acceptar, de fet, això, però l'altre dia sortia que l'any 2011 residia a Espanya, a Barcelona. I diuen, li hauran de tornar 60 milions d'euros. Bueno, alerta. Aquí cabe recurso i encara no és firme. Això no anul·la tot pel que havia estat ella condemnada.
4: No. Vull dir, és que això fa referència
3: la
4: només...
3: La regularització d'un any.
4: A 2011, exacte, que ella ja li va interessar que ho deixessin com a peça separada, però a 2012, 2013, 2014, tres anys consecutius, ella va pactar en sa fiscalia, va admetre sa culpabilitat per evitar presó i va pagar una multa. Ho dic perquè aquest dia és el que me fa una rabiada, és que sembla que tothom diu, ai, és que Shakira no havia fet res. No. Na Shakira ja havia pactat tres anys.
3: I, de fet,
4: I
3: crec...
4: va anar viva, sí. Ja que és on realment va ser aquella gira internacional que va fer ella en 60 milions en joc, ho va fer com una peça separada i tampoc s'ha anat tan lluny la fiscalia
3: per 20 dies, demostrar...
4: perquè són 183, se suposa que has de demostrar, és a dir, la meitat més un. De residència fiscal a Espanya, i Hisenda se va quedar a 20 dies.
3: Clar,
4: de demostrar-ho.
3: I després de que se publicés aquesta notícia, ella va emetre un comunicat com dient, tot és mal públic, que me van fer, ara això, com se sura, i totes aquestes coses, no? Per favor, manco confusió i més exactitud, també. I sent ella més una persona...
4: No sé si és ella
3: és
4: o
3: que
4: és que
3: no
4: està molt mal assessorada,
3: no,
4: però és com estrui que va armar a Brasil posant-se a ella com si fos una mare fadrina, com
3: sí,
4: saps que viuen a les faveles de Brasil, que dius...
3: Sí.
4: Que dius, estimada, és que no parlam ni del mateix context, ni la mateixa situació socioeconòmica. És que m'apareix un insult que tu te posis, per molt que siguis mare fadrina, que no ho ets, perquè els pares,
3: no és.
4: Perquè els nins tenen
3: sí.
4: un pare, te caurà millor, te caurà pitjor, però aquests nins no estan deixats de la mà de Déu. I, per cert, que en Piqué, ara que estava representant tu sa pronto, està empipadíssim en so proselitisme que fa per xarxes Shakira d'aquests dos nins que en es paren, en Gerard Piqué,
3: sí.
4: segons ha explicat ell, li agradaria que fossin una mica més anònims.
3: Més anònims, sí. Bé, és complicat perquè bé, són dues persones molt famoses, però és vera que ella, quan es va separar de Piqué, demanava la no exposició dels seus fills quan eren en son pare. Però quan després som amb ella és igual. Això, per exemple, ho podem traslladar, això que hem comentat ara a la portada de la revista Lectures. Hi ha una finestreta que posa, el titular és el següent: Shakira gana a Hacienda, tindran que devolver-li 60 milions. Clar, tu dius així, dius, mira, en el final no era res. L'han fotut sa vida i en el final encara li han de tornar el dobbes. Hem de dir que d'aquests 60 milions

0: d'euros, no és que li hagin de tornar 58 milions d'euros, és que ella tenia béns
1: embargats
0: per aquest motiu i bé, és això.
1: Crec que tenia embargat, no sé si era la meitat i l'altra meitat sí que va haver de dipositar en cash, i això sí, tampoc ho han de deixar de banda, crec que són d'haver prop de 9 milions d'euros d'interessos, allò que haurà de pagar l'estat espanyol si se confirma la sentència, però com que encara havia lloc per un recurs, i gent ja ha dit que aniran al Tribunal Suprem. Supos que tindran una mica més de marge per demostrar que 20 dies, que també na Shakira, com se sol dir en bon mallorquí, va tenir una flor cul, perquè l'any anterior va canviar la doctrina que Bahamas va deixar de considerar-se paradís fiscal. Per tant, ja no era ella que havia de demostrar que no havia estat a Bahamas tots aquests dies, sinó que era al revés.
0: Exacte.
1: Ara és qui demanda que ho ha de demostrar.
0: Efectivament, bé, jo crec que presentaran recurs d'aquí a no molt, ja veurem com acaba aquest tema. Lectures, Mar Giró en portada. No tengo enemigos en la tele, no t'ho creus ni tu, Mar Giró. Escolta, tota la gent que té èxit té un poc d'enemics, de xup-xup, que nosaltres deim enemics, no importa si sigui una cosa...
1: No, però ell diu que hi ha molta enveja, que en part podria ser cert.
0: Això és vera, i tothom ho sabem, això. Portada de la revista Semana. Rosa López rompe per sorpresa con su novio. Bé, Tita Thyssen.
1: Pobre Iñaki, que va deixar la brigada canina de Cienpozuelos.
2: Ja no sé qui és el novio, m'ho podeu explicar?
0: Xisco, por favor. Estàs fent befa.
1: No estic fent befa.
0: D'un trencament de relació.
1: No estic fent cap befa de cap trencament. Vale. Aquest jove... Crec que era policia local, era l'unitat canina, crec que era de Cienpozuelos a Madrid, crec, perquè ara mateix me balla, que era de l'unitat canina seguríssim. I ho va deixar per fer-li de representant. I ara, Iñaki, aquest policia, i na Rosa López, que ja parlaven de noces feia estona, ja feia un anyet bo que hi havia aquest run-run, resulta que ni noces ni res, i ara ell s'ha quedat sense feina.
0: Bé, però dir, ha decidit poner fin a su relació de mutua acuerdo.
1: Sí, no, i que volen ser discrets, etcètera. Espero que aquest lot demanés un excedenci i ara pugui tornar a sa patrulla canina a fer feina.
0: Segur que sí. La revista Semanatita Thyssen, ja sabeu que ha estat ingressada, se rumore que estava molt, molt, molt, molt malament. Ha tingut una pneumonia, ell ha dit que està millor, que queda que seva, però bé, que està millor. 10 minuts, Tamara más centrada que nunca en sí misma. Fa estona que no xerraven de na Tamara. Sigue una dieta estricta.
2: Crec que xerran cada setmana.
0: No, ja duim un parell que no. Sigue una dieta estricta. Entrena 6 dies a la setmana i està volcada en su trabajo.
2: Uau.
0: Cri. Bé, vale. Està ben bé. Shakira també, aquí. Hacienda condenada a devolver-les 60 milions d'euros, no? El que xerràvem abans.
1: Aquesta setmana magró a les portades.
0: Sí,
1: no?
0: Molta magró. Portada de la revista Hola, Núria Roca. La nova casa seva, un poble de la Serra de Gredos, que es diu Can de Leda. Està preciós. Aquesta casa és molt guapa, se veu molt bé, jo crec que ella és una persona que cau bé, arriba molt, no? Es comunica molt bé, encara que no digui res, en la gent, no? És una cara amable, fins i tot ella fa moltíssima, moltíssima publicitat. I bé, guanya molt de dobles en la publicitat, segurament més que en la tele.
2: Sí.
0: A la Sexta, sí. I la revista Pronto, Famosos conquistados por Leticia. Potato, com deia Xisco, pues fan un refrito, diuen què posarem aquesta setmana, no hi ha molta cosa, i posam un Famosos conquistados por Leticia, pues des d'Amaya, la cantant, que per cert a Cannes ha cantat amb un piano la cançó de Volver al Festival de Cannes, i ha estat preciós.
1: Que entre aquests famosos eren Elena Furiase, que dimarts que ve serà a Mallorca, presentant la pel·lícula Mallorca Confidencial, protagonitzada per sa mare, que dimarts hi ha una estora vermella meravellosa aquí a casa nostra, perquè la pel·lícula, entre d'altres, té la producció d'Ivetres Televisió, i serà una fantasia. Dimarts, Elena Furiase fent voltes per Mallorca, tothom atent.
0: I Jonathan Andic.
2: Ui, això, aquest tema és delicat.
0: Bé. Jo crec que la gent ja sap de què estem xerrant. Ahir va ser detingut el fi de l'amo de Mango, ja sabeu que l'any 2024, mitjans de desembre de l'any 2024, varen anar Jonathan, fi I el seu pare, l'amo de Mango, va fer un passeig per Montserrat.
2: Una excursió.
0: Sí, una excursió. Va haver un accident, això és el que ens varen contar en aquell moment. Semblava que havia treballat el pare i que va ser un accident molt desgraciat. Després hem anat sapient més coses. Va semblar com que arxivaven... No va semblar, varen arxivar, de fet, la causa, però després la varen reobrir. Fins i tot, un any després, varen reobrir la causa i al setembre de l'any passat, del 2025, li varen agafar el telèfon en aquest al·lot.
2: Sí, diuen, per què ets sospitós? Diu, perquè Jonathan hauria visitat la muntanya Montserrat tres vegades a la setmana prèviament a la caiguda de son pare.
0: I en la seva primera declaració va dir que havia anat 15 dies abans per mirar
2: com era l'excursió.
0: I després, a la segona declaració, per les dades del mòbil, varen saber que havia anat els dies 7, 8 i 10 de desembre i el suposat accident va ocórrer dia 14 de desembre.
2: També diuen que hi havia, que el mòbil va desaparèixer en circumstàncies estranyes.
0: Que la mort de l'amo de Mango no va ser accidental. I va dir una cosa.
1: I sobretot que va tardar molt en telefonar a urgències.
0: Va cridar dos pics, però una segona... Bé, què diu la jutgessa del jutjat d'instrucció número 5 de Martorell? Que existeix... que la mort no va ser accidental, que existeix una participació activa i premeditada. I li imputen un delicte d'homicidi. No sé si... dient que existia una participació activa i premeditada, no entenc molt bé perquè l'imputen un delicte d'homicidi i no d'assassinat.
1: T'anava a dir.
0: Perquè, clar, la premeditació... Bé, segur que en aquests dies mos aniran explicant. I varen decretar prisió provisional amb fiança...
2: Que l'ha pagada 1 milió d'euros.
0: 1 milió d'euros...
2: De fiança.
0: 30 minuts després de que li diguessin... podrà sortir si pagues 1 milió d'euros, ja tenien 1 milió d'euros. Hem de dir que li defensa Cristóbal Martell, que és un dels grans missers d'aquest país. Va estar aquí al Cas Nos, per exemple, defensava a un germà d'Ana Maria Tejero, de la dona d'en Diego Torres, que anava com a imputat, com a acusat inicialment, i a les qüestions prèvies va aconseguir que li llevassin de ser acusat i va passar a ser testimoni. Va ser també en Cristóbal Martell, va defensar Dani Alves, va defensar també a la família Sumarroca, de tot el cas Pujol, els Pujol també, o sigui, és un misser que se les sap totes i que segurament la defensarà molt bé. L'han retirat del passaport i ha de comparèixer setmanalment als jutjats.
2: Ja està, no mos queda més temps.
0: No mos queda més temps, però... me fa molta gràcia, perdoneu, perquè és un tema molt seriós, però a totes les televisions estan fent com demos en directe de com va caure, de com va ser la trabaladissa.
2: Ai, no.
0: Diuen que fins i tot, ho diu la jutgessa, que el fill de Nàndic va fer com que havia una empenta més grossa de la que havia per sostenir que havia caigut. No tenien molt bona relació. El pare volia crear una fundació.
2: Sí. El fill és que no... té una fortuna de 4.500 milions d'euros.
0: I la seva parella, que pel testament, que havia canviat el testament un poc mesos abans de morir, li corresponien pel testament 3 milions d'euros, i ella va dir, no, això me sembla poc, us demanaré 70. I van quedar en 30. I ella s'ha duit... No, estaven casats, però... no ho sé, m'agrada molt aquest fa concrest a l'espanyola.
2: Ai, quin trull. Raquel, moltes gràcies.
0: A vosaltres.
2: Vols un pot de música?
0: Si me deixeu, sí.
2: A veure.
3: I de tres ràdios, diversió. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
4: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
5: Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
3: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
6: Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
7: A llegir un conte amb el meu fill.
8: Mirar les meves plantes i cada vespre les miro un poc.
9: Me van dir...
8: Mirar les meves plantes i cada vespre les miro un poc.
9: Me van dir...

0: Els catalans Remei de Calafresca, que ara escoltàvem, o Riner, la lloritana Maria Jaume, la portolana Xisca, els joaners Ànimos Parrac, l'Atzeni des del País Valencià i el menorquí Rudimentari, són les propostes musicals de la cinquena edició del Satèl·lit Fest, que arriba aquest dissabte al Corte General Luque d'Inca. Música en català i, sobretot, talent illenc, com aquests de cartell, Remei de Calafresca, des del Montseny, que debutaven el 2021 i l'any passat traien el seu segon disc, L'Am de la Pregunta, un dels discos de l'any.
1: I nosaltres en volem parlar amb Chantal Rodríguez, que és una de les components de Remei de Calafresca. Com està, Chantal?
2: Hola, molt bé.
1: Benvinguda.
2: Moltes gràcies.
1: Primera vegada que tocava a Mallorca?
2: No, la veritat és que la toquem a Mallorca com una mitjana de 3 cops l'any, però primera vegada que sortim de Manacor, quasi et diria. Sí, sempre que anem tenim molts amics de Manacor, llavors hem tocat molt a Manacor, també a Palma, però a Inca encara no, llavors ens fa il·lusió sortir de la zona de confort aquesta.
1: Clar que sí, i ja mira, són els pobles grossos, les ciutats de
2: sí,
1: Mallorca,
2: exacte.
1: Com és Inca. I aquest festival, no sé si el coneixíeu, Chantal, en aquest festival, el Satèl·lit Fest.
2: Em sonava perquè justament som amics de... Perquè això, tenim molts amics de Mallorca, i llavors... El Reina són de... Havien tocat l'any passat, crec, o fa 2 anys, no sé quan. Llavors, també la nostra guitarra havia tocat amb ells i va anar-hi a tocar aleshores. Llavors, havíem sentit a parlar, però bueno, no sabem gaire res.
1: Uh-huh. Quina música feis amb Remei de Calafresca?
2: Doncs, bueno, hi ha una mica de tot, però bueno, al final és mentida, perquè o sigui que de tot és impossible. Llavors, fem com rock, però també pues, portem sintes i ens agrada, doncs, no sé, fantasejar amb diferents tipus, poder això, una cosa més electrònica, també ens agrada molt el flamenc, tot i que no fem res de flamenc, però sí que hi ha com l'essència. És com d'essència, hi ha com aquesta cosa del punk o del flamenc, sense ser ni una cosa ni l'altra.
1: Mm-hmm. L'altre dia en Joan Miquel Alibé vos elogiava molt, diu que
2: sí.
1: Sou un grup fantàstic, i de fet, tu has fet una col·laboració en el disco d'en Joan Miquel,
2: sí, sí,
1: la
2: Ruïssos. Estem encantats amb això, perquè nosaltres el vam conèixer, de fet l'any passat vam tocar a Manacor per Setmana Santa, que ho organitzaven els Xitxeros, i ell també hi era, bueno, estava allà de públic, i llavors el vam conèixer, i ja va ser com, uau, quina alegria, no? Perquè nosaltres som molt fans d'Antonio Font i de Joan Miquel Oliver. I després, doncs, bueno, hem anat coincidint, i va resultar que també tornàvem a tocar a Can Giro, a Manacor, al desembre, i em va dir, per què no et passes el dia següent per casa i gravem això, i va ser així, pim-pam.
1: I d'així va sortir el Faig Snorkel, que sona així.
3: Suspès a mitja distància en vertical i miro enfora la mar gran. Les ones en negatiu des de baix despleguen el seu misteri i no s'acaben mai. Ja ho he dit moltes vegades.
1: Que bé que sona això, Chantal, amb en Joan Miquel.
2: Sí, fantasia sempre amb en Joan Miquel.
1: Sí. Quina bona col·laboració. I aquest dissabte quin concert fareu a Inca?
2: Doncs, mira, hem començat gira ara farà una setmana o dues, i sí que és veritat que el repertori és bastant semblant al que veníem fent l'any passat, però bueno, ara fem alguna cosa nova, cançons noves que encara no han sortit, i també doncs, so nou perquè hem canviat, tenim més equip, bueno, el so estarà més cuidat i ho estem com millorant tot això, i suposo que encara que ens hagis vist abans serà un concert doncs, diferent.
1: Uh-huh. L'Am de la Pregunta, aquest és el títol, títol prou suggeridor, no, Chantal? Uh-huh.
2: Sí, clar, ja va en forma de pregunta, llavors, sí.
1: Molt bé. Doncs supos que també compartiu escenari amb en Xisco, amb en Xisc, amb en Maria Jaume, que supos que també la coneixeu.
2: Sí, compartim tècnic amb la Maria Jaume.
1: Ah, sí? Ah, doncs mira, sí. Això anirà bé.
2: Perquè... Sí. Aquell dia tindrà doble feina.
1: Exacte. També Rudimentari, que són de Menorca, ho fan molt bé. Sí. És a dir, que serà un festival molt complet. Que
2: sí,
1: per cert...
2: ens ve molt de gust, la veritat. És un bon pla.
1: Que bé. Doncs això, Chantal, que tenim...

0: Mos queden dues entrades perquè el Satèl·lit Fest regala als nostres oients entrades. Mos en queden dues, així que si voleu telefonar al 971-139-00, per vosaltres seran. Xantal, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: I fins dissabte, aquest remei de cala fresca al Satèl·lit Fest. Una abraçada.
1: Una abraçada.
0: Adéu, gràcies. Raquel, doncs fins aquí, a aquesta hora. Gràcies per venir.
2: Gràcies a vosaltres. Fins la setmana que ve, corets.
0: Sí, ja veus que nosaltres aquí sempre estem entretinguts.
2: Això no s'atura mai.
0: Exacte. Gràcies. Doncs amb aquest apunt musical arribam als senyals de les 5 del capvespre, però nosaltres després tornem tot d'una. Recordeu que tenim dues entrades, eh? Per regalar 971-139-00, que vos regala el Satèl·lit Fest aquest dissabte a Inca.
3: Mr. Stan Getz, who was one of the people that brought it from down south of the border, below the other border.

0: 21 anys amb tu.
1: Heu de saber que Crit Juanico té nou disc i es titula